0: ell del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria d'Antònia Font. Ens ho explica Lluís Gendrau, president del grup Enderrock.
1: La idea era celebrar els 400 números d'Enderrock amb un número d'aquells que són antològics. Per fer-ho hem citat a 50 periodistes d'arreu del país i els hi hem demanat allò els 50 millors discos d'aquests últims 25 anys.
0: De la seva banda, la revista del mateix grup 440 Clàssica en Jazz ha tret el número 100 amb ressenyes dels 100 millors compositors catalans de totes les èpoques.
2: Esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació provisional.
0: Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i tres gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
2: També a la Champions, a la jornada d'aquest dimarts, resultats. Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
0: A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant el Maccabi de Tel Aviv.
2: També a la Lliga, a l'Eurolliga, el líder, el Panathinaikos, ha guanyat a la pista del Partizan 55-72. Més resultats, Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98 i València 97, Olympiacos 102.
0: A la FIBA Europe Cup, Ostenda 76, Girona 91.
2: I acabarem dient que l'Espar Uni Girona debuta aquest dimecres a l'Eurocup femenina de bàsquet rebent l'Ostrava Txec.
3: Fins aquí les notícies.
4: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
5: Déu us guard!
6: Sí. Sí.

0: La Renaixença.
1: El despertador és un invent...
2: Dels mandrosos, paio. Ja ho pots ben dir. Digue-ho. No. És un invent dels mandrosos.
1: Jo no ho anava a dir, això.
2: Sí, a veure, una persona com cal, una persona de seny, un català de veritat, s'ha
1: sí.
2: de despertar sense cap aparell estrany.
3: Home, va.
2: S'ha de despertar per ell mateix.
3: Ets un fantasma.
2: No sóc el fantasma.
3: Sí, home, sí, perquè si t'has de llevar a les 6 del matí, què?
4: No s'ha llevat mai a les 6 del matí.
3: És veritat, perquè és un fantasma.
2: No, senyor, jo ho noto. Un noto quan són les 6 del matí i me desperto.
1: Però què nota? Què has de notar, tu? Què notes?
4: Què notes?
2: Collons, noto la cosa, noto que bueno, es nota, esclar que ho noto.
1: Sí, no, notes que t'has de despertar.
2: No n'he fet servir mai de despertador,
1: mai,
2: jo,
1: eh?
2: No?
1: Mai,
2: creus que t'ho digui què, eh?
1: Fel, què? N'ha fet servir mai de despertador?
2: Mai. I he fet mai tard?
5: Mai.
2: No, mai.
5: Vull dir, un parell de cops com a màxim.
2: Com a màxim? Amb dos cops, com a molt.
5: 4-5 vegades, potser, com a màxim.
1: En tota la vida, això?
5: No, en tota la vida, potser 15-7... Bueno, en tota la vida. Si anem mirant la vida, poder 30-40, eh?
1: 30-40 vegades ha arribat tard.
5: A l'any. A l'any, més o menys.
4: Això seria màxim.
2: 30-40 vegades a l'any, poder és una mica massa, però vull dir, no...
5: Collons, que tu t'adormes...
2: Però jo no he fet servir mai despertador, això és veritat.
5: Bueno, això sí.
2: Això és veritat.
1: Mai, eh?
5: Mai. És veritat que cada cop que s'ha dormit era a primera hora del matí.
1: Això sí, quan ha arribat tard.
5: Vull dir que no sé si fas despertador, però que arriba tard és a primera hora del matí.
1: Deixeu-me explicar la història del despertador.
3: Sí, per favor, va.
1: El primer sistema per despertar-se a una hora determinada el van inventar els grecs cap al 250 abans de Crist.
5: Collons de grecs.
1: Sí, era una mena d'ocell mecànic, sabeu com el dels cucuts? Sí. I funcionava amb la marea. Van fer un sistema que quan pujava l'aigua del mar sonava el cucut. Poc precís, perquè la marea no puja mai a la mateixa hora.
4: Pot anar a dir.
1: Sí, és una mica tonto, perquè com a excusa m'agrada, eh? Arribes tard a treballar, perdoni, però és que avui la marea ha pujat a les 11. Jo no ho tenia previst, em sap greu. Llavors, els romans van anar sofisticant tot el sistema, tot i que sovint, en els romans, qui s'ho podia permetre, es feia despertar pels esclaus. Això... Perquè el despertador... Anem a dir, és una mica de pobre, no?
4: Sí.
1: Sí. Tu creus que el rei... El Felip VI es desperta amb l'alarma del telèfon?
3: I ara?
1: Hi ha algú que li pica la porta, algú que fa sonar una campaneta, no?
6: Ei, majestad, es hora de levantarse.
7: No joda, no, sí. Si son las 10 solo, ya.
6: ¿Quiere usted que despierte a doña Leticia?
7: Ah, sí, cuando la encuentre, sí, porque aquí no está, ¿eh?
1: De fet, es lleva molt d'hora, aquella senyora. Es lleva tant d'hora que no es troba en el llit, la Leticia.
2: Sí?
1: Es lleva tant d'hora que no, quan el rei desperta, ella ja no hi ha.
4: Segur que
1: sí. I a vegades, quan se va a dormir, tampoc.
6: Tampoc.
4: Ah, no, bueno.
1: Fixa't.
5: Va a dormir tard.
1: Sí, no sé, o va a un altre puesto. Ja. Aquella dona està molt prima, sí. No us heu fixat?
4: Sí, sí.
1: Ho trobo una falta de respecte. Que li paguem el menjar. Hòstia, no? Vull dir...
3: Que no ens facin llet!
1: Home, és molt llet despreciar un regalo.
4: Ara que ho dius, tens raó, eh?
1: Ah.
4: A la Leticia li haurien de fer allò de... Mira, si no t'ho menges per dinar, ho tindràs per sopar.
1: Exacte.
4: Si no t'ho menges per sopar, ho tindràs per esmorzar.
1: Sí, senyor.
4: Si menjaria aquesta dona.
1: Home, la revolució dels despertadors arriba lligada sobretot a la revolució industrial i la puntualitat que es demanava a les fàbriques. El 1847, un rellotger francès patenta el primer despertador on es podia escollir l'hora. I recalco aquest fet perquè 50 anys abans, un americà, un boig, un tal Levi Hutchins, va inventar un despertador que sonava a les 4 del dematí. Però no podies canviar l'hora. Amb ell li anava bé. A les 4 del dematí. Miri, jo he inventat aquest despertador que sona a les 4. Si a vostè li quadra i això li va bé,
4: si no...
1: se'l queda. I si no, l'inventa vostè, tu. Que l'he inventat jo i jo...
2: Ben vist.
1: Clar que sí, clar que sí. En fi, bé, avui veureu que tenim la Pau Albert tocant la flauta travessera, ho dic jo, i substituint a la Laia Gluck, que no hi podrà ser durant aquesta setmana perquè ha perdut un familiar molt proper, i com que nosaltres som una família molt petita a la Renaixença, deixeu-me que dediqui el capítol d'avui i els de tota aquesta setmana a la Laia Gluck i a la seva família. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Pau Albert, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. Un home que ha explorat les cavitats més fondes de la Terra, allà on viuen les aigües subterrànies, creixen les estalactites i ressona un silenci profund, tan profund com aquell record d'infantesa que la teva psicòloga et va fer aflorar a l'última sessió de teràpia.
2: Què dius ara?
1: Sigui com sigui, és un home que ha descobert i cartografiat galeries, coves i avencs. Un aventurer acostumat a moure's per llocs estrets, sense cobertura, foscos i humits, on fins i tot un talp tindria claustrofòbia.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Víctor Ferrer! Bravo!

0: El Víctor, que m'ha fet entrega d'un llibre, la Cova Urbana de Tarragona. Hi ha coves a Tarragona?
1: Sí, és una mica perquè heu d'agafar una mica de cultura geològica, no?
0: Molt bé. Ah, carai, comencem bé, eh? Sí. Gràcies.
2: Ja te l'ha fotut.
0: S'ha dit ignorants, perquè només de començar,
1: una mica ignorants, oi, aquí?
0: Sí,
1: això?
0: Sí.
2: Carai, tu!
0: Bueno, per això t'hem convidat, perquè ens il·lustris una mica. Comencem pel principi. Víctor, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui, com que sabia que a l'hora de dinar no dinaria, m'he fotut un parell d'ous ferrats de la meva gallina.
2: Ullos.
1: Amb una mica de cansalada.
0: Molt bé.
1: Sí. Mig tomàquet també una mica fregidet.
0: Sí.
1: I unes patates fregides.
3: Tot fregit, eh? Tot fregit.
1: I una estrella.
0: Sí.
2: Què vol dir una estrella?
1: I després
0: una cervesa.
3: Ah, i després un?
1: Després un carajillo de ron.
3: Sí, senyor!
1: Perquè no tenia ratafia, sinó després també li foto, no?
3: Hòstia, molt bé.
2: Carai, carai.
0: És la dieta de l'espeleòleg.
3: Sí.
0: És aquesta. Llavors, s'entra més bé.
4: Llavors passa el que passa.
0: Sí, sí.
5: Saps que si no vas així no entres, eh?
1: Quan estem a dintre dels avencs o de les coves, jo personalment no menjo, aprofito per baixar una mica la panxa.
0: Clar. Saps? Quants anys tens, Víctor, ara?
1: 72.
0: 72, i segueixes fent espeleologia?
1: Sí, vaig començar als 13 anys i... Sí, perquè jo m'he dedicat professionalment.
0: Això, eh?
1: Encara segueixo fent llibres, i publicat més de 35 llibres, tots del Mediterrani i 4 de Brasil. I també faig museus i coses d'aquestes.
0: Dius que vas començar amb 13 anys, i quan descobreixes amb aquests 13 anys, com descobreixes?
1: Pues jo sóc d'un poble de València, que allà hi ha una cova, un dia em vaig ficar i em
0: quin
1: vaig
0: poble?
1: Donar compte que era el meu.
0: De quin poble ets?
1: Mm.
0: Com es diu el poble?
1: Es diu Quéssar.
0: Quéssar. A Quéssar hi ha
1: és
0: una cova?
1: És un nom castellanitzat que en realitat es vol dir queixa.
0: Queixa.
1: Queixent.
0: Molt bé.
1: De queixar-se, perquè allà la van palmar tots els moros per una riuada.
0: Sí.
2: Hòstia.
1: Al mateix riu que després es va carregar el pantano de Tous.
0: Mira.
1: Saps què vull dir?
0: Sí.
1: No s'aprèn mai.
0: No gaire, no. Ens costa.

0: fosques, eh? Sí. Això t'ha passat, a tu?
1: Sí, sí, m'ha passat més d'una vegada.
0: Jo estaria mort. Sí,
1: perquè abans anaves amb carburero, sí, i a vegades fallava, el carburero s'espatllava o el que sigués.
0: Carburero vols dir amb llum en flama, amb un llum que cremava. Exacte.
2: Amb un dipòsit penjat a l'esquena.
1: Sí, sí. I clar, pues, què passa? Que després vaig aprendre que es val la pena portar un matxero.
0: Sí. Sí.
1: Perquè encara que s'acabi la flameta del matxero, només amb la xispa...
0: Sí, sí. Ja t'hi veus una mica.
3: Ja fas alguna cosa, clar.
0: Clar.
1: Fas xaf i veus i camines 2 metres i així, així. Clar, si hi ha pous i tot és més mal parit, no?
0: I la flama i el foc allà sota no és perillós? Si hi ha algun gas o...
1: En realitat, gasos no hi ha.
0: D'acord.
1: El que passa, per exemple, que a Garraf va haver una desgràcia molt gran, sí, perquè van fotre allà el vertedero a Gavà, el vertedero de Barcelona,
0: sí,
1: i nosaltres anàvem a les manifestacions... Els crisos es fotien cop de...
2: com
1: si
2: porres,
1: sí, Els agradava donar coscorrons, no?
0: Sí, això tampoc n'aprenem.
1: I anàvem rebent, al final ho van fer, i després què va passar? Pues un tio un dia que anava a explorar un avenc, amb la flama va explotar el metano que havia dintre de l'avenc.
0: De l'abocador.
1: Exacte.
0: El metà que havien generat les deixalles que abocaven.
1: Sí, avui en dia l'Ajuntament de Barcelona està expedientat perquè ha contaminat tot l'aqüífer del riu subterrani de Garraf i, a més, ha arribat fins a Sitges, una urbanització, i li vam tindre que donar a nosaltres un estudi
0: sí,
1: que ja el teníem fet feia 30 anys.
0: Per això no ho hem explicat, el Víctor, tu que... cartografies, has descobert i cartografiat diverses coves
1: subterrànies. Jo he explorat i més de 100 quilòmetres de conductes subterranis.
0: És gros, això. No sé com es fa el mapa d'una cosa que està sota terra.
1: Sí, tu arribes allà i a partir d'aquí, el millor és fer un mapa, perquè si és una cova gran, així cada vegada que vas i vas explorant, això és com els fontaneros, no? O sigui, que
0: sí,
1: anem fotent conductes i connectant-los i tal i qual, no? Al final tens una red de conductes que si has fet el mapa, pues t'aclares, no?
0: Hi ha molts de rius subterranis, al Garraf?
1: La Falconera només, però està contaminat.
0: Tot, eh?
1: O sigui, han hagut inclús explosions del metano que hi ha dintre i pels diaris van dir que era un terratrèmol.
0: Ja. Yeah.
1: Terratrèmol, re.
2: De què?
1: És que peta, allò peta i tot. Quan agafa certa calor, peta. I, evidentment, aquest riu subterrani no es pot bussejar avui en dia. Això ja, el comte Güell ja donava calés a Font i Saguer perquè busqués el riu subterrani, a l'època del Gaudí.
0: Sí.
1: Imagina't.
0: Sí.
1: Sí, aquí a Catalunya som pioners de l'espeleologia mundial al mateix temps que França.
0: Uh-huh.
1: Però el món té més considerat França. No sé per què, d'alguna manera...
0: Tenen més màrqueting.
2: És que no tinguin un estat.
1: I anat donant-los una mica de cultura de tant en tant, als francesos, als italians i a tots, que van una mica ignorant, saps?
0: Com els hi faries perdre la por a la gent, no? Que diguis, hòstia, ficar-te dins una cova no és tan perillós com sembla, o...
1: Home, amb les edats que estic veient per aquí, que sou bastant avançadets, més val que aneu a coves turístiques ja, pobrets, no?
2: Però què és aquesta, segurament?
1: Ho teniu negre, xavals, eh?
2: Jo m'he ficat al Montgrí, al massís del Montgrí, que és calcari, doncs allà hi ha molts avencs i coves i m'hi he ficat.
1: Sí, a l'avenc del Montgrí, per exemple, sí.
2: Hi ha uns quants.
1: Que té una reixa, eh? Oi?
2: Bueno, aquest és un i prou.
0: I t'has quedat mai encallat, Víctor?
1: Això és el que em fa més por, perquè tinc ciàtica fa 30 anys.
0: Hòstia, clar.
1: I per això he fet 35 llibres, per si les mosques... Pues ja no puc i és el que s'ha de fer.
0: Però vull dir, quan eres jove i tal...
1: O sigui, que cada vegada que jo surto em passa factura, això.
0: Clar.
1: Em fa mal.
2: Clar.
1: I m'és igual.
0: Ja. O sigui, tu segueixes, és com el fumador que li diuen vostè de deixar el tabac, però segueix fumant, a tu et diuen has de deixar l'espeleologia, però tu cap allà.
1: Masoquisme a tope i ja està. Saps què vull dir?
0: Sí.
2: Masoquisme i caraquillos.
1: S'ha de seguir visquent, no?
4: Oi? Clar, pues
1: ja està.
4: Clar, que senyor.
0: Has viatjat pel món també a buscar coves?
1: Sí, he fet expedicions a Indonèsia, a Irian Jaya, també hi he estat a Brasil.
0: La més profunda del món, quina és?
1: Es diu una cova que es diu la Crubera Boronya, és sí, la segona, que té 2.300 i pico metres de fondària.
0: Més de 2 quilòmetres en avall.
1: Sí. Hi ha un parell per allà per Abkhàzia que tenen...
4: És avall, això, eh?
0: És avall.
2: Molt, és com la
1: 2.200 pica, la pica i pico, 2.300 metres de fondària, que és una barbaritat, això.
2: 225 quilòmetres vol dir que jo
3: en línia recta, diguéssim, faig 225 quilòmetres?
1: No, no, no.

0: cremats tots els...
1: Ojalà sigués així, perquè agafaries una moto i vinga, li fotries candela, no? No,
0: vull dir, cada trosset fumat...
1: Això pensa que té, pues, 24 entrades que s'han anat descobrint des dels anys 60 per diversos grups. Això no ho explora un tio.
2: Ja.
1: O sigui, no hi ha un tio que coneixi tot el sistema.
2: Ja.
1: Llavors, per exemple, els catalans tenen... una part que té 35 quilòmetres i són de Mataró i del meu club d'aquí, de l'Espelo Club Muntanyer Barcelonès, de Barcelona.
3: Sí.
1: Llavors, aquesta red té 35 quilòmetres.
3: Sí.
1: Quan l'han empalmat fa un parell o tres d'anys, el van empalmar amb uns altres parts del sistema, va passar de 160 a 210. I aquest any que he estat allà ja li han fotut 10 quilòmetres més.
3: Mira,
1: sí que...
3: Escolta, has estat mai moltes hores dins d'una cova, el màxim que hi has...
1: Jo hi he estat, he dormit 3 nits...
3: A dins d'una cova?
1: I m'he quedat 4 dies.
3: 4 dies sencer.
1: A la cova de los Chorros d'Albacete,
3: sí,
1: que és una cova de 40 quilòmetres, que he fet dos llibres. Com que hi ha un pas este tan mal parit i escarós per entrar... I jo amb l'asiàtica em costava sortir i després, a més, cada dia t'havies de llevar a les 6 del matí. Quan arribaves allà i començaves a baixar cap a dintre, ja eren les 10 del matí.
3: Sí.
1: I després, clar, tornaves i una altra vegada no podia ser. De manera que em va sortir més pràctic quedar-me en una tenda de campanya.
3: A dintre.
1: Tres nits. I 4 dies.
3: I estàs allà dins, no hi ha dia, no hi ha nit? Com...
1: Allà mira, jo era una tenda petita, tenia tot de menjar,
2: sí,
1: treia la roba, tenia, la posava a estendre,
3: sí,
1: i llavors se'm fotia un tiberi de collons.
2: Sí, senyor.
1: Després tenia el carajillet que em feia, sí, perquè...
3: El carajillo se l'emporta tot arreu, el carajillo.
1: No. Molt important, això. Ai. Psicològicament. Si no, és com que estàs sol.
3: Clar.
1: Si hi ha carajillo, estàs sol.
0: El carajillo fa companyia, no?
3: Sí.
1: Llavors,
3: és una malaltia,
1: després,
3: això, també.
1: Te fots a dormir i les gotes...
2: Sí. Les gotes de carajillo?
1: Les gotes de les estalactites, poc a poc, és com que s'amplia el soroll.
2: Clanc, clanc.
1: Com si aquí els paios aquells que ja estan allà fotent el control,
3: sí,
1: li foten reverberància d'aquesta.
3: Sí, sí, sí.
1: Collons, tio, a les 6 del matí ja estàs... Te despertes acollonit perquè penses que està passant un riu subterrani per allà i no. És que la teva percepció s'ha anat...
2: Clar,
3: perquè això pot passar. No? Ah, si tu estàs, per exemple, 3 dies allà dins d'una cova i de cop i volta a fora plou molt, pot ser que un riu d'aquests ompli la cova d'aigua i tu quedis allà sota.
1: Però jo ja estava a les galeries superiors en un puesto que sabia que no passaria.
2: Que es burro que...
1: Molt important,
0: això. Porta 60 anys fent
1: perquè
0: això.
1: Perquè a sota el riu subterrani, aquell quan fa una cosa que es diu el reventón,
3: sí,
1: cada any van 120.000 persones a mirar això del reventón perquè és la bestiesa més gran que hi ha.
3: Què és el reventón? Explota la...
1: Explota la cova i surt allà una cascada que cau 80 metres i llavors tot el poble s'omple de turistes i els restaurants es forren.
3: Has tingut mai alguna situació de dir aquí m'hi quedaré, és el meu últim dia, m'he fotut aquí dintre, no sortiré...
1: Home, pues sí, perquè la veritat que sí, perquè mira, una vegada la Verger ens va agafar una crescuda que baixant, és una venc de 1.000 metres que hi ha a França, baixant havia un riu i quan vam arribar a un lloc sifonava i vam tornar i hi havia 4 rius. Es vam ficar dalt d'unes pedres i l'aigua anava puxant.
3: Tot això tancat a dins una cova.
1: Sí. I llavors es fa una cosa que es diu la tortuga,
3: sí,
1: que és que tu poses el carburero aquí i et poses una capa,
3: sí,
1: i amb la calor de la que passa,
3: sí,
1: aguantes el fred, perquè clar, allà estàs a 3 graus de temperatura.
3: I com em va sortir d'aquí dins?
1: Pues va deixar de ploure i vam sortir nedant com vam poder i ja està, i festa.
2: Vas tenir sort.
3: Déu-n'hi-do.
2: Vas tenir sort.
3: Joel, picaves, sí, el timbre.
1: Una altra vegada, sí, també em va passar amb un avenc que té un pou de 320 metres.
2: No molestis, Joel.
1: Una mica més que la Torre Eiffel.
3: Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Però així...
3: Avall.
1: Està tocada la paret.
3: Avall. Sí, sí, sí.
1: I en aquella època, que era l'any 76, crec... no sabíem si les cordes aguantaven.
3: Ah, molt bé.
4: Vaig això sempre ho has de comprovar abans, això.
3: Això dona seguretat, sempre.
1: Vaig anar a comprar una corda a Toulouse que juraven els francesos que aquella aguantava i un mono impermeable i tal. I, bueno, vam anar allà i resulta que havia un tio de l'equip d'apollo Que això era Setmana Santa.
3: L'equip de pollo?
1: L'equip del pollo, no. L'equip de pollo.
3: Sí. De recolzament.
1: Llavors, aquest tio només tenia que baixar 60 metres
2: sí.
1: I poca cosa
2: ja
1: més.
2: Està, sí, sí.
1: I resulta que havia un que no va dir ni pio, havia tingut hepatitis.
0: Maca, mira com a Maradona, tu.
1: Llavors, just que vam entrar, vam arribar a 150 metres a l'entrada del pou de 300... i 320, no, 339, perdó.
2: 339,
1: Déu-n'hi-do. I vam sentir de les parets com si tiressin de la cadena sí. I de cop van començar a sortir xorros com a la pel·lícula aquella del Cameron.
3: Sí,
1: aquella...
3: sí.
1: Eh? Hòstia, tots acollonits, comencem a pujar cap amunt i sentien crits.
3: De gent.
1: I resulta que el xaval aquest que havia tingut hepatitis havia encallat a la corda al mig de la cascada i estava fent així.
0: Hòstia, però què té a veure l'hepatitis aquí?
5: No estava tan bé.
1: No molestis. Tots deien, aviam qui puja per la mateixa corda, ningú pujava.
3: Clar.
1: I jo, com que sóc el més gilipolles,
3: sí.
1: Pues qui va pujar jo?
3: Allà, a buscar-lo.
1: Arribo allà i me'l trobo aquí i diu que m'estic morint. Estava allà tieso ja d'hipotèrmia. I, bueno, vaig passar per sobre d'ell.
3: Sí.
1: I quan vaig arribar a dalt, de l'esforç i del fred, havia una corda que la volia lligar i baixar, i tallar la corda i baixar-lo, però ja no vaig poder. Tenia les mans així, com rebentades, del fred. I va ser sortir de l'avenc i em vaig desmaiar.
0: Hòstia, fa sort.
3: De l'esforç.
1: Llavors, vaig desmaiar, però vaig dir, tu, desperta, desgraciat. Bueno, vaig despertar.
0: Com et tractes, no, Víctor?
1: Em va vindre com una llum.
0: Ah, vale.
3: Vinga.
0: Sí, lo típic.
1: Saps? Com la llum de Llorca, que no té coneixement. Apretes la claueta i ella surt de
0: tot. Ah, amigo.
1: Bueno, pues la qüestió és que havien uns francesos en un refugi
3: sí.
1: I vaig anar corrents i els hi vaig explicar. I aquests paios van despenjar el tio i després va començar a entrar un riu tan gran que no van poder sortir.
2: Oh,
1: i em vaig quedar jo allà del sol. No tenia carnet d'identitat, de conduir.
3: Sí.
1: I havia dos cavalls. Agafo els dos cavalls...
3: Sense carnet, eh?
1: I vaig aprendre a conduir baixant per la muntanya.
3: Quin...
1: Era de nit i vaig arribar a una discoteca.
3: Però podria anar hasta anar a l'hospital més que a la discoteca.
1: Amb el mono d'espeleo, tot fet una merda, saps sí. Què vull dir? I arribo allà, si vous plaît, ale, que les amis són... I hi ha un problema a la gufre, no?
3: Sí.
1: I van, amb no res, estan els bomberos, 100 bomberos allà. És que França és una meravella,
3: sí,
1: eh?
3: Això funciona com una...
1: França funcionava ja als anys 70.
2: Sí. Quina anècdota.
1: Una passada.
0: Sí, molt completa.
3: Joel, volies fer una pregunta? No.
0: Sí, però ara em fa una mica de por, perquè aquest senyor té molt de caràcter
3: sí.
0: I és una pregunta molt dolenta. Llavors, bueno, igual em fot un...
3: Júga-te-la.
0: No em pegui, senyor Víctor. Les que baixen, què són? Les estalagmites o les estalactites?
1: Les que baixen són les estalactites.
0: I les que pugen són les mites,
1: eh? Estalamites,
0: sí. Això bé si em queda ja d'una vegada, perquè...
3: Has de posar els noms més diferents un altre dia,
0: sí,
3: trobo.
0: Clar.
3: Però vaja, no, s'ha de fer així.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
3: Víctor, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
3: La paraula d'avui és galibà. Galibà. Galibà, saber veure quelcom difícil de copsar.
8: Tinc un sisè sentit, jo. Quan la meva cunyada es va començar a embolicar amb el capellà, ho vaig galibar de seguida.
3: Bé, galibà, produir un excés de saliva quan alguna cosa t'agrada molt.
9: Quan sento aquella olor de pollastre a l'ast, començo a galibar i no puc pas pensar en res més.
3: O C, galibà, acció de definir les altures màximes dels vehicles que poden accedir a una carretera o a un túnel.
10: El meu home, que treballa a Cedinsa, i és el que va galibar tots els túnels de l'est transversal.
3: A, B, O, C.
10: Espera, que he patinat molt aquí, trobo.
0: Passa res.
10: Sí, estic tenint un ictus.
3: A, B o C, Víctor?
0: Tot igual.
3: Sí. Tu diràs la A, la B o la C, Víctor?
1: La A era la que salives molt, no?
3: No, aquesta era la B. Galibar, la A era saber veure quelcom difícil de copsar. Allò que dius, jo ho intueixo de seguida, això.
1: És aquesta.
3: Galibar, és aquesta.
1: És aquesta.
3: És aquesta. Sí. Doncs has galibat bé perquè és correcte.
0: Bravo!
2: Bravo, Víctor!
0: Molt bé, Víctor. Molt bé, eh?
3: Víctor s'emporta la llangonissa. Gràcies, Víctor, per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença. Fort aplaudiment.
0: Bravo, bravo, Víctor.
6: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.
0: Adéu, Víctor.
2: Adéu, Víctor.
3: Està marxant,
2: adéu,
3: adéu, adéu, adéu. Està marxant el Víctor, que es mou més bé entre coves que a la Masia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Mercè, què dius?
5: Poca cosa ara mateix.
3: Eh? No et sento, Mercè.
5: Estic fent ASMR.
3: Ah, sí, perquè avui dedicàvem el capítol del despertador, sí. I el pol oposat del despertador hi hauria l'ASMR.
2: No creu, però què és això de l'ASMR?
3: Bueno, l'ASMR, gràcies a Déu, ha passat una mica de moda, però hi va haver un moment en què només apareixien vídeos de gent fent ASMR. Sí, sí. Són gent que parla molt fluixet i fa sorollets, estan sorollets així. Són sorolls relaxants, en principi, per agafar el son. A mi em posen nerviós, però és per...
0: Doncs a mi em posen una altra cosa.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: Mira.
0: Cachondo, concret.
3: Bueno, tenim amb nosaltres una de les pioneres de l'ASMR a Catalunya, que és la senyora Serena Sort. Com està, Serena?
7: Gràcies per convidar-me.
3: De res, home.
7: Sí.
3: La sentim poquet, eh?
7: Poquet. He dit que gràcies per convidar-me.
3: Però pot parlar una mica més alt o és tota l'estona?
7: No, és que faig ASMR.
3: Benvinguda, eh?
7: Pues sí.
3: Pot explicar a la gent que no ho coneix com en Xuriguera què és l'ASMR?
7: Sí.
0: Ui, ara sí que estic posant jo.
3: T'està agradant, Joel.
0: Home, t'ho dirà.
3: Però hauríem de mirar... Hauria, o sigui, està bé...
2: En Joel ja té dos dits. En aquests moments...
3: Silenci, silenci.
7: Tanqueu els ulls.
3: Tanquem els ulls.
7: Concentreu-vos en la respiració.
0: Ja em concentro.
7: Sí o no?
0: Sí,
3: però podria contestar la pregunta que li he de fer?
7: Sí, sí, contesto.
3: Si pot explicar què és l'ASM.
0: No, Mercè, prou. Prou perquè...
9: Hasta tots, eh?
3: S'estava fent picar el boli a les dents, eh? Una cosa una mica...
7: És una cosa que fem normalment. Sí, també. Això no és...
9: Què fas?
3: Què fas? Ah, mira, s'està picant les ungletes, ara, així com... Això ho fan, això.
0: Sí, això ja no, saps?
3: No, això ja no t'agrada tant, eh?
0: Això ja no tant.
3: I això ha de fer agafar el son, en principi?
7: Sí, sí, sí, sí, no sé què dir-te. Jo, la veritat és que fa 4 anys que gravo vídeos fent l'imbècil d'aquesta manera.
3: I t'hi guanyes la vida?
7: I la gent s'ho mira, sí.
2: Va, s'ho miren els tios.
3: No, sí, exacte. Bàsicament.
7: No ho sé, si sóc sincera, no sé si són tios, ties. Diria que la majoria que sé, que són homes.
3: Serena...
7: Que mentre jo faig... ells fan...
0: Serena! Prou. Hòstia, que cotxina que arribes a ser, Serena. Prou. No, home, no, Pello, jo així no
3: prou,
0: puc
3: prou,
0: treballar,
3: prou, home. Home,
0: aquesta
3: no.
0: Hora del matí que estic
3: no.
0: Jo...
3: No.
0: Home, és la meva hora tonta.
3: Sisplau, sisplau.
11: Algú té el telèfon de la Serena?
3: La podem buscar, Serena Sort, es diu aquesta senyora.
11: I va tenir un bon ensurt amb un despertador, va ser en Matt Berninger.
3: Matt Berninger.
11: El cantant de Nationals.
3: No sé qui són aquests.
11: Una banda d'Ohio.
3: No els conec, Arnau, no els conec.
11: Ja arriba l'altre.
3: No els conec, no els conec.
11: Bé, la qüestió és que durant una gira...
9: Sí, anècdota. No, vull dir que a mi m'agrada molt.
11: Algun dia hem d'anar a sopar, tu i jo.
9: Calla boig, que em passarà com en Joel, eh?
11: Durant una gira a Tòquio, sí. En Matt va veure un objecte que li va cridar l'atenció. Sí. Era un despertador, però amb una forma peculiar. Uh-huh. Molt atractiva. Uh-huh. Tenia una forma de bomba clàssica.
3: De bomba clàssica?
11: Sí, cartutxos de dinamita, cables... Uh-huh. El temporitzador, que era pròpiament la part del despertador, li va fer gràcia i s'ho va comprar.
3: Molt bé.
11: El problema va venir uns quants mesos després a l'aeroport de Honolulu, que, malauradament, doncs, l'equip de seguretat va percebre que hi havia un objecte misteriós en el seu equipatge. Van evacuar l'aeroport. Hòstia. Durant 3/4 d'hora, van clausurar-ho tot plegat, van parar els vols,
3: molt bé.
11: Fins que van adonar-se que, en realitat, aquell objecte amb aspecte de bomba era simplement el despertador d'en Matt.
3: Molt bé, Matt.
2: Home, déu-n'hi-do.
11: Un geni. El tema és que, clar, un despertador que està pensat per fer que la gent es desperti i arribi d'hora o a l'hora al lloc, doncs va ocasionar que molta gent arribés tard al seu destí.
3: Sí, senyor.
9: Ah, t'ho dic en sèrio. Va, busca dia i anem a sopar. Va, que et convido, hòstia.
11: Convides?
9: La condena... Encara hi anirem algun dia, eh?
11: Si convides quan vulguis.
9: Mira.
3: Escolta, tot això t'ho saps de memòria, Arnau.
11: Tot de memòria, Pedro.
3: Increïble, eh?

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, tenim alguna cosa més del despertador?
2: Home, sí, bueno, d'entrada que el despertador, per molta gent i moltes cases, ha deixat de ser un objecte en si mateix, sinó que ha passat a ser doncs, una aplicació
1: el mòbil, del telèfon.
2: Sí. Jo el primer consell que voldria donar a la gent amb el tema dels despertadors és, sobretot, no fer allò de posar-t'hi la teva cançó preferida.
1: No.
2: Perquè l'acabes odiant profundament. Yeah. No, vull dir, la desperdícies. Per exemple, la teva cançó preferida quina és?
3: All You Need Is Love.
2: All You Need Is Love. Al cap d'una setmana... Mort. Ja ho voldria sentir mai més, All You Need Is Love. Vaya merda de cançó també per despertar-se. Tampoc és bona idea agafar-se un so despertador massa agradable. Ara no sé si us heu fixat quan entres allà a la configuració del despertador.
1: Sí.
2: Que et dona...
4: Ho tens en castellà, això?
2: Bueno, no. Francament, no.
1: Però
2: no sé,
1: surt així,
2: tinc aquesta...
1: És una cosa que
2: tinc. Soc idiota, vale, no ja està. No, vas allà i trobes sons de rierol, so del bosc, sí, so d'onades de la platja, so de pluja. Bueno, jo em vaig posar un dia el so de les onades de la platja,
1: sí.
2: Per dir, bueno, anem-ho a provar, i clar, què em va passar? Em vaig a dormir, evidentment.
1: Normal.
2: Mira, l'he portat perquè el sentiu.
1: Aquest era el teu despertador.
2: Escolta'l. Què em va passar?
4: Vas a tenir molt fort.
2: Què em va passar? No, espera't, què em va passar? Que el so es va integrar a dins del somni i jo el que vaig fer va ser seguir somiant el que somio sempre, que és que feia l'amor amb una professora meva de matemàtiques de 5è GB, però a la platja.
1: Ah, molt bé.
2: Clar, i no canviava res.
1: Clar, clar.
2: Llavors és molt mal l'assumpte. Llavors vas pensar, has de fer la tàctica contrària, que jo li dic despertador per contrast.
1: Sí.
2: I és fotre't un so tan merdós, tan horrible... que després la vida, a partir d'aquell moment, et sembli fantàstica.
3: Hem pensat.
2: Sí. Per exemple, jo vaig tenir aquesta. És el novio de la muerte, eh?
1: Oh.
4: Compositor clar, català, tu, si no m'ha errat.
2: Bueno, doncs tu no vas mai errat, Arnau. En principi hauria de ser veritat.
4: No sé, crec que ho vam comentar
5: sí, crec
4: aquí.
5: Crec que ens ho vas explicar.
2: El novio de la muerte és català.
4: El novio és català.
1: El compositor.
2: Som capaços del millor i del pitjor, eh?
1: Sí, noi.
2: Com a societat. L'himne de la legió, clar, tu et despertes de mala llet igual, però almenys content de no ser legionario.
1: Clar.
2: Això està molt bé.
1: I això et va funcionar?
2: Fins que me'n vaig cansar, vaig acabar assumint-ho, llavors em vaig posar a l'himne de l'Espanyol, que em servia exactament igual. Hòstia. És a dir, hòstia, em llevava i dic, bueno, almenys no soc de l'Espanyol. Eh? Els despertadors.
1: Els nostres?
2: Els vostres.
1: Ah, sí?
2: Els he demanat a producció.
1: A veure.
2: Ara sentirem el de l'Arnau.
1: No.
5: Està desagradable, Arnau.
2: Què collons és això?
4: No, a veure, jo és que per no molestar a la meva parella, amb el meu despertador em vaig comprar una pulsera que a priori només vibrava. Però clar. Després em vaig adonar que en la vibració feia tant o més so que el meu despertador que tenia abans.
2: Això a mi el so, jo l'he estat analitzant, sembla quan el barbet està afaitant la zona aquesta que a prop de l'orella.
1: Ah, sí, quan passa molt a prop és molt desagradable.
2: Fa molta por que bueno, ara m'arrencarà l'orella, sembla sí. Del Van Gogh, això. Jo crec que és el so d'una persona que, bueno, el que diu, el que ja sabem tots, que ets un aficionat al bondage.
4: És una teoria que fa dies que vas elaborant.
2: Sí.
4: No està fonamentada en
2: sí,
4: cap coneixement.
2: No, és el que estic fent, fonamentar-la.
1: Està buscant raons. És com... Digues.
2: Què, escoltem el del Fel?
1: Sisplau.
2: Vinga, va.
1: Això, bueno, Fel, tens?
4: Aquest és el que ve.
2: Aquesta mena de Michael Field de Chichinabos. Això fa molta pinta de ser la que et surt per defecte.
3: Sí, no.
2: M'equivoco, Fel?
3: Jo me l'acabava amb el mòbil.
2: Què diu de tu?
3: La que portava.
2: Què diu de tu? Mira, això diu de tu que ets poc detallista.
3: Sí.
2: És l'alarma d'una persona que no és nadiua digital.
1: No, què?
2: Tu no ets nadiu digital.
1: I tu què?
2: Jo tampoc, però tu ets molt menys nadiu digital que jo. És l'alarma en definitiva que fa servir quan ja tens el mòbil en format lletra molt gran.
1: Sí.
2: Però la muy grande, eh? Sí. La tens a la dreta de tot. Eh que sí?
3: Només em falta de portar penyals i el tindríem...
2: Bueno, dóna't dos dies. Es veu que és molt còmode, eh?
1: Xuriguera.
2: Va, a veure la xuriguera.
1: Tens la xuriguera.
2: Ep, aquí tenim una altra cosa. Aquest so... Ja no, em confirma el que ja sospitava. Està molt més elaborat, això, Arnau. Sí. Tu pensaves de música, o tu, Pau?
4: Home, sí, aquí hi ha timbres més acústics, no?
2: Què ens diu això? Què ens diu això?
3: A mi em parla com fa això. Ara.
1: Tu et despertes cada dia amb això, Juri.
3: Sí, normalment me desperto abans que soni, eh?
2: Però mira com se li il·luminen els ulls, d'il·lusió. Què hi ha darrere d'aquest so? Doncs una persona... que en la seva vessant mediàtica és veritat que és una mica tarugo, però d'aquest tarugo mediàtic, a darrere s'hi amaga un home d'una gran sensibilitat i delicadesa. Un home que es pot emocionar, per exemple, amb els colors d'un crisantem, amb el so d'una cadernera.
3: Sí, jo l'he vist.
2: Que sí? Amb un crisantem.
3: Eh?
2: Que sí?
3: Ben jugat, però...
2: Bueno, va, i ara tenim el so que compartiu tu, Peyu, i la Mercè.
1: Tenim el mateix despertador, Mercè?
2: Sí, escoltem-lo.
1: Aviam.
2: Escoltem-lo. Bueno, fixa't, eh? És molt tecnològic, això.
5: S'ha acabat.
2: Ah, ja s'ha acabat.
6: Era aquest.
5: Jo
2: quan l'he escoltat penso, això són dues persones apassionades pel cosmos.
1: Sí.
2: Dues persones. Us podeu passar nits senceres imaginant les estrelles, no? Sabeu l'ossa major, l'ossa menor...
5: Sí. Jo sí que ho sé.
2: De petits volia ser astronautes, que sí?
5: No, però sí. M'interessa molt, sí.
1: Jo volia ser capellà.
2: Tu volies ser capellà, eh?
5: També miraves cap a dalt.
2: El fort és que m'ho crec, eh?
1: Sí. I escombriaire.
3: Bueno, està allà mateix.
2: Ojo, sí. Exacte.
1: Es toquen. Final...
2: I per tu, Peyu, he pensat que el dia que et cansis d'aquest soso, això, sí. He pensat que em tinc un de millor.
1: Per mi?
2: Sí.
1: A veure?
2: Aviam què et sembla.
7: Perdona, senyor Peyu.
5: Què és això?
2: Torna-la a posar. Tu imagina't cada dia, llevar-te amb el Vicent Sánchez.
7: Perdona, senyor Peyu.
2: No, això és el Peyu una vegada.
1: Allà un petit dilema que vam tenir televisió amb el director.
2: En directe.
1: Vam tenir un petit problema amb la Letizia Ortiz en un capítol de Brico Heroes, i llavors vam fer una tertúlia i estava... A mi no se'm va convidar a la tertúlia, que vaig pensar, bueno, sóc el principal implicat.
2: Vas trucar des de casa.
1: I llavors vaig trucar quan vaig veure que estaven parlant de mi a la tele, i hi havia allà el Vicent Sánchez, i que va dir, perdona, senyor Peyu.
2: Jo crec que seria molt bo que et despertessis cada dia amb això.
1: A veure, quants dies que m'hi despertava, eh? Gràcies, Joel.
2: A tu, home, a tu.
0: Propaganda del segle XIX.
8: Cansat de no saber què fer un cop arribes de la feina?
9: Cansat que el teu marit s'estigui engreixant com un toixonet?
10: La solució als seus problemes és el Club de Futbol Saligarda.
11: Al Club de Futbol Saligarda busquem integrants per completar el nostre equip. Vine i gaudeix d'un esport innovador provinent d'Anglaterra.
12: Jugant a futbol m'oblido dels problemes del meu dia a dia. Qui se'n recorda del fill mort? Podem pensar en aquell gol que vaig fotre.
9: I mentre ell és al camp jugant, no l'he d'aguantar a casa emprenyant.
10: De moment el pressupost és justet, això sí, tenim un camp de sorra artificial.
12: Ja n'hi ha prou per practicar el futbol.
13: Va venir un suís, un tal Joan Gamper, i em volia fitxar pel Barcelona Futbol Club. El vaig engegar a prendre pel cul. Jo sóc del Saligarda.
14: Ara, bona decisió, no se'm penedirà. Visca el Saligarda.
15: El soci del Saligarda, allà on va, sempre en farda.
16: Club de Futbol Saligarda.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
5: Mira
2: que bonic. Ha pujat avui.
5: Aquest gos tan preciós és en Toby. És un mascle de 13 anys.
1: Els porta bé, 13 anys. Poder la foto és anterior.
5: Sí.
1: Com aquella gent que va amb la foto de la comunió tota la vida, que dius, canvia-la ja, noi. Canvia-la.
2: Sí. El Tinder també passa.
1: Sí.
2: No amb la de la comunió?
1: No, per què?
4: Tu tens Tinder?
3: Què mires?
2: Eh?
4: Tens Tinder?
2: No, però m'ho han explicat, home. Tu em veus a mi cara de necessitar Tinder? No.
4: Bueno, precisament per això ho demanava.
5: Bueno, em deixeu
1: sisplau,
5: presentar el Toby.
1: Tens Tinder, tu,
5: Mercè? És de la que no n'he tingut mai. No sabria quina foto posar.
1: Això n'hi era poder de Tinder.
3: No sé ni el que és el Tinder.
1: Mercè, va.
5: En Toby és de la Cristina de Cassà i es veu, bueno, ens han dit que és com un rellotge amb potes.
1: Què dius?
5: Té molt clar les hores, és de rutines. Sí. Sap l'hora de menjar, l'hora de passejar...
1: La de pixar, sobretot amb 13 anys, la de pixar la tenen molt clara.
5: Aquesta sí.
4: Doncs de rellotge s'anirà la cosa. Coneixerem un rellotger aficionat que es va proposar solucionar els problemes de navegació dels vaixells de l'època.
1: Avui passegem el gos per Fulby, Anglaterra. Ens situem al 1750. Som a casa d'en John Harrison.
3: Home, el dels Beatles.
1: No.
3: All you need is love. No.
1: El dels Beatles es diu George Harrison. En John Harrison, que hem vingut a conèixer, ha nascut 200 anys abans que el dels Beatles, i no és músic, és rellotger. De fet, per ser concrets, és rellotger i fuster.
2: Ah, això són dos epígrafs, llavors, a l'IAE. Dos, eh?
1: Foten unes hòsties després.
2: Sí, per això t'ho dic.
1: El nostre amic John és autodidacta. Tot el que sap ho ha après sol. Ningú li ha ensenyat l'ofici. I se'n surt la mar de bé. És un professional de cap a peus.
17: Sí, senyor. Tant te munto la calaixera com te reconcacio.
1: Sí, eh? Va, rellotger i fuster.
17: Va, que vulguis.
1: En John té molts clients i molta feina, però sempre es guarda una estona per treballar en un projecte que l'il·lusiona molt.
17: Això sí.
1: Construir un cronòmetre marí.
2: Què collons és un cronòmetre marí?
1: Bueno, un moment, Joel.
2: No, és que ja no en diràs
1: tinc,
2: tu.
1: No en tinc ni idea, ara mateix, però ara li preguntarem aquí al seu inventor.
17: I tant, sí. Pregunta, espera-t'ho, que m'enganxi el dit. Mira, te puc contestar i sense parar de picar,
1: Te volia fer la pregunta.
17: I no te m'enganxo el dit,
1: No, amb què estàs treballant? Què piques aquí? Què fas?
17: No, estic fent una cosa molt bé. Tu pregunta el que vulguis,
1: sí.
17: Aquí aquest taller no seràs jutjat, no, eh? Ni dit tu, amb llibertat, pregunta.
1: És que jo no tinc ni idea de física ni de com
17: aviam,
1: funciona res.
17: Què vols preguntar?
1: És una, aviam, ben bé, què és un cronòmetre, Marí?
18: Què és un cronòmetre?
17: Que santa, nano, quanta ignorància, fill meu. Hòstia, venir aquí a preguntar aquestes merdes.
1: M'has dit que podia preguntar.
17: Jo tinc feina, m'ha sentit com picava, que estic clavant aquí un armari que tinc per entregar la setmana que ve. No em vinguis amb merdes aquí, eh? Però són les imbecilitats, aquestes preguntes.
1: Vale.
17: No saps què és un cronòmetre marí?
1: No.
18: Mare de Déu. És un cronòmetre marí.
17: Mare de Déu, quanta ignorància.
1: La prepotència d'en John...
17: Quina prepotència?
1: Perdona.
2: Sí que és prepotent.
1: És prepotent. És prepotent.
17: Mira, vols veure com te pico així mentre te miro?
2: Saps que s'ha perdut.
1: Em pot explicar per què serveix un cronòmetre marí, sisplau, directament?
17: No, com? Però vull dir, que ja me l'has fet aquesta pregunta.
1: Jo vull saber, no, jo he preguntat què era un cronòmetre marí.
17: Vale.
1: I no m'ho has volgut contestar.
17: Vale.
1: Jo te pregunto ara per què conserveix un cronòmetre marí.
17: Ara sé on soc.
1: Sí, digues.
17: Un cronòmetre marí serveix per evitar que els vaixells que naveguen
1: ara,
17: doncs es perdin al mig del mar.
1: Vale.
17: Això, en la pregunta aquesta és directa, ja és directa.
1: Sí. Resulta que en l'època en què ens situem, els navegants es guien per l'astronomia. O sigui, tu vas en barco i has d'anar mirant amunt.
17: Clar.
2: Les estrelles.
1: Les estrelles, i et vas guiant. I així, clar, és fàcil perdre's. De nit, clar, de dia no hi ha estrelles. Per millorar la navegació es fan servir sistemes mètrics de rellotgeria complexos que ajuden a mesurar les distàncies, però són sistemes poc eficaços.
2: Sí.
1: Els rellotges es van endarrerint i això provoca que els mariners s'acabin perdent.
2: Bueno, llavors entenc que això que vol inventar el John arreglaria aquest problema.
17: Home, això espero, perquè fot metge vida aquí treballo.
2: Sí, John, ja veuràs.
1: En John pretén construir el cronòmetre marí per solucionar el problema i té un motiu de pes, els diners.
2: Va, com sempre. Poderoso caballero, que dic jo.
5: Poderoso caballero.
2: Tot dinero.
4: És teva aquesta?
2: No.
1: Resulta que si els vaixells acaben a la deriva, hi ha pèrdues econòmiques molt elevades. A més, també comporta una bona mà de mariners morts.
18: No, això és el de menys, perquè el que ens dona pel sac són els calés.
1: Bueno, i els mariners morts, eh?
18: Sí.
1: I els calés.
18: Sí, i els calés.
1: Aquest que sentiu parlar és un membre del Parlament Britànic. Sí. Fa temps que la Cort ha promès una recompensa per qui inventi un sistema que solucioni el merder de les embarcacions que es perden al mar.
18: Cada cop que un vaixell es perd, ens costa una milionada.
1: Sí.
18: Així que recompensarem amb 20.000 lliures a qui ens solucioni el problema. 20.000 lliures.
1: Són cèntims, això.
18: Són calés, això, eh?
2: Perdona, Peyu, li puc fer un parell de preguntes al senyor de la Cort Britànica?
1: Sí, sí.
2: Aquí darrere, des de la Renaixença, Joel Díaz.
18: Sí.
2: Miri, senyor de la Cort Britànica, 20.000 lliures no són molt pocs diners en comparació als que es perden quan un vaixell va a la deriva?
18: Què diu?
2: No, és el que acabo de dir.
18: No, 20.000 lliures
2: sí.
18: Són 5 milions d'euros d'aquesta època.
2: Carastos.
18: De l'època meva...
2: Clar, si li poses l'IPC, la inflació, tot això...
18: No, sense posar-li res. Són 5 milions
2: d'euros.
1: 5 milions
2: d'euros. D'acord, doncs, senyor membre de la Cort Britànica...
18: Una altra pregunta.
2: Li vaig a fer una segona pregunta.
18: Sí.
2: Només li preocupen les pèrdues econòmiques? No, és que em fa la sensació que sí, perquè, clar, no ha dit res dels mariners que es moren, i, clar, podria semblar que a vostè li preocupen més els diners que les persones.
18: No se'm malinterpreti.
2: No, és el que ha dit vostè.
18: A veure, els mariners que es moren també ens emprenya, saps?
1: Sí.
18: Ens pesa.
1: Sí.
18: Però si tu fots en una balança un mariner i els calés... Sí. A veure, soc polític.
2: La cabra tira el monte, no, senyor de la Cort Britànica?
1: A l'any en què ens situem, el 1750, en John frega la seixantena i fa molts anys que treballa en el projecte. De fet, ja ha presentat uns quants prototips al govern britànic, però no n'hi ha hagut cap de prou eficaç i fiable perquè li paguin la recompensa.
18: Mira, senyor John Harrison, espero que lo dels Beatles li vagi bé, perquè fins ara l'únic que ens ha presentat són merdes, eh?
1: No és el dels Beatles, en John Harrison. Sí que és cert que els prototips de cronòmetre marí que ha inventat fins ara no funcionen bé, Fel.
17: No
1: funcionen bé, s'endarrereixen, i això fa que a la llarga fallin a l'hora de navegar. A sobre són enormes i pesen una bestiesa, així que són de molt mal transportar.
5: John!
2: A
5: veure, carinyo, ja n'hi ha prou, no?, de perdre el temps. Vull dir que, a veure, estàs fregant la seixantena, que ho ha dit el
2: narrador.
5: Sí,
2: ho ha dit el narrador.
5: I qui fent aquestes merdes?
1: Home.
5: El plat calent no arriba sol, a casa?
1: Aquesta que sentiu és la dona d'en John, i de l'ensurt gairebé mata en Toby, el nostre gosset.
5: És que no entenc per què perds el temps inventant aquest cony de trasto que... Mira, si dediquessis la feina a fer mobles i rellotges normals,
1: això dona,
5: és el que dona quartos. Sí o no, narrador? Sí.
17: Si aconsegueixo que funcioni, és que ens fotrem rics.
5: Això, ah,
1: 5 milions d'euros, ha dit.
17: Ah,
5: és que si ho aconseguissis, sí, però és que saps quants anys fa que treballes en això? Saps quants anys fa? Quan? Molts!
17: Ai. És que no sé què hi vaig veure.
5: Molts en fa! Jo, no funciona!
17: No, és veritat que ni l'H1, ni l'H2...
5: Ni l'H2, ni l'H3!
17: No, el 3 tampoc.
5: No, el res!
17: Però ara estic treballant amb l'H4.
1: L'H4, sí.
17: Estic amb l'H4.
1: Aquest sí que funcionarà.
17: I aquest fot pinta que m'anirà bé.
5: Mira què et dic. Mira què et dic, que val més que funcioni. Perquè si no, saps què hauràs de construir? No. El teu taüt!
2: Hòstia!
5: Què passa?
2: Home, dona del John, no cal que piqui tan fort, per favor.
1: Posem-nos en situació perquè la dona d'en John té motius reals per estar emprenyada. Resulta que fa 30 anys que el nostre amic gasta temps i diners en un invent que no acaba de funcionar mai del tot bé.
2: Bueno, és que al final és tot qüestió de temps, eh?
1: Sí.
2: Mira jo. Jo, un desgraciat, i mira'm ara.
1: Ets saber trobar
2: m'ha arribat l'èxit, doncs, quan t'arriba.
1: Quan t'arriba, t'arriba.
2: Hi ha gent que li arriba molt tard.
1: Exacte, i gent que no li arriba mai.
2: Mai.
17: Sí, sí. No, però a mi em sortirà, eh? A mi em sortirà.
2: Sí,
17: tinc,
2: John.
17: Jo tinc a tocar, eh?
1: Si tu creus que sí, John.
17: Sí, sí, no és sé, per coses tiro... alienes a mi, que estic de mala sort, hòstia.
1: Home, ja
17: estic de mala sort.
1: Estàs de mala sort, però també és veritat que els invents no funcionen massa bé perquè no tens cap coneixement de física.
5: Ja,
1: també
5: ho hem de dir. Bueno,
1: bueno. Tu feies rellotges, eh?
17: Bueno, calma't, eh? Sí. No fots pinta gaire llest tu per entendre.
1: No, jo tampoc. Jo no he intentat inventar res.
17: Vas dir prepotent i vas pel camí també.
1: Que sí, que sí, que sí. Que sí. Bé, avancem una mica en el temps fins a l'any 1761.
17: Vale.
1: Hem saltat una dècada i el panorama continua sent força similar al que teníem fins ara. En John, que ja s'acosta als 70 anys, encara treballa en el seu projecte.
2: A veure, John, també t'he dit una cosa, s'ha de saber parar en aquesta vida, eh? Que estàs que si amb l'H1, l'H2, l'H2, s'ha de saber dir prou i ja
1: si
2: està.
1: Si no et surt...
5: Ja, però...
2: no, igual que et defenso, també et dic això, John. Bueno,
1: compte que és una... avui és un dia especial, ara sí, eh? Cuidado, eh? Aquest cop en John li sembla que ha aconseguit un model que anirà com un rellotge, mai millor dit. Es tracta del model H4, el més precís que ha inventat fins ara. Li ha quedat molt millor que la resta. És més petit, més precís, bueno, més tot, eh? I en aquests moments, un dels seus fills es disposa a provar-lo, salparà en vaixell fent servir aquest nou model de guia. Si funciona, en John presentarà a la cort el trasto per cobrar la seva recompensa.
17: El trasto, eh?
1: Què vol dir trasto? Bueno, l'invent.
2: Aquí li has faltat el respecte.
1: Perdó.
17: Aquest cop funcionarà, eh?
1: Que sí, que sí, que sí.
17: Carinyo, que funcionarà. Ens forrarem, eh?
5: Mira, ja amor, que ja et dic jo, que creu-me que val més que funcioni.
17: Funcionarà.
5: Perquè si no, pobre de tu, que no funcioni.
1: Doncs, amics meus, funciona, tu.
2: Ho sabia, jo.
1: S'endinsa el mar en una ruta que el porta fins a Jamaica i quan torna, el nostre inventor s'emporta una alegria. Malgrat les inclemències, el rellotge només s'ha endarrerit 5,1 segons.
17: Us ho deia.
5: Carinyo, amor meu, és que jo... Saps una cosa? Que sempre he cregut amb tu.
2: És mentida.
5: Tu calla.
2: No callo.
5: Tu calla.
2: Ah, no, vale, callo.
1: Il·lusionat, en John se'n va cap a la cort britànica amb el seu invent a la mà. Per fi podrà cobrar la recompensa que fa tota una vida que espera.
17: Senyors de la cort! Senyors de la cort!
2: Mira que content.
17: Prepareu els calés, que ara vinc a cobrar! Ha, ha! Senyors de la cort!
1: Malauradament, quan hi arriba, rep una resposta que no s'esperava.
19: Sí. Bé, senyor John Harrison Ford.
1: No era fort.
19: Bé, no li podem pagar una recompensa per un invent que potser, què vol que li digui, potser ha funcionat per casualitat, sap?
2: Em
19: sap greu, però és que no ens ha demostrat que això sigui... Bé, no sé com dir-li.
2: Això m'ha fet mal a mi fins i tot, eh? És cruel.
1: Amics meus, la plantofada que s'endú en John és mastodòntica. La cort li nega un premi que mereixia, perquè, segons diuen... Com que no té coneixements de física, no pot demostrar que allò funcioni realment. Potser ha sigut casualitat i
17: quins
1: prou.
17: Quins collons que tenen, eh?
2: Pobre John.
17: De veritat.
1: En John encara li esperen uns quants anys més de feina. La seva única sort és que, ves, la feina li agrada prou com per no matar-se, almenys. Per sort, en els darrers anys de la seva vida, per fi li arriba el dia, i tot gràcies al rei d'Anglaterra, Jordi III. En John, que ara té 80 anys, presenta una nova versió del seu cronòmetre marí, l'H5.
20: Hola, monsenyor.
1: Ei.
20: Monsenyor Jordi, què tal? Mira, li vinc a presentar l'H5 aquí. Aquest sí que funciona,
1: sí.
20: Li prometo, ja ho veurà. I, per cert, deixi'm ser una mica, que m'han operat aquí, m'han fotut una pròtesi aquí, un maluc.
1: T'has fotut, ja.
20: Hòstia, 80 anys, fot 30, que estic aquí palallant amb això.
1: El rei se n'apiada i li deixa anar una frase que passa a la història marítima.
20: Aviam.
21: Per Déu, Harrison, faré que et facin justícia.
20: Gràcies.
1: Acte seguit li entrega 8.750 lliures. És menys de la meitat del premi que li havien promès, però...
2: Bueno, no, és que és el de sempre, dels reis no te'n pots enfiar.
1: No. Però... Malgrat la decepció, les 8.750 lliures són el més similar a haver cobrat el premi que prometia la cort. I que quedi clara una cosa, eh? Gràcies al cronòmetre marí d'en John,
2: ara.
1: Navegar per alta mar deixa de ser una condemna. El seu esforç serveix per salvar la vida de milers de mariners i evitar que centenars de vaixells acabin al fons del mar.
17: El millor que he fet mai.
2: Sí, molt bé, John.
17: El millor que he fet mai.
1: Ens falta saber si ha sobreviscut en Toby, el nostre gosset. Mercè, qui ho decidirà, això, avui?
5: Doncs ho decidirà el Pere. Que d'on ets, Pere?
6: De Sant Joan de Vilatorrada.
1: Mira, era de Sant Joan de Vilatorrada. Un poble que toca la costa i que segur que sabrà respondre aquesta pregunta.
6: No gaire la costa. No.
1: Com s'orienten els vaixells actualment? A. Amb el cronòmetre marí que va inventar en John. B. Amb un rellotge de quarts. O C. Amb un GPS, com el nostre quan conduïm el cotxe.
6: Jo pensaria que el millor és el GPS.
1: GPS. Doncs... en Toby és viu!
2: Bravo!
1: En Toby és viu i torna a ser a Cassà de la Selva perquè, bueno, a mitja història l'hem fet tornar cap a casa. Si us en recordeu, tenia 13 anys i hem estat molts anys amb en John allà que s'inventava, s'hauria mort de vell i encara, bueno, encara no hauria arribat l'hora.
7: Ah, molt bé.
1: Fins... oi, hòstia, perdoneu, el telèfon, segon. Ja, perdoneu, un moment. Sí...
22: nen,
1: ei, mama,
22: què vas veure el desfile ahir?
1: No, jo no el vaig veure.
22: Ah, jo sí que me'l miro, jo. Ah, sempre sí? Penso, aviam si n'hi ha algun que s'entrebanca, ah. O com aquell any del paracaidista aquell que va quedar enganxat a la farola.
1: Sí, sí, ah, no se'ls veu massa arriats, pobrets. I a més porten aquell casco, aquella mena de gorra, amb la cinteta aquella que els hi queda com per aquí. Que aquella cinta hauria de ser com un casco de moto, no?
22: Sí, sí.
1: I agafar-t'ho
22: sí,
1: sota.
22: Sí, però ells ho porten per sobre la barbeta.
1: Això anava jo.
22: Just sí. Sobre el llavi.
1: Per què ho porten a sobre la barbeta, allò? Allò s'hauria
22: sembla
1: posar...
22: que hagin posat el gorro a la secadora i la tira aquella els hagi quedat petita.
1: Sí, sí. O sigui, la gràcia d'allò seria que t'aguantés el gorro, perquè amb una ventada, no? Llavors et pot marxar el gorro volant i et sortirà...
22: Bueno, això, i que semblen mig idiotes amb aquella tira sí. Aquí per aquí sota de la boca.
1: Sí, bueno, semblen...
22: No vas veure el teu cosí?
1: A quin cosí?
22: Collons, no. En Francesc.
1: En Francesc, el meu cosí, en Francesc.
22: S'ha fet de l'exèrcit espanyol.
1: Què
22: no
1: dius?
22: Es va enamorar d'una mossa de Valladolid.
1: Ai.
22: Bueno, ara ja no es diu Francesc, eh? Es fa dir Paco.
1: Collons.
22: I està a l'exèrcit.
1: Doncs primera notícia, mama. Però en Francesc era independentista.
22: Ah, noi, mira, va com va això. Aquí la gent canvia d'idea més ràpid que de calçotets.
1: Sí.
22: I abraça les eleccions de l'any que ve. Ai, corredisses.
1: En Francesc, de Déu, no ho hagués dit mai, doncs.
22: Tiren més dos tetes que dos carretes.
1: Sí que ho diuen, sí.
22: Escolta,
1: sí.
22: Has de passar per casa quan puguis,
1: per
22: eh? Que tinc un noi aquí que diu que és de la revisió del gas.
1: Què vols dir que tens un noi? A dins de casa el tens?
22: Sí, bueno, va venir ahir i me va dir revisió del gas.
1: Ja.
22: Jo li vaig dir, bueno... hasta que venga mi hijo, usted no puede hacer nada, eh? Que això segur que és una estafa.
1: Bueno, mama, pues digue-li que vingui un altre dia que hi sigui
22: no,
1: jo.
22: No. El vaig fer passar, li he donat galetes i, bueno, ha dormit a casa. Dic, ja vendrà mi hijo, eh? Mama. Espera ser que ja vendrà.
1: Tens un desconegut fotut a dins de casa, mama.
22: Domina, quan puguis i us ho mireu, sí. No tardis perquè... menja com una llima, aquest nano. Venia afamat.
1: Bueno, mama, acabo el programa i vinc jo de seguida, vale? Ara,
22: vale,
1: ara.
22: Adiós, venga.
1: Adiós. Adéu, adéu.
22: Ja viene, m'ha dit això, eh? O sea que ja se podrà marxar luego.
1: Mare de ser, venga. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
23: I en el vostre esperit. Bravo.
24: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
25: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets, però assumeix que hauran de ser els afectats els que recorren individualment la suspensió. La ministra portaveu, Elma Saiz, ya dijo que la advocacia de la Estat estudia un recurso davant del Constitucional.
26: Como saben, el gobierno siempre acata las resoluciones, pero me va a permitir, bueno, pues que en este momento acabamos de conocerla y se está analizando.
25: Per la seva banda, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Radio, ha celebrat la decisió del Suprem.
27: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del techo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
25: Ara, els afectats per aquesta suspensió del Suprem haurien de poder acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant experts com des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
7: Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29N. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se en la confluència.
25: L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord, acompanyat pel seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix que Puigdemont tornarà després de les eleccions espanyoles.
7: Operat amb èxit d'un càncer de pulmó, el Papa Lleó XIV, el Vaticà confirma que el nòdul detectat en les proves rutinàries era maligne i que els metges han hagut d'extirpar-li el lòbul inferior del pulmó dret. El Papa continuarà ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma i ha cancel·lat la seva agenda per la setmana que ve. Els metges, però, no han aclarit encara si haurà de fer tractament.
25: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per les persones mortes per no haver rebut transfusions de sang. L'entitat estudia presentar una demanda col·lectiva després que l'organització hagi anunciat que permet rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. L'escriptor italià Alessandro Baricco ha inaugurat la Biennal del Pensament, que fins diumenge reunirà a Barcelona un centenar de pensadors, escriptors i artistes, com el nord-americà Patrick Radcliffe o l'argentina Mariana Enríquez.
7: Baricco, l'autor de novel·les com Seda, és també un gran melòman i ha conversat amb el compositor Joan Magraner sobre els orígens de la música clàssica. Ha afirmat que la història de la música clàssica és un mirall en el qual s'ha reflectit cada civilització i ha deixat clar fins a quin punt és important per ell la música a l'hora d'escriure.
8: Les meves novel·les, per una banda, són més musicals que la mitjana i això genera una relació més càlida amb el lector, perquè al final vivim en un món que és musical.
7: Baricco ha omplert la plaça Joan Coromines del CCCB. La Biennal de Pensament es fa aquest any sota el lema Desencadenar el present i gira al voltant de temes com la democràcia, la guerra, les desigualtats i les migracions.
25: Esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i tres gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
7: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
25: A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv. També a l'Eurolliga, el líder Panathinaikos ha guanyat a la pista del Partizan 55-72. I la resta de resultats de la jornada són aquests: Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98 i València 97, Olympiacos 102.
7: Encara en bàsquet, a la FIBA Europe Cup, Ostende 76, Girona 91, a l'Eurocup Batxe Shehir d'Istanbul 100, Manresa 88 i l'Espart Unis Girona debuta aquest dimecres a l'Eurocup femenina de bàsquet rebent l'Ostrava Txec.
24: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Dimarts amb olor de dilluns, eh?
1: Ai, sí. Sí, deu ser la persona 88.233 que ho diu avui ja.
0: En el dia d'avui.
1: Escolta, mira, em fa molta il·lusió que els oients de la solució escriguin missatges al mòbil del programa, al WhatsApp del programa. N'hi ha molts, perquè ho pensen i ho diuen.
0: Són tan monos.
1: I ho deixen anar. Per exemple, el Jordi, te'n recordes que fa uns dies vam fer el mapa d'arrossos?
0: I tant.
1: Doncs el Jordi ens explica que vam recomanar un restaurant que es diu Cala Esteve, però que hi va anar a fer una esmorzada de forquilla.
0: I què? I va funcionar,
1: sí,
0: Jordi?
1: Sí, molt bé, molt bé. Però ell va fer l'esmorzada de forquilla.
0: Ah, val, no va fer l'arròs, ha de tornar-hi un altre dia.
1: I ell aprofita per dir-nos que des de fa una setmana, de fet, s'ha fet oficial una associació, l'Associació Catalana d'Esmorzars de Forquilla. Ja ho sabem, si fa una setmana que crec que... Bueno, no ho crec, ho sé, realment.
0: Haurem de tornar a fer un especial d'esmorzars de forquilla.
1: Però m'ha fet recordar, que no ho recordava, lògicament, que nosaltres vam fer un mapa
0: el Jordi,
1: un mapa dels llocs on anar a esmorzar de forquilla a Catalunya.
0: Fem una cosa, dimarts 13, comencem amb bon peu. Ara mateix, els que sou part del Club de la Solució, us reenviem aquest mapa interactiu que hem generat nosaltres a base de les vostres recomanacions. Sí. Vàrem fer un programa dedicat als esmorzars de forquilla, vàrem recollir tot el feedback que ens veu passar via telèfon, via WhatsApp, via xarxes socials, i vam fer un mapa de tots aquests restaurants amb esmorzars de forquilla. Ara mateix l'enviem al Club de la Solució. Re, en 5 minuts, si no formeu part del club, al 677-38-77-19, vull formar part del club. Un WhatsApp, us entrem al club i allà tota aquesta informació en exclusiva.
1: És que casualitat està la vida, ara mateix el Tot es mou de l'Helena García Madero. Estan recomanant que, si us plau, els àpats més contundents han de ser l'esmorzar i el berenar, perquè el dinar i el sopar, doncs així els pugueu fer més lleugers. És increïble. Quina fantasia.
0: El control tècnic, el mestre, el Víctor Villar, a la peixera, en Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. I avui és dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Brigitte Lamour, molt bon dia.
2: Bon dia, radioients i radioientes.
0: Com estàs, estimada?
2: Feliç, nena, aquest dijous, afortunadament. Una servidora, 121
0: anys. 121
2: anys?
0: 121 anys,
2: ja. Cap
0: 121
2: i cua.
0: Anys.
2: O sigui, Santa Teresa.
0: Ai, nena, Santa Mora.
2: Que sapigueu que és un número 1.
0: Doncs deixem-la per felicitar. A Víctor, posa-li uns aplaudiments. Felicitats.
2: Gràcies.
0: Moltes felicitats, Brigitte, per aquest 121.
2: Vaig néixer el 1905, el dia Santa Teresa, i molt feliç. Per cert, els meus nebots van estar recollint, van fer la sega de l'arròs,
0: sí,
2: a 15 dies a Deltebre, i gràcies al programa, de primera mà, li van dir als meus nebots que escoltaven i que s'ho prenien nota de tots aquests llocs.
0: Home, per favor, un aplaudiment també pels nebots de les Terres de l'Ebre de la Brigitte.
2: Bravo.
0: Ja ho sabeu, si us truquen i us pregunten què escoltes, cada dia a la una, la solució amb servidora de vostès, l'Elisenda Carot.
2: Lo de l'Elisenda, me diuen a mi.
0: Ho digueu això quan us truquin els gemes. Lo de l'Elisenda. Avui, un d'aquells programes que us agraden. Avui portem una solució relacionada amb el patrimoni cultural. Avui tornem a fer un especial d'origen històric de les expressions populars.
3: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Què vol dir que una situació o una cosa se'n va en orris? Orris és un lloc, és un estri. Què carai és un orris? Sí. Per què diem que els calaixos estan eixuts si els carrers estan mullats? És veritat que si plou, nosaltres comprem menys? I per què diem que algú neix amb un pa sota l'aixella? O que algú és un tros de pa? I anar de bòlit? Què carai és un bòlit? Doncs mireu, la solució a aquestes i altres preguntes les té una especialista en la matèria, la referenyera nacional de Catalunya, la nostra col·laboradora a la solució, Marta Pérez Verge. Molt bon dia!
4: Bon dia!
0: Com estàs, estimada?
4: Ai, feliç, com sempre, que sóc aquí.
0: Ai, i aquesta copla que ens acompanya sempre la Marta.
2: És
0: ella...
2: que això és fer cultura, nena.
0: Clar que sí.
2: Quan ve ella és llum.
0: És llum, és que la...
2: La nostra cultura.
0: La Marta és bastant de llum a la vida en general. La Marta és periodista, és estudiosa de dita, refrans i cultura popular i ha recollit la seva feina en el seu llibre Peti qui peti, que ho peta també en vendes, eh? Sapigueu, que segueix allà sempre arrencajant. Peti qui peti, regals de l'amic invisible. Jo ho torno a dir, ja ho vaig dir l'any passat, però és un regalassó per l'amic invisible.
2: Sí.
0: Escolta'm, Marta, avui parlarem d'unes quantes dites, uns quants refranys. Farem una crida també, les persones que vulgueu interactuar amb la Marta. Avui ho fem a l'engròs, eh? Avui parlem de dites i refranys en general. Què preguntem, Fran?
1: Mira, avui a través de les vies de contacte habituals, que ja les teniu ja sabudes, però que de tant en tant va bé recordar-les, El telèfon del directe és el 93-201-7474, si voleu parlar amb nosaltres. I després hi ha el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19. Aquest que aprofito, esteu fent servir per demanar-vos, per demanar-nos formar part del club. Ho demaneu i allà hi trobareu doncs, el mapa d'esmorzars i altres coses que tenim al Club de la Solució. Mira, avui us demanem una cosa domèstica. Quin refrany feu servir més a casa vostra? Perquè totes les famílies tenen aquell refrany que fan servir més d'una vegada o que el tenen com a refrany crossa o expressió popular crossa, no?
0: Ara, ara.
1: Qui no té un all té una ceba. Per Lluís s'ha de patir. O vas
0: a cal
1: sabater,
0: a cal sabater, sabates de paper.
1: Doncs mira,
2: nena, jo
1: aquest era el teu,
2: passa,
1: oi?
2: Any empeny.
0: Any empeny. Ah, ma mare, sempre fa servir vas bé, ciraré.
2: Ai, m'encanta.
0: Vas bé, ciraré. Aquesta
4: sempre,
0: la fa servir
4: sempre
0: molt.
4: Dic cosa dolenta fora del ventre.
2: Ai, epa.
0: Quina és la vostra favorita? Ara. Va, quina dieu? I si en teniu alguna, que això a vegades ens passa, moltes vegades. Ostres, canvia el referent en castellà. Digueu-nos-ho, sí, perquè la Marta és com un diccionari en potes i ens pot dir com ho diríem en català, que soni més de casa nostra, eh? Al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. Abans de continuar...
1: Ai,
2: ai, nena!
0: Víctor, deixa'm l'antena en blanc.
1: Què passa?
0: Dimecres 21 d'octubre...
1: Ai, ai, què passa?
0: La solució? Marxa d'excursió!
2: Oh! Nena, on aneu, per favor?
0: Doncs mira, a partir de la una del migdia estarem en directe a la Biblioteca Gabriel Ferreter de la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona, que em consta que són molt fans de la solució. Per tant, ens fa especialment il·lusió anar a fer aquest bolo amb ells. Ens podeu venir a veure. Ens podeu venir a veure, però hi ha una bona i una mala notícia.
2: Ai, nena, ja estem. Ah, allò de l'aforament, no?
0: Tenim entrades, però només disposem de 60 localitats.
2: Nena, només, Déu-n'hi-do, ja m'agradaria mi plenar el teatre.
1: Home, no, 60 seria un emplaguet, no?, que deien abans.
0: Clar, intentarem que siguin una miqueta més, ja apretarem a la gent de la UPC, ja apretarem a la gent de la UPC. Però de moment, 60. Això vol dir que ara mateix obrim 10 places.
2: Vinga, va, i com han de fer, nena, com s'ha de fer?
0: Ho poden fer de dues maneres. El WhatsApp de sempre, el nostre WhatsApp, que vull venir al bolo de la UPC, o ens dieu, vull venir el 21 d'octubre, qualsevol cosa, la Viena i la Lívia us atendran. Per tant, ara mateix correu, perquè obrim 10 places, envieu-nos un WhatsApp, que està rebentant el WhatsApp.
1: Sí, és que saps què passa, que tenim en paral·lel, tenim els esmorzars de Forquilla, la gent que vol ser part de la solució, la gent que està dient el refrany que diuen...

0: setmana us contactaran, encara que hagueu posat vull venir al bolo. No patiu de res. Passarà de tot, hi haurà premis, ens posarem cara i, sobretot, recordeu, 21 d'octubre a l'UPC, Biblioteca Gabriel Ferreter, us presentarem, a més en exclusiva, un nou podcast de la ràdio.
1: Oh.
0: A veure, senyora Pérez Verge, comencem parlant de l'expressió, si et sembla.
2: Sí.
0: Anar-se'n en orris. Què en sabem d'aquesta expressió, Marta?
2: Comencem, com deies al principi, per saber el significat d'orris, que és orris.
0: Què és, Brigitte, tu saps?
3: Jo pensava que era un poble del Berguedà.
1: Té nom de poble,
0: eh? Té nom de poble.
1: És veritat. De barranc, no? El barranc d'orris.
0: Un moment, vaig a buscar-ho, eh? Barranc d'orris, de veritat.
3: Però era de Norris.
0: Però clar, Norris. No, Orris.
3: Ah, Orris. Hi ha Oriols. No, Oriols no. Orrius.
2: De fet, hi havia...
0: El barranc dels Orris és un curs fluvial situat a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: Hi ha molts noms, i sobretot per la part del nord, i ara entendreu per què hi ha molts noms que hi apareix Orris. De fet, si voleu, fins i tot encara anem una mica més endavant a saber què, per què fem servir aquesta expressió.
0: Per favor.
2: Potser, perquè segurament tothom la coneix, però la diem sobretot quan un projecte fracassa, quan uns plans se'n van en l'aire, o una cosa que semblava ben encarrilada acaba malament. Però d'on ve, va? Doncs tenim, com sempre, moltes teories diferents, però comencem per, com us deia, pel mot orri. Segons el diccionari català-valencià-balear, prové del llatí orreum, que vol dir graner.
3: Amb
0: els orreos, sí, el meu cunyat. Bueno, el meu cunyat és català, però viu a Galícia, sí. La meva cunyada és gallega.
3: Els orreos.
0: Allà
3: s'acaben el blat.
2: I d'aquí que hi hagin tants noms i localitzacions on la paraula orris hi apareix. També designa orris, en l'àmbit ramader, el lloc on munyen les ovelles, on es munyen, i també on s'elabora el formatge d'aquestes ovelles. I com podem relacionar aquest espai amb una expressió que avui fem servir per parlar de fracassos i de coses que acaben malament? No, us haig de dir que no hi ha allò una explicació concloent, però una possible interpretació que s'ha plantejat és que si un ramat s'espantava per l'aparició d'un llop o per l'arribada d'una tempesta i fugia descontroladament, es podia perdre el control dels animals i tot plegat acabava amb un desgavell.
0: Amiga.
2: Aquesta és una de les teories.
0: Aquesta és una.
2: Sí.
0: Mira, ara de seguida connectarem amb una persona que ens pot intentar verificar aquesta part, aquesta primera teoria. Abans, però, és que estan cremant els telèfons. Ai, avui. Estic suant ja de que no podrem fer cas a tothom que ens està escrivint i que ens ha trucat.
4: No, ja et dic una cosa. Nosaltres anem d'excursió dimecres 21 d'octubre, però si fóssim moques grasses, podríem anar a excursió. No, podríem anar a excursió tres vegades més. Quatre bolos.
0: Creure. És que sou tan... Lluitarem perquè hi hagi més aforament. Ara parlarem amb la Marta. Va, Pepita, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Pepita, de l'Hospitalet de Llobregat. Quina és aquella expressió que sempre feu servir a casa teva?
5: Bueno, jo el meu pare feia servir. Jo ara l'he fet servir i quan ho dic me diuen que no m'entenen. És a dir, qui té tions fa estelles.
0: Qui té tions fa estelles.
5: Sí.
0: Oh, i com la interpretes tu, aquesta Pepita?
5: Bueno, el meu pare deia que quan una persona diu, li diuen que té diners... aquesta persona necessita diners, pues els tions són els diners. I les estelles és vendre-t'ho i tindre diners.
0: Epa, espera't, Pepita, verifiquem-ho. A veure, Marta, què en saps d'aquesta expressió?
2: Sí, està documentat que vol dir que qui té finques o altres béns de fortuna els pot adinerar o trobar que li deixi diners amb la garantia d'aquells. I tenim sinònims com, per exemple, en casa que tot hi ha, prompte s'arregla el sopar, o qui té canyes té flautes... Qui té ovelles té pells...
0: Ah, com volem dir que si tu maneges, si tu manegues quartos, la cosa és més fàcil.
3: Nena, però això fa les entitats bancàries. Si tu tens quartos, te donen quartos, i si no en tens, no.
0: Absolutament veritat, Brigitte. És així, eh? Els diners criden els diners, allò que diuen. Doncs, Pepita, verificada queda i gràcies per la teva aportació. Una abraçada, bonica.
5: A vosaltres, que sempre us escolto.
0: Gràcies, preciosa. Si et truquen, què escoltes? La solució amb Elisenda Carot, eh?
5: Vale.
0: Adéu, adéu. M'encanta, diu, vale, pesat.
4: Vinga. Va, per tu.
0: Helena, Sant Jordi d'Esvalls, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs mira, a casa tenim un metge, o bueno, en tenim dos, i sempre, moltes vegades, ens diuen aquí molt de metge, però a casa del Ferrer, cullera de fusta.
0: Bona aquesta. Mira, aquesta ja te la dic jo, que és el Ferrer, cullera de fusta. La Marta ens en va ensenyar una que a mi m'encanta, que és a cal sabater sabates de paper, que em sembla extraordinària, Marta, eh? I n'hi ha moltes, suposo que n'hi ha més, més variants, eh?
2: Moltes. I de fet, amb tu, Elisenda, també el vam modernitzar i vam dir a cal dissenyador, còmic sans i cartró.

0: veritat. Còmic Sans i Cartró, m'encanta. Doncs queda dit, Helena, Sant Jordi, gràcies, una abraçada bonica. Adéu, adéu. Vaja, acabem aquesta primera ronda amb en Josep Maria de Manresa. Josep Maria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quina me'n proposes? Quina és la que fa servir habitualment?
1: Pues mira, és una frase que em va ensenyar un senyor que em va ensenyar moltes coses professionalment, i aquest senyor, quan hi havia un problema i proposaves home, això ho podem arreglar així, ho podem solucionar així, si no ho veia clar et deia: això és com si et pica el nas i et rasques l'orella.
0: Volem dir que no serveix de res, eh?
1: Vol dir que no perdis el temps, que això no t'ho solucionarà.
0: Ostres, m'encanta molt fort, eh? No perdis el temps amb històries, que això no té solució. Josep Maria, aquesta me l'apunto i crec que me la sumo a la llista de les de fer servir a diari. Una abraçada, bonic.
1: Igualment. Fins ara.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Això com si et pica el nas i et rasques l'orella. A veure, Fran Domènech, sé que t'he fotut un poti-poti al 677-38-77-19.
2: No, però...
0: Què ens estan dient els nostres oients?
2: L'Alba diu que... la seva expressió és la que fa servir cada dia amb els seus fills. A la taula i al llit, el primer crit.
0: Home, epa! No, que és molt amb els fills, eh?
2: Sí, clar. No és el primer, normalment és el vuitè crit. La Montserrat fa servir "s'ha acabat el bròquil".
0: Ah, sí, aquesta sí.
2: Aquesta és fantàstica. L'Anna, "don no n'hi ha, don raja". La Sònia, "tants caps, tants barrets".
0: Bé.
2: I després la Rosa, "tota pedra fa paret".
0: Oh, i aquesta m'agrada molt, eh? "Tota pedra fa paret".
2: Qualsevol aportació, per petita que sigui.
0: Que és una mica un sinònim de mica en mica s'omple la pica, no?
3: Exacte, perquè és allò, poc a poc es va aconseguint allò que es vol.
0: Mireu, va, podeu dir la vostra al 93-201-7474, al 677-38-77-19. Fem una pausa, anem a la publicitat, i a la tornada seguim parlant d'aquest "anar-se'n en orris", les altres teories d'on prové aquesta expressió.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Ja t'han posat el Despacito, Marta.
5: Ai, que sona, però no sé quina copla és.
3: Em passo l'hora ballant, jo, que això és una meravella.
0: Ja ho sabeu, que avui tenim la Marta Pérez Verge aquí, per tant, vol dir que estem verificant, comprovant i explicant dites, refranys i expressions populars que podeu trobar la majoria recollides en aquest Petiquipeti, el llibre de la Marta. Hem començat parlant d'anar-se'n en orris i hem parlat d'una possible teoria. Ara bé, ja has dit que hi ha diferents versions. Hem parlat d'aquesta relacionada amb la ramaderia, però si no ens convenç, en tenim d'altres. Marta, quines?
3: Sí. Ara anem cap al món mariner. El diccionari també català-valencià-balear recull un ús relacionat amb els vaixells que, quan naveguen amb temporal, hi ha la mar tan moguda, amb unes onades tan altes, que escombren la coberta. Ens hem d'imaginar aquesta imatge, del vaixell que es belluga,
0: i tant, totes un vaixell les onades... Passa l'onada quasi per sota, eh?
5: Ai, calla, el Titanic.
3: Sí, és una imatge que...
0: Això que més que l'onada...
3: Això ja és glu-glu-glu, ja directament. Doncs és una imatge ben diferent a la del ramat, però també ens acosta aquestes situacions en què les coses es poden descontrolar. I tot i que també hi ha qui diu que ve dels esculls on s'enfonsaven els vaixells, que els mariners n'anomenaven orris, haig de dir que he buscat si existeix aquesta excepció, però no l'he trobat a cap diccionari. Podria ser que dins del món mariner s'utilitzés. No l'hem trobat documentada a cap diccionari que digui que orris és un sinònim d'escull. Però és que, a més, orri amaga encara un altre significat.
0: Ai.
3: Tant en orri com a orri poden voler dir també, quan estem parlant, en gran abundància, a dojo o a doll. Es pot fer servir en el sentit de a granel, quan parlem de productes que es transporten o s'emmagatzemen sense envasar, per exemple. Traginem el peix en orri, no? Que el transportem sense encofrar-lo ni posar-lo a les caixes de pesca, o, per exemple, enfornem en orri. Quan enfornem la terrissa sense capses, mesurant allò a ull la quantitat de peces que s'enfornen.
0: Pel broc gros, eh?, allò que diuen.
3: Sí, i fins i tot hi ha qui el fa servir com a sinònim de caure o d'anar per terra, anat en orris.
0: Doncs mireu, la Marta és que, com sempre, ho peta. 93-201-7474. Maria de Sabadell, bon dia. Bon dia, Maria.
6: Em sembla que ja l'havies presentat, no?
0: Maria, a veure què parla la Maria.
6: No, però em sembla que va parlar amb el notari.
0: Va parlar amb el notari?
5: Això és una herència.
0: O sigui, la Maria està a punt de donar-me l'herència a mi. Maria de Sabadell, bon dia.
5: Nena, per favor, que estem en directe.
0: Escolta.
6: És que estic en directe.
5: Ara.
6: Doncs hi ha d'allò.
0: Hi ha d'allò, eh? Espera, Maria.
5: Sí, el notari, nena.
6: Sí.
0: Què, nena?
6: Havien trucat a la porta, home.
0: Home, aquesta... No. I qui era?
6: Justament ara, escolta.
0: I Maria, què et deia? Què et deia a la porta? Què et deia?
6: Res, un que és nou al bloc i es venia presentat.
0: Ai, mira que maco, escolta.
5: T'ha portat un pastit d'aràndanos.
6: I a mi que m'importa, tu, mentre es porti bé, t'ho veuràs allà.
0: Home, Maria, haver aprofitat, que potser portava panellets a 200 euros al quilo, nena.
6: No, no portava res, no, ja ho he mirat. Ja ho he dit, si no, res. No portava res.
0: Va, Maria, anem per feina, tu.
6: Algun mal de cap, potser.
0: Potser sí, esperem que no. Maria de Sabadell, a veure, quina és l'expressió que feu servir a casa teva?
6: Quan teníem mal de cap o mal de panxa o així, la meva àvia sempre deia, això no és res, passat per la nit, tot serà bonic.
0: Ah, mira, oh, volem dir, si superes, si superes la nit, ja la cosa va millor, eh? Marta, tu la coneixies, més, aquesta?
3: No, no la coneixia, però és veritat allò, que diuen que quan descanses, dorms, normalment la cosa millora, no sé què sigui...
0: És veritat, que la nit tots els monstres són més grans, eh? Sí, després quan et lleves dius, no era per tant.
5: No era per tant.
0: Maria de Sabadell, escolta'm, l'apuntem en nom teu i en nom del teu veí, també. Una abraçada. Zara, adéu, adéu.
3: Gràcies.
0: Anem a la Núria, de Castellà del Vallès. Núria, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: A veure, quina me'n proposes?
7: La paciència és la mare de la ciència.
0: Oh, ah, la paciència... Mira, t'he de dir, Núria, que aquesta la feia servir ma mare quan ens desesperàvem tots.
7: I això l'he fet servir molt amb els meus fills.
0: Veus?
7: Quan es posaven neguitosos, que no els hi sortia els deures o el que fos, els hi deia, ja està sempre amb el mateix.
0: També et dic que a mi quan ma mare em deia la paciència és la mare de la ciència, deia, sí, home, sobre que estigui histèrica, digue'm tu que la paciència és la mare de la ciència. De veritat, eh? Aquesta, a què es refereix, Marta? És evident, no?
3: Home, sí, que al fi, tothom hem de tenir paciència i fer les coses a poc acaben sortint, però és que jo aquesta sempre l'he dit diferent. I he dit l'experiència és la mare de la ciència en comptes de la paciència.
0: Epa, doncs no sé quina m'agrada més, eh?
3: Segons l'ocasió podem tornar-nos a dir una o l'altra, vull dir que com que són en moments diferents que la podem utilitzar, però m'ha fet molta gràcia que digués la paciència, perquè és veritat que també es diu, però també...
0: Les dues, clar. Sí. Doncs, Núria, queden apuntades com les més habituals que fem servir els catalans. Una abraçada, bonica.
7: Gràcies.
0: Adéu, adéu. I abans hem dit, a veure, aquestes dues teories d'anar-se'n en orris, doncs verifiquem, a veure, amb una persona avesada a conviure amb ovelles, si sap alguna cosa d'aquesta primera teoria que ens ha mostrat la Marta Pérez Verge. Marc August Muntanya, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, molt content d'estar aquí.
0: Gràcies, Marc, per atendre'ns. En Marc August és pastor, també és codirector del podcast Camí de Cabres, de Catalunya Ràdio, que recordareu que vàrem presentar aquí,
5: sí,
0: a La Solució. Ho vàrem fer des de Mollerussa i va ser una experiència extraordinària. Escolta, Marc, Marc August, la paraula orri es refereix a un lloc on es munyen les ovelles i es fa el formatge. Com el pots descriure, aquest lloc?
8: Bé, es refereix a això, sí i no, diríem.
0: Epa, epa!
8: Un orri és la paraula que defineix un espai a la muntanya, normalment, o a mitja muntanya, que eren les construccions de pedra on es munyien, o també, la mateixa paraula es feia servir per descriure els llocs on es deixaven madurar els formatges. Uh-huh. És a dir, petites construccions de pedra on els formatges que s'acabaven de fer es deixaven madurar.
0: I si plovia, tant, què passava, Marc August?
8: Eren construccions cobertes i tapades.
0: Ah, val.
8: S'entén, sí, sí. Era com una petita nevera rural, per dir-ho d'aquesta manera.
0: Amic.
8: I els orris, sí, eren unes petites construccions que tenien un passadís estret per on les ovelles passaven d'amunt en una i el pastor es podia ajupillar i anar-les munyint d'una en una.
0: Ah, estrets perquè no es poguessin moure, diguem-ne.
8: Ah, exacte, perquè fos més fàcil de fer passar el bestiar i de poder-les munyir.
0: I Marc August...
8: També s'ha de dir... que hi ha qui diu orri per referir-se a totes les cabanyes i barraques de pastors que hi ha a la muntanya, és a dir, totes aquestes construccions de pedra seca. A vegades hi ha gent que les anomena orris, però per ser exactes, l'orri és l'espai destinat a la llet i al formatge, és a dir, allà on es munyia i allà on es guardava el formatge.
0: I saps si se'n conserven en perfectes condicions a Catalunya, d'aquests orris?
8: En perfectes condicions jo diria que no, però de conservar-se se'n conserven, sí. En trobem restes, el que passa és que com que eren construccions efímeres i en el temps, perquè es feien servir poc temps i estaven en llocs una mica aïllats, doncs, clar, se'n conserven moltes vegades les restes, que si no ho saps, tu segurament passes per allà i no ets conscient que allò és un orri.
0: I ara estava pensant, clar, es munyia les ovelles a la mateixa muntanya, no?, en aquests orris, i allà mateix es feia el formatge i s'hi deixava. És a dir, es manipulava tota la llet i es deixava allà quallar per després manipular-la, o no?
8: És a dir, tu munyies les ovelles, feies el formatge i deixaves el formatge que madurés.
0: Allà mateix, eh?
8: O bé que madurés, o bé feies el tupí, que és agafar els formatges i els deixaves amb aigua ardent perquè fermentessin.
0: Ah, carai, tu hauríem de fer un tupí.
8: Al final, al final el formatge és una manera de conservar la llet, no és cap altra cosa que això.
0: Clar, perquè si no, no te la podies consumir a la velocitat que requeria. Marc August...
8: Heu de pensar que els orris es munyia a la primavera i, per tant, era el moment que les ovelles pujaven cap a muntanya i normalment estaven en llocs una mica apartats. Que d'aquí també l'expressió, no? Perquè els orris no estaven al costat de casa.
0: Jo no em vull inclinar per cap de les dues opcions que ha plantejat la Marta. Però aquest, que estiguessin... Bàsicament, ens ha donat la clau ara en Marc August. De dir, si estaven allà on Jesús va perdre la sabatilla, saps? Potser té sentit d'anar-se'n a Norris.
8: No els veieu al costat de casa, no. Més aviat estaven a la muntanya i en lloc una mica on hi havia el bestiar, evidentment.
0: Acordem que ens quedem amb aquesta o no, solucionaires? Ens quedem amb aquesta. Marc August Muntanya, pastor, també codirector d'aquest podcast, recupereu-lo, val molt la pena, eh? El Camí de Cabres, el teniu a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies, una abraçada, bonic.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
5: Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. M'encanta, nena. Una història d'amor tan maca que l'heu utilitzat els que no ens estimen perquè no saben el que diu la lletra.
0: Ai, senyor, el bella ciao, eh? Ara parlem d'un refrany que té a veure amb la pluja i amb les seves conseqüències. A veure, ho vàrem poder tastar la setmana passada. De fet, el divendres passat, no l'altre, especial aiguats aquí a Catalunya Ràdio, dilluns també a diferents zones de Catalunya amarades, vam poder veure les conseqüències de la pluja, malauradament en alguns casos. Però parlem de pluja, Marta, a veure.
3: Va, sí. Avui el refrany que us porto és un refrany que, a més, s'ha sentit molt aquests dies, i és carrers mullats, calaixos eixuts. Que és aquesta dita que ens diu que una meteorologia adversa comporta que la gent es quedi a casa i que els comerços estiguin buits i, per tant, no tinguin beneficis. I, de fet, hi ha qui la continua i diu: carrer banyat, calaix eixut, dependent content, ja m'ho fotut.
0: Perquè dependent treballa, no?
3: Treballa, però clar, l'amo no fa diners, no fa calaix.
0: M'encanta, ara de seguida ho comprovem. Abans, però, us recordo els telèfons, 93-201-7474, si avui ens voleu dir quina és la dita, l'expressió popular, el refrany que feu servir a casa vostra. També ens ho podeu fer saber a través del 677-38-77-19.
2: És curiós perquè el Josep Maria fa servir una expressió popular, jo diré que no és cap refrany, que diu que tot el que es pot arreglar amb diners és barat, que la va prendre el seu pare.
0: Ostres, és que estic... No, estic molt d'acord. És allò de, val tants diners. Si els tens, no és problema.
5: El
0: problema és no tenir-los.
5: I més en temes de salut.
0: I, per altra banda, és temes de salut, tant de bo. Mira, quants ens deixaríem allà tota la hipoteca, no?, si poguéssim solventar algunes de les coses.
3: Sí, perquè justament la salut...
0: Malauradament ens iguala, eh?
2: Abans parlàvem de la paciència i la mare de la ciència. La Montse diu que a casa seva fan servir el poc a poc i bona lletra.
3: Oi, tant!
2: I el qui dia passa, any empeny.
0: Ah, aquesta com tu, vegeta.
5: Sí, perquè és intel·ligenta.
2: I després la Sandra, aquella, que també hem sentit en alguna ocasió, de qui no té feina, el gat pentina.
5: Oi, tant!
2: Home! I per cert, ja que parlem d'animals, la Lídia, fotre't de lloros quan algú cau. Diu, fem servir a casa constantment.
3: Aquesta també la fem servir.
2: De lloros.
5: Això de lloros.
3: Això és una distorsió que es va fer de la paraula, és oros. És tu caus i doncs de morros, i llavors va haver-hi, a vegades passa amb la llengua i amb les expressions, que busques paraules semblants i van, amb els anys van canviant, però d'oros ha canviat cap a lloros.
0: Però com d'oros? O sigui, et fots de morros.
3: Sí.
0: I els morros amb els oros, què tenen a veure aquí?
3: Perquè...
0: No. Clar, de morros d'oros...
3: Bueno, perquè té diferents significats.
5: Com que s'adapta, no?,
3: però...
5: el vocabulari. No.
0: Ah, que no fos tallant la paraula per darrere. En plan,
5: però
0: morros,
5: ara també ho fan aquestes nenes que fan reggaeton. També les esdrujoles se les mengen amb patates.
3: Perquè són els...
5: Perquè
3: no,
5: rimi,
3: en
5: no?
3: aquest cas, els oros són els forats del nas. I llavors tu caus de morros i caus... amb el nas cap a terra.
0: Ah, amiga,
3: per tant. Diem de morros perquè et mirem la boca, però oros, en aquest cas, ens fixem
0: nas,
3: amb el nas.
0: Amb els narius.
3: Exacte, són els oros.
0: Per tant, és incorrecte, això de lloro?
3: No, és correcte en el sentit de que al final l'evolució és com allò, tocar el dos, que ve de tocar el dors, que és de tocar l'esquena.
2: Del cavall.
3: Del cavall. Ah. Llavors va evolucionant, es perd, cau aquesta R, i acabem dient tocar el dos, i no té res a veure amb el número dos. Doncs aquí,
2: fantàstic.
3: Caure, no...
0: Jo pensava que era pel nas així de lloro, saps allò, el bec, el lloro.
3: Mira, al
0: és
3: final
0: per això.
3: Ja
0: és
3: està, per això. Ja el tenim.
2: Per cert, tenim, una pregunta, tenim preguntes també per la Marta, que és que la Paula ens demana si podem explicar l'origen de l'expressió "això és de l'any de la picó".
0: Home!
3: Sí, aquesta és maco, perquè sí. a més està, sí. ens hem de situar en un moment molt concret, que és a Catalunya el 1471, que és quan els catalans van patir un any de molt males collites, que va portar cap a una fam extrema, on a més li hem de sumar una plaga de puces, que d'aquí que es digui L'any de la picor. Que, de fet, l'expressió completa era que és de l'any de la picor que tothom gratava.
0: Uau, la picor. Sí, uau, estic fent... Quin any has dit, Marta?
3: 1471.
0: Encara no s'havia descobert Amèrica, eh?
5: Bueno, jo no hi era.
0: Descobert, qui diu... Descobert,
5: jo no hi era,
0: diu,
5: però la meva cunyada sí. No?
2: Envaït.
0: Exacte, envaït. Pau, més preguntes.
2: No, mira, la Carolina obre un camí que ja vam encetar, ja us ho explicaré, perquè diu, a casa meva, quan algú està distret, se li diu que sembla que vingui d'Arbeca.
0: Home,
2: aquest. I aprofito per dir que...
0: Sembla que baixis d'Arbeca.
2: Que l'any passat, a la primera temporada de La Solució, l'11 de novembre, concretament, això ho he mirat, no és que no s'ha quedat de memòria, vam fer un programa amb la Marta Pérez Verge sobre expressions populars i refranys de rivalitats entre pobles. Que el recuperin, també, perquè segurament hi sortia molta gent d'Arbeca, hi sortia molta gent d'Arbeca i també molta gent de Sabadell.
0: Deixeu-me tornar un momentet. A carrers mullats, calaixos eixuts, és veritat això? Parlem de pluges convencionals, això sí, però les pluges fan que anem menys a comprar als comerços. Montserrat Berenguer, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: La Montserrat treballa al forn del pont a Molins de Rei, és part de l'Associació de Comerços de Molins de Rei. Escolta'm, fa una setmana que patíem un episodi de pluges intermitent. Tu notaves que venia menys gent quan plovia, o notes que veia menys gent al forn quan plou a Montserrat?
9: Sí. Mira, t'haig de dir que aquest forn fa 90 anys que hi és, i això jo ja ho sentia amb el meu padrí que va començar.
0: Ah, amiga, per tant és una dita que es confirma.
9: Sí. I jo pensava, quan era petita, què voldrà dir això? Doncs pues ja ho sé.
3: Ja ho has viscut.
0: Per tant, tu quan et lleves i dius, ostres, humitat, pluges, avui ja sé que els llonguets me'ls emportaré sota el braç, no?
9: Exacte. També t'haig de dir que quan diuen mal temps, llavors és al revés. La gent compra més pa...
5: Per previsió.
9: Les iaies per allò de Nadal.
0: Ai, m'encanta aquesta. Clar,
9: però
0: no
9: només les iaies,
0: Sí.
3: Que són previsores.
5: Perquè són previsores nosaltres.
0: Els joves després ens passa que acabem menjant el pa congelat o aquell pa.
3: O sense pa directament.
0: O aquell pa que deixes 2 segons fora d'on sigui i és xiclet, no? O sigui, bàsicament les iaies preveuen més, escolten més i van a comprar pa per fer calaix, per si venen maldades, no?
9: Sí, però ja et dic, allò dels calaixos eixuts i els carrers mullats, calaixos eixuts, és veritat. Però ara també hem d'afegir, jo penso, que l'estiu, aquest estiu també he fet estragos. Tanta calor, la gent no sortia,
0: L'hauríem d'adaptar, Calaixos roents, carrers roents, calaixos eixuts, també podria funcionar, no?
3: Dolents, no?
5: Roents, dolents.
0: Oh, carrers dolents.
9: Jo ho
5: he eixutit, Sí.
0: Mira,
5: carrers roents...
0: L'apunto, a veure, carrers...
5: Calaixos dolents.
0: Roents, calaixos dolents. Home, la compro, Marta, pendent-te'l.
3: Vinga, va.
0: Calaixos dolents, carrers roents, calaixos dolents. Equivalent al carrers mullats, calaixos eixuts, doncs el mateix quan fa molta calor. També és veritat que... A veure, Montserrat, no et fa gaire de gust quan fa molta calor de dir, posa'm aquella baguette o aquell tronquet que acaba de sortir del forn, no?
9: Exacte, tot ajuda.
3: I pobres també
9: ells. Calor de fora i calor de barra no ajuda gent.
0: Exacte, i allà dintre que deu estar fet és un musclo, no?
9: Sí. Pobreta. Ara comencem ja a tenir la porta oberta, però fins ara no, eh?
0: Ai, Déu-n'hi-do. Montserrat Berenguer, la podeu trobar, al forn del pont a Molins de Rei. Servidora, vostès us diu que... És com anar a un forn de tota la vida, d'aquells clàssics. Que fa olor a pa de veritat, no del pa de mentida que ens inventem.
5: Normal.
0: Gràcies, Montserrat, una abraçada.
9: Gràcies.
0: Fins ara. Adéu.
5: Aquesta no me la sé.
0: Jo tampoc. Quina és, Víctor, aquesta?
5: Ah, sí, la de la Rosalía, nena.
0: Quina de la Rosalía?
3: El
0: Fucking Money Man.
5: Ah,
0: el Fucking
5: Money Man.
0: El vull ser milionari, és veritat.
5: Escolta, jo...
3: Perquè això... Em passo el dia ballant, jo, aquí.
5: Vinga.
0: La Marta ha vingut aquí a classe de tumba. Per favor, torna'ns a facturar, Marta.
3: Home.
0: Va, parlem amb en Pere, de Cabrera de Mar. Pere, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Quina expressió fa servir tu, que mai no falla?
10: Mira, et faig una petita coseta. L'experiència és la mare de la ciència i cosina de la prudència.
0: Sí. Bravo! Bravo! Bravo! M'agrada
2: molt aquest doble salt.
0: M'encanta.
10: Bé, el meu és... Qui no treballa no menja ni va mudat el diumenge.
0: Oh, boníssima aquesta. És una mica veritat, perquè clar, no menges, ja no et dic que no tens quartos ni per mudar-te el diumenge, saps? Qui no treballa no menja i no va mudat el diumenge.
3: Sí, sí, també d'aquesta jo en tinc una que es diu també, que és aquí geu i no treballa, molts cops badalla. Perquè és allò...
0: Badalla per no poder, perquè no pots menjar, bàsicament. Tu ves badallant, no? Pere, de Cabrera de Mar, gràcies per la paciència, que és la mare de la ciència, i gràcies per escoltar-nos. Una abraçada, bonic. Adéu, adéu. En Josep Maria, de la Pobla de Segur. Bon dia, Josep Maria.
11: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Josep Maria?
11: Bé.
0: Hosti, quina veu, nano de ràdio, eh? Escolta. Josep Maria, quina ens proposes? Quina dita ens proposes?
11: Mira, el meu pare, quan jo era petit, petit, sempre li havia sentit dir panxa prima, fora son.
0: Panxa prima, fora son. Aquesta m'has enganxat, Josep Maria, aquesta no la conec.
2: Hosti, el Pallars.
0: Panxa prima, fora son.
11: L'apuntem. Sabem moltes coses.
0: I a què es referia el teu pare, Josep Maria?
11: Doncs que s'ha de menjar.
0: M'encanta.
11: Dormim la panxa prima malament.
0: Ah, és veritat, no aconsellies la son, que li diguin a tots els pares i mares de canalla petita. Ara ho investigarem, a veure si trobem més bibliografia. Panxa prima, fora son. Josep Maria, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
11: De res.
0: Fins ara, guapo. Adéu, adéu.
2: Mira, ell escriu una badia. Ell truca des del Pallars Jussà, en aquest cas, però l'Eric, que és el Pallars Sobirà, té una altra dita, també, que per dir que ha estigat molt en fer alguna cosa, per exemple, que diu que quan es mor el Pasqual li porten l'orinal.
3: Ostres!
0: Com?
2: És fantàstica.
0: Quan es mor en Pasqual, li porten l'orinal. Em sembla un bon moment. A bones hores, no?
2: Li hauríem d'haver portat abans.
5: Mira, aprofitem aquest Pasqual perquè una servidora, sabeu que va estar 19 tota la vida de carnissera.
0: És veritat, nena, que tu vas ser carnissera a mercat.
5: Jo sempre, quan un ganivet no talla, digue, aquest ganivet va matar el Feliu i encara es viu.
0: Ah, boníssim, s'han de filar els ganivets, eh? Vigileu, després.
5: Jo faria ganivets. Ja vam parlar del que s'ha de fer si hi ha ferides a les cases.
0: Recupereu també aquest programa.
5: Va ser un èxit, nena.
0: Farem segona edició.
3: D'aquesta, a casa sempre havíem dit, quan fou mort, el combregaren.
0: Ah, mira, a bones hores. A bones hores.
5: Això passa també aquí amb la cultura, nena. Quan es mor algú és quan li fan els homenatges. Sí. Aviam si es fem en vida.
2: Jo he de dir que hi ha moltes dites relacionades amb la feina que ens han enviat diversos oients. L'Isaac diu, fem-ho bé que malament ja hi queda. Així com per defecte. I el Xavi diu que la seva feina fan servir aquest doble salt que dèiem. Ai senyor, tanta roba i tan poc sabó i...
5: Tan neta
2: afegim.
5: Que la vol el senyor rector.
2: I ben neta que la vol el senyor. Sí, no rector en aquest cas, però un senyor.
3: Jo sempre l'havia dit amb el rector, també.
0: Ai, senyor, vinga, va, fem una pausa per la publicitat i a la tornada resolem més dubtes amb la Marta Pérez Verge i parlarem de què vol dir anar de bòlit. Ara tornem.
4: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: 12 minuts i seran les 2 del migdia. Ui. De seguida seguim parlant de refranys, però abans, dimecres 21 d'octubre, la solució, marxem d'excursió. Una tornada guai, que aguanti l'embestida. És que m'està dient molta gent a través del WhatsApp, a través del Fran Domènech, que no ho hem sentit. Què hem de fer, què hem de fer, què hem de fer?
2: Ah, sí, perquè la gent té ganes de dir que hi havia una mica de sarau aquí, entre el Club de la Solució, els esmorzars de Forquilla i els refranys, i, clar, no saben què passa el 21 d'octubre.
0: Centrem-nos. 21 d'octubre.
5: És un dimecres.
0: 21 d'octubre, dimecres, sí. Estarem en directe a la 1, presencials, ens podeu venir a veure a la Biblioteca Gabriel Ferreter de la Universitat Politècnica de Catalunya,
2: bravo.
0: Barcelona.
2: Bravo.
0: Per tant, si voleu veure'ns en directe a tot l'equip de La Solució, fem un bolo el dia 21 d'octubre a la 1 del migdia,
2: sí,
0: com sempre.
2: Sí, a la
5: 1. Si vols anar-hi.
0: Mira, si vols anar-hi, ja. Només dir-vos que tenim només 60 localitats.
5: Sí.
0: Per tant, ara obrim una altra tanda. Sí. Heu de ser ràpids a través del nostre WhatsApp, d'acord? El 677-38-77-19. Vull venir al bolo de la UPC. Vull venir al bolo de la UPC. Doncs envieu un WhatsApp. Que és que el WhatsApp no em va bé, que no sé què... solucio@3cat.cat, el 3 amb números. Guardeu-vos la plaça, insisteixo, només hi ha 60 places. Els més ràpids que us apunteu cada dia podeu optar a tenir una plaça, evidentment, doble. vosaltres més acompanyant. Per tant, si voleu un planasso el dimecres dia 21 d'octubre, ja ho sabeu, escriviu-nos ara mateix al WhatsApp del programa o bé al correu electrònic. Digues, Fran,
2: no, que no hi truquin al telèfon.
0: Ah, no truqueu, no truqueu.
2: No, perquè hi ha diversos oients que han trucat i algun que ha fet una videotrucada també.
0: Ah,
2: que, mira, entrat en directe i haguéssim parlat amb tu. L'Alba, per exemple, mira, en relació a aquest bolo que fem...
0: Què diu, què diu?
2: Fa servir un refrany a casa seva que va perfecte, que és qui no arrisca, no pisca.
0: Qui no arrisca, no pisca.
3: Que sí, s'ha de fer això.
0: Arriscar, vinga, nena.
2: Va, vinga, aquests nojos de la solució.
0: Va, posats a arriscar, ens queden 10 minuts i volem fer moltes coses. Tenim temps per parlar de l'expressió anar de bòlit, Marta, anar de bòlit.
3: Sí. Primer, deixeu-me fer una petita matització, perquè l'expressió s'escriu amb T final, bòlit.
0: Bòlit.
3: I no bòlit amb D. Són dues paraules homòfones, és a dir, que sonen igual, però tenen significats diferents. Un bòlit amb D és un meteor que travessa l'atmosfera i també anomenem així popularment un cotxe que va molt ràpid, com ara un bòlit de Fórmula 1.
0: Però jo pensava que anar de bòlit era amb D i era perquè anava molt ràpid, perquè anaves molt tard.
5: I jo també, nena.
3: Doncs no. Bòlit amb T és un tros de fusta acabat en punta que es fa saltar d'un cop en un joc tradicional.
0: Amiga.
5: Sí, allò de picar.
3: Exacte.
5: Amb una cantonada.
3: I què tenen a veure l'una amb l'altra? Doncs, segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, bòlit és una variant de bòlit amb D per comparació amb aquest aerolit, que no se sap on va, aquest meteorit.
0: Ve del mateix lloc, no, diguem?
3: Exacte, l'origen és el mateix, però són dues paraules diferents i l'expressió ha agafat la de bòlit amb T. I la imatge és molt gràfica, igual que un objecte que surt disparat i acaba caient en un lloc imprevisible, el bòlit també pot sortir volant i anar a parar allà on menys t'ho esperes. Jo crec que aquesta imatge ens ajuda força a entendre l'expressió aquesta d'anar de bòlit, que la fem servir quan anem atrafegats amb presses amunt i avall sense acabar de saber ben bé on anem o què hem de fer, com aquest joc tradicional del bòlit, que surt disparat i no sempre allà on voldríem.
0: Tu havies jugat això, perquè com que tens més anys que anaven a peu...
5: No, i tot era rústic i jugàvem al carrer, llavors, clar, amb un tros de pal i un altre més petitet. A més, no me recordo que dèiem una frase, crec, abans de picar. Llavors es picava amb un extrem i llavors allò saltava.
0: Amic, doncs espera, preguntem-li a una persona experta. Marta, digues, digues.
3: No, que anava a dir que, a part, que potser hi ha persones que diuen bòlit, doncs depèn de la zona, té diferents noms, perquè també se'n diu bèlit, piquipala,
5: piquipala
3: o piqui,
5: nena.
3: Segons el territori. I també, a més, fa molta gràcia perquè és un joc que és tradicional català, però és que, a més, també es juga fora, i anglès, per exemple, a Anglaterra es juga el tipcat, o a Itàlia es juga la lippa. I BC segurament tenen algunes diferències, però més o menys, de fet, es fan campionats d'aquí a Catalunya que van cap a Itàlia a jugar a la lipa.
5: El piquipala jo havia escoltat,
0: campionats, nena. Campionats de lipa, nena, t'hi has d'apuntar. Va, parlem amb un expert en la matèria, l'Àlex Nubials. Molt bon dia, Àlex.
12: Hola, bon dia.
0: L'Àlex Nubials, l'haureu sentit també aquí a La Solució, és director del Petit Sapiens, la revista de Bacus per a joves lectors. Àlex, tu com a expert en joc, la Marta ara ens explicava, ens explicava una mica, ens feia una... allò, ens posicionava el terreny. Però tu què en saps? D'on prové exactament aquest joc? Com s'arrela aquí a Catalunya?
12: Bueno, es veu que aquest joc ja jugaven els antics romans. Que la cosa és antiga, no? És un joc que, a més, com ella deia, es juga a tot el món, A les Filipines i a l'Índia també hi ha variants. Perquè segurament perquè és molt fàcil de posar-s'hi, no? Només necessites un trosset de fusta com un cilindre, no? Més o menys de la mida d'un puny, que li fas punta a les dues bandes i llavors piques amb un altre bastó i el fas saltar en l'aire i llavors el piques per segon cop mentre és a l'aire per enviar-lo el més lluny possible. I hi ha un altre equip que l'ha d'atrapar a l'aire. Si l'atrapen a l'aire, eliminen el picador, diguéssim. No?
0: Perdona, una mica com el... Anava a dir, és el béisbol, és l'inici del béisbol, no?
3: De fet, tinc entès, no sé si és així, Àlex, que algunes zones de Catalunya, fins i tot, perquè jugaven molt també les dones, feien servir aquelles pales de netejar la roba, perquè tenien una mica d'amplada, i llavors així els hi podia servir com de pala.
5: Era la d'espolsar els matalassos.
12: Sí.
0: Amiga.
12: Li diuen la cana, i és ben bé aquesta forma, i s'assembla molt. Segurament li robaven o la dona anava a jugar-hi o el nen li robava la mare i se n'anava a fer una partida, no? Ja pot ser.
0: I es pintava alguna ratlla a terra o alguna cosa similar per marcar com on havien d'arribar els jugadors de l'altre equip o era més lliure, no era tan béisbol?
12: No, l'únic que necessites és com una base plana on posar el bòlit, no? Perquè si fos picar a terra igual l'ensorraries, no? Llavors normalment fan servir com una base de fusta rodona també, que és per fer-lo un salt en l'aire, i llavors és tirar-lo el més lluny possible. Mm-hmm. O sigui que una esplanada ben grossa és el millor que pots fer servir.
0: No sé si hi havia algunes zones a Catalunya on era més popular aquest bòlit.
12: Bueno, ara aquest joc s'estava perdent i hem de dir que als anys 2000 hi va haver una associació de Girona que el van recuperar i s'hi dediquen força, fins al punt que aquest any han celebrat el 22è campionat del món.
0: Ostres, no repeteix-nos, Àlex.
12: Repeteix-nos
0: el nom de l'associació, perquè just s'ha tallat quan ho has dit. Ho dic per si hi ha algú interessat a la zona de Girona d'apuntar-se a jugar a bòlit. Com es diu l'associació?
12: L'Associació Cultural del Joc del Bèlic, ells fan servir l'altra manera de dir-ho, del barri de Sant Narcís, a Girona.
0: Bèlic del barri de Sant Narcís. I què necessites per ser un gran jugador de bòlit?
12: Una colla d'amics i un parell de bastons, o sigui, una mica de
5: destresa.
12: De tenir poca por, perquè, ostres, és un joc que, segons... A YouTube n'hi ha alguns vídeos i, clar, quan el llencen en l'aire i foten la garrotada, pues, així... De fet, ara es posen com aquella cosa dels soldadors, per la cara.
3: Ben vist.
12: Els que reben, si et ve a sobre, Déu-n'hi-do.
0: Home, nen, és que imagineu-vos com una baldufa de fusta massissa que li carden un xec d'hòsties amb un pal i surt disparat. Home, a veure, no sé jo...
3: Exacte, acabat amb punxa per les dues bandes.
5: Mai ha passat cap desgràcia, nena.
0: Fantàstic. Els catalans fem coses i ens arrisquem també de tant en quant. Déu-n'hi-do, poseu-vos la màscara.
12: Recomanen fer tirada en paràbola una mica, no? No tant d'anar a fer una esmaixada, sinó que vingui de dalt, diguéssim, que així també és més fàcil d'agafar i és més divertit, perquè hi pot haver més...
0: No s'hi vol tocar, matar, allò que diuen, eh?
12: Exacte.
0: Àlex Nubials, escolta'm, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Una abraçada molt forta.
12: Adéu, gràcies.
0: Ara, adéu. L'Àlex Nubials, director del Petit Sàpiens, una revista que si teniu criatures recomanadíssima.
5: Nena, i no només per nens, que ara m'ho llegeixo, t'ho diré.
0: Anava a dir, jo també me'l llegeixo. Me recordo que vam fer un especial Indians, que vaig dir, mira, el vaig començar a llegir i després em van fer l'altre especial a la Sàpiens, per adults.
3: I també vam fer un de Franco, que està molt bé pels nens, ja per començar a aprendre, que no es perdi.
0: Va, ja ho sabeu, el 93207474, us diem que ja no acceptem més trucades perquè anem en punt, que hem de deixar-ho amb l'Òscar Fernández, al Catalunya Migdia, abans però al 677-38-77-19, Fran.
2: És curiós perquè hi ha molts oients que el Josep Maria, el Joan, la Carme, que repeteixen el mateix refrany als seus domicilis. Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla.
3: Molta raó.
5: Imagina't el que pot passar. Si diuen molt...
2: Sí. La Mercè diu que la dita que fa servir és l'orella és l'embut del cor.
0: L'orella és l'embut del cor.
2: Imagina't. Aquí s'ha de saber de tot. Aquí s'ha de saber paremiologia, biologia...
0: L'orella és l'embut del cor, estic pensant.
3: Perquè rep els sentiments, les emocions, tu sents, no? I llavors entra cap a dins. Al final el que et diuen moltes vegades, no? El que t'entra per l'orella és el que et repercuteix els ànims.
0: Que et remol.
3: El que et poden dir, no? Al final...
0: Podria ser això, eh? Doncs mira, ho investigarem i ho intentarem resoldre el proper dia. Que, per cert, et poso deures, Marta, estaria bé parlar. És que, com que parlàvem amb la fornera...
3: Sí.
0: Algun especial de referència que tinguin a veure amb pa?
3: N'hi ha?
0: Milers, no?
3: Moltíssims, però
0: mira,
3: molts.
0: Mira, l'apuntem aquesta.
2: Mira, ara que dius pa, la Cristina, ella fa servir una dita relacionada també amb una menja, que és, amb aquesta persona li falta una patata pel quilo.
5: Una què?
0: Una patata pel quilo.
2: Una patata pel quilo.
5: Ara, mira, un bull.
2: Sí que
0: l'havia
2: escoltat.
0: Sí. Jo tinc una amiga que diu... No és la patata més cruixent de la bossa.
3: I relacionat amb la patata també, hi ha qui diu que és més curt que una escala de collir patates.
0: Perquè no necessites escala.
3: Perquè no necessites escala.
5: Es que fa el tones per acabar el programa, nena.
2: No, mira, una d'alegria.
0: Com acabem.
2: Una d'alegria, la Mila, que va servir l'expressió irse de picos pardos.
0: Com ho diríem en català, irse de picos pardos?
2: Anar de festa, no?
0: Marxar de festa, no? Per cert, que el Nil m'apunta, diu, en conjunt, no és la patata més cruixent de la bossa, diu, no és la cervesa més freda de la nevera.
2: Exacte.
0: No és el llapis amb més punta de tot l'estoig.
5: En fi,
0: hauríem de fer un especial dites, refranys i expressions populars faltones. Va, Marta.
3: Que justament l'Optimot recull que la versió d'anar de picos pardos podríem dir anar o fer burina o anar de marxa.
0: Anar de marxa, un clàssic. Ara. Avui aquest especial, refranys, dites populars i expressions populars, com sempre, amb la refranyera de confiança de la col·laboradora de la solució. Marta Pérez Verge, gràcies, estimada.
3: A vosaltres, com sempre.
0: Ai, senyora Brigitte Lamour, ens sentim la setmana que ve, no l'altra. Una abraçada, bonica.
5: Sí. 121 anys, ja, nena.
0: Felicitats. I tornem demà amb la Pont Nou, amb Malcom Otero i amb la Clara Massons parlant d'ordre.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta a la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu,
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
12: Som pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa. Les incidències es mantenen fins que no es pugui retirar el tren sinistrat perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km per hora i a circular per via única en un tram de 25 km. Renfe no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar fins i tot dies. Les operadores Idio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels convois i diu que informarà individualment els viatgers. Els usuaris es prenen amb resignació els retards i la reubicació en nous trens.
2: Darrerament que agafo el tren, vinc o bé amb el de Rodalies o amb l'AVE, i és estrany que vagi correcte, eh? Més aviat has de venir sempre amb bastant temps d'antelació.
3: Ha sido media hora la diferencia y no suele pasar últimamente, o sea que no. Está dentro de lo habitual.
4: 45 minutos, como siempre, que cogemos el AVE últimamente.
1: Ahir la majoria de trens van acumular retards que van arribar a superar una hora. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29N. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se a la confluència.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord, acompanyat del seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix que Puigdemont no tornarà, però, fins després de les eleccions espanyoles.
5: Els serveis secrets britànics situen Rússia i l'Iran com les màximes amenaces externes per al Regne Unit i alerten dels riscos del mal ús de la intel·ligència artificial i del creixement del terrorisme d'extrema dreta. El cap de l'MI5 diu que destinen ara més recursos per garantir la seguretat que durant la Guerra Freda.
1: Operat amb èxit d'un càncer de pulmó, el Papa Lleó 14, el Vaticà confirma que el nòdul detectat en les proves rutinàries era maligne i que els metges han hagut d'extirpar-li el lòbul inferior del pulmó dret. El Papa continuarà ingressat a l'Hospital Generali de Roma i ha cancel·lat la seva agenda per la setmana que ve. Els metges, però, no han aclarit encara si hi haurà de fer tractament. Estopa publicarà un nou disc titulat La Maqueta.
6: No me obligues a pintar cielos azules en día de invierno.
5: Un àlbum que sortirà dimarts vinent, 20 de novembre. David i José Muñoz hi recuperen cançons inèdites que van gravar en els seus inicis com aquest Bicho Raro. La gira del nou treball arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després també farà parada a Madrid i a Sevilla. Les entrades per als concerts de la gira es posen a la venda el 17 de novembre.
1: Esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
5: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça, 90-87, gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv. També a l'Eurolliga, el líder, el Panathinaikos, ha guanyat a la pista del Partizan per 55-72 i la resta de resultats de la jornada són aquests: Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98 i València 97, Olympiacos 102.
0: Fins aquí les notícies.

0: motivat molt aquest dia extra de festiu. Arribem amb una energia...
1: Pues escolta, no serà tampoc el que s'ha descansat.
0: Carai.
1: És que la vam tenir a París, aquesta noia. Estic en plena jornada laboral. Estic explotada pel senyor Trescà.
0: Em va fer patir la Marina.
1: No, Marina Porres va passar molt i molt de fred aquest cap de setmana a París.
0: Menjo dels stories i em va fer patir.
1: Es va patir de valent, però va valdre la pena.
0: I et vas trobar Ferran Torres aquesta vegada, sí?
1: No em vaig trobar Ferran Torres i el més important, no el vaig buscar.
0: Ah,
1: t'has curat. Sí que en una etapa diferent, Marta.
2: Perdona, això és molt important, eh?
1: És vital.
2: Jo fins que no vaig venir a Barcelona i vaig tornar a Washington i vaig pensar, ai, no he pensat en aquella persona. No estava curat.
3: Totalment. A mi sempre m'han dit que trigues en curar-te la meitat del temps que has estat amb aquella persona.
1: Això depèn. Hi ha gent, una setmana en tens una.
0: Mare de Déu, quina fórmula més falsa.
3: A mi se m'ha complert.
2: La meitat o el doble, has dit?
3: La meitat.
1: Aquesta mena de regles absurdes... fent veure que tothom té les mateixes relacions i que cada relació és igual.
2: Vaig estar al triple, gairebé.
1: Inclús dins de la pròpia persona. O sigui, és molt diferent el primer nòvio que el segon nòvio, que el nòvio que et deixa, un nòvio que no et deixa, un nòvio que et posa les banyes. Depèn de tantes coses.
4: Una relació d'aquestes intermitents que fan molt més mal de vegades que una relació de 15 anys.
2: I la gent que han estat 20 anys, què? 10 anys morts, pobres.
4: L'endemà hi estan bé, molts.
1: Literalment.
0: Com més temps, més
2: abans i tot.
4: Sí, estaven bé abans de deixar-ho.
2: Bé, així que ha anat bé, eh?
1: Tu què has fet, nen?
2: Ah, no, jo vaig anar a Palma.
1: Ah, això em van dir.
2: Vaig anar a Palma. Sí, sí.
3: Hi havia?
2: Doncs hi havia una festa d'aniversari d'un ex meu.
4: Tu vius al 2350, sí.
1: Com els Javis.
3: Ja ens passaràs els apunts, perquè...
2: No.
4: Tu sempre quedes amb ex i tant amics.
2: No, sempre no. Era el mateix que vaig quedar l'altra setmana, que va ser a Barcelona, i després ara era a Palma.
1: Ah. I a mi que quedar amb un exnòvio així, a fer un cafè, posar-se al dia amb la cordialitat...
3: Això t'ho compro,
1: també, de dir, ens hem estimat, i aquella relació tan especial com d'un afecte, que és com de la família, però no, és una cosa que només passa amb els exnòvios i és molt maco, i evidentment si has acabat bé mantenir el contacte pot ser molt bonic. Ara anar a la festa d'aniversari em sembla extrem. Mm-hmm. Tot
2: no
1: això jo convidant el meu ex a la meva festa d'aniversari.
2: A Palma, que si ha avió... Casa rural...
3: Avió i casa rural... Ja
1: s'ha tirat, si no m'ho explico.
4: A ell o a algú altre?
2: Tampoc. Hem fet cap de setmana...
3: Els diners.
2: No, sí, m'han fet una mica d'allò i ha anat molt bé.
4: Ah, mira.
2: He trobat amb amics seus que feia 10 anys que no ens vèiem i estàs com, ai, mira el Pablo, mira...
3: Però què hauria passat si en aquesta festa t'hagués agradat algú, per exemple?
2: Bona pregunta.
4: Podria haver estat conflictiu, no?
1: Ell està solter.
2: Sí.
1: Això és vital.
2: Sí.
1: Estareu, tornareu.
2: No, ja t'ho dic jo que no.
4: No, perquè queden i moltes vegades no passa res, no? Perdó.
3: Uau.
1: Moltes vegades no passa res, vol dir que algunes sí que passen.
2: No,
4: potser no.
2: Fa molts anys que no passa. Mira. Podem deixar.
4: Val, és difícil, això, eh?
2: No.
3: Sou amics.
4: Sou, clar.
2: Però més, és que és diferent. Jo amb els meus amics...
1: I amb qui vas dormir, Francesc?
2: Amb ell.
4: I no va passar res, eh?
2: No.
1: És pitjor això. És pitjor això que fullar.
4: La cullereta, per això, no?
1: Una mica de carícies, un t'estimo l'orella, t'estimo nino i a dormir.
3: La cullereta de l'amistat.
1: Quina cullereta de l'amistat? Tu i jo hem fet mai la cullereta?
3: Jo la reivindico.
1: Digue'm una vegada que tu i jo haguem fotut la cullereta.
4: És que t'està dient que tampoc són amics, que és una relació... especial en si mateixa.
3: Que no hi ha nom de tant poc que passa.
1: Una relació que si hi hagués una parella per part d'ell o per part teva, senzillament moriria.
2: No, clar, no podria passar això, clar.
4: Clar.
3: Sí.
4: És veritat. En un món ideal, tant de bo sí, però probablement a la vida real això seria impossible d'aplicar.
1: Tant de bo sí quan penses des de l'egoisme en tu poder fer la cullereta amb el teu ex. Quan jo penso a un nòvio meu fer la cullereta amb la seva ex, dic, mira, jo sóc molt modern.
0: No és per mi, això.
1: Però enjoy the line.
4: Aquí em desapareix la cremallera i tornen els botons d'amish.
1: Botons i l'illa fins als turmells, ja t'ho dic ara.
2: Ai, Déu meu, no sé per què us he explicat tantes coses.
4: No ho sé.
1: T'obres de més.
2: Perquè us trobava a faltar. Home,
4: nosaltres a tu també, eh?
2: Bon sencer sense veure'ls.
3: Està bé, perquè l'oient també ara pensa en les culleretes de l'amistat que ha fet al llarg de la sèrie.
2: M'agrada molt.
1: Tu no ets capaç de fer culleretes de l'amistat? Tu no ets capaç de fer culleretes de l'amistat?
3: Tu tampoc.
1: Jo et demanés de fer una cullereta de l'amistat, Marta, sisplau.
4: Sí que podria, la Juliana.
1: Vale. I en canvi en Roger seria qui em diria Juli.
4: És que ni amb l'Ernest Codina podries fer-la.
1: Home, amb l'Ernest Codina el que menys, clar. És que qui fa una cullereta en general amb l'Ernest?
3: Ell no és capaç de fer una cullereta.
0: Home, a veure, no parlem de l'Ernest, que no hi és aquí per defensar-se.
1: Però l'Ernest ja ho sap, ell i tothom ho sap.
3: Ell
1: ja, com
3: si
1: és
3: fa una cullereta,
1: és la gràcia d'ell.
3: És perquè hi ha postres.
1: Clar, si no, no s'hi posa.
0: Ai, Déu meu. Doncs així, amb aquesta energia, arriba el que ha de sortir d'aquí. Una pausa i ens hi posem. A Catalunya Ràdio.
5: ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kefir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Passen 2:15. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaré, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Comencem tard, però suposo que és perquè hem interrogat en Garriga sobre el tema del seu ex. I quan sí. dels ex.
1: Home, és que és un tema que si ens hi posem no passa res.
3: No,
1: i avui
3: posarem,
1: anem...
3: Avui. No, anem molt patats. Anem molt patats.
1: Doncs va.
3: A més a més hem
1: tingut...
3: Que
1: ja... Bé,
3: no, tenim un aniversari important que...
1: Carles.
3: Que no ens pot passar de llarg.
1: Avanço amb les meves classes de piano, per cert, que veig si és un tema que us interessa zero, perquè no pregunteu, però vaig avançant.
4: Has de tenir un bon professor.
1: Això és vital. Però ja saps que vaig canviant, depèn de la zona on em trobi.
3: Doncs, escolta'm, no és gens recomanable anar canviant de...
4: No, perquè...
3: De tutor i tal.
4: Jo penso que està bé tenir-ne un de referència.
1: Ho intento, però clar, depèn també. Ja dius que va millor.
4: Quina és la teva cançó estrella, ara?
1: No, tinc una només.
3: Ets capaç de treure.
1: Estic intentant començar a aprendre a tocar amb el Somewhere Over the Rainbow.
4: Molt bé, que maca.
1: Sí.
3: Avui perquè no hi ha temps, però demà...
1: No.
3: Obrirem el programa
1: amb
3: un piano.
4: Te'n recordes del dia del piano, el dia de no? De...
1: Sí, em fa pànic. Va.
3: És molt poc agraït el piano quan comences.
1: No, i és
4: molt pitjor el violí o la trompeta, eh?
1: Sí.
4: El piano...
1: En general, tocar un instrument, jo crec, quan ets gran, genera molta frustració, perquè al final tots ens habituem... És que aquesta expressió fa fàstic, però en la nostra zona de confort, que hi ha pocs conflictes, pocs obstacles, no sé com dir-te, saps? Jo no estic tota l'estona intentant superar-me a mi mateixa i, en canvi, ara aprendre un instrument se'm fa feixuc.
4: Mira,
1: sí, això és el que estic aprenent a tocar.
4: Però aquí, de moment, no hi ha piano, eh?
1: Bueno, però també es pot tocar un piano, Marta. Ja t'ho demostraré.
3: A mi no me la toquis i la cantis alhora, eh?
1: Clar, aquesta. Et pots emocionar, pots trencar.
3: Puc trencar, perquè fa temps que busquem la trencadeta i no la trobem.
4: A Oques no et vas trencar?
3: No. No em vaig trencar.
4: Després en parlem.
3: Ho vaig passar més bé que no pas emocionar-me.
1: Pensa que també tenia l'Ernest Codina borratxo com una cuba menjant-li orella, eh?
3: Bé,
1: no plora ningú amb aquestes circumstàncies.
3: De seguida tots els detalls, però abans volíem felicitar la Judit Mascó, que n'ha fet 57, i com cada any ha compartit una foto al seu Instagram bufant les espelmes amb la seva mare, que es diu Glòria, i que n'ha fet 82, i que allí ho comentàvem, que estan radiants i fantàstiques totes dues.
4: Quines fotos, tu.
3: I...
1: Fan molta il·lusió, perquè irradien salut, sí. Felicitats, se les veu contentes de poder celebrar sí. Un altre en juny. Són gaudidores per mi.
3: I la Judit diu, fer anys i celebrar la vida com un regal. Mama Glòria i Judit. I un gràcies gegant.
4: Bé, i doncs, m'encanta que ella es menciona a ella mateixa a la publicació i també fa un hashtag Judit Mascó.
1: Bueno, si tu posis la Judit Mascó, no ho faries?
4: Jo em tindria el nom registrat.
1: Oi?
4: Si arribo a ser ella.
1: Jo faria com la Pilarín Vallès, que pots anar a casa seva buscant casa Pilarín Vallès en el Google Maps. Sí, doncs jo faria això també, és que ets una institució, clar que sí.
4: Jo les adoro.
3: Bé, a tot això avui ens hem despertat, i la Marta ens ho pot confirmar, amb un WhatsApp rebentat de missatges.
4: Increïble.
3: Absolutament rebentat d'ullets.
4: Et diré que més que en tot l'estiu.
3: Doncs segurament.
4: T'ho prometo.
3: Doncs segurament, sí. De molts oients que van ser el concert d'Oques Grasses, i de seguida repassarem totes les cares conegudes que hi havia, perquè n'hi havia moltíssimes, però abans... Ens han escrit unes oients de Ceba, a Osona.
1: Capital del món! Ceba i Osona, la panxa de Catalunya.
4: Mira.
3: On diumenge, ja us aviso, no es va produir una situació de tensió de miracle.
4: Per què?

0: Totalment.
1: Un paquet que a vegades te'l recull al de davant, si et passa alguna cosa, si et falta alguna cosa. Bé, en tot cas, ens diuen, això vam veure l'Aitana bon matí passejant per Ceba, que era la fira del bolet, i anava amb un noi que potser és el seu nòvio, pregunten. I s'ha tirat una foto amb els gegants del poble i tot. Per tant, Aitana bon matí, il·lusionada a la festa del bolet de Ceba.
0: Tu no hi vas anar a la festa del bolet de Ceba?
1: Sí, clar, per això et dic que no es va produir un moment de tensió.
0: Amb qui vas anar tu a la Ceba a la festa del bolet de Ceba?
1: Bueno, jo vaig passar per
0: allà
1: amb el cotxe perquè volia anar a comprar un pollastre a l'Ast i la paradeta estava tancada perquè era la festa del bolet.
0: Estava també descobrint al final les festivitats del teu nou poble.
1: I l'Aitana estava voltant per allà, acompanyada d'aquest noi que diuen. El que passa sempre que em trobo l'Aitana, que ens veiem, però com que estem... Ella està enfadada amb mi, no ens saludem.
0: Us gireu la cara.
1: Sí.
0: Poder tu hauries de...
1: d'omplir-te
0: de valor i dir-li, Aitana, i mirar-la als ulls.
2: Convida molt més a fer això, un acte tipus festival de música o un gran concert. Sí,
0: que no pas...
2: A la festa del bolet.
0: Et trobes pel carrer, és com un context zero de... Tu no pots reconciliar-te amb l'Aitana Bonmatí, entenem-nos, si hi ha tots els influencers de Catalunya, si hi ha l'Alberto Gadel fent TikToks al costat.
2: Oh, i tant que sí. I molt millor que hi hagi tant input i tant estímul extern que no pas que tu siguis el centre de la interacció. Molt millor que hi hagi una cançó de fons i tot queda una mica més... no sé, descafeïnat, o fins i tot... No sé, és que no ho veig gens clar, la fira del bolet.
0: Jo la fira del bolet penso...
1: Bueno, i ella amb la bosseta plena de bolets...
0: Quins bolets t'has pillat? Sí. Perquè entenc que vas a comprar-te bolets.
1: Sí, clar, hi ha premis i tot. Hi havia
0: ha de ser una festassa. A mi m'està fent un fomo.
2: A mi m'interessa de veritat, i no sé si és un any especialment bo pels bolets. Jo havia llegit al Segre que no gaire...
0: I a més ara...
2: Per la calor i tot,
0: molt d'hora.
1: T'ho sé dir, ha plogut molt, però...
2: I per les pluges hi ha alguns bolets que sí que remuntaran, però depèn del fred que faci. Jo estic molt al dia d'aquest tema.
0: És que el tema dels bolets és tremendament apassionant.
1: No riguis,
0: Jo durant una època vaig intentar convertir-me en experta i no és gens fàcil, perquè a més és un món molt tancat.
1: O hi entres de petit o no hi entris.
0: No et volen... O sigui, o tens un pare... Això és Sareta. O tens un pare que ja coneix els llocs... I el meu pare sempre ho ha intentat. Sempre
1: s'ha
0: levantat del món dels bolets i mai sabem quins són els bons llocs, on trobar-ne.
1: No, llavors la gent s'intoxica.
0: Amb uns cistells carregats de bolets.
1: La gent s'intoxica.
0: I jo, que si trobo un xampinyó, un rovelló, ja faig festes, saps?
1: Home, tu diràs. Bé, ara sí, anem fins a l'Estadi Olímpic. Així va sonar l'última cançó de l'últim concert d'Oques Grasses, un moment molt emotiu que el grup ha compartit sencer al seu Instagram amb un text de comiat que diu: no sabem com es donen les gràcies per una cosa tan gran, ni com es diu adéu a una part tan important de les nostres vides. Però sabem que no hauríem pogut tenir un final millor. Les cançons es queden i tot el que hem viscut amb vosaltres també. Quina sort haver coincidit en aquesta vida. Eternament agraïts. Us estimem. Sé que no ho he fet, que t'he mirat, que t'hem estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors. En Montero també ha compartit un petit text al seu Instagram amb aquesta cançó de fons, Corre pels camps, que és la cançó que obria el concert, almenys el dissabte.
2: Concerts. El mateix.
1: Diu, per amor va començar i per amor s'acaba.
0: Que bonic.
2: Sí.
1: Això crec que també ho va dir...
2: Com ho repetireu a l'últim programa del que no surti d'aquí, això?
0: No, perquè em faria molta vergonya, Liana, que la meva referència fos Josep Montero. No per res. No per res, sinó perquè és que ja ho hem dit ara. Passessin 10 anys, encara la gent no se n'en recordaria, però...
1: Per amor va començar i per amor s'acaba.
0: És que és literal.
1: Oques Grasses ha ocupat els últims 14 anys de la meva vida i no ho canviaria per res del món. Gràcies de tot cor a totes les persones que n'heu format part. Us estimo. En total han estat 4 concerts amb una xifra de públic històrica, més de 200.000 persones.
0: Quina passada, eh? No, increïble.
1: No, és bestial. És a dir, a mi en algun moment m'emocionava més estar compartint allò amb 50.000 persones en aquell recinte que no pas l'adeu del grup, com aquell qui diu.
2: I no veu notar una mica d'esperança en el que pot venir en el futur? En general, pel clima que s'hi respirava i tot...
1: D'un retrobament.
0: Estem parlant d'un retrobament d'Oques Grasses.
2: No té res a veure amb la música. No sé.
1: Amb el país.
2: Del país, sí.
0: Bueno, sempre que et trobes amb gent amb qui comparteixes un imaginari com aquest, te'n recordes que no estàs sol, perquè el problema de ser català és que sents una profunda soledat constant.
2: Absoluta, sí.
0: Perquè veus el món i dius, però... saps?
2: Sí.
0: Llavors, està envoltat de 50.000 persones.
1: Sí, estic d'acord que hi havia, respirava com un ambient així de...

0: de germanor i de cert optimisme, tot i la tristesa de molta gent.
1: Respirava esplai.
0: Segurament. 200.000 persones i força famosos. El de divendres jo diria que va ser el concert que va reunir més cares conegudes. I com ja vam avançar aquí el programa, entre elles Marta Montaner, era una de les cares, que ho vam dir, comentar. I sense anar més lluny, ens hi van coincidir les dues Aitanes, l'Aitana Ocaña i l'Aitana Bonmatí.
1: Ja està bé, perquè divendres vam comentar que teníem una mica de confusió, perquè el WhatsApp que nosaltres havíem rebut dient que l'Aitana hi anava era en un context de noms de futbolistes.
0: Exacte.
1: I deien, l'Aitana també hi anirà, i nosaltres vam comprar Aitana Ocaña de primeres, i el dia que tu ja no vas venir divendres vam pensar, i si era Aitana Bonmatí?
0: I teníem el dubte.
2: I les dues. Quadraven, que se quadraven les
0: dues,
2: totes,
0: quadraven totes dues.
1: Però és veritat que fans. En un WhatsApp on esmentava Piqué, Cobercí, de sobte vam pensar, merda, poder era Bonmatí. Però no, eren les dues.
2: Jo sabia que l'Aitana hi aniria.
1: Tu ho vas dir, sí.
0: I van veure les dues Aitanes, i molts oients també les van veure, i sobretot ens han comentat el moment en què es troben a la llotja de l'estadi i se saluden, que això va ser just abans de començar el concert. I ens deien, Aitana Ocaña, acompanyada de la seva mare i amigues, i ha saludat a l'Aitana Bonmatí, lluint un outfit digne d'un viatge al Cercle Polar.
2: Molt abrigada ens anava l'Aitana Ocaña.
1: Sí,
2: anava...
1: Una jaqueta preciosa, he de dir.
0: Diu, ha estat asseguda la major part del concert i ha marxat després de La gent que estimo, que ha estat l'única cançó que hem vist cantar, i que si mal no recordo, devia ser la penúltima, no? La gent que estimo.
2: Sí, i també hem rebut whatsapps dient que va marxar a mitja cançó de La gent que estimo, cosa que em sembla un crim absolut, perquè és l'última vegada que veuràs aquesta cançó en directe.
1: La primera.
2: També per un tema de seguretat, imagino, i d'ella, exacte, no trobar-se tota la marabunta de gent que li demanarà fotos segur.
0: Una Aitana Ocaña que, almenys pels instastories, s'ho va passar molt bé, perquè va penjar uns quants vídeos d'ella cantant i saltant amb les seves amigues. I per la seva banda, l'Aitana Bonmatí, jo crec que ens ha fet pràcticament de corresponsal a la zona VIP del concert.
1: És que no ella li encanta Instagram, eh? L'Aitana Bonmatí tira...
0: El treballa molt.
1: Sí, sí. Ella.
0: Vull dir, la Fira del Bolet, el concert, vull dir que sabem tot el seu cap de setmana. Ella ha compartit un post d'Instagram amb unes quantes fotos on se la veu a l'interior de la llotja, que és aquella zona del catering, i se la veu parlant amb en Josep Montero i també amb en Gerard Piqué.
1: En Josep devia tenir unes ganes de plegar,
0: d'agafar
1: cotxe, C-17 i cap a casa. O sigui, devia estar...
2: El pots entendre, no?
1: Absolutament.
0: Bueno, sí, no perquè, creus que els atenia una mica per compromís?
1: No, crec que també li feia molta il·lusió, però crec que a la vida moltes vegades les coses no són incompatibles. I jo crec que per molta il·lusió que li fes a en Josep aquests concerts, que segur que li feien moltíssima, perquè ha estat l'etapa més important de la seva vida per força o que es gràcies, i evidentment ha de fer una il·lusió tremenda que gent tan famosa i tan coneguda i tan important pel país vingui a saludar-te. Clar que estava content i joiós. Ara, al mateix temps, estava comptant els minuts per estar a casa seva.
0: I que ja es coneixien amb en Piqué, perquè en el seu moment en Piqué i la Clara Chia van entrar als camerinos d'oques a no sé quina festa de la Mercè de, jo crec, de fa un parell d'anys.
2: En Piqué va fer un tuit, el veu veure?
0: Què deia en Piqué?
2: Fes-me tocar el sol fins que em cremi.
0: Que aquí la fan és segurament la Clara Chia, i en Piqué és allò que et fas fan perquè a la teva nòvia li agrada tant
2: algú. I l'heu posat al cotxe algun cop, i clar, que sort de tu, és preciosa.
0: També ens han explicat que en Piqué va intentar passar...
1: Mira, es parla poc, també, d'aquest... O sigui, clar, si sort de tu ja l'has dedicat a un nòvio, què?
0: No, ja està.
1: Sí, home.
0: No pots dedicar la mateixa cançó a dos nòvios?
1: Home, no. Dedicar, en plan, em recorda tant i tant a tu, t'estimo
0: tant i tant. Aquí sempre han dit que una cançó no pot canviar de propietari.
1: Home, em sembla molt exagerat.
2: Per vosaltres no, per vosaltres les cançons d'oques no fan referència a moments que després poden anar canviant, perquè en el fons parlen més de vosaltres, de com us sentiu.
1: Sí, depèn de quina cançó, però si jo, sort de tu, li vaig dir al meu exnòvio, Gordi, te la dedico.
0: O és la nostra cançó.
2: Clar, ho veu dir així. No ho sé, podríem parlar-ho amb la gent, perquè jo crec que aquí hi hauria opinions per tots els gustos, eh?
1: A mi m'ofendria molt que un nòvio meu em dediqués una cançó que ja li va dedicar una ex.
0: I que normalment, bueno, almenys parlo per
1: dedicar.
0: Mi... Tens només una cançó.
1: M'agrada molt, te l'ensenyo. Mm.
0: Teniu una cançó amb la teva parella. No és que en tingueu moltes.
1: O més d'una. Home, sí, jo he de tenir-ne tres.
0: Bueno, sí.
1: I ara estan blindades. Ara ja no puc sentir Bailar Pegados és Bailar, de Sergio Dalma.
0: No,
1: gràcies a Déu, també, perquè, clar...
2: Un altre tema és la de tota la d'exparelles que han quedat després de comprar les entrades fa un any d'Oques Gràcies. És a dir, com s'ho van repartir per poder anar a un d'aquests quatre últims concerts del grup.
0: La custòdia
2: d'anar al concert i després amb qui balles les cançons un cop ja ho has deixat.
1: Home, és que hi ha gent que podria anar amb una nova parella. Inclús, vull dir-te, la Cèlia Espanya compartia, vaig comprar les entrades sense saber amb qui aniria i he anat amb un nòvio. Ah, és que això és la vida, també.
2: Doncs sí.
1: Passa tant de temps.
3: No
0: més cares conegudes que van anar a Oques Grasses. Pep Guardiola. No sé si us l'esperàveu, però a casa no. va fer com il·lusió. A mi em va sorprendre sí. que hi ha més. Un cop més, l'encarregada de documentar la seva presència ha estat l'Aitana Bonmatí, que va publicar una foto amb en Pep, i també l'Helena Fort, que és la vicepresidenta del Barça, tots tres a la llotja de l'Estadi Olímpic. El dijous ja ho vam explicar, que hi havia anat Pau Cobercí amb els seus amics, que se l'havia vist cantant totes les cançons. També va entrar a saludar amb en Montero a la llotja. I aquests dies s'ha estat comentant molt que Pau Cobercí hauria anat al concert d'Oques Grasses en condició de solter.
2: Javi Hoyos no està penjant res al respecte, eh?
0: Hi ha un TikTok que ha estat molt, molt, molt, molt, molt viral. És veritat que en Cobercí i la seva ex s'han deixat de seguir a Instagram, i això vol dir coses.
1: La seva ex vols dir la seva presumpta ex?
0: Bueno, jo estic parlant...
2: No, per què? Sí. Què vols dir?
1: Home, vols dir, s'ha deixat de seguir amb la que era la seva parella fins ara?
2: Sí.
1: Doncs, que en principi no ho han confirmat ells, no? Entenc que
0: no,
1: ho
0: ells
1: deixat,
0: no ho han confirmat.
1: A veure, ells tenen 19 anys, no? Vull dir que també es fan coses que no fas als 29.
2: Jo no he de mirar si la germana d'en Pau Cobercí la segueix, i almenys ahir sí que la seguia.
0: Clar, com que això no ens diu prou, jo he consultat amb una font que té informació, sí, que és una font protegida.
2: Una font que mai revelarem.
0: Una font,
1: que
0: no és canaleta.
2: Sí, no, i... ja està.
0: Amb aquesta font li consta que és solter, que no és una cosa recent de fa dos dies, sinó que la ruptura s'hauria produït just després de la tornada del Mundial, a principis de...
2: De setembre?
0: De setembre.
2: Ostres, just després sí que ens arriba tard, doncs.
0: I ens arribaria tard si fos així.
2: Però ruptura en bons termes? O van acabar fatal, com el Rosari de l'Aurora?
1: Jo entenc que si s'han esperat a deixar-se de seguir, que almenys hi havia la conciliació de dir esperem, perquè sabem que quan fem aquest gest hi haurà una mica de rebombori a xarxes, i això només es fa també si estàs en un context d'entesa.
2: Ui, però estàs parlant un idioma que no sé si altra gent el domina, sobretot en el món del futbol.
0: Clar, la maduresa.
2: Sí, sí, des d'una maduresa i responsabilitat emocional que no sé si tanta gent gasta.
1: Però perquè penso,
2: gasta.
1: Si ho han deixat fa tant de temps i segueixen ara, o sigui, et recordo que la Goico i el Manu sabíem si ho havien deixat o havien tornat.
0: Perquè
1: la mateixa tarda els deixaven de seguir. Jo penso que si trigues tant és perquè ho has parlat.
0: Bé, això és tot el que sabem. Veurem si tenim més informació en els propers dies, si la font segueix brollant. Altres famosos que van anar al concert d'Oques i que coneixem molt bé, en Jair i la Neus eren el dissabte. Un oient ens ha dit que els va veure radiants i molt agafats entrant a l'estadi. També va anar la Melero amb la seva filla el mateix dissabte. Un oient ens explicava que la Melero al final del concert va quedar-se dreta i aplaudint, i que la seva filla l'anava estirant perquè volia marxar, i la Melero va dir, ens quedem aquí a aplaudir aquesta gent fins al final. I també ens confirmen, no sé si era un pàlpit teu, Julián, o no, que Biel Juste finalment divendres hi va anar.
1: Era impossible que no hi anés.
0: Us escric per confirmar el dubte de la Juliana en l'episodi d'ahir de si aniria en Biel Juste. Diu, ahir vaig anar al concert i de camí a l'entrada de Front Stage, a la pista A, vam veure en Biel acompanyat d'una dona, suposem que era la seva mare.
1: És bastant probable, perquè
0: planàs, doncs.
1: És que ells fan moltíssims plans amb els pares. Vull dir, tant la Júlia com en Biel constantment estan fent plans amb els pares. Això és preciós, si hi penses.
0: I també ens van avisar en el seu moment que la Julieta se l'havia vista a la pista seguint el concert, i que en el moment que les Oques van cantar Com el dia i la nit, que és la cançó que ella va cantar amb ells, es va fer com un cercle al seu voltant i estava allà ballant també la cançó. I fins aquí els famosos, també aquí van Santi Balmes, he vist que també hi va anar, i suposo
2: d'altres. I el dissabte moltes autoritats.
0: Sí, hi va anar
2: el president
0: Salvador
2: de la Generalitat,
0: Illa,
2: no, també, sí.
1: No són de Parlament.
0: Bé, fins aquí els famosos del concert de comiat d'Oques.
2: Us ho vau passar bé, tu, Roger, t'ho vas passar bé?
0: Jo m'ho vaig passar molt més bé del que em pensava, sí. I vaig anar amb en Marc Andreu, que se'ns va trencar
2: d'una manera... A la gent que estimo, molt. O a la fans. Què dius?
0: A la gent que estimo...
2: Jo també, eh?
0: Va trencar fort.
2: Jo també em vaig trencar.
0: Va trencar motor. I jo el vaig abraçar.
2: Què dius? Sí, molt bé, sí, carinyo. Sí. Clar que sí.
1: Estàs en un moment...
0: No, el vaig veure tan vulnerable, hi havia tanta gent, que li vaig dir, Tito...
2: Toca.
0: Vine,
1: i l'Ernest Codina, el que més matina, com el vas veure?
0: Estava anant a buscar cervesa, jo crec que va perdre tot. Fem una pausa i anem cap a Can Vilatovella.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Dos quarts i mig de set, parlem de la Rosalia, que acaba de publicar una cançó amb Fontaines D.C., la banda irlandesa.

0: És el primer cop que la sento en directe.
1: Jo també. Què en penseu? Em recorda a Crepúsculo. No sé.
0: Té un aire així.
1: Té un aire així com, sí, sí. Saps? Com de tardor. Sí, és molt tardorenca, realment. És una col·laboració de la qual estàvem molt pendents, perquè, en realitat, a més, a ella li dona prestigi, perquè ara mateix Fontaines D.C. són un dels grups indies més situats del panorama internacional i, de fet, són caps de cartell d'aquest any que ve el Primavera Sound a Barcelona. I, per tant, és un moviment que encaixa molt amb els últims anys de carrera de la cantant catalana, perquè va en la mateixa línia que col·laborar amb un Ralphie Xu, amb una Björk o amb Carolina Durante. Ella té ganes de posicionar-se, en realitat, com a It Girl i, sobretot, es vol desmarcar, jo crec, del món del reggaeton. No, perquè ja no tenim col·laboracions amb Ozuna, J Balvin, Tokisha. No. Ella vol jugar al joc del nínxol perquè sap que l'indie és el nou mainstream. Però combinant-ho amb altres coses, perquè a tot això, dissabte, la Rosalía va cantar el Saturday Night Live, marcant ja finalment l'etapa de Lux, cantant per una banda Magnolias.
2: Dicen que si quieres pasar a tu lado la muerte, la merced.
1: Per altra banda, també va cantar Relíquia. Unes actuacions que han estat molt celebrades i que la posicionen com a possible guanyadora dels Grammy, dels quals està nominada a 6 premis, us ho recordo perquè déu-n'hi-do, i que se celebraran el 12 de novembre a Las Vegas. I mentrestant, ella està aprofitant per passar uns dies a Catalunya. Perquè amb tot això, entremig del Saturday Live Night...
3: Que està gravadíssim per la gent que...
1: Gravadíssim.
3: Que es pensi que és directe.
1: No, gravadíssim.
3: Amb això de les puntes, que molta gent ho comenta, tants minuts aguantant... fent aquest pas tan típic de ballarina, d'aguantar-te amb les puntetes dels dits.
0: Entenc que és superdifícil, per com ho ha vengut també la Pili, que diu que està com superorgullosa.
3: Tan orgullosa, no? Però després jo llegia articles del periòdico que deia «Los expertos ven tongo». Com dient que potser hi havia algun truc perquè pogués aguantar així tanta estona, no ho sé.
1: Hi ha hagut molt de debat constant amb el tema de la Rosalía com a ballarina de ballet clàssic en aquesta nova etapa de Lux, que moltes diuen que tenia tan bé, en canvi hi ha moltes ballarines que diuen que ho fa tan i tan malament.
3: Físicament ha de ser molt difícil aguantar de puntetes tanta estona.
1: I està clar que han sigut dues actuacions amb les quals vol remarcar moltíssim l'estètica i tot l'imaginari per al qual ha apostat a Lux i per això va amb tutu, fa tot això de les puntes, etc. El cas és que ella, mentre s'estava emetent aquestes actuacions, estava passant uns dies segurament a Sant Esteve de Ses Rovires perquè va ser vista ahir mateix a una pastisseria de Martorell, a 10 minuts en cotxe del que és el seu poble natal. El testimoni protegit que ens explica aquesta història diu que la va veure comprant dolços a una pastisseria marroquina que es diu Hamdouni.
0: Ah, bien.
1: És un local amb un 3,8 al Google Maps, és un forn de pa, però també venen dolços típics del Marroc, entre d'altres. També venen de sobte un croissant, o sigui, és com que toquen els dos mons. Al principi, explica el nostre investigador, no la va reconèixer, només va pensar com s'assembla aquesta noia a la Rosalía. I després s'hi va fixar bé i va veure un cotxe tintat amb un senyor corpulent en fila de ser guarda de seguretat, guarda espatlles directament.
0: Amb el que juga a amagar-se, no?
1: Exacte, en Víctor es diu. Després es va fixar una mica més en la noia i va veure que duia l'aro de colorat als cabells que la Rosalía ens ha dut aquesta era de luxe.
3: Encara el porta. Se'l va posant i traient, eh?
1: Sí, tot i que sobretot crec que és a dir, que se'l va traient, o sigui, com que l'ha mantingut bastant. Saps? En realitat se l'ha tret en algun punt.
3: Jo penso que ja el deixa estar, però de cop i volta torna a portar-lo.
1: Perquè al final jo crec que quan fa coses com molt de lux, que representen molt l'aire de lux, se'l
0: posa. Fer, no?
1: Com per exemple en aquestes actuacions.
3: Ja, però ja les havia fet.
1: Ja, però poder fa una setmana.
3: Ja.
1: No? I no es va voler tenir... L'altra és aquesta. Fa molt malbé el cabell, això.
3: Sí.
1: No pots estar-te constantment traient i de, o sigui, decolorant.
0: I no pot ser pintat.
3: Clar, podria ser un spray. No sé.
1: Ella, quan va ensenyar que li feien en aquell directe, quan va començar l'era de lux...
0: Sí. Era tint, no?
1: Era tint, de veritat, però clar, vés a saber, vés a saber ara. Res, jo he intentat investigar, he trucat a la pastisseria, no
0: sí,
1: m'han volgut donar informació, m'han fet un embolic de caldeu, perquè primer m'han dit que la Rosalía havia anat cada dia de la setmana, després he vist que no m'estaven entenent i no hi havia anat... Ah, ja s'ha generat moltíssima confusió.
0: Hi ha hagut un problema que tu pensaves que havia comprat gairebé pràcticament el negoci.
1: Sí, i només m'estaven recitant la carta que tenien, que és interessantíssima, i val molt la pena segur visitar aquest local de Martorell. El cas és que sí que he pogut confirmar que ella almenys ja anava sola a la pastisseria.
3: No hi havia la Loli, eh?
1: No hi havia la Loli, no hi havia la Pili, no hi havia en Diego, no hi havia l'Albert, no hi havia la gent que normalment corre pel seu voltant. Altra cosa és que fossin al cotxe, que també és una opció.
3: La Pili sí que corre per Barcelona, almenys per les publicacions que ha penjat a les últimes hores al seu Instagram, que veiem el Tibidabo i el paisatge de la capital.
0: Estan fent fotos, eh?
3: Sí.
1: Ella sempre...
3: Però unes fotos, a banda d'aquestes molt apaisades, com retallades, que et queden com si fos una panoràmica, tan borroses, jo no entenc res.
0: Deu ser una càmera...
3: Per què és tan moderna? És que t'ho juro, jo no entenc per què la penja.
1: De vegades, si no s'entén res, és
3: que no vol
1: dir res.
3: El mòbil està brutíssim.
0: Vas molt avançat. Jaume Miranda, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Que somrius i t'estàs fent a sobre el comentari de la pila i les fotos.
4: Me fa molta gràcia aquest concepte d'anar Marta angoixada perquè està borrós.
3: És que no entenc res, eh?
4: Sí que hi ha una moda moderna de fer les fotos com borroses que pareixin super instantànies i improvisades.
3: Mira, el Tibidabo.
4: I és un poc excessiu,
3: no? A part que és com amb un zoom i veu un fanal...
0: Sí, bueno, no, jo tampoc l'he entès.
4: Sí, però... com de càmera bruta, el que dius, que les llums t'entren com si hi hagués suor impregnada a la càmera, no?
3: Sí.
0: Bé. A tu et funciona, però, aquest tipus de...
4: A mi la càmera m'agrada tenir-la neta. No sé. Però bé, escolta, sóc demòcrata, saps?
0: Què, com ha anat, això?
4: Com ha anat, setmana,
0: que... Bueno, per no entrar ja directe com...
4: Ah, molt bé, he anat al Festival de Sitges.
0: Això, sí que vas aconseguir entrada per veure un director molt famós.
4: En Peter Jackson, director, d'entre d'altres, la trilogia del Senyor de los Anillos o del Hobbit, efectivament. Jo és que sóc molt fan de la seva versió de King Kong, una obsessió personal que tinc.
1: Ets tan cinèfil, Jaume, me n'oblido que has estudiat a l'ESCAC.
4: No s'entén perquè després m'agraden unes coses que ningú... O sigui, duc un tatuatge que posa Paris Hilton, m'entens?
1: Bueno, jo al revés, això tot. Em quadra tot quan me'n recordo d'aquest cinèfil.
4: Ai, moltes gràcies.
0: Va ser agradable, aquest senyor, amb el públic...
4: I molt agradable, va fer un discurs molt interessant perquè ell va estrenar una pel·lícula fa com 31 anys en el Festival de Sitges, Brain Dead, i la van tornar a reposar. I jo no l'havia vist mai i m'agrada molt, una pel·li de culte de, com de zombis i sang i gore i fetge, que a mi això també me funciona bastant, t'he de dir.
1: Quin cap de setmana, tots hem tingut caps de setmanes ben diferents,
3: Sí, sí, plens de contrastos.
0: Va, anem cap a Madrid. Jaume, ahir a la nit la Shakira finalitzava aquesta residència de 13 concerts a Madrid i ho feia rodejada de molts convidats i VIPs.
4: Sí, ahir Shakira feia el seu darrer show a Madrid, una data extra que s'afegia a darrer moment com a comiat d'aquest Macondo Park. Segons el comunicat oficial, vos he de recordar que aquest darrer espectacle seria un homenatge a en Lorca i en el seu llegat. I atenció, Shakira va decidir celebrar l'obra d'en Lorca cantant Te dejo Madrid amb en Dani Martín o enganxant pelvis contra pelvis amb en Maluma cantant Agua.
3: La gent no se la sap, potser encara, no?
0: No, aquesta? Encara no.
4: És que aquesta cançó està flopejant bastant, eh?
3: Sí, aquí...
0: Sembla,
4: A mi m'agrada molt.
3: Vam apostar molt per ella.
1: Sí, però quants cops us l'heu tornat a posar?
3: No, jo ni una.
1: Ens passarà com amb el disc de Les Mujeres Ja No Lloren, que hi havia Punteria, Cohete, i jo totes són boníssimes, me les posaré sense... I no me les he tornat a escoltar.
3: Però mira el Dai, quin petardasso que ha estat al final.
1: Ah, però el Dai també amb tot el partit del Mundial.
0: Estava dopada. Ai, vas veure química, tu, en aquesta actuació?
4: Jo la vaig veure tan improvisada que és una cançó que requereix ball i clarament no estan coordinats. Llavors és com que per
1: estan
4: moltes ganes...
1: Estan exigint en Jaume amb el món Divas.
4: No, perquè els de busca intenten ballar merengue i no se troben, o sigui, se mig trepitgen, no? I en tot cas, tornant a lo que deia abans, l'Orquia...
1: Però quan va dir
4: no
1: que volia que estigués dedicat a l'Orca, que també és que es vol apuntar tots els carros?
4: Quan
1: ja
4: van anunciar...
1: Va fer Macondo Park amb el Gabriel García Márquez.
3: No hi cap tothom.
1: Ja que convidi Club Tàndem i si vols li fotem un
0: no
1: programa de literatura, però és que clar, el Macondo més genial no hi cap.
4: És que si no record malament, complien 90 anys de sa mort, de l'assassinat, d'esfusilament d'en Lorca, i ell ho va voler unir tot, però no sé jo si... Bé, no sé què trobau. Tot està funcionant? Agua per en Lorca?
0: No he acabat de veure l'enllaç.
4: Bé, potser en Lorca era fan d'esmerengue i aquí ho desconeixem. Potser som unes ignorants. Bé, vos he dit que aquests no són els units famosos que varen poder veure en escena. Com hem vist aquestes setmanes, Shakira fa una caminata inicial per arribar a l'escenari i ho fa sempre acompanyada de famosos per generar una mica de conversa, no? Una mica com lo desconfessionari de na Rosalia, o que la caseta,
1: la
4: no?
1: De la Bad Bunny.
4: Sí. A excepció de na Penélope Cruz, que ja ha participat, solen ser famosos molt poc aspiracionals, ja vos ho dic, perquè hi ha gent com en Chuso Jones o en Vicky Martín Berrocal.
0: No, escolta'm.
4: Sí, però gent que tu saps que la truques i sempre hi serà.
1: Home, i més que anar al concert de la Shakira, és que vindrien aquí al programa.
4: És que jo crec que lo xulo, que de fet en Bad Bunny en aquest sentit sí que ho va fer, és que duguis a gent tan famosa, però que tu ets alhora tan famós que has aconseguit convocar, no? M'estic explicant.
0: Sí, sí, Esther Espósito
4: no surt tant de casa. No, és més
1: ni Úrsula Corberó. No, exacte. Més que res, que també tot desprèn... És que a mi em sap greu, perquè la Shakira m'encanta,
0: no?
1: I m'encanta tot el seu univers, però és hortera.
3: Dirà, xarca, lo de la bassa, no?
1: És que tampoc sé molt bé el que... O sigui, saps? No sé molt bé el que significa, però a mi em sembla hortera. Si hortera vol dir xarca, sí.
4: Sí, que cutreja, no?
1: Sí, a mi m'ho sembla. O sigui, els modelets que porten, les ulleres... I, en canvi, jo crec que per portar, doncs no passa res, doncs en Chuso Jones potser farà més impressió... I, de fet, crec que així va ser quan va dur, per exemple, els sanitaris que havien estat cuidant el seu pare.
4: Ah,
1: va ser molt, va ser molt
4: mono.
1: Va ser vital, saps?
3: Quan hi ha una història, al final, no?
1: Clar. O són fans de veritat, o crec que té més poder.
4: Sí, sí, estic totalmente d'acord. De fet, m'hagués agradat molt que hagués duit a ses mamaratgis, que van ser ses descobridores de Snow i Dilly amb Anna Clara Chia per part d'en Piqué.
1: Això hagués sigut puntit. Sí. Perquè hagués sigut a més en riure-se'n d'ella mateixa.
4: Exacte. Bé, vos he de dir que aquest dilluns, ahir, hi ha participat la nostra estimada Laura Escanes. A mi aquesta participació sí que m'agrada. Evidentment, va fer sa caminata vestida d'entrepà amb paper de plata o de patata al forn, ja no sé molt bé, com ja és habitual. I una vegada va fer sa caminata, va gaudir del concert, cantant tan fort que només se sent en Laura en els vídeos, com ja és habitual també. Estoy a tus pies, contigo, mi vida, quiero
1: vivir la vida, lo que me queda de vida. També la Shakira, aquesta rima, contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida...
4: Està molt bé. De lo malament que està,
3: home,
4: està molt bé.
3: I fixa't en el que ens vol dir l'autora.
1: No, si és bonic.
3: És bé, és una cosa...
4: Però és que quan ses rimes són tan ridícules, per mi ja arriben a un punt de meravella excel·lent. Per exemple, na Karol G té una rima que és comentari fora de lugari. Ella ha readaptat ses paraules per tal de que encaixin dins la seva cançó i m'agrada.
0: Són la llengua trencar-la, eh?
3: Que la Laura Escanes, que veiem el vídeo d'aquest Stories, és d'aquelles que en comptes de gravar l'artista com canta, es grava ella.
1: Sí.
3: Vull dir, no només que se la sent, sinó que també se la veu.
4: A sa càmera selfie.
3: Exacte, selfie d'ella cantant al concert de l'artista.
1: Sí, sí. Jo l'adoro i agraeixo en realitat aquest gest, perquè després de 11 concerts de la Shakira, que ja he vist 15 milions d'Stories d'ella,
3: sí,
1: vull veure també la persona que està gaudint del concert.
3: Sí,
1: Laura, com... altres coses no. Gaudir del concert ho està fent
3: molt.
4: Ella és una gran gaudidora.
3: Va dir que estava contenta de no haver anat a Oques Grasses, eh? Perquè els comiats no els porta bé.
0: Es porta fatal, oi?
3: Sí, bueno. Sí, que no sentia FOMO.
4: Però entenc que és molt fan, llavors, igualment, a pesar del comentari, no?
3: Sí, fan d'Oques, sí, sí.
4: Clar. Bé, més personatges d'interès en aquest Les Mujeres Ja No Lloran Tour, perquè algú se'n recorda del nom Núria Andreu.
1: No oblidar-ho. Encara té un missatge meu de LinkedIn per respondre.
3: Igual te'l respondria ara.
1: Poder sí.
4: Bé, anem a posar context. La Núria Andreu era sa mànager de Naitana durant el 2024, amb àmplia experiència internacional, perquè ja abans havia fet feina amb la Rosalia també, i la Núria també era una de ses grans protagonistes del documental de Naitana de Netflix, se deia Metamorfosis, crec,
1: sí,
4: que se va estrenar en febrer del 2025. I d'haver 4 dies abans de s'estrena d'aquest docu, na Núria va ser acomiadada per Naitana de forma imprevisible i fulminant.
3: Uf, com ho van viure des d'aquí, quina nostàlgia.
4: Bé, és que més ella va enviar un comunicat com plorant, no sé si era Oc Diario...
3: Sí, algo així hi havia.
4: Va ser molt fort, sí, sí. Des de llavors li havien perdut sa pista, però gràcies a les micros de Televisió Espanyola, ahir vàrem descobrir que ha exercit de directora d'estadi des Macondo Park.
5: Macondo Park ha sido un viaje increíble. Ha sido un proyecto tan bonito y tan valiente porque no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, ¿no? Ha sido un trabajo de muchos equipos, de mucha gente, que bueno, que a la gente le está encantando, que es que era un experimento porque no sabíamos qué iba a pasar.
4: Bé, ara som que no està contestant a LinkedIn a Juliana perquè té feina.
0: Home, ha de muntar tot això i ara desmuntar-ho. I ara desmuntar-ho.
4: Bé, més noms sorprenents en aquesta residència madrilenya. Durant el concert, na Shakira va agrair a diverses persones l'èxit d'aquest Macondo Park, entre d'elles un nom inesperat, Antonio de la Rúa.
1: Uf.
4: que aquesta és el gran exnòvio de Shakira durant 10 anys, va estar del 2000 en el 2010, més o menys, i no varen acabar massa bé degut a el solapament amb en Piqué i, de fet, també diversos problemes judicials en aquell moment. I, de bé, ara pareix que se duen genial i ha estat una part indispensable d'aquesta gira.
6: Y quiero dar las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira, me ha ayudado muchísimo durante toda la gira y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park. Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este, que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma. Antonio de la Rúa. Antonio, gracias.
1: La de voltes que dona la vida, eh?
4: Sí,
1: eh? Perquè és més còmode enganyar-se, o sigui...
3: Uau.
1: Què he de dir? Jo només diria aquestes paraules si estiguessis segrestada o si m'estigués tirant el meu ex. No?
0: Ostres.
1: Jo crec que no.
0: És de veritat, que... ho sent així, ho comparteix.
1: Clar, jo crec que de vegades també...
3: Han passat molts anys, també.
1: I com que el seu últim ex s'ha convertit en un enemic, saps allò de l'enemic del teu enemic és el meu amic? És...
4: Mm. Ah, que ja sigui una mica també venjatiu, no? Com aquesta retelefonada en el seu
1: ex. No ho sé, però que potser amb en Piqué... En Piqué ha fet bo Antonio de la Rúa i ella ha volgut reconciliar-se. No ho sé, eh?
3: No, i que és veritat que han passat tants anys i és que ho van deixar, que jo entenc que...
0: Que us podeu tornar a retrobar amb una relació consensuada diferent.
4: Sí, de fet,
1: sí, però
4: ella...
1: no ho van deixar de bones maneres.
3: No,
1: és que sembla mentida. Ja, però igualment.
0: A part que ho van deixar professionalment, també diria, no?
4: És que, de fet, vos he dit que en Antonio de la Rúa, a pesar, o sigui, més enllà de sa parella, també era com conseller i o mànager de l'artista. No se sap ben bé, depèn des mitjà que llegigueu, dirà una cosa o una altra.
3: Com si fos la reina de la zona, la Shakira.
4: Sí, com un Jafar d'Aladí.
3: Sí,
4: no?
3: Exacte.
4: I de fet, això, quan varen trencar, varen també separar els seus camins professionals i ell va posar-li una demanda milionària a ella per estafar-li diners, bàsicament. O sigui que la cosa va anar bastant gran, però passats els anys ja vos dic, però és que han recuperat l'amistat i n'Antonio torna a tenir un paper important com a assessor d'en Shakira. Per lo vist, ara mateix torna a ser assessor, ja fa mesos que està implicat en aquesta gira. Vos he de dir que no ets l'únic treballador d'aquest tour que mos interessa. En aquesta residència madrilenya, na Shakira ha tornat a comptar amb un nom familiar. Ella és na Natàlia Palomares, ballarina valenciana, i que aquí la coneixen molt, a Catalunya, perquè és ex-coach d'Eufòria.
3: És el millor que ha fet Trescat en els últims anys.
1: De coreografia, de dansa.
4: Pensava que anaves a dir que és el millor que ha fet ella. Jo vull respectar Eufòria des d'aquí, però no és el
3: millor. No, la Natàlia ens hi va fer un favor.
4: Vale.
0: Estava molt per
1: sí,
0: sobre
1: del... Sí, que sempre la venien des del mateix format, dient no, que ha creat coreografies per grans famoses, per cantants
0: era
1: internacionals...
0: Era un dels grans reclams.
1: Sí, sí.
4: Efectivament, na Natàlia ha ballat amb multitud d'estrelles, com na Karol G o na Rosalía, i des de fa temps és ballarina de confiança de na Shakira. I així ho ha explicat en el podcast Señor Wolf.
7: Pues aquí para mí es una amiga, ya es una amiga, son muchos años, y sobre todo también es una persona a la que admiro muchísimo, porque... tanto como persona como profesional, porque tiene varias cualidades que yo admiro mucho, lo genuina que es como artista.
8: ¿Es Shakira tan perfeccionista como dicen?
7: Sí, como dicen y más, la verdad.
4: M'agradaria arribar en aquest punt de sa vida que dius Shaki és mi amiga. M'hauré de conformar en dir Marta Montaner és mi amiga, però ja està prou
3: bueno,
4: bé.
3: Ja li agradaria a la Shaki de ser la meitat de genial que la Marta.
4: Això és cert.
3: Mil vegades
4: i bona
3: Marta
4: amiga.
3: Marta Montaner és la meva amiga, que no Shaki.
1: A mi, si m'aturessis el mango, ens quedaríem juntes.
3: Home, sí.
4: No hi hauria
3: la Toni. M'agradaria que vingués la teva germana Júlia dient, perdona,
1: Marta està en shopping.
3: Està shopping. Espera-la quan t'estraga per la puerta. I que la Marta, mentre se'n vagi per la porta al darrere, i jo a la porta del mango dient, no, és que hi ha la Marta Montaner.
1: Ara vindrà.
3: Que ara ve i surt de fer
1: ara es farà
0: com
1: fotos.
0: Va funcionar Instagram, aquesta anècdota, eh?
1: Va funcionar bé.
0: Molt.
1: La gent es pensava que era d'ara. I
0: sí,
1: clar, no, això va passar el 2011 o 2012.
0: Sí, sí, sí,
4: les bones històries no envelleixen, eh?
3: No,
1: ai, sí, jo tinc dos clàssics, aquesta i la trobada amb Pep Guardiola, que ben bé va ser la mateixa època. Ja explicarem un altre dia la de Pep Guardiola.
4: No, aquesta no la conec.
3: Dolça, dolça,
1: dolça,
3: eh?
1: Dolça, sí, sí.
4: Quins bons temps,
1: sí.
4: M'agrada. Bé, tornant-te a Natàlia...
1: Era molt bonic trobar-te aquesta gent
4: és
1: per passeig de gràcia.
4: Ja no
1: era una altra versió... Ah, de fet,
3: ara tots dos ens els podríem trobar també, perquè la Shakira, entre que té aquestes coses judicials, que hauria de sortir la sentència d'aquí no res.
0: És veritat, van dir les mamarazzis que en sortia ja.
3: I en Pep Guardiola, que tenen tant de bé volta per aquí, que van a Oques.
1: Això sí que em fa fom, veus? Perquè jo em vaig perdre aquella etapa perquè com a noia que vivia a comarques em pensava que Barcelona era el CaixaForum. No coneixia ja està, res no? Més per mi, acaba ballar a Barcelona.
0: Ara el saludaríeu amb Pep Guardiola pel carrer?
1: Jo no, em faria vergonya, giraria la cara.
3: Jo et recordo que va passar per aquí en Flick i li vaig dir Happy Birthday perquè sí, era el seu aniversari sí, i em va dir moltes gràcies.
4: Però quantes anècdotes tens?
1: En famosos totes.
3: És que potser fareu llibre.
1: D'anècdotes en famosos. Quan acabem que no surtim ara, Marta, pots tirar encara com d'aquest lore, saps?
3: Ah, mira.
0: Que en Flick llavors va dir la premsa que li agradava de Barcelona, que pel seu aniversari la gent pel carrer el felicitava.
1: Sí, sí,
0: que això l'emocionava.
4: O sigui, te va mig esmentar?
1: No, va dir que estava enamorat d'ella, va ser bèstia.
0: Absolutament penjat.
3: No, ai, prou ja, que jo el que sento per ell és admiració. I aquesta nit estaré contenta de retrobar-me amb ell a través de la ràdio i la tele.
1: És que estem parlant del que és ell per tu. Perquè mai és direccional, a més, en el teu cas. Tots els tios que s'enamoren de tu que venen aquí al programa, com l'Àlex Ubago, l'Adrià Sala...
3: Però ja,
4: l'Àlex Ubago també.
1: L'Àlex Ubago...
3: 7 anys de tot això.
1: L'Àlex Ubago de tot és el que més es va enamorar de
0: l'Àlex Ubago. La Marta l'arriba a mirar una dècima de segon més i ell cancela el bolo de l'Utegas i se'n va a viure amb la Marta.
4: I li compon una cançó amb la Maya Montero.
3: No hi vam anar, No hi vam anar i va ser molt lleig,
1: Home, clar que no hi vam anar a un concert d'Àlex Ubago, Marta.
0: Nois,
1: i sobretot perquè no t'agradava, si no haguéssim anat.
0: Demà hi tornem a partir de les 6.

Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es fenten per així.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen a Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. Ara mateix, tots dos són rivals directes per a les generals del 29 de novembre perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans que col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
1: Però Esquerra deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert n'és el portaveu.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana.
1: Qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem. En parlava Irene Montero a Televisió Espanyola.
4: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre intenció de vot dels espanyols, el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades del 29 de novembre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord. Abans, la setmana que ve, el Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia, tant a ell com a Puigdemont i Lluís Puig.
5: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Desconvocada la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui, la direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes. L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge.
5: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i trasplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
6: Habitualment, quan teníem això, teníem una cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, un postoperatori tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el doctor Pérez i el seu equip en 2 hores i 2 tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
5: Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
1: A esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
5: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres, 14 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que un dia més el temps serà estable. El dia serà assolellat amb pinzellades de núvols prims. A primera hora hi haurà boira a les planes interiors de curta durada i també apareixeran alguns núvols baixos sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral. Inofensius. L'ambient serà molt suau al migdia. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Martínez. Avui comencem una mica animats al programa.
1: Ah, m'encanta.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que arribes puntual, quina meravella.
2: Per un dia, no t'acostumis.
0: No, no passa res, pots venir sempre quan vulguis, algun dia no venir, algun dia entrar per telèfon. Som un programa que ens movem segons l'actualitat, Maiol.
2: No m'ho diguis dues vegades, que potser entro des del llit i dic, bon dia, com esteu?
0: Aquí Macià Closes no està gaire d'acord en que entris per telèfon, et vol veure presencialment.
2: Sí, perquè vaig, el saludo, li dic bon dia, i així hi ha una mica de solidaritat matinal.
0: Ja podem canviar la sintonia, Macià, que amb aquest pirularisme que estem portant aquest matí ens falta la cervesa. Vinga, Marta Viana, molt bon dia.
1: Avui a Torrella de Montgrí, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 7:59 i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita del cantant Leo Rizzi. En una entrevista al País ha deixat anar això. Abans no em posicionava políticament, però no vull ser un artista de marca blanca.
0: Doncs aquestes són les paraules de Leo Rizzi. Maiol Roger, avui què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, molt pendents d'una nova jornada de protestes dels pagesos. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència Albert Dalmau i els germans Adrià, Ferran i Albert Adrià, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Moltes coses a parlar amb aquesta relació que hem conegut gràcies a la sèrie Gènesi. De fet, era una relació sobradament coneguda, però escolta'm, una mica les arrels de tot plegat l'hem pogut descobrir amb aquesta sèrie. Per tant, moltes coses a comentar als germans Adrià a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I li donem corda el dimecres, home, amb una col·laboració que és pura cafeïna.

0: reconegut les veus, sabeu qui són. Per un costat, Nil Moliner, per l'altre, Lluís Gavaldà, plegats en aquesta cançó titulada Quan no siguis a prop. I és que a aquestes hores del matí sentir que us tenim a l'altra banda és el, o la millor de les vitamines per començar un nou dia. Rodegeu-vos de la gent que estimeu i aparteu tot el soroll que teniu al voltant. I mentrestant, un cafè de bon matí, que el dia tot just acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al moment mentre dormíem, Àlex?
2: Canalies, què guardes tu els calaixos?
0: A vegades molta merda, també t'ho dic.
2: Ets de llançar coses o què?
0: Sí, això ho faig cada any. Això faig molt maricondo, molt maricondo.
2: Doncs vigila, perquè hi podries tenir un dinosaure.
0: El meu calaix?
2: Sí.
0: És possible, més d'un, ja t'ho dic ara.
2: T'explico, perquè aquesta matinada hem sabut que un equip de científics britànics ha identificat una nova espècie de dinosaure a partir d'un fòssil que portava gairebé 100 anys oblidat dins d'un calaix d'un museu.
0: Allà, allà tirat, allà tirat.
2: Estava a punt de convertir-se en un fòssil d'un fòssil. La criatura es deia Invicti Bellatrix Amberina, que traduït vindria a ser com una guerrera invicta.
0: Bé.
2: Feia entre 3 i 4 metres. Probablement tenia plomes i unes urpes de fins a 20 centímetres.
0: El que seria un bitxo guapo, eh?
2: Una gallina premium i perillosa.
0: Sí, d'aquestes que s'hi antica...
2: Pot fer un bon set. Aquest parell llunyà del tiranosaure caçava amb les urpes, és evident, i ara els científics es pregunten quants fòssils més hi ha amagats als calaixos. Que no busquen a casa, que jo tinc només cables.
0: Home,
2: de
0: telèfon. Que mira... Estic recordant que tinc el segon calaix de l'armari, el segon calaix de la merda, i crec que he de fer neteja. Escolta'm, busquem bé, que mai se sap què pots trobar al fons del calaix.
2: La pedra que tens allà...
0: De l'excursió a l'escola, no? Gràcies, Àlex.
2: Va, fins ara.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè la recerca històrica ens aporta nous coneixements sobre figures conegudes per tothom. Andreu Merino.
3: Això és el que ha passat amb Pau Casals, gràcies a la recerca de la historiadora Gemma Cavaller, impulsada pel Memorial Democràtic. Cavaller repassa la tasca humanitària del compositor en suport als refugiats republicans a través de l'Spanish Refugee Aid, entitat creada el 1953 per ajudar els republicans espanyols a França. Casals en va ser president d'honor, però no només això. El músic va fer grans aportacions econòmiques per millorar les condicions de vida dels refugiats i també va liderar diverses iniciatives que perseguien aquest objectiu. Durant anys, l'entitat va ajudar a més de 5.000 famílies.
0: Dali, com està el panorama? Ja sabeu que ens agrada veure la part positiva de la vida. Per això, quan falten 3 minuts per un quart de 6, tenim 3 bones notícies per començar el dia. Molts dels oients segurament encara esteu treballant, teletreballant després de la pandèmia, però estigueu alerta a aquesta notícia perquè Spotify sedueix els seus treballadors perquè vagin més a l'oficina i deixin de fer teletreball. Bruno Mars aquí?
4: Sí, perquè he pensat que és una de les cançons més escoltades de Spotify.
0: Ah, molt bé, Marta, molt bé.
4: A veure, què ha passat? Spotify, per entabanar els seus treballadors, ha fet que a la seu, que està al World Trade Center, tingui, atenció, karaoke,
0: bé,
4: futbolins, taules de ping-pong, gimnàs, es pot fer ioga, pilates, kickboxing, fins i tot es pot menjar gelats,
0: veus?
4: I hi ha personal que prepara cafè al gust de cada treballador, tot plegat.
0: Es diuen iCap, aquesta gent. Saps que el nom de la persona que prepara el cafè dels treballadors de Spotify es diu... Ah, no, m'estic confonent amb Apple.
4: Dic aquesta I per aquí. No, dic, sona iPhone, això. Sona iPhone. Qualsevol cas, recollim cable.
0: Segur que...
4: Algun nom tindrà.
0: Segur que té algun nom.
4: Algun nom tindrà, segur.
5: Spotify Cafe.
4: Tot això es fa en voltant d'unes vistes espectaculars, 360 graus de Nova York i també espais comuns pensats perquè les 8 hores davant una taula doncs, siguin una mica menys pesades, i des de Spotify diuen que el teletreball desmotiva i que no incentiva en cap cas la creativitat.
0: Demanem als directius de Catalunya Ràdio que escolta'm un futbolín, un karaoke, una màquina per fer gelats, tot això estaria
4: cafè.
0: Molt bé.
4: Mama, nosaltres... Una torradora, a mi m'aniria bé una torradora. Sí. Una biquinera i un cafè.
0: Un entrenador personal a aquestes hores del matí ens aniria fantàstic per començar el matí.
5: No és tan senzill.
0: Clar, que tant que no és tan senzill. Una senyora de 101 anys dona les claus de la seva longevitat. Ot Serra.
6: És la Luisa, sevillana, que fa uns dies va passar pel programa de Carlos Herrera a la COPE. L'entrevistador li posa 80 anys llargs, hem de suposar que per allò de quedar bé, i ella li diu que en té 101. Quin és el secret? Doncs menjar sempre fresc i aparcar els congelats.
7: Todo de saber cuándo.
6: Ves a saber de quan és, diu, sobretot allò que els supermercats ens presenten envasat en plàstics. I en aquesta línia aconsella triar aliments nutritius i de qualitat sense que els preus siguin un obstacle. La segona recomanació d'aquesta anciana ha sigut mantenir-se activa i sortir a caminar sempre que ha pogut.
0: Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Si esteu buscant feina, heu de saber que l'Antàrtida, una mica lluny, busquen treballadors per comptar pingüins. A veure, explica'm això, Lara.
4: Amb aquesta música del Pingu, sí, us explico. Això és a Port Lockroy. És una antiga base britànica a l'Antàrtida que actualment és un museu i un centre de conservació. I busquen, necessiten un equip de 4 o 5 persones per treballar durant mig any enmig de gel i de pingüins. El sou és de...

0: I és que tal dia com avui, un 14 d'octubre del 1957, els Everly Brothers arriben al número 1 amb una cançó que, de fet, va escandalitzar algunes emissores, Marta.
1: Sí, és aquest tema que sentim, Wake Up Little Susie, dels germans Donny i Phil Everly. La cançó explica la història d'una parella que s'adorm després de tenir una cita i que es desperta massa tard, preocupada pel que diran els seus pares. Algunes emissores en aquell moment la van censurar perquè consideraven que tenia connotacions sexuals. Malgrat això, es va acabar convertint en un dels grans èxits del grup.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Un quart de sis del matí, dos minuts. Els matiners de Catalunya Ràdio. Ens encanta el contingut en català que ens ofereixen alguns usuaris de TikTok.
2: I és que hem trobat el compte del manlleuenc Biel Costa. És actor i comunicador i encara té ressaca dels concerts de comiat d'Oques Grasses. Escolteu com imita el Josep Montero.
3: Ei, què passa, penya? Avui és l'últim concert de la història d'Oques Grasses, però no volem que sigui un concert trist. Així que ens ho anem a passar bé o què, penya? Ens ho anem a passar bé o què? Final, per amor va començar i per amor s'acaba. Us la sabeu per aquí o no? Va, que no us la sento, us la sabeu per aquí o no? Oh, que és gràcies, això va per vosaltres.
1: Ai, per amor va començar i per amor s'acaba. Una de les frases que ens deixarà la història d'aquests quatre concerts consecutius d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: Ai, exacte. Sí, això és un tema per durar a menjar per massa aquestes hores del matí. Passem un moment, per cert, pel compte de TikTok de 3Cat Humor, va.
2: Sí, perquè ja que estem tot el dia amb l'escrol amunt i avall, des de l'està passant vam voler enviar aquest missatge sobretot pels addictes al mòbil.
4: Hola, amiga, amic, si estàs veient això, vol dir que estàs amb el mòbil. Para de fer scroll. El telèfon està matant la teva relació. Deixa el mòbil i acarona la mà de la persona que tens al costat. Si estàs a casa, si estàs al metro, no ho facis, és il·legal. És el moment de jugar a papas i mamas. O papas i papas. Per què no? Mamas i mamas també. Si aquest missatge ressona, comparteix-lo. Envia'l a algú que t'agradaria que deixés de tocar el mòbil i et toqués a tu. Perquè a internet hi trobaràs moltes coses, però mai hi veuràs ningú fent el nyiqui-nyiqui.
1: I acabem amb el compte de TikTok. Bé, això és un altre per donar-li a menjar part pel que les coses
2: fort,
1: que fan les dies. Es diu Fruti Novel·les Catalanes.
2: Sí, a través d'uns gags creats a Mia, en Quim, que és una taronja, narra algunes de les situacions quotidianes que ens trobem els catalans en el nostre dia a dia, com, per exemple, el caos amb Renfe.
5: 25 minuts de retard?
6: El tren acumula una demora addicional.
5: Addicional? Si ja vaig tard fins i tot per arribar tard!
7: Senyor, hi ha alternatives amb bus.
5: Escolti, quan arriba el meu tren?
7: El sistema encara no ens ho confirma.
5: I qui ho sap, doncs? El sistema o el mateix Déu?
7: Pot tornar a consultar-ho d'aquí a mitja hora.
5: Una hora esperant! Però on renoies el tren? Retards, cancel·lacions... Això és una maleïda vergonya! Sabeu què? Que us bombin! Me'n vaig a peu! Caso'm d'anar!
1: Us heu d'imaginar que és una taronja, qui està parlant.
2: Jo sóc addicte, aquest.
1: Sí?
2: Sí. Tinc un problema.
1: Ui, és de veritat. Després fem una mica de teràpia conjunta, carinyo.
2: Tinc l'algoritme trencat.
1: El meu algoritme està que... A vegades m'ensenyen les coses...
2: Us apareixen aquestes coses. Les trobes novel·les, tia, mare de Déu. Sí.
1: Ara em surt a mi una novel·la eròtica pujadeta de to de gais de l'Argentina, que no sé per què em surt, que els capítols duren com 8 minuts.
2: No sé per què.
1: I passa de tot. Jo tampoc ho sé. Home, no busco jo argentinos calientes. No sé per què em surt. Però estic enganxadíssim, perquè part són capítols allà tirats que no entenc res.
2: I quan duren?
1: 8 minutets.
2: Una cosa però, ràpida.
1: Bueno, però en 8 minuts van espavilats,
2: Sí,
1: I passa de tot.
2: Ui, bueno, no
1: hi enganxa. Sí, enganxadíssim. O sigui, ja no sé què mirar les plataformes de la tele i ara...
2: És molt millor això.
1: Miro això. Avancem, per favor. 9 minuts, 5:45 del matí. Obrim la revista del cor dels matiners. Loles León, fantàstica com sempre, va confessar com va anar el seu comiat a les tertúlies de televisió espanyola.

0: Y hola, Marta.
1: Sí, va a pasar con el co-tertuliano al programa Amigas y Conocidas de Televisión Española. Aquel día, aquel mateix matí, es va assabentar que havien fet fora 17 treballadors de la cadena pública i això ha explicat una mica com va anar el podcast de la SER a la cara amb Fran Blanco.
2: Tuve una pelea, allí en los pasillos, de Prado del Rey, porque yo digo, sales, tienes que salir, estás contratada. Y digo, pues, salgo con el lazo, si no, no salgo. Con el director del programa. Sí. La tuvimos y al final él cedió. Yo no puedo con las injusticias. Y a mí siempre me tendrán allí delante, protestando y gritando. Eso también.
3: Y lo haces muy bien.
2: Bueno, soy actriz, ¿eh?
3: Ah, bueno.
2: Interpreto bien.
4: És que no puc ser més fan de l'Olefe, per favor. És que m'encanta, m'encanta.
3: I tenim molt bones notícies també de la premsa del Cor en Català, perquè la presentadora Núria Marín ha compartit els detalls del seu casament, que se celebrarà el 30 d'octubre.
1: Sí, la presentadora es casa amb la seva parella de fa 25 anys, en Juan Lu de Paolis, i ha explicat això a Instagram.
5: Ya tengo el vestido. Lo compré en Santa Eulalia. Y está inspirado en el estilo de Carrie Bradshaw, pero es un vestido muy Kate Middleton, que no es un vestido de novia, ¿vale? Es un vestido blanco, eso sí, pero no es de novia, es un vestido de cóctel de gala, es blanco, pero vestido de novia, not found. Porque, a ver, os cuento, yo llevo muchísimos años con Juanlu, con mi pareja, llevamos desde la universidad, desde segundo de carrera, nos fuimos a vivir juntos con los 23 años, llevamos más de 25 años juntos, y el tema de la boda al final es algo que siempre ha estado ahí, pero nunca nos hemos decidido. Yo quería hacer una mega fiesta, pero Juanlu es muy serio, Juanlu es muy discreto, entonces lo que yo quería hacer, él como que no se veía.
3: Moltíssimes felicitats a la Núria Marín, que estem encantats perquè tan llast que ja era que us caséssiu, fills meus, tota la vida plegats.
1: I segur que va guapíssima ella, eh?
3: Seguríssim.
1: Bueno, diu que ha arribat a un terme mitjà, perquè clar, ella es veu que volia un show, deia que volia trapezistes, que volia fer un mega show, que la cerimònia que volia, doncs, la seva parella és molt més discreta i que es casen sobretot perquè els hi va recomanar la notària amb qui van signar la hipoteca del pis que s'acaben de comprar i que, de fet, els casarà la mateixa notària. S'ha de ser pràctic.
3: Sí, exacte,
1: al final.
3: És que, clar, notària diu, casa't ja, firmeu els paperets, que si us passa alguna cosa, almenys gràcies a... Anava a dir gràcies a Déu, la llei ens empara i ens protegeix. Vinga, va, que en només 7 minuts arribem a 5:45 del matí. Quins sons ha deixat la ràdio? Et serra.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, viatgers de l'alta velocitat ens van explicar els retards que van patir a causa d'un incendi.
7: Havíem de sortir a les 8 i 10 de Totxa i arribar aquí a les 11 i mitja d'ahir i acabem d'arribar, que són les 6 i mitja al matí. Primer entenem que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. Jo hauria de ser ara a les 9 i mitja treballat, com a mestre no es poden dar, i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
8: El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que, com a mínim, hi ha una demora de quasi 2 hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà o quina hora sortirà, i he tinc que treballar. I aleshores, realment, doncs, ho he dit. Pues van dir, tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te'l per aquesta tarda. A les hores de noig a casa, teletreballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funcionar.
6: I l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va confirmar que la idea de l'expresident és tornar a Catalunya un cop hagin passat les eleccions del 29 de novembre.
9: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el partido socialista. ¿No?
6: En clau d'humor, el Ricard va aprofitar els últims naixements a Catalunya per fer un joc de paraules.
10: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 quilos 430 grams a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat i el Vall amb 3 quilos 260 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall Alegre.
6: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb el Manel García, que és professor d'Història a la Universitat de Barcelona, i entre els seus alumnes hi ha el David Muñoz, d'Estopa.
11: I la veritat és que el David Muñoz té una cultura brutal, sí, sí. Brutal. Vull dir, ha llegit moltíssim, se sap la Bíblia de memòria, ha llegit una pila d'autors, i evidentment això fa que participi tantíssim a classe, però sobretot, potser l'experiència més bonica és que ha estat un mes, vull dir, amb els companys, no?, de l'aula, i és que a l'aula hi ha gent que ve de l'institut i, per tant, que han complert 18 anys amb el David. I el David ha anat a les seves festes d'aniversari. Perquè veieu el nivell de proximitat.
6: I més enllà d'aquesta casa, la dosi diària de Federico Jiménez Los Santos. Avui, amb la seva particular mirada a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta.
12: Vamos a ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra no se actúa como cuando se está en paz. No, pero la diplomacia, métase en la diplomacia, como diría un argentino, por el orto.
0: Els matiners.
4: Mare meva, com està Los Santos aquesta temporada. Los Santos, desperta, fill, una miqueta. Connecta't amb els astres. Baixa una miqueta revolucions. Hem de saber quin dia ens espera. Energèticament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia, matiners. Avui dimecres 14 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Sagitari. Una energia que ens desperta les ganes d'aventura, de descobrir coses noves i de sortir una mica de la rutina. I és que Sagitari ens recorda que a vegades, per canviar d'aires, no cal marxar gaire lluny. Potser n'hi ha prou en provar alguna cosa diferent, improvisar un pla o atrevir-nos a fer allò que sempre anem deixant per un altre dia. Així que avui, matiners, si és possible, una mica menys de rutina i una mica més d'aventura. Bon dimecres.
4: I Lara, qui li diem anys per molts anys?
1: Doncs avui felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren. Avui en fa 87. També suma un any més el presentador de televisió Jordi Cruz. Conegut sobretot pel programa de Disney Art Attack. Avui bufa 50 espelmes. I acabem felicitant el cantant i raper Asher.
4: Per què?
1: Amb tot el flow del món, avui celebra que en fa 48. Yo, yo!
4: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, matiners.
0: Judit Nederman, cantant i compositora, té una de les veus més dolces de la música catalana.
14: Una cançó que a mi m'anima molt per començar el dia és Love Theory, del Kirk Franklin, que és un artista de gospel que m'encanta, dels Estats Units. Espero que, ja que us heu llevat tan aviat, us aixequi l'esperit i amunt els cors.
0: Els més matiners.
15: Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimecres 14 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí amb l'Agustí. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
2: Sí, ara mateix tots dos són rivals directes per les generals del 29 de novembre, perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans, que, recordem, col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra que eviti el xoc electoral signant una entesa també amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
2: Esquerra, però, deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles i també Podem rebutja integrar-se al Front Ampli. Tot plegat s'haurà de resoldre com a màxim divendres, perquè és l'últim dia per registrar coalicions.
1: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
2: Assumeix, però, que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. Haurien d'acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Radio, ha celebrat, però, la decisió del Suprem.
4: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
2: Per la seva banda, l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili.
2: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Abans del retorn de Comín, la setmana que ve el Tribunal Suprem ja té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve, i després la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa.
1: La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa.
2: Les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat, perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km i a circular per via única en un tram de 25 km. Renfe, de fet, no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar dies. Les operadores Irio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers.
1: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
2: El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma, després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst. Els metges li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret i el mateix comunicat expliquen que les primeres hores de postoperatori també han anat bé. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat.
1: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que han mort per no haver rebut una transfusió de sang.
2: Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci que ha fet els Testimonis de Jehovà, que ara permetran als fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és el president de l'Associació de Víctimes.
5: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo de d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res. Simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
2: De fet, l'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la seva vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva.
1: La revista musical Enderrock celebra el seu número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona.
2: Recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic, des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins a Paco de Lux de Triquell, del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria d'Antònia Font.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la revista Enderrock per sobreviure en temps complicats per revistes especialitzades. A dormir?
2: Som-hi.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
6: Hola, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Amb totes dues fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb la visita dels Reis a Ceuta.
6: Sí, una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o altra, ja sigui en foto o amb declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc. El periòdico titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable.
7: És el mateix destacat que ha triat l'ABC, amb el matís que hi afegeix del nostre país. Diu, la sobirania del nostre país no és negociable. Pel que fa a la resta de premsa editada a Madrid, El País destaca aquestes paraules del monarca. No us deixarem sols ni indefensos. I El Mundo es fixa en aquesta frase. La nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya.
6: Qui passa més de puntetes en aquesta visita és l'Ara. Per començar, la foto és una altra. És dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
7: Visita a Ceuta banda, hi ha altres titulars destacats. El mateix diari Ara destaca que Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus.
6: En clau de precampanya, La Vanguardia titula amb unes paraules d'Alberto Núñez Feijóo. Aquestes, no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens.
7: Altres titulars que ens han cridat l'atenció, El Periódico diu que Planeta ultima la compra de Juventud, la històrica editorial de Tintín.
6: I la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada ahir del Barça.
1: I avui als diaris hi trobem opinions sobre el funcionament dels trens i també sobre les eleccions del 29N.
7: L'Ara titula l'editorial L'alta velocitat tampoc i diu que tenim dret a imaginar i a exigir una cosa tan senzilla com un país on els trens, tots els trens, funcionin amb puntualitat.
6: I considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic.
7: El Mundo assenyala que els ciutadans estan farts del mal funcionament dels trens i assegura que això sacseja el PSOE a Catalunya.
6: Diu que el mal funcionament del transport ferroviari hauria de forçar una reacció immediata d'Òscar Puente, més preocupat per les xarxes socials que no pas de buscar solucions efectives.
7: Pel que fa a les eleccions, l'exdiputat d'Esquerra Joan Tardà fa un article al periòdico titulat El costerut camí de la unitat de l'esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis.
6: I considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, alerta que la bola, la mentida, s'ha convertit en arma electoral.
6: I lamenta, de cara al 29N, la intel·ligència artificial que contribuirà a propagar més que mai, diu, la desinformació.
7: I per la seva part, El País dedica l'editorial a lamentar que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar.
6: I recorda que hi ha pocs drets tan sagrats com el vot.
1: Repart també la premsa digital, aquí no deixen tranquil.
6: Doncs mira, Cristòfol Colom, sí. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original.
1: Mare meva.
6: Sí.
1: Quin 26 coses més bonic, Solana. Sí. Clar que sí.
6: El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial. Inclou, per exemple, una infografia de la ruta que va seguir la seva expedició el 1499. Trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
1: Mare meva. El Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
6: Sí, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, diu que els nens han d'anar amb cabells curts i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles diu que ha de ser adequada, sense precisar més què és adequada per ella.
1: Però adequada, suposo que, vist el context de la notícia,
6: sí,
1: entenc que per sobre dels genolls, no?
6: Exacte. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules, ho recull El País.
1: La notícia que farà saltar del sofà una generació.
6: Reobre el Carme.
1: No, mira, que bé!
6: La mítica discoteca, la plaça Reial de Barcelona. Doncs reobre amb espreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos, ara amb uns nous propietaris que en volen conservar l'essència. Darrere hi ha l'equip Magnífico Club. Ho veiem a BTV.
1: I quan falten 2 mesos i mig... que no ho havia llegit sencer, per Nadal, quan falten 2 mesos i mig per Nadal, sí, ho esteu escoltant bé.
6: Encara que no t'he posat l'amiga, la,
1: no, ja arribarà, que s'està descongelant. Alerta, torrons esgotats?
6: Sí, es van esgotar de seguida a la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramunt. Per posar-hi noms, quins es van esgotar? Doncs mira, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, que és el torró de Sant Esteve. Que et preguntaràs, torró de Sant Esteve?
1: Sí.
6: Doncs mira, a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata, avellana caramelitzada i tot recobert amb xocolata negra.
1: Bé.
6: Torrons Roig es va quedar sense existències del seu trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del torró d'en Nocilla. Ho llegim al Segre.
1: Gràcies, Sílvia.
6: Vinga.
1: Puja una miqueta, que l'audiència ho agraeix. Home, clar que sí. Bon Nadal des de Catalunya Ràdio.
6: Maria Curta.
1: Vinga. Que hi ha aquí sol a l'estudi fent el pallasso. Vinga, Marta.
8: Si és que ens encanta el Nadal.
1: No t'agradarà, tu.
6: Ens encanta el Nadal.
1: Unes ganes de que passi, no n'hi començat. Però, per sort, sí que ens encanta repassar alguns apunts culturals quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6. Marta.
6: Mira, avui comencem parlant de teatre perquè ja sabem la llista dels nominats als Premis Butaca. L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que La mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades en 8 categories. Completen el grup dels muntatges més destacats en aquests premis La corona d'espines i Una festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna, i en la categoria de direcció competeixen noms com Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí. Els guanyadors se sabran el 23 de novembre. A Canàlies tampoc deixem de parlar de teatre, perquè avui s'estrena Nosaltres del Sense Nom, de la companyia Mos Maiorum, escrita pel gran Joan Iago i dirigida per Ireneu Tranis. Això és un espectacle que es pot veure al Teatre Texas fins al 13 de desembre, en aquest cas. I avui també comença, doncs, la temporada d'Òpera a Catalunya. El Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell comença aquesta temporada d'òpera. També es farà per altres espais i per altres ciutats de Catalunya, una temporada que s'allargarà fins al 30 de maig. Y yo te quiero besar.
1: Quina bona notícia que hem tingut. Sí. Que de fet la vam tenir ahir, que ja van anunciar el seu retorn amb un nou disc.
6: Un nou disc i una gira per estadis. A casa nostra apunteu aquesta data, el faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el proper 18 de juny. I apunteu també aquesta segona data, que és el 17 de novembre, que és quan es podran comprar les entrades.

0: toque, ara. No ho supero.
1: Quina veu més fineta que té el Macià.
0: Sí.
1: A veure, 3 minuts. Ah, mira, ah, l'Ara, ja ha arribat. Hola, carinyo.
2: Hola.
1: 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
1: Mentre la Lara s'asseu amb tota la
3: xorra
1: i tranquil·litat del món. Ai, el Cordomí també el dec tenir per aquí, despert.
4: Bon dia.
1: Bon dia. Què tal?
4: Molt bé. Aquí a punt.
0: Cada dia més d'hora, Eloi, tu.
4: Home, sí. Jo estic connectat ja des de fa 10 minuts. Ja he escoltat mig programa.
1: Pots confirmar, ja que ets un nou participant, que la Dada Maria és una de les seccions que més t'enganxa d'aquest programa?
4: Home, per favor. No en tinguis cap dubte.
1: Que tingui tothom
4: una feta amb la Dada Maria. La meva intervenció.
1: Però què ve primer? La teva intervenció o la Dada Maria?
4: La Dada Maria. La Dada Maria, sens dubte. Jo em llevo per la Dada Maria, no per explicar-te.
1: Oh, que molt bé. Que, per cert, he de dir-te que Francesc Mauri ens ha enviat una nota de veu demanant una cançó, eh? També t'ho dic.
4: De veritat.
1: També t'ho dic. L'escoltarem els propers dies als matiners de Catalunya Ràdio amb una història molt Mauri. Però això serà properament als matiners. Mentrestant, Maria, què?
4: Tinc molt curiositat per saber quina.
3: Al febrer, el llibre més venut a Amazon va ser Devuélveme mi país, ja ho direm bé, del polític d'extrema dreta, Alvise Pérez, que ho celebrava així.
5: El que ya es el libro más vendido en Amazon en España, el más vendido de todo el país en solo 10 horas de salir a la venta, no se puede comprar ni en el Corte Inglés.
3: Doncs bé, ara una anàlisi feta pel diari El País amb l'eina Pangram ha arribat a la conclusió que el 97% d'aquest llibre es va fer amb intel·ligència artificial.
1: Molt bé.
3: I no és l'únic, perquè aquesta mateixa anàlisi ha trobat que hi ha molts altres llibres autopublicats fets amb IA. De fet, aquests autopublicats ja sabeu que són els que no passen per una editorial, sinó que tu els pots publicar de manera gratuïta a Amazon. Davant de persones que decideixen autopublicar un llibre, que cada cop són més, hi ha un allau amb aquesta irrupció de la IA, Amazon s'ha vist obligat a posar límits. Per això avui us pregunto...
4: Això serà complicat.
1: Això és pitjor que la final de l'1-2-3.
3: Amb la Ruperta.
1: A veure, oients dels matiners, també alerta que us animem a participar al programa, eh? Pregunta de la Dada Maria d'avui.
3: Quants llibres, com a màxim, pot autopublicar-se un autor a Amazon cada setmana?
1: A veure, quants llibres es pot autopublicar una persona a Amazon per setmana?
3: Exacte. Jo ara deixo publicar un llibre, però em posen un límit.
1: Doncs jo dic que 5.
0: Mira, anava a dir 5, però direm 3.
1: Marta Viana diu 3...
0: Jo 10.
1: Lara diu 10. Cordomí?
4: Jo dic 1.
1: És que la pregunta és...
4: No pots autopublicar-te més d'un llibre a la setmana.
1: Home, escolta'm, però coneixent a Amazon, ja t'ho dic ara, ells deuen buscar la pela. Macià? Macià Closes diu 4. Avui, diguem que tenim, hi ha un grup reduït de 1, 3, 4, 5, que és Cordomí, Marta, Macià, Canalies, i després Lara va per lliure i s'anima.
0: No té cap sentit,
1: dient 10. I la Dada Maria d'avui la guanya...
3: Eloi Cordomí!
4: Uau!
1: A veure...
3: Són dos, vam quedar que guanyaves aproximadament per sota que estigui empat, eh? Mira, la cosa és que des del setembre Amazon deixa que els autors s'autopubliquin 2 llibres a la setmana. Són 2 per format, és a dir, digital, també portada tova o portada dura, però s'entén que és de la mateixa obra, d'acord? Llavors, fa 2 anys, quan va començar a establir els límits, es podien publicar fins a 3 llibres al dia, o sigui, tu imagina't. Després, l'Ara no anava tan malament perquè van rebaixar el llindar fins a 10 llibres a la setmana, i ara veiem que hi ha molta gent que fa llibres com xurros amb això de la intel·ligència artificial, doncs han tornat a rebaixar el límit a 2 a la setmana, però clar, si tu comptes, això són 100 llibres
1: imagina't,
3: a l'any.
1: Imagina't.
3: Qui pot crear 100 llibres a l'any?
1: Home, molt bé, Cordomí, molt afinadet això avui, eh?
4: Què et sembla? Aquí anem a comptar maneres ja, eh?
1: Sí, veig, jo porto una ratxa bastant horrorosa a la Dada Maria, m'estic començant a decebre una mica amb mi mateix.
0: No, home, no.
1: És que no em foto ni una lloc, de veritat.
3: L'Eloi em porta 2, tinc el recompte.
1: Ah, tens recompte,
3: mira,
1: eh?
3: Mira, ara 8, Marta 7.
0: Ui!
3: Canalia 5, Macià 4, Eloi 2.
1: Bueno.
3: I després els artistes convidats
1: que he tingut. Ens enllacen últimament.
3: No sé
1: què li deu estar passant. Sí, aniran passant. Gràcies, Maria.
3: Fins ara.
1: Fins ara. A 6:15 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui als matiners tenim un val per 2 persones per l'obra Panorama des del pont, que podreu veure al Teatre Goya de Barcelona. Les funcions seran del 16 d'octubre al 29 de novembre i, vaja, pràcticament, per no dir específicament, es retrata amb una força dramàtica extraordinària els conflictes més profunds de l'ésser humà. Panorama des del pont, al Teatre Goya, si voleu aconseguir aquestes entrades. I, home, de pas saludar-nos, 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou. A veure, un moment, Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia.
1: Ara sí, 13 minuts, les 6 del matí. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui pendents de les protestes dels pagesos, que comencen a arrencar 6:45 des de diferents punts del país. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència, Albert Dalmau. A l'Àgora repassarem els moviments a l'esquerra, entre Front Ampli, Esquerra i Podem, que està la cosa interessant i calenteta. Després, entrevista als germans Adrià, Ferran i Albert Adrià. I atenció, farem Àgora esportiva també, que el Barça va guanyar, és necessari, té les sèries, i atenció a la pregunta, perquè hi ha eleccions el 29 de novembre, però t'has preguntat mai com es governen els animals? Si el rei Lleó té una monarquia parlamentària o no? Doncs avui Evelyn Segura, la nostra experta en benestar animal, ens ho respon al matí.
1: Home, algunes jerarquies al món animal hi ha d'haver, no?
6: Sí, si n'hi ha entre els humans que a vegades no tenim, no tenim més instint que el més bàsic, doncs també n'hi ha al món animal, ja t'ho avanço.
1: Doncs vinga, us escoltarem com sempre a partir de les 6. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: Fins ara.
7: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
8: No me quiere llamar ya más, papá, que me llamo usted a mí.
9: Ja hi tornem a ser.
10: 11a temporada del Tot Costa.
11: Por qué? Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
12: No sé si son muy simpáticos. No sé...
7: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
12: No entiendo.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines edges for side. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
15: It's the moment to believe in the project.
14: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
7: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
15: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
7: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I aquest home del temps té un nom i el sap tothom. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
16: Bon dia, bona hora.
1: Escolta'm, què quin dia ens espera per avui? Que he sortit de casa, almenys arran del litoral, he pensat, quina bona temperatura, és la temperatura perfecta que m'agradaria tenir tot l'any.
16: Ets el meu termòmetre, eh? Al matí sí. Una mica percebo les sensacions que té la gent gràcies als teus comentaris.
1: Veus?
16: Va molt bé, això.
1: Molt bé, doncs jo seré el teu termòmetre baròmetre.
16: Mira, sí, les temperatures encara són molt suaus, són molt semblants a les d'ahir. Sí que han baixat un palet, potser en alguns llocs de l'interior, perquè no hi ha tants núvols, però encara continuem amb bancs de boira o núvols baixos al centre de Catalunya, també en alguns llocs del prelitoral, no tan abundants com els d'ahir. I avui serà un dia de sol, un altre dia sol, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, alguns nuvolets que al migdia poden aparèixer al litoral i prelitoral, sense precipitacions, i tot plegat amb temperatures que tornaran a enfilar-se més o menys com ahir. En general, les màximes de 24-26 i les més altes més de 28, potser 30 graus al sud de Catalunya. Però hi ha previsió de canvis. Canvis que ens arriben coincidint amb el cap de setmana, amb una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que provocarà segurament un episodi de pluges que poden arribar a ser abundants. Així que aquests dies probablement estarem distrets una altra vegada.
1: Aprofitem doncs aquestes bones dissabte. Temperatures, perquè com ens acabes de dir, el cap de setmana hi ha aquest gir inesperat de temperatures.
16: I abans encara pujarà una miqueta més. Divendres pujarà una mica més. Va,
1: gaudeix-les. Ho gaudirem. Una abraçada, Eloi.
16: Fins ara.
1: Fins demà. Adéu.
7: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
1: Res em fa més feliç que ens truqueu en directe al 93207474. Ens encanta escoltar els oients matiners i, sobretot, regalar teatre, perquè és el regal perfecte i és tan fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i d'aquesta manera fareu feliç aquella persona que tant estimeu. I és per això que avui, des de Regalar Teatre, us convidem a anar a veure Panorama des del Pont al Teatre Goya de Barcelona. Recordeu, funcions del 16 d'octubre al 29 de novembre. Si ens truqueu, teniu l'opció d'emportar-vos aquest parell d'entrades que, escolta'm, per començar el dia no està gens malament. Saludo aquestes hores del matí en Marc. Molt bon dia, Marc.
11: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Marc? Molt bé, i tu?
11: Molt bé, molt bé.
1: Des d'on ens truques, Marc?
11: Mira, de Tiana.
1: Des de Tiana. Tan bonica la població de Tiana.
11: Molt bé, sí, sí.
1: Teniu allà aquell casino que es menja fantàstic, el casino de Tiana.
11: Exacte, el casino, el casal...
1: El casal, tot. És una meravella, Tiana. I escolta'm, què fas d'espera aquestes hores, Marc?
11: Pues mira, cap a la feina.
1: Cap a la feina. De què treballes?
11: Doncs portem una empresa metal·lúrgica aquí al Vallès.
1: Molt bé. I fins a quina hora tens previst treballar?
11: Pues a les dues i quart, com a molt, ja pleguem i cap a casa.
1: Bé, un bon horari, no? Suposo, Marc.
11: Sí, perquè si vaig al crossfit del migdia i després ja busco els nens i tota la pesca.
1: Tens tot el dia ben organitzat, pel que veig.
11: Exacte.
1: Doncs a veure si ho acabem de reblar amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont. Marc, també una abraçada.
11: Ojalá. Vinga, va, gràcies, noi.
1: Que vagi molt bé, tens el número 1. Adéu, adéu. Qui tinc per aquí? Tinc el Guim? Guim, bon dia.
17: Bon dia.
1: En Guim, ell va insistint que això és meravellós, no? T'ho diu, jo ho vaig intentant. Va, això està bé, Guim. Qüestió d'insistència, a vegades, és com millor surten les coses.
17: Sí, sí.
1: Doncs, Guim, no, vaig a saludar altres oients, perquè tu ja et coneixem, amb el teu permís. Et dic que tens el número 2 i a veure si tens sort.
17: Molt bé.
1: D'acord, Guim? Que vagi molt bé. Adéu. I acabo saludant a la Gemma. Gemma, bon dia.
18: Bon dia.
1: Què tal, Gemma?
18: Bon dia.
1: Va bé el matí?
18: Va bé. Ja acabada, ja va.
1: Tot i així et veig optimista, Gemma?
18: Sí, ja estem a dimecres. Ja està.
1: Aquesta setmana ha passat curta, demà dijous, ja tornem a tenir el cap de setmana aquí, hauríem de treballar tots de dimarts a divendres i la vida seria més fàcil.
18: Sí, seria tot més fàcil, la veritat és que sí.
1: Clar que sí. Doncs escolta'm, Gemma, a veure si la fem una mica més fàcil amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont.
18: Perfecte, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Gemma.
18: Adéu,
1: bon dia. Ai, és el nou èxit de Bruno Mars. No sé si ja heu tingut ocasió d'escoltar-lo. Es diu On My Soul. Evidentment està inclòs en el seu àlbum de retorn titulat The Romantic, un àlbum que es va publicar el 27 de febrer d'aquest any. Si no la coneixeu, als propers minuts, ell és el protagonista dels matiners. Bruno Mars.

0: Els més matiners.
1: Un mai sol al ritme carregat de Bruno Mars, que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Com cada dia abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar ahir la nit l'Agnès Marquès després de presentar, evidentment, el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo del Catalunya Nit d'aquest dimarts, amb el que em quedo és, novament, amb les reflexions del Roman Urús, que és el nostre expert en intel·ligència artificial i que a partir del pas que ha fet Giorgia Meloni de registrar la seva veu i la seva imatge, ens ha explicat que al final, com que entrem en un nou univers amb la intel·ligència artificial, tots plegats acabarem registrant la nostra veu i la nostra imatge per tal de protegir-nos de que ningú altre la faci servir. És ben bé el món al revés, perquè el que és ben estrany és que sense el consentiment d'algú tu puguis utilitzar la seva veu, la seva imatge, la seva identitat digital, segons a tu et sembli. Au, que vagi bé, vinga, ja és dimecres. Bon dia.
1: Doncs d'aquesta manera acabava ahir l'Agnès Marquès al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I ara mateix és a punt d'arrencar l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, a qui saludo ara mateix. Bon dia, Ostrell.
3: Hola.
1: Què
3: bon
1: tal?
3: Dia, bon dia. Molt bé.
1: Com sempre, ets la meva mà innocent.
3: A veure.
1: Un número de l'1 al 3, estimat Ostrell.
3: A l'1.
1: El número, doncs mira, el Marc de Tiana. Se'n va cap al teatre gràcies a la innocència de l'Ostrell. Escolta'm, per cert, avui, entre d'altres, el conseller de Presidència, l'Albert Dalmau, també pendents de les protestes dels pagesos.
3: I per... la mobilitat. La mobilitat també serà un tema important avui, perquè estarem pendents del que passi encara, encara amb els trens, i també per amb la mobilitat pel que fa a les carreteres, perquè si diverses columnes de tractors surten des de primera hora cap a Barcelona, doncs veurem què és el que passa també a les carreteres.
1: Algun dia hauríem de provar allò de la paciència de la gent, perquè crec que últimament els usuaris en general tenen una paciència de quilòmetres, eh?
3: Són molt resilients, els catalans.
1: Exactament.
3: Si
1: doncs
3: no,
1: bé.
3: Si no, no estaríem aguantant... Exacte. Segons quines aventures a Rodalies, per exemple.
1: De Rodalies és que és un xou.
3: S'ha de viure en positiu.
1: Ah, això sempre.
3: És una aventura. Quan surts de casa, però no quan tornaràs.
1: Exacte. Doncs ens agafarem aquest dimecres com una aventura.
3: Vinga, fins ara.
1: Que vagi bé l'aventura, Ostrell. Bon programa. L'actualitat arrenca ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem demà, com sempre, per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Bon dimecres. Adéu, matiners.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és dimecres 14 d'octubre del 2026. Seguim amb temps estable i núvols i boira també en punts de l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, tenim tres dies així a la vista, avui, demà i divendres. Avui amb aquests núvols baixos, boira fins i tot a la Catalunya central i alguns núvolets també al prelitoral. En poden aparèixer alguns al litoral i prelitoral durant el dia, poc importants, amb capes de núvols prims, moltes estones de sol i temperatures que seran semblants a les d'ahir. Poden arribar, al millor dels casos, fins als 28 graus, 29, 30, en alguns llocs de les comarques de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. I llavors, de cara a divendres encara puja més la temperatura i a partir del cap de setmana sembla que es va confirmant un canvi que ens podria dur pluges amb un front que arriba, després podria convertir en una dana, una depressió aïllada a nivells alts, i veurem doncs on s'acaben ubicant les precipitacions més abundants entre les illes, País Valencià i Catalunya.
0: És un dia que es preveu complicat per la mobilitat. De fet, els problemes amb l'AVE que arrossegarem també retards encara durant dies pel tren que es va incendiar diumenge a Saragossa i que encara, per cert, no està retirat. Doncs avui tenim nova protesta de pagesos. I això vol dir que hi ha diverses columnes de tractors que sortiran des de primera hora de diferents punts del país, des de Lleida, des d'Osona, des de l'Ebre, des de l'Empordà, des de l'Alt Urgell o el Bages, tots en direcció a Barcelona, on volen protestar davant de la delegació del govern espanyol, el Departament d'Agricultura i la plaça Sant Jaume.
2: Fa unes setmanes, el govern de la Generalitat va llançar una campanya. El futur és aquí. Nosaltres volem llançar un missatge molt clar i per això sortirem al carrer el dia 14. Sense pagesia, el futur no és aquí.
0: La marxa convocada per Unió de Pagesos demana mesures reals, efectives, per reduir els costos de producció en un context molt complicat. Per exemple, per la inflació, per la pujada dels preus dels carburants. Avui seguirem també les diferents columnes amb un desplegament especial dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Parlem també en temps d'agora amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, per saber què pot oferir el govern als pagesos i ramaders, quan el que estem vivint és un efecte directe, com dèiem, a la pujada del preu del carburant. I, per tant, això té un responsable, que és qui provoca la guerra, qui provoca els aranzels, qui provoca la situació que estem vivint. I aquí caldrà, doncs, veure quina és la solució que dona l'administració catalana. I un últim apunt, també, de mobilitat, perquè s'ha desconvocat la vaga d'autobusos a Barcelona, que havia de començar avui gràcies a un acord, també d'última hora, entre treballadors i TMB. I en clau política, doncs, tenim dos noms. Gabriel Rufián i Ada Colau, que demanen a Esquerra un pacte amb els comuns, una entesa que, per ara, fet, sempre ho han dit, els republicans descarten. Àlex Giral, Robert, bon dia.
3: Bon dia. Com Rufián, Colau, candidata del Front Ampli, encapçalarà la llista de Barcelona. Els dos dirigents no volen rivalitzar i collen Esquerra per fer-ho possible. La direcció dels republicans, però, es nega a diluir les sigles del partit en una confluència on Podem també rebutja integrar-se.
0: I els Reis Felip i Letícia visiten avui Melilla, després de dormir aquesta nit a Ceuta, en una històrica visita que avui trobareu també a la portada de tots els diaris.
4: Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad.
0: Avui també us explicarem que Junts de Ripoll demana que revisi el procés d'urgència que va portar la filla de l'alcaldessa Sílvia Riols a ser agent de la policia local. I a aquesta hora també us avancem un nou gir de guió en el cas de dos exalumnes de l'escola Pare Manyent de Barcelona que es van suïcidar. Eren la Kira i l'Òscar. Ara ha estat l'escola qui ha denunciat les famílies per suposadament vulnerar l'honor del centre. Ana Alfonso, bon dia.
5: Bon dia. Els pares de la Kira creuen que l'escola no va protegir la nena que patia assetjament i els de l'Òscar sospiten que un professor podria haver abusat d'ell. L'entitat titular del Pare Manyanet demana als pares 70.000 euros perquè considera que manifestant aquestes sospites vulneren l'honor de la institució.
0: I a partir de les 11, avui també Àgora Esportiva amb un Barça que continua imparable de golejada en golejada.
6: Lamine Yamal, prova de superar amb intent de rebona, continua s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: 1-4 al camp del Galatasaray amb gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi. Repassarem també amb Laia Tudel, el Carles Planchard, la Carme Lloberes i la Carme Barceló. Aquest inici de temporada espectacular. També els tres partits que venen, que són el Betis, el PSG i el Real Madrid.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem amb dos noms, Gabriel Rufián i Ada Colau, que pressionen Esquerra Republicana perquè arribi un acord electoral amb els comuns. Ara mateix
2: són rivals per les eleccions generals del 29 de novembre.
1: Àlex Giral Robert.
4: Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans. En les últimes hores, els dos dirigents han cridat Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Rufián amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
5: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
4: Però Esquerra es nega a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert, portaveu.
6: No formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
4: I qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem, Irene Montero.
7: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
4: Els partits tenen fins divendres per registrar coalicions. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre la intenció de vot.
8: És el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades el 29 de novembre. També es publicarà el baròmetre del CEO amb enquestes al Parlament i al Congrés.
1: I la precampanya s'enverina. Ara, amb la llei de nets, el govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats per la llei de nets.
2: L'executiu assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment contra la suspensió del vot al Tribunal Constitucional. Des del PP aplaudeixen la decisió del Suprem.
1: Madrid, Laura Estrada.
9: La ministra portaveu, Elma Saiz, creu que la decisió del Suprem restringeix un dret fonamental com és el vot, mentre que des del PP el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, defensa la decisió del tribunal.
10: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio.
11: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. No puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
9: En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el professor de Dret Administratiu de la UDG, Josep Maria Aguirre, adverteix que la suspensió del vot als nets d'exiliats és una anomalia.
12: Són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades.
9: Des de Madrid, Laura Estrada, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, el rei Felip VI visita avui Melilla després de rebre un bany de masses a Ceuta.
8: El monarca completa així la gira per les dues ciutats autònomes que feia 19 anys que no rebien la visita d'un cap d'estat espanyol. A Ceuta i enmig de la tensió amb el Marroc arran de l'entrada massiva de migrants de fa 2 mesos i mig, el monarca ha fet un discurs contundent per defensar la sobirania espanyola de la ciutat. També ha demanat unitat a les forces polítiques i ha apel·lat a les institucions europees per defensar les fronteres.
13: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España. Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado estemos sin fisuras.
1: I l'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre, al migdia, després de 9 anys.
2: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Recordem que Comín ha de recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid per poder participar en els plens del Parlament Europeu.
1: I abans del retorn de Comín, la setmana que ve és quan el Tribunal Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont.
8: El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve i després la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa. Malgrat aquest escenari, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'espera tornar després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
14: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido, y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
8: El Suprem també amnistiarà els exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, que estan condemnats per malversació i inhabilitats.
1: I el president Salvador Illa defensa des de Brussel·les la necessitat de regular el mercat de l'habitatge.
2: El president ha arrencat el seu tercer viatge oficial a la capital europea des que va assumir el càrrec, intervenint en un fons fòrum sobre prosperitat compartida.
1: Anem cap a Brussel·les, ho ha seguit Bruno Fortea.
3: El president Illa creu que la gravetat de la crisi de l'habitatge justifica que les administracions regulin el mercat. De la mateixa manera que ho van fer, diu, durant la pandèmia per evitar acomiadaments, durant la guerra d'Ucraïna per limitar els preus de l'energia i durant la crisi del 2008 per salvar els bancs.
15: ¿Por qué no se va a hacer ahora? Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
3: I per crear prosperitat diu que cal aprofitar les oportunitats del mercat comú europeu. Aquest dimecres Illa culmina el seu viatge a Brussel·les amb una intervenció al Comitè de les Regions i amb diverses reunions amb dirigents de les institucions comunitàries. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, avui els tractors tornen a Barcelona. Unió de Pagesos ha convocat una nova tracturada per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari i també reclamar compromisos concrets a les administracions.
8: Els pagesos denuncien l'augment de costos de producció, especialment per l'encariment dels carburants, però també la falta de rendibilitat de les explotacions i la competència de productes importats. Reclamen preus justos per garantir que la feina al camp sigui viable, que els productors puguin continuar mantenint les seves explotacions i adverteixen que està en joc el futur de l'alimentació. Una vintena de columnes des de diferents punts del territori iniciaran una marxa lenta que arribarà a les 12 del migdia a la delegació del govern i anirà després fins a plaça de Sant Jaume de Barcelona. També farà parada davant el Departament d'Agricultura. La protesta pot provocar afectacions a la mobilitat durant tot el matí.
1: Precisament sobre això, la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per un incendi de dilluns, recordem, d'un comboi a l'altura de Saragossa.
2: Sí, les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 quilòmetres i a circular per via única en un tram de 25 quilòmetres. Renfe no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar encara dies. Les operadores Irio i Uigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers. Els usuaris es prenen amb resignació els retards i la reubicació en nous trens.
16: Darrerament que agafo el tren, vingo bé amb el de Rodalies o amb l'AVE, i és estrany que vagi correcte, eh? Més aviat has de venir sempre amb bastant temps d'antelació.
17: Ha sido media hora la diferencia y no suele pasar últimamente, o sea que no. Está dentro de lo habitual.
18: 45 minutos, como siempre, que cogemos la últimamente.
2: Ahir la majoria de trens van acumular retards que van arribar a superar una hora.
1: I a Ripoll, Junts demana la revisió del procés de selecció que va nomenar com a agent de la policia local a la filla de l'alcaldessa i la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Això després de la denúncia que, com us dèiem ahir, ha presentat el cap de la policia local perquè no li reconeixen la promoció a inspector. Girona, Maria Rovira.
19: En la denúncia, Francesc Campayo exposa que fa 9 mesos que exerceix les funcions d'inspector i compleix els requisits de la plaça que va guanyar. La va presentar la denúncia divendres en un jutjat de Girona, segons va avançar El País, per manca de resposta a un requeriment presentat al juny perquè se li regularitzés la situació. I també sobre la policia local, des de Junts per Ripoll, van demanar ahir a l'Ajuntament que revisi d'ofici el procés de selecció de dos agents interins. Segons un informe jurídic, el procediment presentaria irregularitats greus en la regla de selecció, composició del tribunal i deure d'abstenció de l'alcaldessa. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I us avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet ha demandat als pares de dos exalumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar. Són la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019.
8: L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
20: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola no va protegir la nena, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida amb 21, sospiten que un professor podria haver abusat d'ell, el capellà a qui després van condemnar per tenir pornografia infantil. Ara la institució els demanda perquè considera que fent públiques aquestes sospites han vulnerat el seu honor. L'advocada Noelia Rabón representa els pares.
21: El que s'hauria de preocupar, jo crec, que aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes.
20: Anna Alfonso, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
22: El Barça que guanya el Galatasaray, 1-4, gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0, davant el Manchester United, i del Villarreal al Nàpols per 3-1.

0: L'àlbum es dirà Hipernormalitat i es publicarà el 2 d'abril. El concert de presentació serà el dia 1 de maig a les escales de la catedral i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: La segona.
2: No me obligues a pintar cielos azules en día de invierno, ni lunas rojas, cabezas cortadas, cubiertas de hielo.
0: I Estopa publicarà un nou disc titulat La Maqueta. El 20 de novembre els germans Muñoz recuperen cançons inèdites que van gravar quan tot just començaven. També faran gira per 4 estadis de 4 ciutats diferents i a Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Les entrades es posen a la venda el 17 de novembre.
1: I la tercera?

0: I acabem amb alegria d'Antònia Font, perquè és el millor disc segons la revista musical In The Rock. Per celebrar el seu número 400 han fet una edició especial on han recollit els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI ordenats de manera cronològica.
1: Tot això avui, que és dimecres 14 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nil amb 3,505 quilos a l'Hospital Universitari Igualada, i el Nicolás Andrés a un quart de 4 de la matinada a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: obrirem l'Àgora actualitzant l'estat de les mobilitzacions d'avui de la pagesia, connectant amb diferents punts del país per veure com avança la protesta. Anirem fins a Lleida, les comarques de Girona i Tarragona.
4: A 9:15, entrevista Albert Dalmau, conseller de la presidència.
3: I a 10:00 rebrem a Ferran Adrià i Albert Adrià, cuiners i germans que han inspirat la creació de la sèrie Gènesi.
4: I a 11:00, Àgora esportiva, després de la victòria del Barça contra el Galatasaray a la Champions, amb Carles Planchart, Carme Barceló, Laia Tudel i Carme Lloberes.
3: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, sembla que avui tindrem un altre dia tranquil amb temperatures suaus. Eloi, bon dia.
5: Bon dia. Sí, aquestes hores ja són força suaus. Potser no tant com ahir, eh? Hem baixat un palet, 1-2 graus a l'interior. 20 graus a Blanes ara mateix tenim. 16 graus a Benissanet, a la Ribera d'Ebre. 13 a Olot, 12 a la Pobla de Segur. Hi ha alguns bancs de boira o bé núvols baixos a la Catalunya central, en alguns llocs del prelitoral. Després, durant el dia, quedaran alguns núvolets també a la costa i al prelitoral. Poca cosa, amb algunes capes de núvols prims i moltes estones de sol. I amb temperatures que avui poden enfilar-se amb facilitat fins als 25-26 graus, en alguns llocs de l'oest i del sud del país poden superar els 28. Llavors, en pròxims dies encara pujarà més la temperatura, sobretot de cara a divendres. Demà tindrem més núvols a prop de la costa. I de cara al cap de setmana sembla que es va confirmant l'arribada d'un front que es pot convertir en una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que probablement deixarà precipitacions primer dissabte aquí a Catalunya, i després diumenge haurem de veure si el gruix de les precipitacions queda concentrat a Catalunya, al País Valencià o a les Illes. Ara mateix sembla que quedaria a cavall d'aquests tres llocs.
1: I pel que fa a la mobilitat i a les carreteres, a la mobilitat, Maria Fernández, funcionen les pantalles avui de Rodalies o no?
3: Avui les pantalles de Rodalies en principi funcionen, sí. No ens han dit el contrari. Val. El que sí que hem vist és que pel que fa als trens d'alta velocitat, els que estaven previstos per avui a primera hora, els trens, els tres trens que hi ha a partir de les 5:40 fins a aquesta hora, encara no han sortit. Per tant, s'espera que hi torni a haver un nou dia de retards a l'alta velocitat. De fet, recordem que encara no s'ha enretirat el tren sinistrat a Saragossa. I si avui teníeu previst agafar un autobús a Barcelona, sapigueu que s'ha desconvocat la vaga parcial que hi havia prevista. Això pel que fa al transport públic. I pel que fa al trànsit, a l'àrea de Barcelona ara mateix comença a haver-hi les retencions habituals a les rondes. Pel que fa a la resta de Catalunya, estem molt pendents de les marxes de tractors que hi ha previstes arreu del territori, però de moment encara no hi ha retencions. I atenció si heu de circular per la 27, perquè entre Valls i Montblanc hi ha molta boira.
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí a 9 minuts seran 6:45. I a aquesta hora activem el satèl·lit a París. Saludem la Isabel Galí. Bonjour.
7: Bonjour, Ricard.
1: Des de Pequín, Francesc Canals. Ni hao.
8: Ni hao.
1: Des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia.

0: Aquestes són les tres connexions d'avui al satèl·lit de Catalunya Ràdio. França, feia temps que l'Assemblea Nacional no aprovava una llei per unanimitat, mentre el carrer protesta en aquest cas. De quina llei es tracta, Isabel?
1: Per fi, una bona notícia. S'ha aprovat a l'Assemblea Nacional per 503 vots a favor i cap en contra la llei integral contra les violències sexistes i sexuals. La seva relatora només en lamenta una cosa, que al final no inclogui els articles que protegien específicament les dones estrangeres, les més vulnerables entre totes. Una llei que ha aconseguit el consens després del drama de la nena d'11 anys, Liana, violada i presumptament assassinada per un home que ja havia estat acusat de violacions de menors, però que la justícia no va investigar ni de tenir per deixadesa burocràtica. França hi ha dit mai més.
0: Això pel que fa a França, l'Assemblea Nacional, i al Japó, la Comissió per al Comerç Just investiga les quatre grans productores de cervesa perquè haurien pactat de sota mà els preus de totes les seves begudes, Francesc.
2: Doncs mira, Ricard, prendre's una cervesa al Japó porta de manera pràcticament inevitable a que sigui Asahi, Kirin, Suntory o Sapporo, perquè aquests quatre grans representen el 90% del mercat domèstic. El 2022 i el 2025 van a pujar el preu de la cervesa, segons van dir, per l'augment del cost de la matèria primera. I ja va ser sospitós per la coincidència en el temps. Ara la investigació haurà d'aclarir si van aprofitar per millorar el benefici saltant-se la llei antimonopoli.
0: I tanca també la llibreria més antiga de Madrid. El motiu, el que us imagineu. No el renoven al lloguer, Paula.
3: Sí, fundada el 1946, situada al barri de Salamanca i rellançada fa 4 anys per nous llibreters i un inversor anònim, la llibreria Pèrgamo no ha aconseguit sobreviure a la pressió immobiliària. Abaixarà la persiana el 17 de novembre. Punt final a 80 anys d'història. Pablo Cerezo és un dels llibreters.
4: És molt difícil estar a l'altura de la pressió immobiliària que nos està ahogando absolutament a tots i a totes.
3: I la propietària de la Pèrgamo vol vendre el local o obrir-hi un altre negoci. Mal futur per a les llibreries madrilenyes. En l'últim any n'han tancat 3 d'històriques, totes víctimes del mercat de lloguer.
0: I a tot això, una de les notícies també de les últimes hores. Netflix retransmetrà el pròxim Mundial de Futbol. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia, sí. Espanya i Andorra, només. Espanya i Andorra. Però alerta amb això, eh? Netflix oferirà tots els partits i seran més de 100 amb el desplegament habitual en aquests casos. El que és interessant és que no s'ha concretat quants diners hi ha, no s'ha concretat les quantitats, però l'acord arriba després que els ingressos de la FIFA per drets televisius augmentessin un 25% aquest últim Mundial en comparació amb l'anterior.
6: Porro, el segon pal, Di Correra, el gol!
7: Ferran!
5: És més important del que sembla, que Netflix entri en el futbol. Fins no fa gaire, la plataforma es resistia, com a mínim en públic, a emetre esdeveniments en directe. Però, ara fa 4 anys, quan el negoci de Netflix va començar a afluixar, va introduir aquella subscripció, que era més barata, que incluïa anuncis. I això els hi ha funcionat i molt bé. Hi ha informes que diuen que Netflix, només en publicitat, només en anuncis, aquest any ingressarà 3.000 milions de dòlars. I la publicitat és especialment efectiva si emets coses en directe. És a dir, els anuncis te'ls has de menjar, tant sí com no. Des que va fer aquest model amb anuncis, Netflix ha anat entrant gradualment en esports en directe. Per exemple, el 2024 va retransmetre un partit de tennis d'exhibició a Las Vegas entre Rafa Nadal i Carlos Alcaraz.
8: Please welcome Carlos Alcaraz, Rafael Nadal.
5: I després va emetre un combat de boxa, també d'exhibició, entre Mike Tyson i Jake Paul, que va ser l'esdeveniment esportiu més vist de la història de l'streaming. El dia de Nadal va retransmetre 2 partits de futbol americà, aquest Nadal hi tornarà, un dels quals amb una actuació de Beyoncé a la mitja part, el de l'any passat, i això va suposar, d'entrada, diners en publicitat, però sobretot, un augment de subscriptors. Netflix, a més, emet cada setmana la lluita lliure. La lluita lliure cada setmana, però és que, a més, Netflix té els drets dels dos pròxims mundials femenins de futbol i ara té el masculí. Molts analistes diuen que encara hi ha marge per créixer. Netflix què diu? Doncs que no es planteja emetre competicions més llargues, com lligues de futbol o la Champions, perquè diu que són molt cares. Però, vaja, també resistia als altres esports. Hem de recordar que no és un cas aïllat. Amazon o Apple també han comprat drets esportius i YouTube, per exemple, retransmetrà els pròxims Oscars. Ja han dit algun cop que l'streaming s'assembla cada vegada més a la tele convencional.
9: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
10: Com estàs? Bé? Segur?
7: És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
10: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts serà 6:45. Barça líder provisional de la Champions amb la victòria 1-4 al camp del Galatasaray.
12: Va passar angúnies a la primera part, els turcs van fer el 0-1 i el Bar els va anul·lar el 0-2. L'equip blaugrana va ser capaç de treure's la pressió asfixiant del Galatasaray i Cancelo va empatar just a banda al descans. A la represa, en els primers 10 minuts, gols de Fermín, de Gordon, Adeyemi va fer l'1-4 definitiu. Eric García, capità del Futbol Club Barcelona.
13: Tot i això, crec que la primera part hem estat bé, sí que hem abusat una mica els passes a l'esquena perquè ho veiem molt clar i a vegades ens hem equivocat. Òbviament, l'1-1 abans del descans ens ha ajudat molt i crec que la segona part l'equip ha estat de 10.
12: L'Atlètic de Madrid va guanyar 2-0 al Manchester United i el Villarreal 3-1 al Nàpols. Destaca també l'empat a 3 entre el Viking i el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà 3, Bruges 4.
0: I a les 9 juga el Madrid de Mourinho al camp de la Roma.
12: El tècnic del Madrid irònic davant l'últim partit del campionat de Lliga.
14: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal.
12: També a partir de les 9, Betis Porto i partides Manchester City, Paris Saint-Germain.
0: Mentre el Barça guanya el Maccabi de l'Eurolliga de bàsquet.
12: 90-87 amb un triple in extremis. Sekulic, tècnic blaugrana.
15: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem.
12: A la FIBA Europa Cup, victòria del Girona, 76-91, a la pista de l'Ostende. A l'Eurocup, derrota del Manresa a la pista del Başakşehir per 100-88. I a la Lliga Europea d'handbol, Aguas Santas de Portugal, 31, Granollers, 32, victòria dels Vallesans. Avui debuta l'Eurocup femenina l'Uni Girona davant l'Ostrava, mentre que el Mundial masculí d'hoquei patins de matinada, victòria d'Espanya davant Portugal pel resultat de 2-4.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui al Serral, a la Conca de Barberà, a les 8:06.
2: I es pondrà a les 7:18 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:12.
1: Temperatures a aquesta hora?
3: A Girona 12 graus, al Perelló 17 i a Barcelona 19.
1: Tot plegat en un altre dia amb temperatures molt suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, bon dia. Avui arribarem altra vegada als 25-26 graus a la majoria de comarques, 28 graus o més en alguns punts a les Terres de l'Ebre i del Pla a Lleida, amb un dia variable, en general amb sol, però també amb alguns núvols baixos a la Catalunya central i el prelitoral.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, a l'àrea de Barcelona hi ha les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de la ciutat. Atenció si heu de circular per la 27 entre Valls i Montblanc perquè hi ha molta boira i mentrestant torna a haver-hi retards als trens d'alta velocitat. I pel que fa als regionals, també hi ha endarreriments en els trens que circulen entre Saragossa i Lleida a causa d'un nou robatori de cap de cura.
1: I tot això avui, que és dimecres 14 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Rufián i Colau.
2: Pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat signar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al front ampli. També ho rebutja Podem.
1: El segon, pagesos.
3: Tornen a sortir avui al carrer convocats per Unió de Pagesos per protestar per la falta de solucions davant les crisis que viu el sector, agreujades per la pujada dels carburants i l'augment de costos. Des de primera hora surten de diversos punts del país tracturades que confluiran al centre de Barcelona aquest migdia.
1: El tercer, Toni Comín.
2: L'exconseller tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre després de 9 anys. Anunciar que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya Nord serà després que el Suprem, previsiblement la setmana que ve, li apliqui definitivament l'amnistia, tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
1: El quart, pare Manyanet.
3: Us ho avança Catalunya Ràdio. L'escola pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, que acusa l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
1: I el cinquè, Lleó 14.
2: El papa es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat de moment, però no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Fem un cop d'ull també al que ens deixa la matinada. A Brussel·les, Freddy?
6: Ha ampliat la col·laboració amb Líbia en gestió de les immigracions, La Unió Europea ha firmat un finançament addicional de 25 milions d'euros per donar suport a la gestió de fronteres del govern libi a l'est del país. Tot i les moltes crítiques que hi ha d'entitats i d'experts d'aquest tipus d'acords, Brussel·les avança un pas més, segons ha avançat aquesta nit l'agència Reuters.
1: I amb què ha anat a dormir Estats Units?
6: Amb la detenció d'un home que treballava per OpenAI, l'empresa del xat GPT, acusat d'espionatge. És un home de nacionalitat saudita a qui l'FBI ha detingut després que l'empresa trobés un dispositiu de gravació amagat darrere un televisor en una sala de reunions embolicat en paper higiènic.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb dades molt bones de les vendes a l'exterior, les exportacions xineses han crescut un 29% al setembre en comparació amb un any enrere, és fins i tot superior a les dades de l'agost. Les exportacions són, per tant, el motor clau davant dels problemes interns de demanda de la segona economia del planeta.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en la visita dels Reis a Ceuta.
7: Una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o d'una altra, ja sigui en fotografia o amb declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc i el periòdico titula que el rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. Aquest és el mateix destacat que ha triat l'ABC amb el matís que hi afegeix del nostre país i acaba dient la sobirania del nostre país no és negociable. El País destaca les paraules del monarca, diu no us deixarem sols ni indefensos i el Mundo destaca que la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. Qui passa més de puntetes en aquesta visita és el diari Ara. Per començar la fotografia ja és un altre, és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants. Visita a Ceuta Banda. Avui la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada ahir del Barça.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que Girona impulsarà la creació d'una taula d'emergències d'habitatge i reclamarà limitar els lloguers, Lara García.
8: Segons el diari de Girona, la intenció del consistori és agilitzar l'atenció a les persones en risc de perdre casa seva i reclamarà a l'Estat i a la Generalitat noves mesures per limitar els preus del lloguer, frenar els desnonaments i reduir els pisos turístics. Ho va aprovar ahir al ple de l'Ajuntament. Més coses, el Regió 7 diu que Manresa estableix un mínim de 28 obertures anuals de contenidors per no haver de pagar un recàrrec de 45 euros. Caldrà utilitzar l'any 12 cops el de l'orgànica, 12 el dels envasos i 4 el del rebuig. Qui no tingui la targeta o no l'utilitzi mai rebrà una penalització de 90 euros. I a Lleida, els agents rurals han albirat un os rondant pels nuclis de Sorpe i Borén, al terme municipal d'Alta Àneu. L'última vegada que el van veure va ser dilluns a la nit enmig d'una carretera que comunica aquests dos pobles del Pallars Sobirà, ho explica el Segre. Els agents rurals, però, calmen a la població i descarten que tingui un comportament anòmal.
1: I pel que fa als esports, continua la ratxa del Barça, ara la Champions.
9: El Barça, sí, imparable. El Barça guanya el Galatasaray 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester i del Villarreal al Nàpols, 3-1. Avui City, PSG, Roma, Real Madrid a partir de les 9, mentre que l'Euroliga de bàsquet el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv.
1: Avui just falten 20 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Ens hi fixem amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. El magnat Elon Musk s'ha convertit en el principal sponsor d'aquestes midterms. Segons ha anunciat el New York Times, el tecnooligarca ha regalat 336 milions de dòlars a candidats i organitzacions conservadores de tots els Estats Units. Aquesta despesa supera les anteriors donacions de Musk a les passades eleccions federals, on va afluixar 300 milions de dòlars per assegurar l'elecció de Donald Trump. La notícia és sorprenent, no només perquè la relació de Trump i Musk s'hagi deteriorat molt, sinó perquè el seu paper al Departament d'Eficiència Governamental va ser molt polèmic, fins i tot entre els republicans. També perquè ha pagat sumes de diners importants, com ara 10 milions, en suport de polítics com Ken Paxton, el senador republicà de Texas, que s'ha descrit com el pitjor candidat del partit a tot el país. I també cal dir que l'impacte d'aquests regals cada dia és menor, perquè els tecnofeudalistes americans passen per un moment de mala reputació difícil de superar.
11: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganes Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí. Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Catalunya es desperta en plenes negociacions de candidatures amb la vista posada al 29N. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
4: I és que ara mateix són rivals directes per les generals del 29 de novembre. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de Barcelona ha fet aquesta crida.
5: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
4: També en un missatge a les xarxes, Rufián ha assegurat que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya per fer una coalició. Tenen temps fins divendres. Avui, per cert, el CIS i el CEU publicaran baròmetres d'octubre sobre la intenció de vot.
3: I l'altre punt d'atenció d'aquest matí, els tractors tornen avui als carrers de Barcelona per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari. És una protesta que han convocat des d'Unió de Pagesos.
4: Reclamen preus justos per garantir que la feina al camp sigui viable, que els productors puguin continuar mantenint les seves explotacions i adverteixen que està en joc el futur de l'alimentació. Hi haurà una vintena de columnes que preveuen arribar a les 12 del migdia a la delegació del govern.
3: En una d'aquestes columnes, a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, i a la Clara Jordan. Bon dia, Clara.
6: Hola, bon dia. Una columna que just ara arrenca la marxa en direcció cap a Girona. Tres tractors aquí. Hem de pensar primer que aquest és el punt d'inici i després que hi ha molts pagesos que han optat per no fer servir el tractor per anar fins a Barcelona. El preu del gasoil seria una de les raons. I optaran per anar-hi en cotxe i també s'han organitzat diversos autobusos. Aquesta és la primera de les columnes que surt a Girona i també n'hi ha arreu del territori, des de Lleida, el Bages, l'Ebre, Tarragona, Pirineu i Girona. Diuen que és un sector escanyat que, de fet, en 25 anys ha perdut 17.000 pagesos que han tirat la tovallola i no volen que això continuï passant. Pina de l'As és un dels pagesos que hi ha aquí a l'Alt Empordà.
7: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura. Però això no és una fatalitat, no té per què ser així. Amb determinades polítiques pues es podria solucionar, igual que es posa, diguéssim, tots els mitjans perquè es desenvolupi l'energia renovable o determinats sectors, diguéssim, industrials, l'únic que es tractaria és que es faci el mateix amb el sector primari.
6: Perquè això passi, demanen, entre d'altres coses, el desplegament correcte de la llei de la cadena alimentària, el desplegament també correcte de la llei de protecció dels espais agraris i una reserva de gasoil professional. La intenció és concentrar-se a Barcelona davant la subdelegació del govern espanyol, la Conselleria d'Agricultura, i acabaran aquesta protesta avui, que ja avisen que no serà l'última, a la plaça Sant Jaume.
3: Gràcies, Clara. I a la columna de Belloc d'Urgell hi ha el Pere Joan Álvarez. Bon dia, Pere Joan.
8: Bon dia. Una columna que encara no ha sortit perquè encara no han arribat els tractors que participaran en aquesta manifestació. Som en un dels accessos a Belloc d'Urgell, a l'autovia A2. Aquí han quedat diversos pagesos amb els seus tractors. S'espera que de les comarques de Lleida hi participin una vintena de tractors. Com deia la Clara també, molts pagesos aniran amb autocar. Sortiran més tard de la ciutat de Lleida. S'espera que hi vagin una 60 de persones i molts també agafaran cotxes particulars per marxar cap a Barcelona. Per tant, una columna que encara no ha sortit, estem amatents que arribin els primers tractors i parlarem amb els pagesos que ens donin aquesta informació d'aquesta participació de Lleida en una tracturada. Recordem que Lleida divendres passat ja va tenir una tracturada pel mateix motiu, per la crisi de preus del sector i dels costos de producció, una tracturada que en aquell cas convocava JARC. Avui Unió de Pagesos té el suport de Saja.
3: Gràcies també, Pere Joan. Us seguirem al llarg del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
9: I a la cultura martaviana, Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges.
10: Sí, el director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. En les últimes hores, la cara més coneguda ha estat la de Noemí Rapaz.
9: Sitges, Marc Garriga.
11: Noemí Rapaz, que va saltar la fama interpretant la Lisbeth Salander de la saga Millennium, ha presentat The End of It, una superproducció internacional futurista dirigida per la debutant Maria Martínez Bayona. Rapaz ha dit a Catalunya Ràdio que la catalana la va seduir de seguida.
12: Crec que va ser una combinació entre la Maria i el seu guió. La Maria és una directora jove, molt reflexiva i sàvia, i el guió aprofundeix en temes que crec que ens preocupen a tots avui dia, perquè parlen de la mortalitat o immortalitat, la recerca de la joventut, la bellesa, la vanitat...
11: En un planeta on només mor qui vol, el seu personatge té 80 anys i segueix comportant-se com un adolescent, i creu que no estem tan lluny de crear una societat similar a la que mostra el film. Des de Sitges, Marc Garriga, per el Matí de Catalunya Ràdio.
9: I teatre, perquè ja sabem els nominats als Premis Butaca.
10: L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que La mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades a 8 categories. Completen el grup de muntatges, La corona d'espines i Una festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna. La gala d'entrega dels premis es farà el 23 de novembre al pavelló d'esports de Premià de Mar, al Maresme.
9: I música, perquè àlbums dels Pets, Manel, Antònia Font o Maria Arnal i Marcel Vegès, entre els millors discos del segle XXI, segons la revista musical Enderrock.
13: La idea era celebrar els 400 números d'Enderrock amb un número d'aquells que són antològics. Per fer-ho hem citat a 50 periodistes d'arreu del país i els hi hem demanat allò, els 50 millors discos d'aquests últims 25 anys.
9: És Lluís Gendrau, president del grup Enderrock, la revista que celebra amb una edició especial el número 400 amb tota aquesta música. I ara, el temps. Perquè avui en general farà més sol, però no a tot arreu. Hola, Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, ens llevem altra vegada amb núvols baixos, avui més concentrats a la Catalunya central, també en alguns llocs del prelitoral, i és més o menys aquí on es mantindran tot el dia. En general més oberts durant el dia i s'obriran clarianes, però també arribaran algunes capes de núvols prims, per tant, en general tindrem moltes estones de sol, però amb aquest cel una mica variable en alguns moments. I en temperatures que tornaran a ser suaus. A aquesta hora les més altes arriben als 20-21 graus a la costa, les més baixes als 8-10 graus al Pirineu, al migdia s'esperen màximes de 25-26 graus a la majoria de comarques, però més de 28 en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà segurament augmentaran els núvols a la costa i al prelitoral, també en el centre del país, al centre del país. I de cara a divendres pujarà una miqueta més la temperatura a l'espera d'una baixada que notarem al cap de setmana. A més, aquesta baixada anirà acompanyada de noves precipitacions.
9: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
15: Doncs pel que fa al trànsit, a l'àrea de Barcelona hi ha les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i als accessos a la ciutat. També a la 2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona. Atenció, si heu de circular per l'A27 entre Valls i Montblanc perquè hi ha molta boira. D'altra banda, mentrestant, aquest matí hi ha retards de mitja hora en els trens d'alta velocitat que han sortit a primera hora de Sants en direcció a Madrid. Recordem que el tren sinistrat a Saragossa encara no s'han retirat i pel que fa als regionals també hi ha endarreriments en els trens que circulen entre Saragossa i Lleida a causa d'un nou robatori de coure. I si us heu de moure en transport públic per Barcelona, recordeu que avui s'ha desconvocat la vaga d'autobús usos prevista.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge de la Lola. És comerciant a Barcelona, a la zona de Collserola, i és una de les impulsores de la manifestació convocada per dissabte per part de diversos botiguers que reclamen aixecar les restriccions d'accés a la muntanya a causa del brot de pesta porcina africana.
17: Sembla fàcil dir a la gent de Barcelona que no pugi a Collserola a donar un tomb, però la gent nostra, nosaltres, què hem de fer? I sobretot els negocis i restauradors que estem allà vivint de la gent del barri, però també de la gent de fora, doncs és insostenible. Podríem haver dit que és una gestió difícil i que han de tancar més d'un any, però com que això no s'ha dit mai, sinó que és 3 mesos.
16: La Generalitat ja ha anunciat ajudes econòmiques, però la Lola demana que garanteixin més cobertura. Pel que fa a la reobertura de Collserola, de moment la Generalitat no ha fixat cap data concreta.
3: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
10: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Ahir va ser una jornada de volatilitat a les borses europees que van tancar pràcticament planes. Pendents dels resultats empresarials de les tecnològiques dels Estats Units, l'IBEX 35 ha cedit un 0,39% fins als 19.200 punts. Tot i els beneficis anunciats per algunes de les grans entitats financeres dels Estats Units, Wall Street ha tancat també en vermell. El Dow Jones perd un 0,35% i el Nasdaq un 0,15%. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora... Perdoneu, a aquesta hora, els asiàtics, el més destacable és que el Nikkei de Tòquio creix prop d'un 0,90%. Avui el preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda els $106 del barril. Estàs escoltant El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
19: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
20: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
21: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
19: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
9: I a aquesta hora, quan falten 12 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Avui molt pendents de les tracturades que des de diferents punts del territori aniran cap a Barcelona. Barcelona, Marta Viana, bon dia.
10: Molt bon dia.
9: Anem també a Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
22: Hola, bon dia.
9: Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
23: Hola, bon dia.
9: I com dèiem, pendents d'aquestes tracturades, anem en primer lloc a Santa Llogaia d'Àlgama, a l'Alt Empordà, on fa pocs minuts ha arrencat aquesta tracturada. Clara Jordan.
24: Hola, sí, bon dia. Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà ara mateix, en direcció a Girona, seguint aquesta primera columna de tractors, amb pocs tractors ara mateix, que ha de plegar els pagesos de les comarques de Girona amb la intenció d'arribar a Barcelona al migdia. Reclamen a l'administració mesures urgents i el desplegament de les normatives que ja existeixen perquè la sequera, la pujada del preu del gasoil o l'augment dels costos de producció no els mantingui tocats de mort, com diuen que estan des de fa molts anys.
9: Gràcies, Clara. I a Barcelona, també, doncs, pendents de l'arribada, en aquest cas, de la tracturada, Marta.
10: Sí, a les 12 ja ha convocada una concentració a la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca. Després aniran fins a les portes del Departament d'Agricultura i acabaran a la plaça Sant Jaume davant la Generalitat. La previsió és que també surtin tractors des de Sant Vicenç dels Horts i Mollet del Vallès a partir de les 10 del matí i abans també ho facin des de Jorba, Vic, Sallent i Vilafranca del Penedès.
9: A banda d'aquesta mobilització, Tarragona presentarà avui els resultats de l'enquesta sobre les condicions de vida dels adolescents de la ciutat, Ricard.
22: Sí, es tracta d'un projecte de l'Ajuntament i del grup de recerca social de la Universitat Rovira i Virgili. La continuïtat d'aquest estudi, de fet, permetrà disposar de dades longitudinals i també analitzar l'evolució dels hàbits, el consum i les condicions de vida dels adolescents al llarg d'una dècada. L'últim informe sobre els adolescents a Tarragona és del 2023. Va recollir dades de més d'un miler de nois i noies d'entre 15 i 17 anys. Va destacar en aquell cas un empitjorament del benestar general dels menors de la ciutat derivats de la pandèmia i també els factors socioeconòmics. A veure què diu aquest nou estudi.
9: A Lleida. Acabem avui pendents de la paeria, en concret de les reaccions polítiques a la proposta de l'equip de govern d'ordenances fiscals. Noelia.
23: Sí, el PSC, que governa en minoria, ha presentat el seu projecte que pretén congelar totes les taxes i impostos municipals, assegurant que és possible perquè el consistori és sòlid financerament i també per l'increment d'ingressos procedents de l'Estat. El projecte també vol fixar l'habitatge com a prioritat. Ara, però, el dubte és si els socialistes tindran suports per aprovar-ho. Els últims 3 anys han acordat aquestes ordenances amb el grup de Junts. Hores d'ara, però, no hi ha cap suport confirmat. Veurem, doncs, què en diuen els partits de l'oposició a la paeria.
9: Doncs així tenim el país quan falten 9 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
25: El Barça, que guanya el Galatasaray, 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Un partidàs de Lamine Yamal fent d'assistent. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester United. I del Villarreal, el Nàpols, 3-1. Avui partidàs Manchester City, Paris Saint-Germain. També juga el Madrid de José Mourinho al camp de la Roma. Els dos partits a partir de les 9. Mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
9: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya nit.
0: Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap
0: per resoldre els interrogants del dia.
1: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Ens allunyem de les estridències.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
9: I quan falten 8 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la compra de Netflix dels drets per retransmetre el pròxim Mundial de Futbol.
4: Ha comprat els drets del Mundial 2030 de futbol i l'emetrà en exclusiva. Les plataformes premium, les que paguem, tenen cada vegada més publicitat i aposten per l'entreteniment i són ja molt paregudes a la tele generalista. Ens demanen als mitjans, als analistes, que ens fem ressò de la seva programació. Perfecte. Doncs jo vull la mateixa transparència en les audiències. Vull saber les xifres de les estrenes. Vull saber-ho tot.
9: I a la recomanació del dia, arran del rescat d'un espeleòleg després de passar 26 hores atrapat en una cova de Sardenya, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 13 vides.
5: Basada en un cas real que segurament recordeu i amb grans noms com Viggo Mortensen o Colin Farrell, recrea el rescat angoixant d'un equip de futbol amb 12 nens i el seu monitor que el 2018 van quedar atrapats en una cova de Tailàndia durant setmanes per culpa de les pluges torrencials que la van inundar. Un rescat subterrani molt mediàtic, amb submarinistes que s'enfronten a galeries claustrofòbiques, túnels inundats i decisions de vida o mort a contrarrellotge. Molta tensió i també enginy i cooperació davant d'una situació límit. Trobareu 13 vides a Prime Video.
9: I ahir què deien els altres, Jovany?
6: Ahir vam poder gaudir del convenciment amb què bona part de la caverna madridista volia fer-nos creure que Vinícius no va estirar els cabells al seu rival, sinó que van ser els cabells del seu rival els que van anar a la mà de Vinícius.
7: Saliba és un futbolista que té el pelo extremadament rizado, prácticamente
26: afro,
7: y eso puede suceder.
27: Los peluqueros de España o del mundo, que nos digan, por favor, peluqueros, nos manden aquí.
6: Pel que fa a la política, Jiménez Los Santos aprofitava la visita del rei a Ceuta per declarar la guerra al Marroc.
28: A ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra
6: no. I a la COPE, encara extasiats per la desfilada militar del dia anterior, tenien dificultats per donar la informació del trànsit.
29: Las carreteras de GT, Elena Lozano, buenos días.
30: Muy bien, pues cuando me digas.
6: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
9: Gràcies, Jovany.
31: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
9: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
31: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
9: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
32: Són les 6 del matí, bon dia.
33: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
9: Bon dia, són les 6. El cas Bárcenas ja s'havia escapat de les mans del Partit Popular.
34: Desperta Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
35: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per tant.
31: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
9: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
31: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada. Totes les preguntes. Amb Ricard Ostrell. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
15: Obrirem l'Àgora actualitzant l'estat de les mobilitzacions d'avui de la pagesia, connectant amb diferents punts del país per veure com avança la protesta. Anirem fins a Lleida, les comarques de Girona i Tarragona.
36: A 9:45, entrevista Albert Dalmau, conseller de la presidència.
15: I a 10:00 rebrem a Ferran Adrià i Albert Adrià, cuiners i germans que han inspirat la creació de la sèrie Gènesi.
36: I a 11:00, Àgora esportiva, després de la victòria del Barça contra el Galatasaray a la Champions, amb Carles Planchart, Carme Barceló, Laia Tudel i Carme Lloberes.
15: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Sort del cafè aquesta hora, eh?
1: Home, t'ho diràs.
0: Per què ens despertes amb aquesta cançó?
1: Bon dia. De nou, avui ens despertem amb la música del dominicà Juan Luis Guerra i Ojalá que llueva café, perquè tal dia com avui, un 14 d'octubre, però de l'any 2014, la República Dominicana va entrar al llibre del rècord Guinness, i no precisament per un bon motiu. El país va entrar-hi per ser el lloc més perillós per circular per la carretera, sobretot en moto. Actualment, les autoritats viàries i els estudis assenyalen que l'excés de velocitat, la imprudència al volant, el consum d'alcohol i les deficiències a l'educació viària o les infraestructures continuen sent els principals reptes que afronta el país.

0: Catalunya Ràdio.
1: Els temes del moment, les coses del país
0: i les de fora.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
2: I a partir de les tres,
3: l'espai de reflexió a la tertúlia.
4: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
5: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
4: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
1: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
7: Per Catalunya!
3: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
8: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
3: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
9: La terra no és dolenta, no ho crec.
3: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornen les protestes dels pagesos. Com hem vist ja en altres països europeus, el sector de l'agricultura torna a organitzar tracturades que sortiran de diversos punts del país i que arribaran aquest migdia a plaça Sant Jaume de Barcelona. Per tant, protesta que seguirem avui també en directe, convocada per Unió de Pagesos, que vol denunciar la falta de solucions, el que qualifiquen de crisi estructural de la pagesia catalana. Hi haurà fins a una vintena de columnes, una de les quals ja ha sortit, és a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà. Anem en directe. Clara Jordà, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ja fa una estona que estem en ruta. Ara mateix estem a l'altura de Bàscara, al Nacional 2, camí del Gironès, que és la segona de les tres parades previstes en aquesta columna de tractors que ha sortit de les comarques de Girona. Els pagesos, molts d'ells, no aniran amb tractor, aquí n'hi ha tres. La majoria aniran amb cotxe o amb autobusos. Un dels motius és la pujada del preu del gasoil, que també, de fet, és un dels motius d'aquesta protesta. Els pagesos demanen a les administracions l'aplicació de les lleis que ja estan aprovades per evitar que el sector mori. I aquesta, ja avisen, serà una de les moltes protestes que faran. Escoltem Pino de Las, d'Unió de Pagesos a l'Empordà.
2: És la primera, és un moment de molta feina. Nosaltres comencem aquest cicle de mobilitzacions. Potser no és un moment tan efervescent com en altres moments en què hi ha hagut un esclat, però està a la cantonada que això torni a succeir.
1: Com deies, la intenció és que totes les columnes conflueixin a les 12 del migdia a Barcelona.
0: És Clara Jordà, des de l'àrea de Girona. Gràcies, Clara. Fins ara, una altra columna també, que ara fa uns minuts no havia sortit encara, és la de Bell-lloc d'Urgell. Pere Joan Álvarez, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, en aquests moments, comença a caminar aquesta petita tracturada. Són 5 tractors de moment, però també van vehicles, cotxes particulars de diversos pagesos. Som a Bell-lloc d'Urgell, a la comarca del Pla d'Urgell. D'aquí ja s'incorporen amb la custòdia, amb la vigilància dels Mossos d'Esquadra per l'autovia A2 cap a Barcelona. Recordem que també de Lleida surten doncs una seixantena de pagesos que aniran a motocar i d'altres que ho faran des de Lleida en cotxe particular. Lleida havia de ser en aquesta protesta perquè el pes de l'agricultura a les comarques de Lleida és molt important, ens ho destacava Jaume Gardenyes d'Unió de Pagesos.
4: A Lleida el pes de la pagesia representa a nivell de Catalunya més del 40 o quasi el 50% de la pagesia catalana. Si no hi hagués pagesia, vull dir, estarien els pobles abandonats.
3: Una tracturada, per tant, que està a punt d'incorporar-se a l'autovia 2.
0: I completem el repàs amb les columnes que surten de les comarques de Tarragona. Anem cap a Reus, Manel Sastre. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, aquí comencen a arribar ja els primers pagesos amb els seus vehicles particulars i algun tractor. De moment només n'hi ha un. Aquí, però, la intenció que tenen és esperar que arribin les diferents columnes que venen procedents de Falset i també de les Terres de l'Ebre, que s'han concentrat una mica abans, per després anar tots junts ja en direcció a Barcelona. Ens ho explicava el Jordi Castellnou, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp.
6: Que a Reus mos trobarem les columnes del Priorat i de l'Ebre i de la Terra Alta. Tots mos trobarem aquí a Reus. Anirem direcció cap a l'Alt Camp, direcció cap al Penedès, i allí mos concentrarem junt amb els que baixen de Girona, Lleida i els que entren de Barcelona, vale?
5: Aquí, concretament, a les comarques de Tarragona, s'han organitzat columnes a diferents punts de l'Ebre, com Camarles o Amposta. També al marge, al parc d'aquí de la de Reus, també han sortit columnes de Falset, de Montblanc, de Vila-rodona i de la Bisbal del Penedès, que s'aniran agrupant. I és que els pagesos estan farts de la inacció del govern per donar suport a aquest sector, que diuen que té uns problemes endèmics que no s'acaben de solucionar mai i que, a més, ara estan agreujats per la pujada del preu del gasoil.
0: Avui ho seguirem minut a minut al matí de Catalunya Ràdio. Tracturades que, com dèiem, arribaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona al migdia, coincidint també amb la protesta. El president Salvador Illa segueix a Brussel·les per reunir-se avui amb representants de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu. Frederic Vincent, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: Perquè aquestes protestes de pagesos ja fa mesos que repeteixen a tota Europa.
7: Sí, de fet, la setmana passada centenars d'agricultors francesos van portar el mateix, van portar tractors a París per protestar, en aquest cas, contra un factor clau en tota aquesta crisi: l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. N'hem parlat molt. Recordeu, Mercosur, aquest bloc de països on hi ha l'Argentina i el Brasil. L'acord entre la Unió Europea i aquest bloc, segons molts sindicats agrícoles, esperona la competència deslleial perquè fa que aquí arribin productes que tenen menys exigències legals i que, per tant, poden rebentar preus.
0: I això evidencia que la situació de la pagesia té gairebé els mateixos problemes a tota Europa.
7: Sí, ha passat una miqueta desapercebut, però ara fa uns dies teníem dades d'Eurostat, de l'Oficina Europea d'Estadística, que evidenciaven que els agricultors de la Unió Europea, dit de pressa i malament, tenen més costos i menys ingressos. En concret, segons Eurostat, els preus de la producció agrícola van disminuir pràcticament un 6% en comparació amb el mateix període del 2025. És el tercer trimestre consecutiu amb caigudes, això dels preus que paguen, que ingressen els pagesos. En canvi, els béns i serveis consumits a l'agricultura, com l'energia, els fertilitzants o els pinsos, han pujat pràcticament un 5%.
0: Avui, doncs, tornem a tenir protestes de pagesos que complicaran la mobilitat al centre de Barcelona i que seguirem minut a minut al matí de Catalunya Ràdio, una mobilitat que també seguirà sent difícil a l'alta velocitat. Això després dels incidents relacionats amb l'incendi d'aquesta setmana a la línia Barcelona-Madrid. Anem en directe també a Sant Joan Garcia. Com està el panorama ara mateix? Bon dia.
8: Bon dia. Amb menys trens, però diria que amb més ordre. Així comença avui aquest tercer dia de limitacions a l'alta velocitat al corredor Catalunya-Madrid. Factors en contra. Es mantenen els retards. De moment, de mitja hora, els primers que han sortit. I hi ha menys trens. Iriona ha suspès 4. L'AV també redueix circulacions i de 2 trens en fa 1. Coses que milloren. S'ha augmentat la velocitat al tram de 25 km de via única a l'Aragó. Va començar sent de 80 km per hora i s'ha arribat als 160. I les companyies ja tenen un pla de serveis per afrontar els pròxims dies, perquè encara no hi ha data per retirar el tren sinistrat. Així les coses, la gent ja fa com a l'aeroport i ve amb molt de temps.
9: El que passa, no sé si a quina hora sortirà, ja veurem. Hem vingut amb molt de temps. És un merder. Poques inversions i aquest és el resultat.
8: Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat 2 aves al final del dia.
0: Gràcies, Joan. Avui a l'Àgora del Matí en parlarem també amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Arturo Puente. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dimecres, 14 d'octubre. La temperatura ha baixat una mica en alguns racons del Pirineu. Tenen 8 graus a Sort, 7 graus a Queixans, a la Cerdanya, i en canvi a la costa encara hi ha 21 graus a Canet de Mar o 13 graus a Santa Coloma de Caral, a l'interior. Avui, en previsió d'alguns núvols baixos al centre de Catalunya, també se'n poden formar al voltant del prelitoral, amb algunes capes de núvols prims a la resta del país i moltes estones de sol en general, que faran que la temperatura s'enfili fins als 25-26 graus a moltes comarques o fins als 28 graus o més als punts més càlids a Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre.
11: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb circulació densa als punts habituals a aquesta hora, sobretot a l'àrea de Barcelona. Destaquem la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i les dues rondes, sobretot direcció Llobregat. I fora de Barcelona, retencions també a la C32 a Taià, en sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
0: Ara són les 7 i 8. I repassem aquesta hora que cal saber d'aquest dimecres 14 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Dos dies.
11: És el marge que tenen les esquerres per arribar a un acord de cara a les eleccions del 29 de novembre. Un pacte que ara es preveu molt complicat. A Catalunya, Rufián i Colau pressionen Esquerra per arribar a una entesa amb els comuns, cosa que els republicans descarten.
13: Alhora, Colau fa una crida a Podem a integrar-se al Front Ampli, però Irene Montero intenta girar els termes de la negociació i diu que és l'espai que fins ara ocupava sumar qui s'ha de sumar al pacte que té amb Rufián i no a l'inrevés.
0: I les primàries? Havien de fer unes primàries, a Podem. Ja fan un pacte? Àlex Giral Robert.
14: Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans. En les últimes hores, els dos dirigents han cridat Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns, Rufián amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
15: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
14: Però Esquerra es nega a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert, portaveu.
16: No formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem tema Catalunya.
14: I qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem, Irene Montero.
17: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
14: Els partits tenen fins divendres per registrar coalicions. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un gran embolic.
18: El que ha generat la decisió del Suprem de suspendre el dret a vot als nacionalitzats espanyols a través de l'anomenada Llei de Nets. La Moncloa assumeix que les 160.000 persones afectades hauran de recórrer personalment als seus respectius consolats.
19: La decisió també deixa situacions anòmales. Per exemple, algú que va poder votar a les generals de fa 3 anys, el 2023, ara no podrà fer-ho. O algun nacionalitzat per aquesta via podrà votar si viu a Espanya, però no si viu a l'estranger.
0: Anem cap a Madrid. Laura Estrada.
20: La ministra portaveu, Elma Saiz, creu que la decisió del Suprem restringeix un dret fonamental com és el vot, mentre que des del PP, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, defensa la decisió del tribunal.
21: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio.
2: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. No puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
20: En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el professor de Dret Administratiu de la UDG, Josep Maria Aguirre, adverteix que la suspensió del vot als nets d'exiliats és una anomalia.
12: Són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades.
20: Des de Madrid, Laura Estrada, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doble enquesta.
22: El Centre d'Estudis d'Opinió presenta avui el segon baròmetre de l'any, un sondeig que inclou estimació de vot en el Parlament com al Congrés. També coneixerem el 6 del mes d'octubre, el primer que Pedro Sánchez va convocar eleccions.
0: Per separat.
13: L'exconseller Toni Comín ha confirmat que tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre. Vol creuar la frontera caminant i ha fet una crida al seu entorn perquè l'acompanyi. Carles Puigdemont, però, deixarà el retorn per després del 29N. Ho va anunciar el seu advocat, González Boyer, al Matí de Catalunya Ràdio.
23: El president dijo que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista.
0: A Melilla.
18: Els Reis Felip i Letícia visiten avui la ciutat autònoma després d'haver dormit a Ceuta, on ahir van rebre un bany de masses.
19: Felip VI va fer un discurs defensant la sobirania espanyola de la ciutat autònoma i demana bona fe al Marroc.
24: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
0: Segon dia.
22: Del viatge oficial del president Illa a Brussel·les, a primera hora participa al ple del Comitè de les Regions, després es reuneix amb els representants de la Comissió d'Agricultura de l'Eurocambra i acabarà amb una trobada amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Rivera. Ahir va defensar regular el mercat de l'habitatge.
25: Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
0: Que revisi.
13: Junts de Ripoll demana que es comprovi si hi va haver irregularitats en el procés per la via d'urgència que va nomenar com a agent de la policia local la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Això després de la denúncia que ha presentat el cap de la policia local perquè no li reconeixen la promoció inspector.
0: Vulneració de l'honor.
18: Gir de guió en el cas dels dos exalumnes de l'escola Pare Manyanet de Barcelona, la Kira i l'Òscar, que es van suïcidar fa 5 i 7 anys respectivament, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. Ara és el centre que ha denunciat les famílies per suposadament difamar contra l'escola.
0: I atenció al que està passant a França. Pràcticament 500.000 de persones.
19: Van participar ahir a la nova jornada de protestes d'estudiants, una protesta que, de fet, abraça cada cop més sectors i on comença a haver-hi crides per unir forces amb els històrics armilles grogues.
0: I avui, a les 8 del vespre...
26: Joia està,
22: ja es podran comprar les entrades pel concert de Pau Vallvé al Festival Estrenes, on presentarà el seu nou àlbum i, per normalitat, el concert es farà el dia 1 de maig i el disc es publicarà un mes abans, el 2 d'abril.
0: I qui també traurà música nova, en aquest cas, és Estopa.
27: No m'obligues a pintar.
13: Es dirà la maqueta i sortirà el 20 de novembre. David i José Muñoz i recuperen cançons inèdites que van gravant als seus inicis, com aquest Bicho Raro. Els germans de Cornellà expliquen que va sorgir la idea.
28: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de la maqueta tal cual estaban, que las escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
29: Dice, todos los zafarrancho.
28: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, remunten.
30: El Barça capgira l'1-0 inicial, guanya 1-4 al camp del Galatasaray, amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Lamin va tornar a fer un gran partit amb una genialitat en l'assistència al gol de Gordon.
31: Bueno, ha sido efectivo al final. Casi Rabona le llamaría yo, pero no sé. En el momento me ha salido así y pues ha salido bien para la asistencia de Gordon.
30: Victòries també de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant el Manchester, del Villarreal al Nàpols 3-1. Avui City, PSG i Roma a Madrid a les 9. El Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga de bàsquet.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de 8 del matí, anem ara al quiosc.
13: notícies d'aquí, del costat de la ràdio. Ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en la visita dels Reis a Ceuta. Ho veiem a La Vanguardia o al periòdico que titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable, un titular molt similar a l'ABC que hi afegeix el matís del nostre país. El País destaca les paraules del monarca, diu no us deixarem sols ni indefensos, mentre que al Mundo hi llegim la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. La fotografia de portada que predomina és la dels Reis donant la mà a tots els veïns de Ceuta. La veiem, de fet, a tots els diaris, menys al diari Ara, on la imatge és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'un titular ben diferent. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
18: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 14 graus a Cardona, 13 a Tagamanent i 18 a Vilanova i la Geltrú. I el trànsit, com tenim a les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs amb retencions a la C32 a Taià per un accident en sentit Barcelona i a aquesta hora també molta congestió al nus de la Trinitat i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
18: Encara sobre mobilitat, sobre l'alta velocitat des de l'estació de Sant Joan Garcia. Com ho tenim? Bon dia.
3: Bon dia. Retards d'entre 15 minuts a mitja hora els primers trens d'alta que han sortit, però amb més ordre als accessos. Hi ha menys trens, hi havia una suspès 4, l'AVE també redueix circulacions de dos trens en FAU,

0: Però resulta que no compleixen res d'habitabilitat. Allà s'ha d'urbanitzar tot, eh?
1: No ho veu així l'Héctor Buenas Mañans, que porta 3 anys aquí a Sant Romà.
2: Aquestes cases portaven 30 anys abandonades. A Vilanova de Sau no hi ha habitatge i aquestes cases també. No entenem que vulguin tirar això a terra.
1: L'alcalde afegeix.
0: Els ocupes per mi són delinqüents. No n'empadronaré cap mentre sigui calde. Així no, també n'hi veu i tinc.
1: Per cobrir la demanda d'habitatge, l'Ajuntament ha adquirit un solar al nucli urbà per fer-hi una desena d'apartaments de protecció oficial. Des de Vilanova de Sau, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
3: El disseny com a eina de protesta és l'eix central de la 21a edició de la Barcelona Design Week,
4: que s'inaugura avui.
3: Montse Mas.
5: Són 11 dies amb 140 activitats, des d'exposicions i rutes de suport al comerç local fins a propostes de disseny sorprenents, com un àvia robot que vigila els visitants. Alessandro Manetti, comissari del certamen.
6: Què fa? Explora, des de la recerca en disseny, noves formes d'integrar els sistemes de vigilància en la vida quotidiana, substituint les càmeres convencionals per figures familiars. És una crítica de qual és nostra privacitat.
5: Aquest és un dels 30 dissenys de l'Underground. L'exposició col·lectiva que del 22 al 24 d'octubre converteix un pàrquing del carrer d'Àlaba de Barcelona en una galeria. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Tot això quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10: 11, 17, 20, 22 i 35, i els sols, el 4 i el 8.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
7: Els sons del matí.
1: Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà ara mateix, en direcció a Girona, seguint aquesta primera columna de tractors.
11: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura.
12: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
13: Ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
14: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
15: A París, la manifestació ha recorregut 4,5 km sense incidents, però al capvespre antidisturbis i activistes s'han enfrontat en diferents punts del sud de la ciutat.
16: Lamine Yamal prova de superar amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
3: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Intervenir.
17: En el cas de l'habitatge, que el govern actuï directament sobre les regles del mercat per regular els preus, protegir els lloguers o controlar l'oferta i la demanda. Ahir ho defensava el president Illa a Brussel·les. I estan en contra els qui consideren que el mercat ja s'autoregula i sorprèn que siguin capaços de defensar-ho sense que se'ls escapi el riure.
3: Tracturada.
17: És una manifestació o concentració de pagesos i agricultors que circulen o es congreguen amb els seus tractors. Quan els tractors, en lloc de llaurar els camps, fan camí cap a Barcelona, és que el primer sector les passa magres.
3: Honor.
17: És el reconeixement, la dignitat i el respecte que una persona o col·lectiu rep de la comunitat. Avui Catalunya Ràdio us explica que l'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes que es van suïcidar i que van acusar l'escola de no protegir-los. Aquest centre, pertanyent a la congregació dels fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per vulnerar el seu honor. Potser caldria recordar que l'honor també és una qualitat moral que porta una persona o institució a obrar amb rectitud.
3: Posem-hi tres xifres, Lara García. 160.000.
1: Són els espanyols nacionalitzats per la llei de nets que no podran votar després que el Suprem els hagi suspès la inscripció al cens electoral exterior. El govern espanyol assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment al Tribunal Constitucional. Per fer-ho han de tenir documentació que pugui acreditar que els seus avis van ser exiliats.
4: 7%.
1: És l'augment del salari mínim interprofessional que demanen UGT i Comissions Obreres de cara al 2027. Se situaria en 1.300 euros bruts en 14 pagues o 1.524 en 12 pagues. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat d'ocurrència la proposta dels sindicats i recalca que no té el vistiplau dels empresaris.
4: 400.

0: Cadis.
1: La revista Enderrocs celebra el número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'AM de Barcelona i on ha recollit els 400 millors discos catalans del pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic des de Rússia d'Antònia Font del 2000 fins a Paco de Luxe de Triquell del 2025.
2: I ara el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig el rei Felip i Letícia. Tots dos tenen el cap cot i el rei té la mà al pit, al cor. Davant hi ha un cementiri de tombes blanques amb diferents números.
3: És la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar la visita dels monarques ahir a Ceuta, la primera que fa un rei en 19 anys. Va visitar el cementiri on hi ha les víctimes de la darrera entrada massiva i va demanar el retorn dels migrants irregulars.
2: A la segona imatge hi veig tres joves en primer pla, vestits amb roba fosca i texans. Estan en una manifestació, alguns porten mascareta, també ulleres per protegir-se, i darrere s'hi veu més gent, ja difuminada.
3: És un moment de les protestes d'estudiants d'ahir a París, que segons Interior va plegar 160.000 persones. Aquesta foto en concret la veiem al periòdico, que també diu que Greta Thunberg s'uneix a la revolta i que es preparen per un 17 d'octubre històric amb motiu de l'aniversari de les armilles grogues.
2: I a la tercera imatge hi veig l'accés al complex industrial que la multinacional química Dow té a Tarragona. Hi ha desenes de treballadors concentrats a l'exterior i els que hi ha al davant porten una samarreta negra on es pot llegir Stop acomiadaments. Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
4: Doncs mira, estàs descrivint la mobilització dels treballadors posterior a la primera reunió que han mantingut a l'empresa per negociar un expedient de regulació. Estan en silenci mentre escolten les paraules dels líders sindicals. La multinacional química els ha dit que reduirà els acomiadaments previstos inicialment i passarà dels 138 als 116 treballadors. Saben que la majoria seran de la planta de Tarragona, eh? Els sindicats s'hi oposen frontalment i demanen més implicació del govern espanyol i de la Generalitat.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
2: Avui a La cara B del temps ens fixarem en dos grans anticiclons que provocaran un canvi radical del panorama meteorològic els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, probablement amb un nou episodi de pluja que tenim a la vista. Mira, el primer anticicló és el que tenim avui, és el que hem tingut aquests últims dies, i que retira cap al nord-est d'Europa. En aquest procés de retirada encara ens enviarà una massa d'aire més càlid de cara a divendres. El segon anticicló ara mateix es troba sobre Terranova, sobre el Canadà, i els pròxims dies creuarà l'Atlàntic i quedarà ubicat entre les illes Britàniques i Escandinàvia. I espereu que sigui molt profund, amb pressions de 1.035 o 1.040 hectopascals al seu centre, i podria arribar a convertir-se en el que se'n diu un anticicló de bloqueig. Què vol dir això? Doncs que durant uns quants dies les borrasques o les masses d'aire fred en altura que habitualment circulen en aquelles latituds s'hauran de desviar més amunt o més avall perquè l'anticicló els barrarà el pas. Per tant, es preveu que aquestes masses d'aire arribin a casa nostra. De moment, per dissabte, ja preveiem un front que reactivarà les pluges a molts llocs de Catalunya i entre diumenge i dilluns entrarà en joc una dana, una depressió aïllada a les capes altes de l'atmosfera que podria arribar a formar una llevantada entre el País Valencià i Catalunya. Caldrà seguir l'evolució dels pronòstics que apunten interessants.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: I dimarts l'Enigmàrius feia: pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua? I la resposta era veta. Una veta pot ser una cinta de cotó, un filó de mineral de petites dimensions o bé un corrent d'aigua subterrani i prim. Avui dimecres, un Enigmàrius vegetal. Enfilat com l'heura preferida del pastor. De 7 lletres. Enfilat com l'heura preferida del pastor. 7 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. El rei Felip VI reuneix els alts comandaments militars del país sense la presència de Pedro Sánchez en una demostració de la seva mala relació. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia, diu la notícia que el rei Felip VI manté una mala relació amb el president del govern Pedro Sánchez i que les seves desavinences venen de la visita conjunta que van fer a València quan va succeir la dana. També afirma la notícia que el rei ha volgut reunir-se amb els alts comandaments militars de l'exèrcit sense la presència de Sánchez abans de viatjar a Ceuta i Melilla per assegurar-se el suport militar davant de qualsevol intent d'anar en contra de la monarquia. Finalment, la notícia assegura que l'exèrcit ha expressat el seu suport total al rei i que el defensaran davant de qualsevol amenaça consumada en compliment del seu deure i mandat constitucional.
2: I això és real o fals?
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest any fes les maletes una sola vegada i descobreix una destinació nova cada dia. Amb els creuers de RAC Travel pots fer la reserva per només 100 euros, estalviar-te fins a un 50% i gaudir d'ofertes com ara nens gratis o grans descomptes. A més, amb facilitats de finançament perquè comencis a planificar les vacances avui mateix. RAC Travel, viatges que surten rodons.
10: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el rei Felip VI reuneix els alts comandaments militars del país sense la presència de Pedro Sánchez en una demostració de la seva mala relació és una notícia falsa. Ara bé, la notícia va començar a circular només uns dies després que l'expresident Aznar acusés el govern de Sánchez de voler acabar amb la monarquia. Així és com la informació falsa s'utilitza per reforçar una idea promoguda sense proves.
2: Gràcies, Marc.
9: Adéu, bon dia.
2: I per arribar al punt de 8:15, avui sapiguem per què pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
11: Avui és un bon dia per anar al cine, i no sols perquè siga dimecres, i al ser dia de l'espectador, l'entrada és més barata, que també, sinó perquè feia temps que no anava 2 o 3 vegades seguides i m'he donat compte de lo bonic que és veure pel·lícules amb o sense companyia en pantalla gran. Potser estic idealitzant perquè l'última que he vist ha sigut La Bola Negra i m'ha semblat una autèntica meravella. O potser també siga perquè sóc amant de les crispetes. L'excusa té igual i el missatge està clar. Visca el cine als cines.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dimecres, 14 d'octubre, ens despertem amb 12 graus a Linyà, 13 a Fornells de la Selva i 18 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem a 9:15 el conseller de la presidència, Albert Dalmau. I això és un dia en què cal estar molt pendents també de la mobilitat, bàsicament per aquesta nova jornada de protestes de pagesos, a què li preguntarem també al conseller de la presidència. Hi ha diverses columnes ara mateix de tractors arreu del país que avancen ja cap a Barcelona, on tenen previst arribar-hi cap al migdia. Des de l'Alt Empordà ja fa estona que estan en marxa. Clara Jordà, bon dia.
2: Bon dia, sí, i ara ja som a Medinyà, al Gironès, que és la segona de les tres parades previstes d'aquesta columna. La tercera és a Franciac i llavors els pagesos ja enfilaran cap a Barcelona. Pocs tractors, ara mateix concretament 4 i alguns vehicles amb cotxes. Els pagesos opten per no agafar les seves eines de treball justament per l'augment del preu del gasoil, que és una de les seves demandes. Demanen també un desplegament correcte de la llei de la cadena alimentària, una llei de protecció dels espais agraris, una reserva de gasoil professional i que s'apliqui l'IVA reduït als béns que necessiten. Diuen que la supervivència dels pagesos depèn dels polítics que tenen les eines per tirar-ho endavant.
1: I a les comarques de Lleida fa mitja hora que la marxa ha arrencat també des de Belllloc de l'Urgell. Pere Joan Albrecht, on us trobeu ara mateix? Bon dia.
3: Bon dia, doncs som a Castellnou de Seana, a l'autovia 2, amb una caravana, amb una columna en què hi participen una desena de tractors. Estan dirigint-se en marxa lenta per l'autovia cap a Barcelona. També surten de l'Oliana, de l'Alt Urgell, han sortit diversos tractors, també en una altra columna, al final de les comarques de Lleida hi participaran una vintena. També hi ha vehicles particulars, cotxes particulars que surten de Lleida a aquesta hora, i també en autocar, per tant, una tractor en la que la participació de Lleida serà, com sempre, important.
1: I a les, això, les comarques de Lleida, i encara una última connexió, en aquest cas, des de Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia. Som al polígon Agro Reus, a Reus. Aquí és punt de concentració de les diferents columnes que han sortit de les Terres de l'Ebre i també de Falset i la Terra Alta. Ara mateix acaben d'arribar una trentena de tractors, entre els que venien de l'Ebre i els que venien del Priorat. Aquí ara s'estan agrupant i organitzant perquè la idea és sortir en direcció a l'autovia T11, després agafar la N340 fins a l'altura d'Altafulla, en què agafarien l'autopista AP7 per enfilar ja cap a Barcelona, agrupant-se a la zona del Penedès amb tots els que venen de l'Alt Camp i també de la zona del Baix i l'Alt Penedès. Això tot plegat per arribar a Barcelona i fer sentir l'afartament que tenen tots els pagesos per la inacció del govern davant dels problemes endèmics que té el sector.
1: Es preveu un dia amb complicacions a les carreteres. Encara no tenim tampoc arreglada, per cert, l'alta velocitat. I avui el retards tornen a ser la norma. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia. Retards d'entre un quart d'hora i mitja hora els primers trens que han sortit. I menys trens. Irion ha suspès 4, l'AVE també redueix circulacions, de 2 trens en fa 1, però s'ha augmentat la velocitat al tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó. Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat 2 AVE al final del dia.
1: I un darrer punt també de mobilitat, perquè la vaga que finalment s'ha desconvocat és la de treballadors d'autobusos de Barcelona. A última hora han arribat a un acord amb TMB. De seguida ampliarem l'estat de les carreteres i també de la resta de la mobilitat. Pel que fa als esports, Robert Prat.
6: El Barça que guanya el Galatasaray 1-4, gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi, victòries també de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant el Manchester United i del Villarreal al Nàpols 3-1. Avui City, PSG, Roma, Madrid a partir de les 9, mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
1: I pel que fa al temps, sembla que encara tindrem 3 dies amb força calma. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb alguns bancs de boira i sobretot núvols baixos a la Catalunya central i al prelitoral. S'obriran clarianes, però no acabaran de desaparèixer del tot. I a la resta sí que farà sol, amb alguns núvols prims i temperatures altes com les d'ahir.
1: I a les carreteres un accident provoca retencions. A aquesta hora la C32 a Taià. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, hi ha uns 3 quilòmetres de lentitud entre Vilassar i Taià en sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, doncs les retencions als punts habituals, sobretot d'accés a Barcelona. Destaquem C33 i C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la C16 a Vallvidrera i la B23 a Esplugues, també les dues rondes. Fora de l'àrea de Barcelona, molta densitat a la P7, a Santa Perpètua, en sentit sentit sud i a Cerdanyola, direcció nord, i també a la C58 de Terrassa a Sabadell i a la C17 a Parets, tot en sentit Barcelona.
1: Ho rebatem amb les portades de la premsa. Marta Viana.
9: Un esport des d'avui centra des en la visita dels Reis a Ceuta. Veiem titulars força similars a La Vanguardia o al Periódico. Altres diaris titulen amb les paraules de Felip VI, al País llegim, per exemple, no us deixarem sols ni indefensos, mentre que al Mundo hi veiem la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. La fotografia de portada que predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La veiem, de fet, a tots els diaris, menys a l'Ara, on la imatge és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques. Visita a Ceuta a banda. Avui la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i que Estopa recupera cancions inèdites al nou disc.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Arturo Puente. Quan són les 7:35. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui als diaris hi trobem opinions sobre les candidatures a les eleccions i també sobre el mal funcionament dels trens.
10: Per exemple, l'exdiputat d'Esquerra, Joan Tardà, fa un article al Periódico titulat El costerut camí de la unitat de l'Esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis i considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies, diu, i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor. El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, alerta de la bola, diu, la mentida que s'ha convertit en arma electoral i lamenta que de cara al 29N la intel·ligència artificial contribuirà a propagar més que mai la desinformació. El País lamenta que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar, mentre que el Mundo assenyala que el mal funcionament dels trens té farts als ciutadans i sacseja el PSOE a Catalunya. Critica que el ministre Òscar Puente estigui més preocupat de les xarxes socials que de solucionar el problema. Per la seva part, l'Ara considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic, i afegeix que tenim dret a exigir que els trens vagin bé.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
11: Lectura obligada de l'article Cony gratis a l'habitació de dalt d'Alba Alfageme a l'Ara, arran del cas Cornell, una estudiant violada grupalment mentre estava drogada. 7 violadors i 50 universitaris nord-americans que van callar, havent vist el missatge, van tolerar la violència sexual. Alfageme també desmunta el relat de l'extrema dreta i d'altres, que els violadors són els que venen de fora. Recorda que ara, que es vol desarticular la lluita feminista, qüestionar els serveis d'atenció i desacreditar les víctimes, atacar les dones i els migrants és un mateix procés de retrocés de drets. No oblidem.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
14: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
15: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo. Per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
17: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i Viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
18: Una meravella és poder viajar.
19: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
20: I pot ser tot això sent professional.
19: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
21: Citroën.
19: Consulta citroen.es.
22: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
12: A El matí de Catalunya Ràdio.
1: Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal quan són les 7:39 amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. A qui no deixen tranquil?
3: A Cristòfor Colom. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original. El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial, inclou una fotografia de la ruta que va seguir en la seva expedició del 1492. Trama ha recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
1: Al Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
0: Sí, la presidenta peruana Keiko Fujimori diu que els nens han d'anar amb els cabells curts a la classe i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles ha de ser adequada, sense precisar més. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules. Ho recull El País.
1: I la notícia que farà saltar del sofà a una generació.
3: Reobre el Carme, la mítica sala de la plaça Reial de Barcelona, amb vespreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos amb nous propietaris que en volen conservar l'essència, diuen. Darrere hi ha l'equip del Magnífico Club, ho veiem a BTV.
1: I quan falten 2 mesos i mig per Nadal, torrons esgotats.
0: Es van esgotar de seguida la Fira del Torró i la Xocolata de la Pedra de Gramunt. Per posar-hi noms, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, el Torró de Sant Esteve, que és a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra. Torrons Roig es va quedar sense existències del trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del Torró de Nocilla. Ho veiem al Segre.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
2: Els diaris francesos aborden encara el ciberatac que explicàvem ahir en cadenes de supermercats del país, que va fer pujar la temperatura de les neveres i va fer malbé tones de menjar. Le Monde avui explica que l'oficina anticiberdelinqüència francesa ja ha obert una investigació i que de moment ja saben que els pirates informàtics van entrar en aquests sistemes de refrigeració a través d'un centre suposadament de control d'una empresa danesa que es diu Danfoss. Parlant de França, el Financial Times entrevista avui Marine Le Pen. La líder de l'extrema dreta promet que si l'any que ve surt elegida presidenta, hi haurà un autèntic pols entre França i Brussel·les pel pressupost i les competències de la Unió. Tot i això, el mateix Financial Times destaca que Le Pen vol projectar una imatge de pragmatisme per, diu, tranquil·litzar els votants. I als Estats Units, la premsa aborda l'última destitució de l'administració de Donald Trump. Kimberly Guilfoyle, fins ara ambaixadora a Grècia, molt pròxima, també fins ara, a Donald Trump. Segons el New York Times, el Wall Street Journal, el president l'ha fet a fora arran d'uns missatges de text on es veia que demanava $100,000 a un donant. Uns missatges que, per cert, ell assegura que s'han fet amb intel·ligència artificial.
21: I en plan econòmic, Cinco Días diu que els països europeus es preparen per l'impacte de la inflació en els seus salaris mínims. França i Bèlgica tenen mecanismes automàtics per apujar aquesta renda amb els preus, mentre que la majoria ho decideix amb diversos criteris, apunta el diari. L'Economista es fixa avui en ciutats que van passar per una crisi habitacional com la que viu a Espanya i que la van superar. Assegura que Auckland o Nova Zelanda i Austin a Texas, Estats Units, van optar per construir. L'evidència internacional apunta que revisar els límits de la densitat, facilitar els petits desenvolupaments i reduir els terminis de tramitació és la solució, assegura. I l'ON Economia explica que el català encara queda lluny de l'anglès i del castellà com a requisit per accedir a una feina. Un estudi mostra que un 18% de les vacants demanen el català, mentre que un 31% demanen castellà i un 49% l'anglès.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat, el Barça confirma la desena victòria consecutiva.
6: Un partidàs del Barça amb un Lamine Yamal estel·lar que suma, com diu el diari Esport, la desena victòria en 10 partits dels Blaugrana. Ho han guanyat tot.

0: Bails diu que aquest Barça diverteix, il·lusiona, destaca un nou partit dels blaugranes. Pel Mundo Deportivo és un bany turc amb una remuntada enorme, implacable, recital de Lamine, de joc, de passades, una rosca perfecta en el segon gol, una acció màgica en el tercer, que fan de Lamine i del Barça un equip insaciable. L'esportiu diu que no hi ha infern per tant de talent. D'un Barça canvia un missatge potent a Europa. Els dimonis es vesteixen de blaugrana, l'infern turc, titula el diari Ara, amb un Barça platòric, un Barça que dansa en aquest infern turc, pel periòdico. Per La Vanguardia, aquest Barça fa un salt de qualitat, se sent imbatible, apunta Joan Josep Pallàs. Per Ramon Besa, El País, és un Barça que enlluerna, entregat a la màgia de Lamine. Pel diari Marca, és un Barça que va de festa en festa, mentre que el diari As es pregunten: de quin planeta vas venir, Lamine?
1: Mi casa, teléfono...
2: Altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalia i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home compra un quadre per $5 i al veure que hi ha un nom que és David Bowie, a la part posterior el ven per més de $7,000.
4: El comprador va aconseguir el quadre en un centre de donacions i li va sortir tirat de preu, només $5, però quan va girar el quadre va veure el nom de David Bowie. El cantant n'era l'autor, una obra en acrílic del 1997. Una casa de subhastes el va vendre per $100,000. Podem afirmar, doncs, que va fer l'agost. Ho hem vist al Marca.
2: Un error provoca que un rector de Calçada de Calatrava, a Ciutat Real, retransmeti la missa amb ulleres de sol i barret.
5: La SER explica que Jesús García Sosa retransmet sempre la missa a través de les xarxes socials. Aquest cap de setmana va deixar tots els seguidors amb la boca oberta, apareixent amb unes ulleres de sol i un barret, una imatge insòlida i divertida. Tot plegat, però, va ser un error perquè va activar un dels filtres del telèfon abans d'iniciar la retransmissió. Ell mateix ho va explicar quan va acabar la missa.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Doncs mira, felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren, avui en fa 87. També suma un any més el presentador de televisió Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes, i acabem...
2: També xef.
5: En aquest cas, el presentador de...
2: Ah,
5: el Jordi, sí, sí, per això ho he dit. I acabem felicitant a Aixa, que avui...
4: També cuina a casa seva.
5: Sí, també, amb plastilina. Aixa, avui en fa 48.
2: I Sant Oral.
5: Avui és Sant Calix i Santa Gradema.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 14 d'octubre de 1996, el PSC canvia de líder després d'uns mesos bastant moguts. Se'n va Raimon Obiols i el nou secretari general és Narcís Serra, exalcalde de Barcelona i exvicepresident de Felipe González. Serra diu que l'objectiu màxim dels socialistes ha de ser la presidència de la Generalitat. Jordi Pujol porta 16 anys de president, però el que no sap Narcís Serra és que encara n'hi quedaran 7 més. I ara fa 30 anys el papa Joan Pau II reapareixia en públic i anunciava la seva voluntat de continuar. Va sortir a una finestra de l'Hospital Gemelli després d'una operació d'apendicitis. Era la sisena intervenció de Joan Pau II i tothom parlava que el papa li quedaven 4 dies. Doncs no va ser així. Encara va estar al peu del canó 9 anys més, fins al 2005. I acabo a Àustria. El primer avís que l'ultradreta tornaria a Europa va venir d'allà. Jörg Haider i el seu partit d'extrema dreta van obtenir el 30% dels vots a les eleccions europees. Fins aquell moment, cap partit havia aconseguit una xifra semblant a tota Europa.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-ho a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les seves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Peugeot.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
13: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
2: Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Des de primera hora surten tracturades de protesta des de diversos punts del país que arribaran a Barcelona al migdia.
3: Convocats per Unió de Pagesos es manifesten per la falta de solucions davant les crisis que viu el sector, greujades per la pujada dels carburants i l'augment dels costos.
2: Ada Colau i Gabriel Rufián pressionen Esquerra Republicana per arribar a un acord electoral amb els comuns.
12: Ada Colau a les xarxes.
16: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
12: Els republicans deixen clar que no s'assumaran al Front Ampli. També ho rebutja Podem.
2: Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre, després de 9 anys.
3: Anunciar que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya del Nord serà després que el Suprem, previsiblement la setmana que ve, li apliqui definitivament l'amnistia tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
2: I us avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar.
12: Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
2: El Papa Lleó XIV recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
3: El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continua ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
2: I als esports, el Barça guanya el Galatasaray 1-4.
12: Amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Avui, City, PSG i Roma, Madrid a les 9 en bàsquet. El Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga.
2: Com dèiem, és un dia en què estarem molt pendents des de primera hora del matí d'aquestes tracturades. I per això de fer una ronda també de connexions pel país. Anem cap a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
2: També passarem per Girona. Laia Claret, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
19: Bon dia.
2: I Barcelona, Marta Viana, bon dia.
20: Molt bon dia.
2: A Lleida ja està en marxa aquesta tracturada. Pere Joan.
17: Doncs estem a l'alçada de Tàrrega, això és a la comarca de l'Urgell, anem per l'autovia 2 i participen una desena de tractors que han sortit de Belllloc d'Urgell. Hem de dir que també hi participen pagesos amb els seus cotxes particulars i que han sortit amb autocar també de la ciutat de Lleida una seixantena de persones. A més d'aquests pagesos de la plana de Lleida, també hi participen una desena de tractors que han sortit a primera hora des del Pirineu, des de la comarca de l'Alt Urgell, Oliana. Per tant, una participació important de les comarques de Lleida, on el pes de la pagesia és evident.
2: Al Camp de Tarragona, Protecció Civil, atenció, perquè vol fomentar la sensibilització del risc químic de la zona, Clara.
21: Sí, per això ha creat un nou organisme de participació ciutadana. Es tracta dels Consells de Participació dels Polígons Nord i Sud, que reuniran 10 municipis que conviuen amb la indústria petroquímica. Es vol reforçar la transparència i l'intercanvi d'informació entre les administracions i la ciutadania. Aquesta és una eina similar a la taula de veïns de Tarragona que es va impulsar després de l'accident d'Icoxe l'any 2020. D'altra banda, els usuaris, sí, de la línia R15 recuperen el servei directe entre Barcelona, Casp i Saragossa. S'ha restablert la circulació de trens de passatgers entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, que des del mes de gener s'havia de fer en autocar.
2: Gràcies, Clara. I a les comarques gironines, pendents també de la llengua i també de les fires de Girona, que ja s'acosten, Laia, que pesats que sou.
18: I Girona més. A veure, d'una banda, avui a la tarda a Girona es presentarà una nova edició del Voluntariat per la Llengua,
2: sí,
18: que aquest any es posa en marxa amb 90 parelles lingüístiques. Les trobades per parlar català comencen la setmana que ve. I l'altra, això que esperes, el 24 d'octubre comencen les fires. A veure, us avancem. D'una banda, tindran un nou punt on els joves s'hi podran fer proves ràpides per detectar infeccions de transmissió sexual. Serà la fira d'entitats. I de l'altra, es vol promoure el consum d'alcohol responsable. Per això, hi haurà un còctel sense alcohol. El nom, te'l dic, es dirà 6700.
2: Molt bé, doncs ja el tastarem, no?
18: Sí, llimona,
2: dia,
18: poma, xarop.
2: El dia 30 també. De setembre vindrem cap a... Ai, de setembre, d'octubre vindrem cap a Girona, també per inaugurar la temporada alta. Vull dir que guarda-me'n una mica i ja ho tastarem.
18: El tastarem fet.
2: Va. I a Barcelona avui estarem molt pendents de la mobilitat.
22: Sí, perquè segueixen els retards a la línia d'alta velocitat. Els AVEs, de fet, van amb més de mitja hora de retard i això se sumarà als problemes de mobilitat que hi pugui haver per la tractorada aquesta que ara sentíem i que ha d'arribar a Barcelona. De fet, a les 12 hi ha convocada una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol. La bona notícia és que el caos serà una mica menys caos perquè s'ha desconvocat la vaga d'autobusos prevista per avui i mobilitat a banda. Si sou fans del disseny, avui arrenca la Barcelona Design Week amb 140 activitats diferents per diversos espais de la ciutat i al CCCB avui hi ha l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrujovich que participa a la Bienal del Pensament.
23: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
17: Eloi. Altes, sí, altes molt semblants a les d'ahir. Vam tenir màximes ahir que van arribar als 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui es podrien repetir.
2: És que és culpa de l'Armínia, que, com saps,
17: l'Armínia
2: se patiu Oriol i se m'ha creuat els cables. Bueno,
17: però hi ha molta gent, jo contesto. Quan algú m'anomena Oriol, ja... Ja responc com si fos Eloi, gairebé. Tothom s'equivoca amb aquest mateix nom. En fi, avui, dia de sol, dia d'alguns núvols primers que estan donant una sortida de sol bastant rogenca, per cert, i aquests núvols baixos, bancs de boira que hi ha al centre de Catalunya, que aniran aixecant, s'aniran marxant a mesura que vagi passant el dia, potser no acabaran de desaparèixer del tot, i aquestes temperatures que són semblants a les d'ahir. Demà augmenten els núvols a la costa i al prelitoral, divendres encara puja més la temperatura, a l'espera del canvi de cara al cap de setmana, dissabte amb algunes primeres pluges, i diumenge les pluges podrien fer-se més abundants, sobretot al sud de Catalunya.
2: I pel que fa al trànsit, a la C32 a Taià segueixen les retencions per un accident. Clàudia Serra.
0: Sí, ja s'estan retirant els vehicles implicats, però es mantenen encara aquestes retencions entre Cabrera de Mar i Taià en sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, destaquem retencions als accessos a Barcelona per la C33 i C58, a Montcada, la B20, a Santa Coloma, també la B23, Esplugues, la C16, a Vallvidrera i les dues rondes. Fora de l'àrea de Barcelona, molta densitat a aquesta hora, la P7, a Santa Perpètua, sentit sud, C58, de Terrassa fins a Sabadell, direcció Barcelona, C60 a la Roca cap a Granollers i també la C17 a Parets en sentit Barcelona.
1: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
19: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
20: Avui hem rebut el missatge de la Lola. És comerciant a Barcelona, a la zona de Collserola, i és una de les impulsores de la manifestació convocada per dissabte per part de diversos botiguers que reclamen aixecar les restriccions d'accés a la muntanya a causa del brot de pesta porcina africana.
24: I sobretot els negocis i restauradors que estem allà vivint, de la gent del barri, però també de la gent de fora, doncs és insostenible. Podríem haver dit que és una gestió difícil i que han de tancar més d'un any, però com que això no s'ha dit mai, sinó que és tres mesos.
20: La Generalitat ja ha anunciat ajudes econòmiques, però la Lola demana que garanteixin més cobertura. Pel que fa a la reobertura de Collserola, de moment la Generalitat no ha fixat cap data concreta.
19: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
2: Són les 7:56. I ara repassem el preu de les coses. Avui ens hem fixat en els veterinaris.
25: En concret, en els preus d'una visita rutinària. A Girona, la clínica veterinària Quissus, el preu d'una revisió per gossos i gats és d'uns 40 euros.
26: Una visita rutinària seria uns 44, una coseta així, sobre uns 40, podríem dir. Inclou una exploració física general, com per exemple, bueno, mirar les mucoses, la temperatura, auscultació cardiopulmonar...
25: A Tarragona, la clínica veterinària Tarragona, la visita és més econòmica.
27: Tenen un cost de 30 euros i inclouen pues, la revisió del termòmetre, mirem temperatura, mirem el pes, mirem els ulls, les orelles, tot una mica.
25: I per als animals exòtics, és a dir, tot el que no són gossos i gats, és encara més barat, a 25 euros. En canvi, el veterinari Exum de Sabadell tenen la visita per exòtics una mica més cara.
28: La visita són 40 euros. Els animals que més visitem és gat i gos.
25: Vale, i això és genèric, eh? Vull dir que un gat i un gos paguen el mateix.
28: Per visites d'exòtics tenim un preu diferent. 5 euros més, 45.
2: Avui, a partir de 11:15, tindrem secció d'animals al matí de Catalunya Ràdio amb Evelyn Segura. I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimecres? Què costen les obres als talussos de les carreteres? Ot Serra, bon dia.
29: Bon dia. Les pluges dels últims dies han malmès talussos de diverses carreteres i la Diputació de Barcelona ha obert una licitació per arreglar-los. Bàsicament, caldrà posar xarxes de malla amb l'objectiu d'immobilitzar materials que puguin ser inestables. I també s'intentarà corregir el pendent del talús, cosa que implica fer excavacions. Les actuacions seran en 7 trams de diverses carreteres, totes elles a la comarca de l'Anoia. El pressupost és de 867.000 euros.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, doncs avui les xarxes bullen amb vídeos de folklore musical del Quebec, enregistrats de la televisió als anys 70 i recuperats ara mig segle després. Al Matí de Catalunya Ràdio hem tingut la delicadesa de seleccionar-ne un, el d'un nen d'uns 12 anys que sembla en Pepito Badacurt perquè l'han vestit amb un trajo dues talles per sota del que necessita. De fet, al meu fillet li devien treure els pantalons al bany Maria i que interpreta una cançó típica del Quebec com si fos el mateix Torre Bruno. Escoltem.

0: el Pepito va de cor, el Pepito va de cor, el nostre, aquella cançó que es va traient el dit, el nas, el braç, aquesta cançó, és exactament el mateix. Aquest nen està entregadíssim, hi ha una cosa fantàstica i hi ha un públic de la tercera edat que li respon aquestes frases mentre pica de mans, eh? De fet, aquest bailet, pobret meu, no sé com va arribar al final de la cançó, perquè jo, si fos sa mare, li hagués fet mirar la pressió arterial. Bé, Ricard, molt recomanable que feu la recerca d'aquests vídeos a internet, fareu cultura i us esgarrifareu a parts iguals, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu!
1: Avui fa 32 anys de l'estrena d'una de les pel·lícules que va canviar la història del cinema modern. És Pulp Fiction, i per això avui dediquem la cançó a tots aquells que la vau viure com una revolució i sobretot els que a vegades heu ballat com John Travolta. Bon dia, Catalunya!

0: Avui tothom mira a l'esquerra de l'esquerra. Ara mateix tenim sobre la taula un acord electoral entre Esquerra Republicana i Podem que, lluny de tancar res, ha obert una nova batalla dins de l'espai progressista. L'acord preveia que Podem no es presentés a les eleccions catalanes a canvi d'incorporar algun independent a la llista d'Esquerra Republicana. Però la reacció dels comuns i del Front Ampli, d'Ada Colau, han estat contundents. Acusen directament Rufián de dividir l'esquerra. Des de Sumar, Verónica Martínez també ha qüestionat la contradicció de Podem. Diu que no sembla gaire coherent reclamar primàries obertes per un Front Ampli i alhora tancar un pacte electoral. I aquest xoc etern es va traslladar ahir també a l'interior d'Esquerra Republicana, perquè Rufián hi va tornar. Va dir que volia anar més enllà d'aquest tàndem amb Irene Montero, i que ara vol un acord que inclogui precisament els comuns, que cal desbloquejar la situació per presentar-se junts a unes eleccions. Un pas que arriba mentre la cúpula del seu partit, Esquerra Republicana, tornava a tancar-li la porta. Entremig, a tot això, hi ha el votant d'Esquerra, que no acaba d'entendre res. Oriol Junqueras, per exemple, ha insistit que no hi haurà cap proposta que dilueixi la marca del partit. Però hi ha Rufián. I Rufián continua lluitant pel seu propòsit. El de Santa Coloma sap que s'ha convertit en una de les figures més reconeixibles del progressisme espanyol. Sap que el seu estil funciona a les xarxes i que té una marca personal amb molt de magnetisme. Potser té raó quan diu que Espanya necessita un revulsiu per combatre Vox. Però la política no és només comunicació, ni només missatge, ni tampoc capacitat de connectar amb la gent. La política també va de construir. La política vol dir negociar, vol dir cedir, vol dir convèncer el que no pensa com tu. I la solidesa d'un projecte no pot dependre del carisma d'una sola persona. Això és especialment rellevant quan parlem d'Esquerra Republicana. Estem parlant d'un partit amb gairebé 100 anys d'història, amb unes cicles pròpies i un electorat que està molt definit. Aquest és el dilema de Rufián. Com liderar un espai més ampli sense trencar amb un partit, de fet, el partit que li ha donat l'oportunitat de ser qui és? I també és el dilema d'Esquerra Republicana. Com preservar la seva identitat sense desaprofitar la figura que han potenciat, la figura de Gabriel Rufián. La precampanya tot just acaba de començar, queda molt partit i caldrà veure també quins seran els equilibris quan comenci el foc real. Però hi ha un taló de fons que en tot això no es pot ignorar. Les enquestes publicades aquest cap de setmana apunten a una possible majoria absoluta del Partit Popular i de Vox. I amb aquest horitzó, els personalismes poden convertir-se en un llast per tot l'espai progressista. Avui, per exemple, Joan Tardà publica al Periódico una reflexió sobre aquest dur camí de la Unió de l'Esquerra. Defensa que cal abandonar les arrogàncies. Diu que cal evitar que els desacords es converteixin en ressentiment. És una idea que va més enllà de Rufián, perquè tothom parla d'unitat, però cadascú sembla tenir una idea diferent de qui l'ha de liderar i de qui està disposat a cedir què. I aquí és on la realitat sovint s'imposa al romanticisme. Una cosa és voler ser el líder de l'esquerra, i una altra de ben diferent és aconseguir que realment s'uneixi. Perquè la unitat no es proclama, i de vegades construir-la vol dir renunciar a ser-ne el protagonista. Si tothom vol encapçalar el projecte, si ningú està disposat a cedir, potser el problema no és que falti un líder, potser és que en sobren. I mentrestant, Partit Popular i Vox no esperen a ningú.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: La pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions amb una sèrie de tractorades convocades per Unió de Pagesos. A hores d'ara, una vintena de columnes formades per tractors i cotxes avancen cap a Barcelona, on tenen previst concentrar-se al migdia.
0: La segona.
2: A la precampanya de Colau i Gabriel Rufián pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat signar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al Front Ampli. També ho rebutja Podem.
0: La tercera.
2: L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre, després de 9 anys, a anunciar que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya Nord. Serà després que el Suprem, previsiblement la setmana que ve, li apliqui definitivament l'amnistia, tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
0: La quarta.
2: Us ho avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
0: La cinquena.
2: L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no es retiri el comboi que es va accidentar dilluns. S'han cancel·lat alguns dels primers trens del matí i els que circulen ho fan amb retards per les limitacions de velocitat. D'altra banda, un acord de matinada permès desconvocar la vaga d'autobusos de TME prevista per avui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: Victòria de prestigi del Barça al camp del Galatasaray, 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester United, del Villarreal al Nàpols, 3-1. Avui Manchester City PSG, Roma Madrid a les 9, mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga de bàsquet.
0: Avui serà un dia tranquil, però hi ha canvis a la vista. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, els canvis arribaran a partir del cap de setmana, dissabte amb ruixats, diumenge segurament amb més pluja, especialment al sud de Catalunya. I avui el dia comença amb núvols baixos al centre de Catalunya. El prelitoral, en general, però farà força sol amb temperatures que continuaran sent altes avui, demà i encara més divendres.
0: I pel que fa a les carreteres, millora la situació a la C32 a Taià. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, ja s'ha retirat l'accident que tallava un carril en aquest punt en sentit Barcelona i la circulació comença a ser ja més fluida. On sí que es manté la congestió és als accessos a la capital. Destaquem la B20 a Santa Coloma, B23 a Esplugues i també les dues rondes. I fora de l'àrea de Barcelona tenim retencions. Aquesta hora a la 2 a Riudellots de la Selva per un accident en sentit Girona i molta densitat a la P7 de Mollet del Vallès a Barberà, sentit sud, i a la C58 de Terrassa Sabadell, direcció Barcelona.
0: Avui a l'Àgora ens acompanyaran Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Arturo Puente, també el conseller de la presidència Albert Dalmau, el dia en què parlarem de les protestes dels pagesos.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep.es.
7: Don Simón, bro, si quieres energía para tu día a día. Tiene proteínas listo para tomar.
8: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.

Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Aquest és el so que torna a sonar avui. Tornarà a sonar avui al centre de Barcelona. El sector de l'agricultura torna a organitzar aquestes tracturades que a aquesta hora ja han sortit a diversos punts de Catalunya i que tenen previst arribar al migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona. És una protesta convocada per Unió de Pagesos que insisteix que les mesures aprovades fins ara no han estat suficients. Diuen que la crisi de la pagesia és estructural i que calen solucions més clares i, sobretot, més eficients. Per això han organitzat també una vintena de columnes de tractors que, com dèiem, arribaran al centre de Barcelona aquest migdia. Anem a fer una ronda de connexions. Per seguir-les també en directe. Comencem pel Bell-lloc d'Urgell. Pere Joan Álvarez, bon dia.
1: Bon dia. Doncs des de Bell-lloc d'Urgell ha sortit aquesta tracturada amb una desena de tractors, però ja transitem per l'autovia 2 al terme municipal de Cervera. Això és a la Segarra. El responsable del sector d'herbacis d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, destacava que Lleida, evidentment, havia de ser en aquesta tracturada cap a la capital catalana pel pes específic de l'economia lleidatana que té el sector de la pagesia.
2: A Lleida, el pes de la pagesia representa, a nivell de Catalunya, més del 40 o quasi el 50% de la pagesia catalana. Si no hi hagués pagesia, vull dir, estarien els pobles abandonats.
1: Hem de dir que, a banda d'aquests 10 tractors que van per l'autovia A2, també hi ha cotxes particulars que han sortit de la ciutat de Lleida, també una seixantena de pagesos amb autocar, i que hi ha una desena de tractors que han sortit a primera hora des de l'Alt Urgell, des del Pirineu, des d'Oliana, també direcció cap a Barcelona.
0: Anem ara també al nord del país. Des de l'Alt Empordà ha sortit una altra columna. Clara Jordà, bon dia.
3: Bon dia. Una columna que tot just ara està vorejant la ciutat de Girona en direcció a Franciac, el gironès mateix, que és la tercera de les parades d'aquesta columna, que després ja enfilarà cap a Barcelona. Aquí són 6 els tractors que estan fent aquesta variant de Girona. Recordem que hi ha molta gent que ha optat per anar en vehicle particular o amb autobusos cap a Barcelona, justament per l'augment del preu del gasoil. Joan Cavall, que fins fa poc era coordinador nacional d'Unió de Pagesos, explicava aquesta emissora una de les propostes que tenen sobre la taula per evitar que els afectin tant com ho està fent aquests últims temps l'augment dels costos de producció.
4: Si hi ha una inacció política de que no apliquen les seves pròpies normes, nosaltres el que demanem és que hi hagi una compensació econòmica perquè no plegui ni un pagès ni ninguna pagesa. Portem una proposta, doncs, novedosa i alternativa, que és que proposem un ajut directe a tots els pagesos per el fet de fer de pagès, perquè excepte potser els de l'Avellana, que són els beneficiats de la guerra dels aranzels amb en Trump.
3: A banda de les demandes globals, a les comarques de Girona, els pagesos reclamen sobretot una millor gestió de l'ACA per evitar greus inundacions cada vegada que plouen els seus camps, i també reclamen un millor control de la fauna cinegètica, que cada any també els provoca milers d'euros en pèrdues.
0: I rematem també tot plegat amb les comarques de Tarragona. Reus, Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, aquí a Reus una trentena de tractors s'han agrupat procedents de les columnes que venien de la zona de l'Ebre i també de la Terra Alta i el Priorat. Han sortit ja en direcció cap a Torredembarra, on està previst que entrin a l'autopista P7, i des d'allí s'aniran unint també a les columnes que venen de la Conca de Barberà i de l'Alt Camp i el Penedès. Esperen que puguin entrar cap a un centenar de tractors en total, sumant tots els que s'aniran afegint des del sud de Catalunya, la mobilització prevista per aquest migdia a Barcelona. L'objectiu, segons explicava Carlos Vicente, que és també membre de la directiva d'Unió de Pagesos, el que volen és pressionar el govern perquè activi els fons especials d'ajuda.
6: Activar el fons de contingència vers la pagesia professional de Catalunya, que és que el camp d'apuntalar, molt ben apuntalada. Per què? Perquè està molt en risc. Tenim una nova reforma de la PAC, tenim tractats de Mercosur, cal ara acudir i, sobretot apuntalar aquesta pagesia.
5: El sector està fart de la inacció del govern davant d'uns problemes històrics del sector, agreujats ara per la crisi del petroli.
0: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem minut a minut aquestes tracturades que, com dèiem, arribaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona de cara al migdia. El president Salvador Illa no hi serà, perquè continua de viatge a Brussel·les. De fet, avui es reuneix precisament amb representants de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu. Frederic Vincent, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Unes mateixes institucions europees que han reconegut que cal trobar solucions per pagesos i ramaders.
7: Sí, bàsicament perquè les dades oficials d'Europa donen la raó als pagesos en última instància. Els agricultors tenen més costos i menys ingressos perquè els preus estan baixant. Segons les dades de l'Eurostat, l'Oficina Europea d'Estadística de fa tot just uns dies, el segon trimestre d'aquest any, els preus de la producció agrícola van disminuir pràcticament un 6% en comparació amb el mateix període del 2025. És el tercer trimestre seguit que baixen. En canvi, els preus dels béns i de serveis que es consumeixen a l'agricultura, com l'energia, com els fertilitzants, com els pinsos, pugen un 4,7%. Hi ha casos més flagrants que encara es veu més clar. El preu mitjà que els ramaders reben per la llet és un 16,5% menys que fa un any. En canvi, el preu de l'energia els hi va augmentar un 22% i el dels fertilitzants un 13%, en bona mesura per la crisi a l'Orient Mitjà.
0: Els ministres europeus d'Agricultura, que es van reunir fa dues setmanes, ja van reconèixer el problema dels costos per als agricultors.
7: Sí, el juliol la Comissió Europea va anunciar en teoria 540 milions d'euros per compensar els pagesos més afectats per les pèrdues. A Espanya se li van assignar 50 milions i a França 100. Per cert, que la setmana passada centenars de pagesos francesos van portar els tractors a París per protestar contra l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Recordem que el Mercosur és aquest bloc de països on hi ha l'Argentina i el Brasil i que, segons els sindicats agrícoles, esperona la competència deslleial.
0: Avui en parlarem de tot plegat amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Serà a l'Àgora del Matí amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Ea Pomares i Artura Puente. De moment, un primer comentari sobre la protesta. Protesta amb l'economista Miquel Puig.
8: Els pagesos tornen a protestar perquè no els parlem clar. Fa temps que ens diuen que no són un sector productiu com els altres i que hem d'assumir que tenir una producció agrària autòctona ens ha de costar diners. En aquestes circumstàncies, la societat ha de decidir com pot ser de gran aquest sector. Sobretot tenint en compte que per mantenir-lo ja estem obligats a portar treballadors de fora. Els estrangers ja representen gairebé la meitat dels treballadors. Una pagesia que es guanyi la vida dignament? Sens dubte. Però segurament això exigeix que siguin menys.
0: Avui, doncs, seran protagonistes les tracturades dels pagesos, però si parlem de protestes... També ens fixarem, i ho farem també a l'Àgora, amb el que està passant a París, i estan organitzant els estudiants francesos. Ahir van tornar a París, per cert, amb activista Greta Thunberg, que va aparèixer també per allà, i ara volen unir forces aquest cap de setmana amb els Armilles Grogues, el moviment que va posar contra les cordes Emmanuel Macron durant el primer mandat. París, Isabel Galí.
9: A París la manifestació ha recorregut 4 quilòmetres i mig sense incidents, però al capvespre antidisturbis i activistes s'han enfrontat en diferents punts del sud de la ciutat. Hi ha gairebé 40 investigacions internes de la policia per les actuacions dels seus agents. El Sindicat Nacional d'Estudiants, per la seva banda, ha fet una crida a unir-se a la manifestació de dissabte amb les Armilles Grogues. Sabrine Harbach n'és la portaveu.
10: No pararem fins que no hi hagi els 10.000 milions sobre la taula i les reivindicacions siguin escoltades, i encara serem més massius. Avui hi ha els estudiants de batxillerat i universitaris, els professors, bombers, agricultors. El 17 estarem amb els Armilles Grogues i amb tots els francesos i franceses. No és una qüestió d'etiquetes, els francesos ja en tenen prou.
9: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és la precampanya per als comicis de novembre. I un dia més ens fixem en com està tot l'enrenou també aquestes candidatures a l'esquerra del PSOE. Ara mateix, Ada Colau, Gabriel Rufián competiran a les urnes. Rufián per Esquerra, amb l'acord amb Podem, i Colau com a candidata de l'anomenat Front Ampli, que plega, en aquest cas, el moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns. Res fa pensar que aquestes dues candidatures es puguin unir, tot i que tant Rufián com Colau pressionen Esquerra perquè el partit arribi

0: tal que hi posa la periodista del periòdico i col·laboradora d'aquest programa, Sara González.
1: La candidatura única de l'esquerra és a hores d'ara una ficció, una òpera bufa en què tothom intenta no carregar amb la culpa de la trencadissa i en la qual les ofertes consisteixen a demanar als altres que els ballin l'aigua. Uns abanderen un front estret per culpa de vetos creuats, quotes i factures del passat, i els altres han aprofitat el galimaties per llançar-los una OPA amb un tàndem mediàtic però no exempt de contradiccions. Massa galls en un mateix corral. Caldria molta generositat per refer en 3 dies les confiances que no s'han treballat en 3 anys. Potser han oblidat que hi ha un votant que s'ho mira astorat, sense haver sentit encara ni una proposta i amb el temor que el 29N acabi convertit en una tragèdia grega.
0: Passa que avui tindrem doble enquesta. El Centre d'Estudis d'Opinió presenta el seu segon baròmetre de l'any amb estimació de vot tant al Parlament com al Congrés, i el CIS, que publica la primera enquesta des que Pedro Sánchez va convocar eleccions. I encara dues coses més sobre les eleccions. La primera és l'entorn de Carles Puigdemont, que insisteix que l'expresident tornarà després de les eleccions del 29 de novembre. Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia, sí. El seu advocat Gonzalo Boye va recordar ahir al matí de Catalunya Ràdio que Puigdemont no vol interferir en les eleccions.
3: El president dijo que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campanya electoral, que és el que querria el Partit Socialista. No?
2: En aquest programa avançàvem que a principis de la setmana que ve el magistrat instructor del Suprem, Pablo Llarena, aplicarà l'amnistia als exiliats i passarà la pilota a la sala penal, que és qui ha d'arxivar definitivament la causa. Serà aleshores, subratllava Boye, quan Puigdemont comparegui per explicar el seu retorn.
0: Per la seva banda, l'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia.
2: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta, on diu que és el moment de deixar l'exili. Recordem que Comín ha de recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid per poder participar en els plens del Parlament Europeu.
0: I el segon apunt que dèiem de les eleccions té a veure amb les acampades sobre habitatge, que continuen, per cert, actives. De fet, algunes volen fer-ho fins a la vaga general convocada per l'11 de novembre. És el cas de la que hi ha a la Puerta del Sol, a Madrid. Anem-hi en directe, Tània Tàpia, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: En els últims dies, sobretot dilluns, que era el dia de la Hispanitat, hi va haver, recordem, tensió amb membres d'extrema dreta. No sé com està ara mateix el panorama.
4: Doncs mira, el campament desperta a poc, barrejant-se amb la vida de la ciutat. Són ja 19 dies aquí a la Puerta del Sol, una acampada que de moment es va decidir així a l'assemblea d'ahir, es manté de manera indefinida. Aquestes que expliques han estat hores difícils. El de dilluns ha estat l'incident més greu que han viscut. Ens expliquen, però, que estaven preparats. De fet, des del principi de l'acampada es coordinen i sempre hi ha un equip de guàrdia després tota la nit per protegir el campament. Ara, de fet, estan esperant en relleu per anar a descansar. L'ambient aquí, però, d'habitual és pacífic, es mantenen intactes els altars en record a Mari Carmen Abascal, i ens diuen que el que reben, sobretot, són mostres de suport i de solidaritat.
0: Doncs gràcies, Tània. De seguida hi anirem també en directe. Aquests són els protagonistes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Renoi. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Torna al renove de MediaMark. Actualitza la teva tecnologia al millor preu amb assessorament expert i tots els serveis.
9: És un renove.
8: MediaMark.
10: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomer i a les carreteres amb Clàudia Serra.
11: Pel que fa al temps, avui serà un dia tranquil, amb força sol, núvols primets, núvols matinals més abundants, més gruixuts al centre de Catalunya i en alguns llocs del prelitoral. Sembla que s'aixecaran, però no acabaran de desaparèixer del tot. I la temperatura serà molt semblant a la d'ahir, una mica més alta, sobretot als llocs on faci sol. Demà continua pujant la temperatura, sobretot també de cara a divendres, i al cap de setmana arriben canvis, amb algunes precipitacions ja dissabte, i diumenge les pluges podrien ser més abundants, especialment al sud de Catalunya.
12: A les carreteres, dos accidents provocant retencions a aquesta hora. Un a la C15 a Vilanova del Camí en sentit Igualada, l'altre a la 2 a Riudellots de la Selva en sentit Girona. Tot plegat, mentre l'àrea de Barcelona segueixen les retencions d'hora punta, sobretot els accessos a la ciutat i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia.

0: Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon preu i esclat.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre?
3: Això és una altra lliga.
1: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Prendreu tots mal.
4: Gènesi.
7: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà, seguint aquesta primera columna de tractors.
10: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura.
11: Tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
12: Ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
13: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
14: A París, la manifestació ha recorregut 4,5 km sense incidents, però al capvespre antidisturbis i activistes s'han enfrontat en diferents punts del sud de la ciutat.
15: La mínia mà, prova de superar, amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Aquests són els bàsics del dia d'avui, 14 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics de la redacció d'informatius amb Pol Forada, amb Francesc Soler, amb Sílvia Solana, Clara García i Marta Viana. Bon dia.
17: Bon dia.
16: Notícia que us avança aquest programa. L'escola Pare Manyanet ha demandat als pares de dos exalumnes que es van suïcidar. L'escola els demanda 70.000 euros per haver vulnerat l'honor en la institució. Ana Alfonso.
18: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola no va protegir la nena, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida amb 21, sospiten que un professor podria haver abusat d'ell, el capellà a qui després van condemnar per tenir pornografia infantil. Ara la institució els demanda perquè considera que fent públiques aquestes sospites han vulnerat el seu honor. L'advocada Noelia Rabón representa els pares.
19: El que s'hauria de preocupar, jo crec, aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes.
18: Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I aquesta hora també estem pendents un dia més del tren d'alta velocitat, després de tots els problemes causats per l'incendi de dilluns a la línia Barcelona-Madrid. Tornem a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
20: Bon dia. Menys trens, però més ordre. Així ha començat el dia a l'estació de Sant amb problemes perquè es mantenen els retards, de moment d'entre un quart d'hora i mitja hora, menys que ahir, i menys trens. Iriona ha suspès 4, l'AVE també redueix circulacions i de dos trens en fa un. Però també hi ha coses que han millorat. S'ha augmentat la velocitat al tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó i les companyies ja tenen un pla de serveis per afrontar els pròxims dies perquè encara no hi ha data per retirar el tren sinistrat. Renfe diu que és una operació complexa per haver de desplaçar els equips per treure'l i això fer-ho compatible amb la circulació. Així les coses, la gent ja ve aquí com fa, com va a l'aeroport i ve molt de temps.
21: Anem a Madrid per feina, hem vingut una hora i mitja abans per intentar agafar el tren o un o dos trens d'abans.
22: Si surt a les 9, arribem bé. Si no surt a les 9, ho veurem.
20: Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model dels anys 92, diu Renfe que havia passat el manteniment que li tocava.
16: I parlant de transports, aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui.
23: La direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes.
16: Dèiem abans, avui és la segona jornada del viatge del president Salvador Illa a Brussel·les i mantindrà reunions amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i també la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera. Serà després de defensar la necessitat de regular el mercat de l'habitatge. Brussel·les, Bruno Fortea.
24: El president Illa creu que la gravetat de la crisi de l'habitatge justifica que les administracions regulin el mercat. De la mateixa manera que ho van fer, diu, durant la pandèmia per evitar acomiadaments, durant la guerra d'Ucraïna per limitar els preus de l'energia i durant la crisi del 2008 per salvar els bancs.
0: ¿Por qué no se va a hacer ahora? Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
24: I per crear prosperitat, diu que cal aprofitar les oportunitats del mercat comú europeu. Aquest dimecres, Illa culmina el seu viatge a Brussel·les amb una intervenció al Comitè de les Regions i amb diverses reunions amb dirigents de les institucions comunitàries. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: I parlat d'habitatge, l'Agència Catalana de l'Aigua preveu tirar a terra, per raons de seguretat, 19 cases ocupades a Sant Romà de Sau, a Osona, Nati Dell.
2: Segons l'alcalde Jaume Orra, val més diners arreglar les cases que tirar-les a terra.
3: De fora es veuen molt maques, però resulta que no compleixen res d'habitabilitat. Allà s'ha d'urbanitzar tot, eh?
2: No ho veu així l'Héctor Buenas Mañans, que porta 3 anys aquí a Sant Romà.
6: Aquestes cases portaven 30 anys abandonades. A Vilanova de Sau no hi ha habitatge i aquestes cases també. No entenem que vulguin tirar això a terra.
2: L'alcalde afegeix.
3: Els ocupes per mi són delinqüents. No n'empadronen a cap mentre sigui calda. Així no, també n'hi veu ítim.
2: Per cobrir la demanda d'habitatge, l'Ajuntament ha adquirit un solar al nucli urbà per fer-hi una desena d'apartaments de protecció oficial. Des de Vilanova de Sau, Nati Adell pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: I una altra previsió destacada del dia. Els Reis Felip i Letícia visiten avui Melilla.
17: Després d'haver dormit a Ceuta, on ahir van rebre un bany de masses. Felip VI va fer un discurs defensant la sobirania espanyola de la ciutat autònoma i demana bona fe al Marroc.
25: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
16: I en aquest context, Alberto Núñez Feijóo es compromet a revaloritzar les pensions segons l'IPC, però dubta de la solidesa del sistema.
17: El líder del PP va prometre ahir que si governa actualitzarà les nòmines dels pensionistes a partir de la inflació, una mesura que va implantar per llei el govern de Pedro Sánchez l'any 2021. En una entrevista a Es Radio va tancar files amb el sistema públic de pensions, però va posar en qüestió la seva viabilitat.
26: Yo voy a garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que no las han cobrado y que están dudando si las van a poder o no cobrar. Por tanto, primer compromiso. Segundo compromiso, voy a revalorizar las pensiones a la gente que las está cobrando. Sí.
17: I afegia Feijóo que cal un mercat de treball més competitiu i menys impostos.
16: El debat sobre les pensions el va posar sobre la taula Vox, que seria el soci del govern del Partit Popular si arriba a la Moncloa.
27: Fa uns dies el partit de Santiago Abascal amenaçava amb un sistema mixt basat en la capitalització individual dels treballadors durant la seva etapa laboral. Ahir van parlar-ne al Matí de Catalunya Ràdio amb Ramon Franquesa, portaveu de la Marea Pensionista.
28: Es transfereixen entre generacions i això, clar, dificulta molt especular, robar amb les diverses formes que s'han inventat i que hem vist, desgraciadament, que s'aplicaven a diversos països d'Europa, fins i tot, en què les pensions s'han degradat perquè la part que ha anat a la privada s'ha ensorrat a borsa.
16: I encara parlant de números, els sindicats demanen apujar el salari mínim almenys un 7%.
27: És l'augment que demanen UGT i Comissions Obreres de cara al 2027. Se situarien 1.306 euros bruts en 14 pagues o en 1.524 en 12. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat d'ocurrència la proposta dels sindicats i recalca que no té el vistiplau dels empresaris.
16: I també de les últimes hores, Junts a Ripoll revisarà, demana revisar, de fet, el procés de selecció que va nomenar com a agent del cos la filla de l'alcaldessa Silvia Oriols. Això després que el cap de la policia local hagi denunciat l'Ajuntament per no reconèixer la categoria professional d'inspector. Maria Rovira.
29: En la denúncia, Francesc Campayo exposa que fa 9 mesos que exerceix les funcions d'inspector i compleix els requisits de la plaça que va guanyar. La va presentar la denúncia divendres en un jutjat de Girona, segons va avançar El País, per manca de resposta a un requeriment presentat al juny perquè se li regularitzés la situació. I també sobre la policia local, des de Junts per Ripoll, van demanar ahir a l'Ajuntament que revisi d'ofici el procés de selecció de 2 agents interins. Segons un informe jurídic, el procediment presentaria irregularitats greus en les regles de selecció, composició del tribunal i deure d'abstenció de l'alcaldessa. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: 8:32 i avui comença el primer judici relacionat amb l'explosió del gasoducte Nord Stream fa 4 anys al Mar Bàltic. En un primer moment, les sospites van apuntar a Rússia, però sobre el banc dels acusats un home ucraïnès. Berlín, Jordi Regàs.
1: Aquest matí arrenca a Hamburg el judici pel sabotatge del gasoducte Nord Stream 1 i 2 que connectava Rússia amb Alemanya. Fa 4 anys que un equip de bussejadors tècnics de nacionalitat ucraïnesa haurien volat les canonades al fons del Mar Bàltic. La vista oral arrenca contra l'organitzador de l'atac, l'exmilitar ucraïnès Serhii K. Rússia, per la seva banda, demana que el judici deixi clar que no van ser ells. Dmitri Peskov, portaveu del govern.
5: Esperem objectivitat i esperarem que es pronunciï el veredicte. I, per descomptat, esperem que s'identifiqui els autors juntament amb aquells que van donar l'ordre. Això seria molt important. Penso que ningú té cap dubte de qui hi ha realment al darrere.
1: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I els Estats Units detenen per suposat espionatge un home que treballava per OpenAI, que és l'empresa del ChatGPT.
7: És un home de nacionalitat saudita que l'FBI ha detingut després que l'empresa trobés un dispositiu de gravació amagat, era darrere d'un televisor, que hi ha en una sala de reunions i estava embolicat en paper higiènic.
16: El cap del Servei d'Intel·ligència Britànics alerta també de les amenaces de Rússia i l'Iran per la seguretat del Regne Unit. També assenyala riscos derivats justament de la intel·ligència artificial. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
8: La intel·ligència artificial pot alterar les regles de joc de les armes biològiques. Sentim el cap del Servei d'Intel·ligència Britànic, Ken McCallum.
9: Hi ha unes capacitats que encara no s'han materialitzat, però el risc al qual dono més importància és el potencial de la IA per alterar les regles del joc d'armes biològiques existents o fins i tot de noves. Aquests riscos són reals.
8: Rússia continua sent l'agressor número 1, amb un augment dels casos de guerra híbrida. La República Islàmica de l'Iran li va al darrere, amb més de 50 persones detingudes al Regne Unit en els darrers 12 mesos. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: I el PAP, atenció, perquè recupera ara de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del pulmó.
7: El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst.
16: I una altra novetat també de les últimes hores. Netflix retransmetrà el pròxim Mundial de Futbol a Espanya i Andorra.
7: La plataforma ha obtingut els drets per una quantitat que no s'ha fet pública. Suposa una aposta més de Netflix pels esdeveniments en directe. Els ingressos de la FIFA per drets televisius de l'últim Mundial van ser un 25% superiors als de l'edició anterior.
16: I parlant de compres, atenció a això, perquè Warner Music compra Halley Records, que és la discogràfica de grups com Oques Grasses, Ginestar, Els Amics de les Arts o Figaflaues.
10: Notícia la va avançar Expansión i ara fons de la discogràfica han confirmat a l'ASTN que mantindran la independència operativa, però que aquesta compra permetrà, diuen, ampliar l'estructura i sumar recursos sense renunciar a la confiança. Fa 2 anys Warner Music ja va comprar la promotora catalana de Project, que ha estat, per cert, darrere dels 4 concerts d'Oques a l'Estadi Olímpic.
16: I a casa nostra aviat sabrem els guanyadors dels Premis Butaca. De moment ja coneixem els nominats.
10: L'amor venia amb Taxi de la Cubana, lidera la llista amb 9 nominacions, i La mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El Barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades a 8 categories. La gala d'entrega dels premis es farà el 23 de novembre al Pavelló d'Esports de Premià de Mar.
16: I atenció, perquè Pau Vallvé publicarà 9 àlbum, es dirà Hipernormalitat.

0: Es publicarà el 2 d'abril i el presentarà al Festival Estrenes de Girona, un concert que es farà el dia 1 de maig a les escales de la catedral i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: I qui també traurà música nova és Estopa.

0: cubierta de hielo.
1: Treurà nou àlbum, es dirà La Maqueta, i sortirà el proper 20 de novembre. David i José Muñoz i recuperen cançons inèdites que van gravar en els seus inicis, com aquesta que sentim, Bicho Raro.
2: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de La Maqueta. Tal cual estaban, que la escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
3: Dice,
2: todos
3: los zafarrancho.
2: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
1: La gira arrancarà el 12 de juny a València, el 18 de juny seran a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després faran parada a Madrid i a Sevilla.
4: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra...
5: Doncs mira, millora ja la circulació. La C15, Vilanova del Camí, en sentit Igualada, on hi ha hagut un accident. Per contra, es mantenen les retencions a l'A2, a Riudellots de la Selva, en sentit Girona, on hi ha hagut un altre accident. I a l'àrea de Barcelona, congestió encara en trams intermitents, a la B23 des del Papiol, l'A2 des de Pallejà, la C58 i la C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Barcelona, també a les rondes. I de sortida, retencions a la C58 a Montcada, en sentit Sabadell.
4: Aquesta és l'actualitat d'aquest 14 d'octubre que ens deixa tres preguntes.
6: Primera.
4: Que el camp català marxi avui cap a Barcelona és una molèstia pel trànsit que oblidarem demà o se sentirà el crit d'alerta d'un sector que s'està desintegrant?
6: Segona.
4: Que s'hagi de revisar la plaça de policia de la filla de Silvio Riols a Ripoll és la demostració que els qui diuen ser nova política acaben copiant els pitjors vicis?
6: Tercera.
4: Que els germans Muñoz Estopa portin l'escenari a la universitat és una promoció diferent per al seu disc o la seva manera de reivindicar que mai és tard per posar-se a estudiar.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
7: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
4: De seguida obrirem l'àgora avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Arturo Puente. Però abans... El Barça, líder provisional de la Champions, en la victòria 1-4 al camp del Galatasaray.
9: Després d'una primera part amb angúnies, els turcs van fer el 0-1. El Bar els va anul·lar el 0-2. L'equip blaugrana estava tocat, però va ser capaç de treure's la pressió asfixiant del Galatasaray. Cancelo va empatar just abans de la mitja part. A la represa, en menys de 10 minuts, gols de Fermín i de Gordon. Adeyemi va fer l'1-4 definitiu. Eric García, capità del Barça.
10: Tot i això, crec que la primera part hem estat bé. Sí que hem abusat una mica els passes a l'esquena, perquè ho veiem molt clar. I a vegades ens hem equivocat. Òbviament, l'1-1 abans del descans ens ajuda molt i crec que la segona part l'equip ha estat de 10.
9: L'Atlètic de Madrid, que va guanyar 2-0 al Manchester United, el Villarreal 3-1 al Nàpols, destaca també l'empat a 3 entre el Viking i el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà 3, Bruges 4.
4: Nova exhibició de Lamine Yamal amb dues assistències de gol.
9: No va aconseguir marcar, però un Lamine molt intens, espectacular, va assistir, i molt bé, en el segon gol de Gordon, després de fer una rebona molt espectacular.
11: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me salí efectivo, entonces muy contento y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
9: Un Lamine que té clar que el Barça ha presentat candidatura a la Champions. Són declaracions a la CBS Sports.
12: Te quería pedir, ¿tú piensas que el triplete es posible?
11: Siempre, somos el Barça, para mí el mejor equipo del mundo.
4: Nou juga el Madrid de Mourinho al camp de la Roma.
9: Un tècnic del Madrid irònic davant l'últim partit de Lliga que van jugar els blancs.
13: Yo los invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal.
9: Doncs hem acceptat aquesta convidada. El primer minut de joc només va haver-hi un fora de joc d'Mbappé que ningú va protestar. També a les 9 Betis Porto, partides entre el City i el PSG. El Barça guanya el Maccabi a l'Euroliga de Bàsquet 90-87. A la FIBA Europa Cup, victòria del Girona 76-91 a la pista de l'Ostende. I a l'Eurocup, derrota del Manresa a la pista del Baxi Shehir 188. En handbol a la Lliga Europea, Aguas Santas de Portugal 31, Granollers 32. Avui debut a l'Eurocup femenina l'Uni Girona davant l'Ostrava. I el Mundial Masculí d'Hockey Patins de matinada, victòria d'Espanya davant Portugal 2-4.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
15: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
16: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
17: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
18: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
19: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de llagostins cuits a 3,15 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
20: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
21: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
22: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
23: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
24: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
25: Entendre és obrir els ulls.
26: Obrir la ment.
25: Obrir la ment.
27: Obrir la ment.
24: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
28: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
29: Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Tres quarts de nou del matí comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la periodista Eva Pomares, amb la degana de la Facultat de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, amb l'empresari David Madí, el politòleg Nacho Corredor i el periodista, el diario.es, Arturo Puente.
4: Crec que hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora, Pol.
9: Encès debat de les negociacions a l'esquerra entre l'Arturo i l'Eva i en concret sobre la figura de Gabriel Rufián. En parlarem tot seguit. Un debat que, això sí, es mirava semidistància amb un mig somriure David Madí.
4: Per què, David?
30: Bon dia.
4: Vinga, bon dia.
30: Doncs amb un somriure, perquè he de dir que m'ho estic passant pipa. Veient la telenovela aquesta de les esquerres, no? I bé, pels que sabem desxifrar una mica els moviments polítics, doncs és molt divertit, no? Perquè en el fons, aquí darrere hi ha una cosa atàvica de l'esquerra. En el fons, aquests són tots descendents dels comunismes reciclats de diferents tipus. Sí. I de tota la història, doncs, és les guerres caïnites, infinites, sense fi, de tota la vida, no? Aquesta vegada posades en modern, i exposades en el seu punt més cru, no? De veritat, aquí què és el que està passant? Aquí hi ha una guerra, que és les famílies Podemos, el matrimoni Ceausescu i el seu negoci, per una banda, i per l'altra hi ha tota la banda aquesta de Sumar, que són la guerra anterior, que neixen el 15M, es divideixen, es multipliquen, es divideixen, etc.
1: I en aquests... Es reprodueixen i moren.
4: Sí. Per cert, que avui el Confidencial diu que Jaume Roures hauria sigut la persona que hauria aconseguit aquest pacte de Rufián amb Podem.
30: El Jaume Roures té ideologia coneguda per tothom i milita... no em sorprèn el més mínim. Però deixa'm acabar-te. Aquestes guerres tenen, en aquest cas, l'epicentre en la guerra entre les famílies Podemos... la PYME, quasi Podemos, i Sumar. Un únic interès, s'han passat mesos fotent la xapa sobre la unitat de les esquerres i tal, i en grans discursos amb una generació d'expectatives immenses, i en el moment de la veritat es tracta de que Podemos es vol acabar de patar d'una vegada a les restes de Sumar i de tot això, que són els que van sortir de Podemos en el pas previ d'aquestes guerres. I aquí surt el tema de Rufián, que evidentment és sorprenent el que passa. Jo no sé, ho parlàvem abans, no sé, en termes electorals, al final es veurà aquesta operació en termes de sumes i restes de vots, veurem quin resultat té, jo tinc dubtes. Però per què es presta amb això? Doncs perquè, ho he dit moltes vegades, jo crec que Rufián va descobrir a Madrid fa molt de temps que la seva identitat política real, el que li mola, el que és lo de Podemos. I ha fet un primer pas en aquest sentit.
4: Sí, però és un primer pas que beneficia Esquerra, perquè Esquerra, al final, el que ho sé és que Podem no es presenti.
30: Jo, en termes electorals, cada mesura, cada decisió
4: que es pren, és
30: suma i resta.
4: Podem no es presentarà. I a canvi tindrà un independent a les seves llistes.
30: T'ho diré quan veiem els diputats que té, es veurà si treu més diputats dels que tenia.
4: No, jo no dic quin resultat tindrà. Jo dic que el que ha aconseguit Esquerra és que Podem ja no es presenta a Catalunya.
30: Podem era residual.
1: Les seves llistes, què vol dir que no es presenta?
2: I sobretot es manté dins de les seves llistes, el qual és molt rellevant.
4: Arturo, no, en principi Podem no es presentarà a Catalunya. Hi haurà algun independent que proposarà Podem per les llistes d'Esquerra.
1: Sí, que sí, una fórmula de coalició.
2: No, de col·laboració, que no és el mateix. Aquí no hi ha una coalició dels partits.
4: Independent pot ser, jo què sé, no ho sé, vull dir... M'estic inventant el nom, però vull dir que pot ser qualsevol persona que no sigui del propi de l'organització.
1: No, de l'organització.
4: No.
1: Sí, independent.
4: No.
2: Això no és el que han dit, Nacho.
1: No sé molt bé què em voleu dir. És a dir, Podemos designarà a qui vulgui per anar a les llistes d'Esquerra. Això segur. I entrarà com a independent, això se'n diu independent en una llista, una persona que no és del partit del color de la llista, és a dir, que no és d'Esquerra Republicana. Això vol dir. Per tant, Podemos designarà...
4: Pel que a mi em consta, no seria algú del partit, directament. Bueno. Vol dir que no sigui una amiga o un amic de Irene Montero o de Pablo Iglesias. Això és una altra cosa.
1: Aquí no meni...
4: Bueno, clar, pels amics, no meni mira, els amics... Pues,
30: amb un micropartit leninista pues, serà algú conegut, segur.
1: Aquí no meni Podem. És a dir que Podemos no es presenti... El que ha aconseguit Esquerra Republicana és que Podemos no es presenti a Catalunya, és absolutament cert, perquè Podemos no tenia res a fer sol a Catalunya i tenia dues opcions. Anar amb Comuns, que l'any passat van tenir... El 2023, perdó. Van tenir el número 5, Lili Bestringe, i va entrar. O anar en un lloc que ara va més enllà del 5, d'Esquerra Republicana per Barcelona, i que, per tant, només entraria en la mesura que Esquerra Republicana millori bastant els seus resultats, cosa que pot fer, però que també pot no fer. Tampoc és que les enquestes d'Esquerra Republicana...
4: Bueno, veurem què passa. Sí,
1: això, per això, vull dir, és possible que Podemos hagi negociat un pacte que li fa perdre un diputat per Barcelona.
4: Sí, el que volia dir, més enllà d'això, és que la idea de Rufián d'aglutinar les esquerres, això no està passant.
1: No,
4: el que està passant és que Podem no es presentarà a les eleccions a canvi d'entrar en una llista d'Esquerra Republicana una persona, d'acord. Però ja està...
30: Perdona, si m'ho permets, no està passant, no només està passant, sinó que està passant al contrari.
4: Està contra... Sí, sí, al contrari.
2: No, i que molta... Jo, des del meu punt de vista, molta de la gent ja s'ha perdut. No?
4: Bueno, i després també que Podem ens havia dit... Perdoneu, si dos elements us deixo parlar. Podem havia dit que faria unes primàries i ara fa un acord amb Esquerra Republicana. On estan les primàries? I després, el que està passant directament debilita el Front Ampli, perquè Front Ampli de què?
2: Però és que això, des del punt de vista... és veritat que la divisió de l'esquerra s'ha produït moltes vegades, però sempre havíem vist, històricament, que la divisió de l'esquerra era justament per l'exquisitesa que podien tenir en la formulació del seu ideari. És a dir, hi havia... Tu ets un revisionista, tu has perdut aquesta idea, tu has deixat de banda aquest principi, i per tant anaves miculant el que originàriament seria aquesta idea més enllà del socialisme, del comunisme, no? S'anava esmiculant perquè tots ells creien que eren traïdors a una altra causa. Aquí la qüestió, jo no sé si la gent es guia en aquest follon, però en tot cas el que veuen és que és una lluita de cadires. És a dir, la típica lluita de cadires de qualsevol partit polític que quan es posa en marxa, o els antics, està tothom mirant a veure on te'l posen...
1: Sí, no és exacte, eh?
4: Pues mira, fons de Podem, que ens escolten molt des de Madrid, per cert, una salutació, em diuen ara mateix que no calen primàries.
2: Perquè
4: com que hi ha acord amb Esquerra Republicana, que les primàries tenen sentit si no et poses d'acord. I com que hi ha acord...
2: A veure,
30: això de les primàries...
2: M'estic esperant tort, però...
4: Sí, sí, ara reparteixo.
1: Jo volia comentar, simplement, jo un matís respecte a lo del repartiment de cadires. Jo és que crec que és pitjor que un repartiment de cadires. Un repartiment de cadires és bastant digne, de fet. Bueno, al final...
30: És d'egos, no de cadires.
1: És pitjor que això. És a dir, és una guerra... És una guerra que no s'entén sense entendre l'escenari de Madrid. És una guerra que a Catalunya la veiem des de lluny. I és una guerra de Podemos, de el matrimoni que el porta Podemos, de Pablo Iglesias i Irene Montero, contra el que era el cercle que va fer-li fora de Madrid, que era el cercle del rejonisme. Clar. Això encara es manté i encara la batalla està encesa, ja no tan important, perquè cada vegada són menys, però la batalla segueix encesa i és de Podemos contra Más Madrid. Aquesta és la idea. Podemos contra els comuns, diguem-ne, no tenien una guerra oberta. Són batalles proxy, diguem-ne, són laterals, però no tenien una guerra oberta. Qui es volen destruir mútuament són Más Madrid, per resumir-ho ràpid i podríem entrar, però és Más Madrid i el nucli de Podemos. Aquí han trobat que un camp interessant, un camp de batalla interessant, és Catalunya per una raó, que és que el món del Front Ampli, abans Sumar i abans una altra cosa, ha decidit que Ada Colau era la candidata, havia de ser la candidata. I clar, si Ada Colau és la candidata, la forma de matar el Front Ampli ràpidament, la forma de justificar que tu no et fiques al Front Ampli, que Podemos no ha tingut mai cap interès en ficar-se en aquesta coalició, en aquesta entesa, és dir, Podemos donarà suport a Ada Colau, a Gabriel Rufián, i per tant, com he de portar jo a Madrid a les llistes a una gent de Podemos que té com a referent Rufián i no a la Colau? Això seria absolutament ridícul, no? Ser un partit, portar unes llistes en les que el primer dona suport a la Colau, el segon a Gabriel Rufián, el tercer a un senyor de Múrcia, això no té sentit.
4: Sí, però aquí la pregunta és, Artur, i tu que ho coneixes més directament, Rufián està fent un Front Ampli o està fent un favor als seus amics perquè no desapareixi Podem?
1: Jo crec que cap de les dues coses... És a dir, un Front Ampli segur que no. Un Front Ampli segur que no. Què li passa a Rufián? Que Rufián té aspiracions, se li ha quedat petit el partit, Ha fet un pols al partit i el partit ha decidit empassar-se un seguit de condicions que li poden anar millor o pitjor. Jo crec que té pros i contres, per dir-ho ràpid. Un dels contres més clar és que aliena la seva base electoral moltíssim. De sobte, ara hem d'anar amb Comuns, amb Podemos, que portem fent-li tuits Gabriel Rufián 10 anys de botiflers, de poc favorables a l'autodeterminació. Ara són tan amics. Això és molt evident. Té pros, sí, el principal, que manté el Gabriel Rufián, que consideres que és un actiu electoral i que si no, més que sigui actiu electoral o no, ningú no pot obrir encara el partit a 2 mesos de les eleccions.
4: Eva.
2: A veure, que s'han dit moltes coses. En primer, Nacho, una guerra... No... Encara mantinc el refredat de fa 10 dies. Ningú fa una guerra sol. Per tant, diguéssim, aquí el que hi ha és una sèrie de vetos creuats personals, i sí que coincideixo amb tu i amb el que ha dit la Montse, que tot aquest espai, que per cert, ha estat governant l'Estat des de la vicepresidència, tot aquest espai porten com a mínim 6 mesos tirant-se els plats pel cap, només en base a les cadires que ja intuïen que serien poques, a una batalla de cicles que crec que per la majoria de votants d'Esquerra, com dieu bé, i jo hi coincideixo, són absolutament incomprensibles, perquè encara no coneixem ni tan sols un programa. Aquí no hi ha lluites per a veure què proposes tu sobre l'habitatge o què proposo jo, sinó hi ha lluites de a veure amb quina cadira m'aconsegueixo asseure els meus de cercles cada cop més petits. Per tant, crec que és una desgràcia per a l'Esquerra en general, per aquest espai de l'esquerra, aquesta situació. Els comuns s'haurien de preguntar, més enllà d'intentar criticar, que és molt legítim, el pacte que s'ha fet entre Esquerra, dins Esquerra Republicana, perquè recordo que Rufián no ha sortit mai d'Esquerra Republicana ni ha dit mai que volia marxar d'Esquerra Republicana. Per tant, és un acord entre Esquerra Republicana de col·laboració i Podem a Catalunya, que no només té efectes a Catalunya, amb això...
0: I amb això
2: que no seria candidat. Escoltat que fins i tot has qualificat el matrimoni de Ceaușescu, de la Irene i el Pablo Iglesias, el qual, bueno, els adjectius cadascú els posa, jo no hi estic d'acord amb aquest adjectiu, òbviament. El que per Esquerra Republicana, com deia l'Arturo, manté a Rufián. Rufián no només té no és un gran valor electoral només a l'Estat, sinó també dins de Catalunya. És veritat que és una figura que, bueno, per la seva contundència, per la seva manera d'expressar-se, polaritza els electorats, però en demoscòpia, i totes les enquestes ens ho han dit fins ara, totes, absolutament totes, és un gran valor electoral per Esquerra. Per tant, Esquerra fa un acord guanyador perquè el manté, i per Podemos, el fet de que Rufián pugui fer campanya a l'Estat, sí, és cert, Podemos no és pràcticament ningú a Catalunya, però sí que ho és en aquesta guerra que tenen muntada a Espanya. I per tant farà campanya per a Podemos a Espanya, i això també reforça Podemos a Espanya en aquesta guerra que tenen ells. Perquè Esquerra Republicana és un bon acord. Bueno, jo crec que és un bon acord no només per aquestes eleccions, sinó també per al mig termini. Ningú li està reclamant a poc a Ada Colau, a Bildu, que deixi estar els seus candidats i s'assumi un front ampli. Per què no? Bueno, també ens caldríem preguntar-ho, perquè si el moment és tan excepcional, per què no pica les portes de Bildu, del BNG, de Compromís... El front ampli, és a dir, aquí aquestes 48 hores, és que, bueno, però és que Esquerra Republicana té el seu projecte que porta una trajectòria de 95 anys, totes les enquestes diuen que a l'esquerra, també per la caiguda d'aquest espai, a les úniques que resisteixen són Esquerra Republicana, BNG, Bildu, perquè són esquerres que tenen un enfocament nacional que Esquerra Republicana legítimament vol mantenir, i jo crec que fa bé a mantenir, no només per aquestes eleccions, sinó perquè les properes, el marc de treball d'Esquerra Republicana és Catalunya. I, per tant, les eleccions al Parlament... el Congrés no poden diluir les seves sigles, perquè no seria bo ni per ells ni tampoc per al projecte a mitjà i llarg termini. Colau s'acaba de sumar en aquest desgavell, en aquest carro que tenen muntat a Madrid, però bueno, si pels comuns, que a més les seves actuals representacions en el Congrés són només de 4 diputats enfront dels 7, i estem parlant d'Esquerra perquè estem parlant d'aquest àmbit, enfront de 7 d'Esquerra Republicana i amb tendència a la baixa, molt baixa, s'haurien de preguntar què s'ha fet des del govern espanyol, on hi ha directament gent dels comuns tota aquesta legislatura. I dos, perquè bueno, el mateix moviment que ha fet Podem, i crec que potser el que ha dit Gabriel Rufián en les últimes hores van aquí, escolta'm, el front ampli no està obert, si els comuns volen sumar-se a les llistes d'Esquerra Republicana, això podria ser una fórmula. Sí,
5: recordar que Podem va guanyar els comuns a les europees, a Catalunya, Irene Montero, vull dir, perquè també...
1: A Jaume Asens li va fer molta pupa, també és veritat que els comuns li van guanyar Esquerra Republicana a les passades eleccions a generals a Catalunya.
5: Nacho, un moment, Nacho. Escolta.
7: Hola, bon dia. Aviam, bon dia. Per Esquerra l'acord és bo, perquè jo no sé quants vots aporta avui Podem a Catalunya, però algun aportarà. I per tant, doncs, el punt de partida d'Esquerra és millor. És veritat que tota la resta de la discussió doncs és de consum intern, perquè no sé, ho deia també la Montse Nebrera, quantes diferències programàtiques estan plantejant entre els diferents espais de l'esquerra, Podem o el Front Ampli. També probablement part de les, en fi, dels plantejaments d'aliança que estan fent, doncs escolta, Ada Colau i Gabriel Rufián, tothom sap que no es suporten, i en canvi doncs han estat, i encara estan, doncs dient-se que s'han de sumar un al projecte de l'altre. Per mi el rellevant en qualsevol cas és tot això exactament a l'hora de traslladar-se en representació parlamentària al conjunt d'Espanya beneficia a l'actual coalició de govern o no? I jo avui tinc dubtes, no tinc elements, perquè tampoc sé si Podem es presentar a totes les circunscripcions, no ho sé. Si decidís presentar-se a totes les circunscripcions, clarament, doncs això no és un escenari que beneficiï la repetició de l'actual coalició de govern. Si Podem el que està pensant és en presentar-se a Madrid per competir amb Mas Madrid i on podria tenir representació, i després fa aquesta lògica de coalició en llocs com Barcelona, la realitat és que tampoc s'està perdent pel mig representació. Però sí que és veritat que a mi el que més em sorprèn és que tinc la intuïció que Gabriel Rufián sí que està molt compromès amb que repeteixi l'actual coalició de govern, i honestament tinc dubtes de que Podem tingui la mateixa hipòtesi, entre altres coses perquè la seva raó de ser i la seva capacitat com a organització de sobreviure segurament es donarien unes circumstàncies on hi hagués un canvi al govern d'Espanya. I aquest és el context en el que comença la precampanya electoral, amb una, bueno, no sé si dir-li esquerra, doncs amb una part de l'esquerra, amb un debat intern que, doncs, a mi no m'interpel·la especialment, i l'únic que m'interessa a efectes del que pugui passar és si això contribueix o no a enfonsar les actuals majories o a revifar-les.
5: Aquí ara, un moment, David, ara us deixo parlar, però abans deixeu-me anar a fer un cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra.
0: Bon dia. Doncs a aquesta hora comencen a desfer-se ja les cues de primera hora. Tot i això, encara punts amb congestió a l'àrea de Barcelona, en trams intermitents a la B23 a Molins de Rei i Esplugues, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, C58 i C33 a Montcada, també la B20 a Santa Coloma, tot això en sentit Barcelona, i a les dues rondes de Barcelona, ronda de l'Ali Litoral, on encara hi ha trams amb força intensitat en tots els sentits de la marxa.
5: I tot això també posarem la mirada a les tracturades. Ara mateix, Sílvia Solanes, com va?
3: Doncs mira, tenim una vintena de columnes formades per tractors i cotxes que avancen cap a Barcelona. Fem una ronda de connexions i comencem per la que ha sortit a Belllloc d'Urgell. Pere Joan Álvarez, bon dia, on sou?
8: Bon dia, doncs hem sortit ja fa una estona de Cervera, on s'han incorporat 3 tractors més. Per tant, hi participen, això, una desena de tractors. Estem a punt de sortir del límit de la demarcació de Lleida. Ens atencem, per tant, a la comarca de l'Anoia. Jorba s'hi aplegaran amb altres tractors. Recordem que també han sortit una desena de tractors de l'Alt Urgell, d'Oliana, del Pirineu. Per tant, una tracturada a la qual també s'hi afegeixen cotxes particulars que han sortit de Lleida aquest matí i també altres pagesos que van amb autocar. Tracturada per reclamar doncs solucions a l'elevat cost de producció que té l'alimentació, els fertilitzants, els carburants, per tant, diverses reivindicacions que volen que es faci front a aquesta crisi del sector de la pagesia.
3: I des de l'Alt Empordà ha sortit una altra columna, Clara Jordan, bon dia, on sou vosaltres?
10: Hola, bon dia, doncs som a Francià, Cal Gironès, on tot just ara arrenca la columna de tractors. Una desena s'han aplegat aquí a les comarques de Girona, enfilant ja cap a Barcelona, on tenen previst arribar a les 12 del migdia. Una desena de tractors, molta gent, recordem, com dèiem en Pere Joan, han marxat en cotxe també amb autocars per evitar l'efecte de la pujada del gasoil. Hem vist també molta gent jove aquí, amb ganes de reivindicar el seu sector i amb ganes de continuar per dir a les administracions que si despleguen tot el que necessiten i tot el que s'ha aprovat, poden tirar endavant.
3: I ho rematem a les comarques de Tarragona. Anem a Reus. Manel Sastre, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, aquí una trentena de tractors s'han agrupat a les 7 del matí procedents de les columnes de l'Ebre i també de la Terra Alta i del Priorat per unir-se després a les columnes que venien de la Conca de Barberà i l'Alt Camp i el Penedès. Tots plegats esperen reunir prop d'un centenar de tractors per participar en aquesta mobilització del migdia a Barcelona. L'objectiu, segons ens explicaven des dels diferents responsables d'Unió de Pagesos, és pressionar el govern perquè activi els fons de contingència especials per donar suport a un sector que fa anys que pateix i que ara ha vist agreujada de la situació per la crisi del petroli.
5: Ara són les 9 i 6. De seguida a l'Àgora continuarem debatent el que està passant a l'esquerra, amb Gabriel Rufián. Ho farem amb David Madí, amb Nacho Corredor, Eva Pomares, Montserrat Nebrera i Arturo Puente, el dia en què també ens acompanyarà el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Però abans...
12: La lletra petita.
5: Analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
13: Bon dia, Ricard.
5: El ministre de Transports alemany demana eliminar del tot la prohibició de vendre cotxes de combustió.
13: Berlín ja no vol suavitzar la norma, la vol tombar. De fet, Merz i Macron negocien rebaixar l'objectiu de reducció d'emissions dels cotxes nous del 90 al 80%. Pensen compensar-ho amb acer europeu, baix en carboni i combustibles sintètics. Però la lletra petita ens diu que això no va només de motors, va d'un intercanvi. Alemanya obté més marge per als seus fabricants i, a canvi, dona suport a França perquè les subvencions i els contractes públics prioritzin el producte europeu. Un pacte industrial que es presenta com si fos un debat climàtic. El 2035 es va vendre com una línia vermella. Ara sabem que només era una fitxa vermella. I, a més, de negociació.
14: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York... En diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir, pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua, era veta. Avui dimecres, un Enigmàrius vegetal, enfilat com l'heura preferida del pastor. De 7 lletres, enfilat com l'heura preferida del pastor. 7 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Recordes el teu primer Corsa?
19: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al cine?
18: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
26: Encara no ets del Club Capravo? Pel 30è aniversari et regalem fins a 20 euros en cupons. 10 per donar-te d'alta i 10 més si et registres a l'app per primer cop. Descobreix més avantatges i condicions a capravo.com o a la teva botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
27: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandrenar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
5: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, la periodista Eva Pomares, el periodista del diari Oponés Arturo Puente, la degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya Montserrat Nebrera i el politòleg Nacho Corredor.
33: Hi ha un tema sobre la taula, que és la situació ara mateix de les esquerres, amb Ada Colau, amb Gabriel Rufián, que s'enfrontaran cara a cara a les urnes a les eleccions generals de les comarques barcelonines si no hi ha canvis. Major Roger, bon dia.
34: Bon dia.
33: De fet, ahir vam veure ja un xoc de versions.
34: Sí, ahir Ada Colau pressionava Esquerra Republicana perquè arribés a un acord electoral amb els comuns.
35: Todavía hay tiempo.
1: que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
2: Un pacte que nega de totes Esquerra, com va deixar clar el seu portaveu Isaac Albert.
4: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana.
2: I molt pocs minuts després, Gabriel Rufián va fer un tuit desmarcant-se de la direcció en què demana Esquerra i els comuns que parlin per desbloquejar la situació. Diu que no té cap sentit reclamar fronts amplis per Madrid i no abordar-los per Catalunya.
33: I amb tot això, Maiol, hi ha alguna opció real de pacte ara mateix entre els comuns i Esquerra?
2: Mira, hi vam estar parlant amb diferents persones d'Esquerra Republicana. La pregunta va ser, del 0 al 100, quines opcions hi ha que hi hagi un pacte amb els comuns? La resposta va ser 0, i perquè no em dones opció a menys 0. Aquesta va ser la resposta.
33: Per part d'Esquerra Republicana.
2: Per part d'Esquerra Republicana. Sí. Els tuits de Rufián són tuits de Rufián, i altra cosa és la posició d'Esquerra Republicana, que no hi ha cap opció, hores d'ara, que hi hagi un acord amb els comuns.
33: Que Oriol Junqueras no s'ha mogut del que va dir. Va dir que aquí no hi hauria cap front ampli, hi hauria unes sigles que era Esquerra Republicana, i això està passant. Ara veurem si Rufián aguanta el pols, s'ho menja i es presenta, o diu, mira, doncs ho deixo estar.
2: De fet, si algú està pensant que hi ha opcions que Comuns i Esquerra es presentin, és més probable que Rufián surti de la llista d'Esquerra que no pas que els Comuns i Esquerra vagin junts, sent improbable les dues coses, eh? Vull dir que a hores d'ara la situació per divendres, que és quan acaben les coalicions, és que Rufián es presenti en una llista amb Esquerra Republicana, amb el suport de Podem, i en principi ja està.
33: A veure, anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
33: Ara mateix, quins moviments hi ha aquí? És a dir, hi ha alguna opció, per exemple, perquè Front Ampli Podem arribi a un acord o no?
6: Doncs seguint la línia del que explicava el Maiol, estan les coses molt complicades, eh? Perquè cadascú continua des del seu espai tensant la corda, fent crides a que l'altre s'assumi al seu, però ningú cedeix. En les darreres hores, què ha passat? Doncs des de Podem han tancat la porta a unir-se a aquest front ampli, recordem-ho, són Més Madrid, Esquerra Unida, els comuns i el que queda de moviment sumar. Doncs bé, ells diuen que no, que ells van a la seva, llueixen tàndem amb Rufián, diuen a fons de la formació, que són els noms que la gent demana, aquest Rufián Irene Montero. I què diu Front Ampli? Doncs s'ha mogut, confirmant que Colau anirà per Barcelona, per tant competint, com dèieu, amb Rufián, i que a Madrid l'aposta és Emilio Delgado, ja no és ni Mònica García, que en un inici era el nom que havia d'encapçalar la llista aquí. I atents, fins divendres a la mitjanit, ens diuen que s'està intentant, i sobre la taula, atenció, una altra possibilitat. Reconeixen des dels dos espais que estan negociant circumscripció a circumscripció, perquè si no es posen d'acord, com a molt es retiri algú una de les paperetes perquè no n'hi hagi més d'una a l'esquerra del PSOE i així no dividir vot i tenir més opcions de treure escons.
33: Jo sentiu és la tele, que no sé qui ha posat la tele en volum a l'estudi de ràdio. Vull dir,
6: jo t'ho anava a dir, que aquí jo no, eh?
33: Que
6: no.
33: Realment, molt bé, realment aquesta ràdio. Anem a sentir què diu Ada Colau a la televisió espanyola.
7: En una mesa y hablando. Y por lo tanto, entendiendo qué es lo importante para el otro, también entender qué es lo importante para las otras formaciones, ver dónde están los puntos de consenso, ver también el peso específico que tiene cada una de las formaciones, pues, ¿no? Cuántos votos ha tenido en las últimas elecciones, cuántos escaños ha tenido, y a partir de ahí buscar, pues, un acuerdo equilibrado que respete a todo el mundo, que reconozca a todo el mundo y que garantice que todo el mundo va a tener un papel. Y es que además yo estoy convencida de eso. Creo que hay que construir un liderazgo de esa candidatura única que tiene que ser muy coral, tiene que ser muy coral. O sea, se ha hablado de mí como candidata a la presidencia, pero también se hablaba, ¿no?, de Emilio Delgado, que ahora mismo la propuesta de Frente Amplio, ¿no?, para número uno en Madrid. Es lógico, Más Madrid es la formación más votada, ¿no?, que lidera la oposición de izquierdas a Ayuso en la Comunidad de Madrid. Emilio Delgado es un perfil, creo, buenísimo, ¿no?, que ha demostrado un grandísimo talento y es un gran comunicador. Por lo tanto, creo que es una muy buena propuesta. Pues así se construyen los acuerdos, quiero decir, poniendo en valor, ¿no?, todo lo bueno que tenemos, que es muchísimo. Insisto, hay espacio para que haya un liderazgo muy coral y somos necesarios todas las personas que puedan contribuir desde la diversidad de la izquierda para construir una candidatura única, que no solo no pierda votos de la izquierda, sino que además genere ilusión, porque si vamos todas juntas, eso va a generar muchísima ilusión. Bueno, pues esa oportunidad y esa responsabilidad histórica no le podemos fallar. Y por lo tanto, no tiene que haber vetos cruzados, no tiene que haber líneas rojas, más que el objetivo que tiene que estar por delante de todas nosotras. Creo que he sido bastante clara con mis declaraciones.
0: No, si son ustedes todos muy claros, señora Colau. Lo que pasa es que hay cosas que no terminan de aclarar, ¿no? Me ha dicho usted, incluso yo estaría dispuesta a no ser quien lidere la candidatura de Frente Amplio, es decir, ¿estaría usted dispuesta a dar un paso al lado? E incluso estaría dispuesto a cambiar el nombre de Frente Amplio si así se integrase Podemos. Es que yo le voy a trasladar algo que ya ha salido aquí en distintos debates. Es que da la sensación de que es cuestión de nombres y de siglas. Porque no me ha dicho usted que tengan una diferencia programática clave que esté resultando una línea roja en la negociación. Me está usted diciendo el nombre de la formación con la que se presentarían y el líder. Es decir, ¿y no le parece preocupante?
7: Eso lo estoy diciendo. Yo, como activista y militante de formaciones de izquierdas, considero que tenemos un programa común muy claro y evidente. La defensa del derecho a la vivienda, la defensa de los servicios públicos, la defensa en general de los derechos y las libertades. El hecho de resistir a lo que está planteando la derecha, la extrema derecha, que están hablando de cargarse derechos básicos, como pueden ser las bajas médicas laborales o cargarse o reducir muchísimo las pensiones. O sea, estamos hablando de derechos básicos que están en peligro. Todas las formaciones progresistas estamos de acuerdo en defender ese programa de que no se pueden recortar derechos básicos y que hay que avanzar en derechos como el derecho a la vivienda. Por lo tanto, si no hay una diferencia programática, no se nos perdonaría que por temas o personales o de marcas no se hiciera un acuerdo de candidatura unitaria. Creo que estoy siendo muy clara. Entonces, por eso digo, por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar, evidentemente, con el consenso de todas las fuerzas. O sea, no puede ser que una fuerza pretenda imponerle al resto, ¿no?, pues sus posiciones. Por lo tanto, ¿cómo se hace eso? Pues sentándose en la mesa, hablando y negociando, como se ha hecho toda la vida. Y como ya lo hemos hecho en el pasado. Por lo tanto, sabemos hacerlo. No es que no sabemos hacerlo. Si hay voluntad, el acuerdo es perfectamente posible. Ese es el mensaje que quiero trasladar, que depende de las personas que ahora mismo están al frente de las diferentes formaciones progresistas, sentarse y llegar a acuerdos. Porque el programa lo compartimos. La voluntad de que no gane el fascismo en las próximas elecciones la compartimos. Y la demanda de la ciudadanía de que nos pongamos de acuerdo es la demanda.

0: No quiero pensar en esa hipótesis. Es verdad que se ha presentado este acuerdo entre Esquerra y Podemos, pero que es un acuerdo un poco desconcertante, ¿no? Porque en realidad es que Podemos no se presenta en Cataluña y no hace una candidatura con Esquerra, sino que hace un acuerdo como personal donde Gabriel Rufián acompaña a Irene Montero en algunos actos, pero no han acordado ninguna lista electoral. Entonces, bueno, han hecho un acuerdo, es verdad, un poco desconcertante, pero que es verdad que desanimó a alguna gente, ¿no? Porque lo vieron más como hacer más pequeñito, ¿no? Dividir más que no sumar, pero en todo caso es un acuerdo que no es de candidatura electoral. Entonces, insisto, sigue estando la puerta totalmente abierta y la mano totalmente tendida a que nos sentemos también con Esquerra, también con Podemos y con otras formaciones.
1: Aquesta és la posició de Colau. Recordar que mentrestant, doncs qui diuen les enquestes que guanyen les eleccions és Partit Popular i Vox, ho dic perquè, posem en context. Nacho, com veus el que està passant? Nacho?
2: Hola?
1: Ara, digues.
2: Sí, perdoneu. Aviam, jo, hi ha un moviment que jo crec que també explica les poques ganes que tenen entre ells de pactar, eh? Quan Ada Colau... quan s'anuncia que Ada Colau seria la candidata per Barcelona i que Emilio Delgado seria el candidat de Madrid, en el fons el que estan dient és: a Madrid la Irene Montero no hi cap, perquè ja Mònica García, que renuncia a aquest moviment a ser la número 1, ha de ser la 2, vol ser la 2, i per tant, amb la paritat aquesta de llistes, que han de ser a més cremallera, Irene Montero ja passaria a ser automàticament la número 4, la qual cosa, des de la lògica interna de Podemos, és inadmissible que Irene Montero pugui anar de número 4 per Madrid. I des de la lògica en la qual presenten el que ells entenen que és el seu principal actiu electoral, que és Ada Colau a Barcelona, doncs no hi ha espai tampoc perquè Gabriel Rufián pugui liderar res des de Barcelona. Amb la qual cosa, en realitat, jo crec que tots estan bastant contents amb el posicionament que han fet i que no hi ha una vocació real de pactar entre ells, perquè tenen estratègies diferents des de la lògica de les organitzacions, no des de les lògiques programàtiques. La Sílvia Inxaurrondo li treia la de Colau quan deia: escolta, però vostè no està parant de programa i vosaltres ho heu dit també. Jo encara no sé quines són les diferències entre Podemos i Mas Madrid, més enllà de que quan Podemos forma part del govern, tot el que fa el govern d'Espanya amb el Partit Socialista està bé, i quan Podemos no està al govern, tot és criticable. O més enllà de que fa 6 mesos Podemos deia que la legislatura estava morta, i fa una setmana o dues, mentre el Partit Socialista valorava convocar unes eleccions, deia que ara era més important que mai guanyar.
1: És a dir, però és la diferència, Podem... si anem als orígens, Nacho, és a dir, recordem com es forma el Madrid: Manuela Carmena i Íñigo Errejón.
2: Sí,
1: enemics polítics i personals d'Irene Montero i Pablo Iglesias.
2: Però responia més a...
1: Quan no han sigut tan amics.
2: Responia a qüestions programàtiques. Sí, sí, el que passa que, bueno, que no, la política espanyola... Sí, sí. Escolta'm, el PSOE...
1: Partim d'aquí, d'una diferència personal.
2: Sí, que estigui un país...
3: amb algunes idees, és a dir, hi havia una diferència originària, i tant, entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón hi havia una diferència programàtica d'origen.
2: Entre els referents que tenien, sí.
3: Que la majoria no li interessa, efectivament, però...
4: Van fundar junts el moviment.
3: Sí, però venien de dues tradicions diferents. Una era la Montonera i l'altra no.
5: Però
3: tot això s'ha acabat.
4: Tradicions diferents.
5: Per entendre fins a on arriba l'odi, que jo crec que és això, és una guerra d'odi, és una guerra de que no es poden ni veure, que es volen destruir Podemos, Mas Madrid.
1: És que partint d'aquí, és que hi ha algú...
5: Però fixeu-vos fins a on arriba, eh?
1: No, és igual, ja, això, sí. No, anava a parlar de Rejón, és igual, deixem-ho estar, sí.
5: No, però fixeu-vos fins a on arriba, perquè Podemos està renunciant a escons que tenia més o menys segurs. Jo és que crec que això... vull dir, per entendre fins a on arriba el que tu estàs disposat a fer, és això de jo borni, sí, però tu sec.
6: No? Però el tema de fons d'això és de que no feien a la Irene Montero consort Saltescu, no la feien candidata.
5: Sí, però...
6: I per tant...
4: Això una mica... David. Això de la dona...
6: Això ja no m'assembla aquí darrere, de Podemos...
4: Aquí hi ha dues carreres polítiques.
6: Modus vivendi, un modus...
4: Ni dona, ni home, ni marit, ni gens.
5: Però Podemos està renunciant a escons. Està renunciant al cinquè per Barcelona amb els comuns, amb el quart a Madrid amb Mas Madrid, que li donaven

0: està renunciant. Ah. El 23 van entrar per Canàries, van entrar, tenien el primer, que ja hi podrien haver repetit, perquè està, han fet... Ah, mira, Canàries sí que han fet l'únic front ampli de tot l'estat espanyol, és a Canàries, on han fet tots els de Sumar, diguem-ne, i els de Podemos. Han fet junts. Podien tenir el primer. El de Múrcia van tenir el número 1 i el van treure, i podrien repetir-lo. I el de Balears van treure el, van tenir el número 1 i podien haver-lo tret. Per tant, tenien... ja veurem què passa a les eleccions. Poder no treuen aquests 5 i en treuen 3... però que tenien tres escons bastant segurs. Ara no tenen cap, perquè els de Catalunya, ja veurem, com li va a Esquerra, poden treure un, de totes formes, no deixarà de ser un diputat d'Esquerra, que s'incorpori a les dinàmiques d'Esquerra, perquè això és així. A Madrid, Irene Montero, sola, per molts actes que faci Gabriel Rufián, no ho té assegurat entrar, no ho té assegurat. Ara mateix li donava, l'últim sis li donava un 2-3. Això no li dona per entrar. Ja veurem què passa a molts llocs, per cert, no n'hem parlat, de tot el que passa als llocs on hi ha frontissa. Ah. Què passa al País Basc? Ah. Gabriel Rufián al País Basc va a Podemos o a Bildu? I això també és molt interessant. Vull dir, per tant, no tindran més opcions. Podemos no tindrà més opcions. Ha decidit, Podemos ha decidit trencar i dir no vaig amb tu, perquè s'ho diuen. No, la resta de càlculs...
1: Els odis crec que són mutus, eh?
0: Sí, perfectament.
1: No, és que, clar, són mutus dins aquest espai.
0: No, i ara diré una altra cosa, que cada Colau, ja això acabo, eh? Cada Colau portés dues setmanes demanant-li a Gabriel Rufián, el candidat d'una altra llista, que se'n vagi amb tu, i després parli de la unitat, no sé, amb no matar-ho...
2: El que li estan fent a la de Colau no té nom. És una cosa...
1: Ara mateix,
2: la víctima eterna de tot.
1: A tocar de la proclamació oficial de les llistes, ara el que hi ha és un relat per a la unitat. És el relat de la unitat, a veure qui se'l queda. I acusar a Gabriel Rufián, com s'han fet els comuns aquests just ahir, no? I com indirectament fa de Colau a Gabriel Rufián i Esquerra Republicana no treballar per la unitat, concretament a Gabriel Rufián, que és qui ha sacsejat des de fa un any tot aquest espai perquè conflueixi a la unitat. Acusar Gabriel Rufián, l'únic, no, sí que ho dic en sèrio, perquè l'únic acord que hi ha, l'únic acord de col·laboració que hi ha, que és unitari, és justament el de Podem amb Esquerra Republicana. Tots els altres...
0: Què té això d'unitari? És més unitari l'acord?
1: Home, aquí hi ha l'acord de col·laboració, sí o no?
0: És més unitari.
1: Home, jo t'he deixat parlar.
0: Perdó.
1: Clar, o sigui, aquí... La unitat, i s'entén, eh? Perquè hi ha una desesperació que després les enquestes, com ha dit el Ricard, després veiem les enquestes, resulta que aquí m'entens...
3: Avui en tindrem dues, grans, eh? Avui a CEO, a les 11 i al 6.
1: Els grans partits plurinacionals segueixen mantenint, amb totes les que han sortit fins ara, segueixen mantenint o millorant lleugerament els resultats, és a dir, Bildu, Esquerra Republicana, tal, i aquí qui se desmorona i es desfà des de fa més d'un any és aquest espai. I ara hi ha el relat de la unitat i per a part d'aquest espai, els comuns, bàsicament els comuns, és, ostres, tenim un problema, com a mínim quedem-nos amb el relat de la unitat, que nosaltres és els que hem treballat per això. A veure, el mes de gener d'aquest any, com a mínim, i la tardor passada, qui feia actes per aquesta unitat de les esquerres era justament Gabriel Rufián. És qui ha sacsejat aquesta idea. I al final hi ha un acord de col·laboració. L'únic acord de col·laboració que es pot presentar des d'aquest punt de vista és el que ha fet Podem, bueno, Esquerra Republicana amb Podem, perquè clar, aquí es posa endavant Podem amb Esquerra Republicana, no, això és un acord a Catalunya, per Catalunya, clar, i en clau nacional, i per tant qui ha fet l'acord és Esquerra Republicana des de la seva força parlamentària i amb les seves majories, clar, amb Podem i no al revés.
4: Però tu dones per entès que això és beneficiós. És a dir, que
1: bueno, això ja veurem els resultats. Clar, jo crec que és beneficiós per Esquerra Republicana, tu miris com tu miris.
4: Però ja ho veurem. Fa molt de temps que sabem que de vegades es diu que la gent, jo què sé, s'ha dit fins i tot en l'altre àmbit, que si PP i Vox anessin junts, traurien més. Hi ha moltes altres alternatives per dir la gent del PP mai votaria Vox, i hi ha gent de Vox que diu els de PP ni aigua, perquè a més també hi ha odis en aquella banda, no? Per tant, aquesta idea de que la unitat determina un benefici, jo més enllà del que es pugui intentar explicar Bueno, jo entenc que tu puguis intentar rescabalar la imatge, però la sensació...
1: No, jo no rescabalo res.
4: A mi la sensació que em dona és que fins a l'últim moment ha tingut un dubte existencial de on podia fer una carrera a més llarg termini. I que en última instància, per molt que es digui, jo el que deia abans l'Arturo, ho entenc. És a dir, hi ha moments en què qui agafi la papereta dirà, però jo que estic en realitat determinant o votant. No vol dir que Podem no hi hagi un sentit de la plurinacionalitat de l'Estat, però els objectius són radicalment diferents. I jo entenc la incomoditat d'Esquerra Republicana respecte d'aquesta figura, que des del punt de vista mediàtic pot tenir un efecte positiu, però des del punt de vista de la... de l'essència de la idea és justament el contrari.
1: Negociar i acordar. És el que ha fet Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, aquesta setmana.
4: Com més d'un diu...
1: que crec que és l'opositiu per a la política.
4: Tenim la sensació que un traïdor finalment s'ha quedat perquè ha pensat que a l'altra banda no tindria tant recorregut. I no parlo per mi perquè jo no soc d'aquest partit, però la sensació que un té és complicada d'acceptar.
2: Aquesta història començava fa més d'un any sota la idea certa de que la unitat de les esquerres, amb el repartiment de la llei electoral en determinades províncies, els hi marcava la diferència absolutament. I, per tant, aquest relat era el que iniciava tot això. Però el que ha acabat passant és tot el contrari. Explota la guerra en la seva màxima intensitat, que no té res a veure ni amb la unitat ni té res a veure amb el programa. Té a veure amb tres coses molt clares. Una, en el cas de Podemos, que és acabar amb la seva guerra eterna, això, i perquè li importa un rabo, això. De fet, ells prefereixen que hi hagi PP-Vox per construir la seva estratègia posterior, desenganyant-nos, això és així, i matar d'una vegada els que ells consideren traïdors al partit únic i vertader, i aquest és la seva d'allò. Els de Sumar és una qüestió de subsistència, punt i final. I aquí a Esquerra és on s'ha vist atrapada amb tots aquests fronts, i temps al temps, el que estem veient de Rufián serà un canvi de cavall a càmera lenta. I ho veureu amb un temps. Això és el que passarà, i Esquerra s'ha anat arrossegada en aquesta estratègia, i ja veurem com li surt.
3: Nacho.
5: O sigui, a mi aquest tema m'avorreix una mica, però diguem, ha expressat l'avorriment. Intento donar un element nou per si, diguem-ne, m'ajuda a despertar-me també. La realitat és que, en termes individuals, ja que la discussió en realitat va d'això, aquí els qui més han renunciat han estat Mònica García i Ernest Urtasun, que fa 4 dies es veien com els líders respectius a Madrid i Barcelona de la seva organització. I han renunciat perquè creuen que Ada Colau per una banda i creuen que Emilio Delgado per una altra banda són millors perquè el seu espai polític es pugui articular. Els altres dels altres espais que estem dient que estan col·laborant, en termes individuals tampoc estan renunciant tant, perquè a més, fer la lectura de la renúncia dels escons de Podemos assumint que tindrien la mateixa posició en les mateixes circumscripcions i que a més traurien escó, és una hipòtesi de treball. Jo crec que Podemos no està renunciant a tant, i a més m'afegeixo a la línia del que estava comentant el David Madí, que Podemos, a diferència de tot el que representa, per exemple, el món dels comuns, Podemos creu que hi ha un escenari millor que l'actual per la seva organització política, que és un canvi de govern i un canvi de cicle, perquè tenen més raó de ser. Això és una altra hipòtesi, també. O sigui, és discutible, però és la meva. La meva hipòtesi és que Podemos ja li sembla bé això. I des d'aquesta lògica s'entén que, malgrat les renúncies personals, que són les més difícils en la lògica, diguem-ne, dintre d'unes organitzacions de persones com l'Ernest Urtasun o la Mònica García, tot i així, ells... No hagin volgut formar part d'una coalició que el que pot fer és optimitzar en algunes circumscripcions una mica més els vots i els escons, no?
3: Són les 9:33. Mentrestant, la inflació disparada. Avui al carrer a Barcelona hi ha tractors, també pagesos que es manifesten, i també, mentrestant, veiem mobilitzacions, per exemple, a França, de molts joves, de molts estudiants, que s'estan començant a generalitzar. Respon a aquestes protestes el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, d'aquí a 2 minuts.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
9: Skoda. Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i Royal Caribbean, tria el teu rumb. Madeira, Nàpols o Roma. I a bord, esmorzes amb el mar al davant i sopes amb el mar al costat. Reserva ara el teu creuer Royal Caribbean 2027 amb fins a 690 euros a descompte. I el tercer i quart passatger des de 99 euros. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
10: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
11: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
10: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
11: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
12: Anar-me'n a viure al camp. Veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
13: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Sabies que, per reduir el colesterol alt, és important triar bé? I aquí hi ha una cosa clau, l'eficàcia dels esterols vegetals, uns dels responsables de la baixada dels nivells de colesterol. Per això, Danacol conté una combinació única d'esterols vegetals amb la màxima eficàcia demostrada. Així que, si has de triar, tria eficàcia. Tria Danacol.
2: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
4: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
5: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
6: Al, ja t'has menjat nou panetones?
7: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
6: I ja l'has trobat?
7: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
6: Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
6: Més info a aldi.es.
8: Ai, que ràpid que passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
8: O els 10 dies Nissan...
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: 9:45, aquesta hora l'Àgora amb David Madí, amb Nacho Corredor, amb Ea Pomares, Montserrat Ebrera i Arturo Puente. Ens acompanya també el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Conseller, bon dia.
12: Molt bon dia.
11: Avui tenim el país amb tractors que van cap a Barcelona, amb una inflació disparada, amb moltes queixes i amb una vida que cada vegada és més cara. Què és el que pot oferir el govern, exactament, perquè pugui alleujar la situació a aquests pagesos que avui surten a reclamar la seva situació, però també a molta gent que veu com cada mes que passa hi ha més dificultats per arribar a final de mes?
12: Bé, jo crec que avui la primera, no?, és un sentiment sobretot d'empatia amb tot el sector de la pagesia, amb tots els pagesos del nostre país, també amb els pescadors de casa nostra, amb els ramaders, amb els quals, doncs, aquest govern crec que ha tingut una actitud de mà estesa, de posar solucions damunt de la taula en moltíssimes qüestions, no? Doncs, per exemple, entre la gent que ve avui a Barcelona en aquestes manifestacions i a la plataforma dels afectats pels conills, no?, a tota la zona de Verdú, de l'Urgell, que és una, diguem-ne, una plaga que fa malbé els conreus. Doncs el govern ha estat fent un pla de control poblacional, hem estat fent captures després de molts anys que no se'n feien. La qüestió principal que té el sector de la pagesia en el nostre país és l'aigua. És l'aigua, és el regadiu. No hi haurà sector de la pagesia si no som capaços de modernitzar i d'ampliar les zones de regadiu en el nostre país. Hem passat d'invertir uns 40-45 milions que es feien en els últims 10 anys. L'any passat també hem invertit 146 en transformació de regadius. Això vol dir el Xerta Sénia, el canal de Pinyana, el canal de la Conca de Tremp. I malgrat tot, hi ha una sensació de tothom de que no n'hi ha prou, perquè estem fent front a un enemic que és invisible, que és que cada vegada que un ha d'omplir el dipòsit d'un vehicle normal o el del tractor o comprar fertilitzants, les coses són més cares. I això té a veure amb una inflació doncs que se'ns escapa a tots nosaltres, està provocada per aquest desordre mundial que hi ha de guerres a Rússia, de la guerra a l'Iran, del bloqueig de l'estret d'Hormuz, que són el que està provocant d'una forma exagerada aquest major cost de la vida que paguem els ciutadans i ciutadanes en el nostre món, no? I al final també ho he de dir, i al final això passa perquè hi ha una espècie d'internacional ultra als Estats Units, a Israel i aquí a Catalunya i a Espanya, doncs també té els seus aliats polítics que han fomentat, diguem-ne, aquest desordre que perjudica les democràcies, que perjudica la indústria, que perjudica la indústria amb els aranzels, que perjudica els pagesos amb els aranzels que ha posat als Estats Units, que perjudica els pagesos amb el preu de l'energia, no? I per tant, és cert, crec que el govern està fent els deures, està tenint una actitud d'escolta activa, doncs fem front, ho he dit, a augmentar els recursos en regadius, a reduir la burocràcia, a controlar, no?, tot el tema de la gestió forestal en el nostre país. però malgrat tot no n'hi ha prou. I per tant, doncs, nosaltres hem d'alçar la veu. Avui el president de la Generalitat està a Brussel·les, es veu amb el president del Consell Europeu, també transmetrà aquest missatge de que necessitem mobilitzar més recursos per fer front a una situació important de descontent que el govern doncs, entén i es fa seva. No?
11: Aquests dies, per exemple, també hi ha moltes mobilitzacions a França. És una mobilització molt centrada en el sector educatiu, però veiem com cada vegada s'està extenent més, s'està generalitzant més a França. El que està passant allà, diria vostè, conseller, que és un avís per la resta de governs d'Europa, de que la paciència de parts dels ciutadans ja està arribant al límit, que no n'hi ha prou en fer coses, sinó que cal fer-les ja?
12: Bueno, jo crec que m'ho han sentit dir moltes vegades, no? Hi ha aquest enemic invisible que està fent front a totes les democràcies d'Occident, que té a veure amb què passa amb una ciutadania que, tot i que expliquem que tenim rècords d'ocupació, que hi ha més persones treballant que mai, que malgrat augmentem el salari mínim, la gent cada vegada li costa més arribar a final de mes, li costa més pagar el preu de l'habitatge, li costa més omplir el dipòsit, i això es transforma en aquest malestar, no? M'ho han sentit dir, a l'ultradreta se l'ha de vèncer posant solucions en els problemes reals del dia a dia de la gent, doncs fer front a la crisi d'habitatge, com crec que el govern de Catalunya està fent, fent front, no?, a la situació que pateix la pagesia, i malgrat tot, segurament no som capaços d'avançar tan ràpid com voldríem, i aquest és un mal, diguem-ne, que recorre a Europa de dreta a esquerra. Hi ha moltes forces liberals, progressistes, conservadores que es troben amb el mateix problema. I una de les qüestions que hem de fer, i crec que hem de posar damunt de la taula, ja que a França, no, hi ha una amenaça de victòria de l'extrema dreta, és que tot això que passa també té responsables polítics. Aquest desastre que viu el món en forma de guerres, augment dels preus dels fertilitzants, aranzels, que han desfet l'ordre internacional, que era un ordre liberal de comerç, el preu de l'energia, té responsables polítics que es diuen Donald Trump en els Estats Units, que es diu Netanyahu, que són els que han provocat aquestes guerres que ningú volia, que ningú buscava. Recordin que aquí tenim un president que, diguem-ne, s'ha fet famós per ser l'únic en oposar-se d'una forma tan clara a la guerra com la guerra de l'Iran, i que tenen aliats polítics també a Espanya i a Catalunya, que es diuen Vox i Aliança Catalana. I, per tant, ho dic perquè a vegades es genera una certa confusió. Cada vegada que omplim el dipòsit i ens surt més car, cada vegada que anem al supermercat i surt més car, cada vegada que ens costa més fer front al cost de l'energia, té a veure amb un moviment ultrapopulista que està en el món generant desordre, que té també els seus aliats aquí, i recordin que de tant en tant tenim aquests crits, no, de visca Israel, visca Netanyahu o visca Trump, sigui de Vox o sigui d'Aliança Catalana, que per cert són els responsables d'una part del que està passant. I és una obligació de les forces democràtiques, ho he dit, dels progressistes, els conservadors, els liberals, a fer front a això i sobretot enviar una resposta que, si volem fer front a això, cal fer que el país funcioni.
11: Però això és responsabilitat seva. Bueno, que el país funcioni és responsabilitat del govern, en aquest cas de la Generalitat, dels ajuntaments, del govern central.
12: I fem front a aquestes qüestions, ho he dit, doncs quan un sector com el de la pagesia, després de tant de temps en els que, ho he dit, no, per una qüestió essencial com és l'aigua, si no assegurem l'aigua, no podrem garantir la continuïtat del sector agrícola en el nostre país, hem passat d'invertir 40 milions cada any, que és molt poc, a invertir-ne 148 a l'any 2025. En qüestions que són concretes, no?, com és el cas d'habitatge, doncs el 46% de l'habitatge que s'està incorporant al parc protegit a tot Espanya s'està incorporant a Catalunya. De tot Espanya, el 46% vol dir la meitat del que s'està incorporant a tot Espanya s'està incorporant a Catalunya. Es fa amb polítiques que afectin la butxaca de la gent, pujant les pensions.
11: El PSOE porta 8 anys a la Moncloa, és a dir, aquesta crisi habitacional ha estat el detonant segurament també de la situació que estem vivint ara, que ha forçat també l'avançament electoral a Madrid. Com li explica vostè a un ciutadà que no pot pagar el pis, que amb els socialistes tindran la clau per resoldre, donar la volta a aquesta situació?
12: Jo crec que la gent sap fer comptes, eh? La gent sap, els treballadors que han vist que el seu salari, que el salari mínim s'ha augmentat fins a 1.200 euros, saben perfectament d'on veníem. Saben que veníem de menys de 800 amb el Partit Popular i que hem passat en aquesta xifra. Quan saben els pensionistes que s'han revaloritzat les pensions i s'han equiparat a l'IPC, saben que això ha sigut possible. És que, evidentment, aquest és un camí continu de transformació del país, que doncs Espanya, el govern d'Espanya ha fet les seves polítiques i que a Catalunya. Que a tota Europa estem passant per una crisi habitacional, és cert, nosaltres, i crec que davant d'això hi ha dues formes de respondre, no? Vull dir, la llei d'habitatge existeix a tot Espanya, a Catalunya som els únics que l'apliquem, estem contenint els preus en l'àmbit del lloguer, a Madrid no. Aquí estem doncs, sent la comunitat que més esforç està fent en la construcció d'habitatge públic, també en la construcció d'habitatge lliure, també en facilitats perquè la gent pugui llogar, però també perquè la gent pugui comprar, com hem fet amb els préstecs emancipació, doncs donant crèdits al 0% per facilitar l'entrada a més de 2.000 joves que diuen, escolta, jo puc pagar la hipoteca però no puc pagar l'entrada del meu pis. Això té a veure amb respostes de governs que estem preocupats per quins són els problemes de la ciutadania i això forma part d'una estratègia que necessita doncs, temps per anar-se desenvolupant, però que crec que la gent sap, ho he dit, quan mira la butxaca i veu que el salari mínim s'ha pujat, quan veu que les pensions s'han revaloritzat, quan veu que a Catalunya es construeix el 50% de l'habitatge protegit, doncs és molt diferent de la política de Madrid, on el preu de compra-venta puja un 24%, front un 9% a Catalunya, i diguem-ne, la cosa més notòria que hem tingut és la compra d'un àtic per la senyora Ayuso versus aquí en la construcció de 50.000 habitatges protegits, no?
11: Clar, mentrestant, per això hi ha una ofensiva. La dreta s'organitza, per exemple, ara hi ha la decisió del Suprem de suspendre aquest dret a vot als nacionalitzats amb la llei de nets. Vostè hi veu aquí un nou capítol d'aquella famosa frase també d'Aznar de el que pugui fer que faci?
12: Bueno, jo crec que la frase d'Aznar s'ha explicat de molt, no? S'explica per si sola. Hi ha hagut una mobilització de tot de forces del país que no han suportat un govern que s'ha enfrontat doncs, als poderosos, que ha defensat els interessos de la gent treballadora, de les classes mitjanes del nostre país, que ha volgut canviar les coses, que ha dit que no augmentar el PIB en defensa fins al 5% perquè creiem que estaríem hipotecant l'estat del benestar i, per tant, els recursos de pensions, de sanitat, d'educació del nostre país. I després, doncs, bueno, les decisions judicials, li he de dir que em toca tenir respecte per les decisions judicials, ara bé, també li he de dir que en algunes qüestions em sorprenen, no? Perquè crec que s'han inventat una nova categoria de ciutadans amb nacionalitat espanyola sense dret a vot. Llavors, crec que això no ho reconeix ni la Constitució, no? I, per tant, bueno, aquesta és una qüestió que haurem d'analitzar i que s'haurà d'estudiar bé, perquè això de tenir passaport espanyol, haver pogut votar en les diferents eleccions i ara no poder exercir el teu dret a vot, també ho he de dir, que és una mica estrany que no haguem tingut ningun problema amb haver, doncs, incorporat a la nacionalitat espanyola les persones sefardís que van marxar fa 300 anys o 400 anys del nostre país i tinguem problemes amb incorporar els nets dels representants aliats de la Guerra Civil que van fugir d'Espanya després de la Guerra Civil, no? Hi ha algunes coses que en aquest país ens obliguen a fer una reflexió amb molta profunditat.
11: Què s'hi juga a Catalunya en aquestes eleccions del 29 de novembre? Ho dic perquè hi ha molts temes que han quedat aparcats amb aquest avançament electoral. Penso, per exemple, en el finançament, no sé en quin punt està. Penso, per exemple, en el FLA, la condonació del deute del FLA, que per Catalunya suposaven més de 17.000 milions d'euros. Això també feia mesos que estava acordat, però s'havia d'aprovar, crec, aquesta tardor. I penso també en Rodalies, no sé el traspàs en aquest sentit com queda.
12: Jo crec que Catalunya, deixi'm que li digui així, s'hi juga tot, no? Tinc l'esperança i crec que hi ha una possibilitat doncs, que el president del govern i el Partit Socialista Obrer Espanyol doncs, pugui mantenir, no?, el govern, pugui guanyar aquestes eleccions. Crec que honestament és una possibilitat, però en tot cas haurem de veure-ho durant els propers dies de campanya, però sí que clar, és evident que els ciutadans de Catalunya ens hi juguem, no? Ha sigut útil augmentar el salari mínim pels treballadors del nostre país? Ha sigut útil pels pensionistes augmentar les pensions a l'IPC? Ha sigut útil augmentar els recursos per les beques? I en termes de Catalunya, doncs és evident. És que hem pogut pactar amb el govern d'Espanya ampliar els Mossos d'Esquadra fins a 25.000 agents, tan rellevant per reduir els delictes a Catalunya, ampliant 91 nous jutjats a Catalunya. Què és el que ens està fent que a la ciutat de Barcelona haguem passat de jutjar els judicis ràpids de 10 mesos a 10 dies? Té a veure amb les inversions, per exemple, que hem de fer en el canal d'Urgell, que és una qüestió importantíssima, té a veure amb el nou sistema de finançament, 4.700 milions més per Catalunya, per la sanitat i l'educació, té a veure amb projectes que el govern ha apostat a Catalunya, com ha sigut, no?, la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial a Móra la Nova. És que la gent pensa que és el mateix un govern del Partit Popular amb Vox per Catalunya que un govern progressista encapçalat per Pedro Sánchez, que s'ha manifestat de forma clara en fets en favor, no?, dels interessos de Catalunya, que ha sigut possible, per exemple, l'amnistia, gràcies també als acords amb Junts i amb Esquerra Republicana. Jo ho he dit moltes vegades, crec que aquesta legislatura ha valgut la pena perquè ha sigut una legislatura d'avenços pel país, per la gent treballadora, per les classes mitges i sobretot per Catalunya. Això ha sigut possible gràcies a una majoria plurinacional i per això crec que és tan sorprenent, no?, que algunes decisions hagin precipitat aquest final de legislatura.
11: Però una de les coses que li traslladava, no sé si també una de les conclusions que vostès treuen d'aquesta relació entre el govern català i el govern de Madrid, també socialista, és que el que cal és marcar potser més bé els terminis perquè s'aprovin les coses. Ho dic perquè, per exemple, en tema de finançament, l'acord PSOE-Esquerra per investir Sánchez era de feia 3 anys i ja preveia impulsar el 2025 les reformes legislatives necessàries. Per exemple, el Consell de Ministres va aprovar fa més d'un any la condonació del deute del Fla i s'havia d'aprovar aquesta tardor. No sé si en aquest sentit creu també vostè que una lliçó que s'ha d'aprendre d'aquesta relació és que cal potser acotar-la més.
12: Bueno, jo crec que també la política ha de servir per dir-li a la gent les coses tal com són, no? I no fer pensament màgic. Les coses perquè passin triguen temps. Jo li puc assegurar, perquè fem una escola, ara posem en marxa, no? Acabem de licitar ara en el barri de la Minya Mal, a Rocafonda, a Mataró, acabem de licitar l'escola Les Cinc Sènies de Mataró, que és una escola que fa 10 anys que està en barracons. D'acord? A mi m'agradaria que comencessin les obres demà mateix i que estigués feta en 6 mesos. Bueno, tardarem el nostre temps, l'important és que l'hem licitada ara, començarem les obres i, per tant, passaran un any i mig i podrem finalitzar aquesta escola, no? Doncs el mateix passa amb les coses importants. Escolti, el sistema de finançament feia 13 anys que estava caducat. El Partit Popular ha tingut majoria absoluta i ha sigut incapaç de posar una proposta damunt de la taula, amb majoria absoluta. El govern actual, el govern de Catalunya, en dos anys ha aconseguit acordar amb el govern d'Espanya una proposta, acordar-la amb Esquerra Republicana, una proposta que reconeix l'ordinalitat, que porta 4.700 milions d'euros, que s'ha aprovat en un Consell de Política Fiscal amb el suport de Catalunya i de Canàries, que havia d'anar al Congrés dels Diputats. Hi havia moltes coses importants en aquesta legislatura. Ara també li he de dir, tinc la confiança de que serà possible, perquè crec que els catalans saben que ens hi juguem en aquestes eleccions, i per tant tinc la confiança de que serà possible en una següent legislatura seguir endavant amb aquests processos. Ara, evidentment ho dic, el Partit Popular i Vox no seran sensibles, perquè ho han demostrat al llarg de la història amb aquestes qüestions que són capdals per Catalunya. I la qüestió de Rodalies el mateix, no? Escolti, amb Rodalies hem passat d'invertir 180 milions a invertir-ne aquest any tancarem amb 600 milions d'inversió de Rodalies. Estem desdoblant la R3 entre Parets i la Garriga, que ens permetrà desdoblar els trens i augmentar la capacitat per 2. Estem canviant la catenària entre Figueres i Portbou, que ara acabarem a final d'any. Hem d'acabar a final d'any o a inicis de l'any 2027 la nova estació de Reus a Bellicens. Tot això té a veure amb una aposta a llarg termini de transformació del país, que és possible quan hi ha complicitats. I és normal, ho dic, ha sigut possible acordar tots aquests jutjats, tots aquests nous Mossos, perquè al costat hem tingut un govern que ha estat sensible a les demandes del país.
11: Parla de sensibilitat. Sí que hi ha la sensació per això que en segons quins temes vostè em parlava de Rodalies. A vegades no es trasllada ben bé així. Recordo un caos de Rodalies, en aquest cas a Madrid, que va traslladar-se a la sessió del Congrés dels Diputats. Quan veiem el que passa aquí, miri, la setmana passada, amb la plantada de maquinistes, ni una entrevista del ministre, ni una declaració i una vintena de tuits aquell matí sobre la convocatòria electoral.
12: Bueno, miri, jo com que he tingut de respondre moltes vegades al Parlament sobre la situació de Rodalies, li dic, sempre dic el mateix. La primera és una qüestió d'empatia i disculpes amb els viatgers, perquè ells no han de pagar, diguem-ne, el desori de les administracions, ni que aquest sigui un problema que vinguem de lluny. I crec que també nosaltres ho hem de dir i ho hem de parlar sense ets ni uts. Els usuaris de Rodalies mereixen les nostres disculpes. Ara bé, han de saber que el camí que hem emprès és l'únic camí possible per revertir la situació de Rodalies, i que quan acabem aquesta legislatura deixarem Rodalies molt millor com ens la vàrem trobar. I que només hi ha un camí, que passa per tres coses. Fer les inversions que s'han de fer en les infraestructures, perquè avui tenim una infraestructura que està envellida, i per cert, mentre fem les inversions hi haurà molèsties, perquè estem tallant vies de tren, perquè estem canviant la catenària, estem canviant els sistemes d'informació. Dos, necessitem nous trens, perquè necessitem trens amb més capacitat. I dos, un dels problemes que hi ha en la xarxa de Rodalies és que els trens són tan vells que s'enganxen els pantògrafs a la catenària, per tant, provoquen retards, etc. Necessitem nous trens que comencen a arribar el primer trimestre de l'any que ve, per cert, fabricats a Catalunya, a l'empresa Alstom, i tercer, canviar el sistema de gestió pel qual hem arribat en aquest acord per avançar en el sistema de gestió. I tot i que passem per moments de dolor, que els estem passant, i hi ha que dir-li a la gent, sí, mentre estem tallant la R3 entre Parets i la Garriga, sí, mentre estem fent els túnels del Garraf, sí, mentre estem fent el túnel de Roda de Barà o el túnel de Rubí, hi han molèsties, al final del camí ens en sortirem, i jo li demano a la gent que ens faci confiança perquè és l'únic camí que hi ha possible. Jo li podria dir, aquí hi ha hagut molta gent que durant molt de temps, és que fa de mal dir, no? S'ha enganxat amb aquesta cosa del puta Renfe, que quedar-se encallat amb la crítica constant. Jo ho puc fer i fins i tot puc tenir empatia, però li asseguro que no solucionaré res. i que el camí que s'ha de fer per solucionar la qüestió de Rodalies en el nostre país és aquest: fer les inversions que s'han de fer en les vies. Hem passat de 180 milions a 600 milions, portar nous trens i canviar el sistema de gestió. I això no passarà d'un dia per l'altre. Ara, estem anant en la bona direcció? Malgrat tenim problemes com el que es veuen d'una forma molt evident quan hi ha un temporal com el de l'altre dia, que ha sigut molt excepcional, i aquesta és una qüestió que requereix, per part de la classe política, per part dels que estem al capdavant del govern, primer, solucions, i dos, empatia amb la gent que cada dia utilitza el tren i que es troba en una situació lamentable. Per tant, nosaltres hem posat tots els recursos que havíem de posar, de nous informadors, sapiguent que hem tingut...
11: Sí, però d'informadors, no... però els informadors, ho vam viure en directe, no sabien quina informació donar, per exemple, fa una setmana. Deien que estaven esperant la informació de dalt. Bueno, i aleshores poses una persona allà informada, què?
12: En general, els informadors...
11: Les pantalles fallen, conseller.
12: Miri, en general, els informadors informen. Aquell dia ho hem explicat d'una forma molt clara. El sindicat majoritari de Renfe va decidir que no operava els trens.
11: I què ha fet el govern perquè això s'acabi? És a dir, vostès han obert un expedient, aquests maquinistes, nosaltres anirem fins al fons amb això?
12: Nosaltres intentem, diguem-ne, no posar-hi més llenya al foc per no perjudicar els usuaris de Renfe. I, per tant, mantenim un diàleg.
11: Però, conseller, qualsevol persona que ens estigui escoltant, si no es presenta a la feina perquè considera que és insegur i la feina diuen que és segur, perd la feina.
12: I nosaltres saben que mantenim el diàleg, diguem-ne, molt exigent amb l'operadora Renfe, molt exigent amb l'operadora Renfe. Saben que hem posat, diguem-ne, hem reforçat el sistema de busos interurbans, que avui és qui està absorbint la xarxa de Rodalies en el seu conjunt, i sobretot el que hem assegurat, diguem-ne, és doncs miri, les pantalles, no? Fins fa un temps la gent es pregunta per què les pantalles no donen una informació correcta. Doncs perquè fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats i perquè hi ha hagut una incidència, perquè no passen, no? Per tant, el que vull dir-li amb aquesta qüestió és veritat, la qüestió de Renfe i dels trens no estava en la situació que el país requeria, però que estem anant pel camí correcte, aquest va ser un encàrrec directe del president que va fer, no? Diguem la veritat, fem els recursos que es necessiten, i li dic, crec que amb el camí que hem pres, sent constants, podrem deixar la xarxa de Rodalies millor que ens la vàrem trobar nosaltres. I per tant, com que la gent sap que portem una dècada parlant de la qüestió de Renfe en el nostre país, l'esforç que s'està fent en inversió, en canvi de trens i en canvi de gestions ha de poder donar aquest resultat. Ara, en els ciutadans, que li he de dir? Doncs empatia, evidentment, dels membres del govern del seu país i posar els recursos necessaris per minimitzar aquesta situació, especialment en els períodes d'incidència. També li dic, la situació de pluges... Jo vaig estar a Granollers, el dia de la setmana de les pluges, on hem tingut pluges amb registres de 360 litres. Recordin-se que els meteoròlegs estan parlant de si teníem un huracà a Catalunya, que vam tenir que tancar mig país. He vist les cases de la gent inundades fins a la segona planta. Vull dir que hi ha hagut una afectació molt important per un sistema de vies que va a la intempèrie en el conjunt del país, que si a més hi afegim que és molt antic, doncs evidentment acumula problemes, no? Ara, vull enviar aquest missatge de confiança. El camí que hem emprès, si som constants i no ens aturem, si passem de la queixa a l'acció, està donant resultats i donarà resultats. I, per tant, crec que anem en la línia correcta, tot i que partim d'un punt de partida que, evidentment, doncs no és el desitjable, no?
11: Tot això, tenim un repte demogràfic important al país. Hi ha debats també que veiem com es posen sobre la taula quan a vegades veiem que tampoc són urgents. Penso, per exemple, en el cas de Lleida, que van aprovar prohibir el burca quan comptes quantes persones portaven burca pel carrer, doncs no eren gaires. No sé si vostè també tem, ja no parlo del seu partit, sinó en general la política, que hi hagi una contaminació de debats que no són prou importants ara mateix per la ciutadania.
12: Bueno, jo ho he dit en general, eh? Jo, com conec l'alcalde de Lleida, crec que és una persona que es deixa la pell perquè la seva ciutat funcioni correctament, per afrontar reptes amb la neteja, amb la seguretat, on estem reduint els delictes, per construir habitatge, per fer projectes d'activitat econòmica, i per tant això és arreu del país. Ara, en general, hi ha algunes formacions polítiques, i m'ho han sentit dir, crec que això passa a Europa, no? Al conjunt d'Europa, a l'extrema dreta no se la combat imitant-la, se la combat solucionant els problemes de la ciutadania. I és veritat que el nostre país ha augmentat en 2 milions de persones, la qual cosa ha sigut bona, entre altres coses, per el creixement econòmic del país, per persones que contribueixen amb els seus impostos a pagar les pensions, que treballen en el sector agrícola que avui veurem, manifestant-se al conjunt del país, però també són els metges, els conductors d'autobús, vull dir, les professions, però també professionals liberals que estan al nostre país. Ara, el repte està en els 2 milions de persones que han vingut o que no hem acompanyat el país en el salt que havia de fer en infraestructures i en serveis públics. Jo li puc dir, aquest govern en 2 anys està obrint 25 centres d'atenció primària nous o remodelats gairebé al 100%. Aquest govern començarà les obres del desdoblament de la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar. Ho farem a inicis del 2027. Comencem les obres de la variant de les preses Olot. Jo vaig estar l'altre dia a Salou, on estem fent el tramvia del Camp de Tarragona. Acompanyar el país a fer aquest gran salt d'infraestructures, de serveis públics que necessita per la població que som, aquest és el repte de la nostra dècada. El repte de la nostra generació és acompanyar el nostre país a fer aquest salt d'un país de 8 milions que encara arrossega uns serveis públics i unes infraestructures de 6 milions. Evidentment, ho faríem millor amb un nou sistema de finançament, que podria ser més perfecte, que podria ser d'una altra forma. El que hi havia possible eren els de 4.700 milions. I això és possible quan hi ha governs que posen les energies en els problemes de la ciutadania, que generen aliances amb altres governs que troben que són sensibles a la realitat de Catalunya, i si som constants. I si som constants, perquè ho he dit, perquè puguem fer la variant de les preses Olot, que porta, diguem-ne, una reclamació dels últims 25 anys, cal un govern que no només ho prioritza, sinó que té la capacitat de poder-ho gestionar durant els propers 4 o 5. I aquesta és la qüestió del nostre temps. La qüestió de Rodalies, estarem 4 o 5 anys d'esforç inversor per poder-li donar la volta i estar en la situació d'excel·lència que nosaltres volem. Ara, en aquest camí, hem d'anar generant millores pels ciutadans.
11: Aquesta taula té una persona que és fan seu, que és el David Madí, que sempre que ve diu aquest conseller és un conseller que està en forma. Avui també, David, vaig portant-te de tant en tant perquè posa el termòmetre.
13: Mira, a mi el conseller del Mau em genera una profunda simpatia, perquè conec el lloc on està, sé què vol dir estar en el seu lloc, i és on li van a parar tots els merders aguts i per haver. I els acaba sabent, no? I ho acaba explicant, jo crec que amb un grau de sinceritat, no? Quan ell explica això, és que s'ha espatllat la pantalla i el sistema de la pantalla de no sé què, no? Quan tu ets conseller de president, estàs allà i t'arriba això, hi ha un merder perquè la pantalla...
11: Passa.
13: La pantalla...
11: No, crec que, mira, l'argument que ha donat, que no s'havia explicat fins ara, és que les pantalles tenien els temps programats i no els que passaven. Doncs això ja ho entenem. Doncs, si no ho sabem...
14: Que Déu-n'hi-do que sigui així fins avui.
11: Bueno, però en tot cas, bueno, és una explicació.
13: Però quan li arriba això al conseller de Bau, no té... Vaja, estic convençut de que abans que hi hagi el programa tenia punyeta idea com funcionen les pantalles, el sistema de les pantalles dels trens, no? I t'arriba sobre la taula això i corre pressa i tal. Bueno, i això és successivament tot així. I per tant, doncs, com que sé el que és això i veig que ho afronta sempre bastant de cara, doncs em genera aquesta simpatia. Només una cosa del que has dit referent als pagesos d'avui. És a dir, els pagesos no es van manifestar contra la Internacional Ultra amb tot això. És veritat que tota la inflació té aquestes causes internacionals molt directes, però aquí no és una cosa que la Generalitat i pugui posar mà, però sí que políticament una de les queixes principals, que és se'ns estan menjant els costos, l'increment dels costos, que ens estan minant la rentabilitat, en aquest cas concret sí que hi ha una solució, i és una solució molt clara i molt fàcil, és a dir, els combustibles, la major càrrega del preu del combustible són impostos. Val? I la manera d'ajustar això, perquè aquesta és una cosa que en aquest país no passa. Quan passa tots aquests processos inflacionaris i tal, tothom ha de fer sacrificis, tothom s'ha d'ajustar els pantalons, menys les administracions, que ni deflacten els impostos, que ni rebaixen ni un punyetero impost, que és el que és més directe, són les solucions més directes a aquest tipus de coses.
11: Vol baixar impostos, David.
12: Bueno, jo m'ensenyo... Estic parcialment d'acord, però per què ho dic? És cert que a les administracions els hi costa més, doncs, abordar la qüestió impositiva, entre altres coses perquè tothom va a picar la porta a les administracions perquè posi més recursos. Aleshores, jo no sé com dir-ho en català, no? Però soplar i sorber no és possible a la vegada, no? Aleshores, aquesta és la paradoxa del nostre temps. Avui els pagesos ens reclamen a les administracions perquè nosaltres som els responsables de que posem més solucions. I en aquest sentit, ho he dit, el president de la Generalitat avui està a Brussel·les. També li he de dir, hem de tenir un president de la Generalitat amb capacitat de poder ser rebut pel president del Consell Europeu per parlar d'aquestes qüestions, que també forma part de la capacitat d'interlocució que tenim com a país. I dic, jo ho conec. Miri, escolti, jo he estat aquest estiu amb el grup d'agricultors afectats per la plaga de conills. He estat a Aitona recollint fruita amb la gent de les cooperatives d'Aitona. I sóc molt conscient de la qüestió que hi ha en relació als carburants. Se n'està parlant amb el govern d'Espanya, perquè saben que el sector de la pesca té unes bonificacions que no estan exteses a la resta de sectors, i aquesta és una forma part del diàleg. Ho hem afrontat, qüestions que són vitals pel sector de la pagesia, que és les inversions, per exemple, en regadius. M'he posat certa sènia. Quants anys fa que teníem la infraestructura i no estava en marxa? Més de 16 anys. El canal de Tremp, de la conca de Tremp, on estem ampliant el regadiu, que és fonamental, entre altres coses, perquè siguem, diguem-ne, més resilients a les sequeres que estem tenint, no? Reduir la burocràcia, que és un dels mals del nostre temps. No pot ser que tinguem pagesos que passen més temps omplint papers. Què em deien a mi? Quan jo vaig estar amb ells ara a l'agost, no? a Verdú, que, escolti, passo més temps omplint papers que fent la meva feina. Això té a veure, doncs, amb una normativa ambiental que hem anat creant, que a vegades no aconsegueix el seu efecte, i l'única cosa que fa, doncs, és dificultar les coses a la gent. I aquestes són les qüestions que el govern aborda. Ara també ho he de dir, i també vull dir-ho, perquè al final, darrere de moviments molt extensos a la nostra societat d'emprenyament, perquè la gent li costa arribar a final de mes o perquè omplir el dipòsit és més car, també hi ha que explicar, i crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Els ciutadans directament a la seva butxaca, i les administracions perquè hem de donar resposta. Jo li crec que és significatiu que a Espanya hi hagi hagut un dels pocs presidents que s'oposés en aquella guerra, que ha sigut un desastre, que anaven a canviar el règim i no ha canviat el règim iraní. L'única cosa que ha fet ha sigut empitjorar les condicions de seguretat a tot l'Orient Mitjà, que els preus dels fertilitzants, que majoritàriament venen del Golf Pèrsic, estiguin disparats, i que el preu de l'energia estigui disparat. Aleshores, això també hem de ser capaços de posar-hi noms i cognoms, perquè si no ens farem un mal favor. Perquè del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultres, que se'n volen aprofitar. I crec que també forma part de la responsabilitat de la política assenyalar-ho. Perquè tots aquests que se'n volen aprofitar, cal explicar que també per l'altre cantó són els responsables de crear una part d'aquests problemes. Ara bé, les administracions, ningú ens treu la responsabilitat d'arreglar els problemes del dia a dia. Podem no haver creat la guerra, però ens toca arreglar les seves conseqüències. I en aquest sentit, bueno, com saben, el conseller Ordeig, diguem-ne, és algú que parla molt clar en aquest sentit, d'interlocució amb el sector de la pagesia, i atendrem les demandes que ens han fet avui com les que s'han anat realitzant durant el conjunt de l'any, perquè és un sector molt afectat. Molt afectat, com m'ho han sentit dir, en el cas de la pesta porcina africana, doncs, per protegir el sector càrnic en el nostre país, calia, no?, acabar amb la plaga de porcs senglars que hi ha, que ha sigut enorme i descontrolada durant molt de temps. Cal acabar amb la plaga de conills que hi ha. La gent no es fa la idea de quins són els efectes de la plaga de conills a l'Urgell. Hectàrees de camp de cereal destrossades i hectàrees de vinya destrossades pels conills. Ens pensem que n'hi ha 3 o 4. N'hi ha centenars de milers que estan descontrolats perquè no s'ha fet control cinegètic durant molt de temps, centenars de milers. No estem parlant de centenars de milers que es mengen sencers a l'esforç d'agricultors que estan fent la collita de cereal o de vinya. Jo he vist els camps de vinya arrasats per la plaga de conill.
13: Perdó, això mateix. La solució, això, que és pelar conills a punta pala?
12: 300.000.
13: Parlant en plata, però hi han regulacions que no permeten fer aquest genocidi de conills.
14: I compensar els danys, no és només pelar els animals. És també
13: però el primer és disminuir la població. Podem dir més amable o menys amable, però és el cas.
12: De salut pública, eh? Estem parlant d'una qüestió gairebé de salut pública.
13: Estic totalment d'acord. Però les regulacions que no els hi permeten, això s'ha aixecat, està...
12: Jo li dic, miri, hem fet control poblacional a aquesta zona des del 2025 amb més de 300.000 captures a tota aquesta zona. Ara bé, ha significat, doncs, contractar equips que estan treballant juntament amb els pagesos, paguem la munició que molts d'ells han de fer servir, paguem els protectors que es fan servir pels conreus, però ho dic perquè moltes vegades, amb una certa idea romàntica que tenim des del món de la ciutat cap al món urbà, jo defenso molt els animals, però això no té a veure amb l'altre, és que estem parlant d'hectàrees arrasades de cereal o hectàrees arrasades de vinya els problemes que genera la fauna cinegètica en el nostre país o problemes que tenen amb enfermetats que poden entrar dintre de les granges, no? I aquesta és la nostra obligació, és fer-ho.
14: Pots tenir com a 50 caus en un sol, jo els he vist, en un sol camp. O sigui, sí, però, és una cosa esperbarant.
15: Però això no, és,
14: comuns,
15: però això no és conseqüència de cap política de Trump ni de l'extrema dreta mundial. I les persones que estan governant l'any 2025 i el 2024 també formaven part. Hi ha hagut una demonització del control cinegètic perquè la caça són tots uns desgraciats.
12: Però no d'aquest govern, etcètera. No d'aquest govern. Aquest govern ha sigut molt clar amb això. Li dic molt clar.
15: És que, però és que el que està clar és que a Catalunya no ha governat mai el Partit Popular i que fa 8 anys que a Madrid hi governen forces d'esquerres. I, per tant, que totes... És a dir, nosaltres podem pensar que la inflació és el resultat del que fa l'extrema dreta en el món.
12: Bueno, i si en comptes... És bastant cert, el cas del combustible... Sí, sí.
15: Sí, bueno, com si no hi hagués hagut guerres mai i si no haguessin tingut problemes d'aquest tipus mai. Sempre les afectacions, la geopolítica mundial ens afecta, però... I si resulta que la causa d'aquesta onada d'extrema dreta no és aquesta inflació, sinó és el contrari. Unes polítiques públiques socialdemòcrates en el món, sobretot a Europa, han acabat generant cansament perquè no veuen que les coses s'arreglin. Abans s'ha parlat de com s'ha aplicat la llei de l'habitatge a Catalunya. Catalunya són campions de desnonar persones, de que les qüestions en habitatge no s'hagin solucionat, i els que tenim contacte amb Madrid i Barcelona veiem que la situació és pràcticament la mateixa. Es pot dir que aquí s'han construït no sé quants habitatges, però si tenim un problema que hi ha 2 milions de persones més, per molt que 50.000 semblin molts habitatges, resulta que no en són tants. El que vull dir amb això és, potser el que li ha passat a la gent és que ha pensat, no sé si equivocadament o no, jo no dic que això sigui cap solució, però potser pensa, bueno, si fins ara el que hem vist és que aquests no ho fan, i els altres, que suposadament són el coco, fa tants anys que no governen, doncs potser hem de canviar i hem de tornar a donar-li carta de credibilitat a altres persones. Tenint en compte, i jo ho reconec, que això no és ni fàcil i que moltes de les polítiques que es puguin fer no són d'ara per demà i que la paciència ciutadana és petita, perquè nosaltres volem que tot es resolgui ja i no es resol ja. Però, home, uns quants anys després d'estar, ja sigui per la pròpia, el protagonisme del Partit Socialista o per estar en col·laboració amb altre... Resulta que no s'ha... Que els conills han crescut... Quants? No sé, 3 milions de conills. Però què ha passat? Ha passat que la gent no ha fet els deures.
11: Per acabar, ara... conseller, sí.
12: Bueno, jo, mira, com tot, la vida és complexa i la realitat del món encara ho és més. Que és una obvietat. O sigui, no és opinió, és real, diguem-ne, que la inflació, el preu dels carburants i dels fertilitzants està posant per una guerra que nosaltres no hem provocat i que això està provocat per un moviment ultra que governa els Estats Units i Israel, és així. Tothom ho sap. Escolti, aquesta guerra tothom sap com va començar. I hi ha hagut guerres al món, aquesta afecta, diguem-ne, l'epicentre de l'energia mundial. I està tot el món desendreçat. I uns aranzels que nosaltres no vam demanar, que per cert són un desastre per l'economia americana, però també ho són per la resta del món. Això, diguem-ne, és cert, és així. El preu de l'energia, de la indústria, és menys competitiva per culpa d'aranzels, per culpa del preu de l'energia. Ara bé, el nostre país ha d'estar centrat en donar solucions als problemes del dia a dia. Crec que aquesta és una de les qüestions pel qual el president Illa va arribar a la presidència de la Generalitat, intentant passar pàgina dels últims 10 anys amb l'objectiu de centrar les energies de les institucions en els problemes que importen a la gent. Dient-hi a la gent la veritat, les coses no se solucionen d'un dia per l'altre, però si som constants, si fem la feina, si tenim aliances amb el govern d'Espanya, amb les institucions europees, aconseguirem coses positives per Catalunya que acabaran sent coses positives pels catalans. Ho he dit abans, acords amb el govern d'Espanya per ampliar els Mossos d'Esquadra, que per cert han fet que els delictes baixin a Catalunya un 7%, ampliar els jutjats, augmentar els recursos en l'àmbit agrícola, en els regadius, posar en marxa un pla en matèria d'habitatge. Bueno, són qüestions que requereixen temps per afrontar una transformació que és importantíssima al nostre país. Ara, vull dir, cal que les institucions posem les energies en resoldre els problemes de la gent, en atacar aquelles qüestions que són immediates, siguin els conills, siguin la qüestió dels trens, sigui l'aeroport, siguin les infraestructures viàries a casa nostra. Quant de temps hem estat discutint sobre si s'havia de fer la B40 entre Sabadell i Terrassa? I aquest govern ha pres la decisió que s'ha de fer, perquè és que si no el país estarà congestionat. Durant massa temps ens ha costat prendre decisions. No? Escolti, aquí, encertat o equivocat, això la gent ja ho jutjarà, però crec que ara hi ha un govern que pren decisions, que mana i que arriba a acords. Amb l'objectiu de què? De tirar el país endavant i de poder-ho fer amb consens amb altres formacions polítiques. Perquè també li dic, en aquest combat que hi ha entre els pro-institucions i els anti-institucions, diguem-ne, i està cridat tothom. I està cridat tothom. Totes les formacions democràtiques en favor de resoldre les qüestions per la via de la política...
11: Ho diu per Junts.
12: Bueno, ho dic en general perquè s'ha de fer política útil. Renunciar a fer política útil només alimenta els extremismes. I ho he dit, en el cas de Junts, crec que ha sigut un error enviar la legislatura a petar amb els dos decrets de l'habitatge, perquè crec que tenia moltes coses importants per seguir avançant. Què espero, no? Ara, si em permet, en relació a Junts, no? I van dir, bueno, és que no investirem un govern de Pedro Sánchez, però tampoc investirem un govern de PP i Vox. Bueno, aleshores, per què serveixen? Si aquestes eleccions van de si Espanya té un govern encapçalat per president Pedro Sánchez amb una majoria progressista que sigui sensible amb Catalunya o una alternativa del Partit Popular i Vox, per què serveix algú que ja diu d'entrada que no servirà ni per investir a uns o per investir als altres en les eleccions que són més dicotòmiques que mai?
11: Conseller de la Presidència, Albert Dalmau, gràcies per acompanyar-nos.
12: Moltes gràcies.
11: Ara ho comentem.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
18: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
17: Deu ser això, sí.
19: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
17: Et trobo a faltar.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
22: Soc Anabel Casés Lletxuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. 4 generacions d'Atlàntida.
23: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
24: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
25: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Intervencions ràpides per tancar. David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares, Montserrat Nebrera i Arturo Puente. I de seguida també tenim dos convidats avui il·lustres, que de fet us deixaré que us quedeu també, si voleu, perquè segur que podreu preguntar diverses coses. A veure, Nacho Corredor, què te semblen les paraules del conseller?
26: Bueno, aviam, hi ha un contrast evident en la primera part del debat que hem tingut avui i la segona, no?
11: Sí, això és veritat.
26: Primera, no? Sí, sí. La primera, diguem-ne, estàvem parlant de qüestions que no tenien res a veure amb cap política pública, ni cap diferència programàtica, ni cap diferència, diguem-ne, de com encarar el futur del nostre país i del món, i la segona part, diguem-ne, doncs, ha aterrat fins i tot doncs, el que el David Madí ha anomenat el genocidi dels conills i com gestionar des de plagues de conills, de porcs senglars, la gestió ferroviària, etcètera, etcètera. No? I jo crec que això és el que és exigible en aquests moments a un representant institucional, no? I més encara quan hi ha espais que el que canalitzen amb molta habilitat i, de fet, doncs, amb motius de sobre per part dels qui ho recolzen, que és l'enfadament, no? I davant d'aquesta emoció, el que s'ha de fer és gestionar. D'una banda, fent fronting, parlant, penso que deia també el conseller Dalmau, com a adults, als ciutadans i explicant el que és complicat, el que és possible i el que no és possible, però entomant la responsabilitat de gestionar la complexitat del nostre dia a dia. El que a mi em crida l'atenció també de Catalunya en aquest cas és que aquests senyors que porten 2 anys al govern semblen moltes vegades en el debat públic que se'ls fa en responsables de 15 anys d'inacció política en general des de Catalunya. I em sobta perquè molts dels qui tiren encara moltes de les coses que no estan funcionant, per exemple l'aigua, són dels qui han participat durant 15 anys d'un ecosistema i d'una dialèctica on l'aigua importava el mateix que li importen els que, diguem, els protagonistes de la primera part de la conversa. I això a mi és una de les coses que em crida l'atenció de Catalunya. Però vamos, que el contrast crec que ha estat evident entre la primera i la segona part del debat d'avui.
14: Molts fronts oberts pel govern, més que mai, diria. Però bueno, com que avui parlem de pagesos que són al centre de Barcelona, una dada que és esgarrifosa. Entre el 2020 i el 2026 han desaparegut el 45% dels afiliats d'armaderia, agricultura i pesca de la Seguretat Social. Estem en menys d'un 1% de pagesos professionals. Avui el que reclamen, perquè clar, sí, hi ha conills, hi ha un tema de l'aigua. L'aigua, per desgràcia, arribarà, s'ha de fer, però arribarà tard ja per a molts pagesos,

0: així, amb desigualtat i fins i tot també amb qüestions com finalitaris, com estàndards de producció, és a dir, ens perjudica els ciutadans, perjudica sectors econòmics claus i sobretot els pagesos, que ja estem tocant fons. Deia el conseller Dalmau, un tema que m'ha semblat interessant, recollia algú de les manifestacions que hi ha avui aquí, que deia que s'està parlant sobre els ajuts directes als carburants, no? Jo recordo que hi ha una disposició dels pressupostos d'enguany que ja preveu uns 200 milions d'euros que de fet provenen de la Unió Europea pel tema del conflicte i el canvi climàtic que es poden aplicar aquí, no? Suposo que això es parlarà, se deu estar parlant, perquè és absolutament imprescindible que els pagesos, ja no et dic que sobrevisquin, perquè estem en uns nivells lamentables. I a més, això no és inevitable. Justament el cap de setmana passat estava a Bolònia. Clar, tu quan veus allà la distribució, que és allò capital gastronòmica de l'agroindústria de qualitat, no? I tu quan veus allà la distribució de les grans cadenes, a Espanya hi ha un 60% de tota la distribució alimentària que ja està en mans de les grans cadenes, i a més circularment només amb una, que és Mercadona, el 20%. A Itàlia és el 30%. Això possibilita, i acabo, que hi hagi ecosistemes, que hi hagi comerços de proximitat, que hi hagi restauració amb qualitat, que hi hagi pagesos del territori. I si us fixeu, els italians no acostumen a estar a les manifestacions dels pagesos italians, perquè l'ecosistema i el model és diferent, i crec que aquest país ha de començar a caminar cap aquí, perquè si no simplement desapareixerà el sector agrari.
1: Bueno, Artur, que avui saludar els nostres convidats.
2: Té raó Nacho Corredor quan diu que no és, ni és just ni és raonable demanar-li a un govern que porta dos anys que ho arregli tot, a no ser que ell hagués arribat dient que ho solucionaria tot immediatament, com és el cas. Aquest és el problema d'aquest govern. Va arribar dient que faria immediatament un salt, una transformació històrica en els serveis públics, ens va dir. I dos anys després no acabem de veure solucions estructurals, ni tan sols que les coses vagin millor en pràcticament cap cosa de les importants. No en educació, no en rodalies, no en habitatge, no en serveis públics en general. És més, la convocatòria d'eleccions ha deixat aquest govern sense la seva raó de ser en coses com ara el finançament, el FLA, ho has citat tot. I això deixa, jo crec que els objectius i el futur d'aquest govern una mica tocat. I a més, tinc la sensació que és un govern de moltes paraules que després li costa una mica aterrar en fets, per fer una mica d'honor a la venda de fum. Molt bé, no? Això de vendre fum està molt bé a la cuina, no també a la política.
1: Avui ens acompanyen dues persones, avui que hi ha protestes, per cert, dels pagesos, que també en poden parlar. Ferran Adrià, Albert Adrià, bon dia.
3: Bon dia.
1: Com
3: bon
1: esteu?
4: Bé.
3: També.
1: Mi heu estat mai al Bulli, tu sí, David?
5: Jo he tingut el privilegi d'estar-hi diverses vegades, i tenir uns records sensacionals. I, vaja, deixa-m'ho dir, jo crec que el Bulli i el Ferran Adrià no és que hagin estat el millor restaurant d'una època. Segurament és el millor restaurant de la història i irrepetible en tots sentits, no?
4: Moltes gràcies.
2: Jo no hi vaig estar, crec que ja nacionalment no em pertocava, però he estat molts cops a la Cala Montjoy, vaig estar al museu i m'hagués encantat, i conec molts dels plats perquè soc un gran fan.
4: Tens que anar al restaurant de l'Albert.
2: Sí, l'Aritma,
4: i tant. És el més semblant que seria el Bulli actualment.
2: I estic molt
4: millor.
2: I estic absolutament d'acord amb la idea que això que va passar al Bulli va ser irrepetible.
5: Però deixa'm afegir una cosa en termes històrics, que és el mèrit. És l'alta cuina mundial estava dominada pels francesos des de feia segle, un segle i mig, quatre segles.
1: Ho va pagar el Ferran.
5: Quatre segles. Vull dir, trencar allò i que de cop i volta, perquè a més el Bulli és l'inici d'una explosió, l'inici amb algun altre, però l'inici d'una explosió gastronòmica a Catalunya extraordinària. És un fet. Passa que hi ha molta gent, i especialment en la política, us he de dir, que hi ha molta gent que no sap menjar.
0: Jo em vaig posar la llista de vull anar, però clar, ja mai vaig ser l'afortunada. Bueno, sí que voldria dir, he vist ara la sèrie, per fer felicitats d'aquesta casa, amb la sèrie, Sí que voldria dir, i si no, sisplau, corregiu-me, que el que estàvem dient abans, una gran gastronomia, una revolució gastronòmica i de l'alta cuina, com van fer ells, no seria possible.

0: sense el pescador de proximitat, sense el pagès de proximitat.
1: Ara parlem d'això.
0: Sobretot això. I crec que una cosa no pot existir sense l'altra i, per tant, cal que això estigui com a prioritat damunt de la taula de la política.
1: Bueno, jo l'aconsello a la gent visitar el Bulli 1856, que obre 15 d'abril així, i després anar a sopar Enigma, que és la teòrica i la pràctica. Vull dir, és una experiència fantàstica. Després que t'agradi o no t'agradi, en els restaurants, com tot, que poden agradar o no, però com a experiència tal. Amb això dels pagesos i tot això m'agradaria dir... Tal. Nosaltres vam fer, no sé si quan vam vindre l'altra vegada, un giro que es diu el plan d'empresa Génesis.
2: Sí, tal.
1: Vale. A veure, a Espanya, dono dades d'Espanya.
2: Que és un llibre que és, per situar-vos, un volum enorme, perquè no expliques com no fotes una nata en un negoci com aquest. Però, bàsic, per resumir.
1: Com aquest, vull dir, com observa. A Espanya n'hi ha entre autònoms i petites empreses d'una nou empleat 3 milions. Aquí tothom parla de les grans empreses, solo n'hi ha 6.000. Jo no sé a veure quantes vegades parla d'això en aquest... Vale, fins al 29 d'abril. Això que em deies, no sé si n'hi ha 800.000 petits agricultors.
0: A l'Estat, vols dir? Sí.
1: Ningú fa plan d'empresa. Vale, ningú fa comunicació. Ningú... tal. La majoria estan fallades. Tu no pots fer 3 hectàrees, no dona, també has de donar. A veure, té que haver una formació empresarial i financera per a aquests 3 milions de persones.
2: Un autònom, pels pagesos, vols dir, eh?
1: No, per tot
2: per les totes petits, les empreses.
1: No, clar, vull dir, un autònom, un fontaner...
2: Pels pagesos.
1: Sí, no, però els pagesos. Nosaltres... I n'hi ha exemples. Jo crec que els petits pagesos, parlo, tenen que fer venda directa. Se tenen que saltar... tal. I n'hi ha exemples. Mira, n'hi ha una empresa que l'any 2000 diu Naranjas Lola.
2: Naranjas Lola.
1: Sí. No, 2000. Google és del 98. Ja vendia online. I saps què va fer? El Bulli ens va enviar una caixa de taronges. Van dir, hòstia, són brutals. I se'l va enviar als millors cuiners en aquella època del restaurant d'Espanya. I va dir, no els deixeu posar en la web. Faltaria més. Un altre, el Pau Santa Maria, el fill de Santi. Té un d'això, directe. Té que fer directe. Tu no pots, vale, no... Otra cosa són les grans, com es diu, les grans productors...
2: Just ahir parlava amb una pescadora, l'única dona pescadora que hi ha al Port de Barcelona, la primera i l'única que hi ha, sí. I em deia, el peix és car, em deia no.
1: Sí, però
2: el peix no és car, el que és car és l'intermediari.
1: Però mira, tu saps
0: que... El que és car és que no arribin els salaris a comprar un quilo de rap.
2: No, però el que em deia és que... No, que deia que el que ella cobrava pel peix no és car, és que hi ha molts intermediaris.
1: Però aquí no va. Escolta, a part del peix, a Roses... No, jo vaig parlar amb la gent de Roses i, primer, fan caldos. Veieu tots els fumets? Són brutals. Això pot donar més diners que la pesca. Visites a la llotja, a la lonja, a la subhasta. El turisme, o sigui, és de les coses més maques del món, veure i tal, i sobretot si no tens mar i tal. Tres, anar a pescar gamba. Te dic gamba com podria ser. Te cobran 300 euros per persona a un estranger, no hi ha cap problema. És una experiència, et juro, vale, que tu dius que la gamba és no barata, no, lo siguen. La gent va aixecar a fer un barco i tal. La ramaderia igual. Nosaltres tenim el fill del Marcus Pineda, que vull estar fent i tal, i tens que vendre directe. I tal, com es fa això, d'això, i tenim que estar que formar, tal, los restaurants passa igual, ja vam parlar, los restaurants... Sí.
0: Però això també va amb una debacle general del món rural, i això passa a França, sí, i passa a molts llocs. És a dir, els ramats no pasturaran al parc de la Ciutadella.
1: Això està bé.
0: D'acord? No. Pasturen on? Al Pallars, sí, a la Terra Alta, i cada cop n'hi ha menys, per exemple, si parlem de ramaderia extensiva. Estic d'acord amb tu,
1: Sí, però no n'hi ha tanta gent que pugui pagar lo que val un pollastre de qualitat que val 25-30 euros quan el 95% dels espanyols i dels catalans no guanyen més de 1.300 euros. No es té que fer populisme, perquè si no la gent diu, mira, jo era íntim amic, l'Albert i jo, de Carlo Petrini, que és un senyor que va crear Slow Food i tal. Jo se lo vaig dir 20 vegades. Diu, no pots fer populisme. Jo compro Clògic, I de proximitat. Mira, els pagesos de la Boqueria, nosaltres hem vist que m'han gustat de la Boqueria. I comprem.
0: Els costos de producció són els que són. El tema és que, com tu has dit, després la cadena és la que s'emporta el gran benefici.
1: Sí,
0: I ara el que demanen avui aquí és justament el compliment de la llei de la cadena alimentària que està aprovada la primera el 2016, la segona el 2021, i que impedeix vendre per sota el preu de cost.
3: I una cosa molt important, eh?
0: Llavors,
3: una cosa molt important.
0: Som?
3: Hi ha productors, hi ha petits productors, que és molt interessant, quan parles amb ells el que et diuen és no puc baixar el producte fins a Barcelona en el dia, per exemple.
1: Veure,
3: no tinc cadena...
1: Home, no, collo, a veure, que l'Albert arriba al restaurant de Galícia, sí, perdona, ostres, i de Sebastopol, avui en dia n'hi ha...
2: Sebastopol al dia.
1: No, no, això m'entén.
3: Evidentment.
1: Escolta'm, no ho sento, jo tinc experiència real, i l'Albert també...
4: 12 proveïdors de peix.
1: 12.
4: 12.
1: No, no, escolta'm...
4: A tot l'estat.
1: Mira, la majoria de restaurants que tanquen a Espanya... No sé, a Espanya, crec. Tanquen 12.000 restaurants a l'any. Vale, s'obren. La majoria estan fallidos abans d'obrir. I això és fàcil d'explicar. Tu ara, fíjate que t'ofereixen a treballar als Estats Units, com a periodista o com a... 1 milió d'euros a l'any. Vale? És una metàfora.
2: Som-hi.
1: Vale. No, no, no, no.
5: Ah, quina pena.
1: No. Què passa? I te compres un pis aquí, al costat d'aquí, que te costa 2,5 milions. Vale? I a los 6 mesos se foten al carrer. Què passa?
3: Que estigui...
1: Que el banc es queda... Vale, normal. Oye, no van a regalar el resto de...
6: Bueno, aviat diran que no és normal.
1: No sé, vull dir...
5: Has dit una cosa amb tota la...
1: Jo pago els meus impostos.
5: Has dit una cosa absolutament lògica.
1: No, jo pago els meus, i pago bastants. I l'Albert també. Està molt bé, però no és el tema. Això... Sí, mira, si voleu, quan val jugar un pis a París? Quan val jugar un pis a Londres?
3: No, no gaire més que aquí, eh?
6: No. I tant.
1: Nota que no viatgeu.
2: Sí.
1: A Nova York, per menys de 4.000 euros, tu no jugues ni una xabola.
2: I no al centre.
1: No, a Manhattan. No.
3: Sí. Ni si m'acudiria a discutir jo.
1: No, no,
3: discutir.
1: Ni si m'acudiria. No. Mira, jo tinc... No, però jo tinc una filosofia. Si no n'hi ha dades, jo no debato. ¿Por qué? Porque estem en un moment de dogmatisme. Vosaltres la política li dieu polarització, dogmatisme. Lo que yo penso es lo que... No, perdó, dades. Quan jo te dic que los 800.000, ¿vale? Segurament n'hi ha més de la meitat que no han fet un plan d'empresa i tu, con 3 hectàrees del millor tomàquet del món, l'Albert compra tomàquet a 20-25 euros, ¿no? Albert?
4: Sí.
1: ¿Vale? Ei, i te lo ven en directe, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Funciona.
2: L'Albert va dient que sí.
1: Vale, no, ara funciona, no, però crec que és un tema important.
2: Que sí, Ferran.
1: Perquè nosaltres, si n'hi ha algú que recolza a los petits productors, i tal, ha sigut l'alta cuina. Perquè qui la pot pagar?
2: Sí.
1: A veure, és qui la pot pagar, vull dir, i tal. Bueno, jo no parlo en 5 minuts.
2: No, sí que parles.
1: No.
3: Jo que venia a dir que hi ha gent, per exemple, que es dedica al formatge, que està allà a la muntanya i que et diu, jo per baixar el formatge, la llet crua, per exemple, la llet, no puc baixar-la perquè no tinc mitjans de transport que facin...
1: No, però per tant, que n'hi ha, no torno a dir, que n'hi ha, vull dir, com us diu, totes les empreses que te poden portar.
3: Sí, però que no poden pagar-lo perquè són molt petits.
1: Ja com està. Que no poden pagar-lo? Doncs
0: pues que facin cooperatives, com tota la vida.
1: No, això que lo paga el restaurant.
0: Això també,
1: Lo que no pot ser... A veure, si tu no tens... El primer d'això de... Això diu marketing, ¿vale? És la ventaja competitiva.
3: No, clar.
1: Ventaja competitiva. Què de diferència hi ha en el teu producte?
6: Ha vingut un cuiner aquí,
1: Què de diferència hi ha en el teu producte? A partir d'aquí...
0: És important.
1: 20, anem a usar petits productors que tenen d'aquí, del pla i tal. La mateixa carxofa. La mateixa. O tu fas una gran comunicació i te montes una història perquè tinc que comprar a un i un altre si la mateixa. Sí, però... Això és el problema de l'educació empresarial i financera, que no n'hi ha, però no aquí, ni a Itàlia, ni a Estats Units.
0: Però, Ferran, també no sé si coincidiràs que no pot ser que només sigui patrimoni de la gent que pot pagar de les classes altes menjar bé. Perquè menjar bé, vull dir, no vull dir alta cuina.
1: Això no és un problema ni de los restaurants de Pallasó.
0: No és dels restaurants, és del salari.
1: Sí, però...
0: És del salari.
1: Sí, per això.
0: I de l'estructura de producció.
1: I vols que fem nosaltres.
4: I després veus als supermercats als Riders esperant, doncs, amb una buixeta, una maquineta de feita i mig quilo de...
0: Sí, sí, em sembla gent
4: de carxofes, de cogombra i pa de motlla. Aquesta és la... la contradicció. Jo, doncs, puc... això, truco a un petit productor de llet a Galícia i el dia següent la tinc. Però petit productor, parlo de petit productor, no? Perquè la nostra obligació com a restaurant és intentar trobar els millors ingredients, i això té un preu. És el que és això. Aquí, a la vergonya, està molt clara que fa molts anys que es debat de que no pot ser que el pagès li paguin 80 cèntims per un quilo de tomàquet i jo, o el client final, acabi pagant 6 euros. Aquest és el gran drama.
1: Sí, però això està en la cadena.
0: Això
1: no, en la cadena que té un sistema.
2: Ferran, tu ho deies, no?
4: A mi havien arribat, els pagesos havien arribat a venir amb cotxe.
1: No, els beneficis de que reformen
4: Mercadona... Després de la pandèmia venien amb cotxe a la porta.
1: Què percentatge tenen? Què percentatge tenen Mercadona?
0: Mercadona té el 20%, no, el 20% de la distribució.
5: Per sota del 5%, per sota.
1: Per sota. Saps quant té Google? 20-30%. Lo diem que, a veure, anem a posicionar-nos en contades. Vull dir, tal, que jo no sé lo bastant per parlar de Mercadona i tal. Jo te parlo de... Mira, l'Albert diu que compres llet. ¿Por qué no compra llet de Cataluña? ¿Sabes por qué? Pues no se la ofrecen. Y ni una cosa que es Instagram. Oye, avui en dia qualsevol petit empresari o autònom, si fa bé les coses i té una certa ventaja competitiva, te lo dic.
2: Vull dir, que pot arribar funciona, a través de les xarxes.
1: Que el món funciona així.
4: Mira, no, jo hi ha un peixater que compro a Màlaga.
2: Costa una mica, Albert, que si et sentirem millor. Sí.
4: Perquè el vaig veure per internet. Per Instagram, perdona, el vaig veure per aquest peixater i vaig estar de vacances i me'l vaig trobar de casualitat a Màlaga. I doncs ets un dels proveïdors, perquè has d'assegurar-te doncs, que més o menys tens un... Clar, fem 40 clients al dia, necessito 40 gambes, 40 carxofes, 40 tomàquets, 40 de tot, no? I això és molt, molt, molt complex. La gent ens fa idea de lo difícil que és trobar 40 unitats, sempre doncs, cercant la perfecció, no? I després una altra cosa és el model de negoci que abans funcionava, el mateix, ara no. No, per diferents motius, no? Un és, evidentment, doncs, per exemple, les 8 hores que treballa la gent. Ara.
1: Gràcies.
4: Si abans en feia 11, multipliques tot el personal per les 3 hores de menys que fa cadascú i, evidentment, necessites més personal.
2: Però tu digues, per exemple, Albert, que amb l'Enigma fas un model de negoci millor que el que hi havia al Bulli?
4: Sí, crec que sí, no?
1: No. El model de negoci...
2: Com a model
4: de restauració de negoci, sí.
5: Model de negoci del Bulli, de marca, no. No era la restauració.
1: Senyor, saps què és el model de negoci, no?
2: Sí.
1: Què és?
2: El model
1: no, perquè... A veure si algú de vosaltres sap la diferència entre model de negoci, plan econòmic versus business plan i plan financer. Si tu no saps això, no pots muntar un negoci. Ja te lo dic ara.
5: Totalment.
1: Què és un model de negoci? És com guanyes diners. Com? ¿Vale? I com guanya diners un petit agricultor? Bueno, pues sí, no sé, vull dir... No, Lola, por internet, ¿vale? Venta d'això. Quants diners guanyes? Quants? Això és el plan econòmic. I si en el que guanyo, puc pagar els crèdits o la inversió. Bueno, això és essencial. El Bulli, que tu, don, perdia diners, però tot tonto, què? No, directament. Per això estic retirat i la fundació... Sí, escolti'm.
2: Si el Bulli no perdia diners.
1: A veure, el model de negoci del Bulli...
5: Era més ampli.
1: Nosaltres, amb el senyor Albert... El senyor Albert Adrià, que no va voler ser soci, del Juli meu. Bueno, eren assessors a vegades de 12 multinacionals. PepsiCo, vale, Nestlé, vale, lo que nos pagaven.
2: I el negoci tindre... del negoci.
1: No, jo te puc explicar. Jo era assessor de Caparabo l'any 2000, marca blanca. Caparabo i després PepsiCo. I era un és, jo. I tal. Llavors nosaltres guanyem amb això. Nosaltres l'últim any...
4: He de dir que no repartia molt, eh?
1: No, final de 2011 vam fer 30 sopars per recaptar fondos per la fundació. Vale? Vale. Saps quan va pagar la gent? Any 2010, crisi total. 5.000 euros per persona.
2: Per sopar. Per sopar.
1: Era una fundació, era amable.
2: Clar. Per una causa noble.
1: Sí, però igual. 5.000 euros per un senyor que té 1.000 milions és el xocolat del loro. Clar, per mi, vull dir, clar, vull dir, com per nosaltres, sí, patir un cèntim. No, clar, vull dir, té que entendre això. I n'hi ha molta gent que té molt diners al món. Quan tu compres, ventaja competitiva, mundial, ¿vale? O solo de, no, gent de Barcelona. Vull dir, tal. Llavors nosaltres podíem haver posat això, i només ho vam fer. Perquè la vanguardia, que és el que ens dedicaven Albert i jo, què és? Los que van davant i maten. I la vanguardia és que jo, abans de canviar la meva filosofia, tanco el restaurant. I nosaltres vam mantindre fins al final aquesta... Per què? Collons, perquè el que nos pagava PepsiCo era com muntar els restaurants. Vam estar 14 anys...
2: O sigui, podies viure amb Pepsi sense no, restaurant.
1: Però quan tenies 10.
2: Vale. Yeah.
1: Però cuidao, això és lo maco. Vols que t'expliqui el que deia ell? 84-98, jo cobrava... Ell cobrava més que jo, me sembla. Sí. Vale, no. Sí. Cobrava lo que serien ara 2.000 euros i eren Juli i jo, eren els propietaris del Bulli.
2: Sí, sí.
1: Vam aguantar 14 anys i eren més feliços que el Teta.
2: Això ho explica molt bé la sèrie de TV3, que allà no se't veu rentaplats a la sèrie, però tu vas rentaplats, no?
1: Sí, la vegada no s'ha pogut explicar tot, perquè són 6 capítols i tal, que per cert volem donar la gràcia a tothom de Catalunya. Ahir me van dir les dades, 1.450.000 descargues en CAT.
2: Sí, el 3CAT.
1: No. Segons me van dir, la més gran...
5: I el descobriment de les noves generacions. Perquè el Bulli... Jo, per exemple, explicava... Jo em vaig demanar matrimoni en el Bulli.
2: I demanar matrimoni la gent ara no sap què és, vols dir?
5: No. I els meus fills, per tant, el producte d'aquell matrimoni, ara han vist el Bulli i estan al·lucinats, no? I tu, papà, aquí havies anat i tal, i al·lucinats, i estan fent un descobert.
1: Quants anys?
5: Al·lucinats.
1: Perdona, però...
3: Sí, jo tinc 38.
1: Vale, doncs la revolució comença el 93.
3: Clar,
1: vale?
3: Clar.
1: Quants anys tenies?
3: 5.
1: Però com tu, no, 50, 50 setxes.
3: Però
1: és un revival a nivell mundial, perquè ara surt a Netflix mundial, acompanyat d'un documental de veritat amb tota la innovació.
2: No, documentals, de veritat. N'heu fet 5 de documentals del Bulli.
1: Sí, però ara fem un resum de la innovació. Perquè a Catalunya i a Espanya el 80% de tota la innovació mundial del 93 al 2015, etcètera, que és el que jo tinc controlat, va néixer aquí. No n'hi ha cap empresa... Saps quan significa la restauració a Espanya i a Catalunya del PIB? Bé, són dades, no. 6,7. Quan representa l'agricultura? 2,3. No, no, per posar... No, per posar...
0: No,
1: però a mi, si m'entén. I l'indústria alimentària, no, 2,5. No, la restauració mou... dades d'Espanya, 1.800.000 empleos. O sigui, això no és un lloc de quatre... D'aquí parlo McDonald's, anim... No, però la gent va menjar McDonald's, i tot el respecte, perquè, ei, jo no sé com es pot fer una millor hamburguesa... Jo no ho sé, a mi m'han intentat... M'han ofert McDonald's i dic, jo no sé fer-lo millor al preu que... D'això, sé fer-lo, o sigui, agaf Badella de Girona, no te fots, no fa ser... No, i tothom ho faria, saps? Una hamburguesa amb Badella de... I si lo fas ja en guaio, vull dir... I tal.
2: Posar el focus a la innovació, dius, Ferran.
1: Aquest és el senyor.
2: Sí, sí. Que és el que fas tu a l'Enigma.
1: Era el jefe. Era el jefe.
4: Què?
2: No, dic que és el que fas tu a l'Enigma, dic que neix el
4: Innovar, Bulli. Dius.
2: Innovar, no?
4: Que intentem final... omplir i pagar. Primer, intentar omplir el restaurant, que no hi ha restaurant més maco que un restaurant ple, i després retornar l'inversió, perquè ningú em va dir que no em gastés tots els diners que em vaig gastar. Gràcies a Déu i a mi. Aquest any ja pago, han passat 10 anys i pago l'inversió, amb el qual ja puc respirar més tranquil. I després, doncs, com deia el Ferran, també intentem, clar, posicionar-nos a nivell mundial, no a nivell estatal, sinó que la marca doncs a poc a poc sigui reconeguda a tot el món, arreu del món, i clar, el preu és el que marca la, diguem aquí, no? És el que marca la gran diferència a l'hora de poder venir, no? Jo m'agradaria convidar tothom a venir, no? Però és que l'alta cuina, que per cert no està en crisi, jo decididament crec que no, el que passa que el mercat s'autoregula, no? Una dada que li ha agradat al Ferran, el 2005 hi havia 156 restaurants amb una, 2005, una, dos o tres estrelles, 2025 300 i pico, 306, el doble. Llavors, com ara cafeteries, com ara hamburgueseries, com ara acuteleries, no?
2: Sí, a més, molts restaurants que tenen estrella que neixen de l'esperit Bulli.
1: El tema del preu, això és important primer. Quan costarà una entrada al Barça-Madrid?
2: Depèn d'on vagis.
3: Depèn d'on vagis, però sí. Uns 100 euros. 100 euros. 100
5: euros.
3: El Barça-Madrid?
5: L'entrada de
3: 600 euros.
1: Donen 20, eh?
2: 600 euros.
1: No. Que donen 20 entrades a 100 euros. Que les vull.
3: Jo l'any passat vaig anar...
1: No.
3: A veure un de Champions per 200, sí.
1: No, Champions... No, Barça-Madrid. No.
3: Jo li volia preguntar a l'Albert per què creu que li va costar tant que li donessin la segona estrella, perquè jo crec que era, jo, el món gastro de Barcelona era un clamor. L'Enigma es mereix la segona. Què passa? L'Enigma es mereix la segona. Aquestes coses per què costen tant com no s'ho plantejo gaire?
4: No, bueno, tampoc puc preocupar-me del que no puc controlar, no? Del que no puc controlar, però... la pandèmia va fer molt de mal i jo no volia tornar a l'alta cuina. Llavors, el primer any vaig fer una mica el tonto buscant un model que me'n divertís,
3: sí,
4: que m'ho passés bé. No va funcionar.
3: Còctels, no? Era això, eh?
4: Sí, vaig fer a la carta, ara tant que es parla també, sí, tant del menú degustació,
3: sí,
4: intentava no fer. Jo mateix,
3: no fer menús.
4: Com a client m'avorreixo molt en general amb, yeah, un menú degustació. I vaig començar la carta i després, doncs, després com no volia obrir per la nit, doncs vam inventar l'afternoon drink, que venia la gent allà i posaven un DJ i clar, això suposo que va repercutir una mica negativament a l'hora de reaccionar, no?, a la gent de Michelin, però bueno...
1: Bueno, jo no explicaré la raó, ¿vale? De veritat, ¿vale? No sé si te l'explicarà ell. Bueno, no sé si te l'explicarà ell. Però, a veure, la gent que no escolta...
4: De totes maneres, perdona, jo dic restaurant ple, restaurant...
1: Sí, sí.
3: Ui, tant.
1: Però vaig explicar...
4: El més complicat, no?
1: Com funciona...
4: Quasi pràcticament ens queda, evidentment, lloc. Qui vulgui venir, doncs hi aposto. Però d'aquí al Nadal estem ja bastant plens, no? I dintre de la situació tan complexa que hi ha en aquests moments...
3: Hi ha molts tancaments, doncs, no? De restaurants. Jo estic veient ara... Estan consolidats.
4: I obertures. El que passa que jo sempre explico una mica una metàfora que és com quan tu un nadó nen neix, és una setmana de festa, no? I quan un mor és un cafè.
3: Ja... Yeah.
4: Quan un restaurant obre és una pàgina sencera al diari i quan tenca ni t'enteres.
1: Os vull explicar com funciona l'alta cuina, ¿vale? Que és interessant perquè és com si jo fos i l'Albert enginyers de la Fórmula 1. Va, jo no m'entero de res si parlessin, ¿vale? D'enginyeria, lo dic perquè la gent parla de l'alta cuina com si fos la cuina de casa. I no, és un món totalment diferent. L'alta cuina va néixer fa molt con la civilització, però igual, no anem ara... Vale, ¿cómo funcionan? N'hi ha tot el tema del reconeixement, que passa en el cine, passa en el periodisme, passa en tot. I això és l'Star System. Aquest és l'Star System en la Michelin, Fit Tibes, los 50 millors restaurants, sí, del món, Betchef, tal, más o menos. Però després està el Soterrani, que és el que de veritat mana. Vale? Que tu... tu diràs, aquest periodista ja no està tan
5: com
1: brillant.
5: Ja.
1: No. No està tan brillant, sí, sí, i sí, això sí, no són lobbies, eh? Que això anem parlant, l'Albert parlem molt. Tenim, a veure, que el respecte de no parlar-lo, vale, públicament, però què passa? En el món de l'alta cuina no n'hi ha més de 100 al món. 100. I a veure, no se sap, i normalment 99,99 acertem. A nivell creatiu, perquè, clar, tu vas a un restaurant, t'agrada o no t'agrada? Però faltaria més. Dos, està ben executat o no? Jo la cuina catalana tradicional o espanyola tradicional, ja bastant com tu, tinc els criteris per saber si el producte està bé, y la llego usted también. Cuidado, cuidado, que no es tan fácil. Bueno, bueno, no es tan fácil. Yo la cuina Mongolia, a mí me endonan, no sé si está bien o no. Y después está el valor creativo, que es lo que es la alta cuina. Y eso ya está a nivel estratosférico, que son lo que digo en aquestas 100 personas. Eso es marciano para la gente y está muy bien para hacer, vale, una charla para gente que te escolti, que le vuelve ilusión, pero eso la gente no, la gente tiene que venir que lo que digo al ver, a disfrutar, ¿vale? Y tal. Y si te interesa, no, no, yo con el gente que le interesa y va estudiando y tal, pero el monca así como Juan Sabol, si yo te digo, ¿cuál es el último last show? Al món, al món, no a Estats Units, que ha innovat algo. Bueno, el món és molt gran, Xina, Japó, tal, claro, això lo saben X persones, perquè fan un tema de recerca. Avui, con Instagram, la cuina és fàcil. Si tu dius un restaurant creatiu, en sigui del món, jo diré si és creatiu o no, perquè em deigo això, i l'Albert igual. Llavors, això és com funciona. La Michelin té, és una guia que paga... la persona que va i té el seu criteri. Si no t'agrada, fes una guia. Mira, vale, no, i l'enigma, i això te l'ho he dit, recordes? Bueno, al món no n'hi ha res més clar. I el que digui que no, jo se le demostro tal, quan deia que el 80% de tota la innovació mundial de 8 milions, n'hi ha 8 milions de restants, n'hi ha uns 50.000 d'alta cuina. No, gastronòmic. Aquí també compta tradicional. Que lluiten, ¿vale? Por lo máximo, n'hi ha 8 o 10. I cada 50 anys, un ho aconsegueix. I el Bulli, i tota la nostra generació, Joan Roca, tots els que sabem, el va aconseguir. I aquestes són dades.
2: Sí.
1: És que el problema que n'hi ha, ara en general, és que és dogmàtic.
4: Mira,
1: que
4: jo... doncs, parlant de dades, som uns desgraciats, perquè tu muntes un restaurant gastronòmic que cada vegada doncs, ha de ser més car i més petit. Si fos cantant, saps? Poso més a altaveus i vinga, va. Anem aquí a fer una festa que al final a mi em costa el mateix.
3: Clar, és que és l'únic art.
4: I no deies, Metallica, l'esfera de Las Vegas valia 700 euros per persona. La més barata. Perquè després hi ha una nova tendència que és buscar experiències. Experiència és una paraula molt fàcil de dir i molt difícil de fer, que al final el 20% de la gent paga el del 80% restant, no? I són noves tendències que així al camp del Barça passarà el mateix, que el 20% pagui el mateix que el 80%. I a la cuina, doncs, és que dius, no pot ser un restaurant d'alta cuina barat, és molt complex, és molt difícil.
1: Saps com val un restaurant a Copenhague? El Chimis, Noma, com l'Enigma? 1.000 euros, 1.200
3: euros. El Noma?
1: No.
2: Què val el què?
3: I a Nova York?
2: A sopar.
1: Sí. No, ho dic perquè... Bueno,
2: 1.200 euros.
1: Barcelona? Sí. No, i a París... La majoria de... al món. Hi ha 163 estrelles al món, més o menys. Menys, perdona,
2: 3 estrelles.
1: De 4 plats, carro de quesos i tal, 800 euros. I aquí, el disfrutar, el celler, l'Enigma, les 3 estrelles... Mm-hmm. I perdona, som un país europeu, Això ja no me funciona, el que deia abans, de lo que costa un pis, tal. Això, gràcies a Déu, som un país. Jo viatjo per el món i a l'Albert, i jo estic molt orgullós de viure en aquest país, con tots els problemes que veiem cada dia i tal, però jo crec que la gent no viatja molt i a veure, en parlem, sí, sí. Tal, vull dir, tal, jo dic Japó, no? Japó és el país, no?, de l'economia, un cullo de mico. El 10% té, vale, l'economia tal, el sou a los pobles a Japó més baix que aquí. Clar, i a veure, tu aquestes dades, no, dius, ara no, tal, escolta'm, vull dir que n'hi ha dades, perquè si no, no funcionem. A partir d'aquí, home, ojalà tothom cobressi 4.000 euros, perdona, net, que és el que faria falta per, vale, poder tindre una vida, tal, però jo no sé com, fíjate, la quantitat d'experts que n'hi ha al món, jo no sé com es fa això, ojalà. No, jo crec que qualsevol bona persona és el que voldria. No puja un 10% el salari mínim. Això, entre cometes, vale, no arregla res. És que, vale, pues en vez de comprar una galleta, compra una altra. Ara, jo no sé, ojalà sàpiga com es fa.
2: I a partir d'ara què? Fundació El Bulli, tenim el restaurant Enigma, la sèrie que podem veure al 3CAT, algun projecte, Ferran? Tornar a obrir un restaurant o...
1: Primer, l'Adrià té diversos projectes. Jo...
5: Sí? Allò que heu dit de què? El Bulli 1800, no sé què?
1: Que,
5: a l'abril, què és això?
1: El museu?
5: El museu. Ah, vale.
1: El museu, no, que tothom s'equivoca, ah. Diu, vaig al Bulli Foundation, no.
5: Ah, vale.
1: El Bulli Foundation és una entitat jurídica.
5: Sí. Vale.
1: Vale, molt bé, a la veritat que té diversos projectes.
4: No he signat encara per cap equip.
2: Però hi ha coses.
4: Hi ha algunes, sí. Sí, em vaig prometre també que no faria res més, però la gent va creixent, els nois que porten amb mi molts anys doncs s'estan casant, estan siguent pares i hi ha algun de fer. El cercle de la vida. Però,
2: doncs ho seguirem.
4: Però, bueno, sí. Farem una mica de tot. Em vull apropar una mica més al poble, eh?
2: Ah, doncs mira, doncs ho seguirem amb interès.
4: Sí.
2: Ferran i Albert, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé. I... Tu saps qui és lo pendent? El projecte més important.
2: Que cuinis, que m'ho has prometre l'última vegada, no, encara no. Estic esperant.
1: No, jo vaig cuinar molt aquest estiu.
2: Tu em vas dir que em convidaves i no vas convidar, Ferran. No vas convidar.
1: Però quan vulguis,
2: Si quan vulguis no
1: vas... Home, no buscaré a tu. Ara parlo en serio. La cuina a casa 2026-2036. Aquest és el gran reto de la societat. Perquè no teniu ni punyetera idea la majoria de fer una truita. Ja no dic de fer algo i tal. I el fricandó tampoc fer si arribes a les 8:30. No pots fer el dissabte. Tal. No, parlo en sèrio.
2: El temps...
1: Clar, la gent que arriba a les 8:30 el dissabte, ¿vale? Cuines un fricandó, te portes a la família als mercats, que són fantàstics, i tal, igual. I pots fer una miqueta més i lo congeles que queda impecable. I lo dic... Això teniu que fer perquè no es parla tampoc d'això.
2: Doncs ho farem.
1: No,
2: Ferran i Albert, també. Ferran i Albert, gràcies per acompanyar-nos. Germans Adrià, avui al matí de Catalunya Ràdio. David Badí, Nacho Corredor, Eva Pomares, Montserrat Nevera i Arturo Puente. Gràcies també per acompanyar-nos.
5: Gràcies.
2: Bon dia. Una pausa, ara tornem.
7: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
8: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
9: Per què ens cal avui desencadenar el present?
8: Atura't, pregunta't i reflexiona.
9: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
8: Ajuntament de Barcelona.
10: Fins a 40% de descompte a la gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
12: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
13: Sex.
12: Francesc.
13: Sex. ¿Cómo?
12: Francesc.
14: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
15: O cada uno me llama como quiere.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
17: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
18: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
19: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
20: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
21: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
22: Ja és hora que el món t'escolti.
13: Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
15: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet.
22: 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions amb activitats per tota la família.
15: Música en directe, maridatge de vins i formatges, el trenet de la fira, el bestiòrum i el llatòrum, amb degustacions i moltes propostes.
22: Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
23: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. I és notícia d'última hora. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern. No hauran d'abonar els més de 4 milions d'euros que els reclamaven per les despeses d'organitzar i promoure el procés. Connectem amb Madrid. Paula Brujats, bon dia.
24: Què tal? Bon dia. El Tribunal de Comptes no s'hi resisteix més i finalment aplica l'amnistia a tots els afectats per la promoció del procés a l'estranger. Junqueras, Puigdemont, Mas, Romeva, Bassa, Francesc Homs i una vintena d'exalts càrrecs més del govern de l'1 d'octubre queden a partir d'avui amnistiats, és a dir, se'ls perdona pagar 5 milions d'euros que ja n'havien consignat més de 4 milions a través de fiances. Tots ells van anar a judici, però no es va dictar sentència a l'espera de l'amnistia. Ara, amb l'aval del Tribunal Constitucional a la llei i també després que la justícia europea hagi avalat l'amnistia per aquest cas concret, el Tribunal de Comptes arxiva el cas i els amnistia a tots ells. És notícia d'última hora, la decisió acaba d'arribar i de moment ja hi ha una primera reacció d'Esquerra Republicana, diu que és una bona notícia i que tots els afectats han esperat massa temps perquè arribés aquest moment. Seguirem ampliant les reaccions a partir d'ara. De moment, aquesta és l'última hora, el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia als afectats per la promoció del procés a l'estranger. Paula Brujat, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
25: Ada Colau està disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si això ajuda a aconseguir una candidatura unitària de totes les esquerres per les eleccions generals del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona es mostra oberta a fer un pas al costat si es troba un candidat que generi més consens i fins i tot diu estar disposada a canviar, en cas que això sigui un problema, el nom de la coalició Front Ampli, que ara plega sumar els comuns més Madrid i Esquerra Unida. Son declaraciones en una entrevista a Televisión Española.
26: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación. Aquí lo importante es que vayamos todas juntas.
2: Els pagesos es mobilitzen avui per denunciar l'augment de costos, l'encariment del gasoil i dels fertilitzants i la falta d'ajuts directes al sector. A partir d'aquesta hora, la vintena de columnes de tractors que han sortit de diversos punts del país han de confluir a la B23 a l'alçada de Sant Vicenç dels Horts, en direcció a Barcelona. Un grup de pagesos ha sortit a primera hora des de les Terres de Ponent. Anem a Bell-lloc d'Urgell, per a Joan Álvarez.
27: Hola, bon dia. Una desena de tractors han sortit a les 7 del matí de Bell-lloc d'Urgell al Pla d'Urgell i avancen per l'autovia 2 cap a Barcelona. Aquests tractors que afegir als pagesos que han optat per turismes particulars i altres que s'estan desplaçant en autocar. De l'Alt Urgell al Pirineu n'han sortit una desena més d'Oliana. Jaume Gardenyes, d'Uní de Pagesos, assegura que si no es defensa la pagesia, l'economia de Lleida, molt basada en aquest sector, es ressentirà.
28: A Lleida, el pes de la pagesia representa quasi el 50% de la pagesia catalana. Si no hi hagués pagesia, vull dir, estarien els pobles abandonats.
27: Per cert, avui els pagesos gastaran entre 60 i 80 euros més en carburants en aquest desplaçament entre Lleida i Barcelona que les tracturades de fa 2 anys per l'increment dels carburants.
25: El president Salvador Illa demana des del Comitè de les Regions a Brussel·les que Catalunya tingui pes en la definició de la nova política industrial europea i que l'expansió de la indústria es faci amb criteris de sostenibilitat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
29: Hola, bon dia. El president Illa reclama que les empreses catalanes tinguin un accés preferent a les ajudes que preveu la futura llei europea d'acceleració industrial. És la norma que Brussel·les impulsa per reindustrialitzar Europa i reduir les dependències comercials respecte a la la Xina o als Estats Units.
0: El Made in Europe només serà creïble si es construeix sobre territoris amb una base industrial sòlida, com és el cas de Catalunya. Les àrees d'acceleració previstes a la llei els han de donar prioritat.
29: Illa es reunirà avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, l'espanyola Teresa Rivera, i amb el president del Consell Europeu, el portuguès Antonio Costa. Tots dos són socialistes. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: El Centre d'Estudis d'Opinió acaba de fer públic el seu últim baròmetre, que inclou estimacions de vot en cas d'eleccions al Parlament i també en cas d'eleccions al Congrés. Connectem amb la seu del CEU al carrer Pau Claris de Barcelona. Albert Prat, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, sí, perquè aquesta segona onada del baròmetre constata la tendència de l'última enquesta de la Generalitat. Els socialistes, el PSC, tornaria a guanyar, però segueix perdent pistonada a les urnes, i Esquerra i Aliança es disputarien al segon lloc, amb els republicans lleugerament per sobre. Junts remuntaria una mica respecte al juny, però igualment perdria la meitat d'escons que té actualment al Parlament. El PP i Vox empatarien, l'extrema dreta espanyola no mostra un creixement respecte fa uns mesos, i tant els comuns com la CUP repetirien els resultats que van treure les eleccions de fa dos anys. Si demà se celebressin les eleccions espanyoles que Pedro Sánchez ha convocat per finals de novembre, el PSC mantindria el nombre d'escons que té actualment al Congrés. Esquerra seria segona força, el PP quedaria davant de Vox i Junts passaria del 7 que té ara a 4 o 5 diputats al Congrés. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esports, Marcos García.
4: El Barça és el líder provisional de la lligueta de la Champions. Després de la victòria al camp del Galatasaray, 1-4, van marcar Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi. Jugats també ahir a la Champions, destaquen aquests marcadors. Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0, Villarreal 3, Nàpols 1, Inter de Milà 3, Bruges 4 i Arsenal 3, Lilla 0. De la jornada d'avui ens quedem amb aquests dos partits. A les 9, els enfrontaments Manchester City, PSG i Roma, Real Madrid. En bàsquet avui es juga el partit pendent de la Lliga CB entre les 6 de Joventut i l'Andorra a les 8. Abans, a la tarda, l'Espar Unix Girona debuta a 1:15 a l'Eurocup femenina rebent l'Ostrava Txec. El Mundial Basculi d'Hockey Patins, victòria aquesta nit de l'equip espanyol contra Portugal per 2-4.
23: Fins aquí les notícies.
11: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
2: Arriba l'hora del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens truca l'Helena. Helena, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Des d'on truques, Helena?
5: Des de Barcelona.
2: Molt bé. Vols guanyar molts diners, Helena?
5: Espero que sí.
2: Doncs vinga, això vol dir que hauràs d'anar jugant dia a dia a la pregunta per 50 euros, d'acord?
5: Molt bé.
2: Vinga, comencem per la primera.
1: La pregunta d'avui és de la categoria Com s'avisa el cambrer?
6: Camareros!
1: És tot un tema, això, com s'ha d'avisar el cambrer, que val la pena tenir-ho en compte en moltes ocasions al ser una persona trafegada mentre tu gaudeixes de temps d'oci. La primera resposta i més bàsica seria amb educació. Fes-ho com puguis, però amb educació, i fent servir paraules màgiques com sisplau i gràcies. De fet, et diria que n'hi ha prou amb no ser un imbècil, encara que el cambrer no et vegi o faci veure que no et veu perquè està prioritzant una altra taula. Però, si vols la resposta correcta a la pregunta que plantejo, és que aquí a Catalunya la fórmula més acceptada és aixecar el dit o la mà amb l'objectiu d'establir contacte visual amb el cambrer i, un cop obtingut, dir amb un to de veu discret o fins i tot només movent els llavis, perdona. Ho pots fer, Helena, perquè si alguna cosa sabem fer els catalans és demanar perdó, ni que sigui per existir. En cap cas, per avisar el cambrer s'han d'emetre sons com ara xiulets, allò de xxt, que no ho sé fer, o psst, o txt, o eh. Tampoc s'ha de picar de mans, una fórmula que deus haver vist en una pel·lícula de romans amb poc pressupost. Tampoc s'ha de cridar allò de «Efe!». I en cap cas s'ha de tocar el cambrer o agafar-lo pel braç quan et passa pel costat. Sí. En altres cultures funciona de manera similar. Excuse me, als països anglosaxons, si vous plaît, a França, no cridis garçon, perquè no et faran cas, o Entschuldigung, a Alemanya, que vés a saber què vol dir. I ara et faré una pregunta, Helena. Com creus que es demana el compte d'un restaurant en alemany? Et dono quatre opcions. Frohe Weihnachten. Opció B. Es liebe Wasser. Opció C, Die Gesnung Vita, o opció D, Manchit Jogt.
2: Temps.
6: Jo diria Digaesnu, que deu ser la C.
1: Resposta correcta, sí senyora. Ja tenim 50 euros, Helena. Seguim jugant, demà per 100 o ens plantem?
6: Seguim.
1: Pots perdre-ho tot, eh?
6: Bueno, no passa res.
1: 50 euros tampoc vas a dir. Demà per 50, Helena. Gràcies, adeu.
6: Molt bé, gràcies.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
9: Esclat. Blanca, estan buscant algú pel laboratori.
10: Ah, sí?
12: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
10: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
12: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
14: Hem deixat una pasta.
12: També hi ha gent que es deixa una pasta intentant arreglar un cotxe. Si el motor és vell...
16: In Vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyà celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyà. Vine i viu-la.
18: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
30: Busquem sempre qui més en sap
18: per resoldre els interrogants del dia.
30: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
30: Ens allunyem de les estridències.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
31: Catalunya Ràdio.
32: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
33: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
34: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
35: Per què ens cal avui desencadenar el present?
34: Atura't, pregunta't i reflexiona.
35: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
34: Ajuntament de Barcelona.
36: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
37: El matí de Catalunya Ràdio.
38: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: Recupera la pilota al Barça, la té Cancelo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Joao Cancelo! Recupera Gordon, la juga cap a Lamine, Lamine l'envia a l'interior de l'àrea, Fermín amb el cap, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Fermín ha rematat de cap una centrada a Lamine Yamal! Lamine Yamal, prova de superar, amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gordon! Lamine la deixa cap a Gabriel Jesús, pilota parada, Adeyemi, xuta Adeyemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Karim Adeyemi s'apunta a la festa! Galatasaray 1, Barça 4. I avui, Àgora Esportiva Especial, Àgora Esportiva de Champions, amb Carles Planchar. Bon dia, Carles.
2: Bon dia,
1: Carme Lloberes, bon dia.
39: Molt bon dia.
1: De seguida, Carme Barceló també, i Laia Tudel, bon dia.
40: Bon dia.
1: Galatasaray 1, Barça 4. Què et va semblar, Carles?
2: Em va semblar que seguim amb la mateixa dinàmica de tots els partits, que fins ara no hem tingut rival. Vam tenir mig rival el dia del Sevilla i vam tenir mig rival o una mica de rival ahir, i que segueixo amb la idea aquesta de que en aquests moments tenim un potencial molt gran a davant, tenim molta facilitat, les estadístiques et marquen que són victòries aplastants, que ahir va haver-hi l'anècdota de que en un moment donat
0: podíem estar una mica angoniosos de què hagués passat si haguessin donat el segon gol i amb el 2-0, però jo estava tranquil perquè estava convençut de que aquell partit el podia remuntar amb 2-0 i ja està amb un 3-0. Perquè...
2: Sí, és que quan va començar pensàvem, no? Tots anàvem a la temporada passada, dir, ai, que tornem a estar
3: a
2: ja...
3: A la Champions, partits de la casa...
0: És la mateixa complicació de que és un partit que es trava una mica pel, de la manera que ho planteja el rival, amb molta intensitat, es va veure perquè ells al minut 40 ja estaven fosos, vol dir que van tenir que fer un sobreesforç.
2: Sí, aquell 0-2 avalat pel bar...
0: No, sí, la pressió ambiental de l'estadi, l'atmosfera sí, aquesta, sí. Podia haver afectat, sí, però en definitiva veies que és un Barça que per estadístiques i per manera de jugar és molt superior als rivals, i així és. Jo sempre dic que el Barça, en aquests moments, la manera que juga el Barça ve d'acord al talent individual de cada jugador. O sigui, totes les jugades són per talent individual. És cada un el que fa la jugada. En canvi, jo soc més partidari de que el joc faci lluir a cada jugador, no? I en aquest cas és al revés. Però és el Barça de Hansi Flick, és aquest Barça amb molt de talent, amb molts jugadors molt verticals, amb molts jugadors que van de cara a barraca i que tens moltes oportunitats. Xutes 20 vegades quan a l'altre en xuta 3. Tens el 70% de possessió perquè sotmets el rival, perquè el tens a l'àrea. Tot això fa que tard o d'hora el partit es decanta cap a tu, perquè hi ha un munt de jugades que tu veus que posa el peu abans el del Barça que l'altre. És perquè té més qualitat. El jugador del Barça té més qualitat. Fins aleshores, tots els partits que hem jugat hem sigut molt, molt, molt superiors.
3: Però l'any passat també tenies aquesta qualitat dels jugadors del Barça.
0: Hi havia partits que estaven més iguals.
4: Jo li penso bastant, del que estàs explicant, bastant, per no dir molt. És a dir, jo considero que aquest Barça, a més se li està veient un progrés immens, ja no dic dia a dia, any a any, diguem, del que està intentant transmetre, per exemple, Flick amb el seu equip, i jo em quedaria justament al revés. És a dir, no considero que es decideixi pel talent, diguem, innat de determinats jugadors, sinó per una estructura de joc bastant concreta. És a dir, ho havíem enraonat ja amb els dos conductors o creadors, a mi no m'agrada dir-los conductors, però, per exemple, dos jugadors com són Pedri i Rodri, que a més gestionen, distribueixen, porten el tempo del partit, ho porten
0: tot. I a nivell defensiu?
4: Clarament, no, però deixa'm anar enraonant.
0: Perquè com van venir els gols, gol, com va venir?
4: Sí, però espera.
0: És la posició de Pedri i de Rodri.
4: Podem desglossar el joc, diguem, a davant i a darrere. Jo havia començat de moment primer amb que no era una definició de jugadors de talent, sinó que era un conjunt i un bloc i una estructura de joc per mi molt creada. Jo d'ahir em quedo amb la gran ocupació d'espais, quan tothom va quedar una mica com sorprès de que Olmo jugaria de fals nou o digue-li com vulguis, a mi les triangulacions de Olmo i Gordon ocupant diferents espais em va encantar, em va xiflar, i llavors per mi una millora d'equip tremenda amb aquests dos jugadors que et deia, de Gordon i en aquest cas Rodri, i a més t'hi afegeixo Lamine Yamal amb el seu talent, que per mi ha progressat moltíssim en el joc col·lectiu, és a dir, no només en l'individual, sinó que ara crec que sap escollir molt bé, però molt bé, el moment de fer les coses, quan les ha de fer i com ha d'assistenciar. Després, si vols, enraonem de defensa.
3: Jo soc potser més mainstream, però jo és que dèiem que amb Lamine. Per mi, Lamine ahir, al final, jo crec que és difícil analitzar aquest Barça sense parlar de Lamine, que és un jugador ara mateix, que, bé, ara mateix no, ja fa temps, però que ahir ho va tornar a demostrar, que agafa, es posa l'equip a l'esquena després del descans i en 10 minuts es resol el partit. És com si digués, clar, els jugadors diferencials, els jugadors top, són això. Vull dir, un jugador que en 10 minuts sí, i ho hem de resoldre.
2: Això només és la part golejadora que fa un gol.
3: Clar, i és amb aquesta evolució...
2: Clar,
3: que deia la Lloberes... L'assistència,
2: no?
3: És que no és que pensi ni estava capficat amb el gol, Lamine ahir, sinó que ell provocava i facilitava i regalava els gols als companys, que és una cosa que a vegades l'hem vist cap cot a Lamine, no, no, sembla que no li surt el partit, però és que no. Ahir li va sortir el que volia a la segona part, La primera és diferent en general i també en concret a Lamine, però... La segona part d'ahir, Lamine decideix, Lamine reparteix, amb filigranes i, com la Rabona i el dribbling i tot el que, i les accions que va deixar per la imatge, individuals, però després les assistències que li posa Fermín...
4: No, però dins d'un esquema de joc, és que trobo que estem fent-ho com una...
0: Podríem concentrar la conversació, si volies, en discutir la meva aportació i la teva aportació.
4: D'acord.
0: Però és evident que els jugadors, pel seu talent individual, són els que marquen la diferència.
4: Els grans jugadors, està clar que sí.
0: Ara té 4 o 5 jugadors de gran nivell.
4: Jugadors.
0: Té Dani Olmo, té el Fermín, allí jugaves amb un 4-2-4. I amb un 4-2-4 tenies 4 jugadors enfront, més els laterals que s'incorporaven, més tots els jugadors que s'incorporaven, tens molt per davant, però els 4 jugadors de davant eren tots amb un talent molt superior als seus defenses. I ells, per talent individual, creaven les jugades, les situacions de gol.
2: No, encara no. Espera, Barcelona, que la tenim aquí.
4: No s'hi val.
5: Bon dia. Bon dia. Escolta, jo, a banda de totes les disquisicions esportives que són interessantíssimes per part tant de la Lloberes com del Carles, jo el que ara és el Barça, o sigui, el que escoltes pel carrer i el que la gent sent és que el Barça ara ho pot guanyar tot, o sigui, en qualsevol moment pot donar-li la volta al partit. Tu vas veure 5 minuts a la primera part

0: dos que agafen la veu
1: cert,
0: i donen indicacions.
2: És que ahir no estava Rafinha i ningú se'n recorda que Rafinha el pensador ha fet més gols i sembla que no fa falta. I si ara
1: Carles,
2: la Min
1: tampoc,
2: no hi estigués...
1: I tampoc se recorda ningú de Julián Álvarez. M'explico
2: bueno,
1: i fa quatre dies que estàvem
2: no
1: parlant d'això.
2: Però,
1: no, però
2: això que, vol dir que hi ha molts jugadors.
1: Que no hi ha una carència. Tu no tens la sensació d'una carència. Hi ha molt talent, com tu deies, i hi ha jugadors... Tu tens dos equips, d'alguna manera tu tens dos equips. I també hi ha una altra cosa, que és que el que surt no surt cap cop, no surt emprenyat, no surt, ostres, sóc un suplent. No, perquè ahir hi ha un titular, Fermín, un altre dia és un suplent. O, saps? Vull dir, és una cosa... O surt Gabriel Jesús, que ha tingut un regal de la vida... I marca, que és un regal de la vida, que és estar aquí per 10 milions, però dius, ostres, aquest tio té unes qualitats que no té massa gent tampoc en aquest equip, no? I dius, ostres, és brutal tenir aquests recursos i a més emocionalment tenir tan enxufat a l'equip, no?
0: És una és que al final s'ha reforçat bé l'equip, el que et demostra que hi ha més plantilla que l'any passat, és més àmplia, perquè els que surten, a banda de tenir-los motivats, surt talent, perquè l'any passat potser miraves a la plantilla o es lesionava un jugador, que se'n van lesionar molts, i era un drama, perquè dius, i ara qui té?
3: Clar, miraves
0: sí,
3: a la banqueta i
0: miraves,
3: no sabies.
0: No hi havia res, i ara, en canvi, aquest any hi ha nivell. I sembla, com a mínim, que una baixa com Rafinha, que ara és que... Doncs, que Rafinha, a l'aturada, quan diuen que no podrà jugar, és que Rafinha ha estat el jugador més determinant diferencial dels 8 primers partits, i que hi hagi aquesta baixa en dos partits, però sobretot el de Champions, i no hi hagi conseqüències, que l'equip no li afecti com a mínim a nivell de resultats i de joc i de gols.
3: Clar, però això t'ho dona el joc. És que a mi és una mica el mèrit que volia donar. Aviam-ho, jo per explicar-ho molt ràpid. És a dir, jo agafo, i si tu et mires l'era Messi, no m'agradaria pas fer comparatives, eh? Però l'era Messi, per exemple...
2: Mala
3: era
2: comparació, una... mala comparació. Ja.
3: No, però deixa'm sí, explicar-ho, no? Seria bo que... Seria l'ofensiva aligocèntrica. És a dir, a Messi ell tenia les claus de l'atac. Val? En canvi, ara no. Ara no les té la Minya Mala. És a dir, ara té l'organització, com estàvem dient, de crear, de decidir. És a dir, Messi ho feia, creava, decidia, distribuïa, i tot l'equip rodava. Heligocèntrica és per això. És a dir, el sol i els astres, tothom rodava en funció d'aquell jugador. Ara no. Ara el concepte ha canviat. El concepte és l'equip. I a partir d'aquí, dins de l'equip...
2: Això és el que no estic d'acord.
3: D'acord.
2: No,
3: tu perquè defensivament brillen... estàs patint molt.
2: No, i llavors... no defensivament. Parlo inclús ofensivament. Col·lectivament no veig que hi hagi un treball d'equip on no hi ha un jugador com aquí.
3: Les triangulacions que fan, que serien semblants a les de Phil Jackson, és de calaix.
2: On l'estan per tu,
3: és a dir, com ho estava explicant.
2: A la part de darrere,
3: Gordon, per exemple.
2: La part de davant, tot són finalitzacions individuals. Tots són finalitzacions individuals, amb atacs superverticals i superràpids.
3: Jo no
2: I
3: ho
2: em
3: veig
2: sembla així. Molt bé, perquè tenim molt més talent i les podem aprofitar. Però jo no ho veig igual. Però... Sí que et donaré la raó amb una cosa que crec que ha millorat el Barça, que és la modificació de les posicions de la gent d'atac. Que això abans no hi era. Inclús el mateix Lamin rebia banda i tot eren jugades d'un contra un per banda. I ara, moltes vegades, el Lamin inclús pica l'espai i se'n pica l'espai sí, cap a dintre i tot això, que abans ho feia menys i tots els jugadors ho feien menys. I veien molta menys mobilitat.
3: Perquè ara ja no són les posicions el que valen, són les funcions de cada un dels jugadors.
2: Potser ara ens interessa pensar que hagi marxat Lewandowski, que no hi ha un nou més fixe, vale? O que hi ha el Ferran, que és un nou més fixe, perquè hi ha aquests dos falsos mitges puntes, que poden ser el Fermín i el Dani Olmo, que juguen, allí jugàvem en quatre, i eren dos falsos mitges puntes. I tot això ens ajuda a que hi hagi molta més mobilitat, perquè el Rafinha feia el mateix, i això ens ha donat més fruit. Perfecte, ho celebro.
3: Però no és una qüestió de casualitat, és una qüestió, diguem, d'esquema i estructura de joc que implanta un entrenador.
2: És l'estructura del que sempre ha jugat Hansi Flick, perquè ara som la còpia del que era el Bayern uns anys enrere.
3: Sí, però tu creus que Hansi Flick juga igual
2: jugadors.
3: Que el primer any? És a dir, abans anaven cagant llets tots. És a dir, bola que tenies, bola que anaves cap endavant.
4: No hi
3: veig
4: diferència.
2: Jo no hi veig diferència. Bueno, jo veig que és el mateix.
0: Flick, en la posició,
2: sí,
0: home,
2: amb què? Haurem millorat perquè amb els hàbits s'agafen a base de mecanització, a base de temps,
3: el
2: i el jugador
3: partit,
2: ho entén.
3: No, ara tu decideixes el com...
2: Perquè tens el Rodri. L'any passat no el tenies i no tenies el tempo del partit. Ara, Rodri fa millor a Pedri i Pedri fa millor a Rodri. Entre els dos maneguen molt més el temps del partit, però això és una cosa
0: però
2: que és evident.
0: La sensació sí que fa, com a mínim, que ofensivament tens més recursos, i potser és perquè no tens la figura d'un fix nou, d'un fix com era Lewandowski, i has hagut d'adaptar una mica a tot el que tens al ventall de davanters i de jugadors de mig que fas jugar com a davanter, però sensació, com a mínim, és que ofereixes més recursos que potser
2: normalment
0: l'any passat.
2: Els que fan les passades, les assistències de gol, no són els migcampistes. Normalment les fa Lamin, i jugadors així.
0: Pedri, Lamine.
3: Ahir no. Aviam. Ahir Lamine Yamal representa que va

0: ser el màxim assistenciador i que crec que a mi una de les coses que em congratula amb ell és que abans m'encantava individualment, ara m'agrada molt més col·lectivament, perquè l'home jo crec que va madurant i va sobretot aplicant tot el seu talent de cara a, doncs, al joc que dèiem, ajudant en els altres jugadors, facilitant-los, per exemple, per fer el gol, però la min estem d'acord, però Pedri no dona, diguem, passades de gol.
1: Lloberes, perdona, Lamine Yamal no és la primera temporada que és solidari, vull dir, em sembla que és un jugador que, malgrat que és un talent individual brutal, ha estat sempre solidari, ha anat a la pressió, ha defensat, vull dir, sí que és veritat que va madurant, lògic, va madurant perquè ja té una edat i perquè ja porta molt temps entrenant amb Flick i amb aquest entorn.
2: Exactament, són de la tercera temporada amb Flick, amb aquesta manera de jugar, no?
1: No se li pot dir que sigui un jugador individualista, no és un Mbappé, que dius Mbappé, sí, et fot 50 gols per temporada,
0: en
1: però
0: cap moment
1: no fa una carrera enrere.
0: A la meva, diguem, el meu discurs, que jo considerava
1: doncs,
0: que la ment deia que...
1: He interpretat jo malament, però el que sí que vull deixar clar és que justament és una de les característiques que a mi m'han cridat sempre l'atenció d'un nano que és una estrella, perquè és una estrella mundial, i que en canvi és un tio, suposo que també fa molt amb qui t'has criat, amb qui t'has educat i com has pujat des de la Masia, no? On hi ha un joc coral i encara les individualitats. El propi Messi en el seu moment doncs, va anar evolucionant fins a ser el que era, però era també un jugador bastant solidari, no? Vull dir, que jo ho comparo, si m'ho permeteu, ho comparo amb estrelles actuals, doncs, el que us deia, Mbappé, no? Que dius, ostres, no el veus un jugador coral ni integrat al grup
3: Mbappé,
1: de tal manera, no?
3: No menys sí, integrat a l'equip.
1: Això està claríssim. La vida tindrà les seves coses, tindrà els seus moments, la corona, l'emprenyada, el digue-li com vulguis, però al final, doncs, escolta, només té 19 anys i ja ha pres una part de la lliçó d'estar amb un equip. Això està claríssim.
3: Però és que ara mateix a Europa, que és la final de Champions, no hi ha cap equip que tingui un jugador tan decisiu i determinant com té el Barça amb Lamine. I això tu sents els rivals, quan parlen, els rivals del Barça, després d'haver-hi jugat abans i després, i a mi m'encanta sentir els entrenadors després del partit,
2: no...
3: perquè és que tothom et diu el Barça és el gran favorit, és l'equip més fort d'Europa, estan jugant a un nivell que són imparables, això ho diuen els rivals.
2: Jo penso que no és només Lamine, que n'hi ha quatre més, que potser no estan al nivell de Lamine, però estan pràcticament al nivell de Lamine. Estem parlant de Rafinhas, estem parlant de Fermins, estem parlant de Gordons, estem parlant de Dayemi, que fruit també d'aquesta ara situació d'eufòria i de bon joc i tot això, ajuda també a que ells donguin millor rendiment.
0: Home, però eufòrica parlant... tu no t'hi veig, eh? És a dir, tu et veig com una mica, diguem, sembla com si haguéssim de demanar...
2: No, prudent, perquè sóc un bon català i un bon barcelonista.
0: Ja ho veig,
2: i
0: ja ho veig, és a dir, un dia com avui hem d'arribar una mica contents i jo em dono la sensació que hem de demanar perdó pel talent que hi hagi a l'equip.
3: Per exemple, Rodri...
2: Demanar perdó, no es tracta de demanar perdó, es tracta de valorar...
0: Però d'entrada tu ja has dit com si els rivals, per exemple, doncs Galatasaray es veu que no pinta res. És a dir, Galatasaray jo crec que... tu ho has dit.
2: Jo també crec que estàs dient paraules que jo no he dit, mai, que jo he dit que no hem tingut, fins ara no hem tingut cap oponent. No ens ha plantejat ningú.
3: Però hi ha una part que...
2: Una mica al Sevilla i una mica ahir al Galatasaray a la primera mitja part, perquè ho van donar-ho tot, van fer un sobreesforç per poder igualar una mica el talent i el nivell del Barça.
0: I van fer filla.
3: És que realment el Galatasaray és un equip que a la primera part et posa una mica de problemes. Primera conclusió, la Lliga Espanyola al nivell, doncs és per fer-s'ho mirar, perquè evidentment hi ha molta diferència, perquè estem parlant d'un Galatasaray que és un equip de segona fila d'Europa, no és dels grans d'Europa. Això
0: però
3: és cert.
0: Però s'han de fer bé les coses.
3: Cert,
0: és a
3: però
0: dir,
3: això no treu que el Barça
2: això,
3: primer...
2: No estic dient que sigui això de mèrit del rival, és perquè és mèrit del Barça, que té un talent... Fins ara m'ha demostrat que té un talent per poder competir qualsevol competició en aquests moments, la situació. Doncs hem d'estar eufòrics, clar, hem d'estar
0: ja
2: contents. Sí.
0: Ja estem d'acord, ens hem posat d'acord.
4: Dos partits molt importants, com el PSG i el Madrid, serà dimarts 20...
3: Abans hi ha el Betis.
4: Abans hi ha el Betis, sí.
3: Sí, que ara està com bastant bé a la Lliga i serà complicat.
2: Són tres partits complicats que s'ha de mostrar i veurem una mica el nostre nivell. Sí.
4: Betis-Barça, dissabte 2:15.
3: Sí.
4: PSG-Barça dimarts 20 d'octubre i el Barça-Madrid diumenge 25 d'octubre.
3: A les 9 de la nit. Sí, sí.
4: Doncs aquest és el calendari. Vinga, Carles Planchar, Laia Tudel, Carme Barceló, Carme Lloberes. Gràcies.
0: Adéu.
2: Vinga, que vagi bé.
4: Tornem.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
6: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
7: Cada any, milers de turistes visiten Barcelona per veure les seves creacions.
8: La seva obra ens sorprèn i ens deixa al·lucinats amb cada detall.
7: Cada un dels seus edificis crea un món únic i singular.
8: Mirem on mirem, els colors i la forma ens recorden lo bonica i variada que és la natura.
7: Parlem d'Antoni Gaudí, arquitecte.
9: Els secrets de Gaudí. Estrena el dissabte 17 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Passen 2 minuts a 2:15. Dario Porras, bon dia.
11: Bon dia.
4: Com estàs?
11: Molt bé.
4: Ja et veig.
11: Com a culer, com vols que estigui. Ah. Perquè us heu deixat de dir una dada.
4: Ara.
11: 60,7% de quota de pagament. Una brutalitat
4: tothom
11: absoluta.
4: Tothom va veure el Barça.
11: És que jo em vaig pessigant per la vida, pel carrer.
4: Sí. Tothom va veure el Barça i tothom dilluns va veure la desfilada del 12 d'octubre.
11: Exacte, sí.
4: Que va fer un 44,9%
11: sí,
4: a la UE.
11: Aquest percentatge
4: que això
11: no m'agrada tant.
4: Sí, sí, és bèstia. Maria Alcubells, hola.
12: Hola. Bueno, jo no estic tan contenta com vosaltres, però estic contenta per vosaltres.
4: Sí, per tu no.
11: A tu llepa un pèl al futbol,
12: oi? Darío ha dit el 60% de pagament, no, de quota de pantalla, Darío.
11: De quota de pantalla.
4: Però és significatiu, és a dir, és molt significatiu que un partit de futbol, un Galatasaray-Barça, que tampoc és una gran... Un gran esdeveniment a la Champions, doncs tingui aquest resultat, per tant...
12: Totalment, eh?
4: Sí,
12: totalment.
4: Sí. Torna a haver-hi molt interès en...
11: Però lamentablement és molt més significatiu el que has apuntat tu ara, el 44% de la desfilada militar.
4: És que és hipnòtica aquella narració, eh?
12: Ahir en sèrio?
4: No, el Sergi Pàmies ho explicava i crec que...
12: Tu també ho creus, que és hipnòtic? Jo no ho entenc.
4: Tu poses allà al fons, no vas veient unes cares, una cabra, un... un paracaigudes a veure si cau o no cau, saps?
11: Però és que s'ha transformat... Mira, acabes de posar el dit a on toca. Perquè s'ha transformat en un esperpent en el qual l'únic que vols veure és una punyetera cabra i un tio a veure si s'estimba contra un fanal. I la cara de la família reial i els crits de Pedro Sánchez, hijo de puta, és que s'ha convertit en un circ. I l'únic atractiu, si és que el té... és veure aquestes coses, perquè l'altre...
12: Jo crec que IC44 té molt a veure amb això que estàs dient.
11: Home, amb la situació actual, on estem.
12: Penseu que, vamos, des de l'última vegada que va tindre una audiència un poquet més alta, que va ser un 45, va ser en el 9, en el 2009, no sé quina coyuntura econòmica, social i política teníem en aquell moment que poguera, en fi, que poguera ser... sinònim d'IC45, però jo sí que crec que este 44 té molt a veure amb el que acabes de dir, Darío, i amb esta espècie com d'efervescència d'este patriotisme que jo no entenc, clar, i que vol estar, i que vol ser ensalçat, no? Llavors a mi això em preocupa, clar, perquè és un espectacle, a banda que la pasta que costa, que vaig fer el compte i són quasi 6.000 euros per minut, o sea, no és cap tonteria, no? I el, més el desplegament de Radio Televisió Espanyola. La pregunta és, això és servei públic? Jo és que no ho sé. Sabeu? O sea, no sé si vosaltres teniu una opinió.
4: Mira, les coses que es fan i que s'han fet tota la vida, no?
11: Però és que...
4: Però
11: a mi jo també fa molts anys que em pregunto si és servei públic fer la missa del diumenge a les 10 del matí.
12: Doncs mira, jo l'entenc més, la missa.
11: Jo no entenc ni una cosa ni l'altra, però encara molt menys això. I el que em preocupa, com a la Mariola, és que no és només aquest 44%, que és la meitat dels espanyols mirant aquesta desfilada, sinó que és el...
12: No, la meitat de la gent... No, no, no. La meitat de la gent que està mirant la tele, sí, sí, són 2 milions d'espectadors. Sí, no, no, sí. Vengamos arriba.
11: Bueno, evidentment, la meitat dels espanyols que estaven mirant la tele en aquest moment miraven aquesta desfilada.
12: 2 milions. Significa que hi ha 45 que no ho han vist. Això també s'ha
11: de... Sí, el tema seria si poguéssim veure la tele en aquestes hores si ho estiguéssim mirant, no? Però el que és preocupant és el per què. Evidentment, estem en una... amb uns moments...
4: molt polaritzats.
11: Molt polaritzats, que qualsevol...
4: A veure quina cara farà el rei amb el Sánchez, a veure el Feijó què passarà, a veure el Paje...
11: Això és el preocupant.
4: Però sí que és que la U és una televisió que ha fet una aposta molt política, que li està funcionant. També a Catalunya, eh? A Catalunya hi ha moltes franges que ja lidera la U.
12: Sí. I que això sí que és insòlit, eh?
4: Sí, sí.
11: Sí, perquè també lidera la U... programes com Mañaneros, l'Hora de la Uno, que es parla gairebé en la seva totalitat de política, i també són líders d'audiència a Catalunya.
12: Sí, però això ja hem parlat moltes vegades, que també és per una espècie de necessitat d'un percentatge ampli de població d'escoltar un altre discurs. Jo no...
4: Sí, però saps què passa, Mariola? Jo potser soc una mica, no sé, però crec que els mitjans, i més els públics, també han de contribuir a ser cívics. És a dir...
12: Completament d'acord, Ricard.
4: Quan vull dir cívics, vull dir que la conversa general sigui un to constructiu, no? I que sigui un àgora on hi cap tothom, amb les opinions que sigui, però no fer la bronca. No? I llavors miro certs programes de televisió espanyola i veig una voluntat de... Sembla que a mi, sense volum, podria ser Telecinco. Saps què vull dir?
12: Jo no estic d'acord en què podria ser Telecinco, però sí
4: forma,
12: que entenc
4: parlo
12: el que
4: de la forma,
12: dius.
4: De la forma.
12: Sí, sí, entenc el que dius perfectament.
4: És polaritzar, no? I això que... no sé si contribueix al civisme, no ho sé.
11: No. T'ho compro, però aleshores la desfilada del dia 12... és tot el contrari del que estàs dient. És a dir...
12: Bueno, però tenen més remei que fer-ho.
11: Quin debat genera això? Cap ni un. I t'ho compro, que jo crec que hauria de ser el leitmotiv de les televisions, especialment al matí. Per tant, el del que vam veure el dilluns, que ho veiem cada 12 d'octubre, surt d'aquesta voluntat que jo crec que seria necessari a les televisions.
12: Ja, Ricard, estic d'acord en el teu plantejament, però et torne la pregunta. O sigui, li pegue la volta. Què és? El civisme també és parar un discurs...
4: Sí.
12: ...absolutament pervers...
4: És que aquest és el drama d'Espanya, que no hi ha televisions privades d'esquerres. El que hi ha és la Sexta, sí. que ja sabem el que és.
12: Ja sabem el que és. Ja,
4: i ja
12: és
4: està.
12: Que jo, és
4: llavors,
12: necessari,
4: clar,
12: és necessari contrarrestar-ho, saps? Vull dir, no es pot deixar en mans només dels operadors privats la necessitat o el dret de contar un discurs.
4: Que sí,
12: no?
4: Que sí.
12: Jo ja sé. Entonces, és complicat.
4: I el moment és el que és. Vull dir que ja ho entenc.
12: El moment és el que és. El moment és molt delicat, molt delicat. I jo crec que, bueno, sí, és de veres, podem reflexionar sobre això. Lo que a mi em preocupa de tot això és que quan vinga, si ve la ultradreta i entra efectivament amb un lanzallamas en televisió espanyola, ningú podrà dir, no com en altres èpoques, ningú podrà tirar-li en cara a esa ultradreta que estiga, diguem, fent una tele o un audiovisual en el seu benefici, no? Perquè hi seran i diuen, bueno, si porteu fent això 6 anys, no? Això és el que em preocupa.
11: Jo, Mariola, només t'aviso que si arriba l'ultradreta, com tu dius, el 12 d'octubre la desfilada no només serà el dia 12, jo crec que tindrem desfilades cada dia, prepara't, perquè serà de òrdago el que va passar el 12 d'octubre de l'any vinent, com canvi el govern.
12: Sí, sí, sí, jo també. A mi, de tota manera, també em preocupa un poquet este discurs que s'ha instal·lat per part fins i tot de professionals de la casa, no? I jo parlo amb molts companys de televisió espanyola, parlo en este cas concret, que és la que s'emportaria, diguem, els pals, no? S'ha instal·lat un cert discurs de derrota que jo crec que és perjudicial per a tots i que crec que s'inocula d'una manera inconscient en la gent de ho donem tot per perdut quan vinga la ultradreta, si ve la ultradreta. Escolteu-me, no, o sigui, nosaltres és una tele pública, és nostra, podem lluitar contra la debacle, no? Llavors jo note, fins i tot de bromes, no? Varen comentar allò de Broncano, de tal, de que deia, no, bueno, ara Iker Jiménez era ministre d'Interior i nosaltres ens queda l'última temporada i tal. Totes aquestes coses que sent habitualment i que s'han instal·lat en l'imaginari col·lectiu, a mi em preocupa. És a dir, em preocupa no plantar cara, no dir, no, un moment, anem a veure, no anem a deixar-nos portar per lo que vinga si considerem que no s'ha de... No sé, que s'ha de vèncer, no? No té una baixada de braços. No sé si m'explique.
11: Sí, totalment, però tant tu com jo sabem que ni la Inchaurrondo, ni el Broncano, ni Tutiliquanti tenen molt complicat seguir fent programa, perquè és així.
12: Sí, sí.
11: És que però, és així, per molt que lluitin i els comitès de la televisió espanyola i el que vulguin.
12: Clar, però a mi m'agradaria sentir una, no sé, certa... No sé, certa resposta, no?, per part de, fins i tot, dels professionals de la casa o de la gent que està al voltant d'aquest tipus de coses. Jo no té esta baixada de braços i a mi em preocupa perquè jo no vull callar-me. O sea, jo, igual que que estem comentant ara mateix, esta espècie d'escorament que hi ha en Televisió Espanyola, que tu has dit molt bé, d'esta part de, que té que veure amb el civisme, que deies tu, Ricard, jo vull continuar dient tot el que pense, no? I vull sentir la veu crítica, vull que els analistes que ens dediquem a això tinguem clar que no podem deixar en mans de qualsevol la tele pública. No sé, jo estic preocupada, la veritat. Pensava que aquestes coses ja estaven, no? Que ja les teníem, i no les tenim.
4: Pere, parla de sèries, per exemple, la sèrie del moment, El Castillo.
13: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
14: Ya la llenaremos.
15: Con cada cliente tienes media hora. Las sábanas las coges aquí al principio y cuando terminas las dejas en el cajón que tenemos arriba. Pero eso sí, que no te noten que finges.
4: És una sèrie que explora el món fosc de la màfia proxeneta de principis dels 2000, per tant, hi apareixen molts puteros en aquesta sèrie.
11: És una sèrie extraordinària, jo crec... Ja ho dic ara, que crec que serà entre les dues o tres millors sèries de l'any, comptant espanyoles i comptant sèries estrangeres. Hi ha molts puteros, com tu dius. Parla de l'auge de les màfies espanyoles de proxenetes de finals dels 90, principis dels 2000, i sobretot de la trata de blanques, del comerç de dones que venien de fora i amb finalitats d'explotació sexual. Que és molt heavy perquè la sèrie està molt ben feta, però et posa de moltíssima mala llet. Però de molta mala llet.
4: Vaig intentar veure-la i vaig dir, ara no és el moment. Vaig pensar, ara no...
12: No. És que... Mira, una de les coses que jo sempre recomano en esta sèrie, que a mi m'ha paregut excepcional, és que no pots veure-la en qualsevol moment vital.
4: No, és així.
12: Així, nada, clar. És una sèrie excepcional, de veres. A mi, una de les coses que més m'ha agradat és la mirada sobre les dones, que és una cosa insòlita. És a dir, jo no havia vist una sèrie, un audiovisual, una peça audiovisual dedicada a la prostitució en la que la mirada cap a les dones no estiguera, no tinguera morbo, és a dir, no tinguera... O sea, jo no he vist a cap dona exercint la prostitució en esta sèrie, me l'he vist sencera, i no he vist a cap dona exercint-la, he vist als homes.
11: Exacte, mira, Mariola...
12: Que és lo millor de la sèrie.
11: Totalment, el que tu dius es resumeix. Si algú no sap si veure la sèrie o no, només tant el que diu la Mariola com el que jo ara diré. En el primer capítol hi ha la primera vegada que la noia protagonista, una noia colombiana, una actriu excepcional, que és
12: Valentina
11: nova, que es diu
12: Vidal,
11: Valentina Vidal,
12: a seguir-la
11: perquè és un escàndol.
4: Sí.
11: És la primera vegada que se'n va amb un client quan arriba a un prostíbul de Alacant. Tota l'estona que estan la noia i el putero, tota l'estona es veu la cara del putero. És a dir, és el que està veient la noia.
12: I el cos
11: del putero. I a cada capítol té el nom d'un putero. Els capítols, els sis capítols que hi ha, són noms de puteros. No es veu en cap moment la noia, el morbo de veure-les patir, i no només en qüestions sexuals, sinó també en qüestions personals. Hi ha una desgràcia que viu la protagonista, que no direm ara, que li diu al proxeneta, li dona una informació, i en lloc de veure el dolor de la noia, de recrear-se amb el dolor, en el mig del prostíbul, la crida, al seu despatx, tanquen la porta, i allà no cal mostrar-te el dolor de la dona. perquè ja t'imagines el que ja està explicant.
12: I després una altra cosa molt interessant dels puteros, que, bueno, jo tinc una teoria, una teoria no, una certesa, i tinc poques, però esta la tinc, i és que hi han dos tipus d'homes, els que van de putes i els que no, val? Sí. Ja està. Ja està, és que no hi ha més, no, i dins dels que van de putes, ja sabem, els que no van de putes també poden ser males persones, però
4: evidentment.
12: Però m'enteneu, no? I una cosa molt interessant de la sèrie és que no només mostra els cossos dels homes i les cares dels homes exercint la prostitució, sinó que a més aquests homes no són Richard Gere, val? Que és molt important això, molt important. Sí. És a dir, la imatge romantitzada que tenim moltes vegades de puteros en l'audiovisual no té res a veure amb això. Val? I després són gent normal, és que també això és molt interessant. Són gens que són pares de família, gent normal, no són tots bèsties, no. És gent normal amb cossos d'homes normals que no són Richard Gere. I no són milionaris, etcètera. Esta romantització de la prostitució...
4: Sí, aquesta cosa de Berlusconi, no? No.
12: Exacte. No, tampoc és Berlusconi. Encara que Berlusconi, bueno,
4: sí, no.
12: Considerarà que és atractiu, no. Però sí, m'has entès perfectament,
4: que no és
12: Ricard.
4: Aquella cosa del luxe, no? Sinó de la misèria.
12: I exactament. I el que posa del món sòrdid de veres. Del món sòrdid de veres.
11: El que posa molta mala llet, suposo estarà d'acord la Mariola, és quan van dient... Clar, tu veus a un policia... Que és que t'imagines, això és ficció basat en el llibre, cal dir-ho, del Proxeneta de Mabel Lozano, però quan sents un policia dient, si les putes estan tan mal perquè no hi ha més denúncies, o un jutge dient, estos son señoras que prefieren ejercer la prostitución que limpiar escaleras, t'entra una mala llet del mil. I quan veus dades com que perquè al final de cada capítol van posant dades sobre aquesta problemàtica, i veus que el 2012 és quan es va començar a regular el comerç de dones per exercir la prostitució.
12: No, mira, una
11: el 2012, és que fa 4 dies, Ricard.
12: Una cosa superinteressant de la sèrie és que jo crec que ara, és a dir, lo més interessant és que és una sèrie d'un cas real que va passar fa 26 anys, val? Quan encara no s'havia parlat mai d'una cosa que ja tenim en el nostre pensament, que és les xiques de deuda, que són aquestes dones que contrauen un deute amb el proxeneta i aquest deute l'han de pagar quasi tota la vida, no? Això fa 25 anys no s'havia parlat. I llavors conta la gènesis de com estem ara, i lo més desolador és que no estem millor. Hi ha més regulació, però tu tens un comentari en cada capítol que t'ancla al món actual i et deixa feta pols. Així que, Ricard, sí, troba un moment millor per veure la sèrie.
4: Sí, no.
12: Però mira, ja està esa penya. Penseu que és el Caballo Films, que és la productora que està Sorollen, de Asbestas, està esa penya, està Edu Villanueva, que és l'altre
11: Isabel Peña, recordem-ho, que és la creadora d'Antidisturbios o Asbestas, la guionista.
12: Sí, i la mirada femenina...
11: I Elena Martín Jimeno, de Sandiru, que és la directora, que és la directora d'una pel·lícula extraordinària, que era Criatura, està sota, darrere la càmera.
12: I es nota la mirada d'estes dones cap a la narrativa, es nota moltíssim. No, jo
4: doncs
12: crec que...
4: Doncs una oportunitat, el Castillo, Movistar Plus, sí. Això, eh?
12: Sí, sí.
4: Per cert, una altra sèrie que està encara al forn és sobre Daniel Sancho. Això què en penseu?
12: Bueno, parle o parles tu, Darío?
4: O sigui, clar, estem parlant l'assassinat... Edwin Arrieta ens queda lluny.
11: Sí, a mi jo he de...
4: Però clar, és un crim que ha passat fa poc, això, no? I a més està complint cadena perpètua.
11: Jo crec que per mi aquesta és el principal temor. És a dir, jo tampoc sóc un gran consumidor. No m'agraden els true crimes, no m'agraden massa les sèries basades en true crimes, no m'agrada El Cuerpo en Llamas, totes aquestes sèries que s'han fet, però jo crec que el principal problema és que és de fa 4 dies, com qui diu. És massa recent. Per tant, a mi em fa tema una miqueta a veure com enfocaran una sèrie com aquesta, que tampoc crec que cal. No sé si cal.
12: No,
11: ara, com a mínim,
12: no
11: sé si cal ara. Cal d'aquí uns anys, no ho sé. Però com a mínim ara crec que no cal, sincerament ho dic.
4: D'aquí uns anys pot fer la gent el que vulgui, no? Però ara... no ho sé.
12: Jo estic amb... Sabeu que Ryan Murphy, que és el gran creador de tota esta saga, que són monstruos, no?, i American... que ha, diguem, ha contat històries d'assassins com Dahmer, com la última que era la de el cas de la dona del segle XVI, crec que era, que el Lisi, que era una venganza feminista total. Ell diu una cosa molt interessant, que és que ell vol contar crímens o històries de negres, no?, que conten alguna història de la societat, que vagin una miqueta més enllà, que representen algo, no?, que pugues tu extraure alguna conclusió, alguna moraleja, etc. Moraleja no sé com es diu. Com es diu moraleja, no ho sé. Bueno.
4: Ah, sí, ara m'ho recordo.
12: En este cas concret no hi ha cap cosa semblant. És a dir, no hi ha res que dir més que era un xaval que, en fi, un pijo que ha matat a un home. És que no és una altra cosa, no?, i que l'ha desquartissat. I que és evident que l'han pillat i paga per això. Però
4: moralina.
12: És...
4: Moralina.
12: Res. Clar, okay. Què hi ha ahí? No, res, o sea, és no, que ja està.
4: Moraleja, que vas dir moralina.
12: Moralina. Ah, vale.
11: S'ha pensat que l'insultaves, Ricardo. Oi que sí, Mariola. Has sentit moralina i has dit... Què m'està dient,
12: Ricardo? No, pensava que m'estaves preguntant... Això, sí, clar, moralina, exacte. Pensava que m'estaves preguntant quina era la moralina. No, no hi ha, no? Llavors... És un moment que no sé si heu vist la foto, això ho fa molt Bambú, de posar per a enganxar la foto. O sea, ella ha agafat a Martiño Rivas i ha fet el que va fer en Candela Peña en el cas Assumpta.
11: És un actor limitat, deixa'm dir-ho.
12: És una què?
11: És un actor limitadet.
4: Capacitats limitades.
12: Ah, actor limitat, sí, vale. Sí, sí, sí. No, però la foto, que és ell, diguem, caracteritzat de Daniel Sancho, atullat a trapa, que és el que va passar amb Candela quan la varen caracteritzar de Rosario Porto, no? És purament morbo, és com lo de allò que varen parlar del llibre de l'odio, no? Del crimen de Bretón, sí, és a dir... Sí. És que hi ha coses... Clar que cada cas és un cas, i clar que cada cas s'ha de meditar i s'ha de mesurar, i no tots són iguals, no? Entonces, este està clar per què arriba, no?, i per què es fa.
4: Sí, sí, perquè hi ha un interès, perquè quan parlaves de Daniel Sancho als mitjans de comunicació, pujava el pic d'audiència.
12: Hombre, i és que tu imagina't...
4: Mira, anem a fer una sèrie, també. Tu
12: imagina't...
4: Falta la samarreta i la gorra de Daniel Sancho.
12: Yeah, claro, yeah, i qui serà Rodolfo Sánchez, sí, qui serà la mare...
11: Estem parlant del fill d'un actor força conegut, també, vull dir...
4: Encara farà un cameo el pare. Per cert, vull parlar de Carri i de Fúria, però ho farem la setmana que ve.
11: Saps només que aquest comentari que has fet com de conya...
4: Pot ser veritat.
11: Pot ser veritat.
12: Pot ser veritat, Ricard.
11: Que l'ha deixat de passada i és que jo ja m'ho crec tot.
4: Sí, sí. Darío Porras, Mariola Cubells, gràcies. Fins la setmana vinent.
12: Adéu.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyà celebra la Fira de la Llet.
14: 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions amb activitats per tota la família.
16: Música en directe, maridatge de vins i formatges, el trenet de la fira, el bestiòrum i el llatòrum, amb degustacions i moltes propostes.
14: Fira de la Llet de Vilobí d'Onyà. Vine i viu-la.
17: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret,
18: Rita Payés i Lucía Fumero i la radicalitat de la bondat.
19: Que separe el mundo. Mi niño se está durmiendo.
18: Que guanyi sempre la tendresa, l'amabilitat i la bona fe. Això tan paradoxalment radical avui en dia és el que desitgen Rita Payés i Lucía Fumero, dos tòtems del jazz català actual, a Rueda Eterna, la cançó que dona nom al disc que acaben de publicar i que avui mateix presenten en societat a París.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
2: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
3: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
4: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
2: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Vinga, va, recta final del programa. Francesc Garriga, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Com estàs?
6: Mira, molt animat amb aquesta música que ens ha posat.
5: Tenim en Peyu també per aquí. Hola, Peyu.
7: Ei, què tal?
5: Bé, escolta'm.
7: Bueno, perfecte, tu.
5: Com ja tens els conills, tu? Hi ha una plaga de conills, ens ha dit el conseller Dalmau.
7: Que... conills?
5: Sí.
7: No, nosaltres aquí a Muntanyola tenim més porcs senglars i cabirols.
5: Ah, sí. La qüestió és conills, matar. No. La qüestió
7: sí.
5: és matar...
7: Ah,
5: sí. Sí, s'ha de regular això, eh?
7: Alguna cosa s'ha de fer perquè foten bastant merder, sí. Sí, sí, porcs senglars i cabirols és un problema,
5: sí,
7: també. Perquè no hi ha depredadors naturals, diguéssim.
5: Sí, sí. Doncs és un dels problemes, i avui es manifesta per cert pagesos també.
7: Tot i que he sentit avui al dematí que deies, bueno, ha sortit un que deia que hi ha masses pagesos, i he pensat...
5: Com? Deia masses... Ah, sí, això han dit?
7: No sé, ara me'n recordo qui era, com es deia, però aquelles peces que feu al dematí, sí. A les 8 del dematí, un benaventurat economista, no sé qui collons era, ara mateix.
5: Ah, el Miquel però... Puig, potser. Sí,
7: aquest, sí, sembla, sí. Sí, ja sí, dic, sí, ha vingut sí. a dir que hi havia masses pagesos, i he pensat que hi ha masses tertulians, també, però vaja,
5: és igual. Vam marcar el telèfon de la Raquel, que fa 50 anys.
7: Aviam.
5: Aviam si avui sí o com sempre.
6: Avui sí, avui sí, avui sí.
5: Si diu xiripipi, se'm donarà una llangonissa ral de vinió. Fresca i tendra. Raquel.
8: Ai, no.
5: No?
8: Jo sóc el seu marit.
5: Ah, és en Jordi. Ens has donat el telèfon malament, ara.
8: Sí, us l'han donat malament, sí. Jo vaig posar el d'ell al WhatsApp.
5: Fem una cosa, Jordi, per què li volies dedicar una cançó a la Raquel?
8: Perquè fa 50 anys.
5: Ah.
8: I perquè és la dona de la meva vida.
5: Ah,
8: i volia, pues, això, fer la amb ella i, bueno, ja ho estem celebrant ja des de bon matí.
5: Ah,
8: està treballant, pobreta.
5: Oi. Doncs li podràs posar l'àudio i li dedicarem aquesta cançó de Manu Guix, Blau Mut.

0: passat.
1: Manu Guix interpretant en blau mut per la Raquel, que esperem que celebri aquests 50 anys amb molta energia. Jordi, em sap greu, una abraçada.
2: No, una abraçada, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, que vagi molt gràcies. Bé. Avui a la Renaixença què, Peyu?
3: Doncs avui entrevistem a Roger Mas, el de Solsona, que cantarà aquí en directe, i dediquem el capítol al telescopi. Telescopi, no sé si en teniu.
4: No.
3: Una cosa d'aquelles que... Hi ha gent sí. que quan fa 4 cèntims compren un quad i un telescopi. Els hi sembla que llavors mira les estrelles.
1: Molta gent. Alguna casa té telescopi, no? Allà,
3: sí.
1: Com de decoració.
3: És més perquè el vegi la gent que no
1: sí,
3: pas per
1: no,
3: el que hi miren ells.
1: Si no l'han obert mai.
4: Mirar els veïns.
3: No, perquè a més no és fàcil, eh? Vull dir que un cop el tens muntat, has de saber-ne per veure estrelles, diguéssim. No pots mirar amunt i ja està.
4: Jo he fet servir aquells del Tibidabo, que posaves un euro.
3: Sí, no? Hòstia, allò.
1: O el Port Aventura, que pots ruixar la gent.
4: Ah, no, sí, un telescopi.
3: Ben invertit, aquell euro ben invertit.
1: Allò està bé. Sobretot si és hivern. Si és hivern, va molt bé, això. Sí, bueno, Garriga, i a la tarda què?
4: Doncs mira, a la tarda ens hi posem a les 4, com cada dia. Avui parlarem amb Ivan Redondo, que va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez, el president espanyol, i que ens ajudarà una mica a entendre cap on caminem, no? Ara que tenim un mes ni mes i mig per les eleccions espanyoles, a veure com li pinta, que aquest senyor en teoria en sap bastant.
1: Sí,
4: i sap una mica com...
1: A més, l'home que va dir que Yolanda Díaz arrasaria a les properes eleccions, i Yolanda Díaz ja no està.
3: Jo sense entendre gaire, si voleu, us explico cap on anem, més o menys, eh?
4: Doncs vine, si vols, demà, i fem el contrapès.
1: No, t'envio l'article de la Yolanda Díaz, perquè és per emmarcar.
4: Escolta, no em desprestigia.
1: No,
3: no.
1: Si sap molt de què parla, vull dir que, a més, està connectat, eh? Vull dir que sap de què parla.
4: I després entrevistarem al·lèrgiques al pol·len, que és un d'aquests grups emergents de casa nostra, doncs les tindrem avui a l'estudi 1. I parlarem de Parlem, aquesta empresa de telecomunicacions, que es veu que ha fet una mica de canvi. Sí, es veu que parlen poc. O parlen amb altra gent ara.
1: Ah, sí?
4: Sí.
3: Noi, jo ja ho fa dies que ho dic, que es veu de fer de vera, però vaja.
1: Ah, sí que ho vas dir.
3: Collons, són d'aquí, de tota la vida. Sí. I vera van començar a Osona i va començar com uns pagesos que van
1: sí, els pagesos construir... van començar...
4: Massa pagesos, ja ho diuen.
3: Te n'encardes?
1: No me n'encardo de res, jo.
3: Els pagesos, on no volien arribar els de Movistar i tots aquests dropos, van construir una xarxa, ells, perquè les masies aïllades poguessin tenir internet i telefonia.
4: Ara...
3: I d'aquí va néixer tot el món de vera. D'aquí va néixer. Però vull dir que és una real maca, no Movistars i coses d'aquestes.
1: Bueno, també és maco, tot és maco.
3: Movistar és preciós, sí. Una cosa.
1: Adéu, Peyu.
3: Sí, m'hi abraço.
1: Adéu, Francesc. Adéu. Sempre hem d'acabar amb problemes, eh?
3: Adéu.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara i també quedaria primer a Catalunya les eleccions al Congrés. Són dades de l'últim baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió. Al Parlament Esquerra quedaria segona, però en disputaria aquesta plaça amb Aliança Catalana. Junts perdria la meitat dels escons i Vox i el PP empatarien en cinquè lloc. Més enllà dels resultats electorals, el CEO torna a situar l'habitatge com a principal preocupació dels catalans. Ho és per un 30% dels encastats, a 20 punts de distància de la immigració, que es manté com a segon problema. L'habitatge és la principal preocupació de totes les franges d'edat i també entre tots els votants de tots els partits, tret de PP, Vox i Aliança. Sobre la independència, el no guanyaria en un eventual referèndum amb un 50% dels vots. En canvi, el sí es quedaria amb el 43% dels vots. Més notícies, Natàlia Ramon.
7: Nova mobilització dels pagesos que denuncien l'increment dels costos, l'encariment del gasoil i la falta d'ajuts. A aquesta hora, desenes de tractors entren a Barcelona, provinents de diferents punts del país, per exigir una solució que salvi el sector d'una crisi que ja és estructural. Delegació del govern espanyol, Sara Riera, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora estan tots concentrats als accessos de Barcelona. Volen entrar junts, els que venen de Girona i el Vallès i els que venen també de Lleida i de Tarragona, i que han sortit ben d'hora al matí de casa seva. Vindran fins aquí on deies, a la delegació del govern espanyol, al carrer Mallorca, que ara ja està tallat i on hi ha moltíssims pagesos que han arribat en cotxe. Aquí demanaran el que està a l'abast d'aquesta administració, que és un gasoil professional agrari amb la mínima tributació possible i amb l'IVA reduït per la producció agrària. Sentim en Ramon Marcina d'Oliana i en Joan Marquès de la Seu, que ho deien claríssimament.
9: Mos afecta directament perquè nosaltres treballem amb la terra i amb el bestiar necessitem-los
0: tractors i bons gasoil en gastem molt. Fins que no hi haurà un gasoil professional només pels pagesos.
9: Meus inicis, amb un quilo de blat compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil necessitem 10 quilos de blat. No hi ha manera de repercutir els costos que hi ha.
8: Sara Riera, David Mendoza, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: El Col·legi d'Advocats de Barcelona denuncia que 6 mesos després de l'inici del procés de regularització extraordinari d'immigrants encara hi ha molts expedients per resoldre sense ni admissió a tràmit, tot i que no hi ha xifres oficials. Des del Col·legi també algunes altres entitats calculen que podríem estar parlant d'entre el 15 i el 20% del total d'expedients. Quim Claveguera, advocat i responsable de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, critica a aquesta emissora que l'administració no està complint els terminis marcats i que s'ha demostrat que el procés no ha estat ni àgil ni fàcil, com es va dir inicialment.
10: Com pot ser que encara hi hagin un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual cosa pot fer un contracte.
6: Esports de Litovac.
4: La UEFA ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Lliga de Campions Femenina de Futbol es jugarà finalment dijous 12 de novembre a 7:15. El club blaugrana havia demanat l'endarreriment del partit, que s'ha de jugar al Camp Nou, per evitar la coincidència amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre. I a la Lliga de Campions masculina, mentrestant, després del triomf d'ahir del Barça per 1-4 al camp del Galatasaray, aquest vespre es completa la segona jornada. Destaquem, entre d'altres partits, el Manchester City, Paris Saint-Germain i el Roma-Madrid.
5: Fins aquí les notícies.
11: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
12: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. 4 generacions d'Atlàntida.
13: El millor d'aquests 100 anys ets tu, Atlàntida. Un segle fent salut.
14: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
15: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
16: Un de cada 3 clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'impacta, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
3: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
2: Recapta.
3: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
4: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
5: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
8: Déu vos guard!
9: I visca el Bayern!

0: Scienza.
1: El telescopi l'inventa...
2: Galileu, Peyu, aquest el sabem, Galileu.
1: Doncs no és exacte.
3: El van penjar perquè va dir que la Terra era rodona.
1: Tampoc és exacte.
4: No, no, i tant que no és exacte, perquè la Terra rodona, qui ho diu? Galileu Galilei. Bueno, és la seva paraula contra la de Javi Pobes, futbolista del Móstoles, que diu que la Terra és plana.
1: Sí que és veritat.
4: No, no, és paraula contra un, contra la de l'altre.
1: Sí. Puc posar una mica d'ordre a tot això?
3: Posa-n'hi.
1: Galileu, el 1609, millora el telescopi que ja havien inventat un temps abans una altra gent.
5: Ah, sí? Sí. Ho havia inventat abans.
1: Uns òptics holandesos que treballaven pels Medici. El que passa és que els primers telescopis no servien per mirar les estrelles i buscar planetes. Eren bàsicament una arma militar per mirar l'enemic en cas de conflicte, per veure'l venir de lluny, els vaixells. Pues, agafaves el telescopi i veies com venia. Vale. Però era un instrument militar, bàsicament.
2: I en Galileu, què hi pinta?
3: Quan el pengen?
1: No el penja ningú. Galileu...
4: Sí que el van penjar.
1: Un moment, sisplau. En Galileu millora el telescopi, cosa que li permet descobrir les llunes de Júpiter, entre moltes altres coses, llavors també afirma que la Terra gira al voltant del Sol.
3: I el pengen.
1: Collons, sembles a la meva mare mirant una pel·lícula, Fel. Ara el mataran. Un moment.
3: Va.
1: Un moment, encara no l'ha matat ningú.
3: Va,
1: hòstia. Però la Santa Inquisició jutja Galileu i el condemnen a presó. A més d'obligar-lo a abjurar la seva teoria, perquè es veu que això de que la Terra girava al voltant del Sol no els hi quadrava massa amb el que diu la Bíblia.
4: No quadra gens.
1: Que també ha quedat una il·lusió de Déu, això, eh? No? Segle XVII, que tothom gairebé és mitjan alfabet, i tu allà inventes un papinaco per poder comprovar que la Terra gira al voltant del Sol. Ho vas estudiant tot el dia fent números i veu una gent... No. Això que diu vostè no té raó, eh? Aquí, la Terra la va crear Déu Nostre Senyor i ara surt a dir que és mentida vostè el que ha dit i tancat a la presó de per vida.
3: No, tanca la presó i el pengen.
1: Que no! Que és pesat! No el van penjar. En Galileu Galilei va morir a casa seva, als 77 anys de mort natural. No es va penjar.
3: Un seu cosí el devia penjar.
4: Algú l'ha penjat?
1: Ningú! Va morir de causes naturals, aquest home, mentre complia arrest domiciliari, això sí, no podia sortir de casa. Més tard, després, Isaac Newton inventa el telescopi reflector basat en un joc de miralls, que això és el sistema que utilitzen encara els telescopis actuals. I ara, després de tot aquest rotllo que us he fotut del Galileu Galilei, l'Isaac Newton, ara vaig a desmuntar-vos totes les teories, perquè hi ha una teoria, amics meus, que diu que el primer telescopi de la història el va inventar un català.
6: Home, Peyu, haver començat per aquí...
5: Perquè necessitem referents com aquest, Peyu.
1: Ara.
4: Quina il·lusió, tu.
1: A veure, es deia Joan Roget i els pares eren francesos, però això ho passarem per sobre. Era un fabricant d'ulleres instal·lat a la ciutat de Girona.
4: Immortal!
1: Sí. Tant ell com la ciutat. Una informació aquesta que surt d'un llibre, es veu, un llibre del segle XVII, escrit per un astrònom milanès que parla de l'invent d'en Joan Roget, aquest home de Girona.
3: Home, l'invent de Girona. Digues les coses pel seu nom, De Girona,
1: Que sí, que sí.
3: No de Barcelona, de Girona.
1: Era de Girona.
3: L'inventor del telescopi
1: és
3: de Girona.
1: És una teoria,
3: Va, una teoria. És l'inventor.
1: Però tu no deies que era en Galileu.
3: Qui?
1: Galileu.
4: Ah, amigo.
3: No sé qui és, jo, en Galileu. No sé, no.
4: Ara ja no.
2: És
4: ja
2: el que es va penjar. Que es va penjar.
3: No us m'interessa, No sé qui és, jo.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Pau Albert, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui rebem la visita d'un boig conegut, Peyu. Un cantautor amb 30 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Un artista que reivindica la música d'arrel i els sons ancestrals, que fa dialogar la terra amb la poesia, la tradició i la música. És una de les veus més singulars i lliures de casa nostra i ve des de les entranyes del Solsonès.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Roger Mas! Oh, oh, oh, oh. Roger Mas, és còmode aquest escó, eh?
2: Mira,
0: estàs bé, bé. Ah, què has menjat avui per esmorzar? A veure.
3: Ah, per esmorzar?
0: Sí.
3: Un dònut de Calcamps.
0: Eh?
3: Un dònut de Calcamps.
4: Ah, són molt bons els dònuts de Calcamps.
0: Sí. Sí. No, és Solsona, això?
3: Solsona, Solsona. Solsona.
0: Dònuts de dònut, és dònut normal, sense xocolata, sense res.
3: Dònut normal.
0: Normal, molt bé.
4: És aquell, perdó, perdó, que ja sé que intervinc molt,
0: Sí.
4: Hi ha gent que ho diu a les
5: xarxes.
4: Treu-li una pregunta.
0: Sí. Treu-li una de les preguntes.
4: Però és aquell forn on són tan, diguéssim, eficients que després el forat també el venen a part?
3: Ah, és veritat.
4: Eh que sí?
3: Sí, senyor.
4: És una cosa brillant.
0: Sí, és bueno estar...
3: Venen el forat del dònut, el venen?
6: Sí, que sí, aquesta que te la m'acago.
4: No es llença res.
0: Ha de treure rendiment de tot, escolta. Roger Mas, a veure,
3: digue-me.
0: 30 anys de trajectòria, una bestiesa. Em dóna la sensació que estàs en un punt que podries fer una cançó voluntàriament, volgudament, que fos una autèntica merda i colar-los aquest gol a tots els crítics de Catalunya. Podria passar això? Pot ser?
3: No ho sé.
0: Proposa-t'ho. Fes un dia.
3: No, que vaig començar ja, va anar una mica així.
0: Ah, sí? Va passar això?
3: Bueno, és un dia.
0: És un dia. Però vull dir, la crítica no et va estimar al principi.
3: No, al revés. El que et va estimar és el públic.
4: Va. No t'estimava el públic?
3: No, gaire, no.
4: Oh, és al revés, això, normalment, no?
0: Sí.
3: No, no, jo vaig estar de sort.
0: A tu t'estimava la crítica, sí, i el públic no.
3: Sí.
0: I ara en quin punt estem?
3: No ho sé, ja no hi penso gaire en aquestes coses.
4: No, el públic l'estima molt.
0: 30 anys de trajectòria i ara, no sé si et molesta una mica que la gent últimament et recorda per aquesta cançó.
7: Mort qui té mort, mort és qui no parla, el cel sigui que Déu no ens ho torni. Mort qui té mort, mort és qui no parla.
0: Això ja formava part de la teva discografia o abans de ser la sintonia del Carles Porta?
3: Sí.
0: Sí, eh? I ara sí, teu, això. Com t'arriba aquest encàrrec?
3: Hòstia, no me'n recordo. No me'n recordo.
4: Bueno, tu estàs brunat.
3: La veritat.
0: Però... Eh?
3: T'ho dic de veritat, que no me'n recordo.
0: Pot ser, és possible.
4: No, esclar, fa tanta feina, s'ha de recordar de tot.
0: Bueno, i que tampoc sembla que li preocupi massa res, el Roger.
4: Bueno, escolta...
3: No, són els últims anys que...
0: Els últims anys els has anat esborrant. Tens memòria antiga, però la recent la vas perdent.
3: Sí, la recent l'estic perdent.
4: Entre cues de pans.
3: Ho demanem coses de fa 30 anys, que és més fàcil.
0: Sí. Qui va matar en Sansa, que això fa més temps?
3: Ah, això no es pot dir, es veu.
0: No es pot dir,
4: Ah, però ho sap.
0: Però se sap?
3: Diu que sí.
4: Digo, home.
0: Home, digo. Però a tu t'ha dit el Carles Porta?
3: No,
0: o ho saps per veïns d'allà a la zona?
3: No m'ho ha dit el Carles Porta.
0: No t'ho ha dit el Carles Porta,
3: No m'ho ha dit el Carles
4: Porta. Hòstia, ja sona, tio, quin misteri.
6: Sí. No, però deuen estar gravant ja la segona temporada, no? O segur. Cinquena o sisena, per dir-ho, no? Això
0: ara està al punt ja que en Carles Porta està matant gent per poder gravar. Estem en aquest punt.
4: Però deixarem passar el fet de que sap qui em va matar Sansa.
0: Noi, no ho sé, jo podem insistir.
6: Tiro també.
4: Queda amb ell. Una pista o algo.
0: Qui és?
4: Qui t'ho ha dit? La del bar. Aquella del bar.
3: No la conec, no la conec.
0: Té informació que no la deu... Home,
4: no.
0: El mataran amb ell, sí, ho diu.
4: Clar.
0: S'ha d'anar al tàndum, això. Escolta, tornant una mica als teus inicis, i no sé si fas l'exercici mai de repassar la teva trajectòria, hi ha alguna cançó que et faci vergonyeta quan l'escoltes avui? De dir, hosti, què vas fer aquí?
3: Moltes.
0: Sí?
3: N'hi ha que encara les canto.
0: No és veritat, sí. Tens una falsa modèstia.
3: No, saps, el Pablo Conte, hi havia lletres que les anava modificant.
0: Els anava canviant.
3: Home, si és la mateixa cançó, a vegades, doncs anava canviant la lletra. Jo hi ha unes quantes cançons que cada cop que estic a l'escenari, mentre la canto, penso, hosti, això ho podries arreglar, eh?
0: Llavors ja no hi penses.
3: Jo no hi penso més.
4: Això sol passar.
3: És que torno a estar.
0: Jo vaig estar 3 anys fent un espectacle dient des del primer dia que al final l'hauríem de canviar. I també, no?
3: Sí.
0: Va, que sempre passa el mateix, ja està. Uau. Quan arrenques la roda és molt difícil.
3: És que ja saps que els músics quan baixen de l'escenari ja no...
0: Ja no treballem.
3: Perdem el nord, sí.
0: Ah. Tu toques molts d'instruments, Roger.
3: No,
0: pots fer una llista,
3: jo canto,
0: una mica?
3: Jo canto.
0: Però toques uns quants instruments.
3: Bueno, per acompanyar-me una mica, però no...
0: Però perquè has viscut la música de petit, no? A casa teva eren músics.
3: Sí, però jo vaig sortir cantautor, jo de músic no vaig acabar de sortir.
0: Ja. Yeah.
2: No és el mateix, eh?
3: No és el mateix, no.
2: Ah, no? No, és el que no.
3: No.
6: Però vas estudiar música?
2: No.
3: Tampoc, no gaire, tampoc.
0: Llavors, d'on te'n surt tot això? D'on te't ve?
3: Bueno, l'avi era músic.
0: L'avi era músic, no, veus?
3: Cantava, veus? També. Veus? Sí, no, no sé ben bé d'on surt, però va anar sortir. Bueno, jo volia fer moltes coses.
0: Què volies fer?
3: Allò, volia pintar, volia escriure, volia fer moltes coses.
0: Sí. Res relacionat amb la feina, veig, eh? Pintar, escriure...
3: Sí, és veritat.
0: No, dius, portar una excavadora.
3: No, i al final no. Veus que per, si hi ha una de les coses que vas provant que veus que hi ha una mica resposta, diu, calla, poder que...
0: Cap aquí.
3: Poder que concentrem aquí. Els esforços.
0: Cap a la música.
3: També m'has agradat fer rock and roll, però el públic em va dir que no.
0: Ui, un segon, Roger, perdoneu, un segon.
4: Mira, tard, què passa?
0: Un moment. Sí.
5: Nen?
0: Ei, mama.
5: Què? Avui tens el germà Bessó aquí al teu costat, eh?
0: Quin germà Bessó?
5: Oi, que... Roger Mas, saps pas la gent que m'ho diu? Que també és fill teu, en Roger Mas.
0: No sé, jo no hi trobo la semblança. La veritat sí que hi ha gent que ho diu, però no ens assemblem, tampoc.
5: Sou
0: no?
5: Pastats, sí? Home. Tu ara perquè vas calvo, ja. Però quan tenies quatre cabells com ell,
0: bueno,
5: igual.
0: Mama,
3: espera't que aviat ho trobarem.
0: Sí, vols alguna cosa o només volies
5: no,
0: això?
5: No, només trucava per dir que sou clavats.
0: Va, doncs apenjo, vale?
5: No sé la seva mare, si s'assembla a mi.
0: No ho sé.
5: Pregunta-li, a veure, ja no. Com ara, són els seus pares.
0: Ara li preguntaré, és el que tinc més ganes de preguntar.
5: Ja no sé, aviam si votaven en Jordi Pujol,
0: sí,
5: també.
0: Sí, ara li pregunto de seguida, mama, va, penjo. Adéu, adéu.
5: Pregunta-li, eh?
0: Sí, no patet, adéu. Votaven en Jordi Pujol.
3: No ho sé, que ha sigut secret això del vot.
0: Sí? Sí? Com ho vivíeu, això? Sou de bueno, de, éreu tancadots o no?
3: Som de Solsona.
0: Clar. Sí, jo sóc d'Osona i també més o menys... No sabies a qui votaven, però ho podies intuir bastant fort.
4: Home, aquí votava tothom.
0: A Osona?
4: Jordi Pujol, sí,
0: aquí
4: no?
0: Tothom. Bueno, si podien, votaven Duran i Lleida, diguéssim, aquí. A Osona.
8: Uau! Sí. Sí.
2: Què, vol dir uau?
0: Què?
2: Si fos una cosa...
4: Epa!
0: Ep, guaita'l!
4: Guaita com ha sortit aquí, com una molla.
2: Home, per favor. No. Entrevistaven en Massi,
6: sisplau. No li toqueu, eh? Durant i Lleida.
0: Roger,
2: no li toqueu.
0: Abans que intervingués la meva mare, havies deixat anar una perla que has dit que volies fer rock and roll.
4: Ara.
0: Què va passar?
4: Ja n'has fet.
3: Bueno, això no, que el públic et condueix cap on...
0: Ja. Sí, tu estàs...
3: Vull dir que diguéssim que jo faig el que vull, però no faig tot el que vull, diguéssim.
4: Ja.
0: Ja.
3: El que faig és el que vull fer.
0: D'acord.
3: Però no és...
0: No, et segueixo, no
4: tot el que faries.
0: Vaig seguint, et vaig...
3: A mi s'ha de mirar, perquè dius, escolta, si pots viure d'això...
0: Sí.
3: És que està bé, eh?
0: Sí, no, home, i tant. No,
6: però rock and roll, vas pujar a un escenari amb una elèctrica i... Rang, ni començat...
3: No, però no. Alguna vegada he provat d'acostar-me una mica, però no funciona.
0: No t'agrada.
3: No, a mi
0: bueno,
3: sí.
0: A la gent.
3: A la gent que no m'agrada, a mi sí.
0: Recordes on va ser el teu primer concert fa 30 anys?
3: Sí, va ser en un pub que es deia el Drac Màgic.
0: Això és Lleida?
3: A Lleida, que no existeix ja, a la casa.
0: Lleida sí que existeix.
2: Li queda poc,
3: però... Ensorrada la casa. Sí. I està molt bé, perquè saps aquests tuits que fan a l'Enderroc, per exemple, cada any tenen un tuit que el deuen tenir programat,
0: sí.
3: I cada any posa que fa... Ara, al setembre, diu, cada setembre surt un tuit, no sé quin dia de setembre, fa no sé quants anys del primer concert de Roger Mas, de la seva estrena, al Pub Sputnik de Solsona.
0: Ah, diuen a Solsona.
3: I cada any, bueno, que ja fa dos o tres anys que no els hi dic, però no. Cada any m'estic allà contestant i dic, escolta,

0: Coples són gent que s'espavilen molt.
1: Clar, clar, perquè si no, hòstia, 12 anys per fer un disco, déu-n'hi-do. Escolta, tu tens cançons, que has recollit cançons populars de tot el món, italianes, mexicanes, sèrbies... no deus pas parlar tots els idiomes que cantes.
0: No.
1: No. Llavors ho fas una mica...
0: Repeteixo com un lloro.
1: Duïda, digues.
2: Home, però ja bé saps el que estàs dient, no?
1: Sí, home, clar.
0: Bueno, sí, m'ho he llegit.
2: Ah, vale. Perquè si no, quina decepció.
0: No, sí, però vull dir que no puc parlar...
2: Tu no parles l'italià, no?
0: Però l'italià sí.
1: L'italià sí, perquè la seva dona és italiana.
2: Ah,
1: sí.
2: Àngela Maria.
1: Sí, sí, sí. Vale. Escolta, hi ha una cançó, puc fer-te una petició ja. Tu, hi ha una cançó de la Paulina Rubio, que és increïble, que és una versió teva en català.
3: Ah, sí.
1: Pots gravar-ho bé, això, ja? Perquè estic fart d'escoltar-ho. De que...
0: No,
1: ja,
0: puc,
1: i només
0: no.
1: Ja...
2: O sigui, has d'anar al YouTube.
1: Mira, és que és aquesta cançó, se sent així, eh?
4: Una sola paraula, ni gestos ni mirades apassionades.
0: Apa, això, gent, aquesta no pots posar.
1: La gent aplaudint.
0: Això va ser amb l'Oberto a TV3.
1: Bueno,
0: però... Bueno, i el regidor va fer aplaudir la gent, anaven de Tortosa.
2: Ai, que s'està enfadant.
1: Jo...
2: Quines grenyes, per això.
0: Va, no, home, no. Hi ha una versió més ben gravada.
1: No, l'he trobat enlloc.
0: El castell de Cornellà.
1: Ah, sí? Però també se sent una gent xerrant.
0: Sí, i rient.
1: Gravo bé.
0: Sí, home, però allà ja canto bé, almenys vaig a l'hora. Aquí anem tots...
3: Un cop fet, és el que hem dit abans, un cop fet està fet.
2: Tira milles, home.
1: D'on te va sortir la idea de versionar Paulina Rubio?
0: Passant l'aspiradora.
1: Sí? És de veritat?
0: Sí, m'agradava molt. Quan una cançó m'agrada molt, me la poso en repeat a tot volum, perquè l'aspiradora fa molt soroll.
2: Sí.
0: I l'anava cantant. I de tant cantar-la, doncs al final em va... Ho vaig anar traduint, però sense... No va ser expressament, diguéssim.
3: Ara se m'ha ajuntat Freddie Mercury.
1: Sí.
0: Mira.
1: El Roger Mas, Paulina Rubio. Sí, tens alguna... Amb què estàs passant l'aspiradora actualment, diguéssim?
0: No.
2: Bad Bunny.
0: Últimament no poso música per passar l'aspiradora.
1: No, eh? Però tens algun altre plaer culpable de dir, hòstia, és que hi ha un artista que la gent considera que és un bodrio i jo m'agrada molt. Hi ha una cançó que em...
0: Hòstia, m'hauria de pensar ara.
1: Ja.
0: No penso. Segur que n'hi ha, però...
1: Ep, Joel, vols fer una pregunta?
2: Què vol pensar? Dic, bueno, mentre
1: pensa... Pensa que només te'n queda una perquè abans has preguntat.
2: És veritat, no. És veritat. Doncs et faré una pregunta de merda i així, mentrestant, tens temps de pensar la pregunta anterior. Roger, com a assistent al teu, jo diria que hi ha llegendari concert del passat juliol al Festival Grec de Barcelona, amb la Copla de Sant Jordi. Voldria saber si tu has provat d'estar assegut a les incomodíssimes cadires del Teatre Grec durant més de 3 hores. Vull pensar que no, perquè si no ets un sàdic, Roger.
3: 3 hores li va fotre?
2: Més!
3: Hòstia, més! A mi em va escardar calés, doncs. Perquè el concert d'abans de Sant Jordi...
2: Ah!
3: De Sant Jordi,
2: del Grec.
3: El Grec,
2: sí.
3: Jo vaig anar a Sabadell i només em va fotre una hora i 10, eh?
0: Perquè devia... L'han fet teatre més petit. L'han fet teatre més petit.
2: Ui, allò va ser l'hòstia, eh? Ara vaig acabar, no me la sentia a les natges, eh? No me la sentia. I vaig anar amb un germà i vaig haver de dir, toca'm la natja perquè no sé ni si la tinc.
1: Sí, sí, sí.
2: Sèrio, bueno, la pròxima vegada que hagis de fotre un semejant turra llegendària, regala uns coixins de viscolàstica o alguna cosa així.
0: O buscarem un lloc més còmode.
2: Sisplau, sisplau, Roger, t'ho dic de veritat, eh?
1: Et poses nerviós encara abans d'actuar o no? Perquè dona la sensació que no et poses nerviós en res.
0: No, bueno, no és veritat, això.
1: No sé, són prejudicis, sí, però dona la sensació que no.
0: Depèn del dia, però encara, depèn del concert. Si el tenim molt girat ja no tant, però...
1: Quan estrenes alguna cosa, quan estrenes un bolo, encara et poses nerviós.
0: Amb el Grec em vaig posar bastant nerviós.
1: Sí?
2: Doncs no es notava, t'he de dir.
0: Sí, sí.
2: I anaves guapo.
5: Feio, m'està passant
1: què?
5: Que jo no ho sabia que us assemblava tant.
1: Sí.
5: I cada cop que ho veig, penso...
1: S'assembla en Peyu.
5: Penso en Peyu quan sigui més gran.
1: Sí.
5: I ara cada cop que miro amb ell, haig de fer així per dir qui és en Peyu i qui no és en Peyu.
1: No, has pensat pas a repart del cap, no?
0: No, ja ho he fet alguna vegada.
1: Ho havies fet?
0: A temps, sí.
1: Bé. No sé.
0: Bueno, fa 5 anys, l'última vegada.
2: Que et vas afaitar el cap?
1: No fa tant, llavors.
2: No, tens bon crani.
0: No, és veritat, no. Tinc
2: el tens gotorut?
0: Tinc munyegat, sí.
2: Vaja.
1: Escolta, tens algun objectiu més enllà de la música? Per exemple, tu series un bon alcalde de Solsona?
3: Home, i tant.
2: Bueno.
0: No.
1: No, eh? No tant, segur que t'han vingut a buscar alguna vegada per alguna llista.
0: No.
1: No, mai, per anar últim, ni que
0: no,
1: sigui.
0: No, van fer fill predilecte, que així ja està.
1: Ah!
0: Ja.
1: Fill predilecte de Solsona.
2: I això, puc preguntar una cosa, és com una subpregunta. Sí. A què et dona dret ser fill predilecte d'una ciutat? Quins privilegis tens?
0: Doncs per festa major pots baixar amb la Corporació Municipal i la Guàrdia Civil i el Bisbe.
3: Com ho teniu, això?
0: Fins a la catedral. Pots anar a missa i pots seure davant.
2: Ah, mira, doncs, Déu-n'hi-do. Espera, que la pregunta de Xuri era bona. bona, eh?
3: No, com ho teniu, allò del bisbe de Solsona? Sí.
1: És veritat, això no ens interessa.
0: No, no ho sé, no.

0: Tampoc,
1: això. No n'ets de missa? Et feia
0: no,
1: de missa?
0: No, jo soc de la Mare de Déu al claustre.
2: Però
0: de missa no.
2: Acaba d'ensenyar, s'ha aixecat la màniga i porta una Mare de Déu tatuada al braç,
3: sí, sí, eh? Sí, sí, està una mica difuminada, ja.
0: Sí, perquè és una calcomania.
2: Sí o no?
0: Per festa major ens posem una calcomania al braç.
2: Sí, ah, sí?
3: Ah, molt bé.
1: Jo també l'he portada.
2: Sou molt de Solsona, els de Solsona. El carnaval el vius intensament, també, o...?
0: No tant com la festa major.
2: T'agrada més la festa major, tu? Que el carnaval, els de Solsona el defensen fins...
3: Bueno, Déu.
2: És una bestiesa.
3: Jo hi vaig anar un any i...
2: I què?
3: Bueno, no me'n recordo.
1: Bon senyal, bon senyal.
3: Només recordo que a les 6 del matí, que jo ja me'n volia anar a casa, sí. A les 6, em van dir, no, ara anem al poliesportiu, que ara comença el concert.
2: Quin concert?
3: I dic, perdó?
2: A les 6?
3: A les 6 del matí començava un concert a la Polivalent, que em sembla que li diuen. I vaig pensar, noi...
2: Xuriguera, digue-li allò de la teva filla.
1: No.
2: Sí, digue-li.
1: Ah, ja ho sap, ella ho sap.
2: Digue-li.
3: Ah,
2: no ho sap.
1: No. Com va? La vinya encara la guardes? Encara la tens? La cuides o no, la vinya?
0: No.
1: Me cago.
0: Que
2: tenies vinya.
1: Una cosa que tenies bona, me cago en
0: Déu. L'hem arrencat, tu.
2: Tenies vinya, Solsona?
1: Home, i tant.
2: I feies vi?
0: Sí. Home, 400, eh?
2: Quatre ja, bueno, però bé.
1: La de vegades que ja pujaré i ja... I no ho he fet mai.
2: No. I al final s'ho ha hagut de...
4: L'ha hagut de arrencar.
3: Per culpa teva, Xuriguera.
4: Per culpa teva, Xuriguera.
2: I un Xuriguera que li va posar Miquel a la seva filla.
1: En Roger té una... Té un... Una cançó que es diu Canterbury, em sembla. Canterbury. I parla d'una tal Miquel, encara ti amo. I la nostra... A casa la cantem molt, aquesta, encara.
2: Sí. I la filla li van posar Miquela.
1: Sí,
2: per la
3: ara, Miquela, hòstia.
1: Però és que tampoc no és tan així, però sí.
2: Ah, ara t'ho has inventat.
1: Ah, ara, no, no, o sigui,
2: ara abans que vingués en Roger Mas, anava fent el
3: sí,
2: xulo.
3: Que és, sí que ho és, parit, li fa vergonya.
1: El més ben parit d'en Roger Mas i jo és quan ens coneixem per primera vegada.
2: A on va ser això? Te'n recordes, tu, Roger? A veure si ja va ser...
0: Mira, aquesta cançó que diu està en un disc que es diu DP,
2: sí.
0: I el Xuri me'n va robar una caixa sense... I no m'ho va dir.
1: I a les 6 del
0: i es va fer de dia allà a Arbúcies i ell m'ajudava a buscar la caixa.
2: Has de saber que...
0: Per allà aquells boixos... Saps?
2: Per més mentides que ens diguis, jo ja la sé l'anècdota, Roger.
0: Ja, saps,
2: sí, sí.
1: Però és veritat, és veritat.
0: És veritat.
1: Jo t'ajudava a buscar la caixa.
0: I al final vam marxar cadascú cap a casa seva, jo sense la caixa, no. I la casualitat va voler que es vam trobar a la porta de l'hotel. I el cabron portava la caixa sota el...
1: amb els calés i tots els discos que havia vengut, eh?
2: Sí, eh?
1: Te'ls vaig tornar tots, eh?
0: Sí, clar, per collons.
1: Sí. I des d'aquell dia que som amics.
2: Sí. Molt bé. Escolta, el 2027, Roger, prepararàs nova música? Arribarà algun disco nou? Amb què
0: no, no ho conto, no.
2: No, eh? Home, si l'altre 12 anys, doncs ara hem d'esperar ben bé pel 2040 o així.
0: Ah, sí? No, 2036.
2: 2036, perfecte. Algun concert a la vista, alguna cosa que diguis?
0: A la vista.
2: Deixa'm fer una mica de propaganda.
0: Sí. Serem al Casino Aliança al Poble Nou, al Cruïll, el 22 de novembre.
2: Perfecte.
0: La setmana que ve em vaig a l'Alguer.
2: Mira.
0: Si Déu vol.
2: Això que voltes, no, eh? Això has voltat bastant pel món cantant en català. Quina gent ve a aquests puestos? Ve gent?
0: Això? Depèn d'on.
3: Catalans.
2: Has fet algun concertot ben tristot, això, amb 10 o 12? Que dius, ens anem a Brussel·les, no sé què.
0: A Madrid.
2: A Madrid, eh? Quants éreu?
0: Mira, a Madrid... Això va ser, crec que el 99, l'abril del 99.
2: Abril del 99.
0: Sí. Ah, sí, mira, sí, vam parlar a la Sota.
3: Sí, senyor, Joel, sí senyor,
0: ho recordo. No cal que torni a explicar.
2: Sí, home,
0: repetirem,
3: sí, no, no
0: repetirem ara aquí
3: l'anècdota. No
2: tenim un altre públic.
0: Que era un Real Madrid-Manchester, un dimarts. I jo tocava a la sala Suristan.
2: Ben programat.
0: Sí. I vam fer proves de so i estàvem a punt de tocar i no va arribar ni... Van hi havia els cambrers, hi havia els de la sala i tal. No,
2: zero persones de públic.
0: Van entrar zero persones.
4: Uau.
0: I al cap com d'una hora que havia d'haver començat el concert va entrar el Sisa. Llavors ens vam emborratxar amb el Sisa i al cap d'una hora més, que el concert ja s'hauria d'haver acabat, va arribar l'Adrià Puntí. I ja està.
4: Home.
0: I ens vam emborratxar tots, però no hi va haver concert.
2: Molt bé.
0: Jo portava el Paniagua, que era mi maestro, aleshores, i va negociar amb els de la sala i vam cobrar la meitat del bolo. Mira,
2: oh, bueno, ara, eh? Escolta.
0: Perquè va dir, nosaltres hem vingut, però sí.
2: Cada
0: la nostra meitat l'hem fet.
2: Déu-n'hi-do.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Roger, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
2: La paraula d'avui és afiturar.
0: Afiturar.
2: Afiturar. A. Afiturar. Acció de posar-se en forma. Anglicisme, que s'utilitza com a sinònim de posar el teu cos fit.
6: Aquest jument només pensen en afiturar el cos i fer-se milionaris a Instagram.
2: B. Afiturar. Posar fi a un viatge molt llarg aturant el vehicle de manera definitiva.
7: Va entrar al Banc Sabadell, va robar 1 milió d'euros i va marxar amb un Ferrari a 180 per la P7 fins que, a fi, aturar el cotxe i s'entregar a la policia.
2: No donem tantes pistes. O C. Afiturar. Acció de clavar-li la mirada a algú, mirar-lo fixament, insistentment.
8: Ai, perdona, m'estic recuperant. Aquell mosso d'esquadra em va posar les manilles i em va afiturar per donar-me la vida. Es diu Marcel i ara farà 10 anys que estem casats.
2: Mira-la. A, B o C, Roger.
0: No, no tinc ni idea, però diria la C per dir-ne alguna.
2: Correcte!
0: Bravo! Maca aquesta. Aita! Mira tu.
2: Afiturar. Mira.
0: Les persones són més bones, eh? Però també ens la fotrem.
2: No, és veritat. No, és veritat. I ara tindríem una discussió que perdríem l'amistat que tenim. Anem a parlar d'embotits. Millor que parlem de política. Roger, no marxaràs sense interpretar-nos una cançó aquí amb l'Arnau Tordera i la Pau Albert. Avui Roger Mas interpreta amb Pau Albert i Arnau Tordera El rei dels verns.
9: I que val que deshora aquesta nit. És el pare que porta el seu petit. L'estreny ben fort, la recera del vent i l'aguanta segur a la manta calent. Per què t'amagues, fill, espuro aquí? No el veus, pare, que mira fit a fit? El rei dels verns amb corona i mantell és la boira que el mou com un ocell. Vine, petit, va córrer, vine amb mi. Quin joc bonic farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan niu en un lloc on tothora és estiu.

0: tranquil, fill meu, són les fulles que el vent fa xiular i n'arrenca aquest lament. No vols acompanyar-me, bon minyó? Més filles et tindran adoració. Elles que guien la dansa de nit et braçaran amb cançons fins al llit. Pare, pare meu, no les veus, no, les set filles del rei en la foscor. Fill meu, el que jo veig ben clar són els vins que la lluna fa brillar. T'estimo, ta bellesa em té cor pres. Si no vols fer-me cas, vindràs en pes. Pare que ve amb la seva mà espectral, el rei dels verns m'atrapa, m'ha fet mal. El pare i el cavall tot estremit gemec entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba port entre els seus braços l'infant. Érem mort.
1: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Per una vegada seràs el més jove del bar.
2: Va, que us parlo del telescopi més gran del món.
3: Aviam. És l'Observatori Fabra, jo hi he estat.
4: És el de Prades, el del Baix Camp.
2: No, no, ni l'un ni l'altre, perquè no és a Catalunya.
5: Oi.
2: És el desert d'Atacama de Xile. Ah. Però encara no funciona, eh? Està en procés de construcció,
4: quina
2: de
4: merda,
2: producció.
4: Sí. Quina merda, el de Prades sí que funciona. Jo hi he estat, eh? Sí. Funciona.
5: Voleu deixar parlar la Mercè?
4: Sí, tant, com sí, però la corregim.
2: Va. Va. El 2014 van començar les obres al desert d'Atacama, del que serà el telescopi més gran del món.
3: I van d'anar a fer allà al mig del desert?
4: Mare de Déu.
3: Que no hi ha aigua?
6: Va, explica'ls-hi, Mercè.
2: Perquè és una de les zones del planeta on hi ha més foscor i és òptim per veure les estrelles.
3: A Mollerussa també és molt fosc.
5: Però a Mollerussa impedrega molt. I el telescopi, si cau una pedra,
2: imagina't,
5: al vidre,
2: s'aixafa. Perquè us feu una idea de la bestiesa de telescopi que és. Sí. És un telescopi que té un mirall principal de gairebé 40 metres de diàmetre.
4: 40 metres 40. De diàmetre?
3: 40?
4: Hòstia, has de tenir un ull molt gros, eh?
2: Molt.
4: Per enfocar bé, eh?
6: Per favor.
3: Home.
2: El projecte... El projecte partia...
6: Has de mirar pel forat petit, no pel gran.
2: Ojo, cuidado, Tel.
6: Allò va de petita gran.
5: No ens posem tècnics que no l'encertarem ningú.
2: El projecte partia de 100 metres, hòstia, de diàmetre, molt, però...
3: Un camp de futbol.
5: Camp de futbol.
2: Exacte.
3: Camp de futbol.
5: Una rodona de telescopi.
2: Algú va pensar que potser s'estava passant una mica ho van reduir 40. Si us interessa, que sapigueu que a principi de 2028 ja estarà acabat.
5: I aniré, em sap que aniré.
2: Sí,
3: anem-hi tots un dia. Anem-hi. Home,
7: anem-hi. Una excursió.
3: Fem una quedada.
7: Ara. Sí. Qui va construir un telescopi quan era un nen?
4: Ai.
7: Era Brian May,
4: icònic
7: guitarrista de Queen.
3: Home, per l'amor de Déu.
7: Sí, que ell és conegut per ser un gran virtuós d'aquest instrument de les sis cordes, però potser no sabeu que també és doctor en astrofísica.
5: Fixa't,
2: què dius?
4: No ho sabia, no ho sabia.
3: No, jo tampoc ho sabia.
7: Un autèntic cervell. Doncs bé, també és prou coneguda l'anècdota que quan era jove va construir la seva pròpia guitarra amb el seu pare, la Red Special.
2: Mira, com tu.
7: Això ho sabíeu.
5: El teu pare també te fa les guitarres.
2: Clar, tu també ho fas.
7: Aquesta merda no me l'ha fet el meu pare.
5: No, altres guitarres sí.
7: Aquesta que toco aquí, no, però totes les restes sí.
2: La bona, la que no portes aquí.
5: Aquí per què vas decidir portar la barata?
3: Sí, aquesta guitarra de
7: aquí. Perquè les meves guitarres no les portaré aquí, amb vosaltres aquí tan a prop.
2: Perdona.
7: Són instruments de gran valor que no poden córrer risc tenint-vos a vosaltres.
3: El proper dia vindrem uns calçotets bruts per aquesta regla de tres. No us mereixeu els meus calçotets nets, vosaltres? Tens o no?
4: Els portes nets, normalment.
3: O sigui, t'he posat davant del mirall, Arnau.
7: Em sembla bé si els portes bruts. De fet, la meva pregunta era, els que portes ara són nets?
3: Sí, clar. Bueno, ara no, perquè ja ha passat...
4: Però quan ens canviem...
5: Bueno, estàvem amb el Brian May, el guitarrista de Queen.
7: Sí, doncs que eren aficionats a construir coses amb el seu pare i, a part de la guitarra, doncs uns anys abans van construir conjuntament un primer telescopi perquè el nen, doncs, mirés el cel. Així que van a cultivant l'amor per la música i per l'espai des que era ben petit.
5: Boníssim, això, eh? És maco, això. Això un rato et convidaré a sopar, Magandé, i m'expliques anècdotes d'aquestes.
7: Ah, no vull sopar amb tu, no tinc cap interès.
8: Tot això te saps de memòria, eh?
7: Tot de memòria, és aquí dins.
5: Joel, tenim alguna cosa més del telescopi?
3: Ah, el telescopi.
8: Telescopi.
3: Mira quin sospir he fet.
7: Podries disseccionar-lo.
3: No, ja no dissecciono. No sé, és que tens mala fira.
2: És que és mala persona.
3: Telescopi, telescopi. O com m'agrada dir-li a mi, una finestra oberta a un univers meravellós de coses que em són completament igual.
2: No!
8: No, home, no.
3: Tant de bo m'interessés l'espai, les estrelles i els planetes, però malauradament no és el cas. Sóc incapaç d'estar més de 3 minuts mirant les estrelles i et juro, Mercè, que m'hi he esforçat moltíssim.
2: Perquè fan mal les cervicals.
3: Fet veure
7: has de venir un dia a Montserrat, home.
3: Sí, home, allà, amb els friquis aquells. Es veu que hi ha l'Oriol Junqueras allà.
8: Què dius ara?
3: Buscant ovnis.
7: Ah, sí. Ha vingut personatges de tot tipus.
8: Tu li has vist l'Oriol Junqueras allà en directe?
7: L'he vist mirant al cel.
9: El van confondre per un extraterrestre.
3: Bueno, jo ho he intentat, això de les estrelles, i el allò, i la Ossa Major, i l'Ossa Major. Faig veure que ho veig tot, i veig una merda. Perquè, a més, els amants de l'astronomia, la gent que va a telescopis, t'ho expliquen amb una passió. Hòstia, que pobret sap greu dir-los, mira, tio, no estic veient ni el carro petit, ni el carro gran, ni cap mena.
8: És veritat que li has de donar una mica el sí del boig.
3: Sí, ho veig tot. Oh, un escorpí, sí, home, i tant, un escorpí. Són tres punts, allò. No, sí, pot ser un escorpí una forquilla, no hi ha cap d'allò. I clar, a mi em fascina aquesta gent perquè a mi em fa la sensació que han de tenir tan controlada la vida a la Terra que diuen, vale, ara tinc controlada la vida a la Terra, vaig a mirar altres planetes, no? A mi em sorprèn, jo vaig tan agobiat per controlar... Sí, Catalunya, ja enorme, com per a sobre anar-me a dir, a veure què collons passa allà, a mils milions de quilòmetres llums, no?
9: El comprenc.
8: Sí.
3: És que tu segurament en aquest aspecte vas en la meva línia,
7: no, Figuera. Està bé, perquè ha fet servir la unitat de mesura quilòmetres llum.
8: Sí.
3: Bueno, el que sigui.
8: Anys llum.
3: Jo sóc més partidari d'ampliar el coneixement per cercles concèntrics.
8: Ja.
3: I tu neixes...
8: primer el teu
3: mare.
8: Poble.
3: Primer ta mare. No, primer ta mare.
8: A ta mare. Hòstia,
3: mare. Després la família. Sí. Després la família més gran.
8: El poble.
3: Després el barri.
8: Sí.
3: El poble.
8: Ja. La comarca.
3: La comarca. Sí. Província.
8: El país.
3: I si vas fent, final, si vas molt bé, ja aniràs a buscar els planetes.
8: Però,
3: amic, jo quina sensació tinc, Peyu? Que la gent que li agrada l'astronomia ha dit, no, jo passo directament als planetes. I saps per què és això? Perquè, clar, a distància... A moltes, tot es veu maco.
8: Sí.
3: Júpiter. Júpiter és una gran bola de foc horrorosa, amb tot de boles de pedra xocant entre elles a grans dimensions. És un horror. Però clar, ho veus a molta distància, sí. I aquest cucú.
8: Sí.
3: Tu vas a Mollerussa.
8: I cuidado.
3: De prop,
8: sí.
3: És lleig.
8: Sí.
3: I la gent diu, que lleig que ets Mollerussa. Mira-la des de Júpiter.
8: Preciós.
3: Mira-la des de Júpiter.
8: Es veuen unes coses...
3: Bueno, es veuria més maco.
8: Sí.
3: Perquè són uns covards, aquesta gent. Atreves-te a mirar al teu voltant la merda que hi ha.
8: Sí.
3: Home, la gent és lletja.
8: Estem fregant la filosofia gairebé.
3: Sí, bueno,
9: trobo que és dels programes interessants que s'han fet, eh?
8: Sí.
3: No, això ho diu amb ironia i em sap greu. Però... no sé. I després hi ha aquella cosa, Xuriguera, que tu quan estàs mirant a l'espai,
8: sí.
3: Estàs veient coses... Això costa molt d'entendre, que ja estan mortes,
8: ja no pot...
3: que ja existeixen.
8: Sí, a mi això em rebenta el cap, això.
3: I ells t'ho expliquen com la gran cosa, però, sí. Per exemple, la meva àvia treballava en un geriàtric.
8: Sí.
3: I jo hi anava cada diumenge.
8: I
3: jo ja tinc moltíssima experiència amb això. En veure persones que en realitat ja estan mortes. Jo això ja ho he vist, m'entens?
8: A mi em van regalar un telescopi una vegada.
3: I què tal?
8: El vaig muntar...
3: Sí.
8: I vaig dir, és més complicat del que em pensava. Jo pensava,
3: és molt
8: em pensava que mirant ja es veuria...
9: Tot corre molt, eh?
8: I no.
9: Amb un telescopi tot corre molt.
8: Ho has de saber fer.
3: O que te'l regalin muntat, també.
8: També és veritat.
3: Per què?
8: Però vull dir que has
3: imagina que regalen un cotxe desmuntat.
8: No.
3: Que merda, no?
8: Sí. Doncs
3: pues el telescopi igual.
9: Hòstia, quina idea.
3: Penso jo.
8: Un cotxe desmuntat.
3: La idea d'un cotxe desmuntat, no?
2: Sí. Com Ikea.
9: Una marca de cotxes Ikea i te l'has de muntar el cotxe.
3: Sí. El telescopi és un símbol fàl·lic, també.
8: Ah, sí?
3: I molt clar, a més. Mira, definició de telescòpic del dia, que te la dic.
8: Aviam.
3: Dit dels aparells constituïts elements de diferent amplada que poden penetrar i lliscar els uns dins dels altres de manera que la longitud del dispositiu o de l'aparell és variable.
8: Ah. Això diu el telescopi?
9: Quina ment tan perversa ha fet aquesta definició.
3: Aquí hi ha un paral·lelisme amb el fal·lus molt clar.
8: Sí.
3: No sé si us heu fixat, però tant el telescopi com el fal·lus, a més, en un moment donat, tots dos et poden fer veure... les estrelles.
2: Ah!
3: Eh? Eh? Eh?
2: Sí, sí, sí.
10: Propaganda del segle XIX. Un home només és un home si té vicis d'home.
4: Si vostè també és un home de veritat, l'esperem a la societat d'amics del whisky i el puro.
9: Abans em sentia buit. No em sentia un home al 100%, però des de que m'he fet membre de la societat de... d'amics de la d'això... De...
4: El que el company els volia dir és que des de que és membre del club ha recuperat la sensació de ser un autèntic home.
9: Sí, això volia dir.
4: A la societat d'amics del whisky i el puro tenim els millors cigars del mercat, els millors whiskies i el servei més atent.
2: Hola, estimat client. Vol que li posi alguna coseta?
8: Vols que te la posi jo, guapa?
2: És molt trapella, vostè.
4: Societat d'amics del whisky i el puro. Un home, per ser un home, ho ha de demostrar.
11: Ens diuen els cavallers de la taula rodona perquè a la societat d'amics del whisky i el puro se'ns tracta com si fóssim el rei Arturo.
7: La societat d'amics del whisky i el puro.
10: Patrocina històries per passejar el gos.
3: Mira, mira que mono.
2: Mira.
3: Quina coseta.
2: Aquest és en Jordan.
5: Jordan.
2: És un American Staffordshire Terrier de 9 anys.
3: Bé,
2: i, ara és molt important això que us diré,
5: sí.
2: Viu a la Societat Protectora d'Animals de Mataró i espera que algú se'n faci càrrec.
9: Però ja m'ho quedo jo.
2: O sigui que si voleu adoptar-lo...
9: Però ja m'ho quedo.
3: Mira com està topant aquí una cosa.
2: Doncs mira per si no te'l quedes tu i se'l vol quedar algú altre i vol passar-li la mà per la cara al Xuri, us dic l'adreça electrònica on heu d'escriure si us el voleu quedar. info@protectoramataró.org.
5: Ho teniu aquí escrit, els que ens veieu en imatges. Aquí teniu imatges del Jordan, si el voleu adoptar, que sapigueu...
2: És molt important el que us diré, també... És molt sociable.
5: Molt sociable.
2: Molt sociable. Està viscut amb infants i es porta molt bé amb tothom.
3: Està bé, perquè a primera vista havia pensat... Potser
2: calla!
3: No és sociable. No,
5: és sociable.
3: Però sí que ho és.
5: T'han dit que és sociable.
2: A veure, sociable.
3: Ja ho sé que és sociable.
9: A primera vista et mirem a tu i tampoc no sembles
2: sociable. Tampoc us sembles gaire de sociable.
3: Teniu raó, tampoc us ara tu desenfadeu
5: tampoc
3: amb mi.
5: Tampoc que el tenim aquí en Joel en adopció, diguéssim. No
9: es pot adoptar?
5: No es pot adoptar,
9: no es pot adoptar.
7: En Joel no, però en Jordan sí. I abans no trobi una nova llar, el portem a viure un dels fets més misteriosos del segle XXI.
5: Avui passegem el gos per Varna.
3: Ah, sí?
5: Varna ve baixa.
2: Ah.
5: Que és Bulgària.
3: Digues Varna.
5: Varna.
3: Varna.
5: Varna, Bulgària. Som a juliol de 2014.
3: Wow.
5: Varna és una de les ciutats més turístiques de Bulgària i les seves platges són una de les atraccions del país. Cada any les visiten milers de persones.
9: Ben fet, home, que se'n vagin allà la gent i ens deixin paus de l'Estartit, que estiguem tranquils allà.
5: Ah, sí?
9: Home.
5: Us ve molta gent a l'Estartit.
9: Collons, hi ha molta gent a l'Estartit, sí.
5: Quin tipus de turista ve més?
9: Gent maca, eh?
5: Gent maca.
9: Gent maca, sí. Molt neta. Gent que porta molta pasta.
5: Ah, això està bé.
3: Francesos, sobretot.
9: Francesos. No, francesos no.
3: Ah, no venen francesos.
9: Els francesos estan a les Roses.
5: A Roses.
3: Ah, vale.
9: A l'Estartit ve gent maca, t'he dit.
5: Sí, un dels turistes que hi ha a Varna és en Lars Mittang, un jove alemany de 28 anys. Fa uns dies que és aquí fent el guiri amb els seus col·legues i dedica les hores a emborratxar-se com si s'hagués d'acabar el món. Joel, mira, faràs tu aquest noi?
3: Sí, perquè és un borratxo,
5: no? T'escau, sí.
3: D'acord. Ei, noi, tu, cambrer! Posa'm un altre gintònic, va!
5: En Lars és un noi normal, però avui va calent d'orelles. Habitualment no es posa mai en problemes, però la beguda li està jugant una mala passada. Està ben pesat. El nostre gos, en Jordan, ha notat que en Lars va passat de voltes, així que, tot i que odia estar sol, prefereix anar-se'n a fora, perquè la vergonya aliena se l'està menjant, tu.
3: A veure, noi, escolta, jo volia un gintònic, però veient que ets tan lent a tenir...
5: Ojo, perquè en un paràgraf t'has emborratxat d'una bestiesa, eh? Mentre, jo llegia aquest paràgraf...
9: Puja molt.
3: Collons, m'has dit que l'alcohol li està jugant una mala passada, sí, jo faig el mètode Stanislavski tota la vida.
5: Està perfecte.
3: Mercè, que tu saps
2: els
3: això.
2: Els antecedents.
3: Va,
9: sí. En aquest cas és mètode Moscoscai.
5: Sí.
3: Bueno, com anava a dir, li dic al cambrer, noi, mira, veient que ets tan lent, te'n demano dos de gintònics i així no perdo el temps aquí esperant. I tu, guapa, què, com anem?
2: Com ho diu a mi,
3: guapa,
2: això?
3: Guapeta.
5: Això li estàs fent al gos o...
3: Però, a la cambrera, per qui m'has pres? Ah, no. Per un degenerat?
5: En Lars
3: soc
5: està...
3: Soc el Lars, no soc el Joel.
5: Sí. Està fora de si, en Lars. Molesta els cambrers, les mosses que hi ha al local i a tothom amb qui es creua. Ara s'està encarant amb un noi de la seva edat. Estan mantenint una calorada discussió relacionada amb el futbol.
3: Et dic que el Hoffenheim és el millor equip d'Alemanya.
12: Però que...
3: Gilipolles!
12: Que xerres trostassa!
3: No.
12: El millor equip d'Alemanya és el Schalke 04, capsigrany.
3: 0-4 és el que es fotrem al pròxim partit. 0-4.
5: No sabem exactament els arguments d'un ni de l'altre, però sí que sabem que parlen de futbol alemany i sabem com s'acaba, amb una esbatussada de mil dimonis. Ei!
4: Que n'és de ben parit al futbol, eh?
5: Sí. Sempre, bueno...
4: Quina emoció, eh?
5: Sempre discussions, sempre d'un...
13: Les amistats.
5: Fas sí, amistats.
13: Sí.
5: Intercanvies.
13: Te'n recordes?
5: Sí.
7: Soc jo que he pallissat en Joel?
5: Bueno, ha sigut mutu. Ha sigut mutu. El ball de pinyes és dels grossos. En Lars acaba esterracat a terra, rebentat. Ha rebut tants cops forts al cap que té el timpà fet caldo.
11: Merda.
5: Acabes a l'hospital.
13: Lars. Lars. Lars, amic, estàs despert.
11: Bé. Ei, hey, què m'ha passat? Què és aquest xiulet que sona? Estàs sonant... Pip!
13: Sí.
11: El sents o no?
13: Sí, és la màquina que estàs connectat. Ets a l'hospital, Lars.
11: No, no, vull dir aquest pip, pip... El sents o no? Tu estic sentint un pip?
13: No, jo només sento el pip, pip, veus? De la màquina. És aquesta màquina...
11: No, no, ja ho sé, collons, el de la màquina. Jo dic sí. Un pip més llarg, un pip, que és que em molesta.
5: Sí que molesta.
4: Són acúfens, són acúfens, Lars. Acúfens, l'has ben cagat, nano.
11: Hòstia, meva.
4: Benvingut al club del xiulet.
5: Sí, això és allò que tens tu fel,
4: sí, eh? Sí, parit, tot el dia sento això.
5: Tot el dia així.
2: Per acabar boig, eh?
5: Hòstia.
4: Bueno, ja ho venia de sèrie.
5: No, en Lars passa la nit a l'hospital. En surt l'endemà. Tal com ha diagnosticat en Fel, que té acúfens, doncs en Lars també en té. És un so molt molest que li sona contínuament a l'orella.
11: Contínuament.
5: Però els acúfens no són el més greu. Preocupa més la manera com es comporta des de que li han donat l'alta. Sembla molt neguitós.
11: Estic molt neguitós, estic molt neguitós. Què sí. Pas? Qui és aquest gos?
5: Eh?
11: Qui és aquest gos?
5: En Larson.
11: Per què em segueixen aquest gos i el narrador?
5: No, bueno...
11: El Peyu, és el Peyu.
5: Sóc jo, sí.
11: I per què segueixo sentint aquesta merda de soroll a l'orella? Pip,
4: ens l'han espatllat, eh?
5: Ha quedat
11: pip,
5: tocat.
11: Pip,
5: en Jordan nota que en Lars està massa exaltat i els seus
11: molt
5: amics
11: exaltat.
5: També. Els cops que ha rebut... Estàs exaltat, eh?
11: Mira! Ah.
5: Déu meu.
13: Aquest és amic meu?
5: Aquest era amic teu. Ara, des que li han fotut la pallissa, que ha quedat una mica xarbotat, pobret. No acaba d'anar fi, no.
13: Bueno, tu, ara que t'han donat l'alta mèdica, Lars, per què no sortim a fer unes birres?
11: A fer unes birres?
13: Sí, home.
11: No! Hòstia. No! Hi ha perills! No es pot sortir! Ens hem de quedar a casa! Vale. Ens hem de quedar a casa tancats!
5: Està molt estrany. Li ha agafat por a vés a saber què. Està alterat de veritat i a mesura que passen les hores més. Té por de tot i desconfia de tothom.
11: Desconfia de tothom! Ah! Ah! Què és aquest soroll?
5: És el timbre, idiota.
11: Què és aquest soroll?
5: És el timbre.
11: No, saps que em venen a matar?
13: No, home, Lars. Lars.
11: No, no, ni Lars ni Lars.
13: Bueno, com que no volia sortir de casa, he trucat unes pizzas i ens porten unes pizzas a casa. És el pizzero.
4: Porto unes pizzas en nom de Lars Mitang.
11: I què? Com que Lars Mitang?
13: Sí.
11: Com saps tu el meu nom?
13: Hòstia.
11: Com saps tu el meu nom? Que m'estàs espiant?
13: No, home, no.
11: Ets un espia.
13: Home, li he dit jo, som al teu pis, li he dit jo que portés els dos pizzas a casa de Lars Mitang.
4: A veure, porto una quatre formatges, una carbonara i una napolitana.
11: Napolitana?
4: Sí.
11: És de la màfia napolitana?
5: No.
11: La màfia em vol assassinar.
13: No. Pizzero.
11: Merda.
4: Porto unes braves, unes croquetes, unes bombes.
11: Bombes! Bombes!
4: Hòstia.
11: Mare de Déu Santíssima.
4: Hòstia.
11: Diu que porto... Ho heu sentit o no?
13: Sí, home.
11: Però que estic boig o què?
13: No, home, però són bombes d'aquelles tan bones.
4: I perdoneu, aquí us deixo unes pepsis perquè Coca-Coles no n'hi havien.
11: Unes pepsis? Sí. Ho heu sentit? Ens volen matar de pena? De pena?
5: No t'agrada la Pepsi,
11: no Bart? No sé si m'agrada la Pepsi. Odio Pepsi.
5: A qui li agrada la Pepsi?
11: Merda la Pepsi.
5: Eh?
11: No té aquell sabor autèntic de la Coca-Cola, no l'han sabut trobar mai.
5: No l'han sabut trobar mai, allò.
11: Merda la Pepsi.
5: I vas a aquests bars ara, que els agafa no sé quina cadena i no sé què, i fan un acord amb no sé quines marques, i llavors tenen Pepsi.
11: No hi vaig, no hi vaig.
5: No es pot veure.
11: En aquests bars.
5: Desastre.
11: De Pepsi.
5: En Jordan està confós. És tendre i sociable. No, en Jordan és el gos.
13: Sí que està confós, sí.
5: T'has ficat massa en el personatge.
4: Ets un tèdia de no?
6: Sí, sí, sóc un tèdia.
5: El gos deia que és tendre i sociable, però no, és que no vol acostar-se gaire en Lars perquè fa coses molt estranyes, com jo he pogut veure, ni els amics l'aguanten. Està massa emparanoiat.
6: Emparanoiat és que els que em vigilen.
5: Quin
6: narrador? M'estan vigilant.
5: Però qui?
6: Bueno, no ho sé, però em vigilen perquè em volen fer mal.
5: Qui?
6: I ara que em despisti, pam, em mataran.
5: No, home, no.
6: Em segrestaran.
5: No.
6: I després
4: cosa,
6: em mataran.
4: Una cosa.
6: No al revés, collons, que
4: tinc,
6: seria raro.
4: Jo tinc acúfens, eh?
6: Sí. Sí,
4: però, jo no, però a mi tot això no em passa a mi.
5: No,
13: no t'aguantaria.
4: No us penseu que els acúfens provoquen...
5: Només se sent un pito
4: pip,
5: i ja està.
4: I no sent res més, eh?
5: No sabem de qui té por, però en té molta.
6: Molta
5: ara
6: por.
5: Truca a la seva mare per dir-li que corre perill i això que a casa només hi és ell, està sol, però vaja.
14: Sí, sí, qui és? No veus l'hora que és? Qui truca?
6: Mama.
14: Mama, què?
6: Escolta,
14: ah!
6: Escolta.
14: Ai, carinyo, digues.
6: Jo, sóc el Lars.
14: Sí, sí, sí.
6: No, però si no sabies qui era.
14: No, clar que sí que sé
6: no
14: qui
6: puc parlar, perquè em sembla que em tenen la línia punxada, mama.
14: Per
6: escolta'm bé, només ho diré una vegada. Corro molt de perill, mama.
14: Lars, Lars, per favor, no em vinguis amb bromes. Són les 4 de la matinada, eh? I què et passa?
6: Què et passa?
14: Què et passa?
6: Que em persegueixen.
14: Què et persegueix?
6: Sí, que em volen matar, mama.
14: Què et vol matar?
6: Que jo què sé.
14: Però què has fet? Què has fet, carinyo, que et vulguin matar? És que de veritat, que ja t'has fotut en algun merder o què?
6: Que no m'he fotut en merders, t'ho juro, mama. Però és que no t'ho poses. Hi ha gent que em persegueix, gent que em vol fer mal, i no sé qui són, però els puc notar.
14: A veure,
6: els carinyo, puc sentir.
14: Carinyo, carinyo, carinyo.
6: No, carinyo, no.
14: T'has drogat.
6: Sabia que diries això.
14: No, no, t'has drogat. Que et vaig dir que beure, doncs, una mica encara, però drogar-te no, eh?
6: Que no.
14: Les drogues ni tocar-les, amor.
6: T'ho juro, mama, que no m'he drogat gens. Gens.
15: Ah, gens, està molt bé el matís. Gens. En Lars està totalment alienat. Es comporta d'una manera tan erràtica que en Jordan ni s'hi atansa. Va d'una punta a l'altra del pis parlant sol com si fos boig. Només repeteix una vegada i una altra que l'estan espiant i que l'estan perseguint.
6: Estan espiant, estan perseguint, estan espiant, estan perseguint, estan espiant, estan perseguint.
13: Tot això li ve de la pallissa que li han fotut al començament del guió?
15: Exacte. La paranoia d'en Lars és a causa de la pallissa. La xarbotada que porta al cap fa que els acúfens siguin la seqüela menys greu. Està paranoic.
2: Uau.
15: En Lars, mort de por, decideix acabar les vacances i tornar cap a casa.
16: Hòstia, jo prefereixo que em matin acabar abans les vacances, eh?
15: Ah, això sí.
16: A mi que no me'ls toquin les vacances, eh? Abans, pegant-me un tiro, eh?
15: En aquests moments és a l'aeroport de Varna. Ha comprat un bitllet i espera l'avió que l'ha de dur fins a Alemanya. Aquí la paranoia se li ha incrementat.
6: Ai, els xiulets. Ai, ai, ai, aquell tio que m'està mirant malament. Ai, ai, ai, aquell gos de l'altre cop. Ai, ai, ai, la maleta abandonada, aquella que serà una bomba d'un terrorista. Ai, ai, ai, que cars que són els entrepans del puto aeroport aquest, per la puta merda que donen.
15: De cop i volta es veu superat per la por que el turmenta i pren una decisió que li canvia la vida. Compte que el que farà ara mateix és el que converteix en Lars Mitang en un mite.
16: Veuràs que segresta un avió.
13: No, no, veuràs que quan arribi a Berlín fotrà el mur a terra.
15: No. Res de tot això. El que fan Lars és fugir espantat del que li fa por. Una cosa que, a més, els altres no la veiem.
6: No vull morir aquí! No vull morir aquí! Marxo espantat perquè tinc molta por! No vull morir aquí!
15: En Lars abandona les seves pertinences i surt corrent de l'aeroport. Corre com si li anés la vida, plorant i mirant enrere com si fugís d'alguna cosa. Surt a correcuita de l'aeroport i s'endinsa en un bosc que hi ha al costat. En Jordan el segueix un moment, però a última hora ho deixa de fer. No val la pena anar-hi. I ben fet que fa.
13: I tant que sí.
15: Tot el que us estem explicant, tot el que hem explicat, està gravat per les càmeres de seguretat de l'aeroport de Varna. És 100% real i ho podeu trobar buscant Lars Mitang a internet. Si ho busqueu, el veureu fugir com una esperitat de vés a saber què.
6: Ai, pobre.
15: Veu un tio corrent, les càmeres de seguretat de l'aeroport.
13: Una paranoia.
16: Ben trist, això.
15: I si està penjat a internet és perquè... bueno, pel que us direm a continuació. Atenció, perquè som a punt d'explicar la història de la desaparició de Lars Mitang. Ai. Oi que, recordeu, us he dit això, no? Les càmeres de seguretat van gravar-ho. Ho van gravar perquè, bueno, per comprovar cap on havia fugit, no? Doncs aquell dia en Lars desapareix per sempre. I mai més se'l torna a veure.
6: Que fort.
15: Comença a fugir des de l'aeroport i mai més torna a aparèixer enlloc.
6: Collons.
15: No deixa rastre, s'ha esfumat. Li han perdut la pista per sempre.
16: Oh, per sempre, per sempre. Heu mirat bé el bosc?
15: Aviam, sí, aviam. Quan els pares i els amics denuncien la desaparició d'en Lars, la policia rastreja la zona, però...
6: Pentinen la zona.
15: Pentinen la zona,
6: es pentinen.
15: Han pentinat la zona.
6: Sí.
15: Ara ja han de suspendre perquè els helicòpters no poden volar de nit.
6: No
15: entes mai, això.
6: Fota-li un foco.
15: Eh? Per què no es pot volar de nit un helicòpter?
6: Tenen ganes de no posar el foco.
15: Ah, passa que no volen pagar més hores als bombers.
6: Ah, ens ho demanaria.
15: Això està.
13: Però ja heu mirat a dins de l'aeroport?
15: A l'aeroport, sí, home, clar que sí.
13: No sigui amagat per allà.
15: Busquen per tots els racons de la ciutat. I això és justament el que ha fet tan famós en Lars Mitang, la manera com desapareix. És impossible saber què se n'ha fet. La policia el busca per tot el continent, però no se'l torna a veure mai, ni en vida ni mort. I tenint en compte que es va estar les últimes hores cridant als quatre vents que l'estaven perseguint per matar-lo, el cas agafa un caire força misteriós.
6: Ah, a veure si potser no estava boig.
15: Aviam. Es va estimbar per un barranc, es va convertir en un rodamón, alguna màfia el va liquidar, va acabar tancat en un manicomi, el van dur a una casa de sàdics on li van fer tota mena de bestiesa.
16: Aquesta és la bona.
13: Aquesta
16: última és la bona.
13: N'hi ha de cases de sàdics?
15: Sí. Està... Sí. Compte que sí, vaja.
13: Cap on...
15: Potser està al Senat espanyol.
16: Amer.
13: Amer?
15: Hi ha molta gent
6: Amer,
15: que va...
6: Amer. Allà al costat de la pastisseria.
13: Amer. Sí. Ah, hòstia, veus?
15: Bé, no se sap què se n'ha fet, però aquestes teories i unes quantes més han alimentat el mite a internet. La desaparició de Lars Mitang és un dels grans misteris del segle. Fixa, bueno, ho hem titulat així, però és una merda de misteri, ja, però és per donar-li una mica de...
13: No, no? Està bé.
6: Està bastant bé, eh?
15: Bueno, un tio que va desaparèixer molt ràpid.
6: Sí, que és modest.
15: Ja està, és veritat, és veritat.
16: Curiós.
15: Ens falta saber si el nostre gos, en Jordan, ha sobreviscut o no a aquesta passejada curiosa. Mercè, qui ho decidirà, això?
2: Això ho decidirà la Lola. Que d'on ets, Lola?
17: De Terrassa.
15: Terrassa.
2: De Terrassa, m'acabo molt.
15: Et trobes molta gent de Terrassa,
2: trobo
15: Mercè.
2: Trobo que es mouen molt, sí, noi, molt ràpid.
15: Recordem que en Jordan és un gos que està esperant una casa d'acollida, és a la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Per tant, farem una pregunta facileta. Vinga. No pateixis, Lola, perquè si l'heu d'adoptar, que l'adopteu viu. No,
2: i fins i tot podem fer servir el comodí del públic, sí, aquí, perquè, escolta, que no vol contestar la pregunta, la Lola.
15: Quina és la capital de Bulgària? A. Sofia. B. Dubrovnik. O C. Belgrat.
17: Sofia.
15: Sofia. Sofia, ha dit Sofia. Ha dit Sofia. Sofia.
17: Sí, sí.
15: Correcte! Bravo! En Jordan se n'ha sortit sa i estalvi. No es refiava gens d'en Lars i li ha deixat un espai que li ha acabat salvant el coll. Si no, l'hauríem perdut, també. Per tant, si voleu acollir aquest American Stanford Terrier de 9 anys, ara és el moment. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
18: I amb el vostre espai.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
20: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles si es fessin avui, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Segons aquesta enquesta, el PSOE obtindria el 34% en estimació de vot i amplia la distància amb el PP a més de 12 punts, més del doble que a l'enquesta anterior. Els populars perdrien suports i baixarien 3,3 punts, fins al 22%. Vox milloraria els seus resultats, puja mig punt, i escurça distàncies amb el PP fins als 5 punts. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 6 d'octubre. Es va tancar, doncs, l'endemà de l'anunci de Pedro Sánchez de convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre. Sumar, Esquerra i Junts milloren els seus resultats. Tots pugen al voltant de mig punt. Podem, en canvi, baixar 6 dècimes. Més notícies amb Joan Bota.
21: El president Salvador Illa celebra l'aplicació de l'amnistia als líders del procés encausats al Tribunal de Comptes. Illa ho ha celebrat des de Brussel·les, on ha participat a primera hora el Comitè de les Regions. Anem cap allà. Bruno Fortiamires, bon dia.
22: Hola, bon dia. El president Illa es congratula que l'escenari polític a Catalunya es vagi normalitzant, diu.
23: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa, no?
22: Pel que fa a les protestes dels pagesos, diu que el govern està treballant en un paquet d'ajudes per als agricultors i ha demanat a la Comissió Europea que enviï diners, activant la reserva prevista per a crisis agràries. Illa s'ha reunit amb la vicepresidenta comunitària, Teresa Rivera, i ara arrenca una altra trobada amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Bruno Fortiamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
20: Mentrestant, aquí a Catalunya, els pagesos protesten per l'augment dels costos, sobretot l'encariment del gasoil, i demanen solucions per acabar amb la crisi estructural de l'agricultura a casa nostra. Els primers tractors ja han arribat a Barcelona, han entrat per la Meridiana, però també n'hi ha que accedeixen per la Diagonal. Delegació del govern espanyol a Barcelona, David Mendoza, Sara Riera, bon dia.
24: Hola, bon dia. És una foto que recorda la revolta pagesa de fa 2 anys i mig i que avui es repeteix perquè el sector diu que des d'aleshores només han anat a pitjor. Ara la pujada inassumible del preu dels carburants, que els pagesos utilitzen per absolutament tot, els ha acabat d'enfonsar. Raquel Sanz, la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, en recordava que fa 50 anys, mig segle, ja reclamaven un gasoil professional a les administracions. Ara tenen clar que tampoc afluixaran.
25: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Continuarem, doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
24: Sara Riera, David Mendoza, Catalunya Ràdio, Barcelona.
21: Adif confia a restablir a principis de la setmana vinent la circulació normal per dues vies al tram d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, afectat per l'incendi d'un tren. Actualment, la circulació per via única en aquest tram a l'Aragó obliga els trens a anar a 160 km per hora i genera retards generalitzats al servei. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
26: Bon dia, però per tenir les dues vies a punt, primer cal retirar la locomotora cremada. Aquesta nit ja s'ha remolcat la resta del tren sinistrat dilluns fins a Saragossa. Falta retirar la màquina. costarà, perquè s'haurà de desballestar i tots els equips per fer-ho s'han de transportar de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, que avui s'ha estrenat com a portaveu de DIF, fa aquesta previsió.
0: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
26: Joan García, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
20: L'enllumenat de la ciutat de Barcelona gestiona el 100% de manera remota des de finals d'aquest estiu. Això vol dir que en qualsevol moment es poden encendre o apagar els llums de qualsevol part de la ciutat de forma immediata i sense que cap operari s'hi hagi de desplaçar fins allà expressament. Barcelona, Anna Escura.
1: Bon dia. Fins ara tot això ja es podia fer, però s'havia de fer de manera manual. És a dir, un tècnic s'havia de desplaçar fins al quadre de llum en concret i encendre o apagar les llums abans del que estava programat. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'han definit tres zones diferents a la ciutat. Una amb els carrers més estrets amb més necessitat de llum, l'altra amb els carrers d'amplada mitjana i, finalment, una tercera pensada per a grans avingudes i espais oberts on les necessitats de llum són diferents.
8: Gestionar de forma molt més directa no només la necessitat lumínica en cada moment, sinó també la quantitat. Hi ha una millora en la percepció lumínica, també una millora en la percepció de seguretat, però sobretot ens permet gestionar a temps real tot l'enllumenat públic de la ciutat.
1: La implementació d'aquest sistema s'ha anat fent de manera progressiva al llarg d'aquest any. Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
20: Esports, en David Ubac.
9: La Comissió Antiviolència ha declarat del risc el clàssic Barça-Madrid de la Lliga de Futbol del 25 d'octubre al Camp Nou. D'altra banda, la UEFA ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Lliga de Campions Femenina de Futbol es jugarà finalment dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat l'endarreriment del partit que s'ha de jugar al Camp Nou per evitar així la coincidència amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre. A la Lliga de Campions masculina, mentrestant, després del triomf d'ahir del Barça per 1-4 al camp del Galatasaray, aquest vespre es completa la segona jornada. Destaquem, entre d'altres partits, el Roma-Madrid i el Manchester City-Paris Saint-Germain. El Mundial masculí d'hoquei patins, victòria aquesta nit de l'equip espanyol davant de Portugal per 2-4. Amb 9 catalans, l'equip espanyol s'ha garantit matemàticament la primera plaça de grup de cara als quarts de final. En bàsquet, l'Uni Girona debuta a l'Eurocup femenina, rebent l'Ostrava Txec a 7:45 d'aquest vespre. Avui també juga el partit pendent de la Lliga CB de bàsquet entre la 6a Joventut i l'Andorra a 8:00. En waterpolo, aquesta tarda a 7:00, a Sabadell, es disputa la Supercopa Espanyola masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el conjunt local, el Sabadell. I a la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers visita la pista del Betionac Navarrés a 7:00.
19: Fins aquí les notícies. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
20: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
19: Cada migdia a 2:00 amb Òscar Fernández.
20: I a partir de 3:00,
10: l'espai de reflexió a la tertúlia.
12: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
18: I em va vindre a dir, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
12: El més perillós és que escapi el nostre control.
27: I per aquí, doncs, jo crec que s'hauria d'anar al debat.
19: Tot el que passa al Catalunya Migdia, 2:00 a 4:00, amb Òscar Fernández.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, cada dia us portem la solució. I com sempre, el meu 50% part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Pues estic estupendament.
1: Que bé, doncs mira, ja en som dos.
0: Vull fer un tema que ens toca molt de prop.
1: Ah, sí?
0: Mira,
1: oh, sí.
0: Hi ha una prèvia. Els que sigueu del Club de la Solució, teniu l'exclusiva del que parlarem avui, amb vídeo inclòs, que il·lustra quan necessitem aquest programa que farem avui.
1: Com el necessitem,
0: sí. Com el necessitem i
1: quina manera d'invertir les nostres hores avui al matí fent teatre amateur.
0: Si no formeu part del Club de la Solució, ja ho sabeu, el 677-38-77-19, 677-38-77-19. Vull formar part del club i en Fran us envia l'enllaç per entrar directament a aquest Club de la Solució. El control tècnic, el mestre, el Víctor Villar, a la Peixera, en Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: I mireu, avui tindreu sensació de divendres perquè els solucionaires que ens visiten són els habituals dels divendres que els hem arrencat cap al dimecres perquè el tema els va perfecte, com un guà. La solucionet. Marta Pontnou, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I el solucionaire, Malcom Otero, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé, molt bé.
2: Ara ja penso que demà serà dissabte, ara tinc...
1: Bueno, també aquesta setmana ja no anàvem ben endreçats.
0: Exacte.
1: Jo sóc més igual.
0: Avui és dimecres, Marta.
1: Més igual.
0: I he vist que ells es cuiden molt entre ells, que s'han portat una Coca-Cola l'una a l'altra.
3: Sempre.
1: I a nosaltres n'hi ha aigua.
3: Res, nosaltres res.
1: Perquè no en voleu, la droga d'aquesta.
3: És aquesta endogàmia entre ells.
1: Vols una Coca-Coleta amb sucre?
0: Per nosaltres, que es facin fotre a nosaltres. A veure quan porteu un altre cop.
1: L'altre dia vaig portar galetes, però com que em vas fer marxar cap a casa...
3: Us dic una cosa.
1: T'ho recordo.
0: Que cabrona.
3: Avui...
1: no et toca.
3: Només entrar a l'estudi...
0: Què?
3: M'han lluernat, no el sol, perquè encara fa sol, fem a l'estiu, fins al desembre, l'anell que porta Marta Pontnou.
0: Crec que avui Marta Pontnou es mereix ser la foto de perfil
3: ara
0: del WhatsApp del programa.
3: Bravo. Clar que sí. Sí, senyor, s'ho ha guanyat.
0: Fem una foto a la Marta Pontnou sí. I la posem de perfil al WhatsApp.
3: O al club.
0: Els dos coses. Avui a tothom. Al WhatsApp i al club. Et sembla bé o no?
3: Molt bé, està generosa.
1: Va bé pel meu ego de lleó ascendent a balança.
0: Posa't mona, que ve la Lívia i et fa una foto. Va, a tot això, avui us portem una solució útil i pràctica. Avui, una d'aquelles preguntes que segur que us heu fet tots a casa en algun moment de la vostra història. Guardar coses que no necessito. Com m'afecta això? Per què hi ha objectes que ens costa més llançar que d'altres? Té a veure sovint amb el record que representa aquell objecte i perquè ens sentim culpables quan llancem coses que ja no fem servir. O a l'inrevés, perquè hi ha gent a qui no li costa gens desprendre's d'objectes que no necessita. Això s'aprèn a fer-ho o forma part de la personalitat de cadascú i és incanviable, invariable? És més fàcil desfer-se d'una cosa si sabem que algú altre la podrà aprofitar? Doncs mireu, la solució a aquestes i altres preguntes la tenen dues persones que ens acompanyen avui. Clara Massons, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com està vostè?
4: Super.
0: La Clara Massons és experta en ordre i la podeu trobar, apunteu, www.claramassonsordre.com. Massons amb dues S, eh? Claramassonsordre.com. Més fàcil, impossible. Clara, guardar moltes coses ens dona sensació de seguretat?
4: Sí, ens dona sensació de seguretat i és falsa.
0: Ah! És falsa la sensació de seguretat?
4: Sí, però és sensació i no és un fet. Sí, el que ens donaria seguretat potser seria tenir uns calés estalviats amb el valor del que tenim a casa. Però tenir aquestes coses no ens salva de res.
0: No ens salva de res, d'acord. Clara, de seguida torno a tu, però deixa'm presentar també qui forma part de la solució d'avui, la Montse Cotier. Molt bon dia, Montse.
5: Hola, bon dia.
0: La Montse és organitzadora professional. La trobareu a Instagram, @MontseCotier, tal qual sona, eh? Montse Cotier, @MontseCotier. Montse, per què llançar una cosa que creiem necessària o important ens provoca malestar?
5: Perquè jo crec que cadascú li connecta amb les seves una mica carències, no? I té les seves idees al cap, cadascú les seves, eh? Vull dir, no crec que hi hagi una general. I lo maco és trobar-la, perquè llavors saps realment si et pots desprendre o no.
0: Vosaltres sou de llançar o sou de guardar? Mal, com comences tu, va.
2: En família som de guardar. Jo, individualment, sóc de llançar.
0: De veritat?
2: Sí, o sigui, vull dir, aquí no vull tenir un programa familiar, però... vull dir,
3: un altre.
2: Jo viuria en una casa minimalista i visc en una casa amb horror vacui. Vull dir que és el contrari.
0: Uau. Sí. I tu, Marta, per què ho guardes tot? Perquè
1: no?
0: Et conec.
1: No. Sóc de llançar-ho tot. De fet, tinc un problema i és que llenço coses que al cap de 3 dies dic, ostres, això... Mira, primer de tot comences per la canalla, aquelles coses de que la joguina aquella que et fan comprar de merdeta sí. De 2 euros la guardo, faig un guaret, això sí, faig un guaret de 2 dies en un lloc per si diu, noia, llenço els treballs de final de curs de la canalla, els àlbums, llenço, regalo i dono i poso la deixalleria o venga, roba que no m'he posat però en plan 3 mesos no me l'he posat, se'n va.
0: 3 mesos només?
1: Sí, se'n va o a la venda de segona mà o a la deixalleria si està d'això o la regalo a alguna amiga. No guardo res i de fet tinc un problema familiar greu perquè ells sí que són, meu marit és molt de guardar i llavors és aquella cosa que no sé.
0: Aquí hi ha xoc, eh?
1: No.
0: Deixeu-me dir, expertes, manifesteu-vos quan vulgueu, eh? Jo crec que molta part de Catalunya, ara obrirem la crida, eh? però és un terme mig, que és el següent, que és on em trobo jo, i em penso que tothom hi és.
4: A veure.
0: Que a mi m'agradaria viure minimalistament, de dir, és que sí, sóc conscient que no necessito la meitat de coses, d'acord? Perquè quan, sempre dic el mateix, quan anem de vacances ve que sobrevius amb una maleta. Mm? Però se'm fa una muntanya terrible i horrorosa haver de decidir què llenço i què em quedo. M'encantaria, el meu somni humit és algú que em conegui molt.
1: Això no ho necessitaràs,
0: que vi... No, no, no. Que vingui a casa i dir-li, llença el que consideris i deixa'm el que consideris. Clar. Però jo no haver d'estar ni en el procés, perquè per mi és un patiment horrorós. Deduïu, la gent es troba en aquesta situació intermitja o sóc una persona rara? Montse.
5: Sí, però no, no, no és raro. O sigui, cadascú té la seva situació per començar, no? Perquè jo després d'anar a tantes cases i assessorar la gent, perquè al final el que necessites és assessorar, perquè el dia que vam estar a casa teva fent la cuina...
0: És que hem de dir que amb la tarda de Catalunya Ràdio, per il·lustrar això, va venir la Montse a casa i vam ordenar a casa meva. Vam ordenar la cuina. Sí, que sí. Hem dit, deixem-ho aquí perquè ja serveix per fer el reportatge, no sigui que t'estiris massa els cabells, Montse. I ho vam aconseguir.
5: I què és el que m'has dit només entrar? Ostres!
0: Encara ho segueixo tenint ordenat.
5: I la dispensa, per exemple, que va ser una de les coses que... Segueix,
0: encara
5: no?
0: Segueix.
1: Que el rebost. Doncs,
0: el rebost encara segueix, eh?
5: Tu ara no ho saps fer, i llavors, com que no ho saps fer, si a lo millor t'assessora algú, no? Com qualsevol altra cosa, jo no em sé tenyir el cabell ni tallar el cabell, llavors vaig a algú que m'assessori i m'ajudi. I llavors ho aconseguiràs, segur.
1: Mm-hmm. Perquè ara el que ens passa és la por. Jo la gent em paga perquè jo vagi als seus armaris i li llenci coses que... De I fet... a vegades dic, no mireu. No mireu i tot això ja m'ho enduc. Perquè si els hi deixo una pila, això doneu-ho a amigues, perquè hi ha molta gent que fa el truco de deixa-ho aquí, que després passarà ma mare, passarà ma germana, passarà...
0: I no, no passa mai, això.
1: No, s'ho tornen a quedar, ho guarden, tenen... Bueno, és, jo crec que és part com d'una malaltia.
5: I no tornen a cridar, Marta, i tornen a tenir el mateix, perquè jo sí. El que trobo és que quan algú tira sense sentit o li tira un altre, acaba tornant-ho a fer.
0: Sí. Ho hem de fer amb sentit.
1: A
0: tot això sí que és veritat que quan llancem coses ens sentim alliberats. Clara, què ens suposa alleugerir càrrega de coses que tenim a casa?
4: A veure, primer per poder llançar ens hem d'entrenar una mica i explicar-li al nostre cervell que no és un perill, que no passa res. I això s'ha d'anar fent a poc, perquè si no el nostre cervell es connecta amb la precarietat o amb el què passarà, perquè venim d'una història...
0: Guardar,
4: de
0: no?
4: De guardar per si de cas, és que és natural, però aquesta sobreabundància l'estem vivint ara i ens hem d'adaptar amb aquesta sobreabundància. Aleshores, ens passa que si tenim molta cosa, ens veiem aclaparats i no podem respirar i tenim ganes de reduir, però quan volem deixar anar fins i tot coses trencades que no serveixen, ens agafa l'angoixa. Sí. A poc a poc hem d'ensenyar al nostre cervell que no passa res. I quan el nostre cervell ho té clar és quan podem ser més despreses.
0: Per tant, d'una banda, com deia la Clara, entrenar, i d'altra banda, la Montse, que ens deia, fer una tria conscient. No que vingui algú de fora i ens ordeni a la seva manera, sinó de dir què significa això per mi, com d'important és això per mi, i deixar-nos desprendre de les coses que ens veiem capacitats per fer. A tot això, de quin equip sou? D'aquells de llançar o d'aquells de guardar? Fran, obrim línies?
3: Sí, ens agrada.
0: Això?
3: No, el que volem és dividir Catalunya, que és el nostre esport preferit. Catalunya dividida a través del 93-201-7474, el telèfon del directe, si voleu parlar amb nosaltres, o, si no voleu parlar, perquè us fa vergonya, doncs ens podeu escriure al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19. Sou de guardar o sou de llançar? O, per exemple, com passa a moltes llars, una persona de la parella, un membre de la parella és de guardar i l'altra part de la parella és de llançar. Passa a moltes cases, dels nostres oients. Passa a moltes cases.
0: Sí, que, sí, ja, sí. Ara em faràs un recollet, que
3: mira,
0: ens van
3: la Virgínia dient. Diu, heu descrit el que passa a casa meva.
0: Ai.
3: Jo sóc de llançar, el que
0: cada.
3: No val a la bassa, i el meu home ho guarda tot per si de cas. I estic indignada, perquè el més fort és que la nostra filla fa el mateix que el seu pare.
0: Ai.
3: Fins que arribo jo... amenaço i començo a llançar sense aturador.
0: Jo no vull canviar el destí de Catalunya, però també és molt bonic i ara convindreu amb mi,
3: Home, a veure, jo
0: ara
3: no vull canviar el destí de Catalunya.
0: Les nostres expertes no hi fossin, val? Però també és molt bonic guardar aquelles coses. Tu no, Marta, perquè no saps el que és guardar.
3: Ui.
0: Però tu guardes coses antigues, coses de l'institut, coses de la teva canalla quan són petits, i després ja arriba un dia que obres aquella caixa o aquella caixa de records i dius, ai, que xulo, mira aquella agenda que tenia jo quan tenia 16 anys.
1: Quin dia?
0: I això ho faig, Marta.
1: En sèrio?
0: T'ho juro.
3: Sí, i la Mia també ho fa, guarda.
0: A veure, què fa la Mia?
3: Tots els treballs del seu fill, de 14 anys, des de P2, manualitats incloses.
0: No. Perdona una cosa, és que estic
1: però
0: amb la mia.
1: Obres. No, mira, no, no, jo, no, no, la meva mare ha guardat tots els àlbums de quan érem petits.
0: Però és el bonic quan ho obres. I dir, ai, mira.
1: Mira, en tinc 46, no li he obert cap
0: dia. Perquè tu ets així de no obrir coses. Però hi ha gent que som d'obrir coses.
2: Això és com guardar un panellet d'aquest.
0: Exacte.
2: No. Vull dir, la producció d'un nen és infinita. Infinita. Vull dir, podries tenir un magatzem sencer amb els dibuixos, el Nadal, Carnestoltes, tot. No, una cosa és que guardis un que t'agrada molt, un record, i ja està, però guardes
3: fang. No guardes un cendrer de fang, tu?
0: No.
2: No, és que ja no en fan, perquè no fan cendrers, perquè ja ningú fuma.
0: A veure, si algú té trucs per com emmagatzemar dibuixos infinits de les criatures, manualitats de les criatures, algú té un sistema de classificació impecable que ens pugui cedir, ja ho sabeu, 93-201-7474 677-38-77-19.
3: Mira, és que la Montserrat té un calaix, una caixa, que guarda amb molta estima. Hi ha tot un mosaic de coses. Jo us explico els seus records i els anem esbudellant. Uh-huh. El pèl de la seva primera gata.
0: Ostres! Ah! M'estàs dient?
3: Retalls importants de revistes.
0: Ara m'ha semblat fins i tot fort per mi, Montserrat.
3: I que això podem sotmetre a debat, una fotografia del seu primer amor.
0: Home! Víctor, Víctor, és que et posaré un micròfon, eh? Què vol dir, andava?
2: Si no,
0: poseu-li el micròfon al Víctor.
1: Jo sempre, però la gent aquesta que guarda tantes coses, o diu, no, aquesta caixa, perquè, clar, aquesta peça de roba me la va regalar no sé qui tal. Vale, i li dic, jo sóc molt bèstia, o sigui, dic, quan te moris t'enterran amb aquesta peça? No, pues, ja, pues, no, pues és igual. O guardo tot això perquè, clar, mira aquesta caixa de la canalla, perquè, clar, hi ha els dibuixos. Quan et moris t'enterraran, però si quan moris t'enterraran amb res.
0: Espero que m'enterreu quan em mori amb les manualitats del meu fill al llarg de tota la seva història.
2: Aquells macarrons, no? Fes
0: que
2: s'obren.
0: Que obrirà meu i veuràs com pren el foc.
4: A veure, el que hem d'entendre aquí és que, primer, que cadascú a casa seva guardi el que vulgui, no? Això ho sabem tots i ho tenim molt clar.
0: Gràcies, Clara.
2: Menys mal que ho dius.
4: El que passa és que com decidim què guardem i què no guardem?
0: Ara.
4: Són les prioritats de cadascú. Hem de saber que tot el que guardem requereix una gestió, un temps i una atenció. Aleshores, nosaltres volem dedicar tota aquesta gestió, temps i atenció a cada cosa que tenim, perquè dius, doncs, un sistema d'emmagatzematge impecable, que et diuen, això està al gratge i això no ho veig i no em molesta, sí que em molesta, perquè et crea un atabalament invisible, un estrès.
0: És com si tingués allò un raconet del teu cervell, no?
4: Sí, i les coses rondinen a casa. Mm. Rondinen la roba que no et poses. Vas gastar un dineral i això no t'ho poses.
0: És que estem anant a un lloc que m'interessa.
4: Rondir el que no pots netejar. Moltes

0: a primer cop d'ull, tot amb com es diu això, calaixets, no em surt la paraula, amb safatetes,
1: Amb unes safatetes.
0: Aquestes de plàstic que s'estiren. Aleshores, clar, jo de seguida obres el rebost i dius, ostres, em falta tonyina, em falten olives i em falta no sé què. Primer que ho veus, el primer cop d'ull. I després que no et fa tanta mandra tampoc desar-ho tot. M'explico? Vull dir que realment et facilita la vida, però fer l'exercici de què és el que necessitaré, com ho ordeno... Has d'aplicar-hi aquí una intel·ligència i una estratègia. I això és el que ha fet en Jordi de Sant Quirze. Jordi, Sant Quirze, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A veure, tu guardes coses, però amb intel·ligència, dius.
2: Sí, jo normalment acostumo a...
0: Espera una cosa, Jordi, t'aturo un moment. Portes els mans lliures o estàs al lavabo, una de dos?
2: Mans lliures.
0: Me'l pots treure? Perquè així et sentiré molt més a prop. El Jordi treu mans lliures, perquè no se sent així com... Diu àudio...
2: Vale, ara,
0: home, em vas a parar, noi? A veure,
2: hola.
0: Guardes les coses amb intel·ligència.
2: Sí, jo normalment a casa faig moltes coses, reparo aparells, compro cargols, tot el que puguis imaginar. Llavors, quan acaba sempre sobre material, llavors dius, aquest material o llenço o el guardo. Jo normalment el guardo en una caixa, vaig apilant, i un cop cada dia, 3 setmanes, classifico, ho guardo, i al cap d'uns mesos faig el que és un zafaganxo general, és dir, provar l'armari, i amb això em servirà, no em servirà, ho guardo, ho llenço, i això és equiparable tant amb eines com amb coses, com a la cuina. A la cuina, quan se m'acumula menjar, doncs...
0: Fas el safarranxo aquest. Escolta'm, ui, ara torno a sentir fatal el Jordi. Ens ha quedat, he entès, crec, el concepte, que és com aquest manteniment de l'ordre. És a dir, una cosa són les decisions inicials que pren i després mantenir aquest ordre. A veure, què n'heu de dir les expertes al respecte?
1: És la gestió. És que jo crec que avui en dia es confon l'ordre amb l'organització.
0: A veure.
1: Perquè l'ordre se'n va. O sigui, l'ordre s'acaba anant perquè acabes traient una cosa, acabes posant, però l'organització queda. Llavors sempre pots tornar-ho a treure i tornar-ho a organitzar de la mateixa manera que estava o cada vegada, depèn, no?, el que dèiem.
0: Per tant, hem de fer com una organització general, decidir com ho vull tenir organitzat i després ja anirem mantenint l'ordre d'aquesta organització.
1: Clar, perquè l'organització a vegades és el que parlàvem, no? Si tu tens les calcetes en un calaix i després has de caminar 10 passes per agafar els sostenidors, que hi ha gent que ho fa, no? No ho has pensat mai. Tens les calcetes molt ben posades pels sostenidors i cada vegada has de fer passes. Vull dir, t'has de fer la vida més còmoda. És com el que tu deies abans, no? Que dius, m'agradaria ser minimalista. Per què? Perquè tu creus que ser minimalista, segurament, perquè la gent normalment que ho vol ser és que anirà més fàcil a tot el que té.
0: Que flueixi més. És una mica el que deia la Clara, també, tot barrejat, eh? Primer, que els processos siguin fàcils. És a dir, si jo he de cuinar, poso la paella que estigui al costat de la zona del foc, que no hagi de creuar tota la cuina. Bueno, en el meu cas, la meva cuina fa 1,5 metres. Però, bueno, hi ha gent que té cuines grosses, no? I després, per altra banda, que sí que fa com aquest soroll mental de què és el que tinc, com si haguessis de recordar tots els objectes.
3: Clar, però és que avui en dia tenim més o menys uns 10.000 objectes a cada casa, a Europa. Als Estats Units són uns 300.000.
0: Uau!
3: Sí. Aleshores, fa 100 anys teníem entre 1.000 i 2.000 objectes. No teníem tanta electrònica, tantes joguines. Quantes joguines tenien els infants? Quanta roba tenien abans, en els anys 20?
0: També eren de millor qualitat, no?
3: Sí, i que hi havia una altra pressió estètica, hi havia moltes coses que eren diferents. No dic si en vivien millor o pitjor, però haver de gestionar 10.000 objectes diàriament, les caducitats, el xafarranxo, la qüestió és que a mi em diuen a vegades, jo tinc una amiga que és com tu, es passa el dia endreçant. No, jo no endreço. Jo, a casa meva, vull dir, recullo doncs, 4 coses, les joguines i tot, però torno al seu lloc algunes coses i prou, però ja tinc aquest sistema d'organització i no gasto temps en això, gasto temps en altres coses. Però no vull haver de gestionar la quantitat ingent de coses que tenim a casa i per això redueixo i simplifico. I es fa, a part de llançar, és, com que jo no vull llançar més perquè em sap greu pel planeta, em sap greu per l'economia i tot, reduint l'entrada d'objectes a casa.
0: Ah, aquí està el tema. A tot això, Malcolm, et demanaré, pensa-t'ho bé, perquè tu ets un gran lector, llegeixes 5 llibres a la setmana, tots aquests llibres els guardes i els classifiques?
4: Tinc
0: o què fas?
4: No els classifico, tinc uns 5.000 llibres a casa, és on tinc més de les que necessito clarament, i m'ha passat, normalment sé més o menys on estan, però m'ha passat alguna vegada que he tornat a comprar un llibre que ja tenia. No l'he trobat, el necessitava per un article pel que sigui, no l'he trobat, me l'he comprat, i saps què passa? Normalment quan el vaig a col·locar, quan el col·loco, trobo
0: l'altre.
4: Perquè mentalment...
0: La lògica.
4: Perquè què passa? Jo sóc gandul i desendreçat. Aleshores, jo necessito poques coses i rutines. Jo mai em deixo les claus, perquè sempre deixo les claus al mateix lloc. La meva dona, que deixa les claus on sigui, però treballa molt més. Es passa molt de temps ordenant.
0: És molt cansat, eh?
4: Ordena molt, però jo, en canvi, jo necessito...

0: necessito poques coses i unes rutines, perquè com que em conec, jo necessito tenir poques coses i deixar la roba al mateix lloc, l'abric al mateix lloc. Si no, ja la vida ja se'm...
1: Deixeu-me fer una ronda de trucades ràpida, perquè tinc en Jordi, en Francesc i en Josep esperant a la banda. Us demanaré brevetats a tots els del telèfon. A veure, Jordi, Terrassa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, ordenar o no ordenar?
2: Mira, jo sóc de guardar, si...
1: Perdoneu-me una cosa, Jordi, Francesc i Josep, que us tinc al telèfon, no em poseu les mans lliures i baixeu la ràdio, perquè és que crec que ens estem duplicant antenes. Aleshores, acabarem sonant per la SER Catalunya, saps què vull dir, si posem tanta antena? A veure, Jordi, Terrassa.
2: Mira, deia ara que jo sóc de guardar, costa. No hi ha res pitjor que tenir un pis gran en lloc. No hi ha res pitjor, perquè com més lloc hi ha, més coses. Em costa molt. Això podria servir per això podria servir per allò, això és un record, això no sé què, això és un viatge, i bueno, acumules molt. I jo el que li explicava quan m'han agafat el telèfon, que és l'anècdota personal, que fa 8 anys va morir la meva mare, vivia en una casa molt gran, plena, perquè de ser el seguiment de la seva manera de comportar-se, de ser això, doncs una casa molt gran, plena de coses. Bueno, vivia sola i, bueno, va morir. I aleshores vaig agafar una amiga de molta confiança i dir, mira, vine cap aquí i vull que siguis però super, super estricte amb el que tu consideris. Jo ho acceptaré encara que posi mala cara.
1: El meu somni.
2: I va ser la manera. Oh! Doncs ho vaig fer-ho.
1: I li vas pagar quartos o no, Jordi? A la
2: sí, sí, bueno, em va costar un parell de sopars, però això sense rai.
1: Jo estic per contractar la Marta Tornou.
2: Però fantàstic. Perquè ja et dic, em anava dient, això per què ho vols? I jo, doncs no ho sé, doncs fora. Això què? Això és de no sé què. Va, fora. I anar fent viatges als contenidors, vull dir, va ser brutal.
1: Jordi, em quedo amb aquest mètode i ara el comento amb les expertes. Una abraçada, bonic, fins ara.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Aquest mètode d'en Jordi, què li diem, Montse?
3: Que està molt bé per aquell moment, però ell segueix sent acumulador. Si està content sent acumulador, pues que segueixi sent acumulador. És que al final, una teràpia de xoc, si o et va bé o no et va bé. Tu has de pensar realment el que ens acaba de dir, no? El Malcolm. Perquè tu ja saps, per exemple, com vols ser. Llavors, doncs ho tens fàcil, saps? Has de començar a ser com vols ser. El problema és aquesta gent que li molesta, però vol seguir sent acumulador i no vol arrencar, saps? A ser d'una altra manera, aquí és on té el conflicte personal.
1: Per al·lusions, ens costa.
0: També hi ha l'optimisme. Jo, per exemple, tinc roba que ja no em serveix, però com que penso aprimar-me...
1: No.
0: Penso aprimar-me... Pues
3: no, treu-la, pues treu-la de la
4: sempre faig la mateixa reflexió. Dic, aquesta peça de roba, i em diuen, no, la guardo per quan m'aprimo, o la guardo per quan m'engreixi més i em vagi bé, és igual.
0: Com a, quan em torni... m'engreixi més, ja?
4: No, perquè hi ha persones
1: que sí que sí, que es vol engreixar.
4: I llavors, dic, però és que quan et canvi el cos, ja no seràs la mateixa persona, perquè hauran canviat els gustos, haurà canviat la moda, hauràs canviat tu com a caràcter, perquè cada any som persones diferents de l'anterior.
1: Però aquí hi ha una variable. Compro el discurs de la Marta, de dir, desfer-nos-en i després, si necessitem, ja tornarem a comprar. Sí. Això podria ser, però a mi xoca amb els valors de l'ecologia, que és el que deia ara la Clara, i després una altra cosa, que us tiro aquí a la taula i de seguida resolem, eh? Plataformes de venda de segona mà. Per exemple, molta gent diu, no, pugeu això a Vinted. Però... de vegades passa que dius, no, és que quan ja he fet l'exercici de netejar-ho, tenir-ho allà 7 anys fins que es vengui a Vinted, a mi em posa nerviosa.
4: Jo el que faig és, per exemple, donar-ho a amigues, perquè poden ser coses que tu ja no et serveixen, que no et van bé, però a algú altre li fa feliç aquella peça, i per l'altra persona és una cosa nova, preciosa, i tu ho tens avorrit. Per tant, primer, mercat d'amigues, de jo et porto això, porto una bossa, mira tu, i va, així se li dona una segona...
1: Penseu en això que us he dit, del Vinted? I ara en parlem. Abans, però, deixeu-me rebre la trucada amb Francesc Vacarisses. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: A veure, Francesc, tu dius que llançar coses és...
5: Llançar coses és, bueno, pensar en ser poc ecològic, jo crec, i també que estem molt acostumats a som fruit de la societat del benestar, no? I que, bueno, ja ho comprarem de nou si cal, no? I som una mica esclaus d'això, de la compra fàcil... i d'una mica mal dit de som uns nous rics tots plegats, no? Perquè quan hi ha més necessitats les coses no es llencen. No dic jo que s'hagi de tenir la casa com un traster, eh? Això no cal. I a mi m'agradaria potser tenir menys coses. Però també amb l'edat se n'aprèn i heu dit la clau, no? Allò de prioritzar les necessitats. Mm-hmm. I si no hi ha necessitat, o sigui, objectes de record de viatges, de què serveixen? No serveixen de res. Compra't un jersei, si vols, i te'l posaràs, no? Però tantes coses són superflues que no ens serveixen per res, que hauríem de prioritzar mm-hmm. les nostres necessitats.
1: Mm. Per tant, aquest missatge dual, el que ens transmet en Francesc, que és una mica que et deia, no? Jo tinc la necessitat d'alliberar-me, però per altra banda penso, ostres, llançar roba, que potser dintre de 2 anys requerirà. No sé com veuen les nostres expertes un punt intermig, per exemple. No sé si podem emmagatzemar, de dir, pantalons de la talla 38 que ara no porto, emmagatzemar-los, però a l'armari del dia a dia no tenia aquests de la 38. Emmagatzemar-ho per si algun dia torno a tenir la 38 a baixar-los d'aquest lloc del magatzem.
6: Tot el que emmagatzemis ho perdràs de vista i segurament te n'oblidaràs. Mm-hmm. Jo sóc partidària d'una capsa com del temps dirà, diguéssim, mm-hmm. que és perquè no n'estàs segura, et va costar una pasta o t'estimes molt això i potser estàs en un moment que dius és que per a lactància jo te l'estic canviant molt de pes i conto que és possible que m'ho torni a posar. Però tenir un armari salvant persones que els apassiona la moda i que realment és la seva afició. Per exemple, a mi m'agraden les estilogràfiques i en necessito una, però m'agrada tenir-ne 3 o 4. Mm-hmm. Saps? Amb la roba, per exemple, com que no m'apassiona, jo crec que amb 4 pantalons i 4 parts de dalt ben escollides tens 16 conjunts diferents mm-hmm. Per no variar si et preocupa anar diferent a la feina mm-hmm. i tot plegat, no? Aleshores, crec que és una qüestió de tenir un armari intel·ligent o una casa intel·ligent més que tenir molt de tot per si de cas, perquè aquest per si de cas moltes vegades no arriba.
1: Després no pega el per si de cas, no pots fotre enlloc això. Ah, escolta'm, Francesc, agafat el missatge, el comparteixo amb tu, que és el que exposava abans. Per una banda, seria el que diu la Clara, que no entrin ja tantes coses a casa, i en segona instància, pensar-nos molt bé què llancem i què no llancem, no?
5: També que, a veure, estem parlant molt de roba. O sigui, veig que parlem molt de roba. No només és un armari de roba una casa. O sigui, són molts materials, molts materials d'activitats extraescolars, molt per si anem a la muntanya...
1: No, precisament, perdona que et corregeixi, Francesc, però no, estàvem parlant de tot el que estàs dient fins just ara que parlàvem de roba i, de fet, hem començat parlant de cuina i de manualitats de criatures. Vull dir que entenem que aquests objectes són molts, no només roba, clar.
5: Molt bé.
1: Gràcies, Francesc. Una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Què deies, Montse?
3: Que jo crec que, per exemple, una de les coses que és quan, no?, quan parles una mica i vols descobrir per què vols fer un ordre, una organització, no perquè ara estigui de moda i tothom ho tingui per colors i per tal, potser tu no et fa falta això, no?, perquè això és un desgaste. Jo això ho faig. Perquè també a vegades nosaltres som maniàtiques, no? Perquè necessitem, no?, una això, però jo vaig a casa de la gent i dic, és que aquest pobre senyor no necessita el que jo necessito, saps? Llavors, lo bonic és anar trobant eines diferents que si tu estàs malament de la manera que estàs vivint ho puguis fer. Per exemple, jo sempre assessoro la gent quan em venen allò, no?, que arribes a casa com mi mare i et guarda, un dia et trobes amb 20 anys i resulta que tens tota una habitació plena de coses que ella eren records. Llavors jo dic, tu, hem d'investigar per tu què és un record. I llavors això es fa pues, agafant coses, explicant, parlant, i llavors, com que nosaltres estem tot el dia fent això, jo a vegades el que faig quan veig tants àlbums o això, dic, home, jo entenc que desprendre't d'això, però mirem 3 o 4 àlbums i li dic, veus que és tot el mateix, lletres...
1: I fer una selecció.
3: I llavors el que acabem fent a vegades, perquè si per tu... Jo és que els meus records estan en una capseta així, perquè quan ho miro... Però clar, hi ha gent que és veritat, que mira més fotos, mira més coses. Jo no tinc aquesta paciència. O sigui, jo
1: per tant,
3: no,
1: podríeu recomanar allò reduir la quantitat
3: sí,
1: de...
3: Sí, quina mida de record vols donar tu? Perquè, per exemple, si el teu fill se'n va viure a Austràlia, vale, si li dones una habitació sencera no se l'emportarà. A lo millor si li dones una capseta de la mida que tu creguis, i això cada persona... té la seva mirada a caixa.
1: I l'altre, no sé com ho veieu, agafar els records i transformar-los en coses noves. Per exemple, hi ha gent que es fa amb la roba de les criatures petites, allò, una manta, no? Fem una manta feta de retalls de roba de quan ells eren petits, no? Transformar objectes, sí o no?
3: Sí, el que cadascú vegi que és el millor. O sigui, jo penso que aquí s'ha de parlar amb la persona i veure cada persona què és el que necessita. Perquè jo, la meva filla, ha estat educada més o menys així i jo, ella pobreta, sortia del col·le, m'ensenyava la manualitat i se iba. I no passava res, vivíem. Jo li dic, és que sempre li dic, mira, Judit, fill meu, la gent viu com vol i com pot. I és tan digna la persona que guarda totes les coses com la que no. Ara, lo dolent és el moment en què això li impedeix viure. que ha de buscar una solució, i hi ha infinites solucions. Pues pot viure de moltes maneres i es pot endreçar i organitzar de moltes maneres.
0: La solució només hi ha una, aquesta.
1: Aquesta. Cada dia a la una del migdia amb l'Elisenda Carot, cada dia la solució. Tot això al 677-38-77-19. Frank, què ens diuen?
7: Mira, és que abans parlàvem del per si de cas. Hi ha molts oients que són de l'equip per si de cas. L'Anna també ho guarda per si de cas i diu... Em passa que al cap d'uns mesos ho llenço tot. I no recordo perquè he fet aquell per si de cas. La Berta diu que a casa seva hi ha merda, entre cometes, de 5 generacions, perquè viu a la casa on va viure el seu pare des dels 4 anys. Ara en tindria 96, i no llancem ni les idees, que em sembla un resum increïble d'aquesta casa.
1: Però hi ha gent que creu que això és un homenatge. Josep, de Font-rubí, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Tu creus que és un homenatge guardar coses?
8: Per mi sí, jo tinc la sort també de viure a la casa que va construir el meu avi, és gran, i llavors, bueno, li guardo les eines. Hola?
1: Hola. Sí, sí, t'estem escoltant.
8: No, és que jo sento alguna interferència entre mig i no sentiu vosaltres.
1: Nosaltres et sentim estupendament bé, Josep. No sé què està passant, jo crec que t'estan boicotejant ara mateix.
8: Sí, ara m'impedeix expressar-me perquè...
1: Fem una cosa, Josep, et recupera el Nil i de seguida solucionem els problemes. Mentre parlem amb la Teresa de Molins de Rei. Teresa, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: A veure, tu tens un truc per treure coses de casa. Quin és?
7: A veure.
9: Sí, a veure, aquí a Molins tenim un grup de WhatsApp que es diu Molins Altruista i tot el que ja no fem servir ho pengem allà i al mateix dia t'ho venen a buscar.
1: Per què no hi soc en aquest grup?
9: L'altre dia vam regalar una taula de billar.
1: Però què m'estàs dient?
9: Neveres, rentadores...
1: Tu no necessites res, Carot. Ostres, no, però per donar coses, que tinguin segona vida, que em sento una mica
0: millor.
1: No
0: té cap.
9: Roba de canalla, joguines...
1: Oh, m'encanta aquest grup.
9: Està superxulo.
1: Ara m'apuntaré el teu número de telèfon, que jo vull formar part d'aquest grup, tu. Escolta, que tinc un pis de 50 metres quadrats i han de sortir coses, perquè si no, no hi quebo jo. Fran, què ens deies?
7: Que la Mireia, per exemple, ens ha explicat que això que explicava mare de Molins de Rei també ho fan a la Garriga, que hi ha un grup de WhatsApp on regalen tot allò que no fan servir, roba, mobles, electrodomèstics, i quan hi ha diversos interessats, doncs en una taula de billar, per exemple, es fa un sorteig.
4: Mira, a Sabadell hi ha una altra organització que es diu Emmaús, on tu pots portar-ho tot, tot és un plat, un cobert, una joguina, un electrodomèstic, roba, el que vulguis, ells ho classifiquen, ho venen a preus populars, simbòlics, sí. I d'aquests diners en fan obres socials.
1: Oh, m'encanten totes aquestes iniciatives.
4: I és un lloc que va molt bé perquè pots entrar al cotxe de cul i
1: deixes allà.
4: I deixes anar.
1: M'adonaràs també les dades. A Teresa de Molins de Rei, gràcies, bonica, una abraçada.
9: Vale, vinga, igualment.
1: Adéu.
6: He de dir una cosa, també, que no hi ha prou gent al món per reaprofitar tot el que donem.
1: Hauríem de parar de produir coses.
0: No, clar, és que hi ha una cosa...
1: D'aquí fins al final de la humanitat.
0: Quan érem petits nosaltres, jo que sóc més gran que el Bosc, vull dir, jo tenies unes bambes, tenies un abric... Clar, les meves criatures no tenen unes bambes, tenen moltes bambes. Jo mateix tinc moltes bambes ara mateix. Vull dir que hi ha una necessitat d'acumulació que tenim ara, que jo crec que és generacional, potser ha vingut, que no teníem abans.
1: És el sistema, perquè abans ens ho deia en Josep, En Josep de Vacarisses trucava i deia, és que és una mica tot el sistema. I és veritat, perquè tu quan neix una criatura, el primer que fa la gent és començar-te a regalar coses i coses. Uah. I coses i coses. I jo atabalada per anar-li posant, jo què sé, sabates, no? Sabates, que porti totes les sabates. No necessitem tantes coses. Aquesta és la base de tot plegat, no? Que potser no necessitem tantes de coses. Amb quantes coses podríem viure?
6: És que serem esclaus d'aquestes coses. O sigui, no ens adonem que ens implica, per exemple, si jo estimo molt les mantetes del meu fill i la seva robeta i vull convertir-ho en una altra manta, que és una idea que com a idea em sembla molt bonica, d'on trauré jo l'energia? O sigui, dona del segle XXI, anem drenades. No tenim temps.
1: Jo ho encarregaré algú, Clara, ja t'ho dic ara.
6: D'acord, doncs destines a aquests diners que surt més car, amb tot el respecte, és el que vulguis. Ho dic com a exemple de divulgació. Surt més car el farcit que el gall, al final. Com, per exemple, un abric de visor que li va costar un dinar a la meva àvia, però jo l'abric no me'l posaré perquè és el visor i és diferent. Aleshores, si m'ho adapto i em faig no sé què... Al final estem destinant un munt de diners i d'esforços i has de mirar a qui li encarregues i com t'agrada i donar-li i rentar-ho.
4: Això sí ho he fet, veus?
1: Refer peces, oi?
4: Refer peces ho he fet molt.
6: Perquè també...
4: Per no comprar-ne una igual amb sintètic, per exemple.
6: Perquè és la teva passió i ho coneixes també, però una persona que ho fa no des de l'afició o de l'interès, sinó des de l'aprofitar, aquest aprofitar... ens adonem que és que no tenim...
4: La càrrega mental.
6: Tenim una, però, tenim una càrrega mental.
0: Abans l'Elisenda deia això de Vinted, la gent que... Jo he venut coses per Wallapop, una pala de pàdel que no fa servir, però hi ha gent que ven de tot, un clip, és igual, que veus que té 5.000 items en la seva llista. I el temps que et dediques sí. en agafar això, posar-lo a correus, no sé què, vull dir, necessites dues vides per marcar això.
4: Correcte. Que això, jo conec una persona que té aquest ofici. O sigui,
1: però això és un ofici diferent, però jo, això que ha dit el Malcolm, a mi m'atabala. El tema de Vinted, tenir les coses guardades allà per si de cas la venc, per si no sé què. A més, hi ha gent que et pregunta un infinitat de coses per una peça de 2 euros, que dius, sí, fill meu. I
0: regateja favor, perquè siguin...
4: Per favor, 25. Jo també a Vinted i tal li dono un parell de setmanes com a molt.
1: En el cas de roba, mira, contenidor sí, taronja.
4: Jo poso un preu bastant baix i li dono un parell de setmanes com... I si no, se'n va el contenidor.
1: Va, recuperem en Josep, que crec que ja no sent interferències. Josep, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Ara em sents millor?
10: Sí, no, era un problema, crec, meu, eh? Però bueno.
1: A veure, què és un homenatge, això de guardar coses, segons tu, eh?
10: A veure, a mi, ja dic que donada la possibilitat, doncs, que tinc espai, he creat un petit museu amb les coses familiars dels meus avis, eren pagesos, vull dir, totes les eines que tenia, el meu pare, que era boter, que feia botes de vi, doncs totes les eines, i, en fi, per mi... A veure, és un orgull, i a la vegada, doncs, si ve algú, o poder-ho explicar i una mica tota la història, perquè doncs tot això també es va perdent.
1: Home, això també és una mica patrimoni històric, eh? Aquí estem parlant d'una altra cosa, eh? Si el seu avi era boter, si aquí ja estem parlant d'eines que podrien estar realment en un museu.
6: Clar, no són objectes que estorben el dia a dia, clar, a la teva feina diària. És una ressignificació de tot això.
4: Sí, però mira, per exemple, jo tenia molts documents antics de la família, hi havia papers del 1600, i tot això ho vaig agafar, em vaig fer fotografies i les vaig donar al Centre Històric de perquè ho estudiéssim.
1: Josep de Font-rubí, gràcies per la teva trucada. Una abraçada, bonic.
10: No, bueno, no, només volia afegir que, bueno, aquí al Penedès tenim un grup de WhatsApp de donar coses, i realment també funciona fantàstic. Vull dir, el fet de... una cosa que no fas, no li dones servei, uh-huh, posar-ho allà i immediatament, doncs, alguna altra persona fa un ús.
1: Ja triguem amb els grups de WhatsApp, que veig que són a cada població, n'hi ha un. M'ho apunto a veure si vaig a Molins de Rei. Una abraçada, Josep, fins ara.
10: Molt bé.
1: Al 677-38-77-19.
7: Bon, he de dir que la Teresa ens ha enviat l'enllaç.
1: Ai, si, passa mal.
7: Si et vols, ja te l'he passat, ja. Si et vols afegir. Hi ha oients que també l'han demanat, que per cert hi ha oients també que ens diuen que a Dosrius hi ha un grup de WhatsApp també, a la Garrotxa, al barri del Poble Sec de la ciutat de Barcelona, existeixen aquests grups de WhatsApps. Potser n'hauríem de crear un de Catalunya Ràdio.
1: Ai, per favor.
7: Que hi hagués un intercanvi de... Mira, escolta, el Francesc Garriga té una torradora que ens pot interessar. Doncs mira, jo li deixo la meva PlayStation 3.
1: Per cert, que si entreu al WhatsApp i us esteu comunicant amb nosaltres, veureu que la foto de perfil és la Mar de Bonnou amb el seu looket, com diu ella, joies incloses.
7: Mira, la Sandra, perdona, et diu que ella és de l'equip de guardar i que si no guardéssim no existirien els museus.
1: Ai, tant d'acord. És que jo soc molt de guardar. Per exemple, també. De la meva àvia només li he dit, mira, si mai faltes, 96 anys...
4: Déu no vulgui,
1: les fotos són per mi. I la família ho ha respectat. Va, anirem a la publicitat i a la tornada, el 21 d'octubre.
0: Ui!
1: Que anem d'excursió, ara us ho explico, va.
11: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. A Via Central fem 50 anys al món del camper i l'autocaravana.
12: I ho celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous.
11: Del 17 al 24 d'octubre visita'ns a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers.
12: Adria, Death Labs, Sun Living, Sunlight i Ranger.
11: Viacentral.cat.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganes Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de cotxe?
2: Expocasió, home.
3: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
4: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Aquesta és la millor parella per aprendre a resoldre problemes.
6: Soc la Sumi.
7: Jo soc la Brau.
5: I ho fan de la mà d'uns blocs ben especials.
8: Hola. Bon dia.
9: Com estem?
5: Amb els Wonder Blocks, pas a pas, tot acaba encaixant. Wonder Blocks estrena dilluns 19 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
10: Podem aconseguir-ho amb els Wonder Blocks.
11: Entre la contemplació i l'abisme.
12: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basques, una peça nova profundament meditativa.
11: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
12: Entrades a auditori.cat. Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
13: El cinema fantàstic torna a Sitges.
14: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
13: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
14: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
13: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
15: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
16: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Catalunya.
19: 12 minutets i seran les 2 del migdia, posarem punt i final a la solució d'avui, però us he de dir que d'aquí menys d'una setmana, el 21 d'octubre, la solució marxa d'excursió!
20: Oh! Cau el divendres o no?
19: Dimecres, nena, dimecres.
20: Doncs què?
21: No ens veiem.
19: Home, a veure, perdona, podeu venir, com a públic?
22: Primer de tot, Marta, costa't el micròfon per parlar.
19: El micròfon, per favor.
20: Primer dia de ràdio, és el meu primer dia de ràdio.
19: Per favor, per cert, m'està dient la Lívia, ara us explico això de l'excursió, que diu, si els oients ens envien els enllaços dels grups que fan intercanvis... Nosaltres ho recollirem tot i ho enviarem al Club de la Solució. Per exemple, posarem Vallirana i l'enllaç del grup, Molins de Rei i l'enllaç del grup, Sant Joan de les Abadesses i l'enllaç del grup. Per tant, si formeu part d'aquests grups d'intercanvi de coses, envieu-nos-ho al WhatsApp i nosaltres ho farem un recull i el tindreu al Club de la Solució.
22: Sí, perquè hi ha molts oients que ens estan demanant. Per exemple, a Granollers hi ha un grup de WhatsApp, a Lleida hi ha un grup de WhatsApp, investigarem.
19: Investigarem molt fort. El 677-38-77-19, si voleu formar part d'aquest Club de la Solució. Jo us estava explicant la sortida. El 21 d'octubre, la Solució se'n va d'excursió. On anem? Doncs a la UPC. Estarem a la Biblioteca Gabriel Ferrater de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. Podeu venir. Ara bé, hi ha poques localitats. Apunta, Marta, no whatsappegis amb mi ara.
20: No, que estava mirant la meva foto.
19: Ah, mirant la meva foto.
20: Bueno, perquè m'has dit que miréssim el grup.
23: 72, perquè va dir que se suïcidaria abans de fer 50 anys.
19: De veritat?
23: I es va matar abans dels 50.
19: Abans dels 50, Gabriel Ferrater?
23: Sí. Ah. L'any 72, em sembla, 71.
19: L'altre dia vaig recomanar un dels seus poemes.
23: Sí, sí, és increïble. És
19: oh, Kensington, es diu el poema. És que la flor era groga. Busqueu-lo, que és preciós, aquest poema. A tot això, que us deia que anem a la biblioteca Gabriel Ferreter, no. Que voleu venir, no voleu venir. Voleu venir, oi? Doncs us explico com.
2: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
19: Envieu un WhatsApp també al nostre número de WhatsApp, al 677-38-77-19. Vull venir el dia 21 d'octubre a conèixer tot l'equip de La Solució. Ho farem en directe a la una del migdia. Evidentment que ho farem a la una del migdia en directe. Voleu formar part d'aquesta solució en directe? Hi haurà regal. Hi ha un regal?
3: Ui!
19: Ai! I d'altres no n'hi ha. Hi ha 25 unitats d'un regal sí. Molt xulo.
22: Exclusiu.
19: Exclusiu.
22: Únic.
19: No ho hem fet mai.
22: Genuí.
19: Sempre ho té la tienda tu i jo ara.
22: Bueno, ja va una mica d'això.
19: Us hem de dir, Víctor, prepara'm un aplaudiment molt fort perquè ai. Entre tots els que vingueu sortejarem un nou model. El nou model, la nova creació.
22: El nou model es presenta en societat.
19: De la tassa de la solució!
22: Avui que parlem d'endreçar i d'acumular coses,
19: us posem un onco. Però escolta, un onco no, aquesta no. Llanceu les que teniu, que no feu servir per res.
22: Clar.
19: I love Albacete, m'entens? I que entri la de la solució.
22: Allò que ha dit la Montse, separem, ja està.
19: Voleu venir a veure'ns en directe, a conèixer-nos? Estarem en la prèvia, sí. En la post, ens posarem cara, podrem estar a prop vostre, ens podreu sí. Explicar el que us doni la santa gana i estareu amb tots els altres oients de la solució. Per tant, voleu formar part d'aquest dia en exclusiva, 21 d'octubre, ara mateix... Un WhatsApp. Vull venir el 21 d'octubre. Recordeu, només 60 places i ara obrim 10 places més. Som-hi. A tot això el Nil em diu, escolta, com que en Gabriel Ferreter...
22: Ai.
19: No és el poeta. La biblioteca de la UPC és en nom d'un ex-rector de la universitat.
20: Em sembla és un ex-teu.
23: Deia igual. Moltes gràcies.
19: Deia igual. Bueno. Potser també escrivia poesia, saps? Sí, i potser segur. Kensington és aquest Gabriel Ferreter i no pas del poeta.
23: Aquest no es va matar, segurament.
19: No, esperem que no. El 677-38-77-19, que ens diu en Fran?
22: Doncs mira, acabo de rebre un missatge de la Carme, que diu, moltes gràcies, estic molt contenta. Per això que haguem decidit agrupar tots els grups de WhatsApp.
19: Acumular.
22: Acumular,
19: ai, gràcies, que bé.
22: Perquè a Esplugues hi ha sastrinyols on es recullen tot tipus de coses i després les acaben venent a altres llocs. La Montse guarda peluixos i joguines dels seus fills i ara hi juguen els nets.
19: Mira, per exemple, ma mare va guardar un peluix meu de quan jo era petita que em va fer una il·lusió tan tremenda que me'l donés quan va néixer el meu fill i també un parell de mantetes. Home, clar, si no ho guardes, això no ho pots donar mai.
22: Ja et dic una cosa.
19: La Marta, no facis cara de fàstic.
20: I quin és el problema? Si no pots donar mai.
22: La Cristina ha guardat roba de quan ella era jove, quan ella diu que era jove, i ara la seva filla de 19 anys se la posa. No em diguis que això no és pràctic i útil. Veus?
19: La Montse se l'ha sentit de fons, que diu, està molt bé.
20: Està molt bé.
22: Està molt bé, clar.
20: Doncs ja està bé, al final, no? És com...
19: També és veritat que potser no cal que deixem un llegat de tota la roba i tots els texans. Podem deixar una peça, la que li tinguem a pressa, i de dir aquelles sabates, aquella bossa de mà, aquella jaqueta, alguna cosa que signifiqui alguna cosa.
20: Mira,
19: no?
20: Una de les coses per les quals no m'he casat, també, penso sempre, hosti, compres un vestit per no posar-te'l mai més. I llavors la gent que... Després hi ha les dones aquelles que el treuen un dia perquè se'l provin les joves.
19: Jo me'l vaig emprovar, el de la meva iaia.
20: Bueno, però n'hi ha que ho fan perquè ho provis i vegis que tu no t'entra. Ah. És que jo estava molt prima.
19: Oh, quina mandra,
20: jo quan
19: per
20: em vaig
19: favor.
20: Casar pesava 57 quilos. Llavors hi ha... mares que per ridiculitzen favor. Perquè te'n provis el vestit de sogra.
19: Ai, per favor, espero que no sigueu d'aquestes i que les vostres sogres tampoc ho siguin. El 93-201-7474, última trucada, si és que hi ha algú que ens vulgui dir alguna cosa excepcional del seu ordre, de la seva neteja, de com treu coses de casa per alleugerir aquest pes de les coses que remuguen, com ara ens deia la Clara Massons.
22: El Francesco de Cerdanyola té una pregunta. És col·leccionista d'ampolles de cervesa, en tinc més de 500. Quina és la posició sobre això de les especialitats llistes.
19: Sobre
22: la gent que tenim col·leccions i que ocupen molt espai.
19: Va, Clara, comences tu. Col·leccions.
6: Si la col·lecció et dona plaer fer-la i tenir-la i observar-la, endavant. Si és acumulació, no. La diferència entre col·lecció i acumulació és que la col·lecció sabem el que tenim i el que ens falta. I acumulació, no. És un caos que acumula pols.
19: Per tant, recomanes tenir-ho tot amb un Excel, o un Access.
6: Sí, cadascú ho sap com gestiona la seva col·lecció. Però si tenim clar que la és col·lecció i no acumulació, endavant. Si són caixes i caixes apilades de
20: d'acord,
6: coses...
20: D'acord, entenc.
6: Aleshores no. És la diferència entre un museu i un magatzem.
20: Mm. Oh, que és dura, la Clara. Clar. Vols dir què en penses?
7: Sí, mateix. Vull dir que cadascú, que sempre dic, ha de saber per què guarda una cosa i si li dona plaer o no li dona plaer i si se sent bé. Ningú ha de preguntar, no? Si jo guardo una capsa de record petita... No, al final és, jo no li tinc de preguntar a ningú si està bé o està malament. És la capsa que jo tinc. Clar, en el moment en què potser tu sí que tens tres habitacions i no saps què fer, o estàs preguntant per què tens un problema. Si no, és que no ho preguntes. No?
20: L'altre també us demanaré. Sempre hi ha un calaix a casa o una cistella sobre la cuina que s'acumulen merdetes.
22: Sí.
20: Que és una mica, si ho tenim tot superordenat i tot classificat i hem pres decisions, hi ha d'haver-hi com un... com un calaixet desastre. Esteu a favor o en contra d'aquest calaixet desastre?
6: Si és només calaixet, cosa que dubto, sí. Però és que a vosaltres que us agraden les dues Catalunyes, hi ha dues Catalunyes. Les que tenen una cosa per cada lloc i les que no. Si tu saps el que deia la Montse de l'organització, si tu saps on va cada cosa,
20: ma mare,
6: això és una cistelleta només amb un parell de medicaments i alguna, i el carregador.
20: Taps de boli, un clip.
6: Aquí.
23: Una moneda, que és un detector.
6: Sí, sí, sí.
20: Una goma de pollastre i una pinça de la roba.
22: Sempre.
20: Una
6: goma de parar, que no té lloc.
20: És absolutament
6: cert. Els nens.
20: Jo besuro a les cases de les persones amb el que tenen a la fruitera de la cuina. Si a la fruitera de la cuina no hi ha fruita, hi ha una pinça de cent de la roba, una moneda, un boli...
6: Un llapis
20: i una goma de pollastre...
6: I la targeta de la deixalleria.
22: Sí,
6: la
22: paqueta Kleenex.
20: I un clip. El que passa és que vaig fent fruitera, aleshores quan ja acumulo molt de merda poso una altra, aleshores tinc 18 fruiteres i 47 cistelles. Deixeu-me rebre una trucada,
22: una
20: que demanaré que sigui, exacte, podrida. El més ràpid possible, perquè crec que és una dada que ha d'entrar. Joaquim, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
20: Acabo amb tu?
8: Molt bon dia. A veure, jo soc de guardar, i la meva filla també és de guardar.
20: D'acord.
8: Però el bo del cas és que ella, que tot el que guarda no vol res a casa seu. M'ho porta a casa perquè li guardi jo.
20: Sí, clar, toca't els nens. Un aplaudiment per la filla d'en Joaquim. Bravo. Clar que sí. És un win. Jo també soc d'aquestes. Ho vull guardar, però que ho guardin els meus pares. No, si ella ens ha de tenir un lloc. Escolta'm, teniu lloc. Joaquim, gràcies per aquest matís, perquè no havia sortit i crec que era important.
8: Quan estava a la Marina, de que mandava la meva nòvia.
20: El què? Quan estaves a la Marina, què?
8: Quan estava a la Marina jo escrivia a la meva xicota, li escrivia cada dia.
20: Sí, que maca.
8: I encara tinc les cartes de com escrivia.
20: Ostres!
8: I tinc 79 anys.
20: Oi, ho has de digitalitzar i compartir, això.
6: I buscar la Marina.
20: Una abraçada, Joaquim, fins ara.
8: Adéu, bon dia!
20: Adéu, bon dia, adéu. Déu-n'hi-do, per gustos colors, crec que guanya la Catalunya que guarda,
22: Sí, la guarda, com que el Jordi diu, té 45 anys, i vaig guardar totes les meves joguines, i ara el meu fill, de 7 anys, hi juga. Em fa molta il·lusió veure quan hi juga, però de tant en tant veig que no les tracta igual que jo, i m'agafa un cobriment. Això també passa.
23: Que no li donarà el seu fill. Però una cosa seriosa, Elisenda Carot, directora de La Solució. Avui és dimecres 14.
20: Sí. Sí.
23: La setmana que ve és dimecres 21.
20: Sí. Sí.
23: Pues ja anem a la urgent.
20: Però si vols venir, si no em passes factura, estàs més que convidat.
22: Has d'enviar nom, cognoms i DNI, també.
20: Ai, senyor, avui hem parlat d'aquelles coses que generen un pes a la nostra vida. Sou de deixar, de llançar o de guardar. Doncs Catalunya ha quedat dividida. Jo crec que han guanyat una mica més els de guardar. Però guardar amb sentit, que és el que deia la Montse Cotier, i sobretot no guardar coses per guardar-les perquè després ens remuen, com deia la Clara Massons. Avui hem parlat amb dues expertes de l'ordre, les podeu trobar, mireu, la Montse Cotier, @MontseCotier a Instagram, i la Clara Massons, la trobeu a www.claramassonsordre.com. Clara i Montse, moltes gràcies, estimades.
6: Gràcies.
20: Pues Marta, Malcolm, ens sentim la setmana que ve, però ja divendres, eh?
6: Ja.
20: Bueno, si voleu venir dimecres,
22: no. Sí.
20: La gent us estarà esperant amb candeletes i us aplaudirà molt fort. Només pels vostres egos hauríeu de venir.
6: Sí, clar.
20: T'han dit-ho la boca petita. Fran, tornem demà,
22: Demà ens veiem.
20: Demà parlem de menopausa. Senyores i senyors, molt atents demà, fins que se'ns acabin les respostes.
9: El Tribunal de Comptes amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs perseguits per les despeses del procés. Bon dia, són les dues.
21: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
9: El Tribunal de Comptes s'ha vist obligat finalment a aplicar la llei d'amnistia a la causa per les despeses comptables pel procés. I des d'avui deixa de reclamar més de 5 milions d'euros a 35 exalts càrrecs dels governs independentistes, Joan Botà.
0: D'aquests diners, els afectats ja havien consignat 4 milions en forma de fiances. Junts i Esquerra parlen de la fi d'un malson i exigeixen l'aplicació immediata i completa de l'amnistia a tots els tribunals i per tothom. I el president Salvador Illa celebra la decisió.
9: Madrid, Paula Brujats.
1: Sí, una decisió que s'havia fet esperar, però finalment el Tribunal de Comptes ha acatat la justícia europea i amnistia a tots els afectats per aquest cas. Se'ls allibera de retornar els 5 milions d'euros que els reclamaven per l'organització de l'1 d'octubre i per la promoció del procés els anys previs durant els governs de Mas i Puigdemont. Ho celebren avui els afectats com l'exconseller Francesc Homs.
4: Respira més tranquil, per descomptat no només jo, sinó tota la gent que estava en aquest procediment, que eren moltíssimes, t'omple de joia i d'alegria perquè et treus un pes a sobre, certament.
9: Això el dia que tant el CEO com el CIS han publicat baròmetres d'intenció de vot.
0: El CEO pronostica una victòria del PSC tant en cas d'eleccions al Parlament com de cara a les eleccions generals, en tots dos casos a la baixa, però sempre amb avantatge clar sobre Esquerra, que seria segona força tant al Parlament, frec a frec amb Aliança, com al Congrés. El CIS dibuixa per la seva banda una victòria del PSOE amb gairebé 12 punts d'avantatge sobre el PP i dona possibilitats de mantenir el poder a Pedro Sánchez, accentuant la tendència habitual d'aquest organisme públic.
9: D'altra banda, Ada Colau ofereix cedir el lideratge del Front Ampli si el seu pas al costat ajuda a aconseguir la unitat de les esquerres.
0: En una entrevista a Televisió Espanyola, Colau també s'obre a negociar el nom.
5: Yo cedería absolutamente eso, igual que incluso hasta el nombre de la formación. Aquí lo importante es que vayamos todas juntas.
9: Nova mobilització de pagesos amb una tracturada que aquest migdia ha confluït a Barcelona després de sortir des de diferents punts del país. Denuncien l'increment de costos, especialment el gasoil, i també la falta d'ajudes. Sara Riera.
24: Han tornat a Barcelona 2 anys i mig després de la revolta pagesa per assenyalar les administracions que tenen al seu abast fer alguna cosa. Ara mateix ocupen la Gran Via. Som davant la Conselleria d'Agricultura. 200 tractors i un miler de pagesos que denuncien que aquesta pujada inassumible del preu del gasoil els ha acabat d'enfonsar.
25: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
9: I atenció també avui a aquest tema que us avancem a Catalunya Ràdio. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet demanda als pares de 2 alumnes que es van suïcidar. Els reclamen 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució, Anna Alfonso.
26: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals al centre de les Corts. L'entitat titular de les escoles els ha demandat per unes acusacions, diu, que vulneren el seu honor.
9: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
19: Bon dia.
9: Amb un Lamin superstar.
19: Lamin ocupa totes les portades esportives del dia per la rebona, però també per les assistències de gol. El blaugrana va ser determinant en la remuntada de victòria del Barça al camp del Galatasaray.
27: Bueno, ha sido efectivo al final. Casi rebona le llamaría yo, pero no sé. En el momento me ha salido así, pues ha salido bien para la asistencia de Gordon.
19: Avui es juguen el City PSG i el Roma-Madrid a la Champions. Per cert, que competició reunirà finalment a la tarda i, per tant, fins avui a la nit o demà no se sabrà la sanció de Vinícius. I la UEFA confirma que finalment el Barça-Arsenal de la Champions femenina es jugarà el 12 de novembre i no l'11 per la convocatòria de vaga general.
9: Pel que fa a la mobilitat, expliquem que els retards a l'AVE Barcelona-Madrid són avui molt més moderats dels que teníem ahir. Adif avisa que la setmana que ve ja hi haurà circulació normal al tram afectat per l'incendi d'un tren dilluns. Per tant, sembla que va per llarg aquesta anomalia en el temps de recorregut entre Barcelona i Madrid amb l'alta velocitat. I a les carreteres, Mariluz García, quina situació tenim? Bon dia.
28: Bon dia. Doncs pendents de les afectacions de les tracturades al centre de Barcelona, on hi ha diversos carrers tallats i retencions al centre, a banda d'aquesta protesta, destaquem les retencions a la C31, la carretera de les Costes del Garraf a Sitges, on es fa pas alternatiu per un camió que ha bolcat. I a les rondes de Barcelona, la ronda litoral, amb cua entre Diagonal Mar i la Barceloneta, Sentill Llobregat.
9: I ens falta el temps.
29: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Francesc Mauri, bon dia.
30: Bon dia.
9: Seguim amb aquesta situació estable i tranquil·la.
30: Sí, absolutament. Avui una miqueta la sorpresa és que l'efecte marinada de teòric refrescament de la temperatura, la costa barcelonina no es nota i tenim 28 graus al Prat de Llobregat o a la mateixa ciutat de Barcelona. Vilanova i la Geltrú freguen els 29 a Cabanes, a l'Alt Empordà, i en les pròximes 2-3 hores serà l'Ebre la zona que podrà repetir algun 30. Per tant, en definitiva, calor d'estiu. 28 graus a Barcelona, 30 a l'Ebre, podria ser un dia de calor moderada a principis de juliol. Màniga curta imprescindible, tot i que la nit baixa la temperatura. I de moment, temps tranquil fins divendres, tot i els núvols baixos de la costa i prelitoral que demà poden tornar, sobretot al matí. Dissabte, tarda, vespre i sobretot entre diumenge i primera hora de dilluns, possibilitat d'aiguats.
2: Gràcies, Francesc. Bon dia.
30: Bon dia.
29: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:06. 9 pas en l'aplicació de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha tancat el cas de les despeses del procés independentista i ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i 32 exalts càrrecs del govern. Se'ls allibera així de pagar 5 milions d'euros i es posa punt final a anys de periple judicial amb el patrimoni de tots ells amenaçat. Anem a Madrid, Paula Brujans, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
2: El Tribunal de Comptes, finalment, Paula, acata la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i amnistia la malversació d'aquest cas.
3: Sí, ho fa 3 mesos més tard, però finalment el Tribunal de Comptes acata la sentència de la Justícia Europea del juliol i diu que pel procés no es va gastar ni un euro del pressupost europeu, és a dir, confirma que s'ha d'amnistiar els 35 afectats en aquesta causa. Un d'ells, l'exconseller Francesc Homs, ha lamentat que s'hagi trigat tants mesos, però celebra la decisió.
4: Respira més tranquil, per descomptat no només jo, sinó tota la gent que estava en aquest procediment, que eren moltíssimes, t'omple de joia i d'alegria perquè et treus un pes de sobre, certament. Com a advocat, he vist en el Tribunal de Cuentas en tots aquests anys unes decisions clarament arbitràries, ratllant a la prevaricació.
3: Han estat més de 6 anys de pressió judicial. Ara s'arxiva el cas en aplicació de l'amnistia i el Tribunal de Comptes deslliura a Puigdemont, Mas, els exconsellers Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Homs i Mas-Colell i també a càrrecs de segon nivell dels seus governs de retornar els 5 milions d'euros que els reclamava la Fiscalia i Societat Civil Catalana i que ja havia avançat en concepte d'avals l'Institut Català de Finances. L'amnistia, per aquest cas, recordem que abarca els governs entre el 2011 i el 2017. A tots ells se'ls va jutjar per les despeses de l'organització i logística de l'1 d'octubre, però també pels diners invertits els anys previs en la promoció i la difusió a l'estranger del procés independentista. Això vol dir des de campanyes publicitàries fins a l'activitat del Diplocat o de les delegacions del govern a l'estranger i també per les despeses de viatges internacionals com el que va fer Artur Mas el 2015 a la Universitat de Columbia amb aquest objectiu.
10: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
3: I ara, amb la decisió d'avui del Tribunal de Comptes, que ha arribat, diuen, molts mesos més tard, saben tots els afectats que no se'ls podrà reclamar mai més aquests diners.
2: Bé, doncs, tan bon punt s'ha conegut aquesta decisió, hi ha hagut reaccions. Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes. Què han dit, Raül Flores?
11: Doncs Esquerra exigeix l'aplicació immediata de l'amnistia a tots els casos que encara la tenen pendent. En un comunicat, els republicans asseguren que la causa del Tribunal de Comptes ha estat una amenaça, diuen, sobre el patrimoni dels encausats. I en la mateixa línia s'hi referia el secretari general de Junts, Jordi Turull.
12: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
11: En un comunicat, l'expresident Artur Mas assegura que en l'amnistia del Tribunal de Comptes s'acaba una etapa de repressió i de persecució. Demà serà el matí de Catalunya Ràdio.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia pels encausats del Tribunal de Comptes. Ho ha dit des de Brussel·les.
13: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa, no?
9: Passant 10 minuts de les dues, avui és dia d'enquestes. El PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes, tot i que continuaria perdent força. I Esquerra i Aliança es disputarien el segon lloc al Parlament de Catalunya. Aquesta és la fotografia que dibuixa l'últim baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, que també situa els socialistes com els guanyadors a Catalunya si demà se celebressin les eleccions espanyoles convocades pel 29 de novembre. Avui, però, com deia, és dia d'enquestes, perquè també s'ha fet públic el CIS, l'enquesta del govern espanyol. I aquí s'apunta una victòria del líder del PSOE que duplicaria en un mes la distància per sobre del Partit Popular. Pilar García, Albert Prat, bon dia a tots dos.
6: Bon dia.
7: Què tal, bon dia?
9: A veure, Albert, comencem pel CEO, l'enquesta de la Generalitat. Quin Parlament dibuixa?
7: Doncs pràcticament el mateix que va dibuixar a principis d'estiu. Els socialistes serien la primera força, sí, però continuarien perdent pistonada amb almenys 7 escons menys. Esquerra pujaria i seria segona, però Aliança, disparada, li trepitjaria els talons pràcticament empatats en nombre d'escons. Junts remuntaria una mica respecte a l'enquesta del juny, però igualment podria perdre 15 diputats dels que té ara. Aquest petit repunt que diem dels de Puigdemont indicaria que la sagnia de vots cap a Aliança s'hauria acabat, segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
8: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar i que, per tant, aquest forat podria ser un forat cada vegada més versemblant.
7: De fet, l'enquesta també demostra que Aliança ja creix més d'antics votants de Vox que de Junts i, de fet, l'extrema dreta espanyola ha frenat el seu creixement en aquest últim baròmetre. El PP i Vox empatarien amb 12 o 13 diputats i tant els comuns com la CUP repetirien els resultats que van obtenir a les eleccions de fa dos anys.
9: Això si hi haguessin eleccions al Parlament de Catalunya. Si demà se celebressin les eleccions espanyoles, que Pedro Sánchez ha convocat per d'aquí un mes i mig, qui les guanyaria aquí a Catalunya?
7: Tornaria a guanyar el PSC amb els mateixos escons que té actualment al Congrés, 18 o 19. Esquerra seria segona força amb 10 o 11 escons, el PP quedaria per davant de Vox i Junts passaria dels 7 diputats que té ara a 4 o 5. Que Sílvia Orriols, que Aliança Catalana, hagi decidit no presentar-se a Madrid, segons el director del CEO, no només beneficia Junts, sinó pràcticament a tothom.
8: El vot d'Aliança al Congrés podia venir de diversos llocs. Principalment de Junts, també d'Esquerra, però també podia venir de llocs com el PSC, el PP o Vox. Una mica de tot arreu, és el que està passant a les autonòmiques.
9: I quins altres titulars deixa aquesta enquesta del CEO?
7: Per exemple, que Gabriel Rufián torna a ser el líder més popular i més ben valorat, molt per sobre de qualsevol altre. Darrere seu, Junqueras, el seu líder, el líder d'Esquerra, que aprova amb un 5, i Salvador Illa, el president de la Generalitat, aprova pràcticament aprovat amb un 4,9. La majoria de catalans aproven el govern d'Illa i, en canvi, la meitat suspèn el govern de Pedro Sánchez. La tolerància a l'extrema dreta creix i l'habitatge es consolida des de fa dos anys com el principal problema dels catalans. I sobre la independència, el no guanyaria en un eventual referèndum, amb el suport del 50% dels enquestats, supera en 7 punts el sí.
9: D'altra banda, aquesta és la foto de Catalunya, del CEO, però el conjunt de l'Estat, el CIS, com dèiem, dona una àmplia victòria al PSOE que eixamplaria distàncies amb el Partit Popular, Pilar.
14: Sí, però primer situem les dates de l'enquesta. Es va fer entre l'1 i el 6 d'octubre, després del cas Mari Carmen, de finals de setembre, i es va tancar, doncs, l'endemà de l'anunci de Pedro Sánchez de convocatòria d'eleccions per al 28 de novembre. Doncs bé, el PSOE guanyaria les eleccions amb el 34% d'estimació de vot. Amplia la distància amb el PP a gairebé 12 punts, i això és més del doble que l'enquesta anterior. Els populars perdrien suports i baixarien més de 3 punts, fins al 22%. Vox, tercera força, milloraria resultats i escurça distàncies amb el PP, fins als 5 punts. Sumar, Esquerra i Junts pugen al voltant de mig punt en estimació de vot i Podem, en canvi, baixa 6 dècimes.
9: I si mirem la valoració dels líders polítics a nivell espanyol, Pedro Sánchez es manté al capdavant i escala posicions Gabriel Rufián.
14: Sí, Sánchez continua sent el preferit com a president del govern espanyol, seguit de Núñez Feijó i Abascal, que en aquest cas perden suports. I Gabriel Rufián, en quarta posició, puja més de 5 punts.
9: I dèiem que l'enquesta es va fer després del desnonament de Mari Carmen Abascal, i l'habitatge, que sempre és la principal preocupació dels espanyols, es dispara aquest cop.
14: El CIS pregunta directament pel cas de la dona de 87 anys desnonada a Madrid, i per 7 de cada 10 ciutadans és un fet important. I l'habitatge és el problema que més amoïna ara a gairebé el 56% dels enquestats, i això és un nivell rècord a les enquestes del CIS. Al darrere se situa la immigració, que escala una posició i supera d'unes dècimes l'economia.
9: Doncs són les dades d'aquestes dues enquestes potents, la del CEO i la del CIS, a un mes i mig de les eleccions, i continua havent-hi moviments preelectorals. Ada Colau s'ofereix ara a fer un pas al costat i que una altra persona de consens lideri el Front Ampli si això facilita l'acord amb Podem, Esquerra i els altres formacions. L'exalcaldessa de Barcelona també s'ofereix a canviar el nom de la coalició, si cal. Però la proposta no fa moure ni un mil·límetre Podem, que defensa que el tàndem amb més opcions és el d'Irene Montero i Gabriel Rufián. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
0: Bon dia. Dos dies per tancar-se la presentació de les coalicions. L'espai a l'esquerra del PSOE continua immers en un debat convuls. Ada Colau, candidata del Front Ampli, ha dit a TV3 que si ella ha de ser l'escull, s'aparta.
1: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: A Podem, però, fan com si sentíssim ploure. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
6: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
0: Colau ha descrit com a desconcertant aquest acord entre Podem i Esquerra i ha lamentat que Rufián no acceptés la invitació que li van fer per liderar Front Ampli i s'hagi quedat a Esquerra.
1: Es poden fer acords i es poden fer coalicions sense que es perdin les sigles. Tots ho sabem, això.
0: Rufián i Colau seran, per tant, rivals a Barcelona. Per darrere de Colau es perfila com a número 2 del Front Ampli el ministre Ernest Urtasun de Comuns. Mentrestant, a Podem defensen que Madrid o Barcelona poden conviure dues paperetes i que no es perdran vots. I, en canvi, aposten per tancar acords amb altres formacions a la resta de circumscripcions. A banda dels noms i les sigles, l'exalcaldessa de Barcelona també ha dit que el Front Ampli pot canviar de nom si no agrada Podem. Ho ha proposat, però, just quan el Front Ampli ha fet públic el logotip, els perfils a les xarxes i la convocatòria de l'acte oficial de presentació sense destacar cap nom de candidat. Aquest acte serà dissabte a Madrid, just l'endemà que es tanquin el termini per registrar coalicions.
9: I encara en aquest ambient preelectoral, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, adverteix que un govern espanyol amb el Partit Popular i amb Vox frenaria els avenços que, segons ell, s'han aconseguit durant els executius encapçalats per Pedro Sánchez. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Dalmau ha tret pit d'haver engreixat la plantilla dels Mossos d'Esquadra i d'haver intentat el nou model de finançament.
15: És que la gent pensa que és el mateix un govern del Partit Popular amb Vox per Catalunya que un govern progressista encapçalat per Pedro Sánchez, que s'ha manifestat de forma clara en fets en favor, no, dels interessos de Catalunya, que ha sigut possible, per exemple, l'amnistia, gràcies també als acords amb Junts i amb Esquerra Republicana.
9: Més coses. Passen dos minuts d'un quart de tres de la tarda. A aquesta hora, els tractors tornen a ocupar el centre de la ciutat de Barcelona. Els pagesos protesten per l'augment dels costos de producció, sobretot per l'encariment del preu del gasoil i per la falta d'ajudes. Dos anys i mig després de la revolta pagesa, agricultors d'arreu del país han tornat a la capital catalana per reclamar solucions estructurals a la crisi que travessa el seu sector. Segons els Mossos, hi ha 200 tractors, però molts pagesos han vingut en cotxe particular per estalviar el cost del combustible. Anem al centre de Barcelona, David Mendoza, Sara Riera, bon dia.
16: Hola, bon dia. Han sortit ben d'hora de tots els racons del país per venir a Barcelona i assenyalar les administracions que tenen les eines per evitar que la pagesia s'ensorri del tot. Ho van fer, com deies, el 2024 i diuen que des d'aleshores només han anat a pitjor i que els han fet passar amb raons. Al govern espanyol li reclamen una cosa que no és nova. De fet, fa 50 anys que diuen que cal un gasoil agrari exempt del màxim d'impostos possibles perquè en només mig any s'han carit un 60%. Ara som a la Gran Via, davant la Conselleria d'Agricultura, on els pagesos demanen directament al govern de la Generalitat ajudes de fins a 18.000 euros per les explotacions agràries, per ajudar-les. Si tot plegat no es concreta aviat, diu Raquel Sans, la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, això no s'aturarà avui.
17: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, continuarem doncs mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
16: El conseller Ordeig ja ha respost, diu que s'asseuran a negociar mesures i diners, però també ha avançat que no s'ajudarà tothom per igual.
18: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem.
16: La mobilització seguirà avançant. Un cop s'hagi dinat una mica, ara tothom està aturat aquí a la Gran Via i anirà fins a Via Laietana per acabar davant del Palau de la Generalitat. Això ja serà aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
9: Doncs aquesta protesta dels pagesos ha coincidit amb un viatge oficial del president Salvador Illa a Brussel·les. Illa ha demanat ajuda a la Comissió Europea per tal que enviï diners de la reserva d'emergència que hi ha prevista per fer front a crisis agràries. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
20: Sí, hola, bon dia. Són uns diners europeus que el govern li anirien
5: aniran molt bé per perfilar les ajudes que prepara per als pagesos catalans.
19: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
5: El president Illa s'ha reunit amb dos pesos pesants de les institucions comunitàries, la vicepresidenta de la Comissió Europea, l'espanyola Teresa Rivera, i el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa. Tots dos són socialistes. A ells els ha traslladat les preocupacions dels pagesos catalans, diu, molt afectats per l'encariment dels carburants. Sense esmentar el seu nom, Illa ha culpat Donald Trump d'aquesta inflació.
19: És un increment de costos produït per les guerres que s'han originat per governs autoritaris dirigits per polítics d'extrema dreta.
5: El president Illa també ha intervingut al Comitè de les Regions per reclamar que Catalunya tingui pes a l'hora de decidir la futura política industrial europea.
9: Una de les raons de les quals es queixen els pagesos és la pujada de preu del gasoil. Bé, doncs l'encariment dels carburants de què es queixen els pagesos és també el que ha disparat la inflació al mes de setembre. S'ha situat al 4,5% a Catalunya, 5 dècimes més que el mes d'agost i el nivell més elevat des de febrer de l'any 2023. Per aquest motiu es mantindran les bonificacions de 20 cèntims per litre de combustible, Jordi Canal.
20: Sí, els carburants són els productes que més pugen de preu, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina, i de retruc també s'encareixen molts serveis relacionats amb el transport. Amb aquests percentatges, el novembre continuarà igual aquest descompte de 20 cèntims que s'aplica a cada litre de combustible. El preu de la llum també augmenta, però en aquest cas no s'activaran les rebaixes fiscals previstes. S'apliquen a partir d'un 15% de pujada i l'encariment de la llum ha estat de l'11%. Els aliments també tenen un increment de preus del 2,9% de mitjana, tot i que hi ha productes com els ous, els cítrics o les hortalisses que s'apugen més d'un 10%. El govern espanyol assegura que les seves mesures anticrisi estan moderant el repunt de la inflació. Els sindicats la consideren desbocada i reclamen el control de preus i augments salarials per fer-hi front. I la patronal assegura que els sous ja creixen per sobre de la inflació mitjana de l'any.
9: Passant 22 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
21: Catalunya migdia.
22: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
23: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganes Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Ai, que ràpid passen les coses bones.
2: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
1: O els 10 dies Nissan.
2: Com?
1: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
5: Expocasió, home.
4: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
6: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Anem amb una notícia que us ha avançat aquest matí Catalunya Ràdio. La Congregació de les Escoles Paremanyanet ha demandat als pares de dos alumnes que es van suïcidar, la Kira l'any 2021 i l'Òscar l'any 2019. Els reclama 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. Ana Alfonso.
9: Bon dia. Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Paremanyanet de Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que es va treure la vida amb 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part d'un professor que va tenir al centre de les Corts. És precisament el capellà Joaquim Calvet, a qui anys després van condemnar perquè li van trobar més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil al seu ordinador. Els pares de la Kira i l'Òscar han manifestat públicament les seves sospites i això els ha costat una demanda. L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor i la seva imatge. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
10: El que s'hauria de preocupar, jo crec, aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes que poden ser delictives.
9: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament.
8: El Col·legi d'Advocats de Barcelona denuncia que mig any després de l'inici del procés de regularització extraordinari d'immigrants hi ha molts expedients per resoldre sense ni l'admissió a tràmit. Tot i que no hi ha xifres oficials, des del Col·legi i també algunes entitats calculen que podríem estar parlant que prop d'un de cada 5 casos no ha rebut cap tipus de resposta, Marriera.
11: El responsable de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera, critica a Catalunya Ràdio que l'administració no està complint els terminis marcats i que s'ha demostrat que el procés no ha estat ni àgil ni fàcil, com es deia inicialment, i s'ha fet de pressa i corrents.
12: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
11: Des de l'associació Papers per Tothom també reclamen que l'administració compleixi amb el que va prometre. Sentim Enrique Mosquera en declaracions també aquesta emissora.
13: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en 3 meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema. Pero es que no tienen nada.
11: Tots demanen transparència i que es publiquin les dades de les sol·licituds tramitades i el total d'expedients ja resolts favorablement del 1.200.000 sol·licituds presentades a tot l'Estat, un procés que va superar els càlculs de la mateixa administració que estimava, recordem, que només afectaria 750.000 persones.
8: Anem a la informació internacional. La restricció del senyal dels satèl·lits Starlink aquesta nit a Ucraïna ha provocat l'èxit d'un atac rus i més suspicàcies de Kiev.

0: als Estats Units. Almenys 7 persones han mort i 600.000 han quedat a les fosques a causa dels danys en una central elèctrica prop de la capital ucraïnesa, tot i el teòric alto-foc energètic anunciat per Trump. Amb aquest escenari, un assessor del president Zelensky ha declarat que això és no és una coincidència, Albert Manyà.
1: Sí, Zelensky s'ha queixat que els aliats occidentals no li han donat la informació a temps per interceptar les desenes de míssils i drons llançats de matinada per Moscou. El Kremlin diu que ha tocat 7 infraestructures energètiques i un centre de dades. Pel líder ucraïnès, això és un menyspreu flagrant cap a Washington. Fonts oficials de Kiev han explicat que el sistema Starlink ha reduït la velocitat aquesta nit i això ha deixat a cegues les defenses ucraïneses. Els serveis d'intel·ligència militar, com aquest, són clau per detectar les ofensives i identificar objectius per atacar. Algunes fonts apunten que aquestes limitacions dels satèl·lits d'Elon Musk podrien haver estat a petició de Donald Trump. Sense entrar en aquest debat ni molt menys renyar els Estats Units, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha fet una crida als aliats a ajudar més Ucraïna.
2: Però amb l'arribada de l'hivern i l'agressió implacable de Rússia, els aliats han de fer-hi més, especialment pel que fa al suport a la defensa aèria. Rússia continua els seus atacs contra la població civil ucraïnesa i manté la seva campanya híbrida contra els aliats de l'OTAN.
1: El portaveu del Kremlin ha explicat que estan vigilant qualsevol canvi d'enfocament de la Casa Blanca respecte a Ucraïna i ha acusat els europeus de voler allargar el conflicte.
0: I 4 anys després dels sabotatges als gasoductes Nord Stream 1 i 2 al Mar Bàltic, avui comença a Hamburg, a Alemanya, el judici contra un exoficial ucraïnès a qui s'acusa de dirigir el comando responsable d'aquella acció. La fiscalia li atribueix crims de guerra, mentre la seva defensa argumentarà que es limitava a sabotejar infraestructures energètiques russes. Un cas mai reivindicat, amb ramificacions geopolítiques i amb cert misteri. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
3: Bon dia. Segons la fiscalia alemanya, Sergi K. seria l'autor intel·lectual del sabotatge als gasoductes Nord Stream 1 i 2. El 26 de setembre del 2022, 4 explosions van rebentar-ne les canonades al fons del Mar Bàltic, que en aquell moment no estaven en funcionament. Això sí, es van alliberar 500.000 de tones de gas metà que van provocar una espectacular columna de bombolles a la superfície. Segons l'acusació, Sergi K. hauria estat qui comandava el veler Andròmeda, utilitzat per l'equip de sabotejadors per arribar al lloc de l'atac. Detingut a Itàlia, va ser extradit a finals del 2025 a Alemanya, on des de llavors se l'ha mantingut en presó preventiva. Des de Moscou sempre s'ha afirmat que al darrere del sabotatge hi ha el servei secret dels Estats Units i pel mig el govern ucraïnès. El portaveu del govern rus, Dmitri Peskov, ha demanat que el judici aclareixi l'autoria de l'atac.
4: Esperem objectivitat i esperarem que es pronunciï el veredicte. I, per descomptat, esperem que s'identifiqui els autors juntament amb aquells que van donar l'ordre. Això seria molt important. Penso que ningú té cap dubte de qui hi ha realment al darrere.
3: L'altre sospitós detingut pel sabotatge, el bussejador ucraïnès Volodymyr Juravilov, ara es troba sota custòdia a Croàcia, mentre espera llum verda per a l'extradició cap a Alemanya. El veredicte del Tribunal Superior d'Hamburg s'espera que arribi d'aquí 3 o 4 mesos, entre gener i febrer.
0: Passant gairebé 2 minuts de 2 quarts, 30 segons de publicitat i de seguida l'última hora de l'estat de salut del Papa.
5: Catalunya migdia.
6: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
5: Catalunya migdia.
0: Són 2 minuts de 2 quarts. El Papa Lleó XIV ha passat bona nit després de l'operació que li van fer ahir per extirpar-li un tumor maligne al pulmó, segons el Vaticà. De moment, el pontífex continuarà ingressat per recuperar-se i sotmetre's a exàmens postoperatoris. L'equip de metges no ha confirmat encara si li caldrà fer tractament. Mònica Mas, bon dia.
7: Bon dia.
0: A l'espera que el Vaticà doni avui més detalls del Papa, què diuen els experts?
7: Doncs hem parlat amb la doctora Marga Magem, que és oncòloga especialista en càncer de pulmó de l'Hospital de Sant Pau. Ens ha explicat que l'adenocarcinoma que té el Papa és un tipus de càncer freqüent i que és el que acostumen a tenir el 80% de les persones que no són fumadores, com sembla ser que és Lleó XIV. I afegeix que, si no té afectats els ganglis pulmonars i a l'espera d'analitzar la genètica del tumor, en principi no li caldria fer més tractaments.
8: Amb tumors petitons, la cirurgia és l'única tècnica que es fa servir i és curativa en la majoria dels casos. ¿Vale? Vull dir que aquest és una mica el missatge, que si això és un nòdul petit, amb la cirurgia n'hi ha hagut suficient.
0: De moment, Lleó 14 ha cancel·lat l'agenda fins al dia 20 d'octubre, però no ha anul·lat el viatge que té previst fer a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú el 6 de novembre. Hi podrà anar aquest viatge?
7: Doncs la doctora Magem creu que no.
8: Habitualment els pacients necessiten una temporada una mica més llarga per recuperar-se d'una cirurgia, i si això suposa agafar un avió molta estona, doncs potser no és el més recomanable al cap d'un mes d'una cirurgia pulmonar.
7: Lleó 14 té 71 anys i fa un any i mig que és papa.
0: I a l'Iran, el règim dels ayatolàs ha condemnat a mort una dona per blasfemar contra el profeta a les xarxes socials. Es tracta de Naimé Amini, una estudiant de 23 anys a qui sentim en un missatge enregistrat des de la presó, Xavier Vilà.
5: Amini va justificar la blasfèmia pels efectes provocats pel consum de bolets al·lucinògens. Volia beneficiar-se així de les exempcions previstes per comentaris fets sota els efectes d'estupefaents, però el jutge ho va rebutjar. Ja, tot preguntant-li per què, mentre al·lucinava, no va insultar tan bé altres individus o adversaris del règim com ara els Estats Units o Israel. La condemna a mort d'Amini encara es pot recórrer davant del Tribunal Suprem de l'Iran, un país on enguany han executat almenys 600 persones per reprimir la dissidència.
0: Passen 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
9: Catalunya migdia.
10: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
13: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
14: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
13: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. Catalunya migdia.
0: Passen 6 minuts de 2 quarts... L'escriptora ucraïnesa Sofia Androjovic exposa la seva memòria i la del seu país a La història de Romana i Uliana, que recorre diferents moments de la història d'Ucraïna i estableix un diàleg entre el passat i el present. Androjovic ha dit que volia parlar de la memòria, els seus buits i del pes de la cultura que ajuda, afegeix, a sobreviure, Montse Pujol.
7: La novel·la que l'autora ha presentat avui a Barcelona travessa algun dels moments més traumàtics de la història d'Ucraïna, des de l'Holocaust i la repressió stalinista fins a la guerra del Donbass. Androjovic ha explicat que la publicació d'aquest darrer títol va coincidir amb un interès creixent per la història i la cultura del seu país, sobretot després de la invasió russa, tot i que el llibre va ser escrit anteriorment.
15: Però una de les raons per les quals se'm va acudir la idea va ser que la guerra del Donbass havia començat l'any 2014 i a la societat ucraïnesa hi havia molts temes que ens vinculaven amb la memòria. Per tant, aquesta mescla, no? Aquesta combinació d'aquestes capes diferents i la situació del Donbass en aquells moments em va portar a mi a pensar en aquesta idea que va donar peu a aquesta novel·la.
7: L'autor ha explicat que quan no és a Kiev no se sent tant el perill ni pensa en l'horror que viu el seu país, però que alhora, quan és a l'estranger, la realitat l'obliga a parlar i ser conscient de la realitat. Androjovic, Premi Internacional Hermann Hesse 2024, va escriure el 2020 una primera novel·la sobre l'Holocaust, Amadoca, de 3 volums, 2 dels quals recull en aquest darrer llibre, que ara es publica en castellà.
0: I ara, un altre llibre, un còmic. L'editorial Lumen publica La ruïna, la nova novel·la gràfica de l'autora britànica Lizzie Stuart. L'obra narra la convivència de dues parelles que es traslladen a una gran casa de camp a la recerca d'una vida alternativa, Montse Mas.
16: El projecte, però, aviat es complica i les velles rivalitats, els desitjos amagats i les diferències de classe crearan una atmosfera claustrofòbica. La idea, assegura Stuart, sorgeix de la crisi de l'habitatge que també es viu al Regne Unit.
17: He viscut de lloguer tota la meva vida. Tinc una mena d'obsessió per les cases, la propietat i la manera com la gent arriba a viure a determinats llocs. Crec que això sempre està en segon pla al meu cervell. L'habitatge és, sens dubte, un tema secret del llibre i probablement també ho serà del pròxim.
16: Stewart explora les emocions dels personatges amb un estil propi que barreja còmic, il·lustració i prosa.
17: Quan dibuixes i escrius has de saber de quant espai disposes. Es converteix en un desafiament logístic haver de trobar la manera de dir alguna cosa en una quantitat d'espai concreta, ja que els dibuixos o elements, com les bafarades, aniran al seu voltant. Així que sí, hi ha molta planificació al darrere.
16: La ruïna és la seva segona novel·la gràfica després d'Alison, destacada entre els millors llibres del 2022 per mitjans com The Guardian o The Telegraph.
0: I acabarem amb cinema. Veterans del cinema de gènere han rebut un merescut homenatge en el marc del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Són Michael Ironside, que celebra els 45 anys del clàssic Scanners, i Mark Lester, director, entre d'altres, de Commando, on Arnold Schwarzenegger va començar a forjar-se com a actor de comèdies d'acció. Sitges, Marc Garriga.
18: A Michael Ironside se'l recorda com un dels líders de la resistència de la sèrie UB i pel·lícules com Top Gun, Desafiament Total o Starship Troopers, però sobretot com el malvat Darryl Revok a Scanners i aquella escena memorable on amb els seus poders psíquics feia esclatar el cap del seu company de ponència. En declaracions a Catalunya Ràdio s'ha tret mèrit d'aquell èxit.
19: És un homenatge a David Cronenberg, que és un cineasta excepcional. No hi ha res a la pel·lícula que ell no hagi planificat. Jo sóc una peça més. És com si agafessis la nit estelada de Van Gogh. Jo sóc el color groc o el blanc del quadre. El mèrit és del David i la seva vigència és gràcies a ell.
18: Pel que fa a Mark Lester, és un referent del cinema d'acció amb més de 50 anys de carrera. La seva filmografia va ajudar a definir un estil propi del cinema d'acció dels 80 i els 90, que avui és irrepetible.
20: Vaig decidir que seria com una versió pop d'Andy Warhol i vaig introduir la polèmica i la sensibilitat del món dels còmics en les meves pel·lícules amb un punt de vista polític. La idea era que fossin controvertides o fins i tot indignants. Crec que per això aquests films han sobreviscut al pas del temps i s'han convertit en clàssics.
18: El festival li ha entregat el premi Màquina del Temps.
13: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
0: Amb el nou recital de Lamine Yamal.
21: Que va servir perquè el Barça guanyés el desè partit consecutiu aquesta temporada.

0: Victòria del Barça 4-1 al camp del Galatasaray, un partit on el millor jugador triat va ser Lamine Yamal.
1: Pedri troba Lamine Yamal, que també vol el seu golet. Lamine Yamal prova de superar amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. I després d'una magistral jugada de Lamine Yamal, enduent-se la pilota com qui fa malabars a la línia de fons.
2: Fantasia pura, màgia. Fa una bicicleta per encarar el lateral. Finta una centrada de rebona, però és una finta, perquè el que fa és, després de fintar la passada de rebona, canviar de direcció per arribar a la línia de fons.
3: És un dribbling...
4: És escandalós.
3: De rebona. És un dribbling de rebona. Després de fer una bicicleta, guanyar la línia de fons. Dribbling de rebona.
4: Fins i tot els rebots diuen a favor.
2: Sí, sí.
4: Perquè difícil, la jugada és extraordinària.
3: Extraordinària.
5: Veia l'oportunitat, veia que me podia salir, és más bonito. Me ha salido efectivo, entonces muy contento. Y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien, que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio, pues nos dan la vida.
0: Lamine Yamal, que en un mode de supercrack va conduir l'equip directe a la victòria. Ramon Salmorrer.
6: I això que no va marcar, però va ser decisiu amb dues assistències i en una actuació amb impacte mundial d'aquells dies que el món l'assenyala. I els primers, els seus companys, com per exemple ahir, Eric García.
7: Bueno, espectacular. Crec que és un jugador com ell. No cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i, bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
6: Quan diu entre tot hi havia una mica més de motivació per ell, és també el cos a cos que va tenir amb Lemina a la primera meitat, que en el futbolista del Galatasaray el van a buscar. I a partir d'aquí, a la segona meitat, comença el show de Lamine. Amb 1-1 al marcador li posa un caramelet a Fermín, que només ha de posar el cap per fer l'1-2.
8: No, el caramelet era mig gol, la veritat. No, molt content per he tingut la possibilitat de marcar un gol. Per mi són especials sempre amb el Barça i molt content i així.
0: Doncs protagonisme per Lamine Yamal amb aquesta gran actuació, sobretot a la segona part, gran segona part de Lamine i també gran remuntada de l'equip.
1: Pilota de Lamine la deixa cap a Gabriel Jesús, pilota parada de Yemi, xuta de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Karim Adeyemi s'apunta a la festa! Karim Adeyemi, que sempre que li cau una la fum dins...
0: Adeyemi marcant el quart gol del Barça en aquesta victòria al camp del Galatasaray. Era el primer desplaçament europeu i el que dèiem abans, Salmo, 10 partits ja consecutius guanyats per l'equip de Hansi Flick.
6: Sí, victòria contundent del Barça, 1-4 en una primera meitat on el conjunt blaugrana va anar caminant sobre la cornisa amb un 1-0 en contra i fins i tot amb el VAR invalidant el segon gol del Galatasaray, que hagués complicat molt la nit a l'equip de Hansi Flick. Però a partir d'aquí va venir el recital del Barça, Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi sota la llum de Lamine i amb el seguint el tempo marcat per la parella Pedri i Rodri al mig del camp. Inici espectacular de temporada del Barça, 43 gols en aquests 10 primers partits de competició, amb exhibició a la Champions, dues victòries seguides i de moment i provisionalment com a líder d'aquesta Champions.
0: Doncs aquests són els números i els registres del Barça de Hansi Flick, aquesta nova victòria ahir al camp del Galatasaray. Per cert que la UEFA ha confirmat que el Barça-Arsenal, i ara estem parlant de la Lliga de Champions femenina, jugarà finalment el dijous 12 de novembre, a 3:15. El club blaugrana havia demanat l'endarreriment del partit que s'havia de disputar i que s'ha de disputar al Camp Nou per evitar que coincidís amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre. I continuem amb la Champions masculina perquè avui el Real Madrid afronta un partit al camp de la Roma amb un ull posat a la Champions però l'altre amb el retrovisor posat a la Lliga.
9: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal.
0: Doncs així es queixava Mourinho encara de l'arbitratge dissabte al camp del Villarreal a la prèvia d'aquest partit amb la Roma i aquesta nit potser encara ho seguirà fent per què la sanció a Vinícius es podria saber just quan estiguin jugant aquest partit de Champions, Marcos García.
10: El comitè de competició es reuneix avui per valorar les conseqüències d'aquesta vermella a Vinícius per estirar els cabells de saliva del Villarreal. Normalment les sancions es coneixen els dimecres al migdia, però el festiu de dilluns a l'Estat ha fet endarrerir terminis. La reunió ja ha començat i es reprèn, ens diuen, a la tarda. La previsió és anunciar aquesta tarda nit per part de competició. Abans d'aquest anunci, Mourinho ha volgut expressar confiança en els àrbitres, però ho fa a la seva manera.
9: Me fio de todos los árbitros. Única cosa que me hace, como se dice, hacer así al nariz, es cuando por norma se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable.
10: A les 9, doncs, Roma-Real Madrid, i pendent del focus dels àrbitres, Mourinho n'ha obert un altre front, ara contra la premsa.
9: Veo la gente en la comunicación en España poco directa, digo yo. Pocas opiniones directas, concretas, sobre situaciones que no tiene espacio a duda.
10: El Madrid té les baixes de Militao, Asensio, Mendy i Rodrigo. Tot apunta, doncs, que Mourinho farà servir el que sembla fins ara el seu 11 tipus. Quarta a la porteria, Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella en defensa. Tchouaméni, Valverde al doble pivot, Güler, Bellingham i Vinícius en segona línia d'atac i Mbappé de nou.
0: I un dels membres distingits de l'escola Mourinho, Arbeloa, ex del Madrid, ara a la banqueta del Fulham, ha rebut una multa per criticar els àrbitres, però clar, a la Premier.
10: Una senyora multa gairebé 30.000 euros, és a dir, 25.000 lliures. Arbeloa va criticar les decisions arbitrals del partit contra el Manchester United del mes passat i va dir literalment en una entrevista postpartit que totes les decisions dels col·legiats havien afavorit el United. Arbeloa ha admès els càrrecs.
0: Més Champions. A la resta de partits que juguen avui destaca, Marcos, el City-PSG.
10: Sí, també a les 9, com el partit del Madrid. A priori, els anglesos no tenen baixes destacades. En canvi, el PSG es baixa Mayulu i també Longoni apunta que se'l perdrà. Ferran Torres va jugar al City, ara ho fa el PSG. Donnarumma havia estat a l'equip francès i ara és el porter del City. Luis Enrique, tècnic dels parisencs.
11: Són un equip avec beaucoup de joueurs de qualité.
12: Tenen un bon grapat de jugadors de qualitat, amb un bon entrenador, el coneixem. Per a nosaltres és una motivació i un desafiament. És la Champions, una història diferent, i per a nosaltres serà impossible no afrontar aquest partit amb un somriure. Serem ambiciosos, com de costum.
10: Més partits atractius d'avui, el Betis Porto i el Feyenoord Como. La resta són Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Shakhtar AEK d'Atenes, Slovan Bratislava Stuttgart i Linz Liverpool.
0: I dels partits d'ahir, a banda del Galatasaray Barça, ens quedem també amb la victòria de l'Atlètic de Madrid sobre el United.
10: 2-0 de l'Atlètic de Madrid sobre el United. Els matalassers van ser superiors, es van imposar amb gols de Barrios i Lukman. Després del partit, aquesta estripada del defensa argentí del United, Lisandro, a la CBS.
13: Really poor. I have to control myself a lot.
14: El rendiment ha estat molt pobre i he de controlar-me molt. Això és un reflex, el mirall de com està el nostre club a hores d'ara. Vam fer una temporada passada fantàstica i ara esperem més dels que manen, dels de dalt. Necessitem més jugadors per competir. Espero més del nostre director tècnic i hem de ser honestos. Com a jugadors hem de fer més, però és important fer un equip fort per estar preparats per aquesta mena de nits.
13: To be ready to this kind of nights.
10: També marcadors d'ahir, Villarreal 3, Nàpols 1, Viking de Noruega 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, o Arsenal 3, Lilla 0, també Leipzig 1, PSV 0, Lens 0, Sporting 2 i Bakú 2, Praga 0.
0: I ara que parlam de l'Atlètic de Madrid, precisament l'equip matalasser passarà dissabte a la Lliga per Cornellà al Prat, Sergi Andreu.
15: Sí, partit exigent el que tindrà l'equip de Manolo dissabte al migdia, un duel que arriba en un moment delicat per l'Espanyol després d'haver sumat només un punt dels últims 9 i haver guanyat només 2 partits dels 8 que ha jugat l'equip blanquiblau fins ara. La segona part de Màlaga va tornar a deixar molts dubtes sobre el joc i el rendiment de l'equip. Avui hem sentit a la sala de premsa Pol Lozano, un dels capitans, que deixa clar el suport incondicional del vestidor cap al tècnic.
16: La confiança nostra cap a ell, de veritat, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final, quan un entrenador el tens així i a sobre, que personalment doncs, també t'ajuda, és normal que hi hagi crítiques i hi hagi... És el món del futbol. Però jo crec que al final, si algú es mereix confiança, és la figura de l'entrenador que tenim.
15: Pol Lozano creu que la responsabilitat màxima de la situació de l'equip recau ara mateix en els jugadors, a qui se'ls ha d'exigir més, ha explicat el capità blanquiblau.
0: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
17: Partit empatat, 9. L'hora de la veritat per evitar la pròrroga i que el Barça guanyi. 8, 7, 6, 5, Robinson. Se la juga de 3! Triple!
0: Justin Robinson va salvar el Barça de bàsquet.
18: Catalunya migdia.
19: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Ara Mediamarkt estalvia 76 euros en un Combi No Pro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica C per 666 euros.
20: Fes un renove.
21: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
22: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de tots.
23: Ets ocasió, home.
22: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
24: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
25: Ai, que ràpid passen les coses bones.
26: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
25: O els 10 dies Nissan.
26: Com?
25: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
27: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
28: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
29: Entendre és obrir els ulls.
30: Obrir la ment.
29: Obrir la ment.
30: Obrir la ment.
28: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
31: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
32: Som 3CAT.
33: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
0: I ho sentíem abans de la pausa, en bàsquet a l'Eurolliga, nova victòria del Barça, Ernest Macià, però sobre la botzina.
34: Sí, pràcticament quedava un segon, sis dècimes, i aquest triple que sentíem abans a Justin Robinson, que per cert va ser l'únic triple que va fer, però va arribar en el moment decisiu, va donar la victòria al Barça, va evitar la pròrroga davant del Maccabi, que en teoria, doncs, pel que es va veure ahir, no és un dels equips ni molt menys forts, i per tant pot ser un rival directe del Barça. I Kevin Panther va ser el màxim anotador amb 19 punts, Gibson amb 13, Robinson amb aquest triple, Salvador i Parra en van fer 11 cadascun, i al final la tercera victòria de la temporada en 5 partits. Aquest és el tècnic Alexander Sekulic.
35: We are improving.
36: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem, seguint el pla de partit, però també aplicant aquelles coses en què insistim i que volem que siguin part de la nostra identitat. Si som capaços d'executar-ho durant 40 minuts, crec que tindrem molts moments feliços.
34: I ara atenció, perquè divendres, demà passat, qui visita el Palau és l'Olympiacos, el campió d'Europa, i que ahir va remuntar 25 punts, Laia, a la pista del València.
0: I a les altres competicions europees, bones i males notícies pel Manresa i el Girona, Ernest.
34: Sí, a la segona competició europea, l'Eurocup, el Manresa va perdre, però és veritat que oferí millor imatge que la pista del Madrid, 188. Al tercer quart el Manresa es va acostar a 3 punts, però la veritat és que sempre va anar per darrere i va ser superior al Başakşehir, que, com ja vam dir al migdia, és un dels grans pressupostos de l'Eurocup. Aquest és el tècnic del Manresa, Diego Ocampo.
1: Hemos empezado mal el partido, los primeros 5 minutos hemos tenido falta de tensión, no sé realmente por qué, probablemente porque queremos hacerlo muy bien, igual no es falta de tensión, es sobretensión, ¿no? Y esa defensa de uno contra uno, el bloqueo directo y las pérdidas nos ha sido una losa muy grande.
34: I a l'altra Eurocup, diguem-ne, la que organitza la FIBA, el Girona va aconseguir la segona victòria en 2 partits i va aixugar les decepcions de les pallisses contra el Baskonia i el Breogán. Ahir, Ostende 76, Fiat Girona 91.
0: I més bàsquet. Després de la dolorosa eliminació a la prèvia de l'Eurolliga, l'Uni Girona arrenca aquest vespre el seu camí al Premi de Consolació, que és l'Eurocup, però ho fa en un mal moment, Xavi Soler.
2: Sí, amb tot de dubtes, amb tot de lesions, amb un moment complicat i amb el futur incert per moltes jugadores, un Uni Girona que ha perdut tots els partits que ha disputat oficialment fins ara, el de la Lliga Catalana, el de la prèvia de l'Eurolliga i els tres de Lliga. Avui busca una victòria amb baixes destacades, com la de Laura Quevedo, la de Mercerón o la de Diana Martín, que avui tampoc podrà jugar. Amb només 9 jugadores i, com dèiem, amb el futur incert d'algunes jugadores, ja que el club està buscant recanvis per intentar millorar la situació. Així ho veia el tècnic Roberto Íñiguez.
3: Estando en una situación complicada, ¿eh? Entrenando con 9 hoy, metiendo a un ayudante para poder en defensa ser 5 para 5. Una situación complicada, ¿no? Una situación que no tienes ni 10 jugadoras para entrenar.
2: El rival és l'Ostrava Txec, un equip de segona fila, a priori ideal per intentar buscar la primera victòria de la temporada, però sens dubte avui els nervis estaran a flor de pell a Fontejau en el partit que començarà a 9:15.
0: I en handbol, el Barça viatja aquesta tarda a Romania per jugar demà a la pista del Dinamo de Bucarest a la Lliga de Campions. I amb quina última hora, Montserrat?
4: Segons ha desvelat Carlos Ortega, Luis Frade és dubte.
5: Luis ha estado en un proceso vírico ahí sin entrenar, hoy se ha incorporado, no está a pleno rendimiento, de ahí que nos llevemos a Óscar Grau en la convocatoria.
4: Per aquest motiu, com sentíem, entra a la convocatòria el jove Óscar Grau. Amb una victòria demà, el Barça ja estarà classificat per a la següent fase de grups.
0: I ahir va jugar el Granollers a la Lliga Europea i torna amb 2 punts clau de Portugal.
4: Amb aquesta victòria per 31-32 a la pista de l'Aguas Santas, l'equip es consolida a la segona plaça de grup i s'acosta una mica més als play-offs de la Lliga Europea. D'altra banda, el Granollers femení visita aquesta tarda el Replaça Betionac Navarrés en la 6ª jornada de Lliga.
0: I al Mundial de Superesport de Motociclisme, el pilot de Jesús a Tortosa, Jeremy Alcoba, a falta d'una cursa, ja s'ha assegurat la seva continuïtat per la pròxima temporada, Carles Vila.
6: Ho ha anunciat al Catalunya al Dia, el 3Cat Info. Alcoba està tenint un final de temporada espectacular, amb 4 podis i 3 victòries els 2 últims caps de setmana. Ha passat d'acabar contracte amb l'equip Kawasaki i no tenir cap oferta per l'any que ve a poder ara escollir.
7: Bueno, dir-te que, sincerament, abans de Cremona, no, que es farà una setmana i ja no tenia res. Sí, era jo el que estava buscant i després de Cremona sóc el més buscat i inclús més després d'este fin de setmana encara més, però així en molt poc temps puc dir que l'any que ve continuaré al mateix Mundial, la mateixa categoria i al mateix campionat.
6: Jeremy Alcoba ocuparà la 5ª posició a la general a només 5 punts del tercer lloc i pendents per tant del que pugui passar el pròxim cap de setmana a Jerez, a l'última cursa del Mundial.
0: I ara 2 apunts amb el David Ubach de waterpolo i d'hoquei patins.
8: En waterpolo a Sabadell, a la piscina de Can Llong, avui els locals i l'Atlètic Barceloneta repeteixen la història dels últims anys i es tornen a veure les cares amb un títol en joc, el de la Supercopa Espanyola. L'únic precedent d'aquesta temporada, triomf del Barceloneta per 10-9 a la final de la Copa Catalunya. Això va ser ara fa just un mes al Mundial d'Hockey Patins del Paraguai. Mentrestant, la passada matinada hi ha hagut la segona victòria en 2 partits per a la selecció espanyola amb 9 catalans, un 2-4 enfront de Portugal, que situa el combinat de Pere Bàries ja matemàticament com a primer grup de cara als encreuaments de quarts de final, on espera rival.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha aplicat finalment la llei d'amnistia als exalts càrrecs encausats per les despeses del procés. Entre ells, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. N'hi ha una trentena més a banda d'ells. També us hem detallat els pronòstics del CEO i del CIS, publicats tots dos avui. En el cas del CIS, l'organisme públic pronostica la victòria de Pedro Sánchez de les eleccions generals amb 12 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, un resultat diametralment oposat al de la majoria d'enquestes. I hem connectat amb la tracturada amb què els pagesos han tornat a denunciar avui la seva situació derivada de l'encariment de costos i agreujada per la falta d'ajudes. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs mira, podem actualitzar aquest seguiment de la tracturada dels pagesos perquè ja han reprès la marxa i ara es dirigeixen cap a la plaça Sant Jaume, on està previst que la mobilització acabi davant el Palau de la Generalitat. Anem a Barcelona. Sara Riera, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ara mateix pagesos i tractors baixen per via Laietana, han travessat tota la Rambla i la Gran Via, on s'han aturat abans davant la Conselleria d'Agricultura amb crits i protestes. Avui han cregut que calia tornar-se a fer visibles als ulls de la gent, de tothom que està al carrer i també de les administracions, que acusen de tractar la pagesia com un decorat, diuen, en lloc de com un sector essencial. Denuncien que la Generalitat els ha fet passar amb raons tots aquests dos anys, d'ençà que es van revoltar, i avisen que si no hi ha ajudes directes per a les explotacions professionals aviat, aquestes mobilitzacions d'avui no s'acabaran.
2: El president del grup Planeta, José Creueras, ha confirmat que l'empresa està negociant la compra de la històrica editorial Joventut, una operació que els permetria consolidar la seva divisió de llibres infantils i juvenils. Creueras ho ha explicat en el dinar de premsa previ a la concessió demà del Premi Planeta.
4: Y la verdad es que sí que estamos en conversaciones avanzadas con Editorial Juventud, que tiene obras muy importantes y que complementarían nuestro catálogo. Ya sabéis que nosotros no crecemos más que cualitativamente en pequeñas operaciones que nos aportan para un público más infantil y juvenil.
2: Dins d'aquest catàleg hi ha les obres en català i castellà de Peter Pan, Alicia al País de les Meravelles, Mary Poppins i un dels seus grans èxits històrics, que va ser publicat Les Aventures de Tintin a partir del 1958. I atenció també a això, el Mont Blanc, la muntanya més alta de l'Europa Occidental, ha guanyat prop de 2 metres d'altitud en 3 anys. Una pujada inesperada dels Alps, on les glaceres han retrocedit per l'escalfament global. Actualment la muntanya mesura 4.807 metres, segons el president de la Cambra de Topògrafs de l'Alta Savoia, que assegura que el cim canvia constantment pel gruix de la neu i la capa de gel que varia cada any en funció del vent i les condicions meteorològiques.
0: Passant 3 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I amb la Júlia Miralles, politòloga i professora de la UPF. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: El Bernat Sorroca, cap de política de la Nació. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
8: Què tal?
0: Com esteu?
8: La mar de bé.
0: Carai.
7: Molt bé. Molt bé.
0: La mar de bé, eh?
8: Sí, em retrobo amb vosaltres i a mi em fa molta il·lusió venir els dimecres. Ho prendreu com algo sentimental, però a mi em fa molta il·lusió venir els dimecres.
7: És maco, això. Això que ens diguis, això és maco.
0: I especialment poder-te retrobar amb ell. Santi Villas, bona tarda.
9: Bé, jo no estic bé, eh? Sí, jo vaig angoixadíssim, quasi no arribo.
0: Què passa? Ja t'he vist que arribes un pèl just.
9: Tardíssim, a més, el rellotge em posa una hora, el mòbil una altra, vull dir, he vist...
0: M'acabava
9: de demanar un suc de taronja, que és del que m'alimento,
0: sí?
9: I dic, ui, 59, no arribaré. Corre, mare de Déu, que desastre.
0: Caurà malament el suc de taronja, no te l'has de prendre molt ràpid.
9: Que no caigui jo.
0: No, home, no.
9: Malament i a terra.
0: Saps què et passa? Què et passa?
9: Pues que tinc, tinc molta feina, molta feina. No sóc com aquest que està content de venir jo. Per mi és un drama.
0: Et destorba.
9: Jo vinc per Catalunya Ràdio i per Catalunya. Bueno, l'altre dia vaig anar a Ràdio 4.
0: Compte.
9: Ojo.
0: Ep.
9: I em vaig quedar.
0: Què?
9: Me van dir, pugi a la planta 4, estudi 41.
0: Què? Què has de dir?
9: Bueno, vaig arribar, el primer que vaig preguntar. 41 estudis teniu aquí? Diu més. Dic, i pa què? Dic, però si tot el programa el foteu al mateix.
0: Fas unes preguntes...
9: Home, em va semblar moltíssim, 41...
0: Home, sí, sí,
9: i em va dir que n'hi havia més, eh?
0: Com compte, eh?
9: Però, pues, si aquí vaig dir, pues, si nosaltres fem el programa líder de Catalunya, un bochinche... O sea, 41 estudis.
0: Aquest és el 3, per si t'interessa, aquest és l'estudi 3 de Catalunya Ràdio. Ara, per, no ho sé, parlo de memòria, si n'hi ha 13 o 14, 14 diria.
9: Home, 14. Bueno, m'han dit que allà tenien moltes emissores, eh? Ràdio 1, Ràdio 2, Ràdio 3, Ràdio 4...
0: En els 14 estudis que hi ha aquí, hi ha Catalunya Ràdio, hi ha el 3Cat Info, hi ha Catalunya Música, hi ha ICAT. Quatre emissores que emeten.
9: John té un despatx, no un estudi.
0: John té un despatx.
9: Pues hauria de tenir un estudi, jo crec, no un jefe d'una ràdio que tingués un estudi, en lugar, en lloc de despatx, despatx un estudi, estudi. Un estudi, despatx estudi. Sí.
0: Sí. Despatx estudi.
9: Bueno, pues ho vaig trobar enorme tot allò, t'ho dic, francament. I no sé què ara va dir. Bueno, claro, vaig trobar, vingué gent, saps? Pues de repente va venir a Sílvia a Tarragona.
0: Ah, molt bé.
9: Pues, claro, sí. Vull dir, era com a Regreso al Futuro, però al revés. I no sé qui, bueno...
8: Escolta, la Sílvia és entranyable.
9: Que sí, però que vull dir que hi havia molta gent de tota la història de la ràdio de Catalunya.
0: Sílvia Tarragona va fer aquí el...
9: Toni Marín, em vaig trobar també.
0: Toni Marín, jo hi vaig coincidir amb ell a la SER.
9: Sí. Ara podem fer propaganda, suposo, d'una altra ràdio, perquè això no, la Ràdio Nacional aquí a Catalunya no deu escoltar gaire gent, no? Per això podem estar fent aquí publicitat d'una altra cadena. Això a un altre lloc no t'ho deixarien
8: fer, no? Tu vas fent amics pel món,
0: sí, de.
9: Per què? Però què he dit jo?
0: Home, si arriba allà un lloc i el primer que fa és on aneu amb tants estudis si tots els feu el mateix?
9: Bueno, és que m'ho vaig passar pipa, t'ho dic, perquè de repent...
8: Però Jordi Hurtado vas veure que és el més...
9: No, però Jordi Hurtado ja veia jo a Ràdio Nacional. Ah, a Ràdio Nacional, a Televisió Espanyola. Quan
8: sí,
9: estava
8: jo
9: a Sant Cugat, ell també... Bé, sempre estava, vull dir, sempre...
8: Encara hi és, encara hi és.
9: Encara hi és. I llavors, sí, a vegades sí. Te'l trobes pel passadís.
8: Sí.
9: Pues un dia, per exemple, que va venir Salvador Illa, va venir a dir-li que ell feia el primer programa de no sé què, de... una producció catalana de...
0: no informes molt bé perquè
9: no.
0: És que no tinc que feia el primer programa de no sé
9: bueno,
0: què
9: és que no m'acordo el que li va dir o sigui, va venir a dir-li algo a l'Illa i era alguna cosa de Catalunya, no, al president de la Generalitat que era alguna cosa relacionada amb el primer programa, el programa més llarg fet per catalans d'una productora catalana amb una cosa com de Catalunya.
8: Però això qui va ser? Que m'he perdut.
9: Què? El Jordi Hurtado.
8: Ah, vale.
9: Que Jordi Hurtado li va dir Silvella per allà pels passius. I una vegada me'n recordo això que va
0: li va dir al president de la Generalitat que no recordes qui era.
9: A l'Aragonès. No l'he entrevistat tant, jo, Jo una vegada he fet l'Aragonès. Ara ja saps que estic a un altre nivell. No és que ara... És que tot és, que, saps? Tot és subsecretariados, tot és que estic... Que, bueno, menys mal... Bueno, i què anava a dir? Bueno, això, i vaig trobar una cosa... Bueno, no ho sé, va venir una senyora, per exemple, que venia del mercat, del Mercabarna, i ens va explicar el que es podia comprar.
0: Molt bé.
9: Que estava bo.
0: Perfecte.
9: Va dir, el bonítol.
0: Ràdio de servei.
9: I llavors li vaig dir, ja quan va el bonítol? I em va dir, bueno, ho tenim a la pàgina web. Dic, però dona, això fotrà una guerra civil, perquè si a la pàgina web del Mercabarna posa que el bonítol va 20 euros, vaig jo a la peixeteria, me'l fotrà 45.
8: Vas anar al Masterchef.
9: Qui, jo?
8: Celebrity o algú així.
9: No,
8: no, home,
9: no però jo t'estic... Jo, mira, jo te vaig actuar i explicar.
8: I estaves a Televisió Espanyola.
9: Bueno, és igual, jo ho vaig explicar. Jo avui no tinc tema. És així de fàcil, no, perquè jo
0: m'ha trucat. Com si fos novetat, eh? Com
9: ja, no, però avui menys que mai. O sigui, jo li he dit, i li he dit, mira, jo avui no, o sigui, no tinc tema, no sé de què parlar.
0: Ja.
9: Si voleu us explico que he estat a Sant Sebastià. He anat a Sant Sebastià aquest cap de setmana, he anat a Biarritz, he anat a berenar a l'hotel Le Palais, m'han fotut 39 euros d'un sandwich club, 39. Sandwich club, 39.
8: Però és un hotel, és un hotel
9: maravillós. Jo això també ho vaig pensar.
8: Maravillós.
9: De club, sandwich club, però club equestre.
8: Mira, l'hotel, et donem-los informació.
9: No, és un hotel que és una meravella.
0: Estem parlant de Biarritz.
8: Estem parlant
9: de Biarritz.
8: Napoleón III... Tenia...
9: Ah, sí, ja ves, deia Napoleón així el salón tenia... Perdona, ja he trobat el tema. Vinga, adelante.
8: Napoleón III tenia una relació amb una senyora espanyola que es deia Eugenia de Montijo.
9: Sí, hombre.
8: Aleshores... tot empitjorat en aquest país, perquè Ábalos li va posar un pis a la plaça d'Espanya i és sí que pagant tots els que estem aquí
9: mira el viatge que ha fet
8: Napoleón III ho va fer a lo grande i li va posar un casoplón a dalt d'un acantilado, un penya-segat Eugenia de Montijo, que actualment és un dels hotels de luxe més...
9: Bueno, és que és un hotel, és França. Increïble.
0: Els que anem a hostals i busquem sí, un apartament...
9: Bueno, perdona, tu... Però vas a hostals, tu?
0: Vaig on puc. Però ja et dic jo que aquest
9: el líder de la ràdio, la informativa Catalunya, va un pot...
0: Sí, sí, un pot. Pues
9: quin país és aquest? Hem de trucar al Salvador Illa, això no pot ser.
0: Quasi millor que no truquis ningú, deixa-m'ho estar.
8: Deixa'm trucar al Salvador Illa perquè li pagui una nit d'hotel.
9: No, però escolta, em sembla mal. Bueno, pues trucarem a John, vull dir, si t'ho pagues tu perquè vols fer, perquè sou molts i vols anar coses més...
0: Què vol dir molts?
9: Pues de família, jo què sé, a vegades, jo, claro, jo...
0: Som quatre, nosaltres som quatre.
9: Pues escolta, no cal que vagis a un hostal.
0: A vegades cinc perquè anem amb la gossa, vull dir que...
9: No cal que vagis.
8: Òscar, podem fer un bolo a l'hotel d'Upalé?
9: Bueno, pues molt bé. Llavors vaig anar aquí.
0: Vol fer programes fora, amb gent.
9: Vaig anar en això, després vaig anar... Em van posar un hotel d'aquestos que no m'agraden a mi, que té spa.
0: Ja. Yeah.
8: Que té què?
9: Spa.
8: Spa.
9: I no sí, no talassoterapia. Ah. No ho sup...
8: Home, jo clar, no si estaves a Biarritz és el que té, Biarritz.
9: No, no, jo no estava a Biarritz. A Biarritz vaig anar perquè vaig anar a donar una volta. Perquè a mi m'agrada molt aquests llocs que la gent va vestida de neopreno descalça pel carrer amb una taula de surf per la vorera. Això ho trobo de la civilització màxima. No, jo estava a un hotel d'estos que són de talassoterapia, que ja m'havien posat algú, no? Jo sempre dic jo, i després arribes i dic, no, usted 70 minuts. Ja li dic, jo no voy a ir. O sigui, no aniré. Vull dir, mira, jo una vegada m'han convidat a un hotel d'estos també, i tiene usted el hotel aquest de la talassoterapia, aquesta de los baños i totes aquestes coses, que la gent se fot en fred, en calent, com si fos un llogarro. Sí. I venga, amb una balta. I jo només baixar, al moment que vaig baixar, de repente em vaig trobar amb una cosa que els diuen la piscina de sal. I aleshores era una piscina amb tot de gent flotant cap a dalt amb la cara negra de la llum, que semblava allò la piscina de la Facultat de Medicina. De tots els cadàvers. O sigui, una cosa d'un mal gust que els hi vaig dir, oiga, i vostè para bajar al spa no pueden poner la piscina a un altre cantó? Perquè la primera que veus, tota aquella gent flotant... Bueno, jo me'n vaig anar a un raconet a flotar, jo sol, pisat de riure contra el canto. Perquè vaig pensar, és que això... Bueno, no té cap sentit. I després, i llavors, en aquest hotel... que no era tan així com l'altre, aquest era més bo, diguéssim, el de la talassoterapia primera. Aquest, clar, pues són aquells hotels que s'obre l'ascensor. Ja t'entren dos amb barnús, mullats.
0: Ja, d'això no et ve bé, no t'agrada.
9: Bueno, que necessitat. Aleshores, tornes a baixar, t'entren dos més que acaben de pujar. Tots uns barnussos, tampoc te penses. I clar, la gent, pues allí va amb el cap mullat, a dintre l'ascensor amb tu, que vas en traje, que te vas a sopar, no sé jo si té molt sentit. I ni és classisme ni és res, que no em digui res ningú. És una qüestió... Jo, a mi els hotels que tenen aigües, trobo que fan olor d'humit.
7: És qüestió de bon gust, al final.
9: O sea, i sempre t'entra aquella bafarada de la
7: sí,
9: calor.
7: De la piscina.
9: Ah. De la piscina. Doncs pues, xica, va, la piscina, pues vés-te'n a Conxa... Ah, bueno, on està la piscina aquí? Home, bueno, en allò. Ara va dir a Conxerola. A Montjuïc.
0: Per exemple.
9: Bueno, doncs vaig anar aquí. I aleshores em van posar en aquest hotel... i pues no vaig, si vols tens 70 minuts i la família de allà, si vols pots anar.
0: Allò...
9: Ho vaig deixar, dic jo no, esto no lo voy a utilizar.
0: Molt bé. I ha quedat pendent
9: perquè també te dic un d'això de talassoteràpia i donaven una ampolla d'aigua a l'habitació i érem dos. Vull dir molta aigua, però potable pa tu, botifarra.
0: Molt bé. Bueno, ja està, allò... aquest és el teu tema, aquesta setmana.
9: No. És que tampoc et penses que després...
8: Però el tema
9: que...
8: és la talassoterapia, que no, les ampolles no, de l'habitació...
9: No, la talassoterapia no m'interessa.
8: Quin és el tema?
9: No, és que no el tinc. O sigui, vaig tratar... No, jo he portat un tema del New York Times.
0: Ep, aviam, carai.
9: Ja saps caram, que vaig d'aquesta
0: vas
9: línia.
0: Fons, aquesta vas a fons importants o no? Vas,
9: quan el porto, vaig d'aquesta línia.
0: Aviam.
9: També he de dir que, evidentment, és del New York Times... i que no he tingut temps de llegir-me l'article. Aleshores, només el titular.
8: Vale.
9: Jo us dic la veritat. Quan porto 13, joder, avui ja em costarà, eh?
0: No, no, no. Pots deixar-ho i vint sense
9: bueno,
0: problema.
9: Pues,
8: quin
9: sí,
8: era
9: avui
8: el titular? Tenim pues en compte que és era una fake news.
9: Era, no, era un dilema, un dilema contemporani, que té a veure amb... era un tema que era, si tu tens un gos i el teu gos dorm amb tu...
0: Ai...
9: i tu canvies de parella o trobes parella i l'altra, la teva parella, no vol que el gos dormi amb tu, què fas? Sé que sembla complicat, de saque. I ara, mentre jo l'estic dient...
0: Hi ha un moment que has de triar entre el teu animal de companyia...
9: Bueno, fes-m'ho tu, que tens gos. Perquè ara jo, mentre ho anava dient, he pensat... Això no ho tirarà ni ara de tres.
0: No, què vols dir? Clar, hi ha un moment que pots haver de triar entre el gos...
9: Has de triar,
0: el gos que està acostumat a dormir amb tu al llit... O la nova parella que no vol dormir amb el gos.
9: Escolta, a lo tonto, amb això, el dos cat no, el tres cat... Es foten un programa, eh?
8: Però...
9: Vull dir, amb aquest tema, foten una taula...
8: Però tu dorms amb el gos?
9: Passen a uno i foten quatre debatiendes i foten un programa.
8: Però també tu dorms
9: amb el gos? El 2CAT i el 3CAT també, eh?
6: És que hi ha parelles que no dormen juntes, no?
9: Sí, això sí, això hi ha gent que sí, no, que ho fa. Clar, però si tu dorms amb el gos, jo, per exemple, jo sí dormo amb el gos. Jo el gos dorm amb...
0: Jo també hi dic...
9: Dorm al mig.
0: Per desgràcia meva,
9: sempre dorm al mig.
0: Per desgràcia meva, també.
9: El que passa que el meu...
8: En sèrio?
9: És petit.
8: Hòstia.
9: Però el teu és gran.
0: El meu és gran.
9: El meu és
0: la meva
9: petit,
0: la meva grossa.
9: Entre els coixins.
8: I dormiu la teva dona, el gos i tu.
9: Sí.
8: Mare de Déu.
0: Per desgràcia. A l'hivern no és, perquè la gossa tonta no és. I a l'estiu, com que fa calor, no puja.
9: A mi sí, Dani,
0: estiu i la gossa és la més llesta de casa. I l'han mal acostumat en tercera persona.
9: Sí.
0: L'altra persona que dorm amb mi, diguem, l'ha mal acostumat a que dormi amb nosaltres. Jo la tiraria fora.
9: Doncs, jo, fixa't, no, això t'agradarà a tu, que també, com que és d'hotels...
8: Però a mi els gossos...
9: Ja ho sé, però no, jo, per exemple, el meu...
8: Jo soc el president
9: meu...
8: del partit antigossos, eh?
9: Bueno, ja ho sabem. Bueno, jo, el meu, el vam acostumar a dormir al mig, perquè ens l'acabaven de donar...
8: I els... vosaltres dos?
9: Sí, sempre. Però escolta, això t'agradarà. Jo el vaig acostumar a dormir al mig... Va començar a dormir al mig del llit a la Torre del Remei.
8: A la Torre del Remei.
9: Això ja li ha agradat,
0: és que,
9: eh?
0: És que només escolta, fas que...
8: Però perdona que et digui una cosa, eh?
9: Què?
8: Anar a la Torre del Remei, que es menja de conya, o a dormir, que si dorm de conya, a passejar, que si passeja de conya, i fotre un gos al mig... És
9: dos, una, vaja, amb dos.
8: És un atemptat. O
9: per
8: sigui,
9: què?
8: És perquè sí, home, perquè no té cap sentit. No, no,
9: pues
8: no,
9: si
8: no
9: és pet-friendly.
8: A la Torre del Remei pot ser pet-friendly, però no té cap sentit fotre un gos entre...
9: Bueno, doncs pues el pobre ens acabàvem de donar i perquè estigués tranquil va dormir al mig i ja es va acostumar i encara dorm avui.
8: Esteu de guassa.
9: 8 anys després.
0: Fa més d'un any que vens i encara no has après que tu el tema el llences i llavors els altres han d'opinar perquè el Bernat i la Júlia...
9: Però és que no els he vist, no els he interessat bueno, cap dels temes
6: pues
9: que tret. I mira que
6: tret. És que surto jo del llit, sí.
7: Jo no tinc gos i si en tingués no crec que volgués que dormís al meu llit.
8: Però tu vols tenir un gos?
7: No, jo no.
8: Ah,
7: no,
8: tu estàs no. En el meu, en el partit de la Lliga Antigossos.
7: No sóc antigossos, però no m'entusiasmen i tenir-ne a casa i al llit d'entrada no.
9: Bueno, i tu?
6: Jo, bueno, pues intento ser oberta, llavors me'n vaig jo del llit. Però si no, seu gos,
8: però si no has d'anar del llit, no ho entenc.
6: No, home, perquè si s'ha de quedar el gos jo no em quedo.
9: Però si no fan res, pobrets.
6: No sé.
7: Però no és incòmode, no sí. Tenir...
8: A mi em molesta, molesta estar a l'AVE. Quan puges a l'AVE, al costat hi ha una persona que porta un transportín d'aquests, o com es digui, amb un gos... Jo demano que em canviïn.
7: Però et fan por, o és angúnia,
8: no,
7: o és
8: no,
7: que...
8: No, m'agraden els gossos. I ja t'ho dic, em molesten estar al tren.
7: No, queda claríssim.
9: Hi ha algun animal que t'agradi?
8: A mi m'agraden les persones.
0: Bueno, llavors gats em tenen el mateix rebuig, els gats.
8: El mateix.
7: A mi els gats em fan al·lèrgia.
8: Jo, ara que han passat molts anys, vaig assassinar el gat d'un veí.
0: Què dius ara?
9: Bueno, doncs escolta, posa música. No, és que vull dir, jo a lo tonto te dic que vinc aquí sense res. Jo aquí sóc el més rentable de tota la Catalunya Ràdio Festa, també t'ho dic, eh? Inclòs al matí la solució, com es diu l'altre? La tarda, la ara diré programes que són del tres de cadenes.
0: Bueno, matí a Catalunya Ràdio. Després
9: no ha sortit l'Ostrell. Ja no surt.
0: Com vol dir que no surt?
9: La setmana passada només veia que sortia per aquí darrere.
0: Ah, la pantalla
9: ja
0: aquesta d'aquí darrere, no?
8: Està de campanya.
9: No ha sortit, l'heu vist? No ha sortit. Bueno, és que la setmana passada no hi éreu, tu sí.
6: Jo sí.
9: Només veia que sortia l'Ostrell rient darrere d'ell, un cap, com o sigui, tota la pantalla.
0: A veure, aquesta pantalla van passant imatges. Ara hi ha aquesta de Catalunya Ràdio. La setmana passada hi havia una del matí de Catalunya Ràdio. Igual la setmana que ve vens i hi ha un de la tarda o del que sigui.
8: És veritat que l'Ostrell semblava l'Òscar López, ho vam comentar.
9: No m'ha coincidit a mi.
7: Escolta, no t'espiem el tema, perquè aquí s'ha dit una cosa molt important.
9: Sí, clar. Claro, no desviem, perquè ara aquests minuts que queden és vaig matar un gat d'un veí. No. Em sembla una cosa que trobo que si això Catalunya no ho sap...
0: No, home, això, perdona, des de Catalunya Ràdio no...
9: No ho feu, no ho feu.
0: No des de Catalunya Ràdio no ho feu. No, i de
8: la
0: fet...
8: culpa no va ser meva, és molt senzill. Jo vivia en una casa i la veïna de la casa de baix, ja us ho dic, d'això fa molts anys, o sigui, ha prescrit, tenia gats... Llavors els gats es van acostumar a saltar el seto, no sé com es diu en català, ja em perdonareu, i a fotre's en el meu jardí.
10: I
9: lo que era, sí que no.
10: El que era encara pitjor, es fotien amb un sofà que tenia jo sota el porxo on jo estava allà sempre a la mar de tranquil. I m'ho van omplir de pèls. Aleshores, un bon dia, me'n vaig anar a Can Boter Mataró i li vaig dir, escolta, em passa això. I em va dir, ja
9: veuràs. On vas anar?
10: A una drogueria de Mataró. Ah. Li vaig dir, em passa això. I el Boter em va dir, mira, doncs, entre el límit de casa teva i el del veí, fica aquestes pastilletes.
6: Que...
10: I ja no va venir mai més el gat.
11: Que era de bo, pues, molt malament.
10: No, molt malament no. El meu veí té tot el dret del món d'omplir-se a casa seva de pèls i de pixats.
9: I
10: t'ho
9: va,
10: no
9: dir, i te va dir alguna cosa el veí? Et va dir, escolta, no...
10: No, perquè jo, òbviament, no li vaig comentar. Estic ara reconeixent-ho.
9: Home, però no et va dir cap moment, has vist el meu gat, per exemple?
10: No, perquè ja coneixia, era veïna, la meva animadversió als animals domèstics.
9: Bueno, i creus que s'estarà enterant avui?
10: Si ens està escoltant, que és possible...
9: El que te pot estar escoltant és el... Com es diu aquest? El Porter?
10: El de la protectora.
9: El que fa els assassinatos?
11: Carles Porta. Carles
9: Porter, jo li fotia, com en aquella de l'Horizonte. El Carles Porta. Igual te fa un programa, perquè això llavors ho hauran d'obrir, perquè no ha matat a tanta gent a Catalunya per fotre tants programes. O sigui que acabaran fent gats morts. Tot això. No trobes?
11: Jo el que trobo és que no podem donar a través de la ràdio pública un missatge de que es pugui enverinar el gat del veí.
9: No, evidentment que no.
11: Bueno, nefast.
10: Jo no vaig veure el cadàver.
11: Sí, bueno, és igual que no ho veies.
10: El fet és que el gat no va tornar. Jo, objectiu aconseguit.
11: Home, no, però...
9: Però tu no ho saps si ho vas fer. Tu no ho saps.
10: No, jo, realment...
9: Ell creu, és que no ho sap.
10: Realment, jo vaig aconseguir l'objectiu, que era que deixessin d'haver-hi pèls del gat de la veïna en el meu sofà.
9: Avui veus, se m'ha desviat el tema.
11: Segur que hi ha altres mètodes molt menys...
10: No sé, pues el Boter no em va trobar un altre.
11: No, bueno, clar, perquè home, és que potser no havies d'anar al Boter, que dius tu, a solucionar això, potser un veterinari t'hagués donat alguna mena...
9: O potser hauria d'anar a parlar amb la veïna. Fora, però, anar a parlar amb la veïna,
10: no,
9: millor.
10: No, no hagués tingut arreglo.
9: Bueno, pues escolta'm una cosa. Mira que pensava que anava bé, i ho he acabat xoc, eh?
11: No, clar, és que el Joan t'ho ha aixafat ràpid, eh?
9: No, però ho he acabat
11: de denunciar-nos, per tant, faig allò sempre de... El programa no
9: es
11: fa responsable...
9: El programa no
11: se
9: hace responsable de las opiniones de sus colaboradores. I los otros colaboradores, los otros tres, tampoco.
11: Ni de les opinions, ni de les accions dels col·laboradors, perquè en aquest cas no és una opinió, és una acció.
9: Per supostíssim. I ell treballa a la universitat, a Oliva, no sé què...
11: Abat
9: Oliva Seu. Allà va, de sumar classes. Bueno, jo crec que me'n vaig.
11: Molt bé, perfecte, no, ja està.
9: Bernat, no ho passo, això, avui.
12: Jo passo, home, passo.
11: John decidirà si te la paga o no.
9: Bueno, John que me l'envia a una altra direcció.
10: Però què és el teu gestor, el Bernat?
9: No, però li vaig dir que si veia que no havia estat bé, que m'ho digués i jo no la passava. Perquè també em sap greu, perquè ara vosaltres que si tal, que si el Rodalies, que si el tren, que si tal... Clar, vosaltres feu coses sèries. Jo vinc aquí en tres merdes que m'estic inventant al moment, menys mal de tu, que fas coses extraordinàries, però no d'extraordinàries.
11: Té uns quants missatges de gent que està escoltant i que no estan especialment satisfets amb la teva... Home, sí, clar, normal.
10: Però ja us ho dic, que estiguin tranquils, jo no vaig veure el cadàver.
11: Sí, bueno, ja no ho veus, però ho vas fer, per tant, no, escolta'm, no aprovem aquests comportaments. No, ni de bon tros. De fet, els censurem.
9: Encara...
11: Els matar els animals dels altres.
6: Els animals, en general.
9: No. Si tot hem començat perquè el meu dormia amb mi.
11: Imagina't com ha derivat el tema.
10: Jo t'ho desaconsello.
9: Mare de Déu. Bueno, escolta, és que avui, ja t'ho dic, ara me'n vaig trist perquè ara tinc Catalunya en contra.
10: No, la tinc jo.
9: Bueno, però tot això ho he engegat jo. Si no m'hagués llegit el New York Times, no hauríem arribat aquí. És que, clar, mira la

0: D'octubre visita'ns a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers.
1: Atria, Death Labs, Sun Living, Sunlight i Ranger.
0: Viacentral.cat.
2: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
3: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
6: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'impacta, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: Entre la contemplació i l'abisme.
0: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basks, una peça nova profundament meditativa.
7: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
0: Entrades a auditori.cat.
8: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
9: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
10: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
11: Catalunya migdia.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
14: It's the moment to believe in the project.
13: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglesa la nostra sintonia.
12: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
14: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
15: Per Catalunya!
12: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
16: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
12: Amb les veus de Pere Arquilloé, Carles Martínez...
17: La terra no és dolenta, no ho creu.
12: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
20: D'aquí a 2 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, el Bernat Sorroca i la Júlia Miralles. El dia en què s'ha fet un pas més en l'aplicació de la llei d'amnistia, perquè el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena més d'exalts càrrecs del govern de la Generalitat per les despeses del procés. D'aquesta manera, els afectats pel procediment ja no hauran de pagar els 5 milions d'euros que els reclamava aquest tribunal, dels quals, de fet, ja s'havien posat més de 4 milions a través d'avals de l'Institut Català de Finances. Justament va ser el Tribunal de comptes qui va demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que es pronunciés sobre la llei d'amnistia en considerar que la malversació quedava fora de la llei, però el TJUE no li va donar la raó i va dictaminar que no hi havia hagut malversació de diners públics que poguessin afectar les arques de la Unió Europea. En la causa del Tribunal de Comptes hi havia des d'exconsellers del govern com Andreu Mas-Colell, Francesc Homs, Joaquim Forn o Josep Rull, també els responsables de la política exterior de la Generalitat com l'exconseller Raül Romeva o el secretari del Diplocat, Albert Royo, o representants

0: Representant de la Generalitat davant la Unió Europea, Amadeu Altafaig. Després de 6 anys, ara tots ells quedaran lliures d'aquesta causa i se'ls hauran de retornar els diners de les fiances, una bona part dipositades amb avals, com dèiem, de la Generalitat. A poc a poc, i és veritat que molt lentament, podríem dir, però la llei d'amnistia va tenint conseqüències, podríem dir.
1: Sí, a veure, aquesta sentència o l'aval final de l'amnistia per part del Tribunal de Comptes ha trigat 3 mesos respecte des de que es va produir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va ser el juliol, i que va ser bastant clara i bastant categòrica. Va dir que amnistiar la malversació no anava en contra del dret europeu, no afectava, que la malversació de l'1 d'octubre no afectava els interessos financers de la Unió Europea, i clar, en el moment en què et diu això al Tribunal de Justícia, quan tu li has fet la pregunta, de fet, clar, triga 3 mesos. Sigui perquè preguntes a les parts, sigui perquè busques algun, encara algun subterfugi per no aplicar la llei. Bé, jo crec que esperar 3 mesos a aplicar la llei, tenint en compte que fa 9 anys que va passar tot allò i que el procediment ha afectat tant a tantes famílies, en aquest cas amb el tema econòmic, doncs crec que és ganes d'allargar una cosa que havia de passar. I al final, amb el Tribunal de Comptes, el que hem viscut és un doble càstig. És a dir, al final, els dirigents del procés, sigui Carles Puigdemont o Artur Mas o Oriol Junqueras, però també els alts càrrecs de la Generalitat, ja han estat, van ser perseguits per la via penal i en alguns casos condemnats per part del Tribunal Suprem amb les multes corresponents, etc. Clar, i aquí s'ha produït un altre judici, en aquest cas per responsabilitat comptable, amb un tribunal que no és ben bé un tribunal, que és un punt estrany, i que et demanava una fiança, els demanava una fiança de 5,4 milions d'euros, que això és una absoluta animalada per a gent i per a famílies que ja no estaven en política i que potser el que van fer en alguns casos era fer la seva feina de difusió de Catalunya a l'exterior. I sí, segurament explicar quin era el projecte polític, en aquell moment era la independència. Clar, arribar en aquestes circumstàncies a unes fiances milionàries, bé, em sembla completament descabellat, i és una bona notícia que finalment s'hagi aplicat aquesta amnistia.
2: Sí, són avenços, no?, en l'aplicació completa i a tothom de la llei d'amnistia, però és cert que anem lents i que el que hauríem de fer és poder normalitzar la situació política d'una vegada a Catalunya respecte a totes les persones a les que s'ha d'aplicar la norma. I bé, una mica ja ho vam parlar, no, la setmana passada, però sí que segueix semblant que se sempre acosta, i bé, no sé si en concret en aquest cas, però bé, sí que és veritat que segueix a venir, una mica semblaria com un cert viatge polític a vegades per aplicar definitivament una norma que un altre cop que ha aprovat la democràcia espanyola al Congrés dels Diputats i que, per tant, a veure, això ja sobrepassa, no?, la voluntat o no de jutges i tribunals. En aquest cas, a més, Europa va donar la raó que efectivament no hi havia una malversació de fons europeus, no?, per tant, com a mínim per aquesta via no es podia actuar, no cabia impedir l'amnistia efectiva. Doncs a veure si normalitzem ja la situació.
3: A veure, jo crec que l'independentisme em refereixo als votants, no als dirigents, han fet un mal negoci en aquesta legislatura, perquè tot el que té a veure amb la resolució de la situació personal dels dirigents independentistes que van cometre delictes condemnats pel Suprem, perquè l'amnistia i les modificacions legals no deixen de dir que hi ha hagut uns delictes que es van cometre i que es van així condemnar, vale? I tota aquesta part, o sigui, com s'arregla la vida, com es perdonen multes i com es passa un sedàs perquè tota aquesta gent es pugui tornar a dedicar a la política o el que vulgui, ha quedat resolt. Però tota l'altra part, que era quines eren les coses que, si és veritat, que eren bones per Catalunya, cosa que seria molt llarga i molt discutible, s'havien d'aconseguir, el finançament, el condonament del deute, etcètera, etcètera, etcètera, de tot això no ha passat res. Per tant, per mi la lectura és, escolti, aquí se li ha arreglat la vida a una sèrie de persones, però realment el balanç de quina és la relació entre socialistes i independentistes, més enllà d'aquestes qüestions, res de res. I tan sols vull dir una cosa, que és, escolta, aquí no hi ha hagut una persecució d'idees. El fet de que tu siguis independentista i estiguis al govern no et dona dret a fer el que et doni la gana amb els diners. Quan tu, un pressupost públic, i aquí estem en una emissora pública, té milers de partides, i cada despesa s'ha d'atribuir amb una partida, hi ha un informe d'intervenció, i el que el Tribunal de Comptes que és un tribunal al que totes les administracions tenen que, valgui la redundància, rendir comptes. No és una persecució contra l'independentisme de la Generalitat de Catalunya, etcètera, etcètera, etcètera. El que va fer va ser merament analitzar si els diners que s'havien esmerçat al referèndum il·legal, com així es va sentenciar el Tribunal Constitucional del 1 d'octubre de l'any 17, s'havien fet anar partides que eren legalment utilitzables per això, sí o no. I com que era un referèndum il·legal, no es podia fer anar. I això és el que va dictaminar el Tribunal de Comptes. A partir d'aquí, es va fer, per cert, una modificació legal a la que jo crec que és una modificació legal nefasta per lo que és el control del diner públic, per al qual es va deixar de considerar que fos malversació si no hi havia embutxacament de diners per part del polític governant. El qual és un error, perquè a partir d'ara una persona pot prevaricar o pot cometre aquesta mena de delictes, i si no s'embutxaca directament els diners, no serà perseguible legalment, amb la qual l'exigència amb el diner públic serà més baixa.
1: En el cas del procés, però, aquesta reforma del Codi Penal que dius no va funcionar del tot, perquè el Tribunal Suprem va fer una interpretació un punt rocambolesca de la modificació legal i va dir que els dirigents del procés sí que s'havien embutxacat diners, malgrat que, evidentment, no s'havien embutxacat diners, perquè no anava d'això l'1 d'octubre. A més, jo el que critico, sobretot, és que el Tribunal Suprem, quan va dictar la seva sentència, no va acreditar quins diners s'havien malbaratat en l'1 d'octubre. Va dir que concluïa que hi hauria hagut una malversació, que segurament per fer això s'haurien hagut de destinar diners públics, però no va xifrar en quina quantitat...
3: Però és evident que es va gastar diner públic,
1: però no? Si tu no acredites en quina quantitat es va malversar i només conclous que va ser molts diners per aplicar la franja alta del delicte de malversació, és una miqueta poc precís a nivell jurídic. I a més, que llavors et vingui el Tribunal de Comptes en un altre procés a dir no, però és que aquests diners van ser 5,4 o 4,9 o el que sigui, doncs a mi em sembla no, si no hi ha una persecució, vaja, és poc fiable, més que res perquè això, perquè la sentència del procés no hi ha la quantitat de diners que presumptament es van malversar. D'altra banda, el que sí que comparteixo amb tu, Joan, és que l'independentisme amb el PSOE sí que s'ha centrat tots aquests últims anys en la lluita antirepressiva, és a dir, ja, doncs primer van ser els indults, després la reforma del Codi Penal i finalment l'amnistia, i sí que s'ha desatès, jo crec que excessivament, perquè si l'objectiu de l'independentisme és assolir un estat propi, però pel camí doncs aconseguir millores de l'autogovern, doncs sí que s'han fet passos, però evidentment aquí no hi ha hagut un retorn suficientment important. En altres paraules, que s'ha destinat la força negociadora que ha tingut primer Esquerra i després Esquerra i Junts a qüestions com l'amnistia i a solucionar la vida, entre cometes, als dirigents de l'1 d'octubre, i doncs pel camí doncs el finançament no s'ha pogut materialitzar per aquest avançament electoral de Sánchez.
2: A veure, jo crec que, en primer lloc, la qüestió de la malversació, no, com explicava el Bernat, és cert que ara del que estem parlant és d'un ens administratiu, no? Això també dir el Tribunal de Comptes és el que és la Sindicatura de Comptes d'Espanya, però és cert que la malversació ha sigut un dels elements que tota l'estona s'ha anat fent servir per allargar l'aplicació a l'amnistia, en aquest cas també des de jutges i tribunals. Per tant, tornant a la base del que parlàvem, jo crec que, sens dubte, és una bona notícia que l'element de la malversació doncs també vagi sent superat, ara pel Tribunal de Comptes, que era un dels estadis que faltaven, i bé, esperem que finalment quan abans millor es pugui normalitzar totalment la situació i s'apliqui definitivament l'amnistia, de tal manera doncs, que totes les persones que han estat afectades per les sentències derivades del procés doncs, puguin fer política, puguin viure a Espanya o a Catalunya tranquil·lament, que una mica per mi és el que vol dir la normalització de la situació política, que no afecta només aquestes persones, que el que és més important és que ens afecta a tots i a totes i que puguem passar a parlar d'altres coses. No? S'ha de parlar de català de drets nacionals de Catalunya? Per mi, sens dubte. Però en què? Doncs, per exemple, avançant en finançament, que són partides concretes de pressupost, com digues tu, que poden anar a escoles o hospitals. És a dir, per mi, això és el major patriotisme. Per tant, jo el que voldria és que deixem enrere una època que jo crec que, al cap i a la fi, no va portar gaire la ciutadania de Catalunya i que passem a parlar de que Catalunya creixi i que creixi des d'aquí, des de que la gent de Catalunya visqui millor i que, per tant, que reforcem els serveis públics, que reforcem el pressupost i que reforcem les institucions catalanes.
0: Bé, en tot cas, aquesta és la decisió, tot esperant que l'amnistia s'apliqui de manera ja definitiva, es van fent passos. Avui n'hem tingut aquest del Tribunal de Comptes i veurem en les pròximes setmanes, sembla que també tindrem novetats respecte a l'amnistia de la resta de delictes que penjaven sobre els polítics del procés. Ara passen gairebé 9 minuts de dos quarts, fem una pausa i avui és un dia que pels malalts de política és d'aquells per sucar i pa, perquè avui han aparegut, no una, no, dues enquestes de, a més, entitats públiques, el CEO a Catalunya i el CIS a Espanya, sobre intenció de vot. Hi ha moltes interpretacions possibles, ara en fem algunes.
4: Catalunya migdia.
5: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
6: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
7: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
8: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
9: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
10: Expocasió, home.
9: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
11: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
12: Entre la contemplació i l'abisme.
13: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Bascs, una peça nova profundament meditativa.
12: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
13: Entrades a auditori.cat.
14: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
15: L'actriu.
16: Senyor Hughes, gràcies per l'oportunitat de ser una estrella.
15: El xofer.
17: No hi ha cap mal a tenir aspiracions.
15: I el milionari excèntric.
18: Multimilionari, sóc, no milionari.
15: Hollywood, les normes són clares.
16: La veritat és que jo no sé si hi encaixo aquí, perquè no hauria de tenir més pits, ser sexy. Jo sóc rígida i no sé actuar.
15: Però de vegades es fan excepcions.
19: Tu ets l'excepció de la regla.
15: L'excepció de la regla és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
4: Catalunya migdia.
21: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
22: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
23: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
4: Som
24: 3CAT. Som 3CAT.
0: D'aquí a 17 minuts seran les 4 de la tarda. Som amb el Catalunya Migdia, amb Joan López Alegre, Bernat Sorroca i Júlia Miralles. Com dèiem, el dia en què hi ha hagut dues eleccions. Podríem dir que el PSC guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya si és que es fessin ara. També quedaria primer a Catalunya a les eleccions espanyoles. Són dades de l'últim baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, que apunta a Esquerra com a segona força amb entre 24 i 26 escons, però frec a frec amb Aliança Catalana, que té un resultat similar, una mica per sota. Junts perdria la meitat dels escons, es quedaria amb 18 o 20 diputats, i Vox i PP empatarien el cinquè lloc amb entre 12 i 13 escons. Els Comuns i la CUP també repetirien més o menys els mateixos escons que tenen ara. Per tant, segons les dades del CEO, amb aquests resultats no es repetiria la majoria parlamentària d'aquesta legislatura, perquè el PSC, Esquerra i els Comuns no sumarien els 68 necessaris per la majoria. Es quedaran 67 a la part alta de la forquilla. El CEO també ha fet una projecció de vot en les pròximes eleccions espanyoles, just el mateix dia en què el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, ha fet públic el seu baròmetre d'octubre, fet entre l'1 i el 6 d'octubre, després del cas Mari Carmen i fins l'endemà que Pedro Sánchez va convocar eleccions. Segons el CIS, el PSOE guanyaria les eleccions i ampliaria la distància amb el Partit Popular. Ara el CIS els dona 12 punts de diferència a favor dels socialistes perquè, segons el baròmetre, el PSOE hauria millorat en 3 punts i el PP hauria empitjorat en la mateixa proporció. També millorarien resultats Sumar, Front Ampli, Podem, Esquerra Republicana i Junts, a qui li atribueix mig punt de millora, igual que Vox, a qui també se li atorga mig punt més. No sé com ho veieu, ja sabem que el CIS i el CEO tenen un univers més ampli que la majoria o que pràcticament totes les enquestes que a vegades es fan a través d'empreses per mitjans de comunicació. També és veritat, ja ho sabem, que especialment en el cas del CIS últimament ha fet un dibuix molt diferent del que marquen la resta d'enquestes. No sé com ho veieu, quina interpretació en feu.
1: Jo vull dir una cosa del CIS, perdoneu l'autocita, però com que és el que ensenyo a la Uni, ho puc explicar. Per què els resultats del CIS són tan diferents de la resta d'enquestes que es publiquen, que donen un avantatge en aquests moments al bloc de la dreta, PP-Vox, i en canvi el CIS dona un avantatge cada vegada més gran a l'esquerra? Intento explicar-ho de forma molt simple. Quan es fa una enquesta, a la gent se li fan un grapat de preguntes i una de les preguntes que se li fa a la gent és: vostè recorda quin partit va votar a les darreres eleccions? Vale? I llavors, el que la gent contesta, que per donar una informació que potser la gent li distreu i li interessa, la gent sol tenir una memòria esbiaixada, en el sentit de que habitualment la gent sol recordar més el partit que està governant que no el partit que va votar. O sigui, és igual que sigui en aquests moments el PSOE, com si fos el PP, aquí a Catalunya el PSC, sempre el partit que està en el govern, el record de vot que té és més elevat que el vot real que va obtindre. Vale? Amb la qual, a veure si aconsegueix explicar bé, disculpeu. Amb la qual, quan tu li preguntes a la gent vostè què va votar, per donar el resultat de la intenció de vot que dona l'enquesta, ho has d'ajustar-ho al vot real que va haver-hi en aquelles eleccions. Quina és la trampa que fa Tezanos? Tezanos fa la trampa que fa el càlcul sobre el record de vot de la gent. I, a més, si tu agafes les tres darreres enquestes del CIS que s'han publicat, cada vegada més la distància entre el PSOE i el PP és més grossa, amb la qual ell cada vegada més també dona un resultat esbiaixat. Per tant, el mètode que està utilitzant el CIS és un mètode que, per els motius que el senyor Tezanos tingui, que jo crec que són molt evidents, però ara és igual, és un mètode que dona un resultat que no és un resultat que s'ajusti realment a la intenció de vot real que en aquests moments hi ha a la societat. I per això, qualsevol enquesta, incluïda la del CEO, és diferent que la que fa el CIS. No sé si he aconseguit explicar-ho.
0: En tot cas, que és veritat això que dius, i que és, sobta molt que cada vegada que surt el CIS dona un resultat que és radicalment diferent a totes les altres enquestes que es fan. És veritat que a les últimes eleccions generals, el 2023, qui va apropar-se més al resultat, que ja va ser sorpresa, perquè també les enquestes donaven una victòria del Partit Popular en Vox i al final va ser el Partit Socialista qui va aconseguir governar, no guanyar les eleccions, però sí que va aconseguir governar, qui més es va apropar aquell resultat va ser el 6, per sorpresa de tothom. No vol dir que ara ho torni a repetir, eh? Però sí que és veritat que a mi que cada vegada que surt el 6 em sorprèn, i penso com pot ser que vagi en contra de tothom, sempre penso, bé, escolta'm, el 2023 van ser els que més es van apropar al que va acabar passant,
1: ja no
0: vol dir que ho repeteixi,
1: però ja no ha passat ni a les últimes europees, ni a cap de les autonòmiques, sí, sí, on ha donat resultats. Inclús a Castelló donava el Partit Socialista primer, si no ho recordo malament, o sigui, i ja t'ho dic, és que a més el diferencial de les tres darreres cada vegada és més gran a favor del PSOE. O sigui, clar, el record de vot de la gent cada vegada és més del PSOE i amb més distància del PP. En el cas de l'enquesta d'avui, el Partit Popular va guanyar les darreres eleccions, que recordar que eren 3 punts i escaig de diferència, si no ho recordo malament, ara no ho tinc al cap, però l'enquesta d'avui del CIS, dona 17 punts de record de vot superior al PSOE que al PP. Clar, o ajustes això a la realitat de la societat i del vot d'aquell moment, o senzillament l'enquesta és una enganyifa.
2: Sí, jo crec que la credibilitat del CEO aquests últims anys ha quedat bastant tocada i és una llàstima.
0: Del CEO del 6.
2: Del 6, perdó.
0: Del 6, no.
2: Del 6. I és una llàstima perquè al final és un ens públic que hauria de tenir una certa...
1: No, el CEO és una meravella científica al costat del CIS.
2: I exacte, hauria de tenir una mica més de fiabilitat. Pel que fa al CEO, ara sí, amb les eleccions espanyoles, jo crec que el que deixen clar, o l'enquesta sobre les eleccions espanyoles, deixen clar que Sánchez ho té bastant fet a Catalunya. És a dir, Catalunya està bastant entregada al PSOE, a Pedro Sánchez, és el líder més ben valorat, i aquí haurem de veure si té alguna mena d'efecte. Jo crec que no en tindrà, el fet d'haver situat Jordi Hereu, el ministre Hereu, com a candidat. Jo crec que serà una campanya, en aquest cas, molt, molt lligada a Sánchez, i la gent aquí a Catalunya vota Sánchez, per tant, no crec que hagi de tenir gaire impacte, però sí que crec que les dades del CEO el que ens permeten argumentar és que el moviment de Junts de tombar els decrets d'habitatge i indirectament provocar un avançament electoral va ser un moviment arriscat, perquè si alguna cosa queda clara del que pensen els catalans, o els catalans que han estat encastats, és que agrada bastant Pedro Sánchez i no agrada gens PP i Vox. Per tant, si el frame de la campanya, o si en aquestes pròximes setmanes queda com Junts, com a responsable d'haver provocat unes eleccions, haver fet trontollar Sánchez i haver provocat, per activa o per passiva, un govern de PP i Vox, això se'ls hi podria girar en contra. Perquè, a més, també veiem que el votant de Junts li agrada Pedro Sánchez. Crec que per un 40% dels votants de Junts és el seu líder preferit i un 56% n'aprova la gestió. Per tant, anar en contra d'aquest govern de manera tan clara com ha fet Míriam Nogués els últims mesos, els últims anys, doncs no sé si seria la millor idea. I per últim, el creixement d'Esquerra, que sembla que es consolida. Jo crec que aquí evidentment cal parlar del factor Gabriel Rufián. Haurem de veure com queda o quin efecte té el pacte amb Podem, però i com queda també el Front Ampli, però jo crec que Gabriel Rufián, i això també és una miqueta el problema d'Esquerra, que depèn molt d'aquest líder, d'aquest lideratge, però Gabriel Rufián, segons aquesta enquesta, doncs arrossega bastant votant i Esquerra creixeria de manera significativa.
3: Sí, davant del context que veiem a diferents eleccions europees recents, no?, que a grans trets mostren la tendència que l'extrema dreta s'està guanyant l'espai de la dreta tradicional, conservadora, democràtica, i jo crec que aquesta és una pèssima notícia. Veiem les estimacions també pel Parlament de Catalunya, doncs, que el creixement d'Aliança Catalana és molt important, que es pot arribar a situar, alguns diuen, com a segona força, i en canvi diríem com a contrapunt, és cert que les eleccions o les estimacions per les eleccions al Congrés a Catalunya donen un panorama molt diferent, no? Efectivament, diríem, des de la pluralitat política d'opcions, de partits, de projectes, doncs sí que veiem que hi ha una majoria d'esquerres folgada, i jo el que sí que crec és que també hi ha un perill aquí. El tema de l'habitatge està al centre de la situació del debat públic actual, potser menys que fa uns dies, però sí que tot indica que seguirà sent un tema central durant la campanya electoral, i sobretot un element que pot ser mobilitzador per molta gent d'esquerres. Jo crec que aquí aquests partits tenen deures per fer, perquè sobre l'habitatge també hem fet moltes coses, però la meva sensació és que la gent no veu canvis molt concrets. Per tant, jo el que diria és, hi ha molt partit a jugar per evitar, com a mínim des de Catalunya, aquest espai immens que poden tenir les dretes i les extremes dretes al conjunt d'Espanya, però també cal parlar de coses concretes que li preocupen a la gent en el seu dia a dia, i deixar de parlar, doncs, suposo que ja ho comentarem després, però d'internes de partits o de sigles o de coalicions. Exacte.
1: Jo no sóc tan optimista com el Bernat en relació al vot socialista. Tenim que tenir en compte una cosa, Hi ha tres grans comunitats autònomes a l'hora de repartir escons a les generals. Per aquest ordre són Andalusia, Catalunya i Madrid. L'avantatge que té en aquests moments el bloc PP-Vox sobre el bloc de les esquerres Andalusia i Madrid és abismal, i per dir-ho d'una forma senzilla, el Partit Socialista tindria que treure a Catalunya un resultat similar al que va treure en Pau Descansi i Carme Chacón l'any 2008 amb Zapatero, a l'entorn de 25 escons, per poder somiar a eixugar la distància de la dreta. L'enquesta d'avui del CEO baixa i sobretot té un problema, que és que els seus socis perden moltíssim, i en canvi el bloc de la dreta a Catalunya, com que venia d'una quota molt baixa, també progressa, especialment Vox. Per tant, la meva sensació és que amb els números que dona avui el CEO són insuficients per al bloc de l'esquerra, i més amb tota aquesta baralla que ara comentava ella que estan tenint, són insuficients per poder equilibrar el resultat de Catalunya en relació a la resta del país, que va ser una mica l'èxit que va tenir Sánchez. I una darrera cosa, clar, és que fa 3 anys escaig Sánchez va comptar amb els 7 diputats de Junts. A dia d'avui, aquests diputats, jo no crec que sigui tan clar que els que tregui Junts computin amb una majoria amb el sanchisme, per dir-ho d'alguna manera.
0: I no només els de Junts, si ja també entro en la picabaralla que hi ha a l'esquerra, diguem-ne, fins ara el govern socialista de Pedro Sánchez ha tingut en sumar un aliat, no pas en Podem. Podemos més aviat no li ha comprat alguna de les mesures que el govern socialista ha intentat afrontar ara mateix. En aquesta picabaralla que s'està produint a l'esquerra del PSOE, sembla que Podem en pot sortir més reforçat del que estava fa 2 anys, i sumar, veurem com queda. Per tant, no sé si tindrà fàcil Pedro Sánchez, si és que l'aritmètica li dona, no només sumar els vots de Junts i del PNB, sinó també de Podem.
2: És que el problema que té Sánchez i que té el PSOE és precisament aquest, que ells han de fer un molt bon resultat. L'enquesta del CEO el que diu són els 19 que té ara el PSC que els podria mantenir. És cert que hauria de créixer més si aspiren a fer alguna cosa, però és que li ha d'anar bé, entre cometes, a tothom. És a dir, totes les formacions a la seva esquerra, partits nacionalistes, partits de la perifèria de l'Estat, a tothom li ha d'anar bé, i aquest ara mateix és bastant el problema. És a dir, jo crec que Sánchez sí que és capaç de salvar els mobles pel PSOE, però és que aquí el problema que veig és que la seva esquerra, entre baralles de noms, de sigles i de qui ocupa segons quin lloc a la llista, doncs s'estan... Si hi havia alguna finestra d'oportunitat amb l'avançament electoral, que l'habitatge fos al centre del debat, les protestes i tot això, s'està deixant passar l'oportunitat de fer una aposta clara i més o menys ràpida d'aquest front ampli, per intentar, doncs, mobilitzar tant com es pugui l'esquerra del PSOE, perquè de moment totes les enquestes, les que han sortit avui, els resultats que donen a Sumar són baixos, les millores que li apunta el CIS són irrellevants per mi. Per tant, no s'està mobilitzant l'esquerra, que és una mica l'argument que es feia servir entre el PSOE i el govern espanyol quan es van anticipar les eleccions.
1: La meitat de les eleccions es juguen el proper divendres, quan es tanqui el tema de les coalicions, perquè tal com funciona a Espanya el sistema electoral i amb la llei d'ON, i tenint en compte que hi ha 28 circumscripcions o províncies que es cullen entre un i quatre escons, realment, si les esquerres van trinxades, com ara tot apunta, Vox, per quedar tercer i, per tant, començar a sumar diputats a províncies poc poblades, no ha de fer res. Repetint el resultat del 23, comença a entrar diputats que ara, amb el resultat que va treure, com que Sumar anaven tots en un bloc, no tenia. Mm-hmm. És així de senzill. O sigui, les opcions de Sánchez passen per divendres a les 12 de la nit.
3: Les coalicions jo converteixo que són molt importants, però a mi em sembla que també l'efecte és que la unitat sigui un factor mobilitzador. Llavors és el que s'ha de fer, és començar a mobilitzar la gent amb propostes motivants i parlar de noms, parlar de sigles, parlar... Tot això, jo crec que, excepte els 4 politòlegs que hi estem a la taula, no interessa a la gent. Per tant, i bé, jo sí que volem veure el got mig ple, sens dubte jo comparteixo amb el Joan que el context al conjunt d'Espanya és molt difícil per l'esquerra, però bé, sí que crec que s'han de fer coses, no sé, Ada Colau ha dit que està disposada a encapçalar aquest front ampli, és un grandíssim referent de les polítiques d'habitatge.
1: Sí, però
3: jo crec
1: si va
3: que és
1: ser un desastre a Barcelona com a alcaldessa.
3: Sí que Colau és una
1: les dades d'encariment de l'habitatge, d'increment de la delinqüència, d'increment de l'ocupació.
3: Ada Colau, amb el PEUAT, per exemple, ha fet més per l'habitatge a Barcelona del que ha fet pràcticament qualsevol govern, o que ho han fet 5 i 6 i 7 anys més tard. Però sobretot és un referent polític per moltíssima gent que estarà sortint a les places, anant a manifestacions, queixant-se sobre el dret a l'habitatge.
0: Avui la mateixa de Colau s'ha ofert a fer un pas al costat si la seva sortida de l'equació afavoreix que Podem s'inclogui dins de Sumar. Cosa que Podem ha dit que de moment Podem continuar dient que el doblet electoral que més tira és el de Irene Montero amb Gabriel Rufián, i que això ells ja ho tenen, i que per tant el cas és Sumar qui s'hi ha de incorporar en aquest
1: duet. Idea que dieu de que Colau pot donar vot, jo només us vull recordar una cosa. Ada Colau guanya l'any 15, justet, però guanya, després de 4 anys d'alcaldessa, queda segona per darrere d'Esquerra, però acaba siguent alcaldessa gràcies al vot de Manuel Valls, per cert. Vale? I després de 4 anys d'alcaldessa queda tercera. O sigui, jo no crec que sigui una persona que tingui un tirón electoral, perquè la pròpia gent que sigui d'Esquerres a Barcelona, quan han pogut refrendar la seva gestió, el primer cop la van portar de guanyar a quedar segona i el segon cop la van portar a quedar tercera. O sigui, no crec que sigui una persona, i tu pots dir-lo de l'habitatge el que vulguis, però el mandat de Colau, objectivament parlant, la Barcelona d'ahir no és la Barcelona que deixa
3: és
1: Colau.
3: Amb,
1: és molt millor. Vamos, pues t'ho sembla tu i et felicito que t'hagi anat bé en aquests anys, però no és el que ha passat a Barcelona.
3: No només les superilles, mira, un exemple, però que és un exemple molt simbòlic. El mateix, els mateixos grups que van posar demandes contra les superilles van acabar dient, quan van guanyar, que no, que s'havien equivocat, que en realitat no era per retirar la superilla. Jo crec que de Colau és un referent, sens dubte, per moltíssima gent d'esquerres, i sobretot el que permet és això, és dir, deixem de parlar de Front Ampli, deixem de parlar de noms, deixem de parlar de sigles i comencem a parlar de què fem perquè la gent visqui millor.
0: Divendres sortirem de dubtes pel que fa a les coalicions, i per tant veurem si arriben alguna mena d'acord, encara que sigui aquest de mínims de, en totes aquestes províncies que, com deia el Joan, es juguen entre dos i quatre diputats, doncs la llista d'aquestes esquerres que tinguin menys opcions no s'hi presenti i que d'aquesta manera intenti que el vot útil vagi a l'altre, però veurem si això són capaços de tancar-ho no abans del divendres. Un minut i seran les 4, un minut i passarem el testimoni a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
5: Mira, bé i content perquè els teus oients que estiguin apassionats amb aquest tema, doncs que no desconnectin, perquè d'aquí 3 minuts saludo Ivan Redondo.
0: Molt bé.
5: Que va ser excap de, va ser cap de gabinet de
0: dels
5: Pedro
0: pocs
5: Sánchez.
0: Que encara creu que el PSOE pot guanyar les eleccions.
5: I el CIS, no?
0: Sí, el CIS i ja està, són els dos, Tezanos i Redondo.
5: Doncs ara li preguntarem a veure com ho valora, com ho veu i com què està passant a la Moncloa en aquesta prèvia d'eleccions.
0: Molt bé, doncs de seguida a la tarda de Catalunya de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Tens el cafeter molt concentrat, prenent notes a la llibreta.
6: Doncs ja no. Ja no. He vist que em vigilava el gran hermano i...
0: És que el Garriga té mal calculat això, perquè avui només et veig a tu, Quecu. No veig el Garriga avui.
6: Bueno,
0: no sé,
6: jo avui vinc sense cal veure ningú més, eh?
0: No, ja està. Sí. Doncs és això.
6: Vinga.
0: De seguida a la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres ho deixem aquí. Joan López Alegre, Bernat Sorroca, Júlia Miralles. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
7: Gràcies.
1: Que vagi bé.
5: Sondeig. Consulta feta a una mostra representativa de la població per conèixer les opinions, les preferències o les intencions sobre una qüestió determinada. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: democracias, pues que en realidad son proporcionales en elecciones generales. Pero voy a recordaros algo, a los que menosprecian a Podemos, que son dos cifras, 110.000 votos, 102.000 votos. Podemos, este Podemos, si quieres, mucho más pequeñito, lógicamente, cuando tenía 72 escaños, porque todas las encuestas, nunca ha estado muerto, le han dado dos, en Cataluña, en las europeas, superó a los comunes. ¿O no os acordáis? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? ¿Qué gana Esquerra? Tiene un jugador franquicia espectacular, que es normal que no renuncie a él, que es Gabriel Rufián. Es un momento de Gabriel, y yo creo que se lo ha ganado con un trabajo que ha hecho en el Congreso de los Diputados. Y yo ya, o sea, hay más los periodistas de las listas, esto, los míos, ya ahí no puedo entrar, lo desconozco, pero este tema lo veo bastante claro. Y creo que Podemos, para los que creen que no hay votos, recuerdo este dato, pero lo relevante no es eso. Un voto siempre es mucho, o sea, efectividad electoral da. Además de que Podemos, creo que le aporta muchísimo en su campaña en Madrid. Faltan 24 horas para ver si se ponen de acuerdo, más allá de Madrid y Cataluña, pues en el resto del Estado, que creo que deberían hacerlo, o si se ponen de acuerdo de manera total. Ya veo más difícil Esquerra. Esquerra es un partido muy importante. Para los que nos gusta la historia, ¿vale? Lleva muchísimos años. O sea, es decir, es lógico que las siglas de Esquerra le pase igual al PSOE, ¿no? O sea, son dos partidos vehiculares, ¿no? Alfa, desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero es interesante lo que ha sucedido, y a Gabriel Rufián le ha tocado un poco hacer secretaría del amor, ¿no? Y eso tiene a veces cosas positivas, como sabéis, y otras pues que tienes que encajar, pero sin duda es un balance positivo para él, para Irene Montero, muy bueno.
1: Ho anirem configurant, ho anirem explicant, és Ivan Redondo, que ho explica molt bé, i ho explica també que ha fet el llibre, el manual, ja ha venut més de 10.000 còpies, això interessa, una mica la gestió, aquesta cuina, tot el que hi ha al darrere de les eleccions. Ivan, doncs quedem per parlar d'aquí unes setmanes, quan el panorama sigui diferent, a veure si s'ha anat complint una mica això que apuntem aquí, i si ho podem anar desgranant abans de les eleccions, si et sembla.
0: Hecho. Y hablaremos algún día, porque nos cogerán pre-campaña, en las midterms, tú y yo, mano a mano, a ver si se puede cuadrar. Se puede cuadrar, que me va a gustar tu criterio.
1: Vinga, va,
0: doncs. 4 anys, no?
1: Sí, 4 anys, 4 anys, del 21 al 25, sí, sí. Doncs va, parlem de les midterms i parlarem de tot. Nou col·laborador de la tarda, Ivan Redondo, ja està lligat.
0: Bueno, nada.
1: Ivan, una abraçada, moltes gràcies.
0: Un abrazo.
1: Doncs aquesta és l'anàlisi, no?, d'una qüestió que ens està ocupant moltes hores d'antena i, vaja, evidentment, un punt de vista molt, molt particular, però...
2: Sí, però és com parlar de cuina amb el Ferran Adrià, no?, que et supera i dius... No pots, jo és que sé fer un ou ferrat.
3: He desconnectat un moment perquè jo tanta dada no la podia processar.
2: És que sé fer un ou ferrat.
3: I fa servir molta metàfora, eh?
2: Sí, sí, home, és un tio... A mi, jo li volia dir, però no he tingut temps perquè és una metralladora. Quan Pedro Sánchez convoca aquelles eleccions l'endemà de les municipals, que el PSOE sí. Es fot la castanya, jo he estat a punt de dir, una mica les vas convocar tu, aquelles eleccions, em sembla. Perquè segur que li va, però no he pogut.
3: Us heu agradat per això, Garriga?
1: A mi m'ha estat molt interessant, agradat, no sé si és la paraula, però m'ha semblat molt interessant el que explica, com ho explica, molt didàctic.
3: Sí, semblava professor, sí, sí.
1: Sí, una mica professor universitari. Mira, farem una pausa i canviarem bastant de tema, tot i que no deixarem de parlar... No faré el link. Ara venim.
4: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
5: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
6: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
7: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
8: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
9: D'acord.
8: Quin és l'autèntic operador 100% català?
9: Vera.
8: I el més ben valorat pels usuaris?
9: Vera.
8: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
9: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
8: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
9: Vera.
8: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
10: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una

0: asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
1: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
2: Per què ens cal avui desencadenar el present?
1: Atura't, pregunta't i reflexiona.
2: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
1: Ajuntament de Barcelona.
3: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
5: Però que me'n poses aquesta música.
6: Què està passant?
5: Atenció si teniu mascotes. Especialment si teniu gats o gossos de color blanc o negre. Tens mascota, Queco?
7: No tinc animals de companyia.
5: Judit?
7: No.
6: No, no, no.
5: Marta?
6: Només em faltaria això ara a mi.
7: Vaig tenir de petit jo un gat, però no...
6: De quin color era?
7: Negre.
5: Doncs saps com va acabar?
7: Mort.
5: Però com?
7: A casa.
6: Ai, perdó.
8: En quines circumstàncies?
7: Naturals.
5: Bé.
7: Les entitats animalistes estan alerta per possibles rituals macabres de cara al Halloween, que arriba d'aquí, res, dues setmanes.
8: És el que diuen des de la Federació d'Entitats Animalistes de Catalunya. Fan una crida a les protectores perquè no donin en adopció cap animal, especialment si és de color blanc o de color negre, ara que s'acosta a Tots Sants. Segons diuen, hi ha una mena de rituals amb gossos i gats que cada cop són més freqüents a Catalunya, tot i que no aporten cap dada, i els Mossos tampoc tenen constància que hi hagi aquesta mena de rituals.
7: Sí que sabem que els Mossos han obert una investigació per un cas una mica inquietant a Coma-ruga, al Baix Penedès.
8: Sí, en aquest cas no parlem ni de gossos ni de gats, parlem d'aus. Diumenge van aparèixer a la platja de Coma-ruga una dotzena de coloms i un gall decapitats. Se'ls van trobar al costat amb espelmes i flors blanques. Els Mossos ara ho estan investigant, a veure qui hi ha al darrere de tot això i si es podria tractar d'un presumpte cas de maltractament animal.
5: A veure, Carlos Baraíbar, bona tarda.
9: Què tal, bona tarda?
5: El nostre responsable de verificació 3CAT Info. Ho has verificat, això?
9: Sí, ara he d'entrar en, en aquesta bombolla que heu generat, no? Gegant, sí, de por i de
5: tot
9: la gent amagant els gats.
6: Tot això és mentida.
9: Amagueu els gats que venen al ritual.
6: Una agulla i la punxaràs, la bombolla.
5: O sigui, a veure, hi ha entitats animalistes que diuen: protectores d'animals, si us venen a buscar gats i gossos blancs i negres, no els doneu fins passat Halloween perquè potser els volen matar.
9: Mira, jo he estat fent aquesta feina, fa 3 anys que faig la mateixa feina, que és agafar i trucar una llista d'entitats animalistes.
5: Que anar a buscar animals.
9: No, de protectores de Catalunya. La vintena, 25,
5: sí,
9: 15, depèn de...
5: Sí, tu, una per una, 9, 3, 2, 0, 7, 4...
9: Bueno, escolta'm, vosaltres feu això i la resposta sempre és... Nosaltres, la majoria et diuen, per prudència, ja no donem gats abans d'aquesta època, per tant, això seria veritat, però és que nosaltres ja fem de filtre, i si veiem que una persona pues, vol un gat i el vol perquè és negre, i el vol ja, i el vol ja, el vol ara no sé què, ja farem filtre i ja no li donarem. Però, en general, no ens ha passat això. Llavors aquí ja comences a dir, hòstia, no ens ha passat, a veure, truques als Mossos. El mateix, també, durant els últims 3 anys, Mossos d'Esquadra, teniu constància alguna mena de ritual que involucri animals, gats, en aquest cas? Clar, aquest any, quan he tornat a trucar, m'han dit, escolta, ets el mateix, no?
5: Ets un passat a trucar.
6: Em sembla que tinguis una obsessió. Que
5: passat,
9: ets tu, o sigui,
7: allà a la central, hòstia, és el passat.
5: Una altra vegada.
6: Altres,
5: és el loco de los perros.
9: Exacte, el senyor em vindrà a buscar a mi. Resposta, no tenim constància de cap cas que involucri gats, gossos i altres tipus d'animals. Aquest cas de Coma-ruga, és cert que hi ha un vídeo on es veuen aquests coloms decapitats a la platja. També és veritat que el 2020 la cosa més propera a això que podria haver passat va ser també Mossos d'Esquadra i policia local de Badalona van trobar també aus, en aquest cas, decapitades per alguna mena de ritual. És a dir, hi ha algú que en algun moment puntual ha fet algun ritual amb algun animal, gallines, coloms, etc. Sí, puntual vol dir dues vegades en els últims 6 anys. És veritat que hi ha una por, o hi ha un fenomen de rituals i gent buscant gats negres per fer rituals, no hi ha cap prova de cap manera. I El que això ens ve a dir és que això és una llegenda urbana. I per apuntar això, he estat buscant aquests dies i he trobat una notícia de 1988 de Los Angeles Times, d'un poble sobre que un poble d'Oklahoma, l'entitat animalista d'aquell poble, havia dit: ja no donarem animals, no donarem gats aquests dies d'abans de Halloween, per si de cas.
7: Però tu com arribes a una notícia del Los Angeles Times del 1980?
8: A veure, és el responsable de verificació. Clar, de tres, no, que ho ha de verificar tot.
7: Que llegeix tots els diaris del món des de l'any 1900.
9: Clar, fa 3 anys que estic fent les mateixes cerques. Per tant, l'algoritme ja em va coneixent i cada any em dona merda més bona, no? Llavors, o sigui, he trobat notícies del 88. El 2001 ja hi ha una verificació de Snopes, que és un portal de verificació de referència als Estats Units, sobre el mateix tema. N'hi ha al Canadà.
7: És a dir, i en lloc han aparegut proves de ritus, de rituals, de coses d'aquestes...
9: Res de res.
7: ...que involucrin gossos
9: i gats. Ni un. A Espanya hi ha un cas, és que clar, he trobat de tot. Hi ha un cas a un poble de Madrid, que no recordo, en el que sí que van trobar uns ossos de cabra, en aquest cas, en alguna mena de cosa. És a dir, algú ha fet alguna cosa semblant en algun lloc del món en algun moment? Sí. Hi ha un fenomen estès i això? No, i no n'hi ha hagut mai.
7: Per tant, gens que teniu gots...
10: Gots i
8: gats.
7: Gots i gats. No patiu perquè us els vinguin a prendre per fer rituals. No passarà això.
9: No. I, de fet, la primera... Inicialment, als Estats Units, això era també un... fer servir els gats com a decoració de Halloween, per
8: això
9: exemple.
8: Això que no em va preguntar. Sí. És a dir, agafar-los per decorar, que diuen que fan maco, un gat negre allà, al dia de Halloween.
9: És que la història...
7: A veure, un moment, però...
8: El gat es mourà, suposo. O el tenen enganxat amb cola, pobreta criatura.
9: De tot això, és a dir, la bola aquesta es va fent tan gran que al final ja és irracional, però algú ha intentat posar un gat d'adorno? I algú ha tret un gat a les mans?
7: Si durarà 25 segons.
9: Exacte, i algú ha intentat agafar un gat i fer-li fer un ritual amb ell? No és una gallina, diguéssim, no? No és un colom. Per tant, ja la bola ja encara és més inversemblant, no? Diguéssim.
10: Jo no ho havia sentit mai a la vida, això, eh?
7: Doncs mira, ja
10: tenir l'algoritme...
8: Fins avui. Ara avui veuràs.
9: Cada any tindràs aquesta por.
7: Ara
9: no,
7: sí.
9: Això l'any passat va fer la volta al món, gràcies al municipi català, que és Terrassa.
7: Que bé.
9: Terrassa, hi ha un regidor de Terrassa, el de Medi Ambient, que l'any passat va fer una ordre municipal perquè les protectores del poble no donessin aquests gats. No donessin gats negres i durant aquesta època. I aquesta petita notícia és un fet noticiable, no? Un regidor pren una decisió i diu això. I aquesta notícia va fer que això arribés a ser notícia a la BBC, Japó, Sud-àfrica, o sigui, mitjans de tot el món. Va donar la volta absolutament a tot el món.
7: I era mentida.
9: I no és que fos mentida, era veritat que aquest senyor havia prohibit això.
7: Clar, però
8: en base a rumors o...
9: En base a que ell havia parlat amb les protectores i li havien dit, bueno, sí, ens ha arribat. Perquè entre els animalistes i entre la gent que té protectores, doncs...
7: Em recorda molt la Trump i els gossos i els gats d'Ohio, de Springfield, que se'ls menjaven els haitians.
8: They are eating.
9: Aquesta, la component de ficar-se amb els immigrants aquí no ha arribat, però també podria ser un salt següent. I encara, afortunadament, no ha passat.
7: Home, qui deu fer aquests rituals, no?
8: Bueno, ha passat, hi ha hagut notícies en aquesta línia amb temes d'altres tipus d'animals.
9: Sí, sí.
8: Sacrificis d'altres tipus d'animals.
7: Tu tens gossos o gats?
9: Sí, tinc un gat.
7: Un gat. Però els gossos van molt lligats a la teva carrera professional.
9: Home, no me'l posaràs, no? He vingut sí, aquí. De qui és idea, això?
7: Meva no és.
9: Torna a la teva casa.
8: Jo no ho sé, jo no tinc context, eh? No, jo vinc verge en aquest sentit.
6: Ai, que bé, Marta!
9: És el millor moment de la meva carrera. Va passar el 2006 i des d'allà...
7: No,
9: tota
7: 8 de novembre de 2007.
9: 2007.
7: 8 de novembre de 2007, aviat farà 19 anys d'un dels moments més recordats dels butlletins de matinada de Catalunya Ràdio. Butlletí de matinada, i aquest senyor dona pas a un tall.
11: Hola, bon dia. El president de la Generalitat, José Montilla, alerta al govern espanyol que Catalunya podria allunyar-se definitivament de l'Estat. Entre els problemes que ha posat com a exemple destaca el desgavell de les infraestructures i la situació de l'Estatut al Tribunal Constitucional. El president català també ha tornat a comparar la situació al TC, amenaçat de deteriorar i al punt de col·lapsar-se, amb un cop d'estat referint-se als fets de 1935.
8: És el millor tall de la història de Catalunya Ràdio.
7: Bravo. I el butlletí seguia i l'enriolament durava, eh?
9: Passa un minut. No, fatal.
7: Aquest és el gos Montilla, que estava guardat així, gos Montilla, sí.
9: Jo i Valudat, la companya que estàvem fent el butlletí a les 5 de la matinada, no vam aguantar res. Va ser un minut horrorós, perquè a més la meva companya va intentar començar a llegir i el primer que va llegir va ser Cándido Conde Pompido, i li va fer molta gràcia el nom.
10: Clar.
9: I bueno, va ser la debacle.
8: Què va passar aquella nit?
9: Doncs que... Bé, és que m'emporto el crèdit, que no és meu, perquè al final la persona que estava a la peixera,
7: el realitzador,
9: tenia dos botons, un del programa d'humor que estava en marxa i un del tall del president de la Generalitat, president de la Generalitat José Montilla.
7: I vam equivocar de cartutxera.
6: Com s'ho va prendre, en Montilla? Va arribar o no?
9: Això sempre m'he preguntat, perquè jo en aquell moment era molt jove i, afortunadament...
7: Tu pensaves que et farien fora.
9: Exacte. És a dir, jo he dit, bueno, doncs fins aquí hem arribat, i he de donar les gràcies a Manel Laborda, actual cap de societat, que era sots cap d'informatius, que va dir, bueno, escolta, deixar-ho segurament, que tenia 23 anys, pobre, i no devia ser culpa seva. Però no sé si li va arribar al president i no sé el nivell de problema. Però sí que sé que es va vetar el tall
7: a
9: l'APM.
7: Va desaparèixer.
6: Després, per això no em va arribar a mi.
9: Després, els problemes domèstics, i el va tirar 40 vegades.
6: Ara tinc fomo de treballar a les 5 de la matinada.
7: Home,
6: la de coses que poden passar, passen grans coses.
7: És un moment reflexiu del president de la Generalitat, no? És com...
9: Era Montilla carregant contra l'Estat.
7: No, a més a més, la notícia políticament va ser molt bèstia.
5: El president de la Generalitat, José Montilla, carrega durament contra el Tribunal Constitucional.
11: Hola, bon dia. El president de la Generalitat, José Montilla, alerta al govern espanyol que Catalunya podria allunyar-se definitivament de l'Estat. Entre els problemes que ha posat com a exemple, destaca el desgavell de
7: Carlos, no s'ha fet
11: Tribunal Constitucional.
7: Jo crec que un dia haurem de fer...
9: Amb el president.
6: Si us plau.
7: No? Algun dia...
9: Però no sé si donarà.
6: Ja, potser en dos minuts ja ho tindrem, no?
7: Algun dia...
6: Ja prescrit, han passat 20 anys.
7: Fem una entrevista.
6: Però ell és gaire de xerrar?
7: No.
9: Clar, és que anava a dir si entrarà el joc.
7: Igual dura poc, eh?
6: Clar, t'anava a dir una cosa breu.
7: Per veure, fa gràcia saber si ell se'n va assabentar, si no se'n va assabentar.
9: Això sí que m'agradaria saber-ho a mi, sí.
5: Us hem d'ajuntar, tu, a Montilla, el tècnic del dia...
9: Carles Cayuela, un record.
6: Sembla una porta, segons com.
9: Si ho sents moltes vegades, cada vegada és més raro tot.
7: Sí. Com si ho sents moltes vegades, agafes el teu gat i el tanques a casa.
6: Ara que s'ha acabat la notícia, si aquests rituals macabres, tu vas sentint aquest so?
5: Jo he dubtat si fer-ho o no. Sort que ho hem fet.
6: Estava preocupat el Garriga per tu.
5: Sí, pensat, home, pobra, que ve seriós aquí, no, senyor verificador.
9: T'he de dir que no és la primera vegada ni la segona que me'l tiren en aquesta santa casa.
5: Ni és l'última, segurament. Van Aibar, moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
5: Marta Montaner.
6: Hola.
5: Qui t'ha fotut la tarda en l'aire?
6: Doncs no és ben bé un qui.
5: Ah?
6: És un esdeveniment.
5: Ai, el ritual satànic.
6: No. El que m'ha fotut la tarda en l'aire és el partit d'ahir de Champions del Barça contra el Galatasaray.
9: Què dius?
6: Sí, va ser molt bon partit, no, això?
5: Això.
6: És que sentia crits ahir a casa tota l'estona.
5: Ah, però no ets FIFA ara, ja.
6: Jo sí, però a vegades perdo el fil. Se m'ha d'anar reactivant, que si no em desmobilitzo.
5: A veure, un moment, però per què? És a dir, si una 4 amb la Lamine Yamal estratosfèric...
6: Jo amb això estic molt d'acord.
7: Ah, què va passar, doncs?
5: A veure, d'entrada, creus que Lamine Yamal guanyarà la pilota d'or? Això és la setmana que ve, eh? El dia 26.
6: És ja?
5: Depèn, ahir, el dia 26,
7: els vots ja s'han emès?
5: Els vots ja s'han emès. Sí, el d'ahir no compta.
7: Doncs llavors no ho sé.
5: Clar, si comptés ahir, doncs
6: partides
5: segurament...
6: Partides
5: d'en Lamine. Lamine, que ahir va ser entrevistat...
7: Compte en Harry Kane, que és el tapat.
5: Diuen que és la gran alternativa. Ahir Lamine el van entrevistar a la CBS, al programa Golazo, que és el programa que segueixen els partits de Champions, i la conversa amb Thierry Henry s'ha fet molt viral.
12: Because we've been waiting for him, Lamine Yamal is with us. Oh.
5: Yeah! Em contés quan apareix Lamine.
12: Lamine,
13: yes!
12: We have been waiting. We're working overtime just to be able to speak to you.
5: Diu que fan hores extres per poder parlar amb ell.
13: Hello, what's up?
6: What's up?
5: I fins aquí l'anglès de Lamine Yamal.
13: Te quería pedir, ¿tú piensas que el triplete es posible?
14: Siempre, somos el Barça. Hey. El mejor equipo del mundo.
5: Home, quan diu això, eh?
6: I la trobada de dues estrelles del Barça, això fa il·lusió. No anava per aquí, ni tampoc va amb aquest pic que tenen el Lamine.
7: És que no entenem què et va passar.
6: Sí, jo us ho explicaré, jo us portaré, us conduiré cap on vull anar.
7: Val.
6: Ara potser us penseu que és pel pic aquest d'en Lamine amb Lemina, que jo aquest sí que jo no el coneixia.
15: Qui és Lemina?
6: Lemina del Galatasaray, que va començar a dir que no coneixia en Lamine i no sé què.
5: Sí, a mi m'havia passat bastant despercebut, això també t'ho dic, eh?
6: Doncs ara resulta que el fill és tan i tan fan.
5: Oh, va,
6: ha penjat una story al mateix jugador dient que Lamine sí que et coneixem, especialment el meu fill, que t'estima moltíssim, i és que ahir li van demanar una foto. I bé, en Lamine ha fet una publicació que no sé si l'heu vist, dient, qui knows me now? Ara sí que em coneix,
15: fa
6: una mica de recull. Però la cosa no anava per aquí. I jo em pensava que això no era el tot costa, sinó la tarda en l'aire.
5: Sí.
6: Us veig molt eufòrics pel que podria haver passat.
15: Marta, jo no de do que no t'estic...
6: Jo us veig massa eufòrics, nois.
5: Jo encara no sé per on va.
7: Estàs una mica tribunera.
6: no va per aquí el tema, jo sóc tribunera, ho reconec, però fins i tot jo m'ho estic passant bé amb aquest Barça. Vale? El problema no rau en el partit en si, sinó en el postpartit.
7: Ai, què va passar?
6: Doncs bueno, el problema de Flick i la porta.
7: Joan, a veure, moment, hi ha conflicte entre Hansi Flick i el president del Barça?
6: No. Ah. Deixant la porta, no? Sinó el problema de Flick amb la porta de la sala de premsa de l'estadi del Galatasaray.
7: Ai, m'ho vaig perdre. Què va passar? Què va passar?
6: Doncs és que això no ho heu vist, de veritat.
7: No ho he vist.
6: No, viral.
7: No,
6: a mi no em parava de sortir a X, l'antic Twitter. Mira, els periodistes estaven esperant Hansi Flick a la sala de premsa quan va acabar el partit, una cosa que és una escena habitual, com sempre, i van començar a detectar moviments estranys del personal d'allà. Resulta que la porta per on havia de passar Flick no s'obria.
7: Ai.
6: I això no seria un problema greu si no fos que és que allà, ben retingut i durant molta estona, hi vam tenir l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
7: Tancat. Si Hansi Flick allà, peu dret...
15: Però que era una porta d'aquestes de...
6: Una porta amb un retrat de no sé qui.
7: Tancat.
6: Intentar, saps allò que dius? Hi havia moviment per allà, moviments estranys. Ah. En Hansi. Sí. Doncs mira, amb aquest soroll que no el feia perquè la porta no s'obria. En Hansi Flick, amb el cap de premsa del Barça, 5 minuts de rellotge intentant obrir la porta sense èxit.
7: Ai.
6: I ara, de fet, mira, et posaré un àudio que supera el d'en Barà Ibernoi. Posarem un àudio del moment tan surrealista que ha publicat el diari Sport de com ho van viure els companys periodistes. I segur que reconeixereu un riure que és el de la nostra companya, la Mireia Ruiz, de la TDT.
15: Espectacular, això.
13: És picant,
15: eh? És surrealista.
16: Però és que està passant això, eh?
17: O sigui, està darrere.
16: Jo crec que sí.
7: Però deu haver-hi més gent. Per sort va quedar tot un ensurt. No m'agrada molt això de surrealista.
6: Sí.
7: Flick va sortir i se'l va veure content amb el partit. Per tant, vull dir que va quedar en res, això.
6: No va passar d'aquí i tot és molt menys dramàtic de com ho pintem, com sempre, en aquest programa. Perquè al final aquí tirem una mica de sensacionalisme de tant en tant.
10: Sí, però hauríem de vigilar.
6: Home, i tant, és que això... Aquest és el meu punt.
10: Les coses no poden passar.
6: Gràcies, Queco. És que en Flick no es toca i aquest senyor no volem que tingui ni un sol disgust ni un sol ensurt. Per tant, l'hem de cuidar...
7: En cotó fluix.
6: És que en cotonet fluix.
10: Sort que va passar allà i no aquí.
7: Ah, no, ui, que aquí es podria enfadar.
6: És que m'estimo més en Flick que gent de la meva família. Em sap greu dir-ho per la ràdio, però és així. És així.
15: A mi em salta el cor, cada cop que el veig.
6: És més mono. Tant de bo torni a passar per aquí.
7: Mira, tenim en línia la Mireia Ruiz, la companya de la TDT, que va viure en directe com el tècnic del Barça era segrestat a Turquia durant 5 minuts.
6: Mira com treus el titular, ja. Home, groc.
7: Flick segrestat.
6: Flick segrestat.
7: A Turquia cola perfectament.
6: Sí, i si poses per la porta, ja, bueno, és...
7: La porta que segresta Flick. Mireia, com estàs? Ja a Barcelona, no?
18: Sí, ja m'ha arribat, ja m'ha arribat. M'ha semblat excels com heu presentat aquest tema.
7: Home, és que això és la tarda en l'aire, clar.
18: La barreja entre l'oreja de Van Gogh, la porta, l'àudio. M'ha semblat fascinant.
7: Allà veu ser conscients que estava passant alguna cosa estranya, no?
18: Sí, però en vam ser conscients, no perquè la gent tingués molta pressa per obrir aquella porta, sinó perquè el sentíem amb ell.
6: I què deia?
18: O sigui, sentíem gestos.
7: Help,
18: vèiem,
7: help.
18: Saps aquell soroll de quan intentes forçar la porta i d'allò que no s'obre i que no cedeix? I de dir, què està passant, què està passant? I tu senties, no, o sigui, era molt, molt difícil saber què deia.
7: O sigui, no vau sentir un help, help, això no, eh?
18: No, el help, help, no, però tu senties que hi havia algú allà darrere i fins i tot li reconeixies la veu i fins i tot el riure.
6: Ai, que bé que rigués.
18: I vinc a fer força, i ho intentaven. I va haver-hi un moment que la gent d'allà van començar a córrer, però per buscar la clau, és que estava tancada amb clau aquella porta. I ningú sabia qui tenia la clau. Els que eren a la banda de Flick deien que la clau era la sala de premsa. Els de la sala de premsa deien que la clau era la banda de Flick. Va ser un despropòsit tot plegat. 5 minuts, que tu dius 5 minuts i semblen pocs...
7: No,
18: estona.
7: No, però allà, clar...
18: 5 minuts de rellotge són molt llargs.
7: Estan molt llargs. Tu que el veus doncs, sovint, no? Almenys un parell de cops per setmana ben bé. Diries que és una persona amb molt sentit de l'humor? Perquè normalment tenim aquesta imatge d'ell, que és un senyor seriós, que sí que de tant en tant riu, però que marca molt les distàncies.
6: Sí, però aquest riure cura l'ànima, sí. Eh? El riure de
18: però
6: Flick
18: que...
6: et cura el dia.
18: Sí, sí, Marta. Jo crec que té més sentit de l'humor... del que ens pensem per precisament el que deies, pel tema de marcar molt les distàncies. Però ell és capaç d'entrar rient a la sala de premsa, seure a la cadira i canvi de cara i és una persona completament diferent, perquè ara en aquell moment està treballant, però ahir va entrar que els riures li van... Estava assegut a la cadira i encara reia.
5: També és veritat que és diferent que això et passi guanyant una 4, clar, que havent perdut 2-0.
6: Ah, sí.
18: No, clar, és que a més el que va passar és que després d'aquests 5 minuts intentant entrar a la sala de premsa van dir, calla, anem a fer la volta, perquè ja estem veient aquí que no ens en sortirem.
5: Clar.
18: I van a fer la volta, van entrar per l'altra banda de la sala de premsa i quan van entrar, Flick va veure que la porta estava oberta. Que
5: ah, o sigui, va entrar... No va entrar per la porta tancada.
18: No, no. Va fer la volta, va entrar per la porta per on entrem els periodistes.
5: La xusma, diguem.
18: La plebe. Sí, i a partir d'aquí va ser entrar ell i feia 30 segons que algú havia arribat amb la clau de la porta per poder obrir la porta. I quan va arribar... es va mirar a la porta i va dir, ens va mirar a tots plegats i ens va dir, és broma, no, què ha passat aquí? I ens va enganxar tot rient, ell rient, a la persona que encarregada d'obrir la porta, que havia fotut el camp ben ràpid, quan se'n va adonar que la clau la tenia ell. Un despropòsit.
6: Ai, això us heu unit, jo noto, per això.
5: El típic humor turc. Sí, que no el tenim gaire agafat.
9: No el tenim agafat.
5: Són de tancar portes i perdre la clau. Clar, hi ha molta eufòria, hi ha molt bon ambient entre el barcelonisme. Tu, que convius més o menys amb l'equip, que els veus, notes cares diferents aquest any?
18: És que sí, però jo crec que hi ha una eufòria controlada. I dic controlada...
5: Catalana.
18: Perquè... No, no et diria catalana, et diria alemanya. Perquè jo crec que Flick està sent el primer de dir sí, sí, ho estem fent molt bé, però peus a terra. I dic Flick, i dic... noms grans dins del vestidor, sense anar més lluny, Rodri, per exemple.
5: És jo que, crec falta, que falta una vida encara, eh?
18: Home,
5: falta... jo crec que hi ha... que hem començat fa un mes i mig, per això.
18: Clar, aquest és el... Bueno, ahir ho va dir Flick a la sala de premsa, després de poder-hi arribar, va dir que els títols es guanyen al maig i al juny, que és una llàstima que som a l'octubre, però que s'ha de seguir, s'ha de seguir. I jo crec que hi ha, també sí que hi ha molta eufòria, però com no l'has de tenir? Amb uns jugadors que a la meitat del vestidor venen de guanyar el Mundial, que tenen 19 anys, en faran 20 aquest any, acabant la temporada, que tot els està sortint cara de moment, és que sempre que et surt cara, tothom sempre està excitat i content.
5: Doncs amb aquesta anècdota, amb Flick tancat darrere una porta que no tenia clau, ens hem volgut quedar avui, li ha fotut la tarda en l'aire, però vaja.
6: Una cosa simpàtica, per no parlar sempre de gent feixista.
5: Pitjor és veure Horizonte.
6: Sempre i tant, sempre que mata, li dona un Flick atrapat a la porta i no l'Iker Jiménez. Que
5: veus, això l'Iker Jiménez fa uns anys t'hauria fet un programa dient que la porta estava maleïda.
6: Exacte.
5: I la llista
6: i t'hauria posat el gat negre i ja t'hauria deixat el programa ben lligat.
5: La llista eterna de persones que fotrien darrere aquella porta.
6: Ah, sí.
5: Mira, era un bon tema.
18: Que algú tenia la clau a la butxaca i no se n'havia donat que la tenia ell.
5: Se'n va anar a casa.
6: Pobre que...
5: Mireia Ruiz, gràcies, fins la propera.
18: Va, adéu, adéu.
5: Farem una pausa, anem encarant, són gairebé les 5 de la tarda.
16: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
17: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
20: El cinema fantàstic torna a Sitges.
21: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
20: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
21: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
20: Festival de Sitges, el cinema fantàstic comença aquí.
22: Aquesta setmana, a Soc i Seré, els nostres 20 concursants s'enfronten a un repte amb molts, molts llibres.
23: Es trobaran amb una sorpresa que no s'esperen gens i amb l'avantatge més potent de la història del programa.
24: Soc i seré aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tornen els premis Regió 7. La gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
1: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
2: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026 al millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
3: El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya torna amb el prestigiós director Stephen Frears com a gran convidat. La programació destaca per la projecció de grans estrenes internacionals guardonades amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Premi al Millor Film de Sundance. Més informació a clamfestival.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. A Catalunya Ràdio.
24: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
25: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
24: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
25: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
4: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
7: I a les 6 que no surti d'aquí, Roger Carandell.
26: Bona tarda.
7: Com estàs?
26: Molt bé.
7: Vas gaudir amb el Barça ahir?
26: Sí, m'ho vaig passar molt bé. Amb...
7: l'únic perico que diria
26: veient
7: això.
26: Veient la remuntada. És a dir, jo vaig agrair que el Barça comencés perdent per la vidilla que
7: però
26: donava
7: llavors,
26: això.
7: Però tu llavors, quan marca el Galatasaray, per dintre penses bé.
26: Bé en favor de l'espectacle, saps? Perquè sé que el Barça...
9: Sí, però és que això que estàs dient...
6: Però que després va amb Espanya, passant, la selecció, sí, perquè molt. Hi ha gent del Barça, llavors no s'entén res.
9: Però a mi m'està passant això. Jo, quan marquen 0-1,
7: penses,
9: per exemple...
7: Ara ens posem les piles.
9: Dius, vinga, va, que ara riurem.
7: Sí, és fort,
9: jo he fet un canvi...
7: Bestial, dir, això fa 10 anys era merda, avui ja no guanyarem.
9: Anava al llit ja i tal. I ara és com... Va, sí.
26: I llavors m'ho vaig passar molt bé veient 4 gols.
7: Sí, home, no? Home, divertits els partits són.
26: Sí, sí, jo en veig molt pocs de gols, pensa, amb el meu equip, amb l'Espanyol.
6: Clar, t'hem de donar la viveta a nosaltres. Gols,
9: sempre. Roger, sempre estàs a temps.
26: No estic d'acord, perquè...
9: Bueno.
6: És que ell va jugar amb l'Espanyol, Queco.
9: Ja, bueno.
7: Aquest és el problema.
6: Contra en Piqué i en Messi.
7: És la circumstància, no el problema.
26: No pots triar com qui estimar o qui enamorar.
6: S'ha d'explicar més aquesta anècdota. Tu eres porter de l'Espanyol, eres molt bo.
26: Sí. Era bo.
6: Com que era porter de l'Espanyol?
27: Que sí.
6: Ara jo acabo de baixar de la figura.
26: 2 anys, jo soc del 87 i el nostre rival etern era el Barça, que en aquella època, per generació, hi havia Gerard Piqué, Messi i Cesc Fàbregas.
7: Era un bon rival.
26: I mai vam guanyar.
7: Hi havia bastants gols. Tu porter, eh?
26: A mi en Piqué em va fer un parell de gols en un mateix partit.
7: I amb qui comparties porteria? Amb algú que arribés a...
26: Del meu equip no va arribar ningú. Bueno, només un tal Palanca que va jugar
7: Madrid. Que va estar a punt de fer un gol al Camp Nou.
26: Sí, exacte.
7: Que si fa aquell gol, li canvia la vida.
6: Tens el seu número?
26: No, i a vegades els busco per Instagram o per Facebook, perquè clar, estem parlant de l'any 2003, 2002, i no els tinc guardats enlloc, i a vegades els busco per saber què estan fent aquesta gent. I sí, sí, en Palanca.
9: Està bé.
26: El seu pare havia estat jugador, també.
7: Exacte. Bé, i avui tenim que no sortir d'aquí, no? O farem anècdotes personals, també?
6: Això passa sempre.
7: Això forma part del programa. Què farem avui?
26: Avui explicarem oques grasses.
7: El que ha conservat. Avui no feu res d'oques grasses?
26: No, sí, l'entramat empresarial, diguéssim, que hi ha al darrere. I si hi ha hagut canvis últimament. Quin és el negoci darrere d'oques grasses?
7: T'imagines fons voltor oques grasses? No. Ens quedarem aquí tots. No, eh? No va per aquí,
6: no hem de patir.
7: Que la gent es quedi tranquil·la.
6: Però ja, bueno, Montero ha anat fent la seva, també.
26: Sí. S'han desmuntat unes coses, se n'han muntat unes altres. Ha intervingut per aquí al mig una multinacional de...
6: Ai,
26: sí,
6: diu?
26: Sí, musical.
7: Vull dir que...
5: si ho
26: dibuixarem
5: dit,
26: com queda una mica el mapa empresarial després dels concerts d'Oques Grasses.
5: Que sempre ho fan interessant, però avui es posen seriosos i tot, eh?
8: Me n'alegro molt per ells.
5: Vull dir. La revista Fora.
8: Bueno, per ells o per ells, no ho sé.
26: Una mica per tothom, no?
5: Sí,
26: jo
5: crec que aquí està ben repartit.
26: Sí.
5: I alguna cosa més?
26: Home, Maria Pombo, no crec que...
10: Avui tocarà mira que té el prestatge. Doncs ¿qué tengo en mi librería? Doncs...
5: Fa una mica de mal d'ulls, no?
10: F-A-F.
5: No és fast forward.
10: No és fast forward, no.
5: Ni Federico Fellini.
10: Aquí ja t'hi assembles coses una mica més.
26: Sí, la sonoritat, potser.
10: Sí.
5: F-A-F.
10: És una cosa molt vintage.
5: La nacionalitat. No, no, el nom i
10: el cognom. Els dels nostàlgics? Doncs sí, va per aquí la
18: cara. Ara que es porta tant.
10: Un llibre que està ben groc, ben groc, ben groc. Disco, i ben a l'extrema dreta, sí, ben a l'extrema dreta de la prestatgeria.
5: Ah, sí, sí.
8: Sí, jo també el tinc.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. La mobilització per protestar pels augments dels costos a la pagesia, sobretot pel gasoil, ha portat 200 tractors de 8 punts del país a Barcelona. Els pagesos s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Unitat mòbil al centre de Barcelona, Xavier Cussó i Rafael de Ribot.
12: Bona tarda. Els pagesos han portat fins a les portes del Palau de la Generalitat la seva protesta. La plaça Sant Jaume ha estat l'últim punt de concentració del miler d'agricultors i ramaders de tot el país que s'han manifestat per l'augment dels costos de producció. Veuen un futur negre, tal com expliquen des de Revolta Pagesa.
13: La situació que està al sector no crec que mai havia estat tan malament com ara. El tema de preus, de costos... Això és insuportable. Vull dir, acabaran en la pagesia. La realitat és que, si volteu pel territori, veureu cada dia més finques abandonades. Llavors us vindrà el problema.
12: Aquesta hora, mica a mica, van tornant cap a casa els 200 tractors que han arribat fins aquí i que han aparcat a la Via Laietana de Barcelona. També ho estan fent el resta de concentrats que han preferit venir amb cotxe per estalviar el preu del gasoil. Xavier Cussó, Rafael de Ribot, Catalunya Ràdio Barcelona.
5: Més notícia, Txell Vallespí.
14: Ada Colau s'ofereix ara fer un pas al costat i que una altra persona de consens lideri el Front Ampli si això facilita l'acord amb Podem, Esquerra i altres formacions. L'exalcaldessa de Barcelona també acceptaria canviar el nom de la coalició si cal, però la proposta no fa moure per ara ni un mil·límetre Podem, que defensa que el tàndem amb més opcions és el d'Irene Montero i Gabriel Rufián.
5: L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa un any per treure el monòlit, però els treballs estan aturats des del 2021 per decisió judicial. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
15: Bona tarda. Marge ja celebra l'acord, però reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant per retirar el monument franquista i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit.
27: Amb certa cautela, perquè al final hem de veure que això acabi passant. Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
5: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
14: Mig any després de l'inici del procés de regularització extraordinari d'immigrants, hi ha molts expedients per resoldre, segons denuncia el Col·legi d'Advocats de Barcelona. No hi ha dades oficials, però des del col·legi i també d'algunes entitats es calcula que podrien ser un de cada cinc els casos que no han rebut cap mena de resposta ni l'admissió tan sols a tràmit.
5: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges registra un nou rècord de venda d'entrades. A 4 dies perquè s'acabi aquesta edició, ja han superat el 1 milió d'euros d'ingressos, una xifra que semblava impensable anys enrere. A més, han anunciat alguns dels eixos temàtics de l'edició de l'any vinent. Anem cap a Sitges. Marc Garriga.
28: Els directors del festival, Mònica García i Àngel Sala, han anunciat les xifres rècord d'aquesta 59a edició.
29: Consideren que encara queden 4 dies,
0: hem trencat el sostre. Hem crescut un 6%, és increïble. De fet, ja hem passat del milió de recaptació, cosa que jo crec que acabarem entre el 7-8% finalment.
2: La cifra aquesta del milió, no?, que és com mítica, no? Fa 4 anys estàvem en 700 i deia, oh, que barbaritat, no?, 800, i ara un milió.
28: De cara al 2027, els extraterrestres i les bruixes marcaran l'edició número 60 i un dels títols estrella serà Encontres en la tercera fase. Per tant, obren la porta a que vingui Steven Spielberg. Marc Garriga, Catalunya Ràdio, Sitges.
5: Esports, Joan Fito.
16: Avui es completa la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Destaquen el City-PSG o el Roma-Real Madrid, tots dos a les 9 del vespre. Precisament relacionat amb el Madrid, la Comissió Antiviolència ha declarat del risc el clàssic Barça-Madrid de Lliga del 25 d'octubre al Camp Nou. D'altra banda, la UEFA ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Lliga de Campions Femenina de Futbol es jugarà finalment dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat l'endarreriment del partit que s'ha de jugar al Camp Nou per evitar la coincidència amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre. En bàsquet, a l'ACB a les 8, a 6 a Joventut Andorra, partit pendent de la segona jornada. L'Eurocup femenina debuta a l'Espart Girona a 8:45 a Fontejau contra l'Ostrava Txec. I a la Lliga femenina d'handbol, el Granollers visita la pista del Betionac Navarrès a les 7, i en waterpolo aquesta tarda també a les 7 es disputa la Supercopa Espanyola masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
17: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: 5 i 5, i avui a la tarda serem testimonis de l'inici d'un nou capítol d'una història sobre sis noies que començava així. Aquest és el primer record musical de la Marina. De fet, quan era petita li deien que s'assemblava al David Bisbal pels seus cabells enrinxolats. Més endavant, els seus pares la van apuntar a solfeig i a corals. Al mateix moment, també a la ciutat de Barcelona, una altra nena, la Joana, començava classes de violí. Sense tu, jo no puc, sense tu... Si elles no es coneixien, però aquesta va ser la primera cançó que van aprendre a tocar, cadascú per la seva banda. Era l'època de Polseres Vermelles. Més endavant, el destí les va juntar per primera vegada en una acadèmia de ballet. La Marina volia conèixer la Joana, però la Joana no li feia gaire cas. Eren preadolescents, amb 11 i 12 anys. I tornen a coincidir en un altre extraescolar, atletisme. Tampoc parlen, però la tercera, diuen, és la bona. I el destí les uneix en un institut de Gràcia. Comencen primer de batxillerat i per fi s'esdevé aquest maig. La Marina i la Joana es converteixen en inseparables. De fet, tothom els pregunta si estan enamorades. Un dia fan campana i se'n van a casa de la Marina, al carrer Montaner. Ella decideix ensenyar a la Joana el seu secret més ben guardat. Li canta una cançó que ha escrit. Comencen a fer música plegades i ràpidament s'hi afegeixen altres amigues. Malgrat que totes tres saben tocar instruments, els nois de l'institut no compten amb elles per la seva banda de versions. El 2017, la Marina, la cantant, queda impressionada en un concert a Sant Cugat. És la primera vegada que veu un grup en un escenari format íntegrament per dones. Hey! Hey! Veure roba estesa en directe és el desencadenant definitiu per la creació del grup, que comparteixen amb quatre amigues més, la Maria, l'Emma, la Berta i l'Ona. Passen les tardes a la Plaça del Sol cantant cançons. I avui a la tarda tenim el privilegi de ser actors secundaris, potser, del cinquè capítol d'aquesta història. Així és com comença No t'ho desitjo mai, el cinquè disc d'Al·lèrgiques al pol·len, que surt aquest divendres. Al·lèrgiques al pol·len, bona tarda.
2: Hola. Déu-n'hi-do, jo estava flipant,
1: eh? Mira, doncs això s'ha fet bé la feina en aquesta història. Hi havia molta llicència dramàtica o aquesta història és bastant real?
2: No, l'heu clavat.
3: Molt bé.
2: Sí, sí, no sé d'on heu tret aquesta informació.
1: Però... Blai Mercè, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Blai està fent una mica de bibliografia, eh? O de biografia directament.
4: Sí, bàsicament és una conversa que vam tenir fa uns quants anys. L'he transcrit una mica i he posat una mica de salsa.
2: No, està molt, molt exacte.
1: Ens acompanyen la Marina, l'Emma i la Joana, Marina Rico, Emma Dotres i Joana Subirats.
3: No, la Rico no, sóc la Maria Riba.
2: No passa res.
1: Mira, perdona, eh?
2: Fallo d'última hora.
1: Ja comencem malament, però ara ho arreglarem, això.
5: Targeta groga.
2: Portem tot el dia d'entrevistes i passen aquestes coses.
4: Bé, les aneu repartint, no?, una mica.
2: Sí, clar, és que...
1: Perquè, clar, toca anar explicant, no?, un nou projecte. Us agrada fer entrevistes?
2: Jo avui ho estic disfrutant molt, la veritat. Sí.
1: Què vol dir avui? Que en altres ocasions no ho havies disfrutat tant?
3: Sí. Home, hi ha entrevistes bastant dolentes, no?
2: A vegades
3: sí, no passa res. Hi ha vegades que sortim d'allà quasi plorant. Però avui, totes les que hem tingut, i aquesta...
2: Ha estat molt bé.
3: Està per veure.
1: De moment, portem una bona i una de dolenta.
2: Exacte.
1: En tot cas, hem de parlar, perquè aquest disc té 12 cançons i en els últims mesos n'heu avançat 4.
2: Sí.
1: De les 8 restants, en podem estrenar una aquí a la tarda de Catalunya Ràdio?
3: Oi, tant. Endavant, vinga.
1: Sí, quina podem estrenar,
2: Blanca? On som?
1: Què creus que hauríem d'estrenar?
4: Home, jo crec que som a Diagonal 614, hi ha una cançó que es titula Diagonal.
1: Ah.
4: Per tant, el millor lloc on estrenar-la, no?, és a la Diagonal.
1: Bé, podria ser un altre lloc, també.
4: Sí, no sé si està inspirada en un altre número, que no sigui el 614, però...
3: Parla del carrer sencer.
2: Tota la Diagonal.
4: Tota la Diagonal.
3: La Diagonal.
1: La Diagonal.
6: Tu pensaves que potser...

0: cançó d'amor, de despit. De què és aquesta cançó?
1: És una cançó que juga a dues bandes. Per començar, les estrofes parla de lo bé que estic o lo bé que s'està després de deixar una relació i tot lo bo que t'aporta i lo bé que fas veure que estàs. I a les tornades és quan es gira i dius, si algú em pregunta què tal, em desmunto. Perquè a la que algú em toca l'ombro o així una mica, ja està, ja torno a plorar.
0: Aquesta fragilitat,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
2: Sí, com la contenció de les estrofes, més com de estic molt bé, i després de l'estribillo és com no, vale, no
1: estava tan bé.
0: A l'hora de fer les lletres, clar, si és un cantant sol, doncs pot parlar o l'experiència pròpia o de la d'altres, però quan sou un grup de tantes, pesa més en una cançó una, en una altra cançó una altra, ho poseu tot molt en comú o us ho repartiu, com ho feu?
2: Composem juntes. Sí, composem... tres, principalment, composem juntes. Llavors, totes les cançons es fan des de les tres bandes i una mica com posant les coses en comú. No és com la història d'un en concret, sinó com compartim les experiències viscudes i a partir d'aquí escrivim, i és una manera molt guai de fer-ho.
3: Ara comentàvem si és una cançó d'amor o una de despit, però clar, vosaltres ja vau deixar claríssim que això de les cançons d'amor s'ha acabat.
1: Està passat de moda.
4: I ens costa expressar aquesta notícia, però el proper disc...
5: Al·lèrgiques al pol·len ja no farà més cançons d'amor. Els nostres ex no es mereixen més cançons.
3: Els nostres ex no es mereixen més cançons.
0: Bé, ni els vostres ni els de molta gent, segurament.
1: No,
0: ho heu complert?
1: No.
2: Era una broma.
1: Era una campanya publicitària.
6: Sí, era màrqueting.
0: Bé, el màrqueting és molt important, però també és important fer bones cançons.

0: Bé, ara ja teniu una trajectòria, ja es pot comparar una mica d'on veniu, cap on aneu. Musicalment, com us veieu movent-vos? És a dir, quin viatge heu fet?
1: Hem fet un viatge llarg i molt canviant. Però
2: moltes corbes.
1: Sí, però no sé, potser ara ens estem encaminant més cap al rock, cap a...
2: L'indie rock.
1: I cap a buscar realment una cosa més concreta que ens defineixi, com anar a buscar el que realment ens representa les sis. I jo crec que amb aquest disc ho hem trobat bastant.
3: Sí, jo, a diferència d'altres discos, trobo que és un disc amb molta guitarra, molta foscor. Hi ha moments que a mi m'ha transportat a l'univers sonor dels Strokes o a la Courtney Barnett, també la Riot Girl, no?, en alguns altres, i les lletres, no?, aquestes lletres tan crues, no?, i que parleu de la mort o del desig. No sé, per mi s'ha convertit en el meu disc favorit de Al·lèrgiques al Pol·len.
1: Que bé, quina il·lusió.
3: I no ho dic per fer la pilota, no?
0: I per vosaltres ja és potser també el disc més, no sé si dir professional, però és el disc ja més allò ben fet de tots.
2: Rigorós.
0: Més rigorós.
2: Rigorós. Sí, rigorós. Rigorós i madur.
0: I què vol dir un disc rigorós?
2: Joana,
1: què vol dir? És un disc pensat. Sí, molt pensat. Que això no vol dir que sigui menys honest o menys sincer, però sí que és un disc on totes les parts que el conformen estan molt, molt pensades i cuidades.

0: Hi?
1: No.
0: Cap, eh?
2: Malauradament.
3: Jo quasi, eh? Us en recordeu que us vaig enviar una foto? Però no.
0: Què vol dir quasi?
3: Ja, sí, és raro, no? Dic que quasi sí, estàs fent escala o alguna cosa.
0: Vaig fer escala a, prop.
3: A Beijing.
0: Home.
3: Bueno, més que ella, sí. Més, perdó,
0: sí, home, has estat més,
3: no,
0: a prop. Perquè...
3: Sí, és la que estàs més a prop.
4: Quan sobrevolava l'avió...
0: Vas veure el mapa, no?
3: Ah, doncs pues, tio, has estat...
2: Estava, sí, però com estava... la cançó diu, si nosaltres vam anar a Londres i resulta que al final era a Xangai, però mai vam arribar a anar.
3: Exacte.
5: Entren els vostres plans després d'aquest disc poder sortir de Catalunya i fer una gira...
2: Gira per Xina.
5: Una gira internacional, tranquil·lament, no?
3: Perquè... Hem sortit, vam anar a Bolonya.
4: Fa molt poc.
3: Ara fa res.
2: Fa un mes.
3: El primer cop...
5: Però dic així en sentit de fer una gira.
4: Ah, vale. M'encantaria fer una gira com...
2: Underground.
4: Sí, com per algunes ciutats. Jo crec que és una cosa que comença a dir-se. I a veure si passa.
3: Hem de fer conciliació.
2: Sí, hem de començar a dir coses en anglès. Hello, we want a Europe tour. European tour.
0: Bé, això, mica...
4: Un expat ens ho subvenciona.
3: Total.
0: Trobar-lo serà fàcil, l'expat. Que ho subvencioni ja serà una altra cosa. És un disc, a més, Blai, que no sé si té un punt fosc en algun moment.
5: Sí. No, és un disc de... Jo crec que, no sé si amb més de la meitat de les cançons hi ha alguna referència o a la mort, o a la fi del món, o que tot s'acaba, i prova d'això és aquesta cançó. Perquè sempre acaba i no ho entès, amor,
0: tot el que m'havia promès, estic aquí, no em fa por el fin. En parlem molt aquí al programa, no quan fem música, sinó quan fem coses, que hi ha molta sensació que el món se'n va... en orris, no?
2: Sí, sí.
0: Teniu també aquesta sensació i creieu que s'ha també de cantar això?
2: Sí, o sigui, de fet, creiem ja que no és una sensació, que és, són uns fets que estan passant en diferents aspectes globalment. I sí, el món se'n va a la merda, i llavors vam dir com ens atreveix això, al final vam fer una cançó perquè, bueno, perquè en parlem cada dia. Llavors, si en parlem cada dia, ens sembla el més honest ficar-ho al disc també.
0: Clar, a més, ara que parlem tant d'habitatge, de... són coses que també us mouen a l'hora de fer música, quan veieu les mobilitzacions, el que preocupa la gent de la vostra generació o de les generacions que estan al voltant, és una cosa que també us fa de motor i que, per tant, també la música anirà evolucionant també una mica cap on vagi el món?
2: Bueno... Sí, perquè, o sigui, com cap a on va el món també ens canvia a nosaltres.
4: Clar. Sí, o sigui, nosaltres al final parlem des de... el que ens passa i com vivim les coses i llavors si aquestes problemàtiques ens estan com aparant directament, doncs ens surt de manera molt natural parlar-ne
3: i canalitzar-ho també des d'aquí, no, al final.
4: Sí, jo crec que Apocalipsis Now també és un tema com que busca donar-li una volta una mica divertida a la situació, com per treure-li pes d'alguna manera, que és algo que també fem no molt ara, com som bastant incapaços d'enfrontar-nos als problemes reals, com llavors diu, bueno, si ve l'apocalipsis, doncs que se m'emportin la primera i ja està, saps? Com per treure-li pes a l'estat.
2: No volem sobreviure.
0: Ja, que ens ho traiem de sobre, sí, ja que sí. Passi el que hagi de passar. Mira, a mi hem estat repassant amb el Blai i la que m'ha impactat més és un dels que heu avançat, P, P,

0: per ser ties.
1: Bueno, per ser ties, Déu-n'hi-do. Això us ho heu hagut de sentir molt?
2: Molt, sí. Tant que hem fet una cançó.
1: Però és una cosa que encara avui sentiu? Oh, o quan començàveu només?
2: No.
3: De fet, quasi que cada vegada més, no? És com que...
1: Però de veritat hi ha hagut gent que us ha dit, oh, doncs per ser ties no està mal.
2: Sí, tant explícita com implícitament, però sí, se'ns ha dit. Com, ai, que bé que toqueu. Sou molt joves, no? Ai, que bé que toqueu. Aquestes noies, com encara que no sigui directe, tot i que també ens ho han dit, que toquem molt bé per ser noies... Que això és una cosa que no entenc.
1: Sí, com si no tinguéssiu mans.
2: Què passa, clar? Tinc unes mans, un cervell.
4: Encara us heu quedat una mica curtes, fins i tot, no? Amb aquestes experiències que expliqueu a la cançó. O...
1: Home, la cançó va...
2: Va dura.
1: Bastant fortes, no sé si s'han quedat curtes, però bastant fortes. Per tant, el que expliqueu aquí són experiències viscudes amb periodistes o amb productors o amb programadors de
2: sí, tot verídics. I les talls del final, verídics també.
3: No ens ho hem inventat.
1: I creieu que això s'està, no sé si dir, no arreglant, però s'està compensant d'alguna manera o no?
2: Mira, des que hem fet la cançó, ens estan fent molt bones entrevistes.
3: O sigui que potser està funcionant.
2: Bueno, perquè, clar, està tothom a l'ull de...
1: Perdona, anem advertidíssims.
2: Mira,
1: clar, ens trauran a la pròxima cançó.
4: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
2: Exacte.
4: Mira.
5: Ho han dit més d'una vegada.
6: Teniu la bandera de Girl Band?
5: Deies Maria, oi?
7: Quedeu com una de Girl Band?
8: Que moles.
5: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
9: Hi ha un no... I no.
8: Sí.
5: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem ficant el coi.
8: Aquí hi ha moltes boi van, però tots els programadors els hi vengen al cul.
1: Són fragments d'entrevistes, diu el Pere Mas. Abraçada des d'aquí el Pere Mas.
2: Una abraçada.
1: Quins festivals o quins mitjans us han trucat amb aquest disc que abans us havien fet? Molts?
2: Sí. Home, Déu-n'hi-do.
1: Molta... Potser toca rajar d'algú perquè truquin a la
2: porta.
3: Està clar que a Catalunya li agrada molt el morbo, això és veritat. Nosaltres no ho hem fet per això, ho hem fet perquè estàvem molt cansades i molt enfadades i estàvem sentint que totes aquestes experiències ens estaven com perjudicant a la nostra manera de treballar, al nostre projecte, i com estava com quedant-se com a dins. I vam dir, tio, doncs, ho canalitzem, fem una cançó, ens ho traiem de sobre, ho compartim, que la gent es pugui posar la nostra pell un rato i com que també el públic sigui el nostre aliat, no? Perquè al final, com si tu ets antipàtica perquè la gent... perquè tens uns motius però no els expliques, doncs la gent no ho entén, llavors.
1: Però a mesura que us consolideu, jo crec que el qüestionament ja, és, ja no té cap sentit, llavors, no?
3: Bueno,
1: és a dir,
3: clar,
1: que arribarà un punt que ja... coi, perdona, ja les hem vist, ja les hem sentit, ja veiem que són capaces.
2: Sí, esperem, però és que mai se sap, mai se sap.
3: No és una cosa
1: que... Teniu la precaució.
4: Una mica potser la cançó és per enterrar-ho, no? Per dir, en parlem per última vegada, no? Fem aquesta cançó...
3: Esperem que ho esperem.
4: Hem de tornar a parlar perquè heu fet la cançó, però ja està.
3: Sí, esperem. En tot cas, és veritat que amb aquest disc encara no ha sortit, però hi hem notat... No sé si és perquè és el millor disc de les al·lèrgiques al final, però sí que hem notat una molt bona rebuda a nivell com d'indústria i com de programadors, festivals...
1: Ja s'ho miren una mica...
3: La gira que sortirà pinta molt bé.
4: A veure, Sound confirmat ja.
3: Sí, a veure, Sound.
1: Això està
2: molt bé,
1: està
2: molt bé.
8: Sí, Déu-n'hi-do.
3: Estem contentes.
1: I... a més, no sé si també en aquest moment que la música en català ha tingut ara aquest fenomen com oques grasses, també és un moment com per ficar-s'hi aquí de ple i aprofitar-ho, perquè no sé com ho heu viscut vosaltres com a col·legues de professió, mm-hmm. però també com a amants de la música en català, veure aquests quatre estadis olímpics seguits.
2: Vam anar,
1: sí,
2: estàvem.
1: A l'últim, a més, en el dia dels VIPs, l'últim, eh?
3: Sí. Bueno, és que som molt amigues del Joan.
2: Molt amigues.
4: Pensàvem que pujaríeu a l'escenari.
3: No,
4: ja,
3: no
4: van voler però...
3: posar ningú i a mi em sembla perfecte.
2: Sí.
3: Ah, mira-la.
2: I sí. I molt xulo, o sigui, va ser impactant veure un estadi, tothom cantant en català.
3: Era molt guai quan de cop, no? La gent sabeu? O tothom sí, saltant, sí. Era com, hòstia, que bèstia, quanta penya està movent aquí.
2: Que normalment a l'estadi ja se sent molt poc de català. sí, a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
3: Sí, sí, sí.
2: Hi ha molt poc artista català. I
1: això es pot aprofitar per...
2: Per, no per fer un estadi nosaltres,
1: no, home,
2: per
1: exemple. No, vaja, tant de bo, no? Però vull dir que més enllà de vosaltres, sí, sí, el panorama en general, dir, ostres, ara que els hem concentrat a tots i que ens hem vist les cares i hem vist que això, que érem capaços de posar, doncs, 200.000 persones, no?
4: 220.000, no? Entre els 4 dies.
1: Doncs aprofitar sí, l'onada,
3: sí, sí,
1: no?
3: Sí, bueno, jo crec que nosaltres, o sigui, fa molts anys que estem i que anem fent poc a poc i que anem fent la nostra carrera o camí, i llavors simplement com que hi hagi tanta gent escoltant música en català i consumint música en català, pues evidentment ens afavoreix, però no crec que sigui en plan, ara ells ho han deixat i llavors hi ha un buit. Crec que no, crec que el que ells han aconseguit és algo com molt fort i no tinc la sensació que ara hagi d'aparèixer algú per omplir aquest buit, simplement com, pues si la gent segueix tenint ganes d'escoltar música en català, pues estem aquí.
1: No, i a més, oques, per ser tios ho feien molt bé.
2: Sí,
1: no?
2: Sí,
1: no,
2: ser tios de Vic.
1: Doncs Al·lèrgiques al Pol·len, que avui ens han presentat en exclusiva una cançó, i sí, que el disc quan el tindrem ja tot sencer i presentat?
3: Demà a les 12 de la nit.
1: Demà a les 12 de la nit.
4: Yes. Demà ja, i després... Divendres.

0: havia passat en altres ocasions. Gràcies,
1: gràcies
0: per venir.
1: Gràcies.
0: Donem una pausa i parlem de diners. Laura Martín, ara venim.
2: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. No han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
3: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
5: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
6: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
7: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
8: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
7: La tradició es mou si la mous tu.
8: Tota la informació a firamediterrania.cat.
9: Aquesta és la millor parella per aprendre a resoldre problemes.
10: Soc la Sumi.
11: Jo soc la Prou.
9: I ho fan de la mà d'uns blocs ben especials.
12: Hola. Bon dia.
13: Com estem?
9: Amb els Wonder Blocks, pas a pas, tot acaba encaixant. Oh! Wonder Blocks estrena dilluns 19 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
14: Podem aconseguir-ho amb els Wonder Blocks.
15: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
16: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
15: I amb productes del territori.
16: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: Vinga, va, comencem!
17: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
18: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
19: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
18: Que està en constant evolució.
20: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
18: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
21: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
22: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
23: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Albert Martín, bona tarda. Com
24: bona tarda, estimat. Com estàs?
0: Jo bé, tu estàs content?
24: Ferms.
0: Vas gaudir amb el Barça.
24: Bo, quina alegria, eh?
0: Sí, eh? Serem campions d'Europa?
24: Això és que és una competició tan cabrona. Hem dit un taco. No volia.
0: I acabem de començar. Fem girar la ruleta, a veure què ens surt avui. A veure. Ah, història! Una història!
24: Això és el que estan passant, diguem, una xapa.
0: No, però ho anem millor avui.
24: He fet un renaming perquè no em tallis mitja secció, com va passar la setmana passada.
0: Però quina ganivetada és aquesta? Què vol dir això? Et vaig tallar?
24: Poble armat, poble respectat. Això va així. No, avui us volia parlar d'una empresa molt política, una de les empreses polítiques que tenim de Catalunya, que deveu haver notat que les empreses sovint els incomoda, parlar de política.
0: Home, normalment sí. Per què no volen mai ficar-s'hi?
24: A veure, en primer lloc, perquè som catalins. I els catalins no parlem de les coses que pensem, que sentim, això és per altres gens. Però, a més, aquí hi ha una cosa important, subtil, fàcil d'entendre, que és que tu no vols predisposar negativament als consumidors.
0: Els votants de l'altre partit, o els de l'altra banda, o els de no sé què.
24: Els potencials tios que t'han d'anar allà i comprar el teu producte, el teu servei i tal. Imagina't que ets Google. I et poses a dir que Make America Great Again i no sé què.
0: Bé, han canviat el Google Maps al Golf de Mèxic.
24: Bueno, pues això pot provocar que en els que no són trumpistes, doncs la gent es facin de Bing
1: de vi.

0: És que és molt difícil fer-se de vinc.
1: O cercador infame que es diu Ecosia. Tu has provat Ecosia?
0: Què dius?
1: La verge. Bueno, no ho facis.
0: Ecosia? No,
1: no. A veure, ser de graciencchi, ecosostenible i de proximitat és una cosa molt difícil.
0: Ecosia, vaig a buscar.
1: No ho trobaràs.
0: Home switch to Ecosia.
1: Bueno, en fi, és duríssim.
0: Carai.
1: Però la idea s'entén.
0: Sí.
1: I a les empreses i als seus directius no els agrada dir què pensen de política perquè no hi hagi boicots, diguem.
0: Sí, sí,
1: i a Catalunya,
0: sí,
1: sí. Doncs el risc és doble. Perquè ja no és allò de si ets més progre o menys progre. Spoiler. Poc progre.
0: Sí,
1: de l'empresa,
0: generalment,
1: poc
0: sí.
1: Progre. Sinó que també hi ha l'altra cosa de l'altre eix, de la cosa del Catalunya-Espanya.
0: Clar, clar, clar.
1: I això ja saps que la gent s'ho pren molt a la valenta i els sentiments estan a flor de pell. I si tu veus una empresa que està en plan que ponen tu DNI,
0: doncs potser no
1: doncs
0: vaig a comprar-hi.
1: Igual diràs, escolta, no em ve de gust.
0: Per tant, queda clar que les empreses parlen poc de política.
1: Exacte. I avui parlarem d'una excepció. No sé si saps de qui parlo.
0: No.
1: Va, home,
0: parlarem de parlar. Una pista molt
1: em sembla que t'estàs ficant amb la meva neutra.
0: Sí, una mica.
1: Que condena.
0: Parlem.
1: Avui parlarem d'aquesta teleoperadora catalana, no? Una operadora telefònica en català, que es diu Parlem.
0: Ah, sí, explica't.
1: Hem tingut un estiu mogut.
0: Sí, Parlem. No és la Caixa,
1: no.
0: Que deien Parlem.
1: Aquesta gent, aquest estiu, han tingut la notícia que el seu fundador, Ernest Pérez Mas, doncs una mica ha fet un pas al costat de la companyia. N'era el president, ha deixat de ser-ho. És l'home que la primavera del 2014, que si recordes els tam-tams i l'excitació del procés era fortíssima.
0: Sí.
1: I mira, si em permets, ells van iniciar així el seu recorregut. Així es van presentar.
2: Com a alcalde de Barcelona i president de la Fundació Mobile World Capital, em sento molt, molt orgullós del naixement de Parlem, la nova operadora de telefonia mòbil de Catalunya. Una iniciativa innovadora, catalana i propera, amb seu a Barcelona, que crea empresa, ocupació...
0: L'alcalde de Barcelona, en aquell moment, no? Xavier Trias.
1: Sí, això era un vídeo bastant èpic, perquè s'estan fent una trucada de telèfon, el Trias i l'Ernest Pérez Mas, a la distància aproximada que estem tu i jo ara. Que dius, no sabem si està funcionant.
0: Però el sent perquè el té aquí, no perquè truca.
1: Ho van fer ja al Saló de Cent de l'Ajuntament. Ja. I, escolta, sí, així van començar ells.
0: I com van començar, Parlem?
1: Doncs pues mira, a poc a poquet van anar fent, i han arribat a algunes fites heavies,
0: A veure, per exemple.
1: 250.000 usuaris.
0: Ah.
1: Han arribat a tenir 150 empleats. Ara han tingut problemes i algun expedient de regulació. Però, vamos, que 250.000 usuaris en un món amb els gegants amb els que competeixes, doncs trobo que té el seu mèrit.
0: Però em fa la impressió que si ens expliques alguna cosa de Parlem és perquè hi ha algun però.
1: Hi ha però. Mira, malauradament aquesta empresa mai ha aconseguit guanyar diners. Hi ha una excepció, que és el 2020, que és just l'any que van sortir a borsa. Aquell any van presentar uns resultats positius de 10.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però a part d'aquests 10.000
0: euros... 10.000 euros?
1: 10.000 euros.
0: Hòstia,
1: un darrere l'altre.
0: Poc a repartir, poc entre els accionistes.
1: Però des d'aleshores han acumulat pèrdues cada any, fins al punt que en aquests 6 anys que han passat es calcula que han perdut uns 30 milions. Mm. I què passa? Doncs que tu vas deixant diners, no? I hi ha aquesta figura, el préstec convertible. Tu entens el que és un préstec convertible?
0: No.
1: Tu m'has de tornar els diners... I si no me'ls tornes, doncs m'has de donar accions de la teva empresa. Tu, Colmado Garriga, si no em tornes diners, em dones... Pues, escolta, si m'havies de donar 300.000 euros, m'ho invento, pues, m'has de donar 300.000 euros en accions del Colmado.
0: I el deute queda saldat.
1: Clar. Però aleshores jo passo a ser el propietari.
0: Clar.
1: Vale? I aleshores...
0: És per embargar l'empresa.
1: Exacte. Bueno, no ben bé, perquè l'empresa segueix, diguem, en funcionament, però el propietari passa a ser la persona...
0: Vas perdent propietat.
1: Clar, la persona que era el creditor.
0: I qui mana, doncs, ara?
1: Mira, ara mana un fons que es diu InvestReady, que s'ha quedat amb el 49% de l'empresa.
0: Ah.
1: I altres propietaris, com una família molt important, que són els Domínguez, que són els propietaris d'una marca de roba infantil que es diu Mayoral. No sé si amigos. Vamos.
0: Mayoral hacia amigos.
1: Perquè ets un senyor dels 80,
0: sí.
1: Això està bé. Tenim el Joan Font, de Bonpreu, tenim els Carandell, de Benito Urban.
0: No del Roger Carandell,
1: No. Tenim la família Soriguer. Bueno, un dia li podem preguntar al Roger Carandell
0: potser,
1: si té a veure amb Benito Urban.
0: Potser.
1: Però ojo, que això és molt seriós, el de Benito Urban. Un dia en parlem.
0: Per tant, Pérez Mas segueix o no segueix a l'empresa?
1: No. És a dir... Ell ha deixat de ser president, li van oferir ser vicepresident i també ha dit que vicepresident no serà. Aleshores, al periòdico hi van parlar i una mica ens va fer la impressió que estava sortida del tot. Què passa, home? Pues que té ell entre un 5 i un 7% d'accions i les haurà de vendre. Això no és fàcil ni és immediat. Ell, una mica el que ens transmetia en aquesta conversa, és que parlem serà una empresa totalment diferent de la filosofia catalanista que li havia imprimit.
3: Per exemple, amb què?
1: Per exemple, mira, ell ens diu, escolta, no té cap sentit que Parlem sigui ara propietat d'un fons que l'octubre del 2017 va agafar la seva seu social i la va treure de Catalunya.
3: Home!
1: Salvant-ho a Sant Sebastià. Ah, és un exemple que un tio que sempre és una empresa pues, que s'han mostrat partidaris del dret a decidir, de protegir el català com a llengua.
3: Si els que tenen ara són els primers que van marxar, malament.
1: Clar, i ens fa tota la pinta que s'ho vendrà i adéu.
3: I alguna cosa més de Parlem?
1: Sí, bueno, abans hem fet aquesta primera comunicació exitosa entre Xavier Trias i Pérez Mas. Voldria recuperar un anunci recent de la companyia on ja veuràs que hi ha un puntet de moral de derrota.
4: Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui estàs aquí i demà, qui sap, pot tenir un punt trist.
3: Clar, és sí. el caçador del Barça que va fer l'anunci just abans de marxar al Depor.
1: Exactament, exactament. I se'l veia eufòric,
3: Pobre, pobre caçador. Bé, escolta, ens has dit que hi va haver un moment en què algunes empreses van jugar a la carta de la catalanor, no?
1: Sí, és una cosa una mica marketingiana, sí? No? Que tu vols que el teu client sàpiga associar-te. Bueno,
3: que soc molt d'aquí.
1: Sí, aleshores, diguem, marques que en el seu moment una mica doncs, han estat com assenyalades com a properes al catalanisme, doncs tenim Múnich, les Bambes, en el seu moment ho eren. Tenim els supermercats de bon preu, segur que Joan Font...
3: Les meves ulleres són Múnich.
1: Pensava que anaves a dir que eren ulleres bon preu. Garriga, amunt aquest pressupost domèstic. No, segur que el Joan Font, que és el fundador d'aquesta cadena de supermercats, és una persona oberta i propera al nacionalisme català. Després, i per suposat, per cert, que estem a la setmana del Dia de la Hispanitat, el 12 d'octubre, segur que els bon preu sempre estan oberts.
3: Sí?
1: És una cosa mitiquíssima.
3: No ho sabia,
1: sí,
3: això.
1: Sí, fa molta gràcia.
3: fa molta gràcia, diu, sí. Tots els treballadors.
1: Després heu de saber que Caixa Enginyers és l'única entitat financera de Catalunya que després de l'1 d'octubre del 2017 no va optar per treure la seu social de Catalunya.
3: És una empresa, o sigui, és una caixa de tota la vida?
1: És una cooperativa de crèdit.
3: Però és de tota la vida, això?
1: No sé, són 50-65 anys.
3: És de les poques caixes que queden de l'època de les caixes.
1: Però vull insistir en que no és una caixa, és una cooperativa de crèdit.
3: Però es diu les caixa.
1: Les caixes d'estalvi han anat pel pedregar, com saps.
3: Sí.
1: Han acabat absorbides per altres bancs.
3: Bé, Múnich.
1: I després, per dir-te alguna cosa, a Grífols tenien un president i home fort, el Víctor Grífols, que també en un moment de molta crispació política li havia dit a l'Artur Mas allò de tiri endavant, president i tal. Són una sèrie d'empreses que, bueno, pues, que si tu ets un consumidor català, que això...
3: Si has de comprar plasma, doncs n'hi has a Grífols.
1: És veritat que des d'aquest punt de vista això no era un negoci molt business to consumer,
3: no.
1: Més aviat business to business.
3: No.
1: Però bé, sí, són empreses que no van tenir aquest tabú de política no se'n parla.
3: Doncs és l'Albert Martín, que de política sí que en parla. Ara parlarem de cuina. Tu, el tema cuina, com el portes?
1: Soc un desastre, però tinc la Thermomix.
3: Doncs no... Què riu l'Enric? L'Enric en sap cuinar tant com tu, em sembla. Arnau París i Raix Esteve passen per la porta de seguida.
5: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
6: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
7: Per Catalunya!
8: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
9: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
8: Amb les veus de Pere Arquilloé, Carles Martínez...
10: La terra no és dolenta, no ho creia.
8: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
3: minuts per les 6 de la tarda. Reis Esteve, Arnau París, bona tarda.
7: Bona tarda. Com estem?
3: Estem contents de tenir-vos aquí per aquesta segona edició d'aquesta secció on agafem un ingredient de la nostra cuina i en descobrim coses que no sabíem, recomanem llocs per tastar-lo, també idees per cuinar. Uh-huh. Quin ingredient portem avui?
7: Però si no t'ho direm, eh?
3: Exacte. No? Seguim jugant, eh?
0: Va, de fet, ens va agradar tant aquest format de pistes que l'hem instaurat.
3: Molt bé.
0: A partir d'ara et donarem pistes i tu...
3: Hauré d'intentar no mirar el guió.
0: Si no... No, t'ho hem tatxat.
7: L'has mirat ja.
3: No, us prometo que no.
0: Si no, no té gràcia.
3: Jo sóc molt juganer. Va, comencem amb la primera pista.
7: Primera pista, va. Aviam, no començaré com l'altre dia amb la xocolata del 2050, perquè hi ha hagut un cisma entre els meus amics i coneguts.
3: Ah, sí, clar, vas dir que ens queden 20 anys de xocolata.
7: Ha estat un tom traumatitzat, ja t'ho dic jo. Llavors, la primera pista és molt lleugereta. És simplement que és la categoria de l'ingredient que portem és una fruita.
3: Ep. Bé, una fruita. Una fruita, clar, ara podria dir la maduixa.
0: Per exemple, i seria...
7: Incorrecte.
0: Exacte. No et guis tant, potser, per aquesta pista, perquè sí que és veritat, però també és molt genèrica. Jo et diria que és una cosa que actualment, és a dir, ara mateix, és un ingredient de temporada.
3: Buah!
0: Una fruita de temporada.
7: I ull amb la fruita, que és una mica una pista trampeta.
3: Ah, és una fruita que no diríem que és fruita.
0: Rotllo tomàquet, saps?
3: Però no és el tomàquet.
0: Exacte, no és temporada.
3: I quina altra fruita rara hi ha així, que diguis si és fruita però no és fruita. El tomàquet...
0: Temporada ara, eh?
7: Temporada ara.
3: Però és que jo vaig a la botiga...
7: Molt temporada ara.
3: I el que veig allà penso que és de temporada i no ho és.
0: Molta gent.
7: Ara estem a la tardor, correcte, no? Va, pensem en tardor.
3: Molt de tardor.
7: Molt de tardor.
3: Fins i tot com a element decoratiu.
0: Uepa!
7: Última pista, va. Hi ha 45 varietats, o més de 45, es veu, d'aquest ingredient. I fins i tot n'hi ha una d'aquestes, això és doble pista, que serveix per fer esponges.
3: Esponges.
0: Actualment, potser no tant, però...
7: Sí.
0: Antes, segur que molt més.
3: A veure, l'únic ingredient, molt de temporada, que té pinta de fruita, tot i que jo veig més una hortalissa, però... La carbassa.
0: Molt bé!
3: Halloween. Penseu que jo, quan vivia als Estats Units, hi havia una fira molt a prop de casa, que era una fira de carbasses, i tenien allà una tira de carbasses de diferents colors, tamanys, pesos...
7: Clar, és que és de tant...
3: Cox Farms, es deia.
0: Cox Farms.
3: COX.
0: Sí, clar.
3: COX Farms.
0: Igual també és una altra fira, això.
3: Sí, però allò era a l'altre costat de la ciutat.
0: Era diferent.
3: Hi havia una fira de Halloween i tenien allà doncs, tot de carbasses i era molt, molt xulo.
7: És que aquest cap de setmana també hi ha una fira de carbasses.
3: Aquí,
7: sí.
3: més a prop. No cal anar a Cox Farms.
0: Si voleu anar, endavant.
3: És a Virginia, això.
0: No, però aquí hi ha res, amb cotxe... I podeu arribar, perquè en concret aquesta la fan a Sant Feliu de Codines.
3: Ah, mira.
0: Fan la fira de... Veus? Té un rotllet així.
3: Sí. No, la setmana passada vam anar a Suïssa. Avui anem amb rem, un moment.
7: Avui no cal anar a Suïssa.
0: Ens podem quedar més a propet. Sí. I, de fet, fa més de 20 anys que la fan, aquesta fira Sant Feliu de Codines. Jo hi vaig estar fa un parell d'anys fent allà un show cooking. Vaig flipar, eh? És una fira petita, però molt arreglada, molt maca, i a més hi ha inclús un concurs de carbasses. Saps aquestes que són enormes?
3: Sí.
0: Doncs fan un concurs i allà hi ha gent que s'hi esmera molt.
7: És guapíssim. Jo tinc una amiga que hi va cada any i, bueno, m'envia unes fotos xulíssimes sempre. Jo t'ho juro, penso, hòstia, és rotllo...
3: Si això és per tots els públics i s'hi pot anar lliurement a gaudir-ho, això.
0: L'entrada és gratuïta i després, doncs, això, tens diferents artesans, hi ha show cookings, hi ha una mica de música, prendre alguna coseta, i després hi ha exposades al mig totes aquestes carbasses enormes que participen en el concurs i que la gent les cuida... I les mima tot l'any. És al·lucinant, eh? De la cura que posen en aquesta carbassa. I jo, de fet, només havia vist una, així, a la vida de carbassa tan grossa, una que em van donar fa temps. És una broma.
7: Prometa interna.
3: Però no te la va donar pas la Rice.
0: Sí, de fet, sí.
1: I...
3: Li vas donar carbassa?
7: Sí, sí, sí.
1: La més gran.
7: I em va dir, amb totes les carbasses que m'has donat em faré una crema. I vaig dir, mira que pavirat aquest noi. Exclusiva.
1: Amb totes les carbasses que m'has donat avui, en un dia, encara puc menjar crema a dia d'avui. O sigui.
7: Bueno, no, però no t'espistis que no estem parlant d'això ara.
3: Perquè vas anar a picar molta pedra aquell dia, veig.
1: Bueno, la vaig haver de picar més després. Sí, després d'aquella carbassa van passar 2 anys, mm-hmm. on jo vaig ser com aquesta gent de Sant Feliu de Codines.
3: Que van... Una fira, vas agafar totes les carbasses, vas muntar una fira.
1: Vaig a fer la fira, vaig anar fent una carbassa grossa, grossa, i al final, doncs, després de molt d'esforç, després de 2 anys, doncs, mira,
3: doncs
1: vaig
3: aquí
1: aconseguir...
3: Aquí estem cuinant-la.
1: Exacte, ja estem a punt d'acabar-nos-la, tu.
3: Molt bé, per tant, avui no calia anar a Suïssa, però també hi ha altres fires de carbassa.
7: De fet, és que a Suïssa n'hi ha una xulíssima, es veu. O sigui,
3: ah, sí?
7: Sí, sí, sí. Sí.
1: Els suïssos
3: tenen tot, tot xocolata, carbasses, sí, sí. Molt bé.
7: I a Bèlgica, ara mateix, també hi ha... O sigui, que s'acaben totes el 31 d'octubre. O sigui, hi ha una que he estat mirant, que es diu Pumpkin Mania. Bueno,
3: Pumpkin
7: però
3: Mania, clar.
7: Espectacular.
3: Bé, doncs, ja tenim idees per anar a visitar llocs i tenim idees per anar d'excursió. Ara us demano que em recomaneu restaurants. Es cuina molt la carbassa? No, tinc la sensació que no és un ingredient que es faci gaire. O sí, t'hi has de fixar.
7: Jo crec que sí, eh?
3: Sí?
7: Sí, sí, sí, sí, jo crec que sí. També és veritat que a mi m'agraden molt les verdures i quan ho veig a una carta, vinga, cap allà.
3: Clar.
7: De fet, bueno, jo m'avanço, però a Barcelona, sí, sí. El teòric taverna gastronòmica,
3: sí?
7: Van guanyar fa 2 anys un concurs, un campionat de la Time Out, amb un plat de carbassa.
1: Fixa't,
3: eh? Mira, que diries que és un ingredient poc habitual, no?, el de la carbassa, però van guanyar. Algun lloc més on no em pugueu recomanar anar a trobar carbassa bona?
1: Mira, jo, més enllà de... Més que un restaurant, us recomano un concepte que és els panadons de carbassa.
3: Panadons?
1: Panadons.
3: Què són els panadons?
1: Panadons, ara sentiria la gent al coll, és com una mica com una empanada, però salvant molt les distàncies. És una cosa típica de Lleida, habitualment es fa d'espinacs per Setmana Santa, però també se'n fan de carbassa. I molen molt. Jo, em sap greu, també, l'últim que em vaig menjar, que era boníssim, va ser en un forn d'Isona, però ja tancat.
7: Oh,
3: ai, vaja.
7: Per tant,
1: bueno, els que no hi hagueu anat, en aquest forn en concret, doncs em sap greu, però per tot Lleida...
3: Hi ha més llocs on,
1: si teniu l'oportunitat, panador de carbassa. Espectacular.
7: Boníssim. I després, jo no em vull oblidar, bueno, us en recordeu, jo vaig explicar que tinc un padrillol, el meu padrifillol aquell,
3: sí?
7: El Marc Ramos, sí? Que si no fos...
3: Ah!
7: Sí, jo no sé si hi heu anat o no. Hi has anat, tu?
3: No, encara no. Doncs sí. Encara no, el tinc pendent.
1: D'aquí 15 dies t'ho tornarem a preguntar.
3: Exacte. O sigui, tinc 15 dies per anar-hi.
1: Exacte. Perfecte.
3: Ara busco a veure quin dia em puc escapar.
7: Sí. Allà tenen sempre un plat, bueno, sempre, solen fer un plat de carbassa així a la brasa boníssim i veure el Marc treballant és molt guai.
3: I a casa es pot cuinar amb facilitat la carbassa?
1: Home,
3: no,
1: tant.
3: Tot es pot cuinar molt fàcil, però la carbassa la veig com molt difícil de gestionar.
1: Doncs per això mateix hem vingut als pim-pam per donar...
3: O sigui, la carbassa també es pot fer pim-pam.
1: Totalment,
7: tot.
1: Totalment.
3: Però d'entrada, com compro una carbassa? És a dir, com sé si és bona o no és bona?
1: Normalment les carbasses no és habitual que et surtin dolentes, és a dir, i moltes vegades al supermercat... o les botigues o el mercat on vulgueu, les venen obertes, és a dir, que pots comprar-la i ara veus l'interior si està tot malament. Evidentment que no estigui tova, si està tova a l'interior, mala senyal, és que no està en bon estat, i poc més podríem fixar-nos. La manera més pim-pam de fer la carbassa...
7: Sí, digues.
1: No, és el microones.
3: Com?
1: Sí, sí, com ho has sentit.
3: Sí. O sigui, agafes, però la talles que un trosset...
1: Sí. És a dir, la podries fer sencera, el que passa és que molta estona, jo el que et diria és, primer li treus la pell, que potser amb un pelador és una mica més complicat, o amb un ganivet.
7: A mi el pelador és més fàcil.
1: Sí, eh?
7: Sí.
1: Jo soc més de ganivet. La talles amb 2 o 3, treus la pell, treus la part de les llavors, llavors la talles a mida mossegada, mida grossa.
3: Com daus així grossos.
1: Com daus grossots mal tallats, eh? No us trenqueu el cap a fer-ho molt, molt quadrat. Ho poses en un recipient apte per microones, o si no, en un plat, amb un altre plat a sobre, màxima potència, 8 minutets.
3: I com queda?
1: Llavors queda com fet al vapor. A partir d'aquí tu tens un fons de nevera espectacular. Això és el batch cooking de tota la vida, que ara fa temps que està de moda, no? Doncs això tu pots menjar pues calent, què et diré? Pues, per exemple, pots fer uns bolets saltats, ho poses per sobre, una mica de feta, un raig de mel i ximpun. I ho tindries solucionat. O pots guardar la nevera i pues, allò pots titular a fer una crema, pots posar-ho en una sopa...
3: O sigui, amb el microones ho deixes a punt ja per després posar-ho a on vulguis.
1: Exacte.
7: I tu quina carbassa compres? Tu t'estaves dient, què compres?
3: Però quina carbassa vols que compri? Jo no he comprat una vida, ma vida en cap carbassa.
7: No.
3: Als Estats Units ens en regalaven per Halloween un veí que mai vaig saber qui era. Cada any ens deixava una carbassa a la porta de cada pis.
0: Ui. Una mica creepy, no?
3: Ai, no, a mi m'agradava molt, i ens la posaves allà.
7: I la buidaves.
3: Jo la deixava tal qual allà, la deixava tal qual allà, i fins que no li caia allò que es quedava allà, xof, podia estar fins al febrer, eh? Aguantava molt.
7: Ah, és que aguanta molt, les carbasses.
3: A més, va, feia molt fred, la deixaves a fora, i jo t'aguantava... Sí, sí, fins al febrer ben bé, allà, decorant el balcó de casa.
0: Tenies la decoració de Halloween 6 mesos.
3: El temps que calgués.
0: Com aquesta gent, no?, que, sí. que el pessebre el guarda el mes de juliol.
3: Exacte. Igual amb... Per la Candelera.
0: Per la Candelera
3: es traia la carbassa. Molt bé. Alguna altra tipologia de manera de cuinar la carbassa o què em voleu explicar?
7: Mira, a mi m'agrada molt escalivar del forn, etc, però això, clar, és que no és un pim-pam, això està clar. I una cosa fàcil, també, a vegades sol ser ratllar-la. La ratlles i la passes per la paella... m'està dient que no...
0: Boníssima.
3: Perquè, i un plat el podríem fer amb carbassa?
0: I tant! És més, t'hem portat berenar.
3: Com? Berenar?
0: T'hem portat berenar.
3: Sí, de carbassa?
7: Sí. De carbassa.
0: De carbassa. Tantaran, tantaran... Què? T'hi atreveixes?
3: No, jo sé, evidentment, però no sé què pot ser de berenar de carbassa.
0: No l'encertaries. Aquesta n'hi ha moltes pistes.
7: No, és difícil. Bueno, no, però ves, tu què associes? La carbassa amb dolç o salat? Estem aquí, l'examen.
3: És amb aquests plats que tant pot anar cap a un costat com cap a l'altre, eh? Jo la veig més com un acompanyant d'una amanida... No, o sigui, com un extra d'una amanida.
7: És creatiu, eh?
0: Molt bé.
3: Sí, o no sé, allò, fas una mica de pollastre a la planxa, no sé, i una mica de carbassa allà extra.
0: No, molt bé, molt bé. No va per aquí el que t'hem portat.
3: Però anem.
0: Mira, li donem un i que te'n donarem un.
3: Que farem el tasting en directe.
0: Home, evidentment, tu has de transmetre a l'audiència, aviam què et sembla.
3: Ai! Novetat. Però què és aquesta bossa?
0: Bueno, que cal portar amb altres coses.
3: Ah, he anat al súper i de passada...
0: Veus això?
3: Però això no és un panador, aquests que deies?
0: No!
3: Això és com un pau de queijo d'aquests brasilers,
0: ja
3: no?
0: És un pau de queijo de carbassa.
3: És un pau de carbassa.
0: Pau de... No sé com es diu, carbassa, carbaixinha. No sé.
3: És un pa...
0: Inventat.
3: Un pa... Hòstia, que bo. Perdó.
0: El pau de queijo és un pa típic que fan al Brasil, principalment.
3: Allò és pesat, eh?
0: És pesat, es fa... De fet, es fa amb midó de tapioca i de iuca, vaja... I són uns panets que s'hi posa molt formatge a dins.
3: Així que és com dolç.
0: Exacte. Doncs jo fa uns dies que feia voltes...
3: Hosti, que bo.
0: I volia fer-ho així amb aquest rotllet de castanyada, no? I vaig agafar la recepta bàsica i he afegit una mica de carbassa cuita i et dona aquest rotllet una mica dolç, també et porta humitat a la massa i aquest color ataronjat, que és xulo.
3: I això com n'hi diem?
0: Pau de carbaixinha.
3: Pau de carbaixinha.
0: Sí, no sé, pau de queijo de carbassa.
3: Doncs mira, el pau de carbaixinha, que és el plat que us recomanem avui, ara estic salivant i a veure com dono el número de telèfon.
0: Menja, perquè això, o sigui, no pots parar. Jo no puc parar amb el pau de queijo. De fet, n'he fet com 20 i te n'han arribat 6. M'has fotut la resta de camí amb la Rice.
3: Han anat
0: picant.
3: Desapareixent pel camí. Sí. 9-3-2-0-7-4-7-4. Ara farem una pausa i anem a fer concurs i m'acabaré aquest pau de carbaixinha.
0: No.
3: Arnau Rice, gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: D'aquí 15 dies ens tornem a trobar. Tenim concurs avui, què és? Ah, el repte sonor. Ara venim.
10: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
13: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
14: I tant que hi vinc, ho diré als meus pares.
15: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
16: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
17: L'art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sant Uy, màgia i humor amb filigranes, tàndor amb Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'art a l'horta. Cultura per viure i descobrir l'horta de Lleida.
18: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
19: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
20: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
21: Ah, sí?
22: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
21: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
22: A tu només t'hem pogut treure dos òvuls que no serveixen.
23: Hem deixat una pasta.
22: També hi ha gent que es deixa una pasta intentant arreglar un cotxe. Si el motor és vell...
19: In Vitro. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
11: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Pam! Vinga, va, que és el concurs del repte sonor. Us posarem un àudio, m'heu de dir de què és aquest so que sentireu. Tinc dues concursants. La primera és l'Eva de Tarragona. Eva, bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
3: Com t'ha anat el dimecres?
24: Bé, bé, pel matí algun encàrrec, endreçar a casa, fer el dinar... Bé, bé, tot en la línia, en el que toca.
3: Doncs escolta, seguim així, jo ara et posaré un àudio
24: sí.
3: I a veure si endevines sí. De què va aquest àudio, d'acord?
24: A veure...
3: Mira, és això que sentirem aquí. A veure, aquest àudio... Eva, això és l'estadi olímpic després que acabi el concert d'Oques Grasses. Això és el túnel del terror que prepara un grup de sisè de primària pel viatge de final de curs. Això és el so que fa el planeta Júpiter captat per la NASA. O, diu la Barcón, és l'ecografia d'una alienígena.
24: Doncs mira, deu ser el so que fa el planeta Júpiter, captat per la NASA.
3: Has estat mai a Júpiter?
24: M'agradaria, però no. No hi he estat mai, no.
3: És correcte, Eva, és correcte, és correcte.
24: Sí.
3: Doncs de moment no pengis, ja has encertat tu la teva resposta. Vaig a saludar l'Imma, de Lliçà d'Amunt. Imma, bona tarda.
25: Hola, bona tarda.
3: Com ha estat el teu dimecres?
25: Pues molt bé, un passeig per la muntanya amb la gossa, amb el nen i ara fer el sopar.
3: Ah, guaita, mira que bé, quin dia més tranquil, no?
25: Sí, sí.
3: Que bé, t'ho mereixes. Jo sé que la setmana passada va ser molt dura, aquesta t'ho mereixes.
25: Bueno, totes són dures, amb un nen petit.
3: També tens raó. Mira, et posaré un àudio i a veure si m'endevines de què va aquest àudio. Opció A. Això també ho ha gravat la NASA en un altre planeta. Opció B, és el so de peix fregit. Opció C, és una catenària de DIF. O opció D, és el so d'una llar de foc.
25: Pues una llar de foc.
3: Doncs una llar de foc és una resposta correcta. Hem d'anar al desempat, ràpidament. Bravo. A veure, Eva, Imma, hem d'anar molt de pressa, eh? Quan medeix l'home més alt del món en l'actualitat... Eva, quant medeix? M'ho has de dir ràpid, això.
24: 2,50.
3: 2,50. Imma.
25: 2,70.
3: 2,70. Ostres, un home de 2,70 seria fort, això, eh? Doncs ha guanyat l'Eva, perquè l'home més alt del món fa 2,51. És el turc Sultan Kozen, que el coneixes.
24: Som cosins germans.
3: Ah, veus, per això t'ha encertat. Eva, enhorabona. Imma, gràcies per participar.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
26: Bona tarda, us informa Marc Güell.
2: Pedro Sánchez s'envolta dels seus ministres per afrontar les eleccions del 29 de novembre i col·loca la titular de defensa, Margarita Robles, com la número 2 de la llista del PSOE per Madrid. Robles és la ministra que ha sortit més airosa de la crisi de Ceuta, ha estat la més crítica amb el Marroc i s'ha enfrontat amb altres ministres com el de l'Interior. Ara Sánchez aposta per Robles per presentar batalla al Partit Popular el 29N i la situa a la llista al davant dels ministres Félix Bolaños i Fernando Grande Marlaska, que aniran de número 3 i 5 respectivament per Madrid. Tot això avui que l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques ha apuntat a una victòria del PSOE al Congrés dels Diputats. Duplicaria la distància de fa un mes amb un PP que va a la baixa. Més notícies, Roger Santaló.
4: Junts i Esquerra Republicana celebren la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern del 1 d'octubre encausats per les despeses del procés independentista. En un comunicat, Esquerra ha exigit l'aplicació immediata de l'amnistia a tots els casos que encara la tenen pendents i remarca que la causa ha estat una amenaça sobre el patrimoni dels encausats. En la mateixa línia s'hi referia el secretari general de Junts, Jordi Turull.
5: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
2: Entre el gener i el setembre s'han triplicat les trucades relacionades amb fenòmens meteorològics al telèfon d'emergència 112 respecte al mateix període de l'any passat. En els primers 9 mesos de l'any, les trucades relacionades amb incendis també s'han incrementat o han fet un 45%. En total, el servei d'emergències ha registrat 2.100.000 trucades, que representen un 10% més que l'any passat. La seguretat continua concentrant el volum més elevat, amb gairebé 690.000, seguides de les que reclamen assistència sanitària.
4: Netflix acomiadarà un 6% de la plantilla global, equivalent a uns 1.000 llocs de treball, segons informen diversos mitjans estatunidencs. És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans. L'empresa nord-americana es troba en un context de desacceleració del creixement. Malgrat que Netflix manté una taxa del 2% de baixes d'usuaris, una de les més baixes de la indústria, les accions de la plataforma acumulen una caiguda del 40% en els últims 12 mesos.
2: I encara als Estats Units, la inflació d'aquest país continua a l'alça i perjudica els interessos de Donald Trump de cara a les eleccions de mig mandat del 3 de novembre. A més, segons algunes enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa de les polítiques de Trump. L'augment del preu de la gasolina per la inestabilitat global continua encarint el cost de la vida als Estats Units amb un augment de l'IPC del 3,7% interanual. Davant d'aquest escenari, guanya força una possible pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal a finals de mes per mitigar els efectes de la inflació. El municipi de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà, també suspendrà durant un any les llicències per algunes activitats comercials, com les de telefonia mòbil o serveis d'estètica. L'Ajuntament alerta que no tenir encara aquesta moratòria es converteix en un efecte crida per a la implantació d'aquests establiments. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
6: Bona tarda. A banda d'evitar un efecte crida, també s'ha de vigilar si alguns d'aquests comerços poden amagar activitats il·legals, segons Albert Ros, regidor de Promoció Econòmica, Mobilitat i Turisme de Calonge i Sant Antoni.
9: El que pot passar és que hi ha un efecte crida perquè aquests negocis molt s'implanten pel fet d'implantar-s'hi, punto. No s'entén que hi ha negocis d'aquests que no tenen gent i no tanquen mai. Vull dir, el que no podem anar és amb el llit de la mà que s'implantin, no dir la paga blanquejar, però per fer d'ajuda a activitats no legals. Tots no passa, no, evidentment, però alguns està clar que sí.
6: Altres poblacions com Lloret, Palafrugell o Cassà de la Selva ja han aplicat el mateix tipus de moratòria. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
2: Esports, Joan Fitó.
23: Avui es tanca la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Destaquen el City-PSG o el Roma-Real Madrid, tots dos partits a les 9 del vespre. Precisament relacionat amb el Real Madrid, la Comissió Antiviolència ha declarat d'alt risc el clàssic Barça-Madrid de Lliga del 25 d'octubre al Camp Nou. D'altra banda, la UEFA ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Lliga de Campions Femenines de Futbol es jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 3:15 al Club Blaugrana havia demanat l'endarreriment del partit que s'ha de jugar al Camp Nou per evitar la coincidència amb la vaga general convocada un dia abans, l'11 de novembre. En bàsquet, a l'ACB, a les 8, assiste Joventut Andorra, partit pendent de la segona jornada. L'Eurocup femenina, debut de l'Espar Girona a un quart de nou a Fontejau contra l'Ostrava Txec. A la Lliga femenina d'handbol, el Granollers visita la pista del Betionac Navarrés a les 7 i en waterpolo aquesta tarda també a les 7 es disputa la Supercopa Espanyola masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
0: Fins aquí les notícies.
1: Ja hi tornem a ser.
7: 11a temporada del Tot Costa.
8: Por qué? Por qué?
1: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
7: Nova temporada amb els vells clàssics.
8: No sé si són muy simpáticos. No sé.
10: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
13: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
10: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
26: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
27: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
10: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Ai, ai, ai, ai, venen dies intensos. Juliana Canet, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Tu, això de les 5 ja me n'oblido del tot, no?
2: El que deus, sí. És que no té ni present, ella.
1: Ja ni se'n recorda.
2: Clar.
1: No, allò que fèiem l'any passat, que veníeu a les 5 menys 10.
2: A mi m'agrada fer-me enyorar, Francesc.
1: Sí, sí, ja ho he vist.
2: Soc així.
1: Sí, sí. Marta Montaner, com estàs?
3: Com va, rei?
1: El Roger no ve avui?
3: Ha anat a buscar infusions.
1: Ah, home, llavors ja començarem el programa quan
3: sí,
1: arribin
3: no,
1: les infusions.
3: El primer sempre és el personal.
1: Ja, les infusions sabem que són molt importants.
2: Sí, Francesc, ho deixaries amb una parella si vota una cosa diferent, radicalment diferent a tu?
3: Ostres, és un gran tema aquest, eh?
1: Jo crec que, o sigui, no ho deixaria, però sí que és veritat. Apareix un senyor aquí amb unes infusions
2: sí,
1: corrent.
2: Sí, està arribant.
1: El Roger Grandell. Jo crec que a la llarga provocaria discussions, xocs, perquè sí que m'ha passat de tenir amb algú una mica de dir, hòstia, és que això, cada dia això és una merda, tu. O sigui, cada cop que surt aquest tema ens hem d'enganxar.
2: No, clar.
1: No? Tu t'ha passat? No t'ha passat.
2: Mira, per mi és un tema importantíssim. Poques vegades m'ha passat, sempre he estat bastant alineada al que votava la gent amb qui m'embolicava. Però sí que és veritat que fa poc jo m'estava embolicant amb un noi i vaig dir, va arribar un punt que vaig pensar, jo he de preguntar què voten aquest noi, perquè és que això,
1: però
2: si no
1: així,
2: puc arriscar...
1: Així, així, eh?
3: Però tu, tu no votes?
2: Bé, però jo dic no voto. Clar, jo el que espero és que l'altre em digui no, jo tampoc. Bé, o sigui, depèn de perquè no voti, però en principi... O no, però jo què sé, vull saber què vota, perquè ja...
3: També perquè pots no votar, però també tenir una ideologia molt marcada.
1: Absolutament. Hi ha línies vermelles, no cal dir-les.
2: És que no ho sé perquè en realitat no m'ha passat mai.
1: Ah, diu, jo
2: o sigui,
1: voto...
2: Sobre paper diria que hi ha línies vermelles, però després jo penso que quan estàs drogat d'enamorament i plena d'hormones,
1: no
2: a mi poder em miren els ulls i em diuen que volen que Franco torni i dic, fes-me un petó.
1: Pues que torni, Franco.
3: Saps? Però arribaria un moment que aquesta bombolla d'enamorament pataria i aleshores, exacte,
2: maletes sentiria
3: i cap a casa.
2: Però és veritat que vaig pensar, o sigui, sí que em passa que a la llarga quan m'estic embolicant amb un noi hi ha un punt que penso, si no traiem ja aquest tema, jo em puc enamorar perdudament d'algú que no sigui gens de la meva corda ideològica, sabent que això a la llarga seria fatal. I l'última vegada que ho vaig preguntar, que en comptes de preguntar què votes, que és massa així, és les properes eleccions, ara és un moment...
3: Qui votaries? Sí.
2: Perquè tu...
1: Soc del CIS.
2: A tu com ho veus? Se'm va respondre... No ho sé, m'he de llegir tots els prospectes electorals.
1: Sí,
2: prospectes.
1: Sí, perquè són gairebé sí, prospectes,
2: ja. Els crítics electorals.
1: I això què et va generar?
2: Un malestar, Francesc, profund. Un malestar profund i intens.
1: Roger Grandell, has aparegut amb les infusions.
4: Sí, avui sóc l'encarregat dels cafès.
2: En Roger torna a tenir parella, Francesc.
1: Ja oficial?
2: En Roger va tenir un desamor molt important la setmana passada.
4: Els límits que et vaig marcar divendres s'han esborrat.
2: I ara hem descobert que això passa moltes vegades amb els amors primerencs.
1: Sí?
2: Que la... El...
4: Sóc aquí, Juli.
1: Ja ha arribat, ja ha arribat.
4: No, perdo la parella.
2: Que la decepció que va tenir en Roger era fruit d'una confusió. I, per tant, ens hem reenganxat en el rumb cap on anàvem.
1: Que bé.
2: Sí, oi? Tranquil·litza.
1: Que bé. Ho deixarem aquí, perquè ahir ja vam generar molt enrenou. Jo no sé lo de missatges que he rebut.
3: Del teu ex?
1: Home, no, d'ell no, però d'altra gent. Ahir, com vas parlar?
2: Jo pensava... És que tu et vas deixar anar molt.
1: M'han arribat a dir, jo només pensava en els teus pares.
2: Clar.
1: Laia Tudel, m'ha dit això. Doncs ja està, doncs ho deixarem aquí.
2: Sí que els teus pares, però els teus... Imagina't els meus. Vull dir que els pares en general, pobres...
4: Que han d'aguantar.
2: Ells ja et crien, t'eduquen. Cada dia de la teva vida llegint-te contes abans d'anar a dormir. Tot perquè acabis tu aquí a la ràdio explicant que encara et portes amb el teu ex i dorms amb ell.
1: I sobretot que pensen, a veure quan ens ho explica a nosaltres.
3: Exacte, me n'haig d'assabentar per la ràdio.
2: Me n'he d'assabentar per la premsa.
4: Tinc molt cal explicar-ho tots els pares i ells no volen que els expliquis.
1: No, ja, però
4: crec.
1: Clar, s'ho troben a la ràdio.
3: Si després la veïna els explica a ells, és ben raro.
2: Això en un poble és...
1: El tricicle, tu...
2: Ai, mira, és d'on surten.
1: Els Junts.
4: Al carrer.
3: Quin blanc més maco que tenen els cabells.
4: Ah, jo sé quin programa han anat.
2: És un blanc de rics.
4: Avui sortirà el cap de setmana.
3: Ah, el suplement.
2: Ah, Roger, avui ha tingut una cita amb Roger Escapa.
3: Ah.
2: Els dos Rogers.
4: Hem anat a dinar al Ràbits, que jo no hi havia anat mai.
1: Home, aquí, boníssim. Ginar amb l'Ostrell el dia abans que tornés Puigdemont.
4: Però és barat, però és bo. Jo em pensava que em convidaria, perquè era idea seva, d'haver anat al Ràbits, i quan hem arribat a la barra que treuen el datàfon i l'escapa treu la seva targeta de crèdit. No he vist de quina entitat era. I
2: a la pròxima sigues més seriós, sí, sisplau, i porta'ns aquesta informació.
4: Demano disculpes, perquè això també diu molt d'una persona de quina entitat bancària és. Sí. I jo ni he tret la meva, perquè donant per fet que qui proposa anar a dinar és qui paga.
2: Absolutament.
4: I què, total, que diu m'ho divideixes entre dos.
2: Què?
4: I jo he hagut de treure el mòbil mirant quina targeta pagava perquè tenia previst.
5: Estem fent un shaming.
3: Exacte, perquè tu en ell has dit, em sembla perfecte, clar que sí. Tu deixes propina o no?
4: Jo quan em conviden, com que no ho sé gestionar gaire, un cop han pagat ells i sortim a fora, dic, merci, eh?
2: No, has de dir, la propera pago jo.
4: Sí, merci, eh? Però no es crea un moment de tensió de dir, no, jo també vull pagar. Si veus que ell està molt convençut que vol pagar, ja, el deixes pagar.
2: I si està molt convençut de fer-ho, meitat i meitat, també t'hi pot haver.
4: No li han ni passat pel cap.
2: Molt malament aquí escapa, eh?
5: Ai, pobre escapa.
2: Bé, no passa res.
5: Home modern, home.
3: Però ha anat bé la trobada?
4: Ha anat més bé del que em pensava.
5: Ah, mira.
2: L'escapa pensa que tots són virtuts. O sigui, un tio que és alt, que és intel·ligent com és ell, que té aquesta manera de radiar preciosa, que és que per un defecte que té, que resulta que és aquest, que és garrepa, mira, tot fos això.
4: Hòstia,
2: tot fos això. A mi m'agradaria tenir només aquest defecte. Però sóc garrepa i a sobre moltes coses pitjors.
1: A veure si tant de bo arribo a final de temporada i te'n trobo un de defecte, Juliana.
2: Com ets, Nino?
4: Arriba.
2: Em tens d'un mimat.
4: Tira, va.
6: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
7: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
8: M'estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit, una panxa es belluga, l'altra sent papallones, tant de bo ja fossis aquí.
9: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
10: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
11: Entendre és obrir els ulls.
12: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
10: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
14: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
18: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
19: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
21: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
4: Passen 2:15. Juliana Canet, bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
4: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
4: Algú té alguna cosa a comentar?
3: Aquesta sintonia.
4: I no sé si és bona o no és bona o...
3: Ha vingut l'exèrcit aquí a casa.
2: Jo trobo que és bona. I en qualsevol cas, abans de dir res, deixeu-me que quedi molt clar que aquesta no és una informació oficial, és una informació dels panots de Barcelona, és el que els ocells s'estan xiu-xiuejant entre arbres, sí, últimament. Sí. Tu passes per Passeig de Gràcia i t'hi fixes...
4: No, no pots ni parlar.
2: Ja estan els coloms comentant això. Diuen que ja hi hauria presentadors oficials per les campanades de TV3...
4: Es va d'hora, no?
2: Sempre es va d'hora.
3: No, l'any passat es van abans.
4: Encara més d'hora.
2: Home, l'any passat van anunciar-ho a la presentació de temporada, directament.
3: Setembre.
4: Exacte.
2: Perquè tenien por que ho diguéssim nosaltres i no a RAC1. El cas és que, en principi, aquests presentadors ja estarien tancats i serien, per Vigila, sorpresa, per sorpresa...
4: Ara hi ha un giro?
2: De ningú.
3: Nosaltres? Ah.
2: I ara em fa por dir-ho perquè no vull que ningú tingui cap ensurt. Laura Escanes i Miqui Núñez. Sorpresa poca, alegria molta.
3: Exacte.
2: Si això fos així...
4: A mi em funciona molt aquesta parella.
3: Si una cosa funciona, per què l'has de canviar?
2: Absolutament. De fet, a mi em sembla molt de cadena seriosa tenir els teus presentadors de les campanades.
4: Sí, tenir un clàssic de Cap d'Any.
3: Exacte,
4: a mi em sembla molt bé.
3: A mi també, em sembla bé repetir.
2: Veurem si el senyor Trescat confirma aquesta informació que els ocells no paren de passar-se.
4: Estan ventilant el Passeig de Gràcia, els ocells de Barcelona.
3: M'està encantant la travessa VIP, nois. Vaig al dia.
4: Estic rebent bastant feedback, de gent que ho està mirant.
3: I Roger,
4: no vull fer spoiler, però
3: no,
4: sembla que...
3: No, jo tampoc, però ves fent-te unes patatetes,
4: sembla, vale? Que hi haurà patatada aviat.
3: Patatada o amanida, el que tu vulguis.
4: Patateta aixafada amb oli i sal.
2: Sobre la taula.
4: Boníssima.
2: Doncs sí.
3: Molt sana, també.
4: Molt bonita.
2: I és el que més enyores quan viatges.
3: No. La patata, no. La patata aixafada, no, carinyo.
4: Trobes a faltar el pa amb tomàquet i els ous.
3: El formatge, exacte. Fer-me l'esmorzar, que a mi m'agrada fer-me amb les meves torrades i el meu oli verge d'oliva extra.
2: Jo crec que depèn molt del viatge, però quan fas un viatge... És que això ja és una conversa de...
4: molt de nínxol.
2: No pot ser més de pijos, però si tu te'n vas als Estats Units i tornes, jo el que més volia era menjar-me una patata bullida.
3: Tia, jo no.
2: Perquè volia algo que em desprengués hort. Volia una hortalissa a la meva bossa.
3: Un enciam, un tomàquet.
2: Sembla mentida que ens agafessin els tomàquets d'ells.
3: Però la patata, com a tal, la patata bullida, aixafada.
4: Perdona, la patata la van portar ells, també?
2: No, és el que t'estic dient, que sembla mentida.
3: Mm. Ah, sí, sí.
2: I ara allà una patata bullida sembla que demanis un miracle.
4: No, sembla que sempre hagi estat nostra i no.
2: De fet, és molt interessant, quan vas, per exemple, al Museu de Pedralbes, que és una experiència que ho recomano molt, i a més és gratuït cada diumenge,
3: vale.
2: A partir de les 3, em penso.
3: A mi entens, eh?
2: És preciós, aquell monestir de Pedralbes, i hi ha molta explicació de l'època medieval catalana, espectacular. I clar, a mi em va xocar molt perquè van decidir fa uns anys que l'hort volien que fos una recreació real de com era quan hi vivien allà les monges.
4: I trobaves a faltar coses, oi?
3: Hi havia.
2: No hi havia patates. Molt poques coses, clar, només menjaven cols.
4: No hi havia res.
2: Doncs la col encara és fundacional per la nostra tradició.
3: Que bona la col, també, eh?
4: Molt bona la col.
3: I que es posa malament de vegades a la panxa.
2: Ui, uns pets. No, així, després de les carxofes, és el que més pets a mi em genera.
3: El calçot.
4: Calçot tampoc ajuda.
2: A mi la carxofa, jo em menjo una carxofa al forn il·lusionadíssima i després me n'empenedeixo, no 2 dies, mínim 4. Quatre tirant-me uns pets espantosos.
3: Si tens una al·lèrgia, també, gràcies, llavors.
2: No, és que... Bueno, prou.
4: De què
3: va el programa?
4: Sí, no, va, podem començar.
2: Deia que sobre la travessa... No sé com ha anat
3: la travessa
2: cosa,
3: VIP.
2: Que sobre la travessa VIP realment no acaba d'estar molt clar tampoc com ho hem d'enfocar com a programa, perquè com que no és un format que s'emeti per la televisió com a Eufòria, i per tant s'entén que bàsicament l'endemà els continguts han caducat i per tant no fas spoiler a ningú, aquí és més complicat, perquè és que clar...
4: Tothom va al seu ritme, mirant-ho. Però crec que la gent...
3: Van a un ritme també, ells, de creuer, publicant sempre els dimarts 2 episodis, que ja no és només un, és que en tenim 2. Regió doble, jo convenc contenta. Però vull dir que estan passant una de coses, hi ha una d'eliminats...
4: Però estem arribant al final.
3: Tinc unes ganes de voler-ho compartir amb l'audiència, però no m'atreveixo.
4: Quants en queden?
3: És que n'hi ha uns que ja són finalistes. Directes.
2: Uh-huh. Però clar, o sigui, algú ens hauria d'explicar, de fet algú és el senyor Trescat, aquesta estratègia lamentable.
3: Amb què hauries de... La seva.
2: O sigui, per començar, perquè fas una travessa... i a sobre una travessa VIP i la mets en digital i no per la televisió. Això és que ja és al·lucinant. Però sobre això dels dos episodis...
4: Tu haguessis publicat tots de cop. Potser.
3: Jo ho he agraït, eh?
2: No, jo...
4: Una a la setmana.
2: Si jugues al joc d'una a la setmana, és una a la setmana. Des de quan? Dos a la setmana. Per què dos?
3: Mm. Jo ben contenta. Clar. Ho estic gaudint molt, de veritat. I mira que m'havia desenganxat de la travessa, amb les altres edicions, però aquesta m'està encantant.
4: Va, doncs m'ho miraré. A la que s'hagi més l'últim capítol, jo crec que llavors sí que podrem comentar-ho de com ha anat, quins sorpreses...
2: No sé què comentaràs,
4: no?
2: Perquè encara estàs mirant Eufòria, la primera part HBO.
3: Però Eufòria de la Zendaya.
2: Sí, no, sí, encara estàs per la primera temporada. Vas veure dos episodis.
4: Va sorprendre tanta gent despullada i drogada en tota...
2: Doncs això, veus, a la travessa no t'ho trobaràs.
4: No, això no. Va, anem al WhatsApp del programa, al 677 27 10 58, perquè ens ha escrit un oient que aquest cap de setmana ha viscut una situació que fa pocs dies vam anticipar aquí el programa. La qüestió és que ella i el seu nòvio, el novembre de l'any passat, van comprar-se dues entrades per anar a l'últim concert d'Oques Grasses. Però coses de la vida, uns mesos més tard ho van deixar.
2: Això és la vida, noia, sí. I tant.
4: Aquest dissabte hi havia el concert. I ells seguien tenint les dues entrades.
2: Uf, avui el programa és més backup que mai, sí. Veig.
4: A partir d'aquí, ella mateixa ens explica com continua la història.
3: Començo a estar tocada, jo, eh?
4: Sí.
2: Sí. A mi aquesta cançó em destrossa perquè era una de les meves cançons amb el meu ex i cada cop que la posem...
4: Saps que estic com tu, que a mesura que passen els dies... Noto cada cop més el buit d'oques.
2: Sí, la tristesa.
4: Digues que s'ha acabat ja.
2: Sí, sí.
4: Hola, perfectes. Us escric i us escolto cada dia des de Brussel·les. Estava escoltant el programa de dilluns sobre oques i dir-vos que jo vaig anar al concert amb el meu ex italià.
2: Mare meva. També a sobre italià havia de ser l'exnòvio. Ens ho posem difícil.
4: Vam acabar abraçats després de 7 mesos de contacte zero.
3: Això ja és una tortura.
4: Plorant amb sort de tu, una cançó que, per cert, ell va cantar al casament de ser germana a la Toscana.
2: Ah, que a sobre és músic! També les nostres oients els agrada posar...
4: La Marta s'hi ha posat la pell de gallina, literal, la pell del braç.
3: Un eriçó.
4: I en aquest punt del WhatsApp també us diré que es torna tot una mica com estrany, perquè diu, Juliana, si vols te'l presento.
2: Ah.
4: Així feu un intercanvi.
2: Me piace molto.
4: Ella parla italià.
3: Però no, ella viu a 2400.
4: Sí, diu... Així
2: ella l'oient, que no jo.
3: No, tu no.
4: És que diu, així feu un intercanvi lingüístic o de llengua. I dibuixa una llengüeta aquí. Ell és molt...
2: Dibuixa una llengüeta, m'agrada, perquè...
4: Un emoji. No ha fet una aquarela.
2: A fer un esbós.
4: Diu, ell és molt sexy i està enamorat de Catalunya, que no de mi. Em sembla surrealista i em sembla preciós, aquest missatge. També afegeix, em feu connectar amb la Terra des del cor d'Europa.
2: Sí que ell és el cor d'Europa, ben bé.
4: Sou una institució, us estimo.
3: Mira, que ella...
2: Jo l'estimo a ella.
3: Ella és molt perfecta.
2: I directament
3: li... la vida no li ha posat fàcil per ser tan perfecta, eh?
2: Gens fàcil. Bueno, i ella tampoc s'ho ha posat fàcil, perquè en aquest concert tampoc era de vida o mort.
3: No
2: era una operació cor obert, que si te la perdies resulta que t'endreçaven al cementiri.
3: No.
2: Llavors, ella també mira si li agrada jugar amb el risc. Jo l'entenc perfectament, perquè una bona anècdota, com amb el teu exnòvio italià, Buenorro, a Oques, després de 7 mesos, és que no te la pots perdre. I sempre te'n penediràs de deixar anar una anècdota, que a mi això m'ha passat aquest cap de setmana. En qualsevol cas, aquesta oient perfecta, jo vaig a Brussel·les d'aquí poc.
3: A fer què?
2: Coses meves personals. A treballar, Marta. Vaig a gravar Club Tàndem.
3: Molt bé.
2: Josep Carner.
3: Que bé.
2: Que va viure a Brussel·les moltíssims anys.
3: Que bé.
4: Estàs proposant una...
2: Convido aquesta oient a quedar.

0: Muntatge. Doncs no, de seguida ho expliquem. Per mi és de les coses més grosses que ha fet la Maria, des de que tinc internet i la segueixo.
1: A mi és el que m'al·lucina que hi hagi tanta polèmica quan ella diu no m'agrada llegir, que en el fons és una, mira, una ximpleria.
0: No, i en el fons va molt lligat.
1: Sí, i en canvi amb això ningú digui res.
0: Però mira, Juliana, potser és tan i tan evident que ja no és ni notícia, no ho sé. Llavors, com bé deies tu, tot ve d'aquella polèmica vintage de fa un any sobre llegir. Que recordem que la Maria va dir que a ella no li agradava la lectura i això va provocar un gran terratrèmol.
2: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Hay que superarlo. O sea, no a todo el mundo le gusta leer.
0: Una polèmica que va tenir moltes conseqüències. Va ser un efecte dominó. Com, per exemple, que la Laura Escanes i ella van deixar de ser amigues. O, encara més greu, va provocar que la Pomba comencés a llegir llibres. Com el de l'assistenta.
3: Bueno.
0: Sí, sí. I el cas és que la Maria, des d'aleshores, ha fet com una mica marxa enrere de les seves paraules i ha anat volent demostrar que sí que li agrada i respecta la literatura. I aquest cap de setmana en vam tenir una demostració. Perquè us heu d'imaginar la família Pombo, crec que al complet, o gairebé al complet, passant el cap de setmana amb el dia de la hispanitat pel mig, a Adrados, el Pueblo, que és aquell municipi de Segòvia on també tenen casa, no heu de confondre amb la Casa Vaca, que és la de Cantàbria. Allà no hi tenien tant lligam històric, diguéssim, però en aquest poble Adrados sí, a Segòvia. I és un poblet de 113 habitants, segons les últimes dades de l'INE, on s'han fet una casa nova que és dels pares, si no m'equivoco, que s'havien venut l'antiga i, de fet, ho vam seguir al programa fa mesos, que vam mirar l'anunci d'Idea lista i vam explicar com eren les habitacions, que hi havia molta cosa de caça, etc, etc. Doncs bé, aquests dies hem tingut una mica de house tour de la nova casa familiar dels Pombo i un dels detalls que la Maria ens ha volgut mostrar és la llibreria. Això va ser per Stories i podíem veure tot de prestatges de fusta fosca plens de llibres. Una cosa que celebrem, no?
3: Home, visca, i tant, és una bona imatge.
0: A mi m'agrada que una casa estigui plena de llibres.
3: A mi m'encanta, també.
0: Fa molta festa.
1: I a part que la tenen bonica, la prestatgeria. Jo vaig, sí, vaig fer captura de pantalla perquè dic que encara ho aprofitaré per alguna cosa. Algun dia comentarem els llibres que llegeix la Maria Pomo. Després,
3: que és molt divertit.
0: Bueno, alguns els podem comentar.
3: Sí,
0: i també,
3: bé,
0: com a element decoratiu, us heu d'imaginar aquesta prestatgeria que desprèn casa de poble, m'entens o no? Desprèn aquesta cosa també de com de tradició. Tres fotos analògiques com a elements decoratius de quan les Pombo eren petitones. Uh-huh. Alguns títols destacables, perquè la Juliana i la Marina Porres puguin anar fent, sí, una mica de comentari pel Club Tàndem.
1: Serà complicat, però aviam.
0: Doncs mira, ara, si feies zoom en aquest Stories de la Maria Pombo, podies anar veient alguns dels títols. Ara els podem comentar. Per exemple, un de molt recent, Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo, mira, 2025.
3: Novetat.
0: Carme Riera, En el último azul, 2019. Uh-huh. Un clàssic que crec que hi ha gairebé totes les cases. Sapiens, de Animales a Dioses, 2011. Uh-huh. Yuval Noah Harari, vale.
3: Sí, bestseller.
0: Mica de Matilde Asensi, El último catón. Una mica de thriller i terror amb Stephen King.
3: Home, un bàsic.
0: El que és Caçador de sueños. Ho llegeixo en castellà perquè és, sí, sí, com ho tenen ells. També Tom Wolfe, Todo un hombre, de l'any 98. Després te'n podies anar també a un, bueno, Juan Carlos I Reconciliación.
3: Mira, vaig a buscar-lo quan està. Aquest.
0: Sí, qui deu ser, no? És un llibre de memòries del rei emèrit que no acaba de ser una gran sorpresa venint de la família Pombo, vull dir, perquè ja sabem que hi tenen simpatia, sí, etcètera, etcètera. Però, en canvi, sí que em va semblar força impactant veure que les Stories de la Maria Pombo, d'aquesta llibreria que estem analitzant, a la part inferior, ben a la dreta, mira tu quina gran metàfora, ben a l'extrema dreta, hi havia un llibre d'aquests que es veuen ben antic, ben grocs, amb les pàgines allà que veus que s'estan a punt d'escardar.
1: No, que no és broma, que a vegades és perillós quan els llegeixes perquè pots arrencar les pàgines.
0: Un llibre on en majúscules hi diu Francisco Franco.
3: Sí que ho diu, eh?
0: Sí que ho diu. Jo de veritat que vaig necessitar comprovar que això no era mentida. T'ho prometo, eh? Sobretot perquè veia que no generava gens de rebombori, que ningú ho estava comentant. Salseologia sí que va fer una mica de cas, això, va dir, ha fet zoom en aquest Stories. I sí que el vam fer, i de fet, gràcies a aquest zoom veiem que el llibre és de Centro de Estudios Sindicales, que era l'organisme que publicava aquests llibres de Franco, però no veiem el títol. Ens quedem amb l'incògnita de saber, no?

0: quin era, que sí, el que hem pogut investigar, hi havia diversos candidats. Hi ha Francisco Franco, Pensamiento Católico, però també la Cruzada Anticomunista, España ante el Comunismo, molt Pensamiento quals. Económico, clar.
1: No, molt i molt, va escriure sí, molt i sí, molt.
0: Bueno, sobretot, no sé si ho escrivia ell, però el cas és que als anys 50 aquest Centro de Estudios Sindicales sí que recollia part dels seus discursos i del seu pensament i ho convertia en llibres.
1: Que aviam, podries tenir aquest llibre perquè t'interessa la
0: com
1: història.
0: Com a peça de col·lecció també. Sí. Tot seria... Jo vaig a casa d'algú i trobo allò, jo necessitaria una explicació
1: una
0: com a mínim.
1: Una mica de context, però és veritat que si ho ensenyés algú altre, si es veigués a la pastatgeria d'algú altre, jo pensaria, mira, doncs...
0: Un historiador, poder... no sé.
1: Sí, exacte.
2: Sí, com si és un objecte d'estudi o tens un interès real per saber aquest home...
1: Clar, que et pugui generar curiositat.
2: Que escrivia, saps?
1: Però clar, la cosa aquí és que ja sabem molt també la corda d'aquesta gent.
0: A mi el que em passa és que en ple 2026 i amb les imatges d'aquest cap de setmana llarg, en ple dia de la hispanitat, de tanta gent banalitzant el feixisme, aixecant el sant al braç d'aquesta manera, banalitzant la figura de Franco, d'un dictador, pam, Stories de la Pombo amb un llibre de Franco al prestatge.
1: Té una inconsciència total, que és el que em sorprèn. Perquè dic, si tu tens això a casa teva, almenys tenir la consciència i ser prou intel·ligent com per veure que si publiques això... En principi, perquè veiem que no ha passat.
0: Que no ha passat res.
1: Hauria de generar rebombori, i més sent Maria Pombo, que és algú que és que diu bon dia i ja s'ha d'estar qüestionant.
2: L'altre és que no hagi revisat la foto, que no sàpiga ni quins llibres té a casa
0: seva. Però mira, la Juliana, que és qui es va donar de tot plegat, no va poder evitar contestar-li les stories de la Maria Pombo, que li va enviar la captura de pantalla i tot, i la Juliana li va dir a la Pombo, que ja havien tingut converses prèvies, de la Maria contestant-li.
2: Sí.
0: Maria, el libro de abajo a la derecha es muy delicado. I tens raó. Però és
1: perquè
0: que
1: jo ja no faig ni judici, però dic, tingues la consciència
2: que sàpigues que tens això publicat.
0: Però que la Maria ensenyi aquesta llibreria tan panxa sense donar-hi dues voltes vol dir que, o li bufa completament, o dos, que no hi veu pas el problema. I les dues coses són terriblement alarmants. Recordem que ella, el 2022, en el seu pas per La Resistència, que encara no era La Revuelta, va dir el següent.
3: Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os gusta leer. Hay que superarlo. O sea, no,
0: això
3: a todo
0: no...
3: el mundo le gusta leer.
2: Això és quan va explicar que no,
0: sí, no.
2: Que no li agradava llegir.
0: No sé si tenim el tall de la Maria Pombo dient que per alguns era fatxa, per altres era roja. Que ella ben bé estava al mig, que mai ningú estava content amb el que es deia d'ella.
1: Que també el concepte roja, hi ha molta gent que se l'hauria de revisar perquè s'etiqueta ells mateixos com a rojos i potser tampoc saben molt bé el que significa.
0: Mira, ara el podem sentir.
4: Yo estoy en un nivel e intermedio para todo. O sea, por ejemplo, los muy fachas,
5: ¿sí?
4: Yo para los muy fachas soy roja.
5: ¿Tú para los muy
4: fachas? Y para los muy rojos soy facha.
5: ¿Tú? ¿Pero para quién eres tú roja?
4: Pues te juro que hay gente de mi, no de mis amigos, pero de mi entorno que yo conozco que
5: para ellos eres
4: rojilla.
5: Eres echenique.
4: Sí. No, no tanto, pero rojilla.
1: Com ha de ser el teu entorn, eh? Com han de ser aquells sopars perquè es pensin que ets roja? No?
2: Home, sí, han d'estar molt cap a un cantó, molt, molt, molt fort.
0: Jo, les úniques publicacions que he trobat de mitjans quan he escrit Maria Pombo Franco a Google són d'una entrevista del 2019 que li van fer al Huffington Post, on ella deia... La gent segur que pensa que sóc neta de Franco o la dona d'Abascal. Perquè aquí li preguntava a la periodista que se la relacionava amb Vox, que se la relacionava amb l'ultradreta, i llavors ella responia això, que no, es deuen pensar que sóc la neta de Franco o la dona de Santiago Abascal o jo què sé. I llavors defensava que ella no, que defensa el país, que li agrada viure a Espanya, etc, etc.
1: I aquí ja demostrava per mi una mica de... ser algú que no passa res però no té gens clar el context en el que viu i que, per tant, actua per ignorància, que és gairebé pitjor que actua a consciència, perquè ella deia que havia anat, per exemple, a una manifestació convocada per Vox, que ella havia ensenyat que havia anat,
0: sí.
1: Perquè ella també és un clàssic seu, el dia de l'hispanitat, demostra que ha anat a manifestacions, etc, que no sabia que estava convocada per Vox. Home, doncs potser ens hem de mirar també
2: qui convoca les
1: manifestacions
2: on
1: vas a reivindicar-te, perquè surts de casa, et prepares, et perfumes i vas a una manifestació, almenys saber qui ho està organitzant.
0: 29 de novembre, eleccions, família.
2: Així doncs tinc moltes ganes de veure...
0: Què? De veure què?
2: Sí,
0: jo gairebé
2: algun...
0: que em posaré una vena als ulls per no veure
2: res. Si Maria Pombo i companyia deixen anar algun recado de cara a la intenció de vot, o fan alguns... Alguna recomanació?
1: Pot ser, eh? jo crec que...
2: De manera indirecta, perquè seran unes eleccions que la cosa vindrà si la cosa, de molts pocs vots.
1: Jo crec que si la cosa el resulta favorable, sí que posaran alguna cosa, i potser si no el resulta favorable, també.
6: Ella fàcilment pot fer algun instastory previ, demanant que es voti i tal, amb algun repost més cap al seu cantó, sí, sí, sense ser extremadament explícita, però...
2: Amb un punt d'intenció que... Bueno, n'estarem pendents
1: ella i el seu entorn, en general.
6: Sí, sí, sobretot sí, el seu entorn, total. Perquè ella també... Veus, això és el que em sorprèn d'aquest instastory, perquè ella, amb altres coses, sí que és molt conscient. Jo tinc la sensació que ella sap que no pot fer depèn de quin moviment.
1: No ho puc entendre, tia. Estic?
2: Passen 6 minuts de 6:45. Ara farem una pausa i de seguida dia gros aquí al programa, perquè torna Pau Espark.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Pau Espark, bona tarda.
9: Molt bona tarda, què tal?
1: Ai,
2: quina il·lusió que hagis tornat, perquè els oients ens demanen molt per tu.
1: I sempre escriuen malament el teu cognom, és una cosa al·lucina.
9: He de dir que això no és nou, el tema de no escriure bé el cognom, i no sé si arribaran a superar el que m'ha passat un dia, que és que em posessin Spark, com en anglès, que és S-P-A-R-K.
1: Spark, m'encanta, boníssim, que maco.
9: Per tant, això ja és un nivell. Sí que a vegades veig que reenvies algun missatge que falta l'H, bé, és difícil.
1: Com el jugador del Barça, també et posen Spark, oi?
2: També, ara, bueno, també. És que sí.
1: Ens has trobat a faltar, Pau.
9: Moltíssim. Jo us escolto cada dia. Al final, jo sóc un ferm oient del que no surti d'aquí.
1: Que mono és.
9: En diferit, això sí, perquè estic treballant normalment
2: on
9: aquesta hora.
2: On treballes, Pau?
9: Al més nit, al 3Cat Info, amb la Marina Romero.
1: Ai, Pau, estàs segrestat pel senyor 3Cat.
2: Tu el veus, el senyor 3Cat? És a dir, tu quan arribes allà a la tele, a vegades te'l creues?
9: És que hi ha més d'un senyor 3Cat.
2: Veus?
1: Té moltes cares, aquest senyor.
9: I n'hi ha algun que sí, que me'l creu.
6: Jo el que no entenc és perquè si treballes a 3Cat no pots treballar aquí, que és un programa... És a dir, no és que fem el programa al grup Godó. Som 3Cat, no? Com diu l'Instagram.
1: No, a veure, l'hora és incompatible, sí, això sí que és veritat.
2: Aquí està treballant a un...
9: Problema de
2: un altre lloc, que és la mateixa casa, però està en una altra tasca, diguéssim.
9: Hauria d'escapar-me, venir de la tele i aquí a la ràdio i tornar, i això és una mica difícil.
1: Ja necessita també la Marina, no?
9: Però quan puc...
2: Com està la Marina?
9: Bé,
2: la Marina Romero.
9: També em pregunta per vosaltres, sempre.
2: Sí.
1: Però si no ens veiem mai, Pau.
9: Ella, és com si, durant una etapa vam compartir això ja fa anys,
2: vam
9: però
2: molt units,
9: allò
2: la,
9: que quan ella acabava nosaltres entràvem i aleshores parlàvem, i ella encara ho recorda, aquest moment.
2: Pau, va, anem pel tema que has preparat.
10: Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament.
2: Hem de parlar d'Oques Grasses, ara que s'han acabat els concerts, perquè tenim novetats sobre els negocis d'en Josep Montero, que és el cantant. Pel que has estat veient-ho, en Josep hauria creat una nova empresa dedicada a l'organització d'esdeveniments i a la producció musical.
9: Sí, de fet és una informació que ha avançat una economia del Nacional, que ara explicarem. L'empresa la va crear l'abril del 2025, vam estar despistats aquí, i això és mig any abans que es posessin a la venda les entrades pels 4 concerts a l'Estadi Olímpic. I l'empresa va començar amb un únic administrador, que és el propi Josep Montero, i a principis d'aquest any s'hi va afegir una altra persona que comparteix els dos cognoms amb en Josep, i sospito que és la seva germana. Perquè es diuen igual mordre de cognoms.
6: Sí que és sospitós.
1: Sí, seria massa casualitat.
6: Tot i que s'han vist casos, eh?
2: Perquè podria ser... No, ha de ser una germana. Pot ser que una cosina es digui igual que tu?
9: Jo
2: ho pregunto molt ràpid,
6: sí.
2: Però no...
6: O sigui, per començar pot ser que la meva germana s'emboliqui amb el germà del meu nòvio.
1: Clar.
9: Com? A veure, ara m'he perdut.
6: Que la meva germana s'emboliqui amb el germà del meu nòvio.
9: D'acord,
6: i això ja faria que els nostres nens, si n'hi hagués, es diguessin igual.
1: Exacte.
2: Correcte, si els pares són germans. Sí.
6: No ha passat una vegada. Ara ja veuràs el programa. Quan
2: ara se'ns pot parlar com d'aquest tipus
6: de quants. 77, 27, 58. Tothom té pares que són germans. Aquesta cosa del... Això per una banda, després hi ha cognoms que són tan típics. Clar que Montero, per exemple, és un cognom que no és Spark, per entendre'ns. Però bueno, que
1: tampoc no és un Rodríguez.
6: No, té número... A veure... Lo normal seria que fossin família.
2: Sí. No, sí, home, sí.
1: Germans.
2: Sí.
1: Sí. Anant bé.
2: Anant bé. De germans. Anaves bé, Pau.
9: He estat buscant...
1: Sí que ens hem posat una mica... Una mica piquis. A part que està fent una empresa amb ella, no?
6: Sí. Seria massa casualitat.
9: Si no falla la informació de LinkedIn, la germana treballa en l'àmbit de la comptabilitat i les finances. Per tant,
2: quadra molt.
9: Números. I tenim alguns detalls més del negoci. L'empresa té la seu a Muntanyola. No direm l'adreça, però a mi em fa molta pinta que és un domicili, perquè jo l'he buscat.
1: Això és molt típic quan fas una empresa.
2: I... Si no tens seu a oficines...
9: Allò no sembla en unes oficines. Està dedicada a l'organització d'esdeveniments, que en concret es parla de planificar, produir i promocionar concerts, festivals i qualsevol altra activitat relacionada amb la música i l'entreteniment en directe, i també dedicada a la producció musical.
2: Queda clar que en Josep no farà iogurts a partir d'ara, no, sinó que vol seguir fent exactament el mateix.
9: Això, si és que vol seguir fent, ara obrirem aquest debat. No ho tinc tan clar. I també sabem el nom que ha triat en Josep per aquest negoci. L'empresa es diu Very Well.
1: Very Well, en anglès, no?
9: Sí.
1: Very Well.
6: Molt oques.
2: Sí,
6: molt oques.
9: La traducció...
1: Bueno, molt Josep, ara.
9: Clar, és a dir, la traducció que... literal seria molt bé, però a mi em fa pensar en el nom d'una cançó... Ja sé que, és a dir, no és textual, perquè seria això, molt bé en català, però vaja, està guai, està molt bé, Very Well, i no em sembla casualitat que el nom de l'empresa recordi el d'una cançó, perquè abans que en Josep creés Very Well i abans que es fessin els concerts a l'Estadi Olímpic, quan una administració pública contractava Oques Gràcies, o quan algú contractava Oques Gràcies, ho acostumava a fer a través de petxina lliure. Una petxina lliure. El que passa que una petxina lliure és una empresa que no és com les coneixem normalment, sinó un acord entre socis. Tot això perquè no tenim gaires detalls de qui hi ha al darrere de petxina lliure, que ho he estat buscant, però sí que a mi m'ha semblat que és una empresa que estava formada almenys per alguns membres d'Oques, que compartien, perquè un contracte que van fer per les festes de la Mercè del 2024, quan hi van actuar, el signava en Guillem Real, que és el baixista, sí, en nom d'aquesta empresa. De manera que jo crec que era l'empresa que tenien per cobrar com a grup, i on hi havia almenys alguns dels seus membres. També el logo d'Oques Gràcies està registrat a l'Oficina de Patents i Marques per petxina lliure. El dubte és, clar, aquesta empresa, què farà en Josep? O sigui, de què servirà el Very Well? Perquè què pensa en Josep sobre els diners?
1: Què pensa en Josep?
2: Hòstia, és
1: money, mana, money.
9: És la pregunta que m'he fet, de dir, per què crees aquesta empresa mig any abans de vendre les entrades pels concerts a l'Estadi Olímpic, sabent que seran els últims que fa el grup Oques Gràcies? Quin és el teu objectiu, allò, després o en aquest procés en què et trobes?
2: A tu et fa pensar que és una empresa constituïda potser per cobrar tot el que generin els estadis, potser.
9: Això seria una opció, per exemple. Clar, el problema que tenim és que en Josep...
1: Però és que hi ha molta més gent que ha de cobrar dels estadis, no? No només ell.
9: Sí. A tots els membres del grup, segur, almenys, a part de la
1: promotora. Que no estan dins d'aquesta empresa, és una cosa més seva en solitari.
9: En principi sí, perquè ell és l'administrador, també veiem doncs, que hi té vinculació la germana. El que passa que, clar, en Josep ha tingut oportunitats els últims dies, però no ha volgut donar entrevistes. De fet, costa molt trobar una entrevista recent. I he rescatat una mica què havia dit els últims anys, i fa 4 anys va tenir una conversa amb l'Albert Tom al programa Islàndia, sí, i li va preguntar com s'imaginava el futur i si creia que estaria vinculat amb la música.
11: Això també veus, l'altre dia feia una cançó d'això, que deia que no volia coses que valguessin molts diners, el que volia era jubilar-me als 40. Però sí que m'he passat molts anys pensant que si algun dia no va bé hauré de tornar a fer d'electricista o hauré d'acabar la carrera, però de viure'n jo crec que ja el que em queda de vida anirà bastant per aquí.
1: No em donguis Louis Vuitton, no vull vol sobrar del que vull jubilar-me, no?
9: I s'ha complert perquè té 41 anys, és a dir, sí que
2: molta gent dona per fet que amb els 4 concerts s'ha jubilat. La gent ho pensa.
1: No ho sabem.
2: No.
1: Més que res, que el problema d'en Josep és que no... És que poder li sembla que vol jubilar-se en el sentit que la vida de músic pot ser molt esclava amb el ritme de bolos, amunt i avall, tal... Però ell, quan estigui a Muntanyola i ja s'hagi fumat uns quants porros i estigui avorrit a la piscina,
2: I voldràs que
1: li brullaran les cançons de dins.
6: Però tu no te l'imagines gravant en allà a Muntanyola l'estudi que té per altra gent?
1: Sí, però fent una mica de manuguix,
2: fent jo, sí, una lit, també. A part, crec que s'ha fet no com jubilat. Un estudi. S'ha fet un estudi nou, o estava fent
1: diners,
2: un estudi
1: no?
2: nou, i que ja ha invertit diners, almenys clar. En aquest estudi, per
1: molt
2: poder
1: bé,
2: gravar en condicions a casa seva.
1: Sí, que també està molt bé, això.
6: És importantíssim.
2: Molt bé. Les dues persones que més descentralitzen d'aquest país viuen a Muntanyola, que són en Peyu i en Josep Montero.
1: Compte que no haguem després de descentralitzar Muntanyola, perquè si tot
2: bueno,
1: clar, passa allà...
2: Clar, torno a descentralitzar.
1: No, però en realitat hi ha bastanta gent que fa coses... O sigui que el problema és que moltes vegades no els hi fem cas, però hi ha molta gent que fa coses fora de
2: sí.
1: Barcelona.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí.
9: També ens fan arribar que potser el Very Well vindria de la cançó sexy, que diu Very Fuet, seria una altra opció per justificar aquesta tria de nom. Feu apostes perquè en realitat no tenim la resposta, perquè és això, en Josep no ha parlat últimament, veurem si ho fa aviat.
1: No fa pinta. Jo li vaig preguntar si tenia ganes de quedar amb mi de xerrar i em va dir que no, que moltes gràcies. Saps aquella vegada que em va escriure un noi dient, ai, aviam si tornem a quedar, que havíem tingut una cita, aviam si tornem a quedar, i jo li vaig dir vaig estar bé, però no, doncs et dius igual.
2: M'ho he passat molt bé, però
1: no vaig dir molt. No vaig dir això.
2: Sí, li vas dir això.
1: No, el molt.
6: I amb una emoticona d'una papallona.
1: El molt no el vam dir perquè ens va semblar que era massa contradictori dir m'ho he passat molt bé, no quedarem més.
2: Però és igual de contradictori dir m'ho he passat bé, no vull quedar més amb tu.
6: És que no és un missatge gens fàcil, eh?
2: No, i mira que el vam escriure a 8 mans, eh?
6: A 6 mans, segur.
2: Semblava un... Sí.
1: Un pop.
6: Una aranya.
2: Sí.
1: Va ser molt difícil.
2: I ell, clar.
1: I va funcionar perquè mai més m'ha dit res. I en realitat...
2: Home, clar que no.
1: I jo penso...
6: És el que volia ella.
1: I jo hagués agraït... Bueno, perquè... I que jo hagués agraït moltes vegades que algú m'envies aquest missatge quan et diuen no, vaig molt liat, i tu penses de veritat que aquella persona té molta feina i el reescrius al cap de 15 dies.
6: Aquest algú és en Roger.
2: Sí, però no vull tornar a obrir... A mi quan em diuen que dos cops que van molt liades i entenc que no em vol veure més i no insisteixo.
1: Ja, però si tu no vols que l'altra persona tampoc no et torni a escriure... Bueno, no sé.
6: Total, que el Montero et va donar carbàs.
1: El Montero m'ha enviat aquest mateix missatge reenviat. Molt bé, però no.
9: Doncs, si finalment vol donar entrevistes o almenys fer música, sembla que això implicarà un canvi de discogràfica.
2: És l'última hora que ens acaba d'arribar. Pau.
9: Perquè Expansión ha publicat que la multinacional Warner Music ha comprat la discogràfica catalana Halley Records.
1: El que ens faltava.
9: El catàleg de Halley està format per Oques, però també pels Amics de les Arts, els Catarres, Ginestar, Buos, Lil Dami o, ja fa uns anys, Charango. I el que implica aquesta compra és que ara Halley desapareix i passa a anomenar-se Cosmic Sound. I efectes pràctics, més enllà del canvi de nom, des de la discogràfica, des del que fins ara era Halley, asseguren que es mantindrà la seva filosofia i que es vol...
1: Quina és la seva filosofia?
9: Reforçar el posicionament de Barcelona, Catalunya i els Països Catalans en el mapa musical. Aquesta és la filosofia que descriuen.
6: Que no ens facin cantar en castellà, Ginestar, ara.
2: Jo crec que no, vaja.
1: Esperem també que la gent tingui una mica de voluntat, perquè és que si els germans se'ls resol, se'ls deixen fer això, seria molt
6: i que si Warner no es deixaria.
2: Una discogràfica que ha editat sempre i publicat discos i grups en català, deu ser perquè creu que aquí hi ha mercat, hi ha negoci.
6: El hashtag música catalana de Spotify, Juliana.
1: Fixeu-vos, Espanya està fent això tota l'estona. Espanya està apostant per Catalunya més que mai, per això l'Aitana va al concert d'Oques i per això l'Aitana ara parla en català als concerts i ho reivindica, perquè és que la gent se n'està donant que aquí també hi ha gent i per això les influencers en català podem viure d'això.
9: Ells t'ho venen, de fet, en sentit contrari, de dir, justament fem aquest salt que ens permetrà arribar més lluny, no?, mantenint el nostre esperit, però
2: amb més estructura, no?,
9: exacte,
2: i poder fer coses més grans.
9: Al marge d'on érem fins ara. I amb el que diu la Juliana, quan torni a venir, si puc, explicaré que Dulceida, jo penso que està fent algun pas que va també en aquesta línia.
6: Epa!
1: Absolutament,
2: perquè... De catalanitzar-se empresarialment.
9: Sí, també.
2: Amb socis catalans, potser.
1: És al·lucinant.
2: Sí. És al·lucinant de bo o de dolent?
6: Com diria Gerard Romero,
1: estan passant coses. És al·lucinant. Jo me'n recordaré perfectament de qui es va moure amb moneda i de qui no. Jo. La resta de gent.
6: La llista de la Juliana.
1: Jo tinc la...
2: Aquella llibreta, eh?
1: Aquella Death Note.
6: Ah, mira, sí que ens arriben whatsapps dient que és de la cançó sexy, eh? Very, very, very well.
2: Ah,
6: això ho sabem els fans de tota la vida.
9: Jo...
6: Sí, perquè diu fuet i després
2: mira,
6: crec que ho dic.
2: Very, very well. Sí,
9: admeto que vaig anar al concert de divendres.
6: M'ho vaig passar bé?
9: M'ho vaig passar molt bé, molt bé, però admeto que em vaig adonar que no era un fan d'Oques perquè el tram del mig del concert, perquè ens entenguem,
2: les anava una mica a les dues.
9: Sí, sí.
1: Són les més bones. Jo com a fan, diguéssim, en Pujol. Tu vas passar millor en el concert d'Acció a Verges, Pau, que algú, hi ha gent que et va veure?
9: El concert d'Acció hi havia molt més sentiment personal.
2: Què estan fent ara els nois d'Acció?
1: No sé.
9: I també hi havia alguna noia, eh?
1: És que en Pau tenia una amiga tocant.
9: Sí, sí, de fet, això, Acció, té molts vincles.
2: Molt bé, canviem de tema perquè veig tothom incòmode, de sobte aquí...
1: No, jo, aquí, no, ser diferent! Jo estic zero incòmode. Oh,
2: que bueno, el 2012, el ser diferent...
1: Va canviar el món.
2: 9 minuts i les 7. Jaume Miranda, bona tarda.
12: Bona tarda, com esteu?
2: Tu vas ser fan d'Acció en el seu moment, et va arribar la cançó?
12: Duis uns dies o unes setmanes parlant d'Acció i jo, honestament, no sé si és perquè tinc com una cultura molt espanyolitzada de vegades, però jo no sé què és Acció.
1: No, a mi tampoc no em va arribar. No,
6: però ser diferent, surto de l'armari ara.
1: Però ser diferent sí que et sonava.
9: I de fet, mira,
1: per vosaltres.
9: No, però a mi el concert de Verges em va fer donar que ells també eren els autors del Tot està per fer i tot és possible, que no els associava a Acció.
1: Que tot està per fer. És que en tenen moltes.
12: No, fora bromes. Jo ja sé que tinc una cultura això molt espanyolitzada, mai millor dia per dir-ho, perquè duc una camiseta de Lola Flores, però sí que de música cantada en català la tinc controlada, al final en el meu entorn, i jo mateix també n'ha consumit. I Teràpia de Xoc, per exemple, són de la mateixa època, més o menys.
2: Sí,
12: van
1: conviure. Sí,
12: que... sé perfectament qui són. És que tinc el dubte de si Acció van arribar a les Illes Balears.
1: No, jo crec
2: van
1: que la cosa...
2: Van tenir molt èxit a les Terres de Girona, per exemple, Acció, però sí, molt al Baix Empordà.
1: I jo crec que aquí també hi ha una qüestió molt generacional, o sigui, però generacional, extremadament generacional, que les noies de la meva edat, un any amunt, un any per avall, sí que ho vam escoltar, saps? Però després, només que la Marta es porti uns anys amb mi, ja no.
6: Sí, sis anys ja ho canvien tot.
1: Literal, en aquest cas, crec, perquè, clar, era un fenomen molt adolescent.
2: D'Acció a Estopa. Es entera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, sale jale la dueña, la tiene loca, loquita, loca. Perquè ahir, Jaume, van presentar el seu nou projecte a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona.
12: Sí, això està molt bé. Els germans Muñoz han anunciat que tornen a ser música. No sé per què ho he escrit així en el guió, perquè pareix que havien abandonat el grup fa com 20 anys i no, vull dir, simplement és que han estat una temporada descansant uns mesos, no?
1: Com fan tots ara.
12: Sí, i llavors he dit que tornen, dia 20 de novembre, gran data, publiquen La Maqueta, que és una reedició del seu primer projecte amb cançons descartades, perquè si no me falla sa memòria, ara fa 25 anys que se van estrenar en el món de sa música. Estem de celebració.
1: I per què ho han presentat allà? És tot molt estrany.
12: Ah, no, té molt sentit. Té sentit. Bé, aquesta maqueta, aquest nou àlbum, anirà acompanyat de quatre grans estadis en juny de l'any que ve, un a Madrid, a Sevilla, a València i a Barcelona. I com tu demanaves, Juliana, el lloc elegit per fer aquesta presentació ha estat l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la UB, on te record que des de fa un any en David Muñoz és alumne d'Història.
1: Sí, però tot i això, o sigui, una cosa ser alumne, l'altra has decidit presentar el teu projecte a la teva uni.
2: Com si
1: però perquè va fer una reivindicació que va estar molt bé.
12: Sí, bé, ells també són molt d'abraçar el seu propi meme, no? Sí. Perquè se va parlar molt quan se va apuntar a sa facultat. Vos he dit que, a més, en David Muñoz està sent un alumne excel·lent, dit per els propis professors, amb matrícules d'honor i especial interès en Mesopotàmia. M'ha agradat, no, aquesta dada?
2: Sí.
12: Ell te canta La Raja de tu falda i de com Mesopotàmia. Bé, és una persona diversa. De fet, durant sa roda de premsa, com deien a Marta, en David va aprofitar per reivindicar el poder de l'educació pública.
13: Porque creo que la universidad pública hace que la gente que no tenga recursos pueda estudiar, la gente que no tiene para pagar, pues viene aquí y tiene lo mismo, las mismas oportunidades. Digamos que es lo que iguala el auténtico ascensor.
1: Té raó.
6: Té molta raó.
1: Sí, sí.
6: I ahir a la tarda de Catalunya Ràdio, en Garriga va entrevistar el professor que més ha marcat, en David Muñoz d'Estopa. De fet, en David el va mencionar en aquesta presentació i en aquest nou anunci, i va ser una gran xerrada, va ser una gran conversa, perquè ell va explicar que el tracta com un alumne més, que ell, en David, el senyor d'Estopa, el que canta, és una mica pesat, fins i tot, durant les classes.
12: Sí, que demana, que pregunta massa,
6: cada
12: no?
6: Pregunta molt, però perquè té un interès ja des de fa molt temps. He reconegut clar, aquest interès per la història.
2: Acumulat.
6: Però aquesta cosa de dir que li ha de dir, David, ja està.
1: S'ha acabat la classe des de fa dues hores.
6: Sí.
1: Deixa'm anar al braç.
6: Que es porta tan i tan bé amb tots els seus companys que el conviden, que ell ha anat a festes d'aniversari de 18 anys, tot i tenir-ne...
12: 50, enteja 50. Crec que en tenen 48
2: això,
12: i 50.
2: 50 anys, sí.
6: Posa sobre la taula un tema interessantíssim, que són totes aquestes amistats de generacions tan
1: tan diferents que no tens per què ser família per poder portar-te bé amb algú.
12: Super,
1: que després passa molt quan comences a treballar, depèn del lloc on curris. Però que després poder fer birres o poder anar a prendre alguna cosa després de les classes és un clàssic amb el David i la seva classe, i que ha estat tan i tan involucrat i que és un alumne, vaja, 10.
12: De fet, no et sorprendrà que també deies professor, crec que ell mateix, ja no ho sé, ho he llegit en El País, un article sobre aquesta visita a la facultat mediàtica, en què deien que en David, més enllà de ser un gran estudiant, és també el que sempre planifica i organitza les cerveses en el bar de la facultat.
2: Bueno, clar, no.
12: Et sorprèn?
1: No.
12: Més bé poc, no?
1: És genial, forma part de la seva identitat i que no ho perdi.
2: Que té amb això, vull dir...
12: I també m'agrada molt que aquest professor, que al final és un historiador consagrat de la UB, que va arribar en David Muñoz i el van haver d'avisar, escolta, que no te sorprengui que ve un alumne famós, que potser trobes premsa a la porta, i ell va dir, a mi me sona la raja de tu falda, però jo aquest senyor no sé qui és, clar. M'entens?
1: És que clar. Sí, sí. Un acadèmic al seu món.
6: El professor deia que és l'antiestrella. Així com hi ha famosos que van a uns aires també de necessito seguretat, tal no sé què, ell és el contrari. Un senyor que ho fa tot tan senzill, tan normal, que diu les coses tal com raja, que és tan poc famós en aquest sentit, que se'n va amb els col·legues i et diu les coses així, que aixeca el braç constantment per intervenir, vull dir, una persona molt normal, que és el que tothom sempre destaca dels germans Estopa.
2: I quina sort, anava a dir, tenir 50 anys i poder anar a la universitat una altra vegada i tenir temps per fer-ho i gaudir-ho i estudiar el que no vas estudiar en el seu moment. Això no tothom ho pot fer,
1: i és una
2: sort.
1: I que realment, si t'ho pots permetre, mai no és massa tard. No. Si té de gust, apunta-t'hi, perquè jo també a la uni tenia companys que eren molt més grans.
6: I no t'encantava, perquè jo, que vaig anar poc a la universitat, el que més em va agradar era això, com que hi hagués gent tan gran estudiant allà.
2: Jo vaig tenir una companya de periodisme, a la UBIC, que tenia 68 o 69 anys.
12: I
2: venia a fer algunes assignatures perquè li interessava molt la temàtica.
1: No hi ha persones més motivades que ells.
6: No, ni més implicades, sobretot quan ja estan jubilats.
1: Sí,
6: perquè llavors, clar...
1: Tot el seu temps és allò, també.
2: Pau, tornaràs?
1: Tinc unes ganes.
9: Sí, em sembla que sí, almenys un dia més.
6: Un dia més.
1: Un dia més i prou, eh?
6: És una relació d'intermitència.
1: Mai un intermitent ha estat tan curt, eh?
9: Sí. La Núria, persona amb qui comparteixo llit...
6: A casa i fill. O sigui, clar, és que la teva dona des de fa més de 10 anys, per fi.
9: Què diu la teva Núria? Va dir, això és com un estel fugaç.
6: Literalment.
1: Ai, demana un desig.
6: És pluja de Sant Llorenç.
1: Però sort de tu, Pau. Sort de tu.
9: I mai millor dit.
2: Pau, moltes gràcies. Contents que hagis tornat i t'esperem la setmana que ve.
9: Sí,
2: que
9: sigui un dia. Intentarem.
2: O dos. Bé, fem una pausa i a partir de les 7, com cada dia, torna el Tot Costa. Fins demà a les 6.
14: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
15: Ai, que ràpid que passen les coses bones.
16: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
15: O els 10 dies Nissan...
16: Com?
15: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
17: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
18: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
19: Del 15 al 18 d'octubre, Vilobí d'Onyar celebra la Fira de la Llet. 4 dies per gaudir de la pagesia, la ramaderia, la gastronomia i les tradicions, amb activitats per tota la família. Fira de la Llet de Vilobí d'Onyar. Vine i viu-la.
20: Tot Costa.
21: Guanyar fora de casa la Champions no és fàcil. Fer-ho exhibint-se com el Barça i a Turquia
3: encara menys. L'equip de Flick encadena golejades i creix en autoritat a un ritme que convida a l'optimisme més desfermat.
20: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: 7 d'aquest dimecres 14 d'octubre de 2026, l'endemà d'una nova exhibició del Barça Europa. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Desena victòria de la temporada amb aquest 1-4 davant el Galatasaray i un rècord de gols de gairebé un segle. Després ens ho explica el Salmurri. Avui es juguen 9 partits més. Dels partits d'ahir, encara destacar-te l'empat del Bayern a camp del Viking. Perdia per 2-0, es va posar 2-3 i a les acaballes van empatar els noruecs en camp de gest artificial i amb el Bayern s'ha de dir amb 10 homes per expulsió d'Olise. Dues drogues en una mateixa jugada, sí, va veure.
0: No ho generalitzaré, ho diré d'ahir. Olise no seria, com li agrada al Santi Jiménez, la birra més freda de la nevera.
1: Ahir, concretament, ahir no ho va semblar.
0: Ahir no.
1: També cal recordar la victòria de l'Atlètic de Madrid davant del Manchester United per 2-0. Per cert, si podeu, recupereu les paraules d'Alessandro Martínez al final del partit.
0: Sí, sí.
1: Es va quedar a gust contra, diríem, la direcció del United.
0: Fins al punt que jo diria que hi ha un central esquerrà lliure al mercat al mercat d'hivern.
1: Sí.
0: No serà barat, però...
1: Bé, de les seves paraules es deduïa. Ho vam fer molt bé l'any passat, ens havíem de fer un equip nivell Champions, i ara mateix la plantilla no és nivell Champions.
0: I m'agradaria, això és el·líptic, fins i tot m'agradaria marxar i allò del convent i el lavabo, etcètera.
1: Exactament. I també destacar el Villarreal, que va guanyar a casa amb el Nàpols per 3-1. Ja han fet més que l'any passat, que no van guanyar cap partit. A la classificació, el Barça és el líder amb 6 punts, de 6 possibles, amb un més 7 a la diferència dels gols, a l'espera dels partits que s'han de jugar avui, entre ells el Manchester City PSG, perquè el PSG era el líder just abans de començar la jornada, ja va guanyar i va golejar la primera, per tant cal veure si avui el PSG és capaç de fer una golejada contra el City, que sembla difícil, podria treure aquest lideratge al Barça. I també avui el Roma-Madrid, avui sí que pot jugar Vinícius, a l'espera de saber quants partits de sanció li cauen per l'expulsió davant el Villarreal. Per cert, que avui hi ha hagut una altra expulsió per estirada de cabells, en aquest cas sobre la blaugrana Caroline, en partit de Brasil contra l'Argentina. Era un amistós, va acabar expulsada la jugadora rival,
0: no,
1: òbviament.
0: No consta que els argentins ho hagin discutit.
1: No consta.
0: Molt bé. Parlarem, evidentment, estarem pendents de la sanció de Vinícius, de l'11 del Madrid a Roma, però abans parlarem abastament d'aquesta exhibició del Barça al camp del Galatasaray, i ho farem amb un membre del cos tècnic del Galatasaray i, com és habitual els dies després de Champions, amb el Marc Crosas a la Champions League.
1: Deixa'm dir que avui també juga el Betis Porto i que ja hi ha dos partits en joc. El Liverpool juga al camp del LASK, de moment empat a 0, i un dels rivals, dos rivals contra el Barça s'hi enfronten, un ja hi han jugat, que és el Feyenoord, que rep avui el Como de Cesc Fàbregas, de moment també empat a 0 al minut 17 d'aquest partit.
0: El Como, si no em falla la memòria, és el rival a l'última jornada d'aquesta fase de grups,
1: de
0: fase de Lliga del Barça.
1: No, el desembre no, perdona, això és el gener.
0: Gener, sí, finals de gener.
1: En clau europea, i tornant al Barça, la UEFA ha anunciat que el partit de Champions femenina contra l'Arsenal, previst inicialment pel dimecres 11 de novembre, es jugarà finalment l'endemà, dijous dia 12, 6:45 de la tarda al Camp Nou. Es manté l'horari, però es trasllada el partit 24 hores més tard, per coincidència, ja ho sabeu, amb la vaga general de l'11 de novembre.
0: És una decisió tan plena de sentit comú que sembla mentida que l'hagi pres la UEFA.
1: Tu no hi confiaves, no. Des del primer moment vas creure que la UEFA no faria cas del Barça.
0: S'estan canviant les coses. Per cert, ja ha marcat el Como de Cesc Fàbregas a The Quip.
1: Bàsquet, ja. Passem al bàsquet. Avui també juga l'Espar Girona, que s'estrena a l'Eurocup femenina rebent a Fontajau l'Ostrava Txec a partir d'un quart de nou del vespre. Les gironines només compten amb 9 jugadores, ja que a Laura Quevedo l'hauran d'operar d'una fascitis plantar i a Iana Martín li han de repetir la ressonància. Ah. I confiem que hi guanyin, perquè no vull imaginar-me l'entrenador Íñiguez si perden.
0: Hem enviat el Xevi Soler a Fontajau per fer força perquè guanyin i per si
1: per
0: no hi ha manera perquè Íñiguez no surti de mare.
1: I abans, a les 8 del vespre, la penya rep l'Andorra en partit de la segona jornada de la Lliga CB, que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja.
0: Aquí serà l'Ernest Macià, que també ens explicarà la victòria soferta però merescuda i valuosa del Barça i a l'Eurolliga contra el Maccabi.
1: En hoquei patins, la selecció espanyola masculina tanca avui la fase de grups del Mundial del Paraguai davant Suïssa 6:45. El combinat espanyol ja s'ha assegurat la primera posició del seu grup i a quarts de final es podria enfrontar a Angola o a Xile. En waterpolo, des de les 7 es disputa a Sabadell la Supercopa d'Espanya masculina entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
0: I allà hi és el David Ubach. Hola, David, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Jordi.
0: Ha començat això?
2: Sí, ha començat. De fet, freguem ja l'equador del primer parcial aquí a Can Llong, a Sabadell. De moment, sense gols, desencert ofensiu entre tots dos equips. L'Atlètic Barceloneta, que busca la que seria la seva 21a Supercopa, sisena consecutiva, el Sabadell, avui com a local, empaita la que seria la cinquena del conjunt ballesà. De moment, com dèiem, sense gols, una superioritat desaprofitada per banda.
0: Sento molt poc so ambiental. És que hi ha poca gent o és que estan els ànims molt calmats?
2: No està ple, però hi ha molt bona entrada. El que passa que ara el joc estava aturat i tot just es reprèn a 4-18 perquè s'acaba el primer quart. Ataca l'Atlètic Barceloneta.
0: D'acord, doncs evidentment pendents d'aquesta Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo entre el Sabadell i el Barceloneta. Fins ara, David.
2: Fins ara.
1: I acabem amb un últim punt de tennis. La begurenca Paula Badosa ha trencat el vincle amb el seu entrenador, en Pol Toledo, després de 4 anys.
0: Molt bé. El Sergi Andreu ens explicarà el tram final del programa, els canvis sovintejats d'entrenador de Paula Badosa i un gest bastant mal educat que ha tingut avui Rafa Jodar al Masters 1000 de Xangai. Mira, ha empatat el Feyenoord, bon partit, sembla aquest Feyenoord Como. S'havia avançat l'equip de Cesc Fàbregas amb un gol de l'ex del Betis Diao i ara excel·lent maniobra del Feyenoord, que m'ha fet l'efecte que l'estaven revisant, però de moment empata un al marcador en un dels partits que cobren aquesta jornada de dimecres a la Champions. Aquest és el mapa esportiu, com ho celebra Fran Van Bronckhorst, content l'ex del Barça. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Pregunta aprovada per Oriol Domènech, sí, i això per tant és segell de qualitat. Pregunta a més a proposta de Salmurri, destaquem perquè no és habitual.
0: Cert, sí.
1: Quin gest tècnic...
0: No sé què és més destacable de les dues coses.
1: Tampoc és habitual, efectivament, que a l'Uri li agravi una pregunta. Quin gest tècnic us ha impressionat més? I us oferim quatre opcions. El regat de Lamine, l'espaldinya de Ronaldinho, l'elàstica de Ronaldo, la cua de vaca de Romario. Heu de tenir memòria, però vaja, jo crec que són quatre moments tècnics que tots tenim presents, fins i tot els més joves, perquè la cua de vaca de Romario te la posen cada vegada que hi ha un Barça-Madrid, algú es dedica a recordar aquell gol que és mític. Per tant, d'aquests quatre gestos tècnics, quin us ha impressionat més? I ens podeu explicar fins i tot que és per vosaltres una rebona, que ha estat un gran dels grans debats de la redacció durant tot el dia d'avui.
0: Sí, teniu una tesi clara sobre què és i què no és una rebona, directament us podeu adreçar al telèfon de Xavi Campos, que us atendrà encantat. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia del senyor Ferran Correas. Hola, Ferran, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: De la senyora Gemma Mallorca. Hola, Gemma, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: I del senyor Gerard Tautet. Hola, Gerard, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tot en ordre?
6: Tot bé.
5: Sí.
7: Sí, home, sí.
0: Vinga, doncs amb aquest estat d'ànim...
6: Sí, generalitzat. Doncs.
7: Exacte.
1: Però... Us ha fet pensar la pregunta o la teniu molt clara?
7: Quina? Aquesta de com estem?
1: No, aquesta m'ha fet pensar. La teniu clara. La del dia. La teniu clara,
6: si vols,
1: eh?
6: No, clara, no, no, la contestaré quan... M'ha fet pensar.
7: Sí, jo
1: no, en teoria
7: l'estàs capant... A mi me'n va marcar una. Ja està, no puc dir més.
1: D'acord.
0: Ara la Gemma és quan diu... No, és que jo quan la cua de vaca de Romario no havia nascut.
5: No, clar, jo els conec tots, evidentment, tots els gest tècnics els conec tots.
7: Visualment els situes
5: sí,
7: tots?
5: Sí, però... Va, després... Voleu que respongui?
1: No, és que és possible que a la Romario
0: home,
1: no
0: és
1: nascuda,
0: no,
1: la Gemma.
5: Clar, jo soc del 2000.
0: Clar. No, ni la cua de vaca ni l'elàstica.
5: Però per l'elàstica de Ronaldo. Per sort, hi ha xarxes socials,
1: sí,
5: per sort
1: hi ha... Home,
5: les...
1: Edica, no? Aquestes estan recuperades.
0: I Ronaldinho la va veure per la càmera de l'avisador del...
5: Jo he de dir que Ronaldinho és el jugador que fa que m'enamori del futbol. Jo recordo veure el Barça, però per Ronaldinho. Per tenir... És a dir, tota la producció de la Benita estan fent els gestos de Ronaldinho.
7: Intuïm la teva resposta, doncs.
5: Sí, mira, és que ja m'esteu avançant.
1: No, no, no. Si hi ha públic jove, Esport 3 estan sí. emetent ara, per exemple, la cua de vaca de Roma.
0: Fins i tot, fins i tot la imatge...
4: El Pet potser diu que va patir alguna d'aquestes.
7: No, no, no, bueno, no, no, no vaig patir, concret, però em solidaritzo molt amb el Corta. Central, no? Amb el Corta, per exemple.
0: Molt bé, després ho debatrem sí, i si voleu ens hi entretindrem, perquè són accions que valen totes moltíssim sí. la pena, que valen el preu d'una entrada, però també va valdre el preu de l'entrada al partit que es va marcar el Barça ahir a la Lisa Millen.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: La té Cancelo, juga amb Gordon. Gordon la deixa al primer toc cap a Fermín. Fermín busca la passada cap a Lamine Yamal. Lamine Yamal s'esmunxa o a terra a la frontal. Li diu l'àrbitre que s'aixequi. Recupera la pilota al Barça. La té Cancelo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Recupera Gordon, la juga cap a Lamine, Lamine l'envia a l'interior de l'àrea, Fermín amb el cap, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Fermín ha rematat de cap una centrada a Lamine Yamal. La juga Pedri, Pedri troba Lamine Yamal, que també vol el seu golet. Lamine Yamal prova de superar, amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gordon! El més difícil, segurament, el menys esperable, el que tothom pensava veure com acabarà, ha acabat sent gol! Lamine la deixa cap a Gabriel Jesús, pilota parada, Yemi, xuta de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Karima de Yemi s'apunta a la festa! Victòria blaugrana, el quart la feta de Yemi, Galatasaray 1, Barça 4.
9: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
10: Siempre, somos el Barça, ¿eh? El mejor equipo del mundo.
0: Patapam, si no n'hi havia prou amb el que havíem vist a la gespa, Lamine Yamal, que ja s'havia exhibit a la segona part, va encarar Thierry Henry i li va dir... El triplet, i tant, som el millor equip del món, i no és per menys. L'actuació del Barça d'ahir, la veritat és que fins i tot convida a somiar en gran el més pessimista, perquè té de tot. Exhibició de govern de partit a la primera part, és cert que exempt de punteria en els metres finals, i a la segona part, Shaun Lamine, aquí sí, completat per una exhibició devastadora sobre la porteria rival davant un Galatasaray que jo crec que ja havia fos les cames a la primera part. Correas, Mallorca, Autet. Facin joc, exhibició del Barça, amb què us quedeu?
4: Evidentment em quedo amb l'exhibició de Lamine a la segona part, una primera part que ja havia descansat una mica, com el dia del Getafe, que també va descansar una estona, però es va exhibir a la segona, i després també em quedo amb el... Abans deies de com el Barça havia governat el partit, crec que Pedri va fer el millor partit de la temporada.
0: Totalment.
4: Per mi el partit de Pedri, els 70 minuts que va fer fins que li va marxar perquè li feia mal la panxa, va dir.
0: Sí.
4: És espectacular.
0: A mi em va demanar el cos destacar Pedri perquè Rodri també va fer molt bon partit, però clar, Rodri ja l'hem vist més. I per mi, jo a Pedri feia molt de temps que no el veia jugar a aquest nivell, i la veritat és que quan juga a aquest nivell és un plaer.
4: Per mi el millor de la temporada de Pedri, fins i tot, jo crec que millor que qualsevol... El Mundial va ser...
7: No, el Mundial no,
4: va ser... No. Ni fa, o sigui, el millor de Pedri de fa molt de temps, però... A mi em dóna la sensació el Barça que hi queda molt, eh? I evidentment ara arriba el partit del Betis, el partit del PSG, el Clàssic, que seran complicats. Però a mi em recorda molt el Barça de Guardiola, que tu anaves al camp i sabies que aquell equip guanyaria. Perdia algun partit, o empatava, però... Fins i tot partits que començava perdent els remuntava sempre. I a mi em dona aquella sensació, que és, no sé, és imbatible. Algun partit perdrà, perquè és evident que algun haurà de perdre, però em sembla, ara mateix em sembla un equip imbatible.
5: Jo crec que a més, evidentment el sinònim del que explica el Ferran és que els jugadors jo trobo que estan en el seu millor nivell de la temporada, que tota la temporada ha anat evidentment rodada. Des de que comença la temporada els jugadors estan en un estat de forma excels, i recordem que venen després d'un Mundial que en principi tots ja ens posàvem les mans al cap dient, i molts van arribar a la final dient, escolta'm, a veure com arribaran foros, i com dic, han recuperat tots el millor nivell. Es torna a demostrar que les rotacions funcionen amb Dani Olmo de nou. És que el més gros és que no estem trobant a faltar el millor jugador del Barça. No estem trobant a faltar Rafinha, és que estem tan tranquils perquè l'equip rulla tan i tan bé que no penses de dir, ostres, és que Rafinha encara potser no arriba contra el París, ja ho veurem. És que no tenim cap mena de por perquè l'equip funciona, i aquest és la gran sort del Barça. Però clar, si m'he de quedar amunt, és l'exhibició de Lamine Yamal, que fa millor els seus companys. És que no només és ell que el veus, que es troba en un estat de forma espectacular, que té confiança, que s'inventa coses com la mitja rabona que es va inventar ahir, sinó que més fa que els seus companys estiguin endolladíssims.
7: Hi ha un aspecte col·lectiu que no s'altera. Que és la intensitat, la recuperació, l'esforç en haver de retrocedir enrere en alguns replegaments. Quan pressionen cap endavant, tots van amb sentit. Rodri fa aquest passet endavant per interceptar. O sigui, això no s'altera, jugui qui jugui. Ho deia la gent, és igual, jugui Fermín, jugui Olmo, jugui Gavi. Per tant, tothom ho té, jo crec que entès perfectament. Després hi afegim, per mi la primera part l'aguanta Pedri, fins i tot compta perquè hi ha 15 minutets espessos, sí, del Barça la primera part, i mitja hora abans.
0: Però a mi a nivell futbolístic ja sé que el marcador em desacredita. A mi la primera part m'agrada com a mínim tant com la segona. El Barça la primera mitja hora juga futbol moment, de cine.
7: Sí, però hi ha un moment que perd el control, que és quan li marca. Que és quan perd la possessió de la pilota, però aquesta mitja hora abans que parles tu, el que rebaixa l'ambient una mica de l'Alice Mien és Pedri.
0: Sí, sí.
7: Amb la calma, anant d'un costat a l'altre, sempre guanyant la superioritat al mig del camp, girant-se, aquell toc de més, reptar que et vinguin a buscar per trobar l'home lliure. Això ho fa sempre ell. Bueno, sempre. Jo crec que ell va brillar. La primera part l'aguanta Pedri i la segona la Mien. Sens dubte, la Mien, la segona part, és el jugador més desequilibrant. Doncs si afegim aquest aspecte col·lectiu que comentava i talents individuals a la màxima expressió, és que és un Barça que dona la sensació, és que dona la sensació que si hagués encaixat el segon gol, aquell partit 2-5.
5: No sé, jo estava tranquil·la també.
7: Tinc la sensació,
5: sí,
7: que hagués guanyat 2-5. Per tant, és aquest...
0: S'hauria complicat més, evidentment, però és que la sensació que hi ha al Barça, si n'hagués necessitat 8, els hauria fet.
7: Bueno, és que
0: jo crec que vaja, és que és, a part dels que va fallar, és que a partir de l'1-3 el Barça posa la tercera.
4: Sí, per mi també, no només el partit d'ahir, sinó si agafem els 10 partits, és el triomf de Deco. Deco ha construït una plantilla espectacular. O sigui, és una plantilla que és evident que hi ha posicions fixes. Lamin és titular, Rafinha, si està bé, és titular, Joan García, Cubarsí, Rodri, Pedri, però hi ha altres llocs que... A tu juga Gordon o Adeyemi i és que és igual, juga Espar o Cancelo, dona igual.
7: I de moment amb rols assumits, sí, això és important, perquè evidentment Adeyemi s'endolla rapidíssim i de seguida que surt a pocs minuts, però treu rendiment. Gordon ara sembla que està per davant, però
4: no, però sembla que tot... sempre que surt juga bé,
7: sí, sí.
4: Fermín i Olmo
7: ahir juga sense nou, amb Dani Olmo, amb Fermín, que anaven intercanviant posicions, fins i tot amb Gordon, que anava cap a dins i deixaves tot a l'esquerra per Cancelo en alguns moments, però surt Gabriel Jesús i fa uns bons minuts al final. Per tant, com que tothom està endollat,
0: és que tothom fa la sensació que tothom suma
5: i que tothom vol jugar.
0: Perquè, per això, jo comparteixo el que deia el Ferran de l'èxit de Deco, perquè la plantilla, és evident que ahir et quedes amb Pedri i amb Lamin, però hi ha un munt de recursos. Per exemple, t'apareix Cancelo, que ja estava fent un bon partit, t'apareix i et fa un gol important. Adeyemi i Gordon et van sumant, dels migcampistes ni en parlem. Segurament un dels més assenyalats aquest inici de temporada, Gerard Martín, jo crec que ahir fa una bona feina amb Osimhen.
7: Per mi, fins jo estic d'acord.
4: Koundé, per exemple, el dia al Getafe va sumant.
0: Sí, sí.
4: Jo el dia al Getafe estava al camp i a la mitja part vaig pensar, què deu pensar Bordalás en aquest moment? Que comença la segona part i surten a escalfar i eren Cancelo, Fermín, Pedri, Adeyemi i l'altre no recordo qui.
11: Bueno, ell però... no es pot queixar que li han fitxat Carvajal.
4: Vai, deies, què penses ara? Sí. Que en sortiran aquests cinc?
7: El que pensava era que el seu equip no estava repartint bé, i llavors estava a l'alçada de premsa, estava enfadat, perquè era, va ser un amable Getafe, cosa que...
0: Ara no tornaria al cap de setmana, però s'ha de dir que l'11 de Bordalàs feia pensar que donava el partit bastant per...
7: No és la nostra lliga, no?
0: Per
7: no és la nostra lliga.
0: Jo crec que és un plantejament, tal com està la cosa, bastant sensat.
1: La qüestió aquí és com estarà el Barça al mes d'abril, perquè si el Barça està com està ara, jo crec que hi ha moltes opcions que el Barça aspiri a tot i pugui guanyar-ho tot. Clar, no podem saber si hi haurà lesions pel camí o si l'equip que ara està, ho estàvem parlant, el rendiment de tothom és del 100 o del 120%, hi hagi jugadors que no estiguin tan en forma com ara es
7: li
1: troben.
7: Li hauríem de fer una trucadeta a Google, no? El nombre però físic per veure els pics de màxim rendiment, però al final és una qüestió de tenir com més jugadors sants possibles i que, evidentment, les lesions afectin almenys.
4: Jo recordo unes declaracions de Flick que va dir que el Barça no estaria bé fins després de l'aturada.
1: Que seria ara, no?
4: Sí, doncs menys mal.
5: Jo crec que també la part positiva, que com no hi ha res, o sigui, hem dit, els jugadors fixes, que en són potser 5-6 de la plantilla, però els altres són movibles, és a dir, si no et surt Gordon de titular, et sortirà de Yemi, tens recursos a la banqueta que fins ara no tenies, per tant, tot apunta que seran, que arribaran com a mínim menys cansats al tram final de la temporada, no com les últimes dues.
0: A l'abril ja ho veurem, la setmana vinent. Aquest dissabte comença un trio de partits que jo crec que ens acabaran de posar exactament a lloc, Betis, PSG i Real Madrid, per acabar de saber de quin peu calça aquest Barça que desprèn les millors sensacions. Per saber com ha estat rebut a Turquia i en concret al Galatasaray el partit d'ahir, tinc en línia un home, un entrenador gallec, un tècnic gallec que és assistent d'Okan Buruk. Parlo d'Ismael García. Ismael, bona tarda.
12: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estem?
12: Bueno, pues bien, después del partido de ayer, pues bueno, pues con un sentimiento así de que la verdad dimos todo, pero bueno, que el Barcelona fue muy superior y nada, a continuar, que esto es así, es la vida y el deporte.
0: Que clar, és un sentiment ambivalent de dir, per una banda, la primera part hem competit gairebé de tu a tu, però després a la segona no hi ha hagut manera.
12: No, la realidad es que no. Es verdad que tuvimos eso, esa oportunidad con el 1-0, incluso de ponernos 2-0, pero el gol no fue validado, justamente creo. Y después eso, el timing ese de que empaten el partido justo antes de ir al descanso, posiblemente de forma merecida, pues también es eso, nos trastoca un poco. Y en el segundo tiempo, pues ellos demostraron la realidad. Que existe una diferencia entre los dos equipos, que incluso así, esa diferencia que para mí es grande, pues que tuvimos incluso nuestros momentos, pero bueno, justos vencedores del partido del FC Barcelona y yo, como dije, creo que algún compañero vuestro, para mí, a día de hoy, son los candidatos números uno a ganar todos los títulos y ganar la Champions League, por supuesto.
1: Pel que dius, vas quedar impressionat o era una mica el que ja havies vist? Quan els veus en directe, és si fa no fa el que ja havies vist en els vídeos previs? Perquè, per exemple, una de les accions que vau intentar sovint era com pressionar molt amunt perquè el Barça no tragués la pilota fàcil, però clar, tenint a Rodri i Pedri, es van fer un tip de treure pilotes.
12: Sí, pero bueno, la sensación es que, bueno, a tu pregunta, en directo y en persona son mejores incluso. si en los vídeos ya te parecen espectaculares, en persona yo creo que incluso te parecen mejores. Y la realidad es eso, que alguno de, por ejemplo, el primer gol que concedemos es por estar demasiado replegados. Entonces yo creo que al FC Barcelona la única forma que yo considero que se les puede hacer daño es intentar ser atrevidos. Por eso en ese primer tiempo, que aún tuvimos un poquito de esa energía y ese timing para la presión, pues les pusimos en complicaciones, como tú has dicho, pero claro, tienen esa calidad individual y también ese juego colectivo que los hace prácticamente imposibles de defender.
0: Ahora entraremos en otras cuestiones más futbolísticas, per dir-ho així, però fa la impressió que no és possible contenir físicament el Barça durant 90 minuts. Ho dic perquè fa unes setmanes el Sevilla també va igual a la primera part, però després va acabar clarament superat, i és una mica el que va passar ahir. El Barça t'esgota?
12: Sí, claro. te cansa, te agota, te mete atrás, porque el planteamiento yo creo que ni del Galatasaray, ni del Sevilla, ni de ningún equipo es a veces defender con 6 o 7, pero es que te hunden y no eres muchas veces capaz. Entonces, bueno, yo creo que con el FC Barcelona la mejor manera es intentar defender lejos de portería, porque creo que si te acabas hundiendo, pues eso, te acaban apisonando, que es lo que pasa muchas veces.
0: Relacionat amb això, a la primera part controleu bé Lamine Yamal, a la segona es desencadena. És més cosa de Lamine o més cosa del propi desgast del partit que va generant espais on no n'hi havia?
12: Yo creo que es un mix de las dos cosas. Creo que cuando el partido empieza a abrirse un poquito más, el jugador, pues posiblemente de mayor talento hoy por hoy en el mundo, aún desequilibra más. Pero bueno, yo

0: Vinícius, ja és oficial la resolució del comitè de disciplina. Són dos partits per l'expulsió en si, per produir-se de manera violenta al marge del joc, no estan en possibilitat de disputar la pilota, i dos partits més per protestes a l'àrbitre principal, multa accessòria, però vaja, que són dos partits per les protestes i dos per l'estirada de cabells. El Madrid, òbviament, pot recórrer, però d'aquests quatre partits sembla difícil que li puguin reduir a només un, que és el que li permetria jugar al Clàssic. Per tant, podem donar per fet que Vinícius es perd el Clàssic. Ho dic perquè hi havia molta desconfiança respecte que Vinícius es perdria el Clàssic. Doncs,
1: jo no ho tenia clar, però és veritat que el factor dos partits per la reacció contra l'àrbitre era el que menys m'esperava. És a dir, jo m'esperava els dos per...
0: produir-se de manera violenta, sí. Per l'estirada de cabell, sí, aquest és l'article.
1: Això, aquests mals esperava, que el Madrid recorreria i que encara sortiria el 36, però vaja, ni amb recurs del Madrid.
0: Però és que l'article no té gaire...
1: Ja. Vull dir... Sí, però hi ha hagut jugadors que han estirat els cabells i els han sancionat en un partit i... Bé, l'historial no... Vaja, que no vam néixer ahir. Però
0: en qualsevol confirma que Vinícius es perdrà el Clàssic, que és el que en principi t'ho feia pensar quan l'expulsen en el partit contra el Villarreal.
1: I després reproduirem el debat que teníem diumenge a la nit al club. Aneu-hi pensant si és bo pel Barça que Vinícius no sigui el Clàssic. Abans, una altra cosa que us farà mullar-vos del partit d'ahir, n'hem destacat un munt de qüestions. I ara ens centrarem en aquest gest tècnic de Lamine Yamal en l'acció precedent del tercer gol. Bé, hi ha hagut un debat etern a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Xavi Campos vol que li diguem regat Rabona. N'hi havia que ens n'anàvem més a la quasi Rabona que al mateix. Lamine Yamal va dir ahir la nit. És igual, la qüestió és que és una meravella, que suposo que ho compartiu.
2: Sí, però per mi és una improvisació. O sigui, aviam, és tan ràpid de cap i de peus que quan intenta fer la Rabona per buscar la centrada, frena perquè veu que el defensor li posa la cama davant, fa un altre passet i després li rebota amb el defensor i és ràpid de peus i aconsegueix que no surti la pilota per línia de fons. És un retall, és un regat, és correcte, regat.
1: Sí, sí, regat.
2: És un regat brillantíssim, però perquè és víctima de la improvisació i la velocitat dels peus.
1: S'ha de dir que en l'entrevista que va fer amb Valdano li pregunta si ell pensa quin truc, quina acció tècnica farà per desfer-se del marcador, i diu que no, que ho improvisa.
3: És que és molt gros, això.
2: Sí,
3: ho veus als entrenaments, també, com el gest tècnic que va fent als entrenaments, també. És que és fruit d'improvisació, és fruit que és un geni.
2: Perquè a més interpretes a través del que et fa el defensor que tens al davant.
3: És que la trepitjadeta després de la rabona que fa, clar, és això.
2: Messi feia el mateix. Messi intentava prendre la pilota i a l'últim moment et ficava la punteta i no li perdies mai. Impossible. Això és improvisació i velocitat de peus. És que és...
1: A veure, que tenim per aquí el Salmurri vol intervenir. Hola, Salmurri.
4: Hola, bona tarda.
2: No, és molt ràpid de peus, Salmurri.
4: No, increïble la velocitat de peus de la ment, però jo crec que en aquest cas sí que hi ha un punt d'acció premeditada. És a dir, ell el que busca és, quan va fer la rabona, és que el defensor, perquè ho explica, hi ha una declaració on ho explica,
3: sí,
4: que el defensor
3: mateix
4: caigui a terra i surti net amb la rabona.
2: Vale, però no
4: jo
2: cau.
4: Crec que això és buscar.
3: No cau.
4: Aquí és una apareix aquesta improvisació i aquesta velocitat de peus, perquè és tot en carrera, que és excepcional.
1: O sigui, això li explicava on escoltàvem abans aquell document del triplet amb Henry, és la mateixa entrevista. Henry li pregunta com s'ha tacut allò i ell explica que ella té comprovat que els defenses van a terra per impedir les seves accions i diu, doncs ho provaré i així faré una mica d'espai. En fi, que és una meravella perquè és fascinant com se li pot acudir això a una ment humana i que sobre els peus després li responguin. Però això, que ens agrada molt jugar, ens ha portat avui a preguntar-nos si us quedeu amb això que va fer ahir Lamine, si us quedeu amb l'elàstica de Ronaldo, si us quedeu amb la cua de vaca de Romario o si us quedeu amb l'espaldinya de Ronaldinho.
5: Jo? Sí. Començo? Romario. Romario perquè, no sé, suposo que em va marcar...
1: Perquè era el Madrid, digue-ho.
5: Sí, perquè era el Madrid, bueno, perquè és una acció que acaba... La de Lamine d'ahir també acaba en gol, però acaba en gol de Romario.
3: Contra el Madrid.
5: Contra el Madrid, contra... Romario. Quedo amb la de Romario.
2: Sí, és que jo també. Jo també, perquè em va marcar... I clar, aquella època jugava a futbol i segurament et poses a la pell del central.
0: Clar, tu vas empatitzar més amb el Corta que amb Romario, no?
2: Hòstia, que mai em deixin així en ridícul i bueno, algun dia...
1: Però jo no estic d'acord amb això. El Corta no fa el ridícul en aquesta acció.
2: No fa el ridícul perquè el pobre intenta defensar al màxim millor.
1: El Corta, jo és que ara ho estem veient a l'Esport 3, jo crec que el Corta fins i tot està a distància correcta i ben perfilat.
2: Però a mi em marca molt la velocitat de la cullera, de la mitja lluna que fa arrossegant la pilota i que no se li vagi de Romario. És un gest tècnic brillant que jo l'havia vist molt poc, que l'estem tornant a veure per Esport 3 ara mateix, que és brillant, o sigui, és que és rapidíssim i és impossible de marcar.
5: El Corta ara es veu...
2: No, és que...
5: Crec que s'anirà cap a l'esquerra.
0: Però, quantes vegades hauran entrevistat algú al Corta i li hauran preguntat per la cua de cada Romario? Aquest senyor deu odiar aquella jugada, òbviament.
1: Una de les vegades que hi vam parlar, que hi hem parlat molt, per parlar de l'Atlètic Club i tal, és un tio molt educat i jo crec que en alguna ocasió ens havia dit que ja ho té normalitzat, que forma part de la seva vida i a més que ell no ho sent com...
5: A mi, per exemple, hi ha una altra acció que no és com aquestes, però que a mi també, sempre que la busco moltes vegades a les xarxes, és quan Messi fa caure Boateng com un sac de patates.
0: Ah, d'acord. Sí, mira,
5: un sac de patates el dia del Bayern.
2: Aquí, aquí, o sigui,
5: aquell
2: també,
5: dia és...
2: Ferran, els memes que es van fer posteriors, sí, que hi ha un forat negre, no us en recordeu? Sí. Tant, hi ha una...
5: És que el deixa totalment tirat.
0: És que el meu dubte és si aquesta d'ahir de Lamin passarà la història tant com les altres tres que hem exposat avui. És a dir, l'hem posada perquè és la més recent, òbviament, però el fet que sigui contra el Galatasaray, que ell mateix no acabi en gol, sinó que ell acabi sent una centrada, no sé si tindrà tant...
4: Però l'espaldinya de Ronaldinho contra qui la va fer.
0: No, però era un gest que no havíem vist mai. També. Però és que aquest no li acaba de sortir, saps? Jo crec que si la d'ahir li acaba sortint...
4: Però aquest ho converteix en una assistència enganxat a la línia de fons...
0: No ho podem saber, d'aquí 5-10 anys ho sabrem.
3: Jo crec que la reacció és la mateixa.
0: El que vull dir és que la Min tinc la sensació que tindrà molt... És a dir, l'espaldinya de Ronaldinho és una de les accions que queda marcada. I tinc la sensació que la Min tindrà moltes oportunitats de millorar aquesta jugada.
4: Sí, però ahir estàs davant, veient allò, i és d'aquests moments que et fot les mans al cap de què ha passat.
2: Però no és un... O sigui, perquè se m'entengui, no és un retall... No és un regat net.
4: No, és veritat, clar. No ho és.
2: El no ser net... Sí, Romario, el Corta està molt lluny de tocar aquella pilota.
4: Sí, no? Sí.
2: I ahir, doncs, hi ha aquest moment que se li va,
0: però la
2: rapidesa de peus i d'improvisació va cap endavant. Perdona, Gemma.
1: Tenim dos vots per Romario, Gemma.
3: Jo ja ho he dit abans, és que em quedo amb l'espaldinya de Ronaldinho, però perquè no havia vist, primer perquè era molt jove, però molt petita, de fet, no jove, era petita, no havia vist mai a cap persona jugant a futbol així. D'aquesta despreocupació jo crec que va inventar una nova manera de jugar a futbol i per tant em vaig quedar...
2: La comissió que ha triat aquesta pregunta no ha valorat l'escorpit de...
1: d'Higuita?
2: L'escorpit d'Higuita?
4: No és un regat i segon no és del Barça en principi.
5: Totes del Barça.
0: Mira com salta el murri, perquè és que les quatre
1: opcions després de 10 anys de programa el murri firma una entrevista i ara vens tu aquí a intentar...
0: No hi cabien 5, però la de Messi a Boateng potser...
4: I la croqueta de Laudrup també és molt icònica, n'hi ha moltes. La
3: croqueta d'Iniesta també.
5: Molt bé. És que la de Messi a mi cada vegada que veig a Boateng caure al terra
3: això té punt de gràcia.
1: Sí, el que passa és curiós que Messi, que és el millor de la història, no, a part d'aquest de Boateng, però no tingui cap artefacte al nivell d'aquests quatre, i és que per mi una de les gràcies de Messi és que no tenia artificis ni històries, tot servia per alguna cosa. Va, a veure què en penseu vosaltres. Sergi, Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda, Costa. Unanimitat, eh?
1: Sí?
6: Sí.
1: Unanimitat.
6: Gairebé el 60% es queden amb la cua vaca de Romario.
2: Ah, ostres.
6: 59%. Després ve la de Lamin, suposo que també perquè és molt recent.
1: Hem anat lluny i a prop.
6: Sí, el 22% diuen Lamin, l'espaldinya 11% i l'elàstica de Ronaldo el 8%. I aquí hi ha comentaris. És veritat que hi ha molta gent que també diuen la seva amb accions que no hem inclòs, com ara la croqueta de Laudrup, algú que recorda la... Passa que això ho ha fet molta gent, però vaja, la xilena de Rivaldo contra el València. I n'hi ha un que, irònicament, diu: o qualsevol jugada de Messi. també podríem incloure. Bé, he triat alguns...
1: Això hauria estat bé posar-ho.
3: Exacte.
1: Que passa que els amics de Twitter a les enquestes només ens deixen posar quatre opcions.
6: Mira, us llegeixo alguns comentaris. No sé si anaves a dir alguna cosa.
3: No, digues, digues.
6: Mira, el Jot Alfonso diu, em quedo amb la cua de vaca de Romari perquè va deixar en evidència un internacional com el Corta i a més va acabar en gol i a més era el Madrid, que és una mica la línia del Costa, no? El Macià diu, em quedo també amb la plasticitat i la definició de la cua de vaca de Romario, tot i que no voldria oblidar-me de l'elegància de l'Àudrup i les seves croquetes. El Lluís diu, Ronaldinho va portar l'alegria a casa nostra, va ser com una finestra oberta per on va entrar l'aire fresc. El Biel diu, la cua de vaca de Romario, potser em falla la memòria, però aquest tipus de gestos tècnics tan flipants no sovintejaven molt en aquella època. El Francesc diu, em quedo amb la cua de vaca de Romario per plasticitat i efectivitat. El Joan diu, jo estava al gol sud el dia que Romario va fer la cua de vaca i em sembla impressionant. El Damià, la cua de vaca de Romario em va sorprendre molt a mi i també a Rafael Corta, que encara el busca 30 anys després. I l'Àlex diu, la de Romario va ser la més impressionant, és la que va sortir més neta i l'única que va acabar en gol. Gol de qui la fa.
1: Molt bé.
3: Aquesta no la tindràs perquè acaba d'arribar mentre fèiem aquest debat, però la lliberadora ens diu, ei, aquesta jugada de Lamine és el que ja feia Julio Salinas, no magnifiqueu.
6: I a mi m'hi ha fet pensar...
1: Sí. Home, a veure...
3: És probable que Julio Salinas tingués alguna d'aquestes
1: jugades. Julio Salinas té una jugada a la final de Wembley que cau dos cops de genolls i continua, que allò és impossible de repetir.
5: Hi ha una altra, ara m'acabem de recordar, el gol de Cruyff.
3: Però això ja són gols, és una altra categoria.
5: No, però és el gest que fa per fer aquell gol...
1: Ara has obert la caixa dels trons perquè
2: Iguita Salinas... Iguita no entra, però mira si estan sortint gols.
1: Salinas té un gol fent una espaldinya, una sacada de porter. Es regira, li rebota l'esquena, li passa per damunt i remata i fa gol. Però no vam veure que era una espaldinya, això ho vam descobrir més tard.
4: A tot això, avui és 14 d'octubre, no?
1: Sí.
4: Que fa un moment s'ha dit que la pregunta de Salmurri, que en 10 temporades estava mirant, diu, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Ronaldo, Neymar, quin d'aquests brasilers històrics ja ha superat Rafinha al Barça?
1: Dues.
4: Això és el 5 d'octubre d'aquest mateix mes, de fa 9 dies, i també era meva.
1: Molt bé. Excel·lent. Dues en 10 anys. Va millorar.
3: S'està especialitzant en preguntes vintage.
4: Dues en 9 dies.
1: Sergi, gràcies.
6: Apareceu.
1: Ara farem una pausa i ens espera Marc Crosas. Ara venim.
7: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
9: Només pel fet de comprar el cupó diari?
8: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Mira que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Quan res t'atura el volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
12: Per tu, que per fi tornes a la normalitat... I per tu, què penses? Ja arriba Nadal. Gaudeix a Caprabo de 12 rotlles paper higiènic suau de doble rotlla Eroski per 4,60 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
14: Aquesta setmana, a Soc i Seré, els nostres 20 concursants s'enfronten a un repte amb molts, molts llibres.
15: Es trobaran amb una sorpresa que no s'esperen gens i amb l'avantatge més potent de la història del programa.
16: Soc i Seré, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
18: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
19: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
21: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
22: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
23: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
22: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
25: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: 10 minuts mal comptats i les 8. Passo un moment per Can Llong. David Ubach, com va aquesta final, aquesta Supercopa d'Espanya de waterpolo?
26: Bona tarda, Jordi. Doncs va amb el Barcelonet, l'Atlètic Barcelonet dominant de 3 gols per tercera vegada en el partit. En les dues anteriors, el Sabadell ha evitat que els mariners marxessin encara més en el marcador, retallant la diferència 2. Ara temps mort perquè el Sabadell ataca en superioritat. La diferència del partit ha estat precisament aquí, en les superioritats numèriques, en els homes de més, l'Atlètic Barcelonet 7-11, el Sabadell 5-12. Aquí rau la diferència que hi ha ara mateix en el marcador, tot i que el Sabadell, insistim, pot retallar novament aquesta diferència.
1: De moment s'imposa el pronòstic del Barceloneta com a dominador d'aquesta Supercopa. Fins ara, David. De seguida saludem el Marc Crosas, però abans ens hem volgut preguntar amb el Salmo si aquests 43 gols que ha fet el Barça en aquests 10 primers partits de temporada són un registre històric.
4: Absolutament, absolutament. M'aniria molt bé ara que no miris la peça del guió, ara entendràs per què, però aquests 43 gols en 10 partits, mitjana de 4,3 gols, és, amb molta diferència, el millor registre del Barça en el que va de segle XXI. He agafat l'era moderna perquè, bàsicament, comparar el futbol d'ara amb el de la prehistòria tampoc tindria molt sentit, i, per tant, em cenyeixo al present. I a partir d'aquí cal entendre que hi ha molts condicionants, que són, per exemple, el tipus de partit i competicions. Hi ha temporades on aquests 10 primers partits hi ha supercopes prèvies de Champions o Copa de la UEFA, la plantilla que té el Barça al moment, històric que viu, però tot ajuda a contextualitzar una mica el present. Hi ha algunes conclusions. La primera, que aquests 43 gols en 10 partits és una xifra descomunal. Mai en aquestes 27 temporades, és a dir, en aquesta era moderna, s'havia arribat a superar la barrera dels 40 gols. És la primera vegada que passa. De fet, el segon millor registre són 36 gols en 10 jornades, temporada 11-12, amb Pep Guardiola. I perquè us...
1: 10, no, només per precisar, 10 partits, eh? Aquí comptem sí, sí. Els 10 primers
4: els
1: 10 partits
4: primers partits de cada temporada des de la 2000-2001 fins avui. Perquè us en feu una idea, en aquests 27 anys, només en 4 ocasions s'ha estat per sobre dels 30 gols en els 10 primers partits. Són dues vegades amb Flick a la banqueta, una, aquesta que us deia, de Guardiola, i una altra de Luis Enrique, la temporada 16-17, on l'equip va començar amb 35 gols. I a partir d'aquí tinc tres preguntes per vosaltres. La primera, després de Flick, quin entrenador consistent, i per consistent vull dir que hagi estat un mínim de dues temporades, creieu que té la millor mitja en 10 jornades? Valverde, Xavi, Guardiola o Luis Enrique?
0: Ostres. Clar, és que entenc que no deu ser Guardiola, perquè si no, no ho preguntaries.
2: Valverde.
0: És que jo també anava per aquí, crec. Que serà el que almenys m'espero, Valverde.
4: O Pet?
3: Anava a dir Luis Enrique. Però...
4: Doncs Guardiola, amb 27, 2,7 de mitjana.
2: Era trampa, això.
4: Segona pregunta, Qui creieu que registra el pitjor inici de la història del Barça? Serra Ferrer, Frank Rijkaard, Ronald Koeman o Charlie Reixac?
2: No vas dir que a la prehistòria no anàvem.
4: Tot és era moderna. Serra Ferrer, Frank Rijkaard, Koeman o Reixac?
3: Serra Ferrer.
4: És
3: que com que em va fer fora del Barça.
0: Jo diré Rijkaard.
4: Serra Ferrer és el millor de tots ells, amb 21
3: gràcies.
4: Gols.
3: M'ho estic molt encertat aquesta tarda.
4: Ronald Koeman amb 14 gols en 10 partits, temporada 21-22. I l'última, jugarem a Tito o Tata. A Tito o Tata, no us confongueu. Tito o Tata. Qui té millor registre?
0: Això, Tata.
4: Tito o Tata?
2: De gols.
4: De gols en 10 partits.
0: Ah, de gols.
4: De gols en les 10 primeres jornades.
0: Jo diré
4: jornades.
0: Tata. És que Tata té molts bons registres,
4: Tito.
0: Tito.
4: Tata. Tito. Tata.
3: Tito.
4: Tata, 29 gols, temporada 13-14, Tito 26 gols.
2: És que Tata, recordo que aquell partit contra el Rayo Vallecano que goleja el Barça, és el que li cauen pals.
4: 0-4.
2: Li cauen pals i el tio no en tenia res.
0: Quantes jornades parla? De les 10 primeres partits?
4: 10 primeres jornades, sí.
0: Tito 26?
4: Sí. Sí, sí.
1: Doncs el Salmurri avui està jugant, igual et fa una pregunta que et munta un concurs improvisat. En tot cas, el titular és que el Barça en l'era moderna...
4: Quatre preguntes avui,
1: Sí.
4: El programa i aquestes tres.
1: En l'era moderna el Barça no havia assolit mai ni de prop aquests 43 gols en 10 jornades i no és sorprenent. Gràcies, Salmo.
4: Vagi bé.
5: La Champions Way amb Marc Crosas.
1: Marc Crosas, ¿cómo le va, güey?
6: Què tal? Bona tarda.
1: Molt
6: bona
1: bé.
6: Nit per vosaltres.
1: Bona nit per nosaltres.
0: No, encara.
1: Sí, vespre, nit. Bueno, sí, ja fosqueix.
6: Sí.
1: Què? Que ara bé. Em deia la de la Fuente. Esteu parlant aquí de gols i el Crosas va parlant. Què et sembla aquest concurs que ens ha muntat el Salmo?
6: No, molt bé, bons números, molt bé, molt divertit. He de fer un partit ara de Champions, però gràcies.
0: Se t'ha fet llarg, Marc.
6: Preparo el Betis Porto i mentre veig el Feyenoord Como, però tot bé.
0: Molt bé, 1-1, que va començar la segona part.
1: Bon partit, ja, no?
6: Pues sí, mira, i gol d'Araujo, també a Àustria, 0-3 al Liverpool.
0: Sí, 0-3 al Liverpool.
1: Molt bé. Molt bé, escolta, del partit d'ahir, abans hem estat parlant de les meravelles de Lamine i de les capacitats ofensives de l'equip. Amb tu, com a migcampista d'origen, em voldria centrar en aquest domini que exerceixen la parella Pedri i Rodri. Els més agosarats deien que no s'entendrien, que no encaixaven perquè no sé què de la selecció espanyola. Home, veient el partit d'ahir no seria gaire ajustat dir que no encaixen,
6: Sí, jo, a mi m'agradaria agrair públicament a Luis de la Fuente el fet de que se sigui guardant a Pedri, no?, a tota la... tota la durada de seleccions i que jugui minutets, no? Perquè precisament és el que fa. Quan entres a Espanya el veus 20-30 minuts i és el que fa, no? S'apropia del partit, ho va fer Wembley, ho fa a qualsevol lloc i ahir ho va fer durant tot el partit o durant tot el temps que va ser al camp, no? Està clar que... I ho pensava, perquè segurament pensava que em preguntaríeu per Lamine. Està clar que el nivell de Lamine és increïble, a nivell desequilibri, et fot dos, tres pilotes de gol per partit sempre, no? Una altra cosa és que els companys les aprofitin, normalment Fermín sempre ho fa, però el domini de Pedri és impressionant. El que m'agrada molt també és la tranquil·litat i la normalitat de Rodri, no? Que sembla que ja porta, no sé, 3, 4, 5 anys jugant amb aquest equip i sobretot també la tranquil·litat que li dona a tot l'equip a l'hora de pressionar quan perd la pilota. Avui el Barça, i crec que ho havíem parlat en temporades anteriors, no? Els problemes defensius, que està clar, no? Que la línia defensiva adelantada, que molts espais i segurament equips com el Galatasaray, que també tenen poder a dalt, no? amb Leao, amb Osimhen, amb futbolistes que són molt ràpids, t'han de generar oportunitats perquè te les generen, però avui veus un Barça molt agressiu sense pilota i sobretot jo crec que és des de la tranquil·litat de tenir amb l'equilibri a Rodri a la posició del mig del camp.
1: Perquè Marc, abans li preguntava al tècnic del Galatasaray, aquest reforç de Rodri que fa la sensació que Pedri l'any passat s'havia de multiplicar i fer-ho tot i ara té un soci que l'ajuda a governar el partit, et sembla el principal salt de qualitat d'aquesta temporada?
6: No, crec que sí, pel que veiem, no? Perquè a veure, l'agressivitat de Fermín ja la coneixíem. Olmo, amb regularitat, crec que també tu pot oferir, no? Lo de Gordon ja ho esperàvem també, a dèiem i potser no, potser és una novetat, però sobretot Gordon, havent vist la temporada passada amb el Newcastle, sabies el que et podia donar i també amb el que va fer amb Anglaterra durant el Mundial, però si el Barça de per si ja era agressiu i la idea de Flick sempre era aquesta, no? De pressionar amunt i de tirar cap endavant amb i sense pilota, clar, quan tens un tio que et dona l'equilibri que et dona a Rodri al mig del camp és que t'ho facilita absolutament tot. Si a més és un tio que juga com juga, amb la tranquil·litat que juga, amb la pilota als peus també, és totalment diferencial. I sobretot, i potser ara encara no ho notem tant, perquè no són partits tan decisius, no? Està clar que suma, i són 10 victòries, i estem emocionats, i 43 gols, i només n'hem rebut 9, i crec que dels 10 partits que s'han jugat, no sé si són 4 o 5 sense rebre gol, i això també és novetat per un Barça que normalment s'exposa molt, no?, en molts espais, però crec que encara el salt qualitatiu serà molt més quan arribi març, abril, maig, on t'ho jugues tot.
0: Clar, perquè és que la sensació és que ara mateix el Barça, ho deia ahir, per exemple, a Laporta, és l'equip que millor practica futbol a tota Europa. Tu que veus molts partits europeus, Marc, i coincideixes, i la segona sobre això és si creus que un equip pot aguantar aquest ritme tot l'any.
6: Bueno, crec que hi ha planter per fer-ho, no? I crec que ho hem parlat també moltes vegades. Potser nosaltres som més d'anar a poc a poc i de no tirar campanes al vol, però al final els títols es guanyen al març, a l'abril i al maig. Però avui tens una plantilla que et dona per això, perquè si fa uns mesos perdíem a Rafinha, ens tornàvem bojos tots. Sí. I avui, siguent el màxim golejador, apareix Gabriel Jesús, o per primera vegada torna a aparèixer Dani Olmo o Fermín de fals nou, i tens opcions allà també. Crec que hauria de venir un daltabaix increïble de moltíssimes lesions per no veure aquest Barça competir, perquè si no és un serà l'altre. I moltes vegades parlem d'una expressió que s'utilitza molt últimament al món del futbol, que és la competència interna, però avui crec que... És que jo no sé demà, si demà juga el Barça, jo no sé quin serà l'11, no? I especular que si jugarà Gordon, o si jugarà De Jemi, o si el mitja punta serà Fermín, o serà Olmo, o qui acompanyarà Rodri, o crec que el tenir tantes opcions crec que és el que t'acaba donant aquesta tranquil·litat, sobretot que sí, és setembre, octubre, i el Barça està a un nivell espectacular i els títols es guanyen més endavant, però crec que tenim aquesta tranquil·litat.
1: Els títols efectivament no es decidiran ara, com deia el Marc, a la primavera és quan es tracta d'estar en aquest punt dolç que està ara el Barça, però la setmana vinent tenim un PSG-Barça que és un partidàs, el vigent campió d'Europa contra l'equip segurament més en forma. Quina pinta et fa, Marc?
6: Bueno, sensacions totalment diferents a les de l'any passat, no? Quan arriben a Montjuïc, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys.
0: Sí, no, l'any passat.
6: L'any passat, que arriben i tots amb moltes baixes, també, perquè el Barça les tenia, però també les tenia
1: Home,
6: el PSG.
1: Home, ells van venir sense la davantera titular.
0: Sí.
6: Sí, bueno, però clar, el suplent era Gonzalo Ramos, no? Que tampoc és...
1: Vaja, de la davantera que havia estat campió d'Europa per primera vegada, crec que no en va jugar cap.
6: Però tenies al mig del camp, i tenies Vitinha, i tenies molt bons futbolistes, tu també tenies moltíssimes baixes, i al final un Barça una mica més descompensat, no? I sobretot crec que el segon gol, parlant d'aquesta pressió i aquest Barça que vol ser agressiu, acaba entregant massa espais, i sobretot el Paris Saint-Germain aquí et destrossa. Avui jo sí veig el Barça preparat, però abans de Paris Saint-Germain jo pensaria en el Betis, perquè el Betis és un equip també molt agressiu.
1: Sí, home, però tu ets el nostre home Champions.
6: Sí, però bueno, no vull ser el Cholo Simeone i dir-te que vamos partido a partido.
1: Doncs
6: però clar, avui el rival més dur que tocarà la Lliga fins ara serà el Betis, i has d'anar a camp del Betis, i ara el veuré, no?, d'aquí una estona, i m'he preparat el partit, i és un equip que sobretot probablement dels que ha tingut ara el Barça com a rivals és l'únic, no dic que li tregui la pilota, perquè després va al Barça a qualsevol camp i ho està fent de manera espectacular, però que almenys et pot posar en dubte, no? En algun moment, amb el bon ambient que hi ha allà a l'estadi, clar, jo espero que el Barça segueixi mantinguent aquest nivell, no? Però són dos partits de moltíssim nivell ja després d'aquestes 10 victòries per provar realment fins... o per què estem preparats.
7: Perquè marxis informat, Marc, el Feyenoord ha fet el segon, Feyenoord 2 com un, i el Liverpool ha fet el quart. El camp del LASK. LASK, bueno, 0, Liverpool 4.
6: Digues. Just anava a dir, ara que dèieu del Barça, no? Que segurament és l'equip més divertit d'Europa de veure, no, no, nosaltres perquè hi tenim cert sentiment, no? Però hi ha moltíssima gent que no ho veu d'aquesta manera i mires el calendari quan juga el Barça per asseure't davant de la tele i veure'l. Crec que el Como és un dels altres equips que també diverteix molt, però sort que no ho he dit abans del gol del Feyenoord.
1: Toca Betis Porto, doncs?
6: Betis Porto.
1: Molt
6: bé, ara, sí.
1: Bon partit. És una nit amb molt bons partits, aquest Betis Porto, el Roma Real Madrid i, evidentment, el Manchester City PSG.
7: Miraràs de reull el Madrid, Marc.
6: Sí, i el PSG també, tots
7: tot.
6: Aquí.
7: Pot controlar-ho tot, el Marc.
1: Té capacitat per...
6: Sí, seguint les estadístiques del tot costa també, i els números, i de Tata Tito i tot això.
7: Et pot servir per alguna informació,
1: no
7: l'he
1: acabat de fer.
7: Aquest
1: informe golejador.
7: Se m'està menjant el temps.
1: En fi, Marc, t'agraïm la paciència. Una abraçada, gràcies.
6: Una abraçada, vagi bé.
1: Parlant de paciència, apareix en estudi 1 de 5 de Catalunya Ràdio l'Agnès Marquès, que avui només ha hagut de suportar 3 minuts de retard. Hola, Agnès, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
1: A les 9 Catalunya nit, amb quins continguts?
8: Doncs mira, et direm que actualitzarem els principals temes que ja han sonat i que ja han estat notícia a aquest migdia. Actualitzarem la notícia del Tribunal de Comptes, que ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern de l'1 d'octubre encausats per les despeses del procés independentista. Entrevistarem qui va ser consellera de presidència, Neus Munté, que és una d'aquesta trentena d'exalts càrrecs del govern afectats, encausats, i veurem com s'ha assabentat d'aquesta notícia i com l'ha viscuda, no? Quin impacte ha tingut aquesta acusació en la seva vida en els últims anys. Per cert, en aquest sentit, demà al Matí de Catalunya Ràdio, que entrevistarà Artur Mas. I després ens endinsarem en... Avui hem tingut el baròmetre del CEO, s'ha publicat, i també l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques que xoquen i que coincideixen amb altres enquestes preelectorals que estan publicant diversos mitjans i que fan empreses privades, etc. I hi ha un munt de dades, algunes són coincidents, altres contradictòries, i mirarem de treure'n una mica l'aigua clara per veure quin és l'escenari preelectoral en el que estem. I en parlarem amb Oriol Bartomeus, ell és director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, a veure si hi veiem una mica més clar. D'altra banda, pel que fa a tots els moviments encara de candidatures, etc., subratllar que Pedro Sánchez ha col·locat la ministra de Defensa, Margarita Robles, com la número 2 de la seva llista del PSOE per Madrid en aquestes eleccions generals. Recordem que hi ha hagut una certa tensió amb Margarita Robles amb tot el Ministeri de Defensa a partir de tot el cas de Ceuta, etc. I també subratllarem que en fi, mentrestant, a l'esquerra del PSOE continuen les converses per reorganitzar tot aquest espai. Ara, de Colau ha dit que s'obre a renunciar a liderar el projecte de Front Ampli si això ha de permetre l'entrada de Podem i altres formacions. Recordar que les coalicions estem en el compte enrere. Les coalicions han de quedar tancades i definides aquest divendres.
1: Sí, les eleccions són el 29 de novembre.
8: Sí, bueno, vull dir que tampoc no poden no anar esperant molt. En tot cas, Ado Clau, que també demà estarà al Matí de Catalunya Ràdio. Vull dir que tot molt interessant. Parlarem de la tracturada de pagesos que avui han arribat fins a Barcelona. Fa 2 anys dels acords a que van arribar amb el govern en la revolta pagesa i denuncien que no s'estan complint aquests acords. I deixa'm apuntar també que explicarem per entendre també una mica en fi, com van les coses, no? Ucraïna està denunciant que aquestes últimes nits ha tingut problemes per accedir i connectar-se als satèl·lits Starlink, que són de l'empresa, com sabeu, d'Elon Musk, i que això ha afectat, doncs, ha limitat el control de drons en el front de guerra amb Rússia i que l'ha perjudicat, no?, darrerament. I això coincideix en un en un context de tensions entre Trump, Musk i Zelensky, el president d'Ucraïna, perquè li demanen que no ataqui refineries russes de petroli, perquè consideren perquè Trump està espantat per com està creixent el preu del dièsel, no? I això fins i tot li va en contra. També hi ha una guerra a l'Iran, però d'aquesta no en parla. I aleshores, doncs, si Zelensky denuncia que en aquest context li estan retallant la connexió a Starlink i que això doncs està provocant que Rússia pugui atacar millor.
1: La guerra moderna.
8: Ara ho explicarem.
1: Estan tallant el wifi i et foten en l'aire el combat.
8: Imagina't.
1: En fi, carregadíssim de continguts, com sempre, el Catalunya Nit, a partir de les 9, amb el Manel Alias i l'Agnès Marquès.
8: Gràcies, Agnès. A vosaltres.
9: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
10: Amb Sònia Gelmà.
7: El dia en què hem anat fins a Turquia per saber com havien encaixat aquesta victòria del Barça, hem parlat amb un dels ajudants o els assistents del Galatasaray, Ismael García, gallec, i la veritat és que s'ha desfet en elogis cap al Barça, l'equip que millor juga ara mateix al món.
1: Hauria quedat malament que els dies després d'una 4 digués...
7: Tampoc ha passat per tant, Sí. Però bé, també podria fer un Iñiguez i dir que mi equipo es muy malo.
1: Això segurament també ho pensa, però no ho pot dir perquè vol conservar la feina. Si aquí...
7: També és possible. El cas que, si voleu, recupereu aquesta entrevista. També hem anat a buscar l'anàlisi del Marc Crosas com cada endemà de Champions amb el Champions Way. Estem molt pendents dels resultats de la tarda perquè hi ha moviments al marcador constants. El Liverpool, l'ASC, ha escurçat diferències 1-4, ja ens va bé, perquè aquí no interessa golejada. És un dels equips que, si el Liverpool fa 9 gols avui, mateix està més 3 del Barça respecte al Liverpool.
1: Tal com van a la Premier, seria bastant sorprenent que t'acabi jugant amb el Liverpool.
7: Perquè va ser el líder avui. És un dels que amenaça, l'altre és l'Arsenal i el PSG. I el Feyenoord com es manté aquest 2-1 de moment favorable als neerlandesos?
1: Que vas aixecant el cap i vas descobrint que hi ha algun jugador que coneixes. Acabo de veure que Jan Couto, l'ex del Girona, juga al Como, que segurament ja ho sabíeu, però jo no n'estava al cas. Això pel que fa a la Champions, tenim un munt d'esport en joc. D'entrada, el waterpolo a Can Llong, a Sabadell, no sé si deu estar a punt d'acabar ja la Supercopa d'Espanya masculina. David Ubacola, de nou.
26: Hola, doncs queden 2 minuts i mig, però està decidida. Guanya l'Atlètic Barceloneta de 5, 14-9, i ara joc aturat per acabar de discutir una decisió arbitral.
1: 14-5?
26: 14-9, 14-9.
1: Ah, 14-9, no? Sí, és que ara estava pensant que la femenina va ser un 15-5 del Mataró al Sant Andreu. Avui la cosa ha anat un pèl més ajustada, però en tot cas guanyarà el favorit també, en aquest cas, el Barceloneta.
26: I ara marca el 15 a l'Atlètic Barceloneta de penal, una jugada ben curiosa, amb un jugador de camp sota la porteria per un canvi regular dels porters del Sabadell.
1: Molt bé, doncs d'aquí una estona tornem per acabar de rematar el resultat final d'aquesta Supercopa. Fins ara, David.
26: Fins ara.
7: El 5è del Liverpool. 1-5 al camp del LASC. Està emocionantíssim aquest partit. Vaja, no paren de caure gols.
1: Escolta, cada loco con su tema. A mi ja em preocupa.
7: Aquest l'ha marcat per colar.
2: Estava sent criticat.
1: Sí, home, amb la pasta que va costar... No.
7: També marcar el 5è gol contra el LASC tampoc crec que el salvi de gaire. M'acabo de fixar que és hat-trick de Barcola.
1: Ah, molt bé.
7: És el tercer de Barcola. Per
1: estar tan pendent del partit, trobo que t'havien passat per
7: alt. Sí, certament. És que havien estat el segon i el tercer i és quan estàvem, parlant de l'Espaldinya de Ronaldinho.
1: Va, més esport en joc. A Badalona ha d'haver començat un partit ajornat en el seu dia pels aiguats de fa un parell de caps de setmana entre el Joventut i l'Andorra. Allà hi és l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda.
11: Què tal, companys, com esteu?
1: Ja va, això?
11: Sí, funciona, t'ho confirmo. 6-4 fa 3 minuts entre dos equips que encara no han guanyat doncs cap partit dels dos que han jugat a la Lliga CB, busquen avui la primera victòria.
1: Molt bé, doncs poc ambient, no?, a l'Olímpic.
11: Ara mateix, perquè estava atacant l'Andorra, jo diria que sí, diria que almenys ens acostarem a les 5.000.
1: Trobo que hi ha poca gent a tot arreu. I... Sí, ahir al Palau hi havia poca gent,
11: Sí, sí, pel tema que sabem, també perquè ha baixat l'assistència, però aquí és el pavelló tan gran que caben 12.000 persones. Aleshores sembla que no hi hagi ningú, però sí. Jo crec que ens acostarem als 5.000.
1: Que, per cert, ahir em va escriure un amabilíssim oient que estava encantat que ahir al Palau no hi hagués ni banderes palestines ni mocadors. Ell ho va expressar en altres termes, però vaja, que la persecució a aquest tipus d'indumentàries i de símbols quan ens visita el Maccabi continua, eh?
11: No, ahir hi havia banderes palestines, eh? Sí, sí, i a més estaven exhibides des d'abans d'entrar la gent, és a dir, la penya Dracs i la penya Meritxell. No saps què és, que ens van dir des de seguretat que com que ho ha reconegut ja Espanya, Palestina, doncs ja no és un símbol, diguem-ne, prohibit. I doncs per tant, sí.
1: Doncs sort que tu els vas veure, perquè l'oient no, i ell estava encantat. Lamentem comunicar-li que sí que n'hi havia. Com ho deixem això, Ernest?
11: 6-5, entra la Provítola, queden 6 minuts perquè acabi encara el primer quart del partit.
1: Vinga, tornarem ara a Badalona. Fins ara, Ernest.
11: Fins ara, que vagi bé.
1: I a Pontejau, a punt de començar un partit que, home, tenint en compte que l'objectiu de l'Unigirona era ser a l'Euroliga aquest any, jugar a l'Eurocup, pot tenir un punt de decepció, però la cosa està tan calenta que el Xavi Soler ha dit, calla. Xavi Soler, Pontejau, bona tarda.
12: Així és, sí, bona tarda.
1: A punt de començar aquest Unigirona-Ostrava, partit d'Eurocup, començo per l'ambient.
12: Fa, fredíssim, és que no havia vist mai tan poca gent a Fontejau en un partit de l'Uni en els últims temps, així t'ho dic.
1: Caram.
12: També és veritat que la competició és el que és, clar, que l'Ostrava és un equip sense cap mena d'etiqueta a Europa, és el menys... El més llaminer de tots, jo crec.
1: Mm-hmm. Però... I bé, és evident que el partit no ha tingut una gran tirada entre l'afició de l'Uni. Iñiguez ha estripat contra algú en les últimes hores?
12: No, perquè no hi ha hagut més compareixences de premsa, però vaja, ja ho sabeu que l'estripada és absoluta. Mm-hmm. A més, avui... Veurem, perquè avui, a part de les baixes de Quevedo i de Mercerón, també hi ha la Diana. La Diana es va fer un cop, sense dubte és la millor jugadora d'aquest Uni, també està de baixa. És veritat que el rival és de tercera o quarta fila, però clar, les jugadores més discutides de tot l'equip seran qui hauran de treure el partit endavant, i veurem si està o no satisfet Iñiguez amb ells.
1: Ja ho va dir ahir el coach. Tenen una oportunitat...
12: Sí.
1: Si la quieren aprovechar ellas mismas, com vulguem dir. A mi
12: és
1: ja...
12: És que, a veure, el club ja pensa canvis.
1: Ja.
12: I no cal ser Sherlock Holmes per saber les jugadores que tenen un peu i mig fora. Potser depèn una miqueta del que passi avui que triïn una jugadora o l'altra.
1: Molt bé, doncs n'estarem pendents. De moment hi ha poca gent, però hi ha Pau, mira. Pau no, hi ha Marc Gasol a la llotja com a president del bàsquet Girona i de l'Uni Girona. Xavi, anirem tornant a veure com va avançar aquest partit.
12: Molt bé, fins ara.
1: Mira, torno un moment a Can Llong perquè em diu el Lubac que s'ha acabat, la Supercopa Espanyola de Waterpolo.
26: Sí, amb aquest 16-9 al final del partit, que és la màxima renda favorable a l'Atlètic Barceloneta que hi ha hagut al llarg de l'enfrontament, 7 gols amunt. Per tant, els mariners fan valer els pronòstics, sumen el tercer títol de la temporada després de la Copa Catalunya i la Supercopa Europea, ara aquesta Supercopa Espanyola, que és la 21a en total de l'Atlètic Barceloneta, 6a consecutiva, mentre que el Sabadell aspirava a la 5a, que no ha pogut acabar d'arribar.
1: Avui en camp contrari, però el Barceloneta ha imposat l'absoluta jerarquia que té el waterpolo masculí estatal un dia més, un torneig més. Gràcies, David.
26: A vosaltres, adéu-siau.
13: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: Ajudeu-me.
1: Giovanotti.
2: Ah, la que ens deu dir el Piu Gran d'Espectàculo, no? O no?
3: El
2: més gran espectacle canta Giovanotti, que pel que acabo de veure agrada, entren els gustos musicals. Podria ser el sots cap de musical del programa.
1: Tinc del Salva, que
2: els dies que no hi sigui Dani Sanabra pots exercir el càrrec.
1: Dani està a un altre nivell.
2: Bé, home, però sempre va bé.
4: El sisè del Liverpool. Vigilar la diferència de gols. Salva, que sapigueu que estan a un gol del Barça.
2: Buscam una música de gol. Cristina Gallo, com està?
4: Una 6 gol de Comas. Es manté el hat-trick de Barcola. Recorda que el...
2: Qui és Comas?
4: Un galès que té el Liverpool. No,
2: sí, ara ja ha tret el carro del peix i continua fent gols, no?
4: Sí, sí. Vaja.
1: Estàs patint, Sònia, pel gol aquest.
4: Si marquen, el pròxim que marquin ja empaten el Barça, en el gol a baraix.
2: Molt bé.
4: I...
2: Ah, no, clar, queda un quart mal comptat, no?
4: Sí, estem al minut 74 amb el comptat.
2: Molt bé. A la Sònia només li interessa l'ASC Liverpool. A la resta d'aficionats al futbol aquesta nit podeu triar i remenar des del Betis Porto del...
4: Des del... Fet del segon al l'ASC.
2: Sí, no, que suspenguin el maleït partit.
4: Acaba marcat Lecker. 2-6, un resultat simbòlic. Ah, sí, sempre ens ha agradat.
2: Té tema. Que un 2-6 eviti que perdem el liderat. És...
3: I ara, quan vagi a casa, en lloc de mirar el Madrid.
4: Pues, posa't
3: aquest partit.
2: Molt bé. Que aquesta
5: nit, el
2: Marc Gros es mirarà el Betis Porto, i molts mirarem el City PSG, però és evident que la colorada, Joan Fito, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Està interessada en el Roma-Madrid, que començarà d'aquí 3/4 d'hora a l'Olímpic Romà. Amb qui surt Mourinho?
6: Doncs mira, és titular Vinícius, surt amb Courtois a la porteria, amb Dumfries, Konaté, Rüdiger i Cucurella en defensa, Tchouaméni i Valverde al mig del camp, i els quatre amb Diomande a una banda, amb Vinícius a l'altra, amb Bellingham fent de mitja punta i amb Kylian Mbappé.
2: Molt bé. Sorprèn a Carda.
3: Els quatre.
2: Sí. L'opinió publicada de Madrid està enamorada d'Arda. De fet, hi ha qui el considera fins i tot el millor jugador del Madrid en aquest inici de temporada.
1: És dels que
2: està
1: més bé, per dir, dintre el desgavell tàctic col·lectiu, crec que quan la toca Arda, almenys interpreta alguna cosa millor, crec jo, ja que no hi ha Bernardo Silva.
3: Al final tampoc pesen més els 100, no? 140, van ser, de
4: Diomande.
1: Sí, exacte.
3: Pesen més.
1: Bueno, i són molt diferents, per això, no? Ja en diuen sí, més, diguéssim, exclusiu. Estava jugant a la banda.
3: Estava voler en lloc de...
1: Jo crec que els hi ha de modificar una mica l'estructura. Tant un jugador com l'altre, però en tot cas, com que encara no sé massa què vol jugar l'equip de Mourinho, doncs em costa. Sí.
2: Bé, avui és un, ho deia abans el Ferran, crec que és un partit exigent perquè els equips de Gasperini ho són. Sí. Té bons jugadors de Roma, Dybala, Koné... Vaja, en teoria el favorit és el Madrid, però jo
1: bueno,
2: crec
1: bueno,
2: que...
1: En teoria favorits del Madrid, jo avui tinc...
3: Fora del Bernabéu, el Madrid pateix
2: molt. Sí, és veritat.
5: El Madrid pateix molt també el Bernabéu, aquesta temporada.
2: Home, doncs els dos pròxims partits són Roma i el Camp Nou, o sigui que com no s'espavilin, dic fora del Bernabéu, A veure, a tomb d'aquest partit, és que hem quedat amb el Correas, que això ho havíem d'escoltar. Avui al diari AS li ha fet una entrevista a Antonio Cassano, ex de la Roma i del Real Madrid, i la rebregada a Mourinho és d'aquest calibre.
7: Que es un entrenador fantástico y Mourinho poca cosa. De Mourinho pienso que no es un buen entrenador, es un buen charlador, porque le gusta mucho hablar. El problema es que el fútbol va adelante, no es de hace 15 o de 20 años. A él le gusta mucho hablar, atacar la prensa, atacar los árbitros y las otras cosas que no se habla de fútbol. A él no le gusta hablar de fútbol. Mourinho, para mí, ha tenido mucha suerte en la carrera suya, porque ningún equipo de Mourinho ha jugado bien en la historia. Mourinho ha tenido solo gran suerte y nada más. No entiendo cómo Florentino va a pichar Mourinho con un equipo fantástico que tienen como jugadores, pero no puedes ir a Bellingham, a Arda Güler, a Mbappé, solo de carrer y defender y nada más. El Madrid tiene que ganar jugando bien, creando mucho. y Mourinho, para mí ya terminó 10 años de entrenar, pero tiene un grandísimo, el número uno como manager, Jorge Mendes, que le busca siempre equipo.
2: No són 90 minuts, però sí que són 90 segons per no guardar, exacte. Perquè no deixa res sencer. Li diu que no treballa. No li ha sortit l'expressió, però jo crec que volia dir que és un xarlatà.
3: Sí,
2: que es dedica a dir als seus jugadors que destrueixin amb la qualitat de plantilla que té, i sobretot, això fins i tot li haurà fet mal a Florentino, que no entén com Florentino Pérez ha anat a buscar un entrenador que ha dit que està caducat, ha dit que fa 10 anys que...
4: Vaja, el futbol avança i el senyor Mourinho es va...
2: És veritat que a casa no ja les fa aquestes coses. De fet, d'ell mateix, recordant l'etapa del Madrid, diu que el seu comportament va ser una autèntica merda, que es dedicava a menjar, que li sobraven 10 quilos, vull dir que...
1: Qual cosa és un jugador que diu les veritats.
2: No? Bé, les seves, com a mínim.
1: Però admet el seu mal moment i ara admet el que creu de Mourinho. No?
2: Jo reconec sí. Que això del rellotge parat, que Mourinho era una cosa fa 15 anys i una altra ara, jo hi coincideixo molt.
4: Home, és que has de mirar els seus últims equips,
1: exacte.
4: Els últims 8-10 anys.
1: El rendiment com dels equips, exacte.
3: No, i també té raó quan diu que Mourinho vol parlar i que no es parli de futbol. Mm. Això és una evidència.
4: Mm. És la seva estratègia històricament. Sí. Bé. Tercer del LASK.
1: Gràcies, Sònia. Com anem, Sònia?
4: LASK 3, Liverpool 6.
3: Líders.
4: Ara ja és molt el Barça, crec líders. Que pot estar tranquil amb aquest
1: partit. Ara ja estic més tranquil. Ara podré sopar ja bé.
2: Molt bé. Mentre... És el LASK és de Lins, oi?
4: Sí.
2: Mentre passen les coses importants a Lins, a la resta del món en passen d'altres, aquesta alineació del Roma-Madrid, i també, Joan, ho apuntàvem abans, l'ascensió de Vinícius, que és dura pel que... Vaja, no pel que va fer, però sí pel que es podia esperar.
6: Sí, 4 partits, 2 per l'estirada del cabell i 2 per les protestes, per tant no jugarà al Clàssic i no tornarà a jugar fins després de l'aturada. És a dir, són aquests 4 partits, es perd Sevilla al Bernabéu, el Clàssic al Camp Nou, el Racing de Santander al Sardinero i el València-Real Madrid. No visitarà Vinícius Mestalla, per tant, això que s'estalvia el brasiler. Avui també el comitè de competició li retirà la targeta groga.
2: Això que s'estalvia el brasiler i per una vegada això que s'estalvia més talla perquè sí. Bé, entre el documental de Netflix i tota la sí, pesca sí. Cada vegada que hi va Vinícius els miren amb lupa.
6: Sí, sí, de fet Vinícius no tornarà a jugar a la Lliga fins al 22 de novembre. Partit contra el Celta de Vigo,
2: ja aturada,
6: una mica més d'un mes. Li ha tret al comitè de competició la targeta groga a Konaté, una acció amb Gerard Moreno, que no hi ha contacte, doncs el comitè de competició ha retirat aquesta targeta groga, per tant, podrà jugar a Konaté aquest cap de setmana.
2: No, Konaté podia jugar, el que passa és que quedava amb 4 targetes i correcte. Corria el risc de perdre's el clàssic si en veia un altre, però en aquest cas crec que també fan justícia perquè efectivament no hi havia contacte. No s'ha dit alguna cosa? No, perdó. Què us semblen aquests 4 partits? 2-2, 2 per l'agafada.
3: Em sorprèn. Jo esperava 3. Sincerament, esperava 2 partits per l'acció.
2: Probablement amb el recurs acabaran quedant en 3. Sí. Perquè...
3: És possible.
2: No sigui...
3: Potser no, eh? Potser no volen que
4: vagi. Les protestes... És a dir, tu un recurs perquè prosperi
2: has de tenir
4: una base. I els 2 partits seran 2 partits i el de les protestes és que també si el Madrid envia el vídeo encara li caurà més partits. M'explico, vull dir, és difícil, és la sanció mínima, eh?
5: Sí, però com deien que no havia insultat, no? Aquest era el tema, que no va insultar.
4: No, però
1: l'acte
4: diu actitud agressiva. Però l'acte parla, jo crec, d'actitud agressiva.
5: Que hi és, eh?
4: Que hi és.
2: Sí, però que això siguin 2 partits, a mi em sembla una mica exagerat, també, deixem que us ho digui.
3: També et dic que és reincident.
2: Això sí.
3: És que això
2: ho
3: fa cada 2 per 3.
2: Però és reincident, però mai no hi havia hagut una sanció per aquest apartat concret.
1: Està bé que hi sigui, per mi. És part, perquè si no altres jugadors poden anar allà a cridar, encara que no insultin a un pam de l'àrbitre amb aquesta actitud agressiva. Jo penso que això és
2: sancionable. Dia...
1: Jo pensava que li caurien menys, ja ho dic.
2: Jo també ho pensava. L'altre dia el Madrid anava revolucionat i jo crec que això també és culpa de Mourinho.
1: Exacte. És una crispació que s'encomana i més bé l'entrenador, evidentment, hi fa.
3: Jo, gent que estava al Bernabéu, periodista del diari que està al Bernabéu diu que allò s'ha convertit en un manicomi. Mm.
5: Sí.
3: És un manicomi des del minut, no des del minut, des que comença a omplir-se la graderia, és un manicomi fins que acaba el partit.
5: Comprovem-ho, però jo crec que vaig sentir que deien que hi havia més targetes que faltes per part del Real Madrid en aquell partit.
2: Bé, és que fins i tot hi ha hagut mitjans que han fet l'estadística de faltes, que, vaja, mitjans no, diria, no em vull equivocar, diria que era el diari AS que feia una comparativa de les targetes que li treuen al Madrid en funció de les faltes que comet. I ho comparava amb el Barça i, clar, surt el doble, però és que crec que n'hi ha gairebé la meitat que no són de faltes del joc, sinó que són de protestes.
5: De protestes, llavors, sí.
2: És com barrejar pomes i peres, perquè efectivament... Mm. Bé, mira, ahir després del partit del Villarreal a la Champions, li preguntaven a Santi Comesaña, el migcampista del Villarreal, i que gairebé no se'n sabia venir del que havia viscut al Bernabéu.
0: Sí, algo vi, el primer minuto o algo así, que algo vi en el primer minuto, y no sé, supongo que... Yo no sé si, aparte... No sé qué se quejan del árbitro y tal, o sea, roja. Y se lo estaban comiendo desde el primer minuto, no sé, unas cosas sin sentido. Pero bueno, ellos verán lo que hacen. Nosotros estábamos a lo nuestro, hicimos un buen partido, pena que no sacáramos nada positivo de allí.
2: A mí me sembla significatiu, perquè ja no és allò des que nosaltres som del Barça i ell, és que els rivals ja veuen aquesta histèria que explicava el Ferran, perquè a mi del partit de l'altre dia em va impressionar això, veure Mourinho des del minut 1 embogit.
5: No, relliscant fins i tot en el moment que s'anava a queixar del moment.
2: A Bellingham, que no li falta gaire per protestar, també...
3: La celebració de Mourinho del no gol és perpèntica.
5: Sí. Va, és la crispació de l'afició, del joc, de tot.
3: Per mi, mira, que corri a celebrar
2: el gol,
3: però com es posa davant de Vinícius,
4: que sembla que l'estigui renyant.
2: Bueno, jo ho vaig interpretar en aquell moment, que abans de saber que l'expulsarien i tota la pesca, vaig interpretar que li estava dient, ho veus com ho pots fer d'aquella manera que diu les coses Mourinho. Vaja, més una motivació que un...

0: corre 10 segons, aquella targeta se la mereix molt, perquè les protestes posteriors a la falta és un jugador que també està, com estava el Madrid l'altre dia, eh?
1: Sí, però hi ha una... Jo això ho entenc. Que,
0: de fet, és que jo en el moment del partit vaig pensar que la targeta era per les protestes i no per la falta, però
1: jo això puc entendre que tu no toquis un rival i t'ensenyin groga i et queixis. Ara, a mi em va cridar més l'atenció la sensació de bogeria des del minut zero.
0: Tenien la sensació de perjudicats constantment, sí, sí.
1: Bé, és el relat que estan intentant construir, o com a mínim que està intentant construir Mourinho. Molt bé, això pel...
0: El tercer del Feyenoord. Minut 81 i marca el tercer l'equip neerlandès. Feyenoord 3, Como 1. Recordem l'altre gran partit de la jornada que està en marxa. LASK 3, Liverpool 6.
2: Fa estona que no es mou ara.
0: Acaba de marcar Hadi Moussa.
1: Ha tingut bastanta desgràcia aquí el Como, perquè és un xut rebotat, que per cert acabo de descobrir un altre fitxatge. El porter del Como és Robert Sánchez, oi?
3: Sí.
0: No sé, que et digui l'11 del Como?
1: Digue'm l'11 del Como perquè no sé on ha estat aquest estiu.
0: Milla
1: el sabia, però Robert Sánchez, clar, suposo que quan van fitxar el Dibu el van traspassar.
0: Tenen Jan Couto a la banqueta.
1: No, ara està jugant.
3: Acabo Ramon, un central de la fàbrica del Madrid.
1: Però aquest també hi era l'any passat. Mira, que jo diria que és el que desvia la pilota que és el dorsal 4, sí.
3: És que acabo Ramon.
1: Desvia la pilota i s'acaba convertint.
0: Ja no sé si ho he dit, que Alex Valle... És a la lateral esquerra.
1: Valle, aquest també. No l'havíem dit.
3: Alex Valle
1: està
3: també.
1: Jugant avui?
0: Sí.
1: Ah, molt bé.
0: Lateral esquerra.
1: Molt bé. Doncs, 3-1 perdrà, fa pinta el Como de Cesc, guanyarà el Feyenoord de Gio Van Bronckhorst. Això pel que fa al Madrid, quan són exactament 9:15 del vespre, d'aquí mitja hora també arrenca, Joan, el City PSG a l'Etihad, el gran partit de la nit. Alguna cosa que et cridi l'atenció dels 11?
2: Doncs mira, que el City juga a Haaland, també ho fan els dos migcampistes que han fitxat
1: que
2: aquest
1: Haaland
2: estiu.
1: No et deu cridar l'atenció.
2: No, però t'ho explico. Han jugat Enzo Fernández i Elliot Anderson, no juga Boadi al mig del camp del City. El PSG no juga Ferran Torres. Oh. És suplent, però és que tampoc juga Kvaratskhelia. Per tant, juguen Dembélé, Doué i Alikouche.
1: És que Luis Enrique n'està enamorat. L'altre dia li vaig llegir unes declaracions que deia de Alikouche m'agrada tot. I és veritat que en principi hi anava per ser... Home, a veure, no sé si a Kvaratskhelia li passa alguna cosa. A Alikouche està molt bé, però...
2: És a la banqueta.
1: A triar entre Kvaratskhelia i Alikouche...
3: De moment, sí.
1: Ens quedaríem amb el Georgia. Bé, quedem que el Madrid perdrà a Roma, això diu Gerard Gautet.
3: Bueno, sí. Però avui... És que no he encertat res tota la tarda, per tant...
4: una has encertat.
3: Sí, és aquesta. Doncs serà aquesta. Jo crec que avui el Madrid... Sí. No crec que guanyi.
1: I el PSG el veieu perdent a Manchester? El City...
3: City no ha començat malament, eh?
1: Li van fotre una rebregada a la Supercopa anglesa, 3-0 l'Arsenal, i diria que des d'aleshores ha guanyat els 6 partits de Premier i el de fet
3: és el partit que veuré. Jo tinc ganes de veure aquest partit, jo és el que miraré ara també.
1: Molt bé. Passes del Madrid, com que ja saps que perdrà, fas bé.
5: Exacte, rivals del Barça.
3: No em passeu factures,
1: És veritat. Sí, el PSG la setmana vinent i el City el novembre o el desembre?
5: El novembre
1: és a l'Aston Villa, crec. Sí. El City és una mica més endavant. En fi.
2: El desembre, 8 de desembre.
1: Molt bé. Això el Barça... Sí,
2: Barça-Manchester
1: City. És aquí, eh? Sí. Molt bé, doncs una gran nit de Champions a seguir. És llàstima per vosaltres que ja s'estarà a punt d'acabar l'Liverpool.
0: Estem al minut 90. Estem ara al temps afegit. De moment es manté el 3-6.
5: El Barça salva el lideratge.
0: El Barça salva el lideratge.
4: Oh, increïble.
0: Falta veure què passa
4: amb els partits.
1: De seguida, un apunt del calendari del femení, que ja us ha comentat la Sònia a l'inici, però abans actualitzo bàsquets. El partit d'ACB ajornat en el seu dia. Ernest, com va el Joventut Andorra?
6: Doncs el Joventut està guanyant de 6, tota l'estona va per davant, però amb avantatges curts. Som a 7 minuts pel descans, 31-25, i en algun moment del programa, ni que quedi constància aquí, que han fet fora Galbiati, l'entrenador Bascònia.
1: Sí, sí, m'ho ha dit el Fito.
6: Doncs això ja està dit.
1: Bé, és... Deu...

0: no ho vulgui, però si Sekou Lich acaba saltant, doncs ja tenim recanvi, no?
1: Sí, jo crec que sí. El que passa que recordem que no hi ha massa bona relació entre el representant i el club, però bé, suposo que tot es pot relativitzar i entenc que Xavi Pujol voldria clarament aquest entrenador.
0: Vols dir que van quedar ferides de l'estiu, eh?
1: Home, sí, sí, sobretot pel tema Schengelia, per exemple, no? Vull dir que sí, sí. Però si Xavi Pujol el vol, doncs, evidentment, seria l'objectiu. Passa que, de moment, Sekou Lich no ho està fent tan malament com per pensar que això sigui imminent.
0: No, per això he dit...
1: No, entenc el que dius, però... Sí, sí.
0: Bé, en fi.
1: És 2+2, aparentment, no? Però si Sekou Lich va fent...
0: El Fitoman va fent gestos per explicar aquesta mala relació de la gent de Galbiati amb el club i és per...
2: No, vaja, perquè es van portar a Mosserrait a Milà, per explicar el Macià aquí al tot costa.
1: Bé, però... Right, i després Schengelia, també, que ja estava al Barça i que seguia, però al final, doncs, el jugador va dir que se'n anava, també, amb el mateix representant.
0: Doncs, vist així, és difícil que li fitxem...
2: Perasovic és el nou entrenador del Baskonia.
0: I perquè Ivanovic no estava disponible, que si no...
2: Està al Zenit.
0: Molt bé, doncs, com ho deixem, això, Ernest?
1: 33-28, 35-28. Anota la penya a 6 minuts pel descans.
0: De moment còmode la victòria de l'equip verd i negre, que seria, falta molt, però seria la primera en aquesta edició de l'ACB. Fins ara, Ernest.
1: Que vagi bé.
0: I a Fontajau, Xevi, l'Unió ha començat fatal, però ho ha redreçat, eh?
3: Sí, ara sí. Guanya de 10-21-11, últims 19 segons del primer quart, per dos factors. Primer, perquè l'equip txec és dolentíssim, i segon, per l'activitat, això és veritat, l'activitat física de les jugadores de l'Uni, segurament pressionades per Íñiguez, que ha començat els tres primers minuts i no s'ha aixecat de la banqueta. Jo ja em temia el pitjor, dic, ui, avui serà una tensió espectacular, però no, ha vist que el seu equip ha anat més o menys millorant durant el primer quart, acaba ara mateix el primer quart 21-13, respira aquí tothom una miqueta tranquil, però encara queden uns quants minuts.
0: Sí, diríem que hi ha una calma tensa que afavorida per aquest marcador favorable, eh?
3: Correcte, és així.
0: Molt bé, ara tornarem a totes dues pistes. Abans, Sònia, ens comentaves a l'inici que la UEFA ha canviat la data del Barça-Arsenal, bàsicament perquè l'11 de novembre hi ha prevista una vaga general a l'estat espanyol.
4: Exacte, la UEFA ha fet cas, diríem, de la petició del Barça, que li va demanar una solució, i el partit es jugarà finalment el dijous 12. És a dir, l'endemà de la vaga general. El Barça hagués preferit el dia 10 perquè el dia 12 es veu afectada la prèvia per la vaga igualment, però el dimarts no es podia jugar perquè l'Arsenal tenia partit diumenge anterior contra el Liverpool. En principi semblava que podríem moure aquest partit, finalment ha estat que no, i el partit es jugarà dijous, i falta veure com s'organitza tota la cobertura i la logística de la prèvia en un dia en què tampoc serà el 100%, no es pot garantir que es puguin celebrar les rodes de premsa, però vaja, en principi el Barça també aquí, si també poden, aquí estan esperes del que li pugui dir la UEFA.
0: Clar, si es poden i si les volen les fer les protagonistes també, aquesta serà l'altra. Bé, això ja ho veurem. També et dic que ha salvat el partit les prèvies.
4: Sí, es pot fer. En el cas del Barça la pots fer fins i tot el dia abans, és a dir, dos dies abans del partit. En el cas de l'Arsenal es desplaçaran en principi el dia abans, i per tant aquí haurem de veure.
0: Molt bé, doncs per fi dic, perquè jo no ho esperava, una decisió sensata de la UEFA pel que fa a canvis d'horaris, que generalment acaben resolent amb no, nosaltres no ens hi fotem en això, doncs aquest cop.
5: Hauria estat un problema si no ho canvien.
0: Home, clar, és que intentar omplir el Camp Nou en un dia en què no saps quins mitjans de seguretat, quins acomodadors, vaja. Jo crec que fins i tot era un problema de seguretat.
2: Transport.
5: Tot.
0: Sí, ja, però més enllà de com arribar al camp, no tenir la garantia de quin personal tens disponible, a mi em sembla bona irresponsabilitat. Crec que la UEFA ho deu haver vist de la mateixa manera. En fi, tots tranquils, tot en ordre. Senyor Gerard Tautet, senyora Gemma Mallorca, senyor Ferran Correas, gràcies.
6: Gràcies.
5: Un plaer.
0: Farem... Ja ha acabat el LASK o no?
6: Com el LASK, com va?
4: Espera't un segon, que us ho dic.
6: Si no, no marxo encara.
0: No.
6: Ai.
4: Deu haver acabat perquè no el veig, i això vol dir que ha acabat. Un momentet, ara no podeu marxar sense...
6: No, aixequem. No.
4: Un segon, perquè és que estava fent una altra cosa ara mateix. serà difícil trobar el resultat final, de les Liverpool.
0: Final?
4: Final,
0: final,
4: final. 3-6.
0: Final,
4: 3-6. Final,
0: ja està. Final,
4: ja podeu marxar. El 3-1, el Feyenoord Como no ha acabat, però s'ha de dir que perdrà el Como perquè queden temps afegit, res, 3 minutets.
0: Molt bé, ara sí, podeu anar-vos en pau.
7: Gràcies.
0: Una pausa i més bàsquet. Anirem cap a Manresa, ara venim.
8: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
9: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
10: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, el Celler de Sanui, màgia i humor amb filigranes, Tandor amb Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
11: Anar-me'n a viure al camp, beure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
12: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres. Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
15: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
16: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
17: Ai, que ràpid passen les coses bones.
18: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
17: O els 10 dies Nissan.
18: Com?
17: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: El millor cinema de la temporada arriba al CLAM, al Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya.
21: Històries compromeses i premiades a Canes i a Venècia. 12 escenes seleccionades per als Oscars 2027.
20: A més, premis d'honor a Steven Frears i Maria de Medeiros.
21: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre a Manresa i a Navarcla.
20: Informa-te'n a clamfestival.org.
22: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
23: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
24: Busquem sempre qui més en sap
23: per resoldre els interrogants del dia.
24: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
24: Ens allunyem de les estridències.
23: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Temps pel bàsquet. De fet, ja fa estona que estem pendents del partit que enfronta la Penya i l'Andorra a Badalona. Partit de CB, ara hi tornarem, però amb empat a 39 al marcador. I també pendents a Fontajau del partit d'Eurocup entre l'Uni Girona i l'Ostrava. Aquí guanya l'equip gironí de 7, 23 a 16 a l'Equador del segon quart. En la jornada europea d'aquesta setmana ens deixa també la victòria del Girona, en aquest cas el bàsquet Girona, l'equip masculí, a la pista de l'Ostende en partit de FIBA Cup. I ens hem de fixar, ens volem fixar en el moment que viu el Quinsanes Manresa en aquest inici de temporada. Ahir va perdre l'Eurocup a la pista del Basaksehir. Per parlar d'aquest inici de temporada tan complicat, tinc en línia un pes pesant de l'equip manresà. Pierre Oriola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jordi, què tal?
1: I bé, abans de res t'agraeixo que hi vulguis ser en un moment no especialment agradable, imagino, esportivament, en aquest inici de temporada. 0 victòries, 3 derrotes a la CB, 1 victòria, 2 derrotes a l'Eurocup. Què està passant per entendre aquest inici tan delicat de temporada a Manresa?
2: Bueno, no hem trobat encara el camí correcte, ho estem intentant, estem treballant dur, fort, intentant encaixar les peces noves, intentant doncs entendre una miqueta el que va del Diego, però bueno, de moment els resultats no estan sortint, la feina hi és, però evidentment els resultats esportius encara no estan arribant, però bueno, això tampoc ens ha de fer perdre l'esperança ni la il·lusió, sinó que hem de seguir en el camí i al final acaben arribant, no? A base de treball i d'esforç i de creure, i estic segur que arribaran doncs els premis en forma de victòries i trobarem el camí.
1: Segurament la derrota d'ahir a Turquia és la menys significativa. El Basaksehir és un equip amb un superpressupost, vaja, que és una derrota assumible, però clar, aquesta dinàmica d'inici de temporada té un punt preocupant si només mires els marcadors. Pel que expliques, encara no hem arribat a aquest punt de preocupació, eh?
2: Bueno, evidentment hi és, però tampoc és per fer sonar totes les alarmes, sinó que al final tot just acabem de començar, tot just portem entre Eurocup i Lliga 6 partits, dels no sé quants n'hem de jugar durant l'any, però bueno, la qüestió és que l'equip no ha trobat aquesta regularitat, sobretot a darrere, en defensa. M'han encaixat molts punts a la CB. Sí que és veritat que hi jugàvem contra un grandíssim equip, un equip que jo crec que estarà per guanyar aquesta Eurocup, amb jugadors de molt talent, que en molts moments jo crec que l'equip va fer un molt bon paper, va demostrar caràcter, va tenir doncs en moments que defensivament doncs va apretar, va recuperar pilotes, va defensar doncs una mica la filosofia del que volem, però no és suficient, no? És a dir, tenim pinzellades, tenim molt bons moments en alguns curts períodes del partit, però en altres més grans doncs ens desconnectem i no som capaços de tenir aquesta regularitat.
1: Tinc l'Ernest Macià a Badalona. Ernest, alguna pregunta pel Pierre?
3: Home, no, més que res, a mi em va sorprendre molt que el Diego fa un parell de partits, digués que la defensa havia defensat, doncs va utilitzar la paraula literalment com una merda. I la veritat és que sí que veig que l'equip està lluny d'aconseguir un estàndard defensiu que ens tregui d'aquesta preocupació, vull dir, perquè més o menys a dalt hi pot haver talent anotador, però darrere s'està la sensació, que s'està una miqueta lluny.
2: Bueno, és el que us he dit. Jo crec que l'equip a nivell ofensiu té talent, tenim jugadors amb punts a les mans, jo crec que aquest no és el problema, vull dir, si veus tots la majoria de partits o quasi tots els partits hem arribat a casa als 90 punts, o sigui que a nivell ofensiu no tenim problemes, però sí que és veritat que estem patint molt a darrere, moltes canastes fàcils, amb parcials, et diria parcials molt, molt amples i molt grans, que després et fan remar contra corrent i equips com el nostre no s'ho poden permetre.
1: Pierre, aquesta dualitat Eurocup, Eurocup ACB, vaja, ja la vau fer l'any passat, per tant no és res de nou, però entenc que és dura d'assumir.
2: Bueno, jo no l'agafaria com dura, sinó és donar-nos més rodatge, més oportunitats d'una mica d'equivocar-nos i d'encertar. Amb el fet de jugar contra equips del nivell, jo crec que l'Eurocup en els últims anys ha pujat molt al nivell, equips que poder semblaven que diguessis, bueno, doncs no, el mateix el Pau, que portava anys que no, doncs era un equip que estava allà a Grècia, és un històric, però que ara mateix doncs ha vingut amb una inversió molt important a nivell econòmic. L'any passat teníem el Cluj, per exemple, el nostre grup, que és un equip que també doncs ha posat diners. En fi, jo crec que ha pujat molt els dos equips de Roma, és una competició que ha pujat molt al nivell, i això ens permet tenir més rodatge, tenir més partits, que al final els jugadors el que volem és jugar, però per l'altra banda no ens permet entrenar tant, que poder segurament ara mateix seria el que millor ens aniria, no? Poder entrenar més dies, amb més qualitat, poder doncs tenir més temps doncs, per polir aquests detalls, però bueno, la realitat que tenim és aquesta, ens hem d'adaptar i al final el que hagi passat fins ara ha passat, sinó que hem de seguir donant passos endavant i aquest primers passos han de començar des d'aquest dissabte ja a casa contra l'Unicaja.
1: Doncs amb aquesta tranquil·litat ens quedem. Pierre, tu estàs bé, eh? Va renovar fins al 2028 i vaja, jo et veig bé.
2: Sí, bueno, just m'he perdut 3 setmanes de competició. Just vaig tornar aquest diumenge contra el Madrid. La cosa no va anar bé, ahir va ser el meu segon partit, però bueno, aquestes 3 setmanes m'han passat una mica de factura, sobretot a nivell físic de ritme, perquè pràcticament per el que vaig tenir no vaig poder tocar pista, pràcticament. Llavors, bueno, ho he notat, però en fi, portarem, tot i no estar del 100% físicament, s'ha de portar d'una altra manera i mica en mica anar-me posant i ajudant els companys.
1: Segur que serà així. El Manresa, el Quinzanàs, no ha començat bé la temporada, però ja veieu que el Pierre Oriol està més ocupat que en millorar, que no pas preocupat. Pierre, moltíssimes gràcies per ser-hi. Molta sort.
2: A vosaltres, una abraçada.
1: Doncs el Manresa, que va perdre ahir a Turquia. Ernest, com avança aquest Joventut Andorra?
3: Mira, som al descans a 8 dècimes, vaja. El Joventut està perdent d'un punt amb l'Andorra, 44-45.
1: Molt bé, doncs arribarem al descans, sembla, amb aquesta derrota parcial de la penya, que havia tingut un avantatge prou còmode i que ara ha vist com l'Andorra ha remuntat. I a Fontajau, Xevi, com va el tram final d'aquest segon quart entre l'Uni i l'Ostrava?
4: No es trenca el partit i això és el més preocupant. Ara són 5 de marge per l'equip gironí, 2-26 pel descans. Bàsquet Girona 29, Ostrava 24.
1: Sònia, tenim declaracions de Mourinho.
5: Recordem una de les notícies de la tarda. Vinícius sancionat amb 4 partits, 20 minuts per jugar en aquell moment. Aquest Roma-Madrid, el periodista de Movistar, Ricardo Sierra, sentirà la pregunta i tot, li pregunta per això i escolteu Mourinho.
6: Sino que en el camino, en el trayecto hacia el estadio, se entera de que le han sancionado 4 partidos en liga. ¿Eso cómo puede afectar anímicamente a un jugador?
7: Pienso que la pregunta es al comité por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento. Si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, porque no lo ha hecho mañana por la mañana y porque lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid, y no olvidar que el Real Madrid es un club español.
1: Tot és una enorme conxorxa. La veritat és que és insuportable. Una altra cosa és que pensis que és una vergonya que el comitè faci festa dilluns. Això és una altra història en una competició professional, però...
5: Bé, es pot entendre que és poc oportú de cara a Vinícius i al partit que ha de jugar ara, saber que es portarà els pròxims 4 partits de Lliga, però a partir d'aquí el comitè s'ha reunit quan s'ha reunit, efectivament.
1: Tot molt malament. Una pausa i rematem el Tot Costa.
0: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
9: Quan et diagnostiquen leucèmia, és com si la música de la teva vida s'aturés del tot. Perquè la música no pari, que no pari la recerca. Col·labora en la curació de la leucèmia a fcarreres.org o truca al telèfon 932 33 34. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
10: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
11: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
15: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
1: Esprint final del Tot Costa compta que va un regal. Aquest cap de setmana el circuit de Catalunya acull un altre dels campionats mundials de motoresport que s'han de veure un cop a la vida. Això ens ho diu el Damià Aguilar. El Mundial de Resistència. Per entendre'ns, els cotxes de les 24 hores d'alemans competiran a les 6 hores del circuit de Catalunya, la penúltima prova del Mundial, que començarà diumenge a les 12 del migdia. Aquest campionat permet als aficionats acostar-se als cotxes i als pilots molt més que no pas altres. I aquí al Tot Costa tenim un abonament doble pels 3 dies del WEC al circuit de Catalunya, que serà pel primer que truqui al 93-201-7474. Això per una banda. Per l'altra, en tennis, la tenista Paula Badosa i el seu entrenador, Paul Toledo, han posat fi a la seva relació professional. Francesc Ribalta, benvingut i bona tarda.
16: Bona tarda. La notícia l'ha publicat aquest matí el mateix entrenador a les seves xarxes socials. Deia, després de gairebé 4 anys, toca tancar una etapa amb la Paula. En aquesta etapa junts, la bagorenca ha aconseguit tornar al top 10 mundial, el títol al torneig de Washington, les semifinals a l'Open d'Austràlia i l'últim que ha aconseguit, el títol de bàsquet a Suècia. Amb Toledo, Badosa ja porta 6 entrenadors al llarg de la seva carrera i ara està pendent de confirmar qui serà el nou relleu. Tornarem a veure en acció la tenista els pròxims dies al torneig d'Osaka al Japó, on encararà la recta final de la temporada.
1: I l'episodi desafortunat de la jornada, Francesc, el protagonitza el tenista Rafa Jódar.
16: El madrileny de 20 anys ha estat sancionat per insultar en ple partit una plega pilotes durant el torneig de Xangai. Podem sentir el moment.
17: Yo entiendo, pero yo entiendo, pero así no. Rafa, pídemelo a mí. Y yo se lo pido. No puedo repetir, tú sabes lo que dijiste. No puedo repetir ahora.
18: No he dicho nada, tío.
17: Así no. Así no hablamos con ellos.
18: Llevamos una hora y diez jugando, tío. Se va por un poquito, le digo una cosa y ya me...
17: Yo te entiendo perfectamente, pero eso no. Gracias.
16: El tenista no s'ha pronunciat en públic ni s'ha disculpat pel seu comportament. Recordem que Jódar ja va protagonitzar una altra polèmica en l'últim Roland Garros per presumptament empènyer una plega pilotes.
1: Jódar és un tros de tenista, està fent una temporada per emmarcar, però té uns comportaments que fan que pensem en ell com un Cayetano d'estar per casa. Gràcies, Francesc. Això per el que fa al tennis, pel que fa a l'handbol, el Barça visita demà la pista del Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 de la tarda. Jaume Massana, també benvingut i bona tarda.
4: Bona tarda, Jordi. Si el Barça guanya, es classificarà matemàticament per a la següent ronda de la Champions. Carlos Ortega no ho ha tingut en compte fins aquest matí.
19: No em donava compte d'això. És un partit important, sense dubte. Serà molt, molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem.
13: Més complicat que el de casa, perquè el Barça i el Dinamo ja es van veure les cares al Palau en l'última jornada d'aquesta primera fase, i els blaugranes es van imposar per 34 a 27. Els romanesos només han sumat un punt, i el Barça és favorit en ple de victòries, però ha de millorar en defensa. Així ho ha reconegut Blaž Janč.
20: Puede ser que hemos perdido un poco, ¿no? Nuestra mejor parte, ¿no? Que es defensa y sabemos, si pues juegas bien defensa, pues tienes contraataque, goles fáciles y esto sí que es importante para nosotros.
13: Ortega té el dubte de Luis Frade, que en els últims dies ha tingut un procés víric i s'endú Òscar Grau, en un partit que pot convertir els dos duels restants en un simple tràmit abans de la fase següent.
1: 2:09, abans d'acabar. El Cristian Vidal és l'afortunat, l'oient del Tot Costa, que s'endú aquest abonament doble per assistir a les 6 hores, al cap de setmana de les 6 hores del circuit de Catalunya de resistència. Abans d'acabar, molt ràpidament, Ernest, com deixem el Joventut Andorra al descans?
3: Doncs evidenciant un preocupant estat de forma en defensa, està perdent a casa amb l'Andorra 45-46.
1: Gràcies, Ernest. I a Fontejau, també descans, com tenim l'Uni Ostrava, Xevi?
4: El millor resultat, perquè el joc és una castanya. El descans guanya de 7 l'Uni, 31-24.
1: Gràcies, Xevi.
4: Adéu.
1: Sònia, remata-ho.
5: Resultats ja definitius d'aquesta jornada de Champions d'aquesta tarda. Feyenoord 3, Como 1 i LASK 3, Liverpool 6, amb gol d'Araujo. El Roma-Madrid, que comença ara a les 9 del vespre, amb Vinícius titular, 4 partits sancionat. Ho hem sabut aquest vespre, 4 partits per l'estirada de cabells davant el Villarreal, 2 per l'estirada, 2 per protestar. I Mourinho l'acabem de sentir enfadat perquè ho hagin dit justament aquest vespre. Vinícius, que per ser titular juntament amb Mbappé i Diomandé a la davantera, Arda suplent.
1: Molt bé, doncs pendents de la nit de Champions, menys emocionant que el LASK Liverpool, que ha marcat el Tot Costa.
5: També hi ha el City PSG amb Guardiola a l'Etihad.
1: Gràcies, Sònia.
5: Fins demà.
1: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb l'Andrea Martínez al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà, més esports, amb més Tot Costa. Jose, què t'ha semblat la sanció de Vinícius?
21: Teatro del bueno.
22: Les enquestes són el que són, però tenen especial interès amb unes eleccions a la cantonada, i les que hem conegut avui donen aire als socialistes. La del Centre d'Investigacions Sociològiques indica que el PSOE guanyaria les eleccions al Congrés dels Diputats i augmenta la distància del socialista respecte al Partit Popular considerablement. És una fotografia diferent de la que mostraven les últimes enquestes que han publicat diversos diaris. Per això ho analitzarem amb un expert. El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinions situa el PSC com a vencedor de les eleccions al Parlament també, però a la baixa. A banda d'aquests grans titulars, en aquestes publicacions hi ha detalls que poden sorprendre i que de seguida explicarem. Tot això el dia que Pedro Sánchez ha anunciat que la número 2 de la seva llista serà la ministra de Defensa, Margarita Robles, i cada Colau s'ha ofert a fer un pas al costat si això facilita que Podem s'incorpori al Front Ampli.
23: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
22: Bona nit, són les 9.
24: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
25: I també ha passat avui, s'ha arxivat una de les carpetes relacionades amb l'amnistia. Afectava 35 exalts càrrecs del govern. Se'ls reclamava 5 milions d'euros per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció del procés. Avui poden respirar molt més tranquils. El Tribunal de Comptes ha arxivat el cas. Entre els afectats hi ha els expresidents Mas i Puigdemont o exconsellers com Junqueras, Bassa, Homs i Neus Munté, a qui entrevistarem en uns minuts en directe.
22: I els pagesos han tornat a portar avui les seves reivindicacions al centre de Barcelona. Afirmen que el sector està en vies d'extinció i que si les coses no canvien, vindran més mobilitzacions. Reclamen, per exemple, poder comprar el gasoil a més bon preu sense pagar impostos.
0: Ens afecta directament perquè nosaltres treballem amb la terra i amb el bestiar necessitem els tractors i llavors gasoll en gastem molt. Fins que no hi haurà un gasoll professional només pels pagesos.
2: Els meus inicis, amb un quilo de blat compràvem 3 litres de gasoll. Actualment, per pagar un litre de gasoll necessitem 10 quilos de blat.
25: Ucraïna, en les últimes hores, està tenint problemes greus per culpa del mal funcionament dels satèl·lits Starlink. Sense entrar en si és una decisió deliberada dels Estats Units, el president d'Ucraïna s'ha adreçat avui a Elon Musk i li ha demanat que restableixi el servei, perquè d'això, diuen, depenen moltes vides humanes.
6: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
25: Zelensky també ha dit que se sent traït per Donald Trump per l'acord que ha signat amb Putin per l'exportació de dièsel rus.
22: Xifra rècord de llibres presentats al Premi Planeta que s'entrega demà a Barcelona són 1.424 obres. D'aquestes, ara tot està entre les 9 que ja han estat escollides com a finalistes. Respecte al debat sobre la qualitat de les obres premiades, el president del grup Planeta ha afirmat això avui.
7: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece.
25: I després de l'exhibició d'ahir del Barça a Turquia, avui és el torn del Real Madrid a la Lliga de Campions. Sergi Andreu, bona nit.
8: Bona nit. Ha començat el partit ara a les 9 al camp de la Roma, de moment amb empat a 0, i altres partits destacats en aquesta jornada, segona jornada de la fase Lliga de la Champions, com per exemple el que juga el City contra el PSG. Ja tenim un parell de resultats definitius, el Feyenoord 3, Como 2, i el LASK Linz 3, Liverpool 6. Compte amb aquest partit del Madrid que ha arribat precedit per l'anunci de la Lliga, de la Federació, dels 4 partits de sanció, 4 que li cauen a Vinícius per l'expulsió de l'altre dia al Bernabéu davant del Villarreal. Això vol dir que, evidentment, es perdrà el clàssic del dia 25 d'octubre. Un parell de resultats. El descans, bàsquet, Lliga CB. El Joventut perd un punt, 44-45 davant de l'Andorra, partit pendent de la segona jornada. I a l'Eurocup femenina, l'Espar Girona rep l'Ostrava Txec en l'Eurocup i guanya el descans 31-24.
22: Busquem ara un titular per la previsió del temps amb la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
21: Bona nit, doncs tindrem un dia molt semblant al que hem tingut avui, per tant, estabilitat, ben bé demà i també divendres. Després, al cap de setmana, haurem d'anar veient aquest canvi de temps que arriba, amb unes temperatures que no pujaran tant com avui, que hem tornat a quedar a les portes d'aquests 30 graus, però altre cop tindrem aquesta bonança amb alguns núvols baixos a la costa i més sol cap a l'interior i cap al Pirineu.
25: I a tocar de les 11, com sempre, prendrà la paraula un dels nostres experts. Avui qui farà la punt final al dia i al programa és el politòleg catalano-sirià Gabriel Garrom.
24: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Aquestes últimes hores hi ha hagut un degoteig de noms a les llistes dels partits que concorren a les eleccions generals que es faran d'aquí exactament un mes i mig. Formacions com ara el PSOE i Esquerra Republicana han desvetllat en les últimes hores qui ocuparà llocs clau a les candidatures, mentre que les esquerres continuen treballant per minimitzar la divisió de l'espai. Tot plegat per uns comicis, unes eleccions que, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC guanyarà a Catalunya. El CIS fa extensiva la victòria dels socialistes, de fet, a tot l'Estat. Són dues dades, dues enquestes que hem conegut avui. Àlex Giral Robert i Alba Barbosa, bona nit.
1: Bona nit.
0: I és que avui, ara ho dèiem, aquests dos organismes han publicat enquestes. Àlex, quins resultats d'entrada augura el seu per Catalunya?
2: Doncs mira, segons l'ENS català, el PSC calcaria els resultats del 2023 a les generals. Les guanyaria amb 18 o 19 escons, seguit d'una Esquerra Republicana a l'alça amb entre 10 i 11 escons. El PP obtindria el bronze amb 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Per darrere, Junts perdria almenys dues cadires i els comuns en mantindrien només dues o tres.
0: I la candidatura que ara, en principi, encapçalarà de Colau va ser la segona força ara fa 3 anys a Catalunya. Com s'explica, Àlex, aquesta davallada?
2: Perquè només retindria, aconseguiria retenir un terç del seu electorat. De fet, un 40% dels qui van votar llavors Sumar ara optaria per Esquerra i Podem. I encara un últim apunt sobre les generals aquí a Catalunya. La negativa d'Aliança a participar-hi beneficiaria gairebé tots els partits, però sobretot Vox i Junts. Un 18% dels votants de Sílvia Orriols al Parlament agafarien la papereta de Vox per al Congrés, que és un percentatge pràcticament idèntic dels qui optarien pels juntaires.
0: I ara dèiem que el CIS també pronostica que el PSOE serà la primera força al conjunt de l'Estat. Amb quin percentatge de vot en aquest cas?
2: Amb més d'un terç de les paperetes. Les enquestes, fetes, això sí, en ple esclat del cas Mari Carmen, deixen el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i els populars només 5 per sobre de Vox. Amb el lleu repunt de Sumar, que és proporcional a la reculada que fa Podem, l'estudi no dibuixa una majoria clara per a cap d'aquests dos blocs.
0: Molt bé, tot això pel que fa a les eleccions espanyoles. Si parlem des de les del Parlament, el seu perfila un vencedor clar, però la segona posició se la jugaria en Esquerra, ara mateix Esquerra i ara Aliança Catalana.
2: Sí, els republicans pujarien fins als 24-26 escons, però Aliança, que està desbocada, pràcticament hi empataria tots dos per darrere d'uns socialistes que obtindrien, això sí, entre 7 i 9 parlamentaris menys dels que tenen ara. Junts, malgrat que podria perdre gairebé la meitat dels diputats, remunta una mica respecte de l'enquesta del juny i és una petita revifada que el director del centre, Joan Rodríguez Teruel, interpreta així.
3: Junts podria estar aturant la seva pèrdua de vots cap a Aliança, però al mateix temps sembla que la pèrdua que s'ha donat fins ara i que continua detectant-se en aquest baròmetre es podria estabilitzar i que, per tant, aquest forat podria ser un forat cada vegada més versemblant.
2: I és que el sondeig mostra que Aliança ja fa més mal a Vox que a Junts. Una quarta part dels votants del partit espanyolista ara elegirien Orriols. L'electorat de Vox, de fet, prefereix l'alcaldessa de Ripoll abans que el seu número 1, Ignacio Garriga. Vox, per cert, rivalitzaria en aquestes eleccions hipotètiques al Parlament amb el PP per la cinquena posició i els comuns i la CUP, mentrestant, repetirien resultats. No,
0: Àlex, sabem que el CIS i el CEO són baròmetres que pregunten sobre moltíssimes coses. Què més en destacaries?
2: Per exemple, que l'habitatge continua disparat al rànquing de preocupacions dels ciutadans. El CIS, aquesta xifra, de fet, ha batut tots els rècords. Més de la meitat dels enquestats asseguren que és la qüestió que més els amoïna. També que Rufián torna a ser el líder més ben valorat a Catalunya i que puja 5 punts a tot l'Estat i es consolida com a quart preferit per darrere de Sánchez, Feijó i Abascal per aquest ordre.
4: Doncs són respostes que donen els possibles electors, abans, això sí, de saber alguns dels detalls que anirem coneixent a partir d'ara. Per exemple, el dibuix de les llistes de les candidatures. Pedro Sánchez, avui hem sabut que s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i posa de número 2 la de Defensa, Margarita Robles. Alhora, Front Ampli continua buscant la via per poder integrar Podem a la coalició. Alba Barbosa, el president espanyol, aposta, per tant, per una llista amb ministres en llocs de sortida.
5: Sí, Pedro Sánchez confia en Robles per presentar batalla al PP i situa la ministra que ha sortit més airosa de la crisi de Ceuta en aquest segon lloc a la llista del PSOE per Madrid. Al darrere, de número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i al cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska.
4: Esquerra Republicana també configura la llista i posa posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs per Barcelona.
5: Es tracta de Jordi Albert, el número 3. És el nom que havia sonat com a possible substitut de Rufián en cas que hagués renunciat a ser el cap de cartell. El segon i quart lloc dels republicans hi seran, respectivament, l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Pelai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit i regidora a Vilafranca del Penedès.
4: I quan falten dos dies perquè s'acabi el termini per registrar coalicions, el Front Ampli continua obert a incorporar Podem.
5: Ada Colau està disposada a apartar-se de la candidatura si aquest pas facilita que els morats i altres formacions d'esquerra s'integrin al Front Ampli. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició, tot i que avui mateix ja s'ha publicat el logotip en perfils de les xarxes. Podem sentir Colau.
1: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
5: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta a Front Ampli, però que torna a invitar les formacions que ho vulguin a tancar acords amb ells.
6: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
7: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
5: Ara com ara, Gabriel Rufián i Ada Colau seran rivals a Barcelona en les eleccions del 29 de novembre.
0: I Alba, ara ho deies, que d'alguna manera Margarita Robles surt reforçada de la crisi de Ceuta amb aquesta segona plaça a la llista del PSOE per Madrid. Hem d'explicar que els reis espanyols avui han tancat la visita que els ha portat dos dies a Ceuta i Melilla. Justament, Felip VI, des d'allà ha defensat les fronteres de les dues ciutats autònomes, insistint que són part del territori espanyol.
5: Sí, ahir el sentíem des de Ceuta, avui des de Melilla. Felip VI ha deixat clara la sobirania espanyola de les dues ciutats i ha remarcat que qualsevol amenaça sobre les seves fronteres també implica la Unió Europea.
8: Melilla és Espanya i Melilla és Europa. Su frontera és frontera de la Unió. Qualquer amenaça a la frontera d'un estat membre lo és, per tant, al conjunt de la Unió Europea.
5: El monarca ha afegit que la relació amb el Marroc s'ha de basar en la cooperació i la pau i ha admès que és un repte diari preservar la convivència en moments complexos com l'actual derivat de la crisi migratòria.
4: Un minut i mig i arribarem a un quart de 10 de la nit. L'amnistia ha tancat una de les grans carpetes del procés, la causa del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció del procés a l'estranger. És la que afectava els governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont del 2011 al 2017. Això ens porta cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
9: Què tal? Bona nit.
4: Dani, és una causa llarga que inclou molts anys. De quins fets estem parlant?
9: Doncs com que és el Tribunal de Comptes, parlem de diners públics que va gastar el govern en dos àmbits. Per una banda, en l'organització i la logística del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Això inclou paperetes, registres de votants o pàgines web. I per l'altra, tota la feina de difusió i promoció del procés a l'exterior que van fer els dos governs i que es tradueix en l'activitat del Diplocat o de les delegacions a l'exterior, però també viatges com el que va fer l'expresident Artur Mas el 2015 a la Universitat de Columbia.
10: Per explicar tot el procés polític en el qual estem immersos, l'autodeterminació és un concepte que s'entén molt bé.
9: Per tot plegat, el Tribunal de Comptes va jutjar 35 alts càrrecs del govern, entre ells els expresidents Mas i Puigdemont, però també exconsellers com Junqueras, Bassa, Munté o Homs. No només no els va arribar a condemnar, a l'espera del que digués la justícia europea sobre la malversació, que al juliol finalment va dir que calia amnistiar-la. Ara, per tant, arxiva el cas, ja no hauran de pagar de la seva butxaca 5 milions d'euros que reclamaven les acusacions, dels quals 4 va avançar com a aval l'Institut Català de Finances.
4: Per tant, el capítol de la malversació que el podem donar per tancat, però quins altres queden pendents per amnistiar?
9: Doncs no és poc el que queda, però tot podria resoldre's aviat. Anem a pams. Comencem amb els membres del govern de l'1 d'octubre al Tribunal Suprem, que té pendent d'aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, però també als exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa, que estan inhabilitats. L'expresident Puigdemont avui ha demanat per escrit al jutge Llarena que li apliqui l'amnistia sense més demora, i és que fons del tribunal apunten que previsiblement ho farà abans de dimecres que ve, que és l'últim dia per poder-se presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny queda el cas de Jové, Salvador i Garriga al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que esperen un pronunciament de la justícia europea, en el seu cas pels preparatius del referèndum. I pel que fa als activistes independentistes, tenim el cas dels CDRs acusats de terrorisme a l'Audiència Nacional, que és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los pròximament. I a banda també hi ha una setantena de manifestants que esperen que l'amnistia arribi als seus casos en diferents jutjats, segons Alerta Solidària.
4: Doncs veurem amb quins terminis s'acaben tancant tots aquests casos i ho anirem explicant. Gràcies, Dani, bona nit.
9: Adéu, bona nit.
0: Doncs bé, en aquest sentit, Junts i Esquerra Republicana han celebrat la decisió del Tribunal de Comptes perquè diuen que posa punt final a anys d'amenaça al patrimoni dels encausats per Artur Mas, a qui de fet reclamaven la quantitat més important, al voltant de gairebé 3 milions d'euros. Diu que s'ha tancat una etapa de repressió i persecució per les defenses de l'1 d'octubre. Artur Mas, l'expresident que entrevistarà demà al matí al Matí de Catalunya Ràdio. Qui podem saludar a aquesta hora és a Neus Munté, exconsellera de la Generalitat, a qui també el Tribunal de Comptes li ha aplicat avui a l'amnistia. Bona nit, senyora Munté.
11: Molt bona nit.
0: Com s'ha assabentat que quedava amnistiada?
11: Doncs ens hem assabentat pels nostres advocats, tot i que en paral·lel ja s'ha conegut la notícia a través dels mitjans de comunicació, però els nostres advocats ens ho han comunicat al conjunt de encausats, aquesta trentena llarga de persones.
0: I com ha estat aquesta trucada? Un gestar? Un superat? Quines han estat les paraules, no? Entenc que han parlat moltes vegades d'això.
11: Sí, les paraules anaven amb la línia de bones notícies, sembla que això arriba a la seva fi, però també amb un punt de prudència, perquè malgrat que efectivament hi ha una sentència en aquests moments, no? Sobre la taula del Tribunal de Cuentes, no és ferma, i per tant aquesta, no sabria com definir, Societat Civil Catalana, en tot cas aquesta organització podria encara apel·lar aquesta sentència. En tot cas, sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentes, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Posem en context que és el que se li demanava a Neus Munté. Hem de recordar que ella va ser consellera de Presidència, però va sortir del govern el juliol del 2017. Per tant, estem parlant dos mesos i mig abans dels fets de l'1 d'octubre. Era també portaveu del govern i en aquelles setmanes prèvies a l'1 d'octubre doncs, hi va haver aquesta remodelació per afrontar aquesta, la recta final. Però tot i així, se li reclamaven o se li han reclamat tots aquests anys, si m'equivoco ja m'ho dirà, però són uns 40.000 euros, oi que sí?
11: Sí, efectivament. Unes quantitats, primer, en més altes. Va haver un moment, crec que va ser l'any 2021, que el Tribunal de Cuentes, en algunes persones, entre les quals jo, ens va exonerar d'algunes partides, concretament de les referides a l'acció exterior. Crec que això també va afectar el conseller Turull, perquè hi havia una qüestió òbvia, i és que els departaments de presidència, tant el departament de presidència mentre vaig ser jo consellera i després amb el conseller Jordi Turull, no tenien competències amb l'àmbit exterior, però aquesta era una de les moltes errades i confusions amb les que incorre el Tribunal de Cuentes. En tot cas, aquestes partides, diguéssim, van quedar a banda, no ens afectaven, no m'afectaven, però sí d'altres que crec que pujaven a una d'aquestes, la quantitat sí. que vostè mateix ara mencionava. Sí. Sap què passa? Són tants anys que, això ho hem comentat a vegades amb altres encausats, que era una qüestió que tenies dins en el teu cervell, la tenies allà guardada, però evidentment la vida continua i no estàs les 24 hores pensant en això, però no podies mai tampoc oblidar-ho del tot, és a dir, era una qüestió que teníem al cap, aquesta persecució, diguem-ne, patrimonial, sobretot pels llargs anys, no?, que han transcorregut i la lentitud amb què tot plegat ha anat avançant.
0: Hi va haver la intervenció de l'Institut Català de Finances, també l'anomenada Caixa de Solidaritat, però més enllà dels diners, quin ha estat el cost de tots aquests anys?
11: Jo crec que aquí hauríem de distingir
0: per vostè,
11: no totes les persones. En el meu cas, home, un patiment lògic, no? Personal i familiar. És a dir, el Tribunal de Cuentas sempre comporta, en tant que estàs parlant del teu patrimoni, a l'inici de la persecució del Tribunal de Cuentas hi ha persones que van haver d'avalar, no? Amb els seus propis domicilis. No? Després va entrar la Caixa de Solidaritat, efectivament, i després els avals de l'Institut Català de Finances. Jo crec que el principal patiment potser no t'afecta tant a tu personalment, sinó a les persones que t'envolten, a la teva família, a la teva parella, als teus fills, als teus pares, no? Que d'una manera o altra pateixen també per com això pot acabar desembocant, no? Que és amb el desembossament d'unes quantitats que són totes elevadíssimes, no? Per altra banda. Mm-hmm. Per una persona normal, diguéssim.
0: No, totalment.
11: Sí.
0: Esclar, l'amnistia extingeix doncs, aquestes possibles responsabilitats comptables, no? A banda de totes, doncs, totes les esmenes que es puguin fer, l'argumentari, etc. Però, en fi, això queda aparcat ja. Però no és una sentència que entri a determinar si aquelles despeses van ser correctes o no. No sé si li queda pendent aquesta reivindicació. Si per vostè això és important o amb la resolució d'avui, sí, quan es faci efectiva del tot, no? Doncs bueno, ja està, suficient.
11: Jo sempre, suficient, però per altra banda sempre hem cregut que l'acció exterior, sense anar més lluny, no? De la Generalitat de Catalunya, del govern de la Generalitat o de qualsevol altre govern, no hauria d'haver acabat mai al Tribunal de Cuentas, com si es tractés d'una despesa que no és correcta, que no s'ha fet de la manera correcta. El mateix passa amb l'organització del referèndum, no? És a dir, el Tribunal de Cuentas ha exercit una tutela sobre aquestes qüestions que jo crec que ha estat absolutament erràtica i absolutament equivocada, no? I, finalment, el pitjor, al meu entendre, és que existint una llei d'amnistia que ras i curt s'havia d'aplicar, el Tribunal de Cuentas ha anat trobant pretextes i excuses, en aquests moments altres tribunals també ho estan fent així, malauradament, per no aplicar la llei. Fins i tot ja fa mesos que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, va dictaminar que era compatible l'amnistia amb el dret comunitari, i aquesta era, com si diguéssim, la darrera signatura pendent que podia quedar-li al Tribunal de Cuentas després d'haver-se'n inventat moltes altres per no aplicar l'amnistia. Tot i així han hagut de transcorrer encara més mesos, més al·legacions, perquè finalment l'hagi aplicat.
0: I més enllà de compartir-ho primer de tot amb la família, Neus Munté ha comentat, s'ha enviat algun missatge amb algun altre dels processats aquest matí quan ha saltat la notícia?
11: Bé, molts de nosaltres compartim un grup de chat precisament amb els advocats, que és on hem conegut efectivament la notícia, i per tant, sí, evidentment, tots ens hem felicitat. Jo el que desitjo és que això que ha passat avui amb el Tribunal de Cuentas i que ens afecta una colla de persones, doncs finalitzi doncs, amb l'aplicació real, no, de la llei d'amnistia per aquelles persones que encara no ho estan, i penso, i en primera persona penso amb el president Puigdemont i amb els consellers Comín i Puig, però també amb aquelles persones, companys que doncs, encara no estan amnistiats davant del Tribunal Suprem i tenen causes pendents, o fa un moment doncs, fèieu tota l'explicació de totes aquelles persones que encara tenen causes pendents al Tribunal Superior de Justícia, o els activistes o els manifestants, no? I el que és desitjable i el que seria realment de justícia és que aquesta llei d'amnistia s'apliqués ja a tothom i d'una manera doncs, immediata.
0: Doncs ha de passar en les pròximes setmanes. Agraïm moltíssim Neus Munté, exconsellera de la Generalitat, que hagi atès avui del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio. Gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit. 6 minuts i arribarem a 9:45 de la nit. Fem ara una pausa i a la tornada, res, 2 minuts, entrem en la crònica internacional del dia.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Tornen els premis Regió 7, la gala del talent, l'esforç i la passió de tot un territori. Dimarts 27 d'octubre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Endesa, Ajuntament de Manresa, Volvo Motorcat Premium, Consell Comarcal del Bages i ICL.
14: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
15: Per què ens cal avui desencadenar el present?
14: Atura't, pregunta't i reflexiona.
15: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
14: Ajuntament de Barcelona.
16: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'impacta, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
13: He decidido convocar unas elecciones generales.
17: Y ho ha fet per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
18: Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia, emergencia.
19: El president dijo que no va a regresar en el medio de la campanya electoral.
20: Què en pensa tot plegat el president Artur Mas? Aquest dijous, a partir de les 9, respon en directe al Matí de Catalunya Ràdio.
12: De dilluns a divendres, de 6 a 1, amb Ricard Ostrell.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
22: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Quatre minuts i arribarem a 9:45. Volodymyr Zelensky ha reclamat a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos com el que ha causat avui mateix 12 víctimes mortals a Kiev. Ho ha dit en una entrevista on també ha reconegut que se sent traït per l'últim canvi de posició de Trump respecte a Rússia. Vicent Mifsud, bona nit.
23: Hola, bona nit.
4: Zelensky, Vicent, ha responsabilitzat directament els Estats Units de les restriccions de Starlink.
23: Zelensky ha evitat assenyalar Trump o Elon Musk directament, que és el propietari de Starlink, per la desconnexió de satèl·lits, però sí que ha insistit que, si no restableix el servei immediatament, hi haurà més morts per atacs russos. Ho ha dit en una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan.
24: People will die. Of course, if
25: attacks... Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
24: To switch on.
23: Doncs, justament després d'aquesta entrevista, i és una qüestió de fa només uns instants, l'exministre de Defensa ucraïnès, Mikhailo Fedorov, ha anunciat que el sistema Starlink està recuperant-se parcialment a poc a poc. I és un canvi respecte al que ens havien trobat a la passada matinada.
4: Doncs sí, veurem si finalment acaben funcionant amb normalitat, perquè són crucials per defensar-se dels atacs russos. En aquesta entrevista, Vicent Zelensky, deies que s'ha mostrat també decebut amb

0: que debilita l'exèrcit ucraïnès. Els dos dirigents han refermat la seva aliança enmig de les tensions entre Kiev i Washington.
1: Gràcies, Vicent.
2: Doncs bé, els Estats Units estudien la possibilitat de sancionar vaixells espanyols i restringir la importació de determinats productes com a represàlia pel bloqueig d'alguns mercants nord-americans que se sospitava que portaven armes a Israel. Nando Zanoguera, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Qui està estudiant això, exactament?
3: Doncs mira, és el regulador marítim dels Estats Units, s'anomena Comissió Marítima Federal, i ha estat investigant la prohibició d'entrada al port d'Algeciras de dos vaixells amb bandera nord-americana. Això va passar a finals del 2024. En aquell moment, la guerra a Gaza estava plenament activa i la crisi humanitària era extrema. Doncs bé, el govern espanyol es va denegar l'entrada amb l'argument que duien armes a Israel. Una cosa que la naviguera va negar. Tot així, es va veure obligada a desviar la ruta dels mercants cap al port de Tanger Med, que està a l'altre costat de l'estret de Gibraltar. La cosa és que aquesta Comissió Marítima Federal ha elaborat un informe, l'han conegut avui, i ha conclòs que Espanya ha estat creant condicions de navegació desfavorables per als vaixells amb bandera dels Estats Units i proposa dos tipus de represàlies.
2: Quines?
3: Doncs una és imposar una taxa de $200,000, és a dir, 180.000 euros per cada vaixell que vulgui anar als Estats Units, cada vaixell amb bandera espanyola, i també, i l'altra, seria restringir la importació de determinats productes, per exemple, oli i greixos, perfumeria i cosmètica o sucre i dolços. S'ha de dir, però, que aquest organisme per ara ha obert un procés de consulta pública, ofereix una audiència al govern espanyol abans de prendre una decisió definitiva, i la Moncloa ha emès un comunicat en què diu que està analitzant aquest informe que defensarà els interessos espanyols i de les seves empreses, però que s'ha de tenir en compte que les relacions comercials amb els Estats Units depenen de la Unió Europea.
2: I aquesta Comissió Marítima Federal, has dit, és un organisme independent?
3: Sí, en principi sí, és un regulador marítim, és independent, però atenció, perquè la seva presidenta està designada directament per Donald Trump. Es diu Laura Di Vela, dirigeix aquest organisme des d'aquest mes de gener del 2026, i el seu nomenament en dedica a aixecar preocupació entre algunes navilleres precisament per aquesta proximitat de Laura Di Vela amb el president dels Estats Units.

0: I ha arrencat a Hamburg, Alemanya, el judici pel sabotatge l'any 2022 del gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic, una acció que va acabar amb el megaprojecte energètic de connexió entre Alemanya i Rússia. La defensa argumenta que el gas rus finança la guerra de Moscou contra Ucraïna i que per això el boicot no es pot considerar com un crim de guerra. Tenim el nostre corresponsal seguint-ho des de Berlín, és el Jordi Regàs. Bona nit, Jordi.
1: Bona nit. Han fet falta 4 anys per asseure al banc dels acusats la primera persona a qui se l'imputa haver sabotejat el gasoducte Nord Stream al Mar Bàltic. Es tracta de Sergi K., un exmilitar ucraïnès a qui la Fiscalia Alemanya acusa d'organitzar l'atac. L'estratègia de la seva defensa pretén demostrar que el sabotatge no va ser un crim de guerra. Nicola Canestrini, advocat.
2: No hi ha crim de guerra perquè era una arma a les mans de Rússia. Una arma militar, Gazprom, ho diu Europa, no la defensa. Una arma econòmica perquè així aconseguien els diners per finançar la guerra i, per descomptat, també una arma política. Si volen gas, aixequin les sancions.
1: Si hagués estat un atac legítim contra Rússia, l'acusació no tindria que agafar-se. Segons la defensa, les proves tampoc són clares.
2: Han fet una investigació exhaustiva durant 4 anys. No han trobat un sol testimoni, no han trobat proves forenses, ni ADN, ni empremtes dactilars, res. No és aquesta falta de proves evident per si mateixa?
1: Finalment, el militar ucraïnès afirma tenir una coartada. El dia que es van sabotejar els gasoductes era en un altre lloc, en el marc d'una operació militar. Una operació de la qual no pot facilitar cap dada perquè revelaria secrets militars ucraïnesos i això a Ucraïna li podria comportar la cadena perpètua. Caldrà veure com ho interpreta el tribunal alemany. La sentència del judici s'espera que arribi al febrer.
3: Passen ja 3 minuts a 2:15 de la nit. L'encariment dels carburants continua disparant la inflació i per aquest motiu es mantindran les bonificacions de 20 cèntims per litre de combustible. Rafael de Ribot, bona nit.
4: Bona nit. A Catalunya l'índex de preus al consum s'ha enfilat al setembre fins al 4,5%, el nivell més alt des del febrer del 2023. Els carburants són els productes que més pugen de preu. Segur que ho saben molts dels nostres oients. Un 34%, sí, un 34% el gasoil i un 27% la gasolina. Amb aquest percentatge, el novembre continuarà igual el descompte de 20 cèntims que s'aplica cada litre de combustible. Això és un automatisme que ja preveu el decret d'ajudes per fer front a l'encariment energètic. Un encariment de la gasolina que també ha fet pujar la inflació als Estats Units, en aquest cas fins al 3,7%. Davant d'aquest escenari guanya força una possible pujada dels tipus

0: tipus d'interès de la Reserva Federal a finals de mes. Tot plegat, males notícies per Donald Trump a les portes de les eleccions de mig mandat del 3 de novembre.
1: I ara una notícia que us hem avançat des d'aquí, des de Catalunya Ràdio. La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019. El reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor i la seva imatge. Per què han demanat, per què han demandat aquests pares exactament? Anna Alfonso, bona nit.
2: Bona nit. Doncs per haver manifestat amb vídeos i mitjans de comunicació que sospiten que les escoles no van fer res per protegir els seus fills. Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu no va actuar davant l'assetjament escolar que patia la seva filla. Els de l'Òscar, que es va treure la vida als 21, sospiten que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part d'un professor que va tenir al centre de les Corts. Era el capellà Joaquim Calvet, a qui anys després van condemnar per tenir al seu portàtil més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil. Ara, l'entitat titular de l'escola, Fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. L'advocada especialista en la protecció de la infància, Noelia Rebón, representa els pares.
3: El que s'hauria de preocupar, jo crec, que aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes que poden ser delictives.
1: Hem sentit la versió dels pares. Què hi diu la congregació?
2: Consultada per aquesta emissora, la institució assegura que amb la demanda només busquen protegir-se d'acusacions greus, diuen, sense cap prova ni fonament. Però l'advocada creu que el moment en què arriba aquesta demanda no és gens casual.
3: És una manera d'intentar silenciar-los. Volen amedrentar els pares perquè al gener tenim un judici de la responsabilitat civil de Pare Manyanet en el cas de la Kira. No és casual tampoc aquest moment.
2: El judici serà els dies 12 i 14 de gener.
4: Ara fa mig any ja de l'inici del procés de regularització de migrants i avui el Col·legi d'Advocats de Barcelona ha elevat una dada que ens ha cridat molt l'atenció, i és que una de cada cinc sol·licituds de regularització extraordinària diu que estan a punt, pendents encara, de resolució. Miquel Jarque, bona nit.
5: Hola, bona nit, Agnès.
4: Diu que hi ha una mena de silenci administratiu que s'ha imposat i que hi ha, per tant, encara molta feina pendent.
5: Sí, un silenci que no va ni a favor dels uns ni en contra dels altres. Mm. És una terra de ningú en la que es troben moltes persones. Des de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi, Quim Claveguera ha criticat aquí els micròfons de Catalunya Ràdio que l'administració no està complint els terminis.
6: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%? És igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit, perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb la qual pot fer un contracte.
5: Hem anat a parlar amb els afectats i des de l'associació Papers per Tothom, Enrique Mosquera ens deia que continuen reclamant respostes.
7: Que cumpla lo que ellos mismos dijeron. Que cumpla que en tres meses va a haber respuesta. Que cumpla que la gente que no tenga respuesta afirmativa, bueno, pues que la tenga negativa o que tenga un requerimiento para poder subsanar el problema, pero es que no tienen nada.
5: Segons el govern espanyol, s'ha rebut 1.200.000 sol·licituds a tot l'Estat i, en canvi, l'executiu havia estimat que només afectaria a 750.000 persones.
4: Gràcies, Miquel.
1: I l'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Anem cap a Tarragona, Ricard Boigas.
8: L'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixa, celebra l'acord per tirar endavant el monument, però, perquè hi ha un però, reconeix que l'han rebut amb certa cautela. Diu que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per treure'l i després acaba topant amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit fa uns anys. Per això demana que l'acord tingui una base jurídica per poder-lo retirar.
9: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
8: Doncs bé, pel que fa al procés judicial que encara està en marxa, el juny passat el jutge va aixecar la suspensió del procediment sobre la legalitat de la llicència d'obres municipal per retirar el monument, Tot i això, no va revocar les mesures cautelars que en mantenen aturada la seva retirada des del 2021. L'advocat del Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, Alejandro Hernández, ha explicat a Catalunya Ràdio que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit. Entre altres coses, segons diu, perquè ja no té cap simbologia franquista.
10: El monument de Tortosa és un element que té unes peculiaritats i un valor artístic i patrimonial i que, per tant, entenem que encara tot i així tenim una defensa als jutjats que, entenem, podríem evitar la retirada del monument.
8: Hernández també ha dit que mantenen aquesta lluita perquè els ciutadans de Tortosa fa 10 anys, en una consulta ciutadana, van triar mantenir el monument amb el 68% dels vots.
11: Avui també és notícia. Marc Güell.
12: 6 minuts i 3 quarts de 10, la recuperació del papalló 14 de la intervenció de càncer de pulmó a què es va sotmetre ahir avança favorablement. Segons l'últim comunicat mèdic del Vaticà, el pontífex s'ha sotmès a una analítica de sang i a una radiografia de tòrax aquest matí i els resultats han confirmat que la recuperació postoperatòria està dins de la normalitat, Oriol Pujador.
13: El Vaticà assegura que Lleó 14 ha fet exercicis de fisioteràpia respiratòria i que ja ha començat a caminar per l'habitació. També confirmen que el papa ha esmorzat i dinat de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no després de la intervenció. La doctora Marga Magem, oncòloga especialista en càncer de pulmó a l'Hospital de Sant Pau, ha explicat però a 3CAT Info que si no té afectats els ganglis pulmonars i a l'espera d'analitzar la genètica del tumor que li van extreure, en principi diu no caldria fer-li més tractaments.
14: Amb tumors petitons, la cirurgia és l'única tècnica que es fa servir i és curativa en la majoria dels casos. ¿Vale? Vull dir que aquest és una mica el missatge que si això és un nòdul petit, amb la cirurgia n'hi ha hagut suficient.
13: De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre, durant tota una setmana, però manté el viatge que ha de començar el 6 de novembre i que va de Portugal a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú.
12: Adif preveu recuperar la circulació per les dues vies a l'alta velocitat entre Catalunya i Madrid a principis de la setmana que ve, Carme Montero.
15: L'empresa explica que treballa per retirar la locomotora calcinada. No serà fàcil, diu, perquè s'ha de desballestar i només es podrà fer de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, el nou portaveu d'Adif, fa aquesta previsió.
16: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies el trajecte afectat.
12: L'Audiència de Barcelona ha reobert el cas de possible catalanofòbia d'una metgessa respecte a una pacient a la sala d'urgències de la clínica Diagonal, Esplugues de Llobregat. Uns fets que van passar el juny de l'any passat, Miquel.
5: Segons la denúncia, el pacient va anar a urgències per una lesió a l'espatlla, li explica el cas a la metgessa, ella li etziba, si no em parles en espanyol, no t'atendré. La situació acaba amb el pare parlant en castellà perquè atenguin el fill. Lluís Gibert és el president del col·lectiu d'advocats Secció Cassandra, que ha denunciat el cas als tribunals.
17: Estem davant d'una situació discriminatòria en el que una persona està menystenint, menyspreant, està humiliant una altra per un fet que té a veure doncs, amb la pertenença nacional d'aquesta persona, com a català d'aquesta persona. Nosaltres entenem que això pot ser constitució de delicte d'odi o en qualsevol cas, i també se li podria aplicar el 511 del Codi Penal, que és la negativa a prestar un servei públic.
5: A tot això, la Fiscalia no troba que hi hagi cas i no s'afegeix a la denúncia per possible vulneració de drets.
12: Tenim novetats del cas Andic. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca. Ho fa a petició de la defensa de l'acusat i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
13: La jutgessa ha acceptat la petició de la defensa de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, d'incorporar 6 nous testimonis. Entre aquestes persones hi ha, com deies, l'advocat i expolític Miquel Roca i el seu fill, que també treballa al despatx d'advocats Roca. L'objectiu d'aquesta declaració seria que aclarissin els aspectes estructurals de la fundació que Isaac Andic volia crear, els patrons que tenia, els objectius i si la fundació tenia o no el suport dels fills. Entre les altres persones que també declararan com a testimonis i que la jutgessa ha acceptat, també hi ha el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis més agents dels Mossos i dels Bombers.
12: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest vespre al centre de Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca o un metge del CAP ahir a la nit. La víctima està fora de perill. Torelló, Nat i Adell.
4: Una pancarta amb un no a la violència amb una quinzena de professionals del CAP han participat a la concentració, que ha estat tranquil·la, i també ha tingut el suport explícit d'alcaldes de la comarca, el de Vic, Manlleu, Gurb i Sant Pere de Torelló, la delegada del govern i responsables de la Regió Sanitària Central. Missatge contundent contra la violència de l'alcalde de Torelló, que s'ha compromès durant la lectura del manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
18: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
4: Recordem que la investigació està oberta, de moment no hi ha cap detingut i que la víctima evoluciona favorablement.
12: Dia històric al municipi de Badia del Vallès.
19: Contentísimos, estamos encantados desde que lo quiten ya, que ya llevamos mucho tiempo luchando para que lo quiten.
12: El mío, aquest matí ha començat la retirada de l'amiant que hi ha en tots els edificis de la ciutat.
13: Un procés que s'allargarà anys i que suposarà que la localitat sigui la primera d'Europa sense ni una gota d'amiant als edificis. En total s'actuarà en 127 comunitats on es retiraran canonades i balconeres i més endavant caldrà fer el mateix a les cobertes de 38 blocs. Caldrà substituir el material de les taulades. En total, 355 tones d'amiant. Es tracta d'un dia històric perquè feia anys que els veïns reclamaven la retirada d'aquest fibrociment, un producte que és cancerigen.
11: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
21: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
22: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
11: A Catalunya Ràdio... Postdates. La cultura és l'aixopluc de les virtuts, mancances, ferides i dèries d'un poble. La cultura és, per tant, nostra. I des dels llibres que editem a Jande, volem contribuir a ampliar aquesta idea del nosaltres, perquè sigui més representativa del món que habitem i de la realitat de totes les persones que escriuen i configuren l'imaginari català. Jande Editorial. Premi Nacional de Cultura 2026. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Aquesta és la pista musical de la Gemma Puig per veure si arribem a alguna conclusió del temps que ha de venir. Jo no arribo a cap conclusió. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. És una cançó de Despit que es diu Dos dies.
0: Dos dies.
1: Perquè tenim dos dies d'estabilitat a l'espera d'aquest canvi de temps.
0: D'acord.
1: Que arribaríem al cap de setmana. Tant demà com divendres, doncs mantindrem una mica aquesta dinàmica de temps que tenim aquests dies, de núvols baixos que ressegueixen la costa, el prelitoral, en canvi molt més sol cap al Pirineu, cap a comarques interiors, cap a Ponent. Demà, fins i tot a primera hora, podria deixar-se escapar alguna gota cap a aquest sector del Camp de Tarragona, molt poqueta cosa si ho acaba fent, i de cara al migdia no s'enfilarà tant la temperatura com avui, que hem tornat a arribar doncs gairebé a tocar aquests 30 graus, demà quedarà un pèl més baixa, igual doncs estem parlant de màximes entre els 26 i 27 graus, els valors més alts, per tant, temperatures altes per l'època. Però sí, tenim aquests dos dies d'estabilitat a l'espera d'aquest canvi de temps que haurem d'anar seguint de cara al cap de setmana.
0: Doncs tornarem a estar pendents del temps. Així serà. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta última hora del nostre informatiu farem la crònica esportiva que passarà mateix pels partits de la segona jornada de la Champions. El Madrid està jugant, de fet ara al descans, empatant a un davant la Roma, poc després de saber que Vinícius no jugarà al Clàssic. Li han caigut 4 partits de sanció per l'estirada de cabells a un jugador del Villarreal. I encara amb la ressaca també de l'exhibició del Barça contra el Galatasaray turc, un partit en què els jugadors de Hansi Flick van demostrar que estan a un nivell difícil, difícil d'igualar.
1: I avui hem explicat a la primera hora del Catalunya Nit què deien l'última enquesta del CIS i també el baròmetre del CEO, amb conclusions que a vegades doncs xoquen amb altres enquestes que s'estan publicant aquests dies també en alguns mitjans. És difícil projectar l'escenari que quedarà després de les eleccions, però totes les enquestes sí que apunten algunes tendències que intentarem interpretar amb el politòleg Oriol Bartomeus. Ell és el director del Centre de Ciències Polítiques i Socials.
0: I centrarem també la nostra atenció en una de les notícies del dia, la protesta en forma de tractorada fins a Barcelona que han fet els pagesos. Fa 2 anys de la revolta pagesa i diuen que els acords a què van arribar amb el govern aleshores no s'estan complint. I a sobre també afirmen que la situació al camp empitjora cada dia més.
1: En aquest sentit, avui estrenem una secció més que necessària. L'actualitat va rapidíssim, fins i tot hi ha dies que la principal notícia al migdia queda superada per una altra a la nit i moltes vegades doncs costa fer seguiment als temes. Avui ens plantegem què ha passat amb les víctimes i familiars de víctimes del cas Ademús, d'aquell accident de tren. Qui n'està assumint la responsabilitat? Com avança la investigació? De seguida ens explicarà què se n'ha fet de la investigació de l'accident d'Ademús la nostra companya Teresa Sales.
0: I així arribarem a la part final del nostre informatiu en què us explicarem, com sempre, alguna de les coses que està previst que passin demà i farem la punt final, que avui anirà a càrrec del politòleg Gabriel Garrum. Som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: Encarem aquesta hora que ens queda per davant amb les veus que han marcat fins ara el 14 d'octubre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Me parece una encuesta absolutamente respetable. Las tendencias que estamos observando desde que se convocaron las elecciones, que además se están observando en todos los cuarteles generales de todos los partidos, es que el Partido Socialista va al alza. Eso es lo que pretendemos y, por supuesto, que no descartamos un resultado como el que anuncia el CIS.
4: El vot d'aliança al Congrés podia venir de diversos llocs, principalment de Junts, també d'Esquerra, però també podia venir de llocs com el PSC, el PP o Vox. Una mica de tot arreu, és el que està passant a les autonòmiques.
5: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
6: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián e Irene Montero.
7: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
8: Ens afecta directament perquè nosaltres treballem amb la terra i amb el bestiar necessitem els tractors i bons gasoll en gastem molt. Fins que no hi haurà un gasoll professional només pels pagesos.
9: Els meus inicis, amb un quilo de blat compràvem 3 litres de gasoll. Actualment, per pagar un litre de gasoll, necessitem 10 quilos de blat.
10: People will die. Of course, if
11: attacks... Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. The switch on.
12: No hi ha crim de guerra perquè era una arma a les mans de Rússia. Una arma militar, Gazprom, ho diu Europa, no la defensa. Una arma econòmica perquè així aconseguien els diners per finançar la guerra i, per descomptat, també una arma política. Si volen gas, aixequin les sancions.
7: El que s'hauria de preocupar, jo crec, aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes que poden ser delictives.
13: Com pot ser que encara hi hagi un 15 o un 20%, és igual, un número significatiu de sol·licituds que encara no tenen l'admissió a tràmit? Perquè amb l'admissió a tràmit aquella persona té un permís provisional de residència i de treball, amb el qual pot fer un contracte.
14: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
15: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece.
16: Es una película que a mí me gustó mucho eso del guión, que cuando lo leí nunca sabes muy bien para dónde va. Y cuando te empezás a hacer una idea y empezás a creer algo, o de un personaje, o de, empiezan a aparecer personajes como fuerzas de la naturaleza casi en esta película. Arranca de una manera, pensás que va a tener un desenlace y ya a los primeros 15 minutos te mete un primer giro y te dice, no, no, bueno, no iba de esto. Y así va pasando todo el tiempo en la trama hasta el final.

0: Catalunya nit.
1: Avui pràcticament 8 minuts. Sergi Andreu, bona nit.
2: Bona nit, què tal?
1: Avui pendents del futbol, segona jornada de la fase de Lliga de Campions masculina de futbol amb 9 partits. El més important ara mateix, des de la nostra perspectiva, clar, el Madrid.
2: Sí, Madrid-Roma. Madrid, que no acaba de rutllar del tot a la Lliga i que avui juga al camp de la Roma en una primera part molt entretinguda, amb alternatives per als dos equips. De fet, s'ha avançat la Roma amb un gol de Terron al minut 20, i Mbappé al 25, 5 minuts més tard, ha fet el gol de l'empat. De moment, tot just ara comença la segona part del partit. Roma 1, Madrid 1. Segurament un altre dels grans, per no dir l'altre gran partit atractiu de la jornada, s'està vivint i veient a Manchester. El City està perdent 0-3 davant del Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Sí. Ha marcat Doué, Dembélé i Vitinha. Tots tres gols a la primera part. 0-3 perd el City en aquest partit amb el PSG. La resta de partits juga el Betis, també. De moment 0-0 amb el Porto, a la Cartuja. Aston Villa 3, Fenerbahçe 0. Bodo Glimt 0, Dortmund 0. Shakhtar 1, AEK d'Atenes 1. Slovan de Bratislava 0, Stuttgart 1. Aquests partits estan tots a l'inici de la segona part i ja s'han disputat dos partits que s'han jugat a mitja tarda. El LASK, Linz 3, Liverpool 6, Déu-n'hi-do, i el Feyenoord 3, Como 2. Amb aquests resultats, de moment, semblava que la jornada l'acabaria com a líder al Barça després de la golejada d'ahir, però, és clar, amb aquests tres gols del PSG, ara per la diferència del gol a Baraj, el Paris Saint-Germain lidera la classificació de la Champions, tot i que és molt aviat.
1: Doncs, mireu, perquè acaba de marcar el Roma, tu. La Roma...
2: Oh, mira,
3: la
2: sí, senyor,
3: Roma, el 2-1.
2: Sí, senyor, sí. Mira, el minut 5 de la segona part. Sí, sí, acaba de fer el segon la Roma.
3: Doncs mira, se li acumulen, de moment veurem com acaba això, però al Madrid avui se li han acumulat les notícies dolentes.
2: Negatives. Ho dius bé, Agnès, perquè hem sabut la sanció a Vinícius.
3: Sí, sí.
2: Després de la seva expulsió contra el Villarreal, el comitè de disciplina de la Federació Espanyola l'ha sancionat amb 4 partits, Déu-n'hi-do, 4 partits que no podrà jugar Vinícius a la Lliga per la vermella contra el Villarreal. I Mourinho avui li han demanat, justament abans d'aquest partit de la Champions a Roma, Ricardo Sierra, Movistar, li ha demanat per la sanció i sobretot pel moment en què s'ha conegut la sanció.
4: Imagino que en el camino, en el trayecto hacia el estadio, se entera de que le han sancionado 4 partidos en Liga. ¿Eso cómo puede afectar anímicamente a un jugador?
5: Penso que la pregunta es al comité por qué motivo ha hecho salir la sanción. En este momento, si tú haces la pregunta, es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid y no olvidar que el Real Madrid es un club español.
2: Vinícius es perdrà, evidentment, el clàssic contra el Barça al Camp Nou del dia 25 d'octubre, però també 3 partits més de Lliga, contra el Sevilla i el Racing al Bernabéu i contra el València a Mestalla.
1: Doncs ja sabem què dirà avui l'entrenador del Madrid si la cosa acaba així, de moment amb aquest 2-1. També hem tingut avui bàsquet.
2: Sí, un parell de partits en presència catalana. El Joventut de Badalona ha guanyat l'Andorra. A partir de la segona jornada de la Lliga CB, que es va haver d'ajornar pel temporal de pluja, 96-75, primera victòria dels verds i negres a l'ACB. També ha jugat l'Espart Girona, que s'ha estrenat a l'Eurocup femenina amb l'Ostrava Txec a Fontejau. Han guanyat les gironines, que bé ho necessiten, 77-49. Pallissa, de fet, de l'Espart Girona davant de l'Ostrava. I si em deixeu fer un últim apunt de waterpolo, us explico que l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat aquesta tarda, aquest vespre, al Sabadell, per 9-16 a la piscina de Can Llonc, justament a Sabadell, en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. D'aquesta manera, l'Atlètic Barceloneta, els mariners, revaliden aquest títol de la Supercopa.
1: Gràcies, fins demà.
2: Adeu.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
8: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 I t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
9: Mm-hmm.
0: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
0: Què?
10: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
10: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
12: Pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre. Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Un quart d'onze de la nit és l'hora en què expliquem també i ampliem la que, sens dubte, és també una de les notícies principals del dia, i és que 2 anys i mig després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a col·lapsar al centre de Barcelona durant unes hores. I ho han fet en forma de tracturada i també han fet concentracions davant de les administracions, tot plegat per reivindicar millores per a un sector que consideren, diuen, en vies d'extinció. També han denunciat incompliments dels acords a què van arribar ara fa doncs, 2 anys amb el govern. Adverteixen que si les coses no canvien, vindran més mobilitzacions. Carme Montero, bona nit.
16: Bona nit.
3: Com ha anat avui aquesta mobilització?
16: Doncs mira, ha arrencat ben d'hora. Uns 200 tractors provinents de 8 punts del territori s'han dirigit fins a Barcelona i s'han instal·lat a la Gran Via, al centre de la ciutat. Altres pagesos han vingut en cotxe per estalviar-se el cost del gasoil. Precisament un miler d'agricultors i ramaders han fet una concentració davant de la delegació del govern espanyol, on han reiterat una demanda històrica, que el gasoil quedi exempt del màxim d'impostos. Aquest combustible de primera necessitat per al sector s'ha encarit en un any un 60%. Aquests pagesos ho explicaven de manera molt gràfica.
17: Ens afecta directament perquè nosaltres treballem amb la terra i amb el bestiar necessitem els tractors i bons gasoil en gastem molt. Fins que no hi haurà un gasoil professional només pels pagesos.
18: Meus inicis, amb un quilo de blat compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil necessitem 10 quilos de blat.
16: El gasoil puja i la burocràcia no es redueix. Des de Revolta Pagesa han augurat un futur molt negre si no es compleixen els acords. Diuen que continuen ofegats en paperassa.
19: No s'ha tret res. Suposo que no depèn de la Generalitat de Catalunya. Però tampoc se fa la pressió. És palmadites en l'espalda i la realitat és que si voltau pel territori veureu cada dia més finques abandonades. Llavors us vindrà el problema.
16: Els pagesos també s'han concentrat davant del Departament d'Agricultura i a la plaça Sant Jaume. A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8 i 17.000 euros per a explotacions professionals. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha concrecions aviat, les mobilitzacions no acabaran aquí.
20: Estem disposats a no afluixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
3: I què hi diu, Carme, al govern?
16: Doncs mira, aquesta protesta ha coincidit amb un viatge oficial de Salvador Illa a Brussel·les, on ha atribuït l'increment dels costos a les guerres impulsades pels governs autoritaris. Ha deixat a l'aire el nom de Donald Trump sense explicitar el seu nom. El president de la Generalitat ha demanat a la Comissió Europea que activi els fons d'emergència previst per a crisis agràries.
21: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
16: També des del govern, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, diu que la situació és greu i inassumible i, en resposta a les demandes dels pagesos d'ajuts, ha proposat acordar amb Agricultura Catalana en quins cultius i territoris s'han de prioritzar els ajuts.
4: Jo el que he demanat és que pactem a taula agrària de dir, escolteu, els dediquem aquests diners a inversions o els dediquem a fons perdut? O fem una combinació, que és el que farem.
3: I una altra de les reivindicacions dels pagesos és per la competència deslleial dels productes que provenen dels països llatinoamericans del Mercosur. Precisament, ara fa uns 6 mesos que l'acord comercial va entrar en vigor i sembla que la Comissió Europea n'està satisfeta.
16: Mira, contràriament als arguments que defensen els pagesos, la Comissió Europea considera que l'acord que ha permès eliminar progressivament els aranzels amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai ha estat beneficiós per a les dues bandes. El cap negociador de la comissió, Paolo Garzotti, defensa així el Tractat de Lliure Comerç.
5: És un acuerdo equilibrado, donde hemos protegido nuestro sector sensible, la carne, de pollo, de vacuno, o el etanol, el azúcar, pero también tenemos una ventaja importante en el sector agrícola.
16: Gràcies a aquest acord, els productors europeus poden exportar als països del Mercosur vins, licors, fruites o làctics sense aranzels. Per la Comissió Europea, això representa una oportunitat per a Catalunya, amb molta tradició vinícola.
5: Catalunya tiene un interès, tiene potencial, y si bajamos las tarifas, normalmente, si las empresas son interesadas, normalmente puede crecer.
16: Aquest acord del Mercosur està en vigor de manera provisional i el Parlament Europeu encara l'ha de ratificar o rebutjar. Abans, però, espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre la validesa jurídica del pacte, que, recordem, fa uns mesos va provocar gran trasbals a la pagesia europea.
3: Doncs veurem què és el que acaba passant. Gràcies, Carme.
16: Bona nit.
3: Bona nit.
1: I ara volem analitzar una notícia que hem explicat a la primera hora. Avui s'han publicat aquests 2 baròmetres en plena precampanya per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre i són 2 enquestes que deixen resultats destacables. La del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, apunta una victòria del PSOE al Congrés. Pedro Sánchez duplicaria la distància que fa un mes mantenia amb el Partit Popular, mentre que els populars van a la baixa. Pel que fa al baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinions, també preveu una victòria socialista si avui es fessin eleccions, en aquest cas al Parlament de Catalunya. Tot i això, el PSC perdria escons i al darrere quedarien per aquest ordre Esquerra, Aliança Catalana i Junts. El Partit Popular i Vox empatarien i tindrien una representació semblant a la dels Comuns i la CUP. Aquestes són les dades resumides que volem analitzar ara amb Oriol Bartomeus, que és politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Oriol Bartomeus, bona nit.
22: Bona nit.
1: D'entrada, mirem d'entendre les dades del CIS que apunten a una victòria del PSOE. En canvi, les últimes enquestes que han publicat els diaris, sempre el que hem anat llegint aquests darrers dies era que el Partit Popular estava molt per endavant i que si s'ajuntava amb Vox, doncs tenien majoria més que clara per poder governar entre els dos. Com s'explica aquesta diferència entre les enquestes que llegim habitualment als diaris i les dades que coneixem avui?
22: La veritat és que no ho podem saber. És a dir, podem saber com s'explica l'estimació del CIS, perquè el CIS fa pública la seva fórmula d'estimació i, per tant, sabem que el CIS, per exemple, valora molt en l'operació aquesta que es fa per realitzar l'estimació, això que es diu la cuina, valora molt la preferència per president. I això fa que l'estimació del PSOE sempre surti molt més beneficiada, bàsicament perquè Pedro Sánchez és una figura molt, molt valorada i preferida entre els que no tenen entre els que no són el votant dur del Partit Socialista. Les altres enquestes, com que no coneixem com realitzen la seva estimació, perquè són empreses privades i no fan pública la cuina, diguem, bé, simplement podem fer el supòsit que és que igual ells, en el combo aquest de la cuina, no valoren tant els candidats com elements d'activació electoral. De tota manera, el bo del CIS, entre altres coses, com li passa també al Centre d'Estudis d'Opinió, és que les dades són públiques i, per tant, es poden fer estimacions a la carta. I, per tant, qualsevol es pot fer la seva estimació.
1: A l'hora de traslladar aquestes dades, perquè el que tenim aquí són percentatges, no?, de per qui apostaria la majoria dels votants, però una altra cosa després és la translació d'això en escons, i ja sabem que hi ha la llei d'on, que també hi juga un paper. Estaria aquí la diferència entre el que publiquen els diaris i el que publica el CIS, o no té res a veure?
22: No. I a més, deixa'm trencar una llança a favor de la llei d'on. No és la llei d'on. Aquí el problema que tenim a l'hora de calcular els escons a Espanya, a Catalunya és més fàcil perquè només tenim 4 circumscripcions, però tot i així també és complicat. El problema que tenim és que a Espanya tenim moltes circumscripcions que escullen molt pocs escons, i per tant es fa molt complicat deduir on anirà a parar l'últim escó, per exemple, d'Albacete o de Valladolid, i per tant la traslació de l'estimació en un supòsit d'una hipotètica conformació del Congrés dels Diputats és molt complicada. I de fet jo apostaria perquè simplement no fessin escons. És a dir, fessin estimació en percentatge sobre vot vàlid. Però bé, seguim fent estimacions amb escons, fins i tot amb enquestes de 1.000 entrevistes, que és una mica una bogeria, perquè el marge d'error en les circumscripcions petites es multiplica per molt, i per tant... És molt complicat, tot això.
1: Els partits, tu com creus que ho reben? És a dir, encara no estem en campanya, però això s'acosta. El 29 de novembre la gent anirà a votar. Avui creus que, per exemple, el Partit Popular, els de Feijóo, estan preocupats amb aquestes dades?
22: Amb les dades del CIS?
1: Sí.
22: No crec que els preocupi gaire. El que és... l'estimació del CIS. Les dades del CIS sí que els hauria de preocupar, perquè si hom mira les dades del CIS, les dades brutes, les dades en brut, el Partit Popular, el cas Mari Carmen, perquè aquesta enquesta es va fer just enmig de l'esclat del cas Mari Carmen abans de que es convoquessin les eleccions, i per tant no recull l'escenari electoral, sinó que recull l'escenari previ. I la veritat és que s'observa un afebliment molt important del vot del Partit Popular, que segurament s'associa a una certa mala maror interna en la posició del partit respecte al cas Mari Carmen. És a dir, si nosaltres ens fixem en aquestes dades del CIS, és evident que el cas Mari Carmen li fa mal al Partit Popular. Per tant, sí, suposo que els dirigents del Partit Popular han vist aquesta enquesta, se l'han mirat, més enllà de criticar-la, i és evident que aquí hi ha un efecte que hauria de preocupar-los.
1: Per tant, també per això els podria servir de pista com per rectificar, és a dir, ara tindrien dies com per fer una mica de viratge respecte al que diguin públicament del cas Mari Carmen o de les polítiques d'habitatge en general. Vull dir que aquesta enquesta els podria servir per això, per exemple.
22: No, segurament el que els servirà és pel que ja van fer en el seu moment, que és simplement intentar matar el tema, és a dir, no parlar d'habitatge, no parlar del tema Mari Carmen, parlar de Ceuta i parlar d'altres coses. Aquí jo crec que aquí d'alguna manera en aquestes eleccions hi ha com dues converses paral·leles. Una conversa que és la conversa que porta el Partit Socialista o que intenta portar el Partit Socialista i l'esquerra quan no està discutint sobre què fan, que és bàsicament la conversa sobre l'habitatge, sobre l'estat del benestar, sobre les polítiques socials, i l'altra és la conversa que intenta portar el Partit Popular, que de vegades sembla que qui la porti és Vox i el Partit Popular vagi a roda, que és bàsicament una conversa basada en Pedro Sánchez, la corrupció i Ceuta, l'amnistia, Puigdemont i aquesta mena de coses. Són dues converses en paral·lel. Jo crec que aquí ara la batalla, ara, és una batalla per intentar imposar la conversa, veure qui aconsegueix imposar els temes de conversa. I ja veurem.
1: Clar. S'ha parlat molt de, precisament d'aquests temes de conversa, que Pedro Sánchez l'afavoria que es parlés d'habitatge. Recordem que fins feia ben poc es parlava molt de la gestió de la crisi a Ceuta o de possibles casos de corrupció. Això és el que reflectiria ara aquestes dades del CIS, que al moment li és propici, i també aquestes discussions que hi ha a l'esquerra per saber qui va amb qui o si estaria més unida o desunida l'esquerra del PSOE?
22: Si hem de fer cas al que surt al CIS, el PSOE no es beneficia molt de l'efecte Mari Carmen, diguem. Sí que es beneficia perquè hi ha un increment en general en el bloc de l'esquerra de les ganes de participar, però és molt tímid, diguem. El que sí, el cas Mari Carmen, clarament afableix el Partit Popular i afecta negativament el Partit Popular. No tan positivament el PSOE, sí el Partit Popular.
1: Avui també hem conegut les dades del CEO, que ens diu que Sumar només conservaria un terç dels votants que va tenir el 2023, un 40%.

0: de sumar, que ara és Frente Amplio. Llavors, segurament les enquestes, a partir que s'aclareixi el panorama aquest, començaran a donar-nos una indicació del què. El que sí és cert, l'enquesta aquesta, quan es va fer, que va ser el setembre, la del Centre d'Estudis d'Opinió, era un moment que aparentment és una paradoxa. Aparentment era un moment bo per l'esquerra, diguem, perquè en el fons el moment Mari Carmen, diguem, en certa manera hauria d'haver rellençat l'esquerra, però també coincidia en un moment que organitzativament l'esquerra està en un ple procés de no se sap ben bé què, o de repensament o d'alguna cosa. Llavors, aquest espai i el vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, això veurem com s'aclareix, com s'acaba definint en el moment que tinguem ja definida l'oferta. És a dir, en el moment que sapiguem si van junts, si van separats, quants n'hi ha, amb qui van, amb qui no van i qui encapçala la candidatura.
1: Hi ha molta diferència entre anar units o separats? És a dir, l'efecte multiplicador d'anar amb una sola marca és tan consistent, es nota molt en els resultats?
0: Moltíssim, moltíssim. En el cas de les eleccions generals, moltíssim. Sobretot en les circumscripcions petites i mitjanes, moltíssim. Mm-hmm. Moltíssim. Tu pensa que sumar en moltes, moltes circumscripcions el total del seu vot és vot perdut, en el sentit de que és un vot que no aconsegueix representació. De fet, si es volgués exprimir al màxim el sistema electoral i les condicions del sistema electoral, el que s'hauria de fer no és una candidatura unitària de l'esquerra només, sinó que aquesta candidatura unitària de l'esquerra hauria d'unir-se a les candidatures socialistes a les circumscripcions petites i mitjanes. I aquí sí, la projecció d'aquesta unió, aquí sí que el rendiment en escons d'aquest resultat electoral seria el màxim.
1: Doncs d'aquí a divendres hauran de definir si s'agrupen o no. Per anar acabant, una altra dada curiosa que ens deixa el CEO és la dels votants d'Aliança, que recordem que al Congrés no s'hi presenten, i ens diuen... on anirien a parar els vots de la gent que votaria Aliança si es presentés, però com que no es presenten, i el que ens diuen és que van a parar sobretot a Vox, Junts i Esquerra.
0: Sí, que és d'on venen, bàsicament. Vox i Junts són les dues fonts de vot, de possible vot en unes eleccions catalanes d'Aliança. I també hi ha una part d'Esquerra, per tant, clar, sí. El suposat votant d'Aliança en unes eleccions autonòmiques, en aquestes generals, principalment es repartiria entre Junts i Vox, sobretot Vox, i també es aniria repartint en altres formacions.
1: Sí, clar. Sí, en els percentatges és 18,5% Vox, 18% Junts, per tant, molt semblant aquest
0: sí,
1: percentatge.
0: Sí, sí, mitat.
1: I el 13% d'Esquerra Republicana. Per una banda, s'entén el nacionalisme, per entendre'ns, i l'altra, el ser més de dretes o contra les polítiques, o segons quines polítiques migratòries.
0: Bàsicament, això el que demostra és la doble ànima d'Aliança Catalana, que té, per una banda, una ànima d'extrema dreta similar a la de Vox, bàsicament d'un partit xenòfob, islamòfob, i de l'altra banda té aquesta pàtina o aquesta etiqueta de partit independentista que toca amb la frontera amb Junts i que, per tant, és capaç d'agafar d'una banda i d'una altra, i el ciment d'aquesta oferta que és Aliança, bàsicament és l'odi a la immigració, bàsicament. I això li permet agafar des de votants espanyolistes de dreta, d'extrema dreta espanyolista, fins a votants de dreta o de centre independentista.
1: La tornada de Puigdemont, elements com aquests, poden realment canviar l'escenari d'aquí que hi hagi eleccions o no? El CEO situa Junts en quart lloc, per darrere del PSC, seguit d'Esquerra i Aliança. Un fet com aquest que

0: Puigdemont estigui calculant si tornar abans, després de les eleccions, això pot tenir alguna mena d'efecte o creus que no?
1: Sí, segurament. L'efecte que crec que pot tenir una possible tornada a Puigdemont en plena campanya electoral general, bàsicament serà un efecte més a Espanya que a Catalunya, o sigui, més a la resta d'Espanya que a Catalunya. Això donaria ales a la campanya de Vox, segurament. Ja va passar a la repetició electoral del 2019 amb la sentència del procés. És a dir, a posar enmig d'aquesta, això que dèiem, aquestes converses paral·leles, introduir en la conversa el tema de l'amnistia, Puigdemont i tal, és una qüestió que pels socialistes seria fatal, i segurament no li acabaria d'anar bé el Partit Popular, i el gran, gran beneficiari seria Vox. No crec que Junts se'n beneficiés, la veritat. No crec que canviés molt les coses a Catalunya, però sí que les canviaria a la resta d'Espanya.
0: Doncs aquesta és la situació que tenim avui, abans que comenci encara la campanya electoral. T'agraïm molt, Oriol Bartomeus, politòleg i investigador de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que ens hagis atès. Una abraçada.
1: Una abraçada, molt bona nit.
2: Catalunya Nit. Som companya. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Són 2:15 de la nit, és l'hora en què aquí al Catalunya Nit avui comencem un nou espai per posar-nos al dia de notícies que han sigut portada de l'informatiu i que acaben al final desapareixent perquè l'actualitat i la dinàmica diària se les acaba menjant. Volem fer una petita parada per mirar enrere i també endavant. Què va passar i on som ara? Què se n'ha fet d'aquella notícia? Doncs bé, avui ens posarem al dia amb la nostra companya Teresa Sales. Bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Aviam, per començar, posarem a sobre de la taula dues de les notícies colpidores d'aquest any que han passat pel Catalunya Nit, que les hem explicat, han estat notícies d'obertura. Els accidents de tren d'Ademús i també de Gelida, ara que fa tot just 9 mesos que van passar.
4: Sí, exacte, aquests dies que tornem a parlar molt de l'AVE, de fet en parlem molt sovint, ens hem preguntat què se n'ha fet d'aquells accidents. Diumenge que ve, farà 9 mesos, com deies, del d'Ademús. Recordem que va passar el 18 de gener a l'altura de Còrdoba, la línia d'alta velocitat Madrid-Sevilla, i va causar la mort de 46 persones i en va ferir més d'un centenar. Un tren Irió va descarrilar i una Alvia que anava en sentit contrari i va xocar. I 2 dies després, just el 20 de gener, va passar el de Gelida. En aquell cas va morir un maquinista en pràctiques i va haver més de 30 ferits.
3: Doncs comencem pel de Ademús. Com deies, han passat 9 mesos. Com està, Teresa, la investigació?
4: Doncs, primer de tot, la investigació el que podem dir és que va molt lenta. Està al jutjat del municipi de Montoro i l'última cosa que sabem és que la jutgessa ha fet 2 moviments. El primer és que ja ha escollit el laboratori on s'analitzaran els trossos de via que es van trencar. Però això té una conseqüència, és que la investigació s'allargarà com a mínim fins al primer trimestre del 2027, com a mínim, perquè aquesta és la previsió d'aquests moments, però la investigació es podria allargar encara una mica més. D'això n'hem parlat amb el president de l'Associació de Víctimes de Ademús, que és el senyor Mario Samper.
5: Y estamos pendientes de que se trasladen esas partes que se van a analizar al laboratorio de Madrid, y en ese momento, esperamos que sea en este mes ya, lo que no haya más demora, en ese momento pues se va a proceder, hay 6 meses, el laboratorio tiene 6 meses para determinar qué es lo que ocurrió, qué es lo que provocó la rotura, si es un defecto de la fabricación, o sea, de los materiales o de la propia soldadura en sí que se hizo mal.
4: Dèiem que la jutgessa havia fet 2 coses, 2 moviments. Doncs la segona és unificar la representació de totes les acusacions populars que s'han presentat a la causa. Això ho va fer fa pocs dies, ho fa per racionalitzar la instrucció perquè hi ha 5 acusacions populars, però això vol dir que els advocats seran els mateixos i això no agrada a les víctimes.
5: Desgraciadamente, desde el día del accidente no recibimos noticias buenas en ninguno de los sentidos. Todo es negativo para las propias víctimas y esta es una más, que si bien se van a cortar, se supone, y para eso está hecho, los tiempos judiciales, pues también es verdad que que nosotros no conocemos al señor que nos va a representar, ni le hemos pagado, ni lo hemos elegido, ni, o sea, que por eso nos tenemos que manifestar en contra.
3: Sí, no en saben res. Sabem nosaltres en qui recau la representació?
4: Sí, ho sabem, sí. És públic, potser us sorprendrà perquè és un partit polític.
5: De Vox, por lo visto fueron los primeros que denunciaron. Yo todavía no entiendo muy bien por qué, qué interés tiene Vox en denunciar esto, cuando el interés mayor deben de tenerlo, y seguro que es así, las víctimas. Pero bueno, aquí como la política se introduce en todos los aspectos de la vida y de las cosas de la sociedad civil, pues tendremos que conformarnos con que sea un partido político que no nos representa a ninguno de nosotros el que lleve la demanda.
4: Ell mateix ens deia doncs, que no ho entenia, fins i tot es pregunta quins interessos pot haver-hi aquí al darrere. El cas és que Vox és la primera acusació popular que es va presentar i, per tant, la jutgessa l'ha triat amb ell, recau en ell, la representació d'aquestes acusacions populars.
3: I ara la convocatòria electoral els pot afectar d'alguna manera?
4: Doncs sí, fa unes setmanes ens explicaven des de l'Associació de Víctimes doncs, que havien demanat una nova reunió amb el ministre de Transports, però ara això ja ha quedat congelat.
5: Hace un par de semanas le solicitamos otra nueva reunión, pero no ha llegado a contestarnos cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido en el Congreso y ahora mismo, una vez disuelto, ya no tenemos esperanza ninguna de poder reunirnos con él.
3: Doncs un cas que en tot cas va per llarg, ja hem parlat de l'any vinent i ara amb aquesta aturada pel que fa en aquestes converses per les eleccions. Parlem de l'accident de Gelida, que recordem-ho, va passar només dos dies després de l'accident d'Ademús. Això va ser, per tant, ens situem en el 20 de gener.
4: El 20 de gener, la setmana que ve també farà 9 mesos. Recordem que en aquell cas va ser un tren de l'R4 de Rodalies que circulava entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia enmig d'una forta tempesta, va xocar contra un mur de contenció que s'havia després pel temporal. En aquest cas, ho dèiem abans, va morir un maquinista en pràctiques i va haver més de 30 ferits.
3: I en aquest cas, com està la investigació?
4: Doncs diversos punts. Hi ha una investigació penal que està en fase d'instrucció al jutjat de Vilafranca. Al setembre, la jutgessa que fa aquesta investigació, que la porta, va fer un pas molt important. Va demanar a DIF l'expedient complet del manteniment del tram afectat d'aquesta R4 dels 5 anys anteriors a l'accident. També va demanar a Renfe informes interns sobre el comboi. En paral·lel a aquesta investigació, hi ha la investigació de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris. D'això n'hem parlat amb en Joan Rodríguez, que és el portaveu del sindicat ferroviari.
6: I el cas és que tenen encara fins a un any sencer des que es va produir l'accident per publicar l'informe final. Però bé, el que venia a dir aquest informe és que molt probablement el mur s'havia desplomat per l'efecte de la intensa pluja d'aquells dies i confirmar també el que sospitàvem de que segurament el maquinista no va tenir ni temps de reaccionar perquè se'l va trobar al damunt.
4: I també hi ha la investigació laboral.
6: La investigació que està fent Inspecció de Treball i actua d'ofici, tenint en compte la gravetat de l'accident, buscant a veure temes de possibles irregularitats amb els becaris que anaven a dins de la cabina de conducció en aquell moment.
3: I en el tren accidentat hi havia a la cabina 3 persones en formació, a més del maquinista titular, i el sindicat ferroviari diu que això no pot ser.
4: Sí, exacte. Consideren que és massa, que hi havia masses persones a dins la cabina en aquell moment, i aquesta és una de les seves reivindicacions que encara no té resposta.
6: Que no pot ser que viatgin a una cabina de conducció, com va ser en aquest cas, 3 persones en formació, més el maquinista titular. Això no té gaire sentit a nivell d'aprofitar la formació, pot arribar a ser perillós, com es va demostrar en aquest tràgic accident de Gelida, i el que estem exigint a l'empresa des d'aleshores és de que es limiti a 2 les persones autoritzades per viatjar en cabina, sent una d'aquestes 2 la persona titular del servei.
3: Esclar, Teresa, hem de posar-nos en situació, hem de recordar l'impacte enorme que aquest accident va tenir i ha tingut en el servei ferroviari, perquè arran del sinistre Adif va intensificar les inspeccions de les línies d'alta velocitat. Recordem-ho, va multiplicar les limitacions temporals de velocitat en diversos trams.
4: Sí, això encara va provocar retards generalitzats, pèrdua de viatgers en els mesos posteriors a l'accident, i va haver moltes conseqüències d'aquell accident. També es va fer un protocol de seguretat per seguir en casos així. Les limitacions de velocitat van incrementar el temps de viatge en alta velocitat entre Barcelona i Madrid en 25 minuts.
3: I quan es recuperarà la normalitat? Perquè ara, a més, hem tingut l'accident d'abans d'ahir amb l'incendi. Tot plegat es complica.
4: Tot plegat es complica. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que, com dèiem, s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents de Tamud i Gelida. L'última cosa que ha dit el secretari de Transports, José Antonio Santano, és que seria imprudent fixar ara una data. Amb això hi hem d'afegir, com deies, no? L'accident d'aquesta setmana del tren de la cua incendiat, no? Que també ha provocat retards. I, per tant, doncs,
3: és un moment, no,
4: és una mica més llarg el trajecte.
3: Molt bé, gràcies, Teresa.
4: Adéu-siau, bona nit.
2: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'impacta, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
10: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
11: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
12: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
13: I des de 16.400 euros.
12: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
14: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
2: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passen 2 minuts de 3:15. A partir de divendres i fins al juliol de l'any que ve es pot veure al Museu d'Història Natural de Londres l'exposició d'un centenar de fotografies sobre fauna salvatge. La colpidora fotografia d'una elefanta al costat de la seva cria morta és la guanyadora del certamen d'enguany del Wildlife. És el concurs més prestigiós del món en la seva categoria i reflecteix històries impactants del món natural i animal i la urgència també per protegir-los. Per tot plegat s'hi ha acostat el nostre corresponsal a Londres, Quim Olivaris. Bona nit.
15: Hola, bona nit.
0: A veure, has pogut visitar l'exposició, que ens en destaques?
15: Mira, és espectacular. He comprovat el poder de la fotografia per connectar-nos amb la fauna salvatge i fer-nos gaudir de la seva bellesa, i també ens pot ensenyar les interaccions increïbles amb els humans. Per exemple, una de les fotografies mostra una garsa blava que vola amb un penja-robes al bec per fer el niu. Sentim l'autora de la foto, Maria Bell, de Singapur.
16: Crec que aquesta mena de foto pot conscienciar sobre la fauna salvatge a les ciutats. La gent no acostuma a mirar al voltant i veure ocells o animals a la ciutat. Per això espero que, mostrant aquesta fotografia, puguem ensenyar com els animals són capaços d'adaptar-se per conviure i quina fauna tan increïble tenim.
15: De fet, és una fotografia força desconcertant, sí.
0: Sí, ens ho imaginem, eh? És interessant explicar el que hi ha darrere de les fotos. Hem vist la foto guanyadora del concurs de joves que se l'han portat un noi britànic. Has parlat amb ell?
15: Sí, es diu Oscar Whitfield, és de Zimbabwe, va néixer al Regne Unit però viu a Zimbabwe. Ens ha explicat que li encanten els parcs naturals per fotografiar elefants, però un dia va veure un altre animal molt més petit que li va cridar l'atenció. Sentim-lo.
17: De fet, abans estava fent fotos d'elefants i aleshores vaig veure un escarabat piloter que avançava lentament, empenyent la seva bola d'excrements al meu costat. Em vaig quedar completament bocabadat. Em va impressionar moltíssim l'energia que hi dedicava. Estava pujant un pendent.
15: anava a fer fotografies d'elefants i va acabar fent la de l'escarabat piloter, és una foto en blanc i negre molt bonica també.
0: Doncs sí, tenim ganes de veure-les. Suposo que moltes fotos d'aquestes comporten moltes hores o dies a l'exterior i els fotògrafs deuen acabar tenint una relació de proximitat amb els animals.
15: Sí, mira, és el cas del Lauren Elliott. Ell viu a l'oest dels Estats Units, va estar un any seguint els coiots a San Francisco i sí, hi va establir una relació de proximitat. El podem sentir.
18: Quan passes temps observant aquests animals, t'adones que són increïblement sociables. Són força afectuosos entre ells. Són força juganers. També són animals molt intel·ligents. Me'n vaig anar sentint una autèntica admiració i respecte, una mena de veneració per ells.
15: De fet, totes les fotografies seleccionades comporten una feina pacient i sense presses per esperar el moment precís i captar, per exemple, una fotografia que ens agrada l'atenció és la interacció entre una serp i un mosquit que li pica just al cap. Això va ser a Costa Rica.
0: I és feinada també la del jurat per fer la selecció.
15: Sí, hem parlat amb la colombiana Blanca Huerta, científica del Museu d'Història Natural de Londres i membre del jurat, que ens deia que han valorat la tècnica, però especialment el que transmeten les fotos.
19: No solo la imagen, un paisaje bonito, un animal interesante, una història que impacte, una història que traiga una ensenyança per a los demás.
0: Parlaves al principi de la urgència per protegir el món natural. Això és molt present, en aquesta exposició.
15: Sí, mira, per acabar avui vull que sentiu l'Ernest Porter, que és de Sud-àfrica. Ell estava exultant d'exposar aquí per primera vegada. Troba que és una oportunitat única per conscienciar el gran públic sobre el perill que corren els rinocerons. La seva foto és un ocell petit, un búfag bec roig, es diu, que descansa sobre el morro d'un rinoceron i sembla que se li vulgui abraçar. Sentim aquest sud-àfrica.
20: Això és el que volia despertar la gent, aquella emoció. Hem de protegir l'espècie perquè els rinocerons estan greument amenaçats per la caça esportiva. Sembla com si l'ocell estigués fent una abraçada al rinoceron i en necessitem una d'abraçada perquè estan amenaçats.
15: De fet, no l'abraça, sinó que en realitat el que fa és treure-li els paràsits, però l'efecte òptic és que sembla que l'abraci, efectivament.
0: Ens ho has explicat també que tenim moltes ganes de veure aquestes imatges. Gràcies, Quim, bona nit.
15: Vinga, bona nit.
3: 9 minuts i arribarem a les 11 de la nit, així que ens hem d'afanyar perquè hem de mirar l'endemà. Alba Barbosa, Txell Garriga, Marc Güell, bona nit.
21: Bona nit.
3: Demà a primera hora es farà l'homenatge al president Lluís Companys quan farà 86 anys que va ser afusellat al fossat de Santa Eulàlia, al castell de Montjuïc.
22: A les 6 del matí comença la marxa de torxes des del castell que s'acabarà al fossat amb els parlaments del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i la secretària general Elisenda Alemany. Després serà el torn de la delegació de Junts, encapçalada per Jordi Turull, i a partir de 8:45 hi ha previstes les ofrenes del Parlament, el Govern i l'Ajuntament de Barcelona. Hi assistirà el president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde, Jaume Collboni. I després deixaran l'ofrena davant de la tomba de Companys, representants del PSC, els Comuns i la CUP.
0: Demà també haurem de fer una ullada al butlletí oficial de l'Estat, Txell.
23: Sí, perquè s'ha de publicar l'ordre del Tribunal Suprem sobre la llei de nets. Així ho confirmava aquest mateix vespre a Televisió Espanyola el ministre Félix Bolaños.
24: Tenemos desde hoy la certificación del auto del Tribunal Supremo y lo que vamos a hacer es publicarlo en el Boletín Oficial del Estado mañana. Mañana a las 7:45 de la mañana estará publicado en el BOE.
23: Apareix a la decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets i fins avui el Tribunal no ho ha notificat a l'advocacia de l'Estat. Un cop es publiqui ja el BOE, els afectats tindran 5 dies per recórrer aquesta decisió. Recordem que afecta uns 170.000 expedients.
25: I tot això en aquest context de precampanya per les eleccions generals del 29N. També seguirem pendents de tots els moviments que hi hagi perquè es va acabant el termini per presentar les aliances electorals i demà d'això en parlarem molt al matí de Catalunya Ràdio. Saludem en Maiol Roger. Maiol, bona nit.
26: Bona nit, què tal?
25: Molt bé, Maiol. I em sembla que demà teniu dos dels protagonistes polítics del dia.
26: Sí, mira, comencem per la primera, que és protagonista política de la setmana, que és Ada Colau. Quedaran demà poques hores perquè acabi el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, que ella ha de liderar des de Barcelona, encara busca més suports dels que té, i especialment a Catalunya, pendents de Podem i Esquerra. I demà li preguntarem a Ada Colau com van aquestes negociacions, que hem d'esperar de les properes hores i una mica pel seu retorn a la política activa després d'aquests dos anys des que va deixar de ser regidora de Barcelona. Serà interessant demà sentir-la a l'antena del matí.
25: Ara ens explicaràs qui més teniu, però Maiol, aturem-nos un moment perquè també preguntareu a Colau per aquestes enquestes que ja hem comentat àmpliament del CIS i del CEO. No sé tu amb quin titular et quedes d'aquests resultats.
26: Jo em quedo amb el titular que la remuntada de les esquerres és possible, tot i que és extremadament complicada, però que encara hi ha un marge per si Pedro Sánchez aconseguís fer-ho tot bé i Feijó fer-ho tot malament, que són dues persones que en un marge de campanya electoral aquestes dues coses els hi poden passar, encara hi ha un marge. És veritat que al fi sempre parlem que està esbiaixat, però tampoc té un biaix tan espectacular com ens podem pensar. Vull dir, crec que la realitat està més a mig camí entre els CIS i les enquestes privades que no més a prop de les enquestes privades i més lluny del CIS. És veritat que ho té molt difícil i precisament una de les coses que parlarem demà amb Colau, Sánchez ho té molt difícil per l'enfonsament total d'aquest espai de Front Ampli del que abans era Sumat i de les esquerres alternatives, però encara hi ha un cert marge per dir ei, si canvien molt les coses en aquest mes i escaig que queden per les eleccions, encara pot revalidar el poder Pedro Sánchez. Veurem, perquè és veritat que el panorama pinta molt cap a la dreta i l'extrema dreta governant amb clar avantatge.
25: I demà també tindreu un altre protagonista, en aquest cas relacionat amb l'amnistia.
26: Artur Mas, l'expresident de la Generalitat, que just avui hem conegut que l'han amnistiat pel Tribunal de Comptes, ja ho havíem avançat, però avui s'ha confirmat aquesta amnistia i serà interessant també sentir-lo en aquest moment de cruïlla pel procés, o més de cruïlla de final, per dir-ho d'aquesta manera, en aquest moment de cruïlla per Junts per Catalunya, ell que té aquesta relació amb el partit, que no n'és militant, però sempre ha sigut un dels referents. Parlarem amb ell, si tindrà paper en la campanya electoral, serà interessant sentir-lo. Però escolta'm, no tot serà política, demà.
25: No patiu.
26: Mira, tindrem a Paco Marco, que també té coses a dir de la política. El director de Método 3, sí, que ara presenta llibre i que sempre és interessant sentir-lo. Després tindrem el José i el David, però no els germans Estopa, sinó el José Corbacho i el David Fernández, que presenten espectacle, que precisament fan una mica de broma amb el tema de que es diguin igual que els germans Estopa, i demà ens els presenten al Matí de Catalunya Ràdio. I res, com que és dijous i ja encarem el cap de setmana, obrim la taverna i una miqueta d'humor per acabar, que també sempre és necessari.
25: Molta teca demà al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Maiol,
26: la que ens espera, Marc,
25: ens escoltem,
26: la que ens espera.
25: I tant, ja ho pots ben dir.
26: Cuideu-vos, que vagi bé.
3: I avui també volem saber cap on tira la seva portada al diari La Vanguardia. Podem saludar la subdirectora del diari, Isabel García Pagán. Bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
3: Cap on ho orienteu, això, demà?
1: Bé, doncs nosaltres hem tingut avui un Foros de Vanguardia, com sabeu, amb president del Tribunal Constitucional, que ha sigut molt oportú després de la sentència instant el Suprem a aplicar la llei de l'amnistia, i obrirem el diari amb les seves paraules, instant novament el Suprem a que posi fil a l'agulla i tanqui d'una vegada la via judicial del que era el procés, que era un procés polític.
3: Amb Cándido Conde Pompidou, per tant, aprofitant el vostre,
1: sí,
3: material.
1: Exacte.
3: Molt bé. Isabel, doncs avui ho deixem aquí. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Una abraçada. Bona nit.
0: I els 3 minuts que ens separen de les 11 els cedirem a Gabriel Garrum. Avui és ell qui ens farà la reflexió final. És politòleg, investigador en relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra. Gabriel, bona nit.
4: Com estem? Bona nit.
0: Bona nit. Cap on ho portes tu, això, també? Quines reflexions
4: Mireu, avui,
0: et venen?
4: Avui, quan escoltava a l'exconsellera Neus Munté, pensava en aquesta idea de la reivindicació també de l'acció exterior de nacions sense estat, de ciutats, no, tot el que anomenem paradiplomàcia. Fins i tot em venia al cap, no, els consolats de mar catalans, que sembla que això de l'acció exterior catalana sigui una cosa nova, però no, té molta trajectòria. I fixeu-vos també que, quan parlem de relacions internacionals, el poder s'ha desplaçat a molts altres llocs. Denuncien des de Kiev que SpaceX, doncs, ha limitat l'accés als terminals i ha deixat tropes ucraïneses i civils en una situació molt complicada. Recomano un llibre que es diu Musquisme, Elon Musk i la nova era postliberal, de Queen Slobodian i Ventarnov, per aquells que us vulgueu endinsar aquesta figura tan fosca però també tan fascinant d'Elon Musk. I per acabar, recordar als oients que totes aquestes històries fantàstiques de terror, a vegades tan complicades de la política internacional, doncs que sapigueu que no les trobem només allà, que les trobem també a Sitges. Aprofiteu el segon cap de setmana del festival.
3: Gràcies.

Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, vos informa Nando Sanoguera. Pedro Sánchez s'envolta dels seus ministres per fer les llistes per les eleccions del 29 de novembre i posa de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. El darrere de número 3 repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Mentrestant, el Front Ampli continua buscant la via per incorporar-hi Podem i altres formacions d'esquerra. Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho i canviar també el nom de la coalició, segons ha dit a TV3.
2: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Mentrestant, Esquerra Republicana posa un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras als primers llocs de la llista per Barcelona. Es tracta de Jordi Albert, candidat de número 3, al segon i quart lloc dels republicans, i seran l'exalcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i Laura Palai, vicesecretària d'Economia i Ciutadania del partit. Més notícies, Vicent Mistrut.
3: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Un cop la justícia europea s'ha dit que cal amnistiar la malversació, el Tribunal arxiva el cas per als dos expresidents i per a una trentena d'exalts càrrecs, entre ells els exconsellers com Oriol Junqueras, Francesc Homs o Neus Munté.
1: Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. El sector reclama, entre d'altres, que el gasoil agrari quedi exempt del màxim d'impostos i ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació.
3: El Papa Lleó XIV millora després de les operacions per extirpar-li un tumor maligne de pulmó, però bé, proves posteriors a la intervenció han confirmat que la recuperació postoperatòria està dins de la normalitat. El Vaticà ha explicat que el pontífex ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. Els metges encara no han confirmat si haurà de fer tractament o no. De moment, el Vaticà ha cancel·lat tota l'agenda oficial fins al 20 d'octubre.
1: L'escriptora irlandesa Sally Rooney, autora d'èxits com Gent Normal, deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit pel suport que ha donat el grup Palestine Action. Així ho han anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial. El juliol del 2025 es va afegir al grup pro-palestí a la llista d'organitzacions terroristes il·legals del Regne Unit i Rooney els va cedir en una mostra de suport als drets d'autor de les seves obres. Aquest fet ha provocat, però, que ara no pugui ingressar els guanys generats per la seva narrativa en el marc legal del govern britànic. Esports, el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts del partit. De la resta de resultats destaquen el Manchester City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat en 4 partits el davanter del Madrid, Vinícius, per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal, el brasiler espedral clàssic del 25 d'octubre.
1: La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència en la vaga general del dia 11.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
2: 11, 17, 20, 22, 35. Sols 4 i 8.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen.

0: Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen. L'hem sentida tants cops, aquesta frase. Montserrat Roig la va escollir per publicar el seu primer llibre de contes. La feia servir per denunciar en aquell moment totes les desigualtats, la falsa moral i la hipocresia de l'època. Parlem dels 70. Ara també estem en èpoques de molta roba i poc sabó. Les coses no canvien tant com ens agradarien. El que sí que és cert és que aquesta frase surt dels safaretjos, on durant segles les dones van fer i dir la seva. D'alguna manera, a les dones i els dies en som hereves. Aquí també fem i diem la nostra.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Parlant de rentar i de rentadores, avui comencem amb un himne a la rentadora amb la cantant japonesa-americana Mitski. Parlem molt de rentar, però sabeu què passa quan ens posem a pensar i som una centrifugadora? D'això parla aquesta cançó. Avui comencem molt contentes perquè els amics de la Universitat Autònoma de Barcelona ens han atorgat el Premi Col·lectiu a les Dones i als Dies. Així que estem de festa major. Moltes gràcies, oients, perquè vosaltres també teniu una mica la culpa de tot això. Benvingudes, benvinguts a les Dones i als Dies, un programa que fem a mà i a màquina. Heu parat mai a pensar qui i com es rentava la roba abans que tinguéssim rentadores? Quan mireu una rentadora, a mi em passa això, no teniu ganes d'abraçar-la? Però clar, amb la màquina també hem perdut moltes coses. Durant segles, el que dèiem, les dones vam rentar la roba de les nostres famílies als rius i safarejos públics. I algunes ho van convertir en ofici. Eren les bugaderes, això va ser el segle XIX, principis del XX. Ensabonaven, picaven, es vendien, hivern i estiu. Una feina dura que ha quedat gairebé en l'oblit, però avui a les Dones i els Dies volem fer una mica de memòria i tinc dues persones que, vaja, no sé si directament han estat mai al safareig. Jo m'imagino que sí. Sobretot, Rosa Vendrell, bona nit, com estàs?
1: Estic encantadíssima, molt contenta i et faré un garrotín. Era feina rutinària, potser no els hi va agradar rentar roba per portar-la i per tornar-la a rentar. Agarrotín, agarrotant de la vera, vera, vera, vera, van. I en aquest preciós safareig s'ha gastat molt de sabó per rentar la roba bruta, llana, fil, seda o cotó. Amb mi, agarrotín, agarrotant de la vera, vera, vera, vera, van.
0: Ja ens ha fet cantar, ja ens ha fet cantar.
1: De la vera, vera, vera, vera,
0: van. Aquest gínjol que tinc aquí a l'estudi, que ets un gínjol, que ets una alegria, és la Rosa Vendrell, que és la creadora d'un espectacle que es diu Memòries Líquides, Veus de les Bugaderes, que fa molt temps ja que fa aquest espectacle, que ara te'n vas al País Basc, 115 representacions, que les hem
1: 115,
0: comptat totes.
1: Les tinc totes
0: comptades.
1: Des del 2018.
0: Exacte. I ara ens explicaràs la llavoreta d'aquesta història, però també ens acompanya, que encara no ha cantat, però espera, deixem-la, la historiadora, la Raquel Castellà, conservadora del Museu d'Història de Catalunya. Com estàs?
2: Hola, molt bé, encantada d'estar aquí, bon dia.
0: Escolteu una cosa, d'entrada us he de preguntar com neix el vostre amor pels safaregos. Rosa Vendrell, perquè tu facis un espectacle i t'hi dediques durant tant de temps, què és el que et va moure de tot això?
1: El que em va moure és una cosa que la gent que no ho ha vist no ho entén. És a dir, com pot ser que una feminista faci un espectacle sobre els safaregos? Doncs donant-li la volta i fer una mirada feminista, literària, cultural, reivindicativa, fent lletres de cançons,
0: però això ve després.
1: Vull,
0: sí. Jo em pregunto és com tu vols portar aquest món dels safaregos.
1: Aquest món dels
0: safaregos. Perquè sembla que ha passat a la història. Dius, si m'ho fa una màquina, per què ho he de fer jo?
1: Doncs perquè jo tinc un safareig a casa meva. Jo tinc una casa rural, una casa de Sant Pau d'Urdal, que té pati, té terrat, té hort. Per tant, tinc un safareig, que ja hi era quan vaig néixer. Té un estenedor, el pati per estendre i el terrat a quatre vents. Per tant, jo la roba interior i les samarretes d'un dia jo me les rento als safareigs. Les poso amb estuva, per tant, jo ho visc això quasi cada dia.
0: Espera,
1: no,
0: espera un moment,
1: setmana.
0: Que m'has dit una cosa així com qui no vol la cosa. Les poso a l'estuva? Què
1: sí,
0: vols dir?
1: Que vull dir, les poso una mica de nòrit ensabonat sí. Allà, però no 5 minuts, mitja hora o 3 quarts. Després les frego una miqueta, les bandeixo i les estenc allà mateix, al sol. Sí, perquè que tinc espai de sobres per estendre.
0: Bueno, a part de fer-nos l'enveja, que ja veiem que és
1: no,
0: l'enveja de totes les veïnes...
1: No, és el passat, això és el que vull que quedi clar. No, exacte. És el passat.
0: No és el passat, és el present, però està clar que abans hi havia més dones als safaregos i m'agradaria, com la historiadora ens expliqués una mica, vosaltres vau fer una exposició al Museu d'Història de Catalunya.
2: Nosaltres, sí. Tot va venir arran d'una donació que vam tenir d'unes peces que procedien de Perafita i de Roda de Ter. Llavors, amb aquesta col·lecció de peces, que sobretot tot procedia bàsicament de Perafita, d'una casa que la senyora es va morir en aquesta casa, era una casa molt gran, i entre la col·lecció que hi havia, a part de que hi havia una col·lecció molt important de joguines, també hi havia una col·lecció d'eines, diguem, per fer la bugada, doncs des dels caixons per posar els genolls, les pales de picar, diferents conjunts de sabors, de blauet, els cossis, de zinc, després també les paneres.
3: Llavors, entenc que aquesta senyora o la seva família que us va donar això, sí, era una dona que s'hi havia dedicat, que era d'ofici bugadera.
2: Ella era d'ofici bugadera, uh-huh, però en la mateixa població de Perafita, o poblacions del voltant. Llavors, bueno, vam tenir aquesta donació i a partir d'aquí vam iniciar, doncs, tot un treball d'entrevistes, d'enregistrar diferents entrevistes i de documentar aquesta col·lecció, uh-huh, que a més és una col·lecció molt interessant perquè alguns d'aquests caixons per als genolls portaven les inicials de la propietària, que, bueno, això també és interessant perquè al final és un utillatge que sembla que és com que de seguida, no, clar, l'haver-se utilitzat, doncs de seguida es fa malbé i en canvi això ho havia guardat.
3: Clar, és molt interessant perquè a part d'això que diem, doncs, d'aquest ofici, en realitat moltes dones, això en tot el segle XIX i principis del XX, van estar als safarejos. No hi ha pràcticament cap poble de Catalunya on no es conservi el safareig. Alguns més ben conservats que d'altres, Torrelavit, per exemple, el carrer Aiguafreda aquí a Barcelona, el barri d'Horta, però hi ha molts llocs de Catalunya on ho podríem trobar.
1: I penseu que abans del safareig es rentava amb un rierol, el riu, amb una bassa, anaven a buscar l'aigua amb les galledes a la font i rentaven amb els cossis. Vull dir que sí que has parlat del 19 i 20, però les dones sempre han rentat la roba i han rentat on hi havia aigua, un rajolí o molta aigua, amb un riu.
3: Que tu al teu espectacle li diguis memòries líquides no és casualitat, perquè tu reivindiques molt que aquí no només estaven fregant la roba, estaven passant altres coses.
1: Estaven passant altres coses, sí, evidentment. I a més, abans aquest espectacle...
3: Què hi passava?
1: Perdona, aquest espectacle, que era una conferència, com les que jo faig de Tremes Varis, es deia Memòries Líquides, Veus dels Safarejos. Mm-hmm. Quan vaig començar a fer-la, vaig pensar que a mi l'arquitectura en si no m'interessava tant com tot el que l'aigua s'havia endut o havia viscut, mm-hmm, o en aquell entorn. I què hi passava? Doncs hi passava que les dones hi anaven a plorar, que les dones hi anaven a explicar, doncs, què passa si tinc la primera criatura, doncs què passa si vull avortar perquè ja n'he tingut 10 i no vull tenir més, què passa si rentes la roba dels milicians republicans, doncs que podien afusellar, fer un consell de guerra, una que es diu Salvadora Catà de Girona, Encarnación Jiménez, la bandera malagueña. Quan em vas trobar en articles de diaris o llibres que parlen d'una, vol dir que si n'hi ha una n'hi ha cents.
2: Quan trobes... La Rosa és com un espai de socialització,
1: sí,
2: no?
1: Sí, però també de revolta i d'empoderament, perquè a la Neus Català, els safareig dels Guiamets, van organitzar una vaga de dones per la igualtat de salari. Allà estaven rentant, diu, com que ho feien de manera així automatitzada, diguéssim, doncs es van organitzar, van anar al propietari de la terra, va dir, miri, volem cobrar com els nois que van al camp. I ho van aconseguir, perquè va ser la Neus la que va parlar, sense baixar el cap, mirant-li els ulls, i el senyor va dir, d'acord, senyoreta català. I al cap d'unes hores que va arribar a casa, tot el poble ja ho sabia. I no hi havia xarxes, no hi havia whatsapps, Vull dir que...
2: Sí, com comentava, no, la Rosa també, normalment, no, el lloc aquest on els homes es solien trobar, que era el bar on podien parlar, en canvi, en el cas de les dones, doncs el safareig és un espai. D'aquí també, no, hi ha tota aquesta, com aquestes frases fetes que són molt conegudes.
3: Fes safareig, no?
2: Fes safareig, quanta roba quanta roba i tan poc sabó, no? Hi ha tota una sèrie de frases.
1: No te'n fis de les aigües quietes, sí, que aquesta mare de
3: la roba bruta renta la casa, o perdre un llençol a cada bugada.
2: O tenir draps bruts, o haver-hi roba estesa, vull dir que al final tot això ha generat tota una sèrie de frases fetes, que el que hem de mirar sobretot és que no es perdin, no? Perquè jo crec que cada vegada la joventut coneix més, no, el significat d'aquestes frases.
3: Ho diu ella, que és jove, té 30 i escaig anys, vull dir que ja està parlant així com una senyora dels safarejos del segle XIX.
1: Jo quan fan això de les dites n'afegeixo una, que és de creació anònima, però jo la tinc aquí com a pròpia, que diu, jo ho dic a la gent, dic, si estàs lliure de pecat, peca. encara hi ets a temps. Perquè, clar, tot això les nostres mares i àvies ningú els havia dit. Sí. I a mi m'encanta això, perquè les dones pecadores ho eren, que si la pitrera, que si les cuixes, que si anaven pintades, massa modernes, ho dic per la meva mare, que venia de Barcelona i es va casar a Sant Pau d'Urdal. Imagineu-vos com...
2: Quin canvi.
1: Quina crítica, no? Doncs això, m'agrada molt. Si estàs lliure de pecat, peca.
3: Peca, però sobretot...
1: Peca la consciència.
3: Però renta la samarreta.
4: El que m'agrada de l'aigua és que totes coses veu.
5: Les dones i els dies. Un programa amb altes capacitats.
4: I l'esguard com un parany on van caient les imatges i se les emporta avall.
3: Tenim a la Rosa Vendrell, que se sap tota la cançó, eh? Ja ens la cantarà ella, quasi.
1: Sí, és que és preciosa.
3: Parlem aquesta cançó de la Teresa Rebull, que fa memòria, eh? D'aquesta feina als safarets. Feina i també moments, podríem dir, d'intimitat, eh? Com comentàvem abans, per parlar del que els hi passava amb aquestes dones. Però també és un lloc de l'higiene, de la salut. Se'n parla molt, mm-hmm, també, en aquest espai. I també es donava la importància que tenia... estar net, tenir les mans netes, etc, que les malalties s'agafaven per aquí.
2: Sí. També tenim el tema aquest de que en moltes poblacions de Catalunya hi ha el safareig dels vius, no?, i el dels morts per rentar la roba. Per rentar la roba separada, no? Quan algú es moria, en alguna casa, la roba d'aquesta persona que havia mort es rentava a un safareig a banda. Sobretot això també era un tema d'higiene, no? Uh-huh. Que era una de les corrents higienistes que es van desenvolupar durant aquesta època, era un fet important.
1: Vaig tenir la sort aquí a Barcelona de conèixer la Maria Salvo, que havia estat 17 anys a les presons franquistes, i una de les frases que explico i que recupero així que la tinc en pòster, diu: a les presons franquistes una pastilla de sabó era un tresor. I a vegades ensenyo una pastilla blanca d'aquestes que sembla un tros de formatge i dic a la gent, què és això? Diu, formatge? No, és un tros de sabó. I a la Neus Català també s'explica, no?, les que han estat a les presons franquistes o dels nazis o als camps de deportació, aquella pastilla es transforma en un tresor i a vegades que es compartia o es deixava un trosset. I vull dir que hi ha mil històries.
3: Era un tresor perquè també era una cosa molt valuosa, no?
1: Sí, i la higiene i la dignitat van lligades. És a dir, quan tu estàs mancada llibertat en un lloc sense higiene i no sé què, doncs si tu pots rentar la roba o les teves parts íntimes, et dona la dignitat que la Neus Català deia que és l'únic que no et poden prendre si tu no dones permís. Bueno.
3: Escolta, ara això em lliga a mi amb una frase.
1: Digues.
3: Em lliga a mi amb una frase que he sentit molt a casa, de pobres però nets.
1: Sí.
3: Sí, eh? És a dir, aquesta sempre la netedat ha de ser tan important. I encara que hi hagi aquesta pobresa, la dignitat de la que parlaves, que em sembla una idea molt interessant i molt bonica.
1: Sí, sí, és que és claríssim. Vull dir, el que passa que, clar, la gent diu, és que abans la gent no tenia gaires mudes, no? Hi ha una anècdota del Federico, val, que ara es diu Lorca, però quan era petit era el nen, Federico, que tenia una amiguita rúbia que el dijous, o no sé quin dia de la setmana, estaven les portes tancades i el nen no podia anar a casa seva. Sabeu per què no podia entrar a casa d'ella? Doncs perquè rentaven la roba i només tenien una muda. I el Federico, quan anava a casa seva i veia aquell armari ple de trajes i sabates i samarretes i tot, de petit ja va començar a veure que allà hi havia unes diferències i va ser a través de la roba, diguéssim, no?
3: I també el que és interessant és que molts homes no podien accedir als safarejos. Per què no, això? Estava prohibit?
1: Perquè, home, un lloc que tenia les dones,
2: ja està bé, no?
3: No, pregunto.
1: Perdona.
3: I els nens tampoc?
1: Al vespre... El safareig no era un lloc de rentar la roba, eh?
3: De què era? Explica-m'ho tot.
1: Imagina't-ho. A la Torre de Fontaubella, allà al Priorat, sí. On va anar el safareig, l'alcalde m'ha dit, ui, diu, quin record, diu, ens has portat aquí, diu, el primer petó, primera morrejada, primer porro, bueno, i el que no expliquen. Però vull dir, la gent es trobava al safareig, sí. Perquè hi ha pobles que els safareig estan al mig del poble, però hi ha pobles que estan a prop del riu, o el que sigui, o a un quilòmetre. Imagineu-vos la feina pesada que feien, perquè la roba mullada pesa, eh? La roba, el cosi... la fusta, el sabó, la canalla, la criatura, l'esquena, etc. No? I, doncs això, que al vespre es trobaven i pecaven, perquè no sempre es trobaven amb el nòvio o la nòvia que la família havia triat. I a mi m'encanta, això.
3: La cosa furtiva, li agrada, sí, la Vendrell. Sí. A veure,
2: doncs, Raquel. No, comentant això que deia, que comentava la Rosa, no?, del tema de, i que tu també has comentat, del tema dels nois. Per exemple, nosaltres, quan vam estar enregistrant diferents entrevistes a la zona del municipi de Manlleu, sí que ens trobàvem que moltes dones ens explicaven, no, quan venien els nens, els, ja de certa edat, no, ja més adolescents, els dèiem que marxessin, que allò era lloc de dones. Això ens ho trobàvem en moltes entrevistes que vam fer.
3: És el que ara anomenaríem en feminisme un espai segur.
2: Sí.
3: Devia ser un espai segur, aquest
2: segur per elles.
3: Perquè elles allà podien parlar del que fos i podien també obrir-se el cor. Sí. També dèiem aquesta idea del safareig com a espai de festeig o pecat, com li agrada a la Rosa Vendrell, en aquesta terminologia de l'època. I també, com tu has començat aquesta entrevista, un lloc de rondalles de cançons, sí, i de cantar, no? Perquè quan fas una feina dura és allò, qui canta els seus mals espanta.
1: Sí, no tots els safarejos es cantava, també cal dir-ho, i depèn de la zona. Clar, Andalusia es cantava molt, el País Basc també, és que la gent encara canta, no? I si vaig a llocs i va, ensenyar-me una cançó, no? I llavors m'ensenyen cançons d'abans de l'aigua, i si no, a vegades jo refaig la lletra o faig un garrotín, no? Que jo quan acabo de presentar això que has fet tu, ho faig cantant, i acabo dient, potser hi ha qui no li agradi, però ara és massa tard, som besnetes de les bruixes que no van poder cremar, i la gent hi va, repetiu, i la gent
3: tot això, al País Basc, ara que hi vas aquest cap de setmana, també ho faràs allà?
1: Sí, tinc una
3: euskera, o què?
1: Els hi canto en català i tinc algú que em tradueix.
3: Nena, quina categoria.
1: Sí, jo ho faig en castellà, l'espectacle, però sí? Si canto en català, algú abans explica el que canto, sí, i que aprenguin a català, que jo aprenc a cantar en euskera.
2: Rosa, exacte, quan acabem l'entrevista hem de parlar tu i jo, perquè has de venir al Museu d'Història de Catalunya.
3: Exacte. Hem de parlar també de si hi ha aquests cants, és a dir, si ja s'ha conservat tota aquesta tradició oral, i a part d'aquestes frases fetes que dèiem abans, si hi ha també tota una historiografia, una musicologia del que va passar allà.
1: Sí,
2: que
1: no sé,
2: jo crec que s'està recuperant, vale, alguns, però evidentment segurament també la Rosa ho podrà confirmar, però que segur que s'ha perdut moltes, però sí que s'estan recuperant. Nosaltres, per exemple, amb el treball que vam fer al museu d'enregistrament i això, també en vam poder recuperar algunes.
3: I què agafàveu? Dones que havien conegut els safarejos?
2: Sí, dones que havien rentat en els safarejos. També vam entrevistar alguna que no hi havia que hi havia rentat molt poc i que més que ho havia vist més veure les veïnes.
3: Havia anat a pecar, potser?
2: Podria ser. Això no m'ho van explicar, Però, per exemple, sí que recordo que nosaltres vam fer també el mateix treball que ho vam fer com en diversos municipis. Un dels municipis que també vam treballar va ser a Caldes de Montbui, que a més allà té la particularitat que el safareig és d'aigua calenta. Vull dir que això també...
3: Això era un plus, no? M'imagino l'època, perquè
1: és
3: clar...
1: Avui pot ser que hi hagi gent rentant.
2: Sí, a Caldes de Montbui hi ha gent rentant.
1: És un lloc de socialització, sí, i d'aprenentatge del català de les nouvingudes.
3: Sí. O sigui, les nouvingudes són les que més...
1: I la
3: ara
1: gent
3: fan
1: gran, que li agrada anar allà i disfrutar de, sí, l'aigua i tot això, les peces més grans hi van, es troben amb les nouvingudes i fan la conversa i tot, es distreuen, sí, i és un safareig actiu.
3: Sí. O sigui, que encara n'hi ha, de safarejos actius?
1: Sí, sí, sí, sí. I a Tivissa també, que hi ha dos safarejos espectaculars i el dels malalts està allà en un altre recinte, doncs va venir una senyora que em sembla que es deia Teresa, quan vaig fer l'espectacle pel cumpleaños meu de l'any passat, i va venir amb tots els estris per rentar com si jo l'hagués de dir, mira, ensenya com es renta. No, vostè tranquil aquí. I ella hi ha anat fins... Jo encara hi va encara com hi va. La setmana. Que passa que no hi ha TV3 allà esperant a filmar-la i la gent
3: TV3
1: es pensa...
3: no hi està mai quan la necessites. Bé,
2: mira. Aquest estiu, per exemple, a Caldes de Montbui, hi ha diversos caps de setmana hi havia gent rentant allà.
1: Mm. Per això, sí, que hem de trencar, hem d'obrir la ment, és una feina que es fa. I es fa opcional. A França hi ha 2.000 o 3.000 lavoirs, i allà van entrevistar una senyora l'any 2000, i això diu, escolti, diu, clar que tinc rentadora, diu, però a mi m'agrada venir aquí de tant en tant, al costat del riu.
3: A xipollejar, eh?
1: I a trobar-se amb altres, i parlar de la seva època, i riure, i estar lliures, perquè també era un espai de llibertat. La paraula llibertat també és molt important, perquè... Fa temps, i la meva mare ho ha viscut això, allò, ai, què fas? I què dius? I no riguis, i no cantis, no? La parella, no? El germà, el que sigui, doncs allà al safareig ningú deia això. Allà a Pons hi ha una senyora que deia... Hi havia una que es queixava i deia... Oi, el meu marit diu, mira, cada dia em busca. I aquesta deia... Escolta, diu, t'imagines menjant paella cada dia? Diu, no pot ser, això ho has de fer quan et vingui de gust. I com més es posava vermella, més la burxaven. I, bueno, es feia allò, els safareig, no? Però ho trobo genial, no?, que m'expliquessin aquestes coses íntimes, no?, de les relacions sexuals no consentides, diguéssim.
2: Totalment.
1: O lliures.
2: Jo crec que també m'agradaria destacar que és important que unes peces com aquestes puguin entrar dintre de la col·lecció del Museu d'Història de Catalunya, perquè són peces...
3: Això és un canvi de paradigma.
2: És un canvi total de paradigma. O sigui, són peces que ningú es pot imaginar que puguin entrar dintre d'una col·lecció i que, a més, són peces que estan, no estan en els circuits tradicionals d'art o col·leccionisme.
3: Estem parlant de totes aquestes eines que dèiem. Ella parlava del sabó, que en alguns moments era escàs, però podem parlar del calaixó, que tu parlaves abans, la pala de picar...
2: De la pala de picar, després també de la pala on rastrejaven la roba, llavors també tenim...
3: Carretós, cistells...
2: Els carretons, no? Els cistells, els conjunts de... Bueno, tenim pastilles a lagarto, llavors també el blauet... Uh-huh. Que
3: el blauet què era? Per si algú està sentint que té menys de 50.
2: es posava dintre de l'aigua amb la roba blanca pues perquè no quedés un to groguenc, sinó perquè aconseguís mantenir el color blanc. No?
3: És el carbonato sòdico d'ara.
2: Sí, podria...
1: Al Museu de l'Aigua de Salt vaig veure uns cossis bogaders de zenc i de terra i de fang no sé què, perquè eren del meu tamany. Sí, una cosa al·lucinant. I formaven part de la dot, és a dir, quan una noia es casava amb algú, aquests cossis, que eren valuosos, anaven amb ella allò on vivia i tenien un forat a sota, que és quan feien lo de la cendra per blanquejar abans el lleixiu, que es anava buidant i es tornava a posar l'aigua calenta i tal, però jo no ho havia vist mai, són impressionants.
3: Escolta,
1: la gent que ho ensenyo tampoc ho he vist mai.
3: Rosa Vendrell, ho has dit molt ràpid, les cendres també servien per netejar la roba, que això em sembla bastant estrany a les persones que hem nascut més enllà dels 80.
1: Sí, la cendra amb un saquet i amb aigua calenta, amb un cossi petitet...
3: Cendres vegetals, no de fumar amb Marlboro, No, pregunto.
1: Sí. Es posava la roba blanca bruta, diguéssim, i aquella aigua es deixava i es anava canviant. I jo deia, però això quantes hores estava? Diu, home, no estàvem fent això. Estàvem pelant patates, estàvem tallant mongetes, estàvem donant menjar a les gallines i de tant en tant ho treien i blanquejava la roba. I si quedava algun atac encara, quan anaven al safareig, amb un saquet d'aquest de cendra, una mica mullat i tal, doncs refregaven la taca i marxava.
3: Doncs escolta, donant idees, a mi m'agrada molt això i és més ecològic que el sabó.
6: Jo

0: Esteu sentint les dones i els dies avui fent el nostre homenatge, podríem dir, als safarejos, a les bugaderes, al rentar la roba, als rius o on vulgueu. Estem amb la Rosa Vendrell, creadora de l'espectacle Memòries líquides, Veus de les bugaderes, que passeja per Catalunya, ara està aquest cap de setmana al País Basc, si us enganxa per allà, i em sembla que el 12 d'aquest mes, el 23 d'octubre, perdó, vas a Calafell.
1: Sí, sí, amb unes jornades de l'Institut d'Estudis Penedesencs. És a dir, que també és entrar aquest tema amb unes jornades d'història, que sóc divulgadora, jo sóc divulgadora, comunicadora i tal, però clar, com que he treballat a la ràdio quan era molt jove, doncs clar, de seguida faig cantar i faig ballar, però això no ho explico, perquè si no...
0: Això haurem d'anar el 23 d'octubre a Calafell per comprovar-ho.
1: I a més és el Museu del Mar, que és un lloc preciós, que té un pati molt maco, amb uns arbres i tal. I...
0: Meravella. Sí, sí. I la Raquel Castellà, que ve en representació del Museu d'Història de Catalunya, i que porta molt de temps treballant en això. Heu explicat coses molt boniques, útils, etc. Però tampoc romantitzem tot el que passava allà, perquè també era una feina molt dura.
2: És molt dura, sí.
1: Dura, pesada,

0: tema de la regla ho rentaven en el safareig de casa per no portar-ho al
1: perquè
0: safareig.
1: No es veia.
2: A vegades ho es vendien al safareig de casa i ho deixaven ja mig net i ho acaben de rentar i ensabonar al safareig. Hi ha una veïna meva que era amiga de la meva mare, que venia de Galícia, que la germana petita va tenir la regla abans que la gran, i ningú li va dir, i la mare li deia, Maria, ¿dónde están las camisas? Maria, ¿dónde están? No, se habrán perdido. I al final van descobrir que aquella nena no sabia què li passava, i quan tenia la camisa tacada l'anava a enterrar,
1: pobra.
2: No, l'enterrava a l'hort, allà Ostres. Amb una aixada ho enterrava, perquè no sabia res. La santa innocència.
1: És que
2: ens han fet
1: venerar
2: la santa innocència i aquest espectacle és una venjança, que això ho volia dir abans de marxar. I és una venjança per totes les bugaderes i totes les dones que els han dit tu no parlis, tu no en saps, tu no pots fer un discurs o la teva paraula no té cap autoritat.
1: I també el que era... Tu has dit, i escolta, el que treballaven també dones i també nenes, a vegades nenes de 9 anys, que pràcticament no tenien infantesa, no?
2: M'has endevinat el pensament.
1: No t'he endevinat res, ho hem buscat tot. La Roser Parera ha fet tota la feina.
2: 9 anys, sí, 8 i 9 anys, i m'ho han explicat noies de 60 i 70, perquè a Molins de Rei, al Museu d'Història, va venir una de Múrcia, i diu, jo de pequeña lavava roupa també com mi madre, o mi abuela, o el que sigui. I clar, hi ha una senyora de Vilafranca que em va escriure un testimoniatge pel llibre que vaig publicar i ella diu, mira Rosa, quan t'explico això dels mocadors amb els mocs que jo rentava de petita, em venen basques i tenia 84 anys. Si li venien basques als 84 anys és que allò no era alegre. En canvi d'altres sí. En canvi d'altres diuen, sí, diu, jo lavava en el riu, diu, lo moco se la llevava la corriente. Vull dir que cada
1: sí,
2: persona
1: però
2: és un món.
1: També era un altre món on no hi havia, per exemple, mocadors de paper, i els homes portaven aquell mocador de roba a la butxaca, que allà caminava sol de vegades, i m'imagino que després aquestes dones, aquí hi ha gent jove, aquí l'estudi, estan així que no toquen ni quarts i hores amb el que estic explicant, però és que clar... És que aquells mocadors podien caminar sols i tenien vida pròpia.
2: Per això es posaven en estuba.
0: I després també que jo, per exemple, que sóc de la zona de Vic, moltes dones m'explicaven les escalivelles i els panellons que els hi sortien a les mans, perquè, clar, estem parlant de a ple hivern a Vic rentar el riu
1: Torelló,
0: o els
1: safareigs,
0: Torelló, Roda de Ter, Manlleu, Vic... No era
2: el gel és literal, Trencar el gel amb el picador o amb una pedra és literal.
1: Això ho feien,
2: A Colòmbia el picador es diu manduco i quan renten allà al mig de la ciénaga, doncs és teràpia col·lectiva allò, vull dir, estan pensant en qui sigui i piquen i piquen i piquen i s'estalvien la consulta psicològica, Bueno, sí, que... Vull explicar una cosa de Vic, si vols, perquè m'ho sé de memòria el que m'han dit les dones. Diu, em dic Dolors Canudes i sóc de Vic. Diu, però visc a Castellterçol. I la meva mare m'explicava que quan rentaven el riu hi havia uns militars que feien maniobres. I sempre hi havia el sargento que pujava una cadira i deia, el soldado número 3, diu, no marca bien el paso. I li fotia uns mastegots allà davant de nosaltres. I un dia tres dia, i vam agafar els picadors i vam anar cap allà i vam dir, miri, diu, este chico puede ser nuestro hijo. Diu, si le vuelve a dar, i totes 10 o 12, allà amb els picadors.
1: Això a l'època de la Guerra Civil,
2: Es va acollonir!
1: Dic això, Rosa, a l'època de la Guerra Civil,
2: Sí, o abans, sí,
1: o abans.
2: Sí. De fet, és una anècdota, no?, de l'empoderament que dona a la col·lectivitat, no?
0: Sí. De fet, això, referent amb el que comenta la Rosa, a Roda de Ter hi ha una colònia, que és la colònia Salou-Baurier, que a principis de 1900 hi va haver unes vagues i van posar, els propietaris de la colònia van pagar una caserna de la Guàrdia Civil per controlar, diguem, tot el tema dels obrers. Hi ha dues dones, la Concepció i la Teresa, que les acaben tancant a la caserna de la Guàrdia Civil perquè en una vaga d'aquestes, quan hi va la Guàrdia Civil, aquestes dues dones surten del safareig i els peguen amb els picadors de fusta.
1: Un arma.
2: De defensa i d'atac.
1: Dèiem abans, hem parlat de molts llocs de Catalunya on encara es mantenen aquests safaregos i val la pena a vegades acostar-nos-hi i també per conèixer la història. Sí. El carrer d'Aigua Freda de Barcelona té molta història en aquest sentit. Em sembla que tens ganes d'explicar-nos una mica el que podem veure encara, oi?
0: Bueno, encara queda molt i queden pràcticament tot els safaregos encara, i el que sí que jo crec que estaria bé que hi hagués com... que es pogués explicar més, no? Que hi hagués més difusió en aquest sentit. I

0: Ara amb la Rosa hem estat parlant molt del tot el tema de la socialització, de les dones, però jo crec que també s'hauria de destacar que molts safrejos de Catalunya hi ha una part arquitectònica molt, molt xula moltes vegades, perquè estem parlant que a vegades són safrejos que es van construir en època del modernisme i que hi ha alguns que són autèntiques joies, que moltes vegades és veritat que amb l'època aquesta de creixement s'han tirat alguns a terra i s'ha perdut molta...
1: Us recomano, per exemple, que aneu als safarejos del poble de Mare, que és Miravet. Hi ha unes escales i estan dins del riu Ebre i és una meravella i és un lloc molt especial. O sigui, és a dir, i a part allà, vull dir, molt de morreig no hi podies fer perquè se t'enduia el riu, però escolta'm, hi ha un ímpetu, clar, hi ha molts llocs, molts racons.
2: Castelló d'Empúries, sí, és molt maco.
0: És molt maco també el de Castelló d'Empúries, a Prats.
2: Montbrió del Camp, que hi vaig anar fa poc. I volia dir una cosa que
1: hi ha... Tu podries fer un mapa, no, Rosa?
2: Bueno, el tinc al cap. I tinc uns arxius de tot arreu, perquè ara la gent que ens escolta no ho sap. Però ara, quan vagi de visita a un lloc, busca els safareig, perquè sap que allà hi ha tema, no? I a més, si és una dona i si és un home també, perquè ha tingut mare, fill, germana, etc. I van a turisme, diuen, on està el safareig? Diuen, com? Com? Encara el turisme encara no està incorporat. Sí. Bueno, és igual, no? I
0: encara hi ha molta feina a fer.
2: I tinc molts arxius d'Irlanda, d'Escòcia, d'Itàlia, de Panamà, de Guatemala, de Senegal. Ah, vaig anar a l'Índia, vaig fer un creuer no sé on, i les dones rentaven allà al riu. És que les dones renten, i les de muntanya més. Vull dir, no tothom té una rentadora a casa seva. Sembla difícil de concebre, però és veritat.
1: I una cosa que no hem dit, que és que a les cases, no parlo d'una casa com la teva de luxe, que tens safareig i pots estendre fora, no, parlo dels blocs de pisos. Els blocs de pisos fins fa dos anys, fa pocs anys, hi havia la rentadora i al costat hi havia el safareig, perquè semblava, i un safareig normalment de pedra, vull dir, de pedra o de ceràmica,
2: de ciment,
1: perquè es creia també que era molt important, perquè hi havia roba que pensàvem que la rentadora encara no quedaria bé. I això s'ha mantingut, això, en construccions dels anys 70, 80...
2: I és que és
1: 80,
2: veritat,
1: encara
2: hi ha roba que, si només l'has posada un dia i és una roba fràgil, diguéssim, molt delicada, la poses amb estuva, a mitjoreta, la esbandeix i no ha de donar 50.000 voltes. És veritat,
1: i escolta, Rosa,
2: és de sentit comú. És de sentit comú.
1: Rosa, amb tota la gent que has conegut, amb tots aquests anys, amb totes les dones que has degut parlar de safarejos, deus tindre 1.000 mètodes per treure taques.
2: 1.000 mètodes.
1: Sí.
2: No? Jo tinc el sabó casolà d'abans, que me'n van regalar.
0: El rescat.
2: Jo el tinc allà, sí.
1: Però
2: taca, llavors,
1: però
2: això
1: és un...
2: era el clareo. Abans ho feien el clareo, és a dir, quan hi havia les taques, posaven sabó a les taques, ho deixaven a terra i ho anaven esquitxant d'aigua, diverses vegades durant el dia. I al cap d'un temps, perquè hi ha una frase que diu, més val un quart d'hora de sol que un quilo de sabó. I és que el sol ajuda a treure la taca. Llavors, quan ho has fet diverses vegades, jo ho estenc a l'estenedor ensabonat i em vaig tirant aigua i després ho esbandeixo i ja està.
1: Escolta, per les taques de tinta, què m'has de dir? Que jo tinc tots els bolsos plens.
2: No, no és el meu tema, aquest. Aquest no és el meu tema.
1: Doncs escolta, ho has d'anar preguntant, perquè també és una informació que s'ha de transmetre,
2: doncs,
1: aquesta.
2: Mira, preguntaré allà al País Basc.
1: Escolta, a veure si fan servir bolis a Can Eroski.
2: Prometo que ho preguntaré.
1: Rosa Vendrell, escolta, ens has d'anar dient, quan vagis fent el teu espectacle, de moment a Calafell, que dèiem el 23 d'octubre, si ara algú hi és pel País Basc i escolta aquest programa, que aquestes coses passen, on vas?
2: A Elorrio el dissabte i a Múzquiz, és a dir, a Elorrio a l'interior i a Múzquiz al costat del mar. I llavors, si estic al mar, llegeixo més temes, lectures sobre l'aigua, sobre el mar, García Lorca, el río... Depèn del lloc, és que
1: ara saps
2: tinc
1: que
2: mil coses.
1: Ara tens feina, amb això de la bola negra. Has parlat amb els Javis?
2: No he parlat
1: amb els Javis. Doncs has de parlar amb els Javis.
2: Perquè jo tinc la meva visió sobre el Lorca. I també fa anys que he anat a Granada i he fet la meva aproximació sobre el Federico.
1: Així ens agrada. Rosa Vendrell, Memòries Líquides, busqueu la pàgina web, no? Tens pàgina web.
2: Tinc Facebook i tinc xarxes i es veu tots els espectacles que he fet. I
1: doncs perfecte.
2: No soc massa de posar vídeos del que faig, perquè un dels elements del meu espectacle és la sorpresa.
0: Clar, llavors...
2: No vull que la gent sàpiga, que no s'esperi res, sinó que vingui amb la ment oberta a participar, a passar-ho bé i a aprendre coses per quan vagi a visitar un safareig amb algú, tingui arguments.
1: Doncs tindràs el vídeo de Catalunya Ràdio, això ho tens garantit. Raquel Castellà, Museu d'Història de Catalunya, historiadora, anys recuperant aquesta memòria d'ofici que dèiem, de les eines de bugaderes, molt important. Suposo que aquesta exposició, o el que teniu, aquest fons, l'anirem podem veure amb altres exposicions, oi?
0: Esperem que sí. De fet, sí? Ara tenim la intenció que aquestes exposicions aquestes peces i tot el tema de les entrevistes també estigui a l'exposició permanent, que quedi ja com una cosa fixa.
1: Ha de quedar, perquè això és memòria col·lectiva de primer ordre, eh? La memòria de les dones, els safarejos parlant.
2: Quan jo vaig en cotxe, tot això que diu jo ho tinc, totes aquestes peces les tinc a casa. Una d'Extremadura, l'altra d'aquí, l'altra d'allà, picadors...
1: Potser t'han de muntar un museu a casa teva.
2: Bueno, ho tinc tot guardat i després ho poso al cotxe i diuen, tot això que has posat i cap al cotxe, dic sí, perquè faig servir sota els seients, a terra, i ho tinc tot. I que passa que, clar, és un muntatge considerable.
1: És un embalum, un embalum.
2: I no hi cabia.
1: Doncs
2: no.
1: Moltes gràcies a les dues, per molta roba,
2: per
1: poc sabó.
2: I gràcies per convidar-nos a les dues.
1: Home, i tant,
2: moltes gràcies. Ha sigut dinamita pura.
1: Visca el safareig, em sembla que la dinamita ets tu, però no passa res aquí. Bona nit, gràcies.

0: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'impacta, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
3: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
4: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
5: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
3: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
8: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
7: Que està en constant evolució.
9: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
7: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
10: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
3: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Ai, avui molta roba i poc sabó en aquest programa, però si els l'ha de rentar algú, que sigui la nostra estimada Marta Armengol. Com estàs, bonica?
1: Doncs mira, molt cansada de posar rentadores, la veritat. I mira que no puc viure sense rentadora, eh?
0: Però escolta, no t'agafen ganes quan veus una rentadora? A mi em passa d'abraçar-la.
1: Sí, i amb l'aixeta de l'aigua corrent també.
0: Clar, és que...
1: Sí, sí.
0: Imagina't, aquestes dones, els safarejos, com estaven... Però avui em vols parlar d'un tema que té a veure també amb el safareig i amb l'aigua,
1: sí,
0: d'alguna manera,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí, a l'aigua hi arribarem, eh? És que és un tema que a mi em té tan corsecada, tantes preguntes, que és que no sé ni per on començar. Mira, et pregunto una cosa. Tu fas servir el ChatGPT habitualment?
0: Doncs mira, jo ara quedaré fatal com a periodista, perquè clar, hauria d'estar com allà, i el faig servir molt poc.
1: Molt poc.
0: Molt poc.
1: Però això és dolent?
0: No, perquè representa que si estàs informat, vius en el món del segle XXI, hauries d'estar tot el dia allà amb el ChatGPT amunt i avall. Doncs jo no me n'enfio gaire i penso que em menteix molt, i tinc una amiga que me'l defensa perquè em diu: no, però és que tu no tens el clot. Si tinguessis el clot, una altra gallina cantaria.
1: No, això és com la teva amiga que té el nòvio aquell que no et cau bé, però et va... No, però és que en realitat és bon tio, no? L'has de conèixer.
0: Sí. Doncs una mica així, és bon tio, l'has de conèixer. Jo estic una mica poc receptiva al tema.
1: Mira, m'alegra que em diguis això. Jo és que estic molt cansada de dir a les meves amigues que deixin de demanar-li al ChatGPT que els escrigui mails de 10 línies. Perquè en el moment en què ens estem estripant les vestidures per l'informe PISA, però els adults suposadament funcionen, no som capaços d'escriure un mail, doncs ja
0: plegueu,
1: ni PISA ni PISO, no? Vull dir,
0: clar,
1: pleguem.
0: Clar. L'informe PISA és el de les escoles, eh?
1: Això,
0: que
1: sí,
0: el que, pensat,
1: el que no mesura les competències. Sí. Fa unes setmanes plorava tothom molt perquè es veu que el jovent català no entén el que llegeix, però clar, jo veig que els adults tampoc, llavors no sé per què ens emprenyem tant amb el jovent si llegeix o deixa de llegir. El cas és que jo no l'havia fet servir mai, el ChatGPT.
0: Eres verge fins
1: era
0: la setmana passada.
1: De ChatGPT. Ja no sóc verge de ChatGPT.
0: Ja no ets verge. I tot ho has fet per aquest programa, per les dones i els dies.
1: No ben bé, però quasi. Quasi. Ho vaig fer per la ciència.
0: D'acord.
1: Vaig participar en un experiment on vaig haver de fer servir el ChatGPT i demanar-li que fes coses. I va ser una experiència molt desagradable i molt desconcertant. Perquè jo... Saps que parlo molts idiomes, però sí. No en parlo cap de programació. Llavors, l'única manera que tinc per comunicar-me amb aquests models lingüístics és la llengua humana. Però, clar, jo tinc molt present que no estic parlant amb una persona. I això m'incomoda moltíssim. I em surt, em genera hostilitat. I a mi això em resulta molt, molt... molt descoratjador, perquè jo sóc una persona molt amable.
0: A més, tu, se t'acaba la feina. O sigui, quan comencen aquí tots a traduir, se t'acaba la feina.
1: Mira, és que no em facis parlar d'això, perquè sortirem d'aquí
0: perquè Marta Armengol és traductora, parla anglès, francès, alemany, italià, què més?
1: Danès.
0: Pots continuar?
1: Japonès. Mandarí, i aquest estiu vaig començar a estudiar àrab.
0: Mare meva. No és del ChatGPT, però si sembla. De fet, és millor.
1: Millor, home, a veure. Per favor, no m'ofenguis, Et fa magdalenes, el ChatGPT?
0: No.
1: Et fa magdalenes un dia.
0: Has de portar magdalenes.
1: A veure, el cas és que, us explico, jo estava allà parlant amb el ChatGPT, demanant-li coses, per favor i gràcies, això sí, perquè si Terminator és veritat, jo vull que la llista de Skynet està a la llista de gent amable, saps? Vull estar a la llista d'humans que no els exterminarem perquè eren educats, però o sigui, vaig acabar parlant-li com el típic company de feina que el coneixes poc però et cau fatal perquè saps que no sap com es diu la mestra dels seus fills ni on es guarden les tovalloles a casa seva, doncs així li parlava jo al ChatGPT.
0: I això et relaciones amb els personals, eh?
1: No, perquè sí, jo sóc molt amable, jo sóc una piconadora de l'amabilitat, però el ChatGPT em va despertar un instint molt estrany. Però clar, de sobte estava jo allà demanant-li coses i dic, però si li estic demanant coses que jo ja sé fer.
0: Però si saps que et fa la pilota, no? La màquina.
1: Clar, aquesta és la cosa. La gent diu, no, per coses que saps fer, que no saps fer. Però jo, quan no sé fer alguna cosa, me'n vaig a buscar un tutorial de YouTube. Perquè sempre hi ha una persona que t'ho explica. Com desmuntar la cisterna del vàter, com canviar un endoll, com preparar magdalenes, com cosir-te una motxilla. Està tot allà.
0: Com vendre Vinted.
1: Com vendre Vinted. Ostres, això ho he de buscar, eh? Però el tema és que al ChatGPT la gent ara li pregunta de tot, li fa consultes legals, li pregunta com he de redecorar el meu menjador. Això tot pregunta, això són tot exemples verídics que jo m'he trobat en la meva vida. Però saps què em passa a mi? Tu no tens la típica amiga que treballa en un bufet d'advocats i tu
0: la típica
1: amiga, des d'aquí us enviem un petonet a la típica amiga advocada que quan tens algun dubte, te l'emportes a berenar i li fas quatre preguntes i tothom se'n va a casa content.
0: Exacte.
1: I jo pregunto.
0: I a més això fa família.
1: Fa família.
0: Fa amor.
1: És que què ens passa? Que no volem tenir amigues?
0: Aquest programa reivindica el berenar com a senyal excels de civilització.
1: Per favor, però és que ja no volem tenir amigues. És que, bueno, jo ja no sé què més dir, perquè...
0: Què més dir per convèncer-vos de que no feu servir el ChatGPT?
1: Que us n'aneu a berenar, per favor.
0: Aneu a berenar amb les amigues. Aneu a mullar el xurro amb les amigues.

0: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Com ens agrada la banda sonora que ens munta la Marta Armengol, i encara ens agrada més que ens parlis de tot això, de més amigues i menys ChatGPT.
2: És que jo tinc la sensació que estem perdent una mica el relat de la modernitat, perquè a la gent que ens manifestem obertament en contra de la intel·ligència artificial se'ns diu ludita, i jo us vull recordar que els ludites no eren gent que anava a destrossar telers perquè sí, perquè els hi fes por la màquina, sinó que eren gent que el que els fotia era que l'amo de la fàbrica els fotés fora sense contemplacions. Us recordo que això mai no ha estat una guerra contra les màquines. El que passa és que ja estem veient que això no porta res de bo. La setmana passada, en centenars de supermercats a França, de diverses cadenes, les neveres de diversos supermercats van arribar a 50 graus. Jo aquí tinc dues preguntes. Número 1, per què una nevera ha d'arribar a 50 graus? Vull dir, això de combinar electrodomèstics, nevera, forn, no ho acabo de veure. Número 2...
1: Però això va ser cosa d'intel·ligència artificial.
2: Això va ser un atac informàtic. Mm-hmm. I això porta a la segona pregunta. Per què ha de tenir wifi una nevera? Algú m'ho pot explicar? Per què vull que la meva nevera enviï whatsapps? No té cap sentit, això.
1: Això de les neveres és fortíssim, però jo no acabo de veure tot la relació amb el ChatGPT. És a dir, això tenia a veure amb un atac informàtic, però el ChatGPT també està aquí?
2: A veure, cada setmana sembla que estem tenint notícies de com, no necessàriament ChatGPT, però altres eines o altres models d'intel·ligència artificial generativa estan infiltrant-se i liant la part dels servidors de no sé on.
1: Però tu t'has assabentat avui que hi havia una senyora a Rússia que va fer un os, un dibuix d'un os per intel·ligència artificial?
2: Ai, sí!
1: I tota la gent del seu poble es va creure que era veritat, que hi havia un os pel carrer, i resulta que va vindre la policia, allà un xou, pobra dona. I ara li ha caigut una mica el pèl.
2: Ni mitja bona idea surt d'aquí. Esperant les coses bones i meravelloses que suposadament ens ha de portar. Perquè el que hem d'entendre, igual que...
1: Tampoc ho fas això de llegir-te les cartes del tarot per ChatGPT de tu.
2: No,
1: això es porta molt. L'horòscop diu...
2: Mira, és que són tantes coses. Vull dir, fa unes poques setmanes el Mark Zuckerberg estava dient que d'aquí poc serà molt normal que la gent tingui amics que siguin fets per intel·ligència artificial, que diu que així resoldrem la crisi de la soledat. I jo amb això dic que podem extreure la conclusió que Mark Zuckerberg ni té amigues ni li agrada berenar. Perdoneu. Perquè, i per cert, jo no sé vosaltres, però estic frisant per veure la nova pel·lícula de l'Aaron Sorkin sobre Mark Zuckerberg, que em sembla que s'estrena aquest divendres, si no vaig errada, i si no, el vinent. I m'estic fregant les mans de gust. Però el que és important que entenguem és que ens estan venent el ChatGPT com una mena de ninotet. Jo no sé si us en recordeu a les novel·les del Discmon de Terry Pratchett, que les teniu en català meravellosament traduïdes per l'Ernest Riera, publicades per Mai Més. I aquesta idea...
1: Terry Pratchett, novel·lista... ciència-ficció. Ho dic per si algú s'ha perdut.
2: No,
1: Marta Armengol,
2: perdoneu,
1: que vas molt forta. Vas com una centrifugadora.
2: Mira, aneu a la vostra llibreria i dieu, poseu-me els Terry Pratchett de Mai Més i no us empenedireu de res. Però el que us deia, que hi ha aquest món màgic i les càmeres de fotos tenen un senyor petitet a dins que et fa el retrat. I ens pensem que la intel·ligència artificial és això, i no ho és. És molt important que entenguem que la intel·ligència artificial no està programada per oferir fets ni veritats. Està programada per oferir versemblança, no veracitat. És molt important això que ho tinguem, perquè...
1: Avui vas fortíssima.
2: No, és que estic farta de gent que en reunions de feina del Zoom diu, és que el ChatGPT m'ha dit. Doncs això és com si tu vas a una reunió i dius, és que li he preguntat al meu gat i m'ha dit, miau. M'enteneu? És la mateixa validesa de resposta. Vull dir, hem de parar de fer veure que el ChatGPT no és un teclat predictiu vingut a més, perquè ens entenguem.
1: No, i sobretot, sembla que li hagis preguntat a Déu. Què em passarà a la meva vida, no? Li he preguntat a ChatGPT.
2: Clar.
1: Això començarà a passar, hi haurà gent que et dirà, sé que m'he de morir la setmana que ve, no, és que li he preguntat al ChatGPT.
2: Ja, però és que, aviam, tu has de saber on diposites la confiança. Tu tens l'amiga, els consells de la qual fas cas, i la que no. I de sobte estem fent com si ChatGPT se li hagués de fer cas. I repeteixo, és una tòmbola de paraules amb anabolitzants. No és res més. I pregunteu-li a qualsevol matemàtic perquè us dirà el mateix que jo, que sóc de lletres.
1: Veig una indignació tan gran que, escolta...
2: És que, mira, em fa pensar molt en... tu saps el Cory Doctorow, que és tot l'impulsor sí. del moviment copyleft i tal? Ell, a part de tenir el concepte aquest meravellós de la emmerdificació, que és de que cada vegada internet ens emmerden més els serveis i les eines, compara molt aquesta febre que tenim, aquesta fal·lera per la intel·ligència artificial, amb la febre de l'or. I diu una cosa que jo crec que s'entén perfectament, que és molt important recordar que la febre de l'or, els únics que es van enriquir de veritat van ser els que venien les pales. Titular. Estàs rient molt, però és que jo estic parlant molt seriosament.
1: Posem música, sisplau.

0: Si abans en aquest programa parlàvem de safaregos i de picadors, que podien ser una arma, jo ara crec que amb això de les pales també pot ser una arma contra aquests cervells estarotats que tenim, ja domesticats pel ChatGPT, i que la Marta Armengol no pot sofrir-ho, això.
1: És que són moltes coses, perquè a més hi ha el fet que les dades amb què s'han entrenat ChatGPT, els models generadors d'imatges, són, diguéssim, de provenència, per no dir una cosa més gruixuda, èticament dubtosa. I jo no sé si tu te'n recordes, però fa 20 anys tu no podies posar una pel·li al DVD sense que et sortís un anunci dient que piratejar una pel·lícula era crim de lesa humanitat.
0: Sí, absolutament.
1: I aleshores ara sembla, perdoneu, però ara sembla que tenia raó Joseph Goebbels dient que si mates un home ets un assassí, però si en mates 10.000 ets una estadística.
0: Exacte. No, i a més ara ningú t'avisa de res, perquè tu estàs allà posant les teves dades. Fins i tot jo, mira, jo que encara tinc amigues, perquè no tinc ChatGPT, encara tinc amigues, m'he enfadat amb algunes perquè els expliquen la seva vida. I llavors dius, si li expliques la teva vida al ChatGPT, a mi què m'explicaràs? A mi ja em dones les molles. De la història.
1: És terrible això, però amb això anem tard, perquè les nostres dades ja les hem venut i revenut, o sigui, abans de que passés el ChatGPT ja les havíem anat.
0: El Gmail ja anaven venudes.
1: No només ens estem venent les dades, ens estem venent l'entorn, ens estem venent el territori.
0: I l'aigua, que encara no m'has tret el tema, que avui és el tema del programa.
1: El tema és que Espanya és un país, ja sabeu que ara mateix l'economia espanyola dins d'Europa va com un tret, pim, pim, pim, visca, visca. És un dels països europeus on més centres de dades s'estan construint. El problema és que un 64% d'aquests centres de dades s'estan construint en zones amb estrès hídric. I hi ha gent arreu del món que s'està manifestant en contra de la construcció d'aquests centres
0: de dades. En Mora d'Ebre, per exemple, en construiran una a la Ribera d'Ebre i, vaja, ara el riu va bé, però d'aquí dos dies no,
1: Ja ho veurem, perquè ara...
0: Torna la sacarró.
1: Tan bon punt estem a la sequera com hem de sortir en piragua de la feina, però el cas és que és important pensar realment qui s'està enriquint d'això, perquè ara mateix la indústria, el sector europeu de la intel·ligència artificial s'ha compromès d'aquí al 2030 que la indústria, no, tota aquesta aigua que cal fer servir per refredar els servidors, per totes les dades que s'alimenten i que regurgiten el ChatGPT i els seus amiguets, doncs per ser climàticament neutrals. Però a mi això em sona, tu saps quan les empreses van prometre autorregular-se la publicitat?
0: Sí, quan els bancs es van salvar ells mateixos, però no van poder salvar els que tenien els calés dintre.
1: Exacte. És que jo ja no sé què hem de fer. El que sí que hem de fer...
0: Tu què proposes?
1: Jo el primer que us diria... És que és molt difícil, això. El primer que us diria és que deixeu de demanar-li al ChatGPT, si us plau, que us escrigui mails de 10 línies. I si ho feu... És que no vull sentir-vos parlar de l'informe PISA. És que deixeu de parlar
0: sobretot,
1: de la joventut.
0: I sobretot no vols ser amigues d'aquestes persones.
1: No volem ser amigues. Volem quedar amb les nostres amigues. Volem que sí, que ens faci més productius, però no per treballar més, si us plau, per poder rascar-me la figa i anar a berenar amb les meves amigues. No sigueu com el Mark Zuckerberg.
0: Que no té amics, que porta anys dissimulant.
1: Imagineu-vos.
0: S'ha hagut de fer una aplicació per tenir-ne. Marta Armengol, respira.
1: Mira,
0: és la recomanació que fem en el programa d'avui.
1: Volia dir només una cosa abans de marxar molt ràpida, i és que a l'acampada de sol no hi ha ni un cartell fet amb intel·ligència artificial. Penseu-hi. Bona nit, tapeu-vos.
0: Marta Armengol, moltes gràcies. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que no fem per ChatGPT. Roser Pereira Moragues, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. Atenció, que demà Roser Pereira van a conèixer a Bàrbara Rey. Li preguntarem pel rei? Li preguntarem per la reina? Per qui li preguntem exactament? Li preguntarem per Àngel Cristo, potser. Aquí hi ha moltes tigreses. Això a les 11 de la nit, cada nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Molt bona nit. Vos informa Nando Xenoguera. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex als càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Més notícies amb Oriol Pujadó.
3: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, del PSC, és partidari que a les eleccions generals del 29 de novembre hi hagi una candidatura que aglutini les forces de l'espai a l'esquerra dels socialistes. En una entrevista al Més Nit, Montilla ha demanat responsabilitat als partits i ha apuntat que les converses estan encallades per una qüestió d'egos.
4: A mi m'agradaria que arribessin a un acord, que hi hagués una candidatura sòlida. Seria bo per al país, per Catalunya i per Espanya. No? Seria necessari que sapiguéssim renunciar als protagonismes personals en prou d'un objectiu que se suposa que és més general.
1: Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona amb els seus tractors per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. El sector reclama ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i que el gasoil agrari quedi exempt del màxim d'impostos. Raquel Serrat, coordinadora d'Unió de Pagesos.
5: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
3: La Premi Nobel de la Pau, Navi Pillay, ha criticat Donald Trump per les sancions anunciades contra el Tribunal Penal Internacional. La Casa Blanca va donar a conèixer que castigarà el TPI com a institució hores després que se sabés que a Pillay, antiga magistrada de l'organisme, se la guardonava amb el Nobel. En una entrevista a France Press ha adreçat un missatge directe a Donald Trump.
6: Jo li diria que consultés els seus assessors jurídics perquè li expliquin què és el dret internacional. Molts nord-americans creuen que el dret internacional no existeix, però van ser ells els que el van impulsar en primer lloc.
1: A les portes de l'entrega a Barcelona del 75è Premi Planeta, el grup es defensa de les crítiques sobre la poca qualitat d'alguns dels seus llibres. El president del grup, José Cregueras, explica que entre la llista de premiats hi ha grans noms i que les xifres de difusió avalen aquest guardó.
7: Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio Planeta crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
1: Enguany s'ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les, de les quals 9 han quedat finalistes. El número 10 es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. Són novel·les històriques, de misteri, de sagues familiars o de formació. Esports, el Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats destaquen Manchester City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El Brasil es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 7:15. El Club Blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, el dia 11.
3: En bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut s'ha imposat a l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la segona jornada.
1: A l'Eurocup femenina, l'Espar Girona ha vençut l'Ostrava Txec per 77-49.
3: I a waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Espanyola masculina després de guanyar el Sabadell a la final per 16-9.
0: Fins aquí les notícies.

0: Avui havia de ser un matí tranquil, de passar l'aspiradora i després dinar amb una amiga que feia molt de temps que no veia. Però només posar els peus a terra i sortir al passadís, m'he adonat que tenia la meva filla enganxada a la porta del bany i amb cara de pànic, abans de dir-me res, ni bon dia, m'ha deixat anar aquesta frase: tinc un greu problema, no hi puc entrar. Jo encara portava la sona enganxada a les orelles i no he acabat d'entendre què passava. Potser s'ha tancat la balda sola i ara no pot obrir la porta. És allò, en un primer moment. Però uns segons després, la son ha desaparegut, com per art de màgia, i l'esglai s'ha instal·lat a tot el meu cos. He obert un mil·límetre a la porta del bany i a la paret blanca, just a sobre de la finestra, ha aparegut una panerola. Sí, heu sentit bé. Una panerola de color marró intens, que tenia dues antenes que no es paraven de moure i que tenia la mida de, què et diré, mitja mà meva. Hem tornat a tancar. La meva filla amb la pell de gallina, el fàstic que li fan, marxant a l'altra punta del pis i dient: ho sento, jo no puc, sóc incapaç. I jo pensant quina estratègia utilitzava per fer fora tal animaló que no suporto gens, que fins i tot quan els veig pel carrer faig saltirons per no coincidir a la mateixa vorera. He tret les forces d'on he pogut. L'he estat mirant una bona estona mentre pensava com carai aquesta panerola és allà dalt i què coi faig perquè no se me'n vagi corrent per casa. He agafat una escombra i una carmanyola. I he estat molta estona mirant-la fixament, he obert la finestra, per si decidia marxar tota sola, però aquelles antenes que anaven movent-se no indicaven que anés a prendre cap decisió. He tornat a sortir del lavabo, he respirat, he pujat a una petita escala i, finalment, amb un cop d'escombra, l'he fet caure a la dutxa. La poca vergonya s'ha amagat darrere d'un pot de sabó que hi havia a terra, però jo, amb la carmanyola a la mà, l'he enxampada. Ha començat a donar voltes i copets amunt i avall, a sota la carmanyola, esclar, amb uns papers, després he agafat uns papers, els he posat sota la carmanyola, he optat per arrossegar-la fins a dins d'una bossa d'escombraries, tot ha anat a dins i he pensat, ara la mataràs. Doncs no ha sortit de la fiambrera, jo anava trepitjant i allà no se sentia res. He tancat la bossa dues vegades, n'he posat una altra, sentia el sorollet dels seus passets i el fàstic s'anava fent més gran. M'he vestit com una psicòpata, m'he posat unes ulleres de sol i he baixat a llançar la visitant al contenidor. Sí, una bossa d'escombraries doble per una carmanyola i una panerola. Quan he tornat a pujar, he anat directe a la dutxa per treure'm el fàstic que portava dins i he fet el dol perquè avui he perdut una carmanyola que m'anava molt bé per congelar els aliments. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Edu Arnes, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Com esteu? Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenca aquí la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, com sempre, al 93-201-7474 per les vostres preguntes, les vostres respostes, reflexions o qualsevol aportació. I avui qui comença el programa és en Pep des de l'Eixample. Pep, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta, què tal?
0: Com
2: bona
0: estàs? Nit. Has d'estar content, no?, després del Barça d'ahir?
2: Sí, bueno, però avui m'agradava més a l'una a quatre, que no m'agrada gaire, això.
0: Ah.
2: Un jardí en el cul, home, una flor no, un jardí tenen.
0: Tenen. No, i no parles del Barça, no?
2: Bueno, el Barça sí, home, hòstia, sí. Tu, com cridaven aquells turcs, eh?
0: Ara, ja ho tenen, això, que criden molt, els turcs.
2: Ara, criden molt, però mira, ale, van marxar a la cua entre cames, eh?
0: Ja està, superat.
2: Sí, bueno,
0: què, què ens vols explicar avui, Pep?
2: Mira, a mi em va agradar moltíssim el reportatge que va ser amb aquell senyor del que va anar al Gran Canyón del Colorado.
0: El Jordi, sí, el Jordi Llompart, sí.
2: I m'agradaria recomanar-los un llibre que m'ho he passat jo estupendament d'escoltar-lo.
0: Sí.
2: Ja l'he dit a l'Aina i ja em sembla que ja sap el que és. Es diu De Alaska a la Patagonia en Elefante.
0: En Elefante?
2: Sí, és el nom que varen posar en el jeep que tenien. Aquest és un, són una parella,
0: sí,
2: que van recórrer per la meitat del món amb patrocinadors que s'ho pagaven, tots els patrocinadors feien reportatges. Això, si mireu aquest llibre, us donen unes adreces a internet que podeu punxar-ho i veure amb les gravacions i les aventures que ells varen passar. I es veu el Gran Canyón del Colorado, que va amb una riada d'aquelles que amb ells els va pillar ja al mig.
0: Ui, quan passa això, uau!
2: Sí, sí, sí. I es veu que hi havia una illa d'aquestes i es varen pujar ja sobre l'aigua, els anava pel mig del cos, i si caig un llampec aquí, quina possibilitat tenim de que ens electrocutem? Però no són els aventures. És que és tan bo aquest llibre, tu passes tan bé.
0: Doncs mira, apuntat.
2: I els que pugueu, veure-ho, si ho punxeu, us donen les adreces d'internet, punxeu allà, i ho pengen, les aventures aquestes que ells han fet, ho pengen. I és, mira, me'n recordo una anècdota que varen anar a Cuba i el xaval, és que no me'n recordo com es diu, perquè, en fi... I
0: té, ho busco, a veure si ho trobo.
2: Calça un peu de sis bastant gros, no? I tenia unes deportives que ja estaven patades i li sortien els dits i no trobava deportives d'aquest número per ell. I allà a Cuba es veu que en va comprar unes pel seu número.
0: Sí.
2: I les que tenia, que li sortien els dits, les volia botar, les volia tirar. I la cubana que estava allà a la pensió li diu, pues no les tires, que ni les quedo jo, que me hace mucha ilusión, aquí no se tira nadie, todos los repartimos entre todos. I aquesta anècdota, veus, ells la volien tirar, ells els altres la volien aprofitar.
0: Clar,
2: i això, en
0: clar.
2: Aquest llibre, passa molt perquè s'ajuda tota la gent uns als altres.
0: Uh-huh. Ara he vist, és de Rafa Ocon, il·lustrat per Noelia Escalera, pot ser?
2: Ah, veus, mira, sí. Pues us ho recomano.
0: Són aragonesos, aquesta parella. Sí,
2: sí. Us ho passareu molt, molt bé, eh?
0: Molt bé.
2: Compren un jeep, s'ha fet un trast. Bueno, a dintre del jeep hi posen dalt una bombona per dutxar-se.
0: Mare meva.
2: És molt bo, molt bo.
0: Doncs mira, ja he pres nota. Gràcies, Pep.
2: Escolta'm, després, ahir va preguntar una senyora quin percentatge de tant per cent es quedava Hacienda dels premis dels jocs de la televisió, no?
0: Sí, sí, sí, dels programes de tele, sí.
2: Jo tinc un meu amic que més o menys sap de números i tal, i diu que més o menys els premis grossos es queda un 47% a Hacienda.
0: Toma ja.
2: Sí. I després també m'ha dit que hi havia diversos tramos i no sé què.
0: Però vaja, que gairebé la meitat del premi que reps se'l queda a Hacienda.
2: La meitat, sí, sí.
0: Doncs has de guanyar molts.
2: Vaig conèixer una amiga meva de... li va tocar en el Precio Justo un Jaguar. I va haver que vendre el Jaguar molt treballs perquè no podia quedar-se a l'estiu. Tenim uns impostos que t'aclaven, eh?
0: Home, encara et fan un regal, guanyes una cosa i encara tens problemes, no veig? Déu-n'hi-do.
2: Ara que estic aquí a temps, em deixes recomanar un altre llibre que també m'agrada moltíssim.
0: Sí, i tant, vinga.
2: L'Helena Valenti.
0: Helena?
2: Són 7. Helena Valenti.
0: Valenti, molt bé.
2: Són 7 llibres. Uh-huh. Són una mica forts, vull dir que la gent són d'aquests que a mi em donen moltes alegries.
0: Sí.
2: Que es diu Dragones i Mazmorres.
0: Dragones i Mazmorres.
2: Sí. N'hi ha 7, bueno, va canviant de nom, no? Però si busqueu Dragones i Mazmorres, de l'Helena Valenti.
0: Molt bé. Apuntat queda. Valent. Perfecte, Pep. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona nit. L'Anna, des de Puigcerdà. Bona nit, Anna.
3: Hola, molt bona nit. Mira, volia començar per una cosa, però començaré per una altra. Una abraçada molt forta, Pep, que sempre recordaré quan veníem amb la Cristina.

0: la taxista que sempre portava totes les iaies aquí en el programa, i el Pep el anàvem a veure allà i li compràvem números. Ai, molt maco, anàvem a veure sempre amb la Cristina, la taxista, cada fa des de, que hi ets tu, des de l'Agut no ha trobat cap ni un dia. Treballava de nit perquè, de nit, perquè així tenia la mare i la podia cuidar de dia, i a la nit treballava, feia de taxista. I venia i portava les iaies, que perquè li trobava, et volia enviar una foto i tot, que venia la filla Maria i tota una sèrie de iaies, que les anava a buscar, les anava a portar, veníem aquí a veure el programa, bueno, allò que jo he estat tan comunicada dintre la nit dels ignorants.
1: Sí, molt bé.
0: Avui dia, el que li deia en el, que he trucat en el, com es diu, en el Xavier, perquè resulta que m'ha sortit un premi que us vindré a veure aquí a ràdio, a Catalunya Ràdio, per veure les... Val? Llavors, a part de tot això i de saludar tota la meva gent que tinc la nit dels ignorants, et vull explicar una cosa sobre les paneroles.
1: Ai, digues, digues.
0: Com ho saps que era una panerola?
1: Com ho sé? Sí. És que no podia ser cap altra cosa.
0: A veure, és que resulta que les paneroles, la panerola, panerola que està en els bars, a les cafeteres, a darrere els, la, els motors de, la, de les neveres, i jo l'any passat em vaig tindre una mica d'unes quantes. Pot sortir a la nit a les 4 o 5 del matí, però no era una sola, com tu has explicat. És que jo m'agradaria saber ben bé quina mena de bèstia podria ser.
1: És d'aquestes americanes, no?, que són marrons, que són més grans. És que ara només de recordar-ho i m'agafa de tot.
0: Ai. Doncs sí. Pues mira, un altre dia agafes l'aspirador...
1: Ah, ja ho he pensat, eh?
0: Allà on la tinguis, i dic, m'enxufes i s'ha acabat. I no haguessis perdut res, reina.
1: Ja, però llavors, a dintre l'aspirador, hagués hagut de treure la bossa de l'aspirador i què?
0: No, perquè, no, perquè es queden mortes a dintre
1: l'aspirador. No, sí, si surt de l'aspirador, no me'n refio jo, eh?
0: No, sortirà pas, jo no sortirà pas, ja t'ho dic. Perquè jo sé d'altra gent que els hi he explicat. Perquè, clar, jo tinc la sensació de les paneroles, el que vaig tindre jo, que una vegada aquí al WhatsApp et vaig enviar una foto d'una cosa, que tires un rejet d'això, a darrere de... Una vegada se me'n va ficar en una cafetera petita que té de cafè.
1: Ai, no m'ho diguis.
0: Ai, si són una mena de bestia. Les, a més, les punyeteres surten a les 4 o les 5 del matí i se't passegen per allà. Vale.
1: És que ara jo no dormiré avui, Anna, si em dius això.
0: Sí, perquè... res, no pateixin, no. Això que has trobat tu no és una panerola. Deu ser una altra mena de bèstia, però el que és verdaderament la panerola és la que tenen tots els restaurants, hotels i puestos d'aquests. On hi ha escalfor, allà es fiquen aquestes bosses. Vale? Ja. Aquestes tan grans, no sé quina mena de bèstia deu
1: ser. No sé, jo crec que entra per la finestra, perquè jo crec que volen, i llavors en algun moment...
0: Ah, però llavors, però llavors no és el nombre de paneroles,
1: doncs no
0: diria
1: sé,
0: jo.
1: Faré, faré un màster, a veure si algú m'ho sap dir. Però jo ara he buscat unes fotos i són una mica semblants, eh? Són d'aquestes marrons grosses doncs amb antenes.
0: Sí, aquestes meves que jo tenia a casa eren més petites. Però vaja, hi vaig posar això que et vaig enviar jo, que vaig trobar en el planet aquest, i mai més he tingut, eh? Vale?
1: Molt bé, molt bé.
0: I no pateixis per
1: molt
0: ser
1: bé. Reina. Gràcies, gràcies.
0: A veure si aconseguim que la Cristina, la taxista, ens truqui. Digue-li al Pep de l'Eixample, que és molt maco, molt trempat. Jo et dic que el anava allà, li comprava, feia empatar la xerrada, li anava a comprar números, i després ella ens portava, de vegades ens havia portat a algun puesto.
1: Va, doncs la Cristina, la, plaça... que, la taxista, a veure si ens truca, no? Seria una mica...
0: A veure si ens truca. Era molt trempada i molt maca.
1: Perfecte, molt bé.
0: A més, feia molts serveis a dins dels ignorants. Bueno, aquelles elles i tot el... Tot Déu l'anàvem a buscar. I jo, quan venia aquí a Barcelona...
1: També.
0: Havia anat a algun lloc, li deia que un dia vaig anar a veure un concert dels Cívics. I li vaig dir, mira'm a buscar. I em va venir a buscar de mi unes quantes amigues que hi havia allà. Veus? Elles van pagar, a mi no m'ho cobrava, pobra Cristina. I ara, clar, espero que s'hagi jubilat, però no sé què
1: és d'ella. Potser s'ha jubilat i està dormint de nit, clar. Si tota la vida treballava...
0: Bueno, jo algun dia li envio un WhatsApp, ella em felicita pel meu cumpleaños, pel meu sant, això que estem... Però ara fa molts dies que no sé res. Per això li faig una crida des d'aquí.
1: Molt bé, doncs fem una crida a la Cristina, la taxista, perquè
0: bueno,
1: trigui els ignorants.
0: El dia que tingui amb el Xavier, espero que estiguis per ti, et tindré a sol.
1: Molt bé, aquí estarem, tot perfecte.
0: I toca la despedida del solar, jo ara estava allà. No sé si et vaig saludar o no.
1: No sé, vaig saludar molta gent que em va anar... Però ja no sé qui era, bueno, i

0: No, jo hi vaig
1: vindre, a veure, jo hi vaig vindre amb la mare de l'Àlex, d'aquest
0: amic meu. Sí, sí, que està aquí amb nosaltres, i tant, i tant.
1: Home, home, és superamic meu, saps?
0: Ho sé, ho sé, ho sé.
1: I del meu fill, bueno, el trobo a faltar molt, eh? Quan no el sento les nits, avui ja no ha sortit. Bueno,
0: sí, a la una, a la una sortirà, no pateixis.
1: Sí, ja, ja m'ho suposo, ja.
0: Molt bé, Anna, una abraçada en gran.
1: M'ha dit la seva mare, aquesta, ara no el sentiràs aquesta setmana perquè està de vacances.
0: La setmana passada, però aquesta setmana està aquí. Bueno, o sigui que tranquil·la.
1: El dia que vingui a Margeria et vindré a saludar. Ja tindré una hora que estiguis per aquí.
0: Molt bé. Guapa? Que vagi molt bé, Anna. Una abraçada. Vinga, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Adéu. La Neus, des de Montbrió del Camp. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal, Neus?
2: Bueno, primer que res, el teu home és molt bo.
0: Ah, gràcies. Això vol dir que ho hem fet una mica tot. Hem mirat la tele, sí, i hem posat, sí, la ràdio.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Però he parat la tele abans que s'acabés perquè volia parlar d'allò, ja era molt tard.
0: Clar.
2: Escolta'm, és que mira, ahir aquella senyora, que m'encanta aquella senyora que et va preguntar això de la insulina.
0: Sí.
2: Saps? No me'n recordo com se diu aquella senyora.
0: La senyora que ho va explicar, vols dir.
2: Que ho va explicar.
0: Que ho va explicar molt bé.
2: M'encanta sentir-la, perquè, oh, tan educada i tan bé que
0: sí, senyora, sí,
2: coses.
0: Senyora.
2: Bueno, és que...
0: La Lluïsa, era la Lluïsa de Barcelona. Ah, sí, sí, sí, ja m'ho vaig apuntar i tot, sí, sí.
2: Sí, escolta'm, me va sobtar això que va sentir aquella senyora que deia que la insulina provocava la ceguera.
0: Sí.
2: El meu home es va morir, provet de diabetis i això del Parkinson, i es va 30 anys prenent insulina i no li va passar res.
0: Clar.
2: La vista se va perdent perquè la diabetis és una cosa que va, però no té res a veure amb la insulina. Això és la meva opinió. No sóc metge ni entenc res dels metges, però el meu home es va prendre, sense la insulina ell no haguera viscut.
0: Oh, clar que no, clar.
2: Ja no li anaven bé.
0: Clar, clar.
2: M'entens?
0: Sí, sí.
2: Doncs, bueno,
0: molt bé, si Neus.
2: Aquell senyor, aquell metge que m'agrada tant sentir, si ho sent...
0: El doctor Duart, vols dir?
2: El doctor Duart,
0: sí.
2: A veure si dona la seva opinió, que ell sí que és un entès.
0: Jo, molt bé,
2: no,
0: sí,
2: no,
0: sí.
2: No, jo estic entès amb tot això.
0: No, però tenir una persona que es posa insulina al costat et fa que en sàpigues, sí, molt d'això.
2: Mira, ara els últims anys els hi posava jo, vull dir que, m'entens?
0: Clar.
2: 30 anys posant insulina.
0: Sí, sí.
2: I sort de la insulina, que si no es haguera mort abans, m'entens?
0: I tant.
2: Vull dir que, no sé, ara jo trobo que per això, que hi ha moltes persones que volen ser metges sense seu. Aconsellen coses que ni ho saben.
0: No, clar, és el que va fer aquesta senyora. Sí, sí.
2: Que no m'ha estudiat res. Què sabem nosaltres? No, vaja, jo,
0: has d'anar al metge i t'ho ha de dir el metge, està clar. Sí, sí.
2: Clar,
0: sí, sí.
2: Les coses, és el metge qui ho sap.
0: Qui ho sap, correcte.
2: Bueno, molt bé.
0: Molt bé, Neus.
2: Moltes felicitats pel programa.
0: Moltes gràcies, una abraçada. Que vagi bé, bona nit.
2: Ben grossa per a tu i tot.
0: Adéu. Gràcies, bona nit.
2: Bona nit a tothom.
0: Adéu. La Conxita, des de Tarragona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Pues res, que jo ahir vaig sentir un senyor que va preguntar si tornarien a donar aquí al foraster.
0: Sí, senyora, ja estem, sí, preguntant, jo... estem nerviosos, sí, pel foraster, sí, sí.
3: Pues sí, però sí, jo sé que hi ha en un poble que es diu Salomó, que està aquí a Tarragona,
0: sí,
3: que aquest poble està gravat, perquè ja viu la parella de la meva neta.
0: Sí.
3: I estan allà. I jo he vist una foto que es van fer tota la família amb ell.
0: Ah,
3: allà.
0: Que tu tens informació privilegiada, dona.
3: Exacte. Això sí, la foto jo l'he vista i allà ell ho ha gravat. O sigui, els altres puestos ja no ho sé. Però em sembla que ell va dir que volia fer alguna cosa per aquí, per Tarragona, més, no ho sé.
0: Segur és a dir, no ho sé, tampoc, que el que vol dir la Conxita és que en Quim Masferrer està gravant en aquells,
3: exacte,
0: moments,
3: sí,
0: capítols del foraster, clar.
3: Exacte, sí, clar. Ho està gravant, sí, sí, sí.
0: Per tant...
3: Per almenys aquest poble està gravat,
0: sí,
3: ja.
0: Sí, a Salomó ja està gravat, sí,
3: està
0: crec
3: gravat.
0: Que algun més. Per tant, el que no sabem és la data, no sé si ell ho deu saber.
3: No, això no, això sí,
0: però
3: que no,
0: sí que
3: no
0: deuen
3: sap.
0: Estar en producció de programes i després, quan els,
3: sí,
0: tenen...
3: Bueno, ell va dir cap a la tardor i l'hivern, va dir, és el que els va dir.
0: Ah, doncs mira, potser...
3: La tardor i l'hivern, o sigui, jo crec que més endavant ara quan hagi acabat de gravar unes altres coses, doncs ja ho farà.
0: Doncs
3: perquè
0: mira,
3: a mi també m'agrada molt, eh?
0: Sí, sí, és que a tothom, sí, a tothom li agrada molt, o sigui que...
3: Sí, a mi m'agrada molt, molt.
0: Jo, a veure si acaba la feina i els tornen a emetre. Doncs mira, ja sabem més coses, Conxita.
3: Sí, sí, molt bé, pues moltes gràcies i felicitats pel programa. És extraordinària, de veritat que sí, m'encanta. Jo l'escolto cada nit, ara me n'anava a ficar al llit i ja per escoltar-la hasta que me quedo dormida.
0: Molt bé, doncs vinga, sí, cap al llitet. Vai. Moltes gràcies, Conxita, una abraçada, vale, bona nit.
3: Igualment, moltes gràcies.
0: Adéu. En Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta. Per cert, te dius igual que la meva germana. Bueno,
0: ah, mira, molt bé.
4: He sentit, no volia trucar per una altra cosa, però he sentit que una senyora, no sé què han dit, d'una panderola. I, claro, tots parlem català, però en unes peculiaritats diferents. I no tinc ni idea de què és una panderola.
0: No, panderola no, panerola.
4: O panerola.
0: No saps què és?
4: No, ni idea.
0: Tu, quan trobes coses per terra a la nit que són negres o són marrons, al mig del carrer, com li dius allò?
4: No he trobat mai res, jo.
0: Vaja, quina sort. Ni per qualsevol poble, tampoc.
4: Sí, t'ho diré i no t'ho creuràs. Una vegada vaig estar a Oviedo i vaig dir, què és aquest paper de terra? I era un bitllet de 5.000 pessetes.
0: Cora, home, això sí que m'agrada.
4: Sí, doncs és veritat.
0: Tu saps com li diuen els castellans? Saps què vols dir en castellà, cucaratxa?
4: Sí.
0: Doncs són les paneroles.
4: Ah, pues no ho sé, ja me n'he enterat. Bueno, el mateix temps em preguntava això, però el que jo trucava era per una altra cosa.
0: Digues, doncs.
4: I hi havia un avió de passatgers, que crec que el van fer a França,
0: sí,
4: que es deia Concorde.
0: Sí, i tant. Sí, sí.
4: I se va desaparèixer perquè es veu que hi havia problemes, però era un avió que era el més ràpid de tot el món.
0: Sí.
4: I no sé si algú sap per què es va desaparèixer, perquè no van investigar més i van perfeccionar i no sé què. Però era un que corria, trencava la velocitat del sol.
0: De la llum, sí. Doncs segur que algú ens pot explicar per què el Concorde va deixar d'existir.
4: Claro.
0: Perfecte.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Bona nit.
4: Molt bé, adéu.
0: El Salvador, que està en ruta. Bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta.
0: Per on para, Salvador?
5: Pues mira, ara sóc direcció... Bueno, estic als Hostalets de Balanyà.
0: Hostalets de Balanyà, perfecte, molt bé.
5: Correcte.
0: Molt bé, molt bé.
5: Bueno, primer de tot, dir-te felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies.
5: Perquè, bueno, em va passar una cosa molt curiosa, que és que jo treballo de torna tarda, de 2 a 10 del vespre.
0: Sí.
5: I, clar, la temporada passada i l'anterior, jo t'escoltava quan anava cap a la feina.
0: Clar.
5: Que donia el dia.
0: Ah, que bona. La temporada anterior no, l'altra, l'altra, ja fa dues.
5: Sí, correcte, és veritat.
0: Ostres.
5: I ara, mira, curiosament avui tenia posat Catalunya Ràdio i dic, ai, mira, ara l'estic escoltant de baixada.
0: Ostres, que bona.
5: Sí, una bona.
0: Abans ho escoltaves quan feia l'informatiu al Catalunya al Dia i ara a la nit dels ignorants. Mira, està bé, va canviar la teva feina.
5: Sí, m'agradava perquè estaves una mica... T'allunyaves una mica de l'actualitat més internacional i nacional i escoltaves, bueno, una miqueta el que passa al resto de Catalunya.
0: Ah, exacte. No? Per això es diu bé. Catalunya al Dia, sí, sí.
5: Exacte.
0: Sí, perfecte. Doncs, que bo, Salvador.
5: Sí, coses que passen en aquesta vida.
0: Sí,
5: generalment és cert que no plego tan tard. Avui, bueno, que he tingut històries amb el nano, reunions de l'escola i de més, m'he incorporat més tard i ho he volgut recuperar per darrere.
0: Ah, d'acord, no va dir, perquè ara ja de dues a... De nou, això ja s'ha acabat.
5: Sí, ja fa estona,
0: Fa estona que hauries de plegar, sí.
5: Exacte. Res, bueno, tocava per saludar-te i llavors comentar-te això de les paneroles, que clar, he connectat una mica més tard de les 12, però bueno, m'ha semblat que deies que havies hagut de llançar un tàper perquè t'ha entrat una panerola, és això, oi?
0: Perquè sí, he tingut un visitant inesperat, gros, i al final l'he fet caure i amb un tàper l'he tapat i llavors ja l'he posat dintre una bossa. I l'he portat a les escombraries perquè no he estat capaç d'aixafar-lo. No he estat capaç. I no sé com ha entrat, perquè estava a la paret, no estava a terra, eh?
5: Ja. Mira, jo em trobo que a casa també, normalment a aquesta època, quan s'acaba l'estiu, setembre, ara l'octubre, quan ja la calor ja comença a fluixar, a mi m'entren per les clavegueres.
0: Ai...
5: No m'hi he trobat gaires vegades, però un dia parlant amb el meu tiet em va un petit truco, més enllà de tots aquests productes que pots trobar a qualsevol supermercat o drogueria,

0: I jo pensava, oh, mi això no m'ha passat mai. Doncs mira, ja tinc l'experiència.
1: Ja tinc l'experiència.
0: Sí, no sé, continuarem investigant a veure què passa.
1: Oh, i tant.
0: Molt bé. Salvador, doncs moltes gràcies.
1: Bona nit i gràcies i endavant.
0: Igualment, que vagi bé, bona nit. En Jordi, des de Mataró, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: En Jordi, que també està en ruta, eh?
2: Sí, estic passant per Terrassa ara.
0: Ara a Terrassa, molt bé, vinga.
2: Ja baixo carregat amb el primer viatge que avui l'haig de fer-ho. Avui haig de caminar tota la nit.
0: Ostres, doncs sí, doncs sí. Doncs va, ànims.
2: Sí,
0: avui, sí. Ai, que et perdíem, Jordi, perdona.
2: Sí.
0: Que dius que avui has d'estar tota la nit, en dansa?
2: Sí, fins demà a les 9 del matí, pel menys, que no plegaré.
0: Ostres, doncs hi ha cafè, ràdio i vinga.
2: Sí, no, i tant, sí. I tant.
0: Bé, digues.
2: Dos coses, mira, el de les paneroles, només et dic, jo he tingut el garatge de casa, n'he tingut unes quantes, i molt bé l'esprai que venen a la Mercadona, escolta'm, les extermines, n'he tingut unes quantes, i he fotut una bona ruixada per les estanteries, per on crec que estaven, i el que l'endemà les veia allà penjant l'aire allà
0: en el gran. Per favor, penjant l'aire.
2: No, home,
0: ja, sí, però mortes, està bé.
2: Sí, després, com t'escombra, i el container.
0: Perfecte. Prenc nota. Molt bé.
2: Bueno, per el que trucava, el més important, el Concorde, l'avió.
0: Ah, el Concorde que demanava en Joan Josep, digues.
2: Sí. Aquest avió era una passada, tecnològicament era una cosa fora de sèrie. Feia Mach 2, anava a 2.500 km per hora i feia París-Nova York o Londres-Nova York en 3 hores, 3 hores i mitja, quan un jumbo, avió normal, en tarda 7, feia el trajecte a meitat de recorregut.
0: Sí, senyor.
2: El problema, els bitllets d'avió eren caríssims, només hi anaven grans executius i grans personalitats. Això, el primer, no era un avió que hi pogués anar tothom, i després, comercialment, era un avió que no era rentable perquè gastava molt, molt de combustible. I les companyies el van tenir British Airways i Air France, són les úniques companyies que el van tenir, però va arribar un moment que era insostenible perquè hi anava poca gent i el gasto de combustible era brutal. Jo crec que van aprofitar que va haver-hi un accident,
0: sí, senyor,
2: a l'aeroport Charles de Gaulle,
0: sí, senyor,
2: que no va ser culpa de l'avió, va ser culpa de que hi havia una peça metàl·lica en la pista i el trepitjar la roda, amb la roda el trepitjar es va clavar en el dipòsit de combustible i l'avió es va encendre, i arran d'això va ser com van dir prou, s'ha acabat.
0: Sí. Va ser l'excusa ideal. Bueno, l'excusa va ser una desgràcia, però van dir, a partir d'aquí s'ha acabat el Concord.
2: Sí, perquè ja, a part, feia molt de soroll, ja pel tema ecològic, pel tema de sostenible dels avions, era un avió que feia molt, era un avió que feia molt de soroll, i ja, pues, cada vegada, pues, ja estava desfasat. I a part, el tema més important, que no era comercial, que hi perdien calés.
0: Clar. I aquí, qui vol perdre calés? Doncs ningú. Sí.
2: No. Curiositats, els russos van fer el Tupolev, que és el mateix, però fet a Rússia, i era una còpia del Concorde. I es diu que va ser una sessió d'espionatge dels russos que van robar, que van tenir un to, tenien un topo, que els hi passava informació, i després us en diré una altra. A Alemanya hi han dos museus tecnològics, un espai estan a la zona de Persever de Stuttgart, i hi han dos avions, un Concorde i un Tupolev, de veritat, que hi pots estar allà dintre. Jo vaig estar allà fa 4 anys de vacances, i vaig estar dintre de l'avió, i pots estar allà dintre del Concorde i dintre del Tupolev.
0: Carai. Molt bé.
2: I, a, a, a,

0: també hi ha un Jumbo de l'Ofrança, bueno, ja, són dos museus tecnològics.
1: Sí, sí, i pots, i pots entrar-hi, està bé l'experiència.
0: Sí, sí, no, és una passada, allò és brutal, però... i veus, veus mira el pilotatge del Concorde, que veus una cosa maca, i veus el Tupolev, tot de rellotges, tot de... Bueno, sembla que fos de fa 100 anys enrere.
1: Clar. Sí, sí, sí.
0: I és una experiència igual que el Jumbo, també pots estar dit del Jumbo, pots passejar-te per sala del Jumbo,
1: Molt bé.
0: És una passada.
1: És una passada, ja veig que t'agrada, Jordi. Doncs escolta'm, molt, resposta molt. Feta i ampliada, vull dir que escolta molt bé.
0: Bueno,
1: com sempre, moltes gràcies.
0: Vale, són coses que m'agraden i m'he pogut posar una mica de cullerada al programa.
1: Oh, i tant, que sí. M'agrada molt quan fas aquestes aportacions, són molt xules. Així que moltíssimes gràcies. Que tinguis una nit tranquil·la, que arribis a lloc, sí, tornis a arribar.
0: Això mateix.
1: Vinga, una abraçada, Jordi.
0: Adéu,
1: bona nit.
0: Adéu.
2: La nit dels ignorants.
3: Felicito el teu marit, que m'agradava molt.
1: Avui n'hi ha per tots, doncs.
3: Amb
1: el col·lapse no, eh? El meu marit no fa el col·lapse, eh?
3: No col·lapse, no, el rato ho era.
1: Ah, anava a dir. Només em faltaria ara tenir de marit en Ricard Ostrell, ja seria... No, d'acord.
3: No, però tots els tan eixerits, quina gràcia.
1: Ai.
3: A casa vostra, Déu sé... El Nova Mar.
1: Un festival, no, encara no ens veiem, o sigui que el festival haurem de fer el cap de setmana.
2: Amb Marta Romagosa.

0: Illes de Pau.
1: L'illa de Pau, que us explicarem avui, és una quadrícula de 8x8. L'hem trobat al Moianès. El president del Club d'Escacs de Castellterçol es diu Roger, té 57 anys i és un informàtic expert en digitalització de dades per a empreses. En Roger ha convertit els escacs en la seva eina de creixement personal. Diu que res com els escacs li han ensenyat tantes coses. N'ha après el valor immens que té perdre. L'han ajudat a posar-se a la pell dels altres, a prendre decisions en un mar de possibilitats i a calibrar el risc a cada pas. La nostra companya Judit Perpinyà ha anat a Castellterçol a conversar amb el Roger i a veure unes partides al Club d'Escacs del poble.
2: És possible que t'hagis llegit la novel·la d'Escacs, de Stefan Zweig?
3: La tinc, però no me l'he acabat de llegir.
2: Jo recordo que quan la vaig acabar no em podia treure del cap que el protagonista, en la seva reclusió forçada, no farem spoilers, s'aprengués de memòria centenars de partides i que no pogués evitar visualitzar-les a raig. Jo em vaig pensar que era una llicència literària, però es veu que als jugadors d'escacs us passa això, que dius, abans d'anar a dormir hi ha gent que llegeix i abans d'anar a dormir hi ha gent, com jo, que visualitzo partides molt ràpides, partides teves, partides d'altra gent. Això ho fas cada dia?
3: Sí, cada dia. És el meu relax, cosa que algú potser no ho entendrà mai. El jugar a escacs al vespre a mi em permet analitzar estratègies, planificacions, i després al matí sóc molt més àgil a l'hora de posar en marxa el dia.
2: I dorms bé?
3: Dormo de conya, però a vegades estic tota la nit pensant, desenvolupant, jugant a escacs, solucionant problemes de l'aplicació de l'ordinador. És a dir, hi ha dies que no dormo. En realitat sí que dormo. És el cap el que sap funcionar per la seva banda.
2: I et pots passar una nit que tu saps que has barrinat en clau d'escacs un problema que a vegades el deus tenir amb un client al qui li estàs processant dades.
3: Sí, és més, fas un programa i veus que no et funciona i estàs tan ficat en el tema, el mateix amb els escacs, que te'n vas a dormir i a mitjanit el problema surt, estàs copiant codi d'alguna manera i acabes trobant la solució i al matí ja saps el que has de fer. És una habilitat o és un talent que tinc jo, no? Vull dir, tothom funciona de manera diferent. Però sí, jo he arribat a no dormir, és més, fins i tot despertar-me amb el cap molt calent. I realment el que et quedes i el que reprodueixes és aquell error que no vols que et torni a passar. Perquè el que es tracta és que l'aprenentatge està en les autocorreccions momentànies per construir noves solucions. Aleshores, això, ara t'ho lligo amb un altre tema, que és el desenvolupament de la persona i de la vida. Hem d'aprendre dels errors, i on s'aprèn més són els errors.
2: Equivocant-se.
3: Sí, equivocant-se, o no quedant satisfet, o vull, ho repeteixo perquè vull fer-ho millor, no? És a dir, sempre l'aprenentatge és millor quan ets conscient de que errar és el millor aprenentatge que pots tenir.
4: Àfil, paràfil. Manuel Àfil, vaig apartar el rei. Tavall C3.
5: És el que dic jo.
2: Quants taulers d'escacs tens a casa?
3: Ara mateix, doncs, són uns 52.
2: Recordes el primer que et van regalar o que et vas comprar?
3: El primer i un dels que més m'estimo és el tauler amb el que vaig aprendre a jugar amb el meu pare.
2: Que ha sobreviscut a una inundació?
3: Sí, l'any 2000, 9 de juny del 2000, va haver-hi una inundació molt gran. Jo el tenia a casa, en el soterrani, que el tenia rehabilitat, i va entrar aigua fins al sostre. Van ser les famoses inundacions de Montserrat, i vaig poder recuperar dintre el fang doncs, totes les peces menys una. Pues ara tinc el joc exposat a casa, perquè m'agrada que estiguin visibles, perquè em recorden tots els jocs d'escacs que tinc, em recorden alguna cosa. I el tinc, i em falta un peó, però no l'he substituït.
2: Per què dius que cada tauler et recorda alguna cosa?
3: Perquè tots els taulers estan seleccionats. És una col·lecció personal de taulers que he trobat jo pel món, des d'Estats Units, Perú, Argentina, Mèxic, d'Àfrica, de Singapur, de la Xina, de Noruega, que és difícil de trobar, i de tots els tipus, tamanys, formes i colors, perquè aquesta és la característica de la col·lecció que tinc. Tinc marbre, tinc fusta, tinc pedra, tinc vidre. El del Perú estan pintats a mà multicolors. En tinc uns d'Isla Mauricio. Un és purament ètnic, robust, com si fossin peces maurís, i l'altre té un aspecte amb un tauler de marqueteria de fusta representant escenes dels cultius del territori i d'estil colonial. I aleshores els escacs a mi em recorden les meves vivències personals, els meus aprenentatges, els meus desplaçaments. És millor que una fotografia.
0: Clar, quina jugada faries en aquesta posició, no?
5: Torre per dama, sí.
6: Guanyes peça.
4: Guanyes l'àfil.
0: Ah, sí.
2: Una cosa que t'agrada tant com jugar escacs, no entenc com la vas abandonar durant 15 anys.
3: El mateix que ens passa a tots. Adolescència, inici de la feina i no tenir l'oportunitat de jugar escacs amb altra gent. Vaig intentar apuntar-me en el seu moment en un club, però en aquell moment es fumava, era un espai brut de tabac, aleshores vaig dir, no, jo aquí no m'hi fico, i no m'hi vaig ficar. I vaig seguir amb totes les altres coses que m'apassionaven. No passa res, els escacs els portes al cap. Perquè d'alguna manera els escacs sempre els he fet servir inconscientment per desenvolupar-me personalment.
2: Tu expliques que els escacs són una filosofia de vida. Per què són una filosofia de vida?
3: Bueno, a mi m'agrada jugar, no diré que a perdre, però no és important guanyar. És a dir, quan fas una mala jugada, no cal corregir-la. A vegades es corregim, no? Però no cal corregir-la, segueix endavant. Descobreix-te tu mateix. Intenta lluitar amb menys peces, intenta demostrar que ets capaç, també. És a dir, és el repte. Jo crec que la paraula repte forma part de la meva vida.
2: Quines coses t'han ensenyat els escacs que hagis aplicat a la vida de cada dia?
3: Tot.
2: Tot?
3: Gairebé tot. Els escacs no és un joc. Els escacs és un tauler, no? L'altre dia llegia i això que diuen que hi ha més partides d'escacs que possibles àtoms a tot l'univers. A nivell de combinatòria és així, si està demostrat. Això vol dir que amb un taulell d'escacs, que és un escaquer, 8x8, hi ha tant de valor amagat, no? Tants resultats positius, tants de negatius, no? Aleshores, de cara als nanos, jo intento explicar els valors que hi ha, valors de la societat, valors que es perden, no? I un és la responsabilitat, el respecte, la presa de decisions, l'acceptació. Tot això està en una jugada, està en dues jugades. És a dir, sempre podem aprendre molt del joc d'escacs perquè juguem contra un altre. Hem de treballar amb el respecte. Si jo faig una mala jugada i em prenen la dama, l'he d'acceptar. Si ell en sap més que jo, ho he d'acceptar. No puc enfadar-me i tirar les peces. Coses típiques. Peça tocada, peça moguda. Pues accepta-ho. Aleshores, si hi ha unes normes, segueix-les. I és un joc en el qual es transmeten moltes coses que en la vida ens fan falta més.
0: Però no, és que no sempre es fem mat. Juguen negres i fan algú.
2: Un jugador d'escacs és més arriscat o menys que el comú dels mortals, o és més prudent?
3: No, un jugador d'escacs el que té és una eina amb la qual aprèn a prendre decisions, és a dir, el risc hi és. L'avaluació del risc està en els escacs. Aleshores, si faig aquest moviment, vale, però és que els jugadors, quan pensem, no pensem en un moviment, pensem en els propers 4 o 5.
2: Sempre.
3: Bueno, és que una acció té una reacció.
2: A la vida també?
3: Sí, tot està vinculat, no? De fet, a mi m'agrada molt desenvolupar l'aprenentatge, sobretot amb nanos, perquè tenen reptes molt grans en el temps que no en són conscients, que no se'ls informen, però el joc d'escacs t'ajuda a planificar a llarg termini. Tu, quan comences una partida, no és obertura. L'obertura és una excusa per arribar a fer l'escac i mat. L'objectiu està a llarg termini. I depèn de tots els contratemps que et puguis trobar. Aleshores, tu has d'aprendre a modificar constantment la teva planificació en funció dels resultats que obtens a cada jugada.
2: I això és una gimnàstica bona?
3: Jo penso que sí.
2: Jugar escacs t'ajuda a posar-te en el paper de l'altre? Abans parlaves de respecte. T'enxampla la visió de dir, vaig a mirar el tauler des de l'altre costat, constantment?
3: Per suposat. Necessites posar-te a l'altre costat, perquè l'altre jugador també juga. El que passa és que l'altre jugador té una manera de pensar que no és la teva i veurà coses que tu no veus. No? Aleshores, aquest exercici de posar-te a l'altra banda és, per exemple, el desenvolupament de l'empatia.
5: Per tant, cavall de 3, sí.
0: Posició bé pel negre, perquè el blanc no pot pas pegar una amenaça així greu, no?
3: Si jo faig aquest moviment, L'altre què em pot fer? Això, això o això? Bueno, però si em fa aquest, jo li faré aquest altre. I si em contesta per aquí, jo faré aquest altre moviment. I això és quan ja penses a tres moviments vista. I és el mateix en la vida real. Hi ha coses que les has de preparar abans de prendre la decisió de que vols aconseguir l'objectiu. I això trobo que falta molt, perquè tots estem en una societat que va molt ràpid, que actua mentre pensa, no pensa i després actua, que improvisa, que crea molts errors, que no sap disculpar-se, i constantment aquí això és una pilota que fa que cada vegada tot plegat estigui emmerdat, no? I no, penso que treballar amb una metodologia, perquè els escacs és una metodologia. Mm-hmm. Evidentment, hi ha qui en sap més, hi ha qui en sap menys, però si la saps aplicar a la teva vida, realment tens una eina molt potent.
2: Tu tens un racó preferit per jugar a escacs?
3: Qualsevol racó és bo. I més ara que tenim aquestes tecnologies que només necessitem una mica d'internet. Però és que sense internet trobes un tauler i pots jugar a escacs. Amb el teu contrari pot ser qualsevol persona.
2: Llocs inversemblants on has jugat a escacs?
3: Dalt d'un cim de la muntanya.
2: Què dius?
3: Sí, és un repte personal d'agafar, però fer-ho ben fet. És a dir, vaig comprar uns escacs petits que porten tots els accessoris per obrir una ampolla de vi, dic això a la motxilla i quan estiguis dalt del cim obres el vinet, et prens una copeta, jugues una partida d'escacs i disfrutes de l'entorn d'una manera especial.
2: M'ha explicat la curiositat. Quin cim era de muntanya?
3: Va ser el Puigmal. I a més, és una manera de demostrar també que els escacs no són de cau de rata. Nosaltres ens encanta, no? I des de que hem començat a fer les coses aquí al poble, els escacs són de l'exterior. Juguem al mercat des de fa ja 180 setmanes i jo crec que molts clubs d'aquí a la vora ho saben i ens han aplaudit. Jugar als escacs a l'exterior és una d'aquelles coses que no han tingut els escacs moltes vegades, que és visibilitat a qualsevol tipus de persona. És a dir, el futbol es juga en un camp de futbol, però es retransmet per la tele. Els escacs es juguen en un club i a la gent li fa por entrar en un club perquè diu, són una colla de friquis.
0: Juguen negres, eh?
5: Juguen negres.
0: Demaneu.
4: La torre no té per què patar.
5: Demaneu. Torre a parlar.
2: Tu deies que jugar a escacs no et costa, que tens com un talent especial pels escacs.
3: No. No tinc ni un elo elevat, ni...
2: Elo, què vol dir elo?
3: Elo és la puntuació per classificar el talent dels jugadors d'escacs. És un estàndard internacional, aquí a Catalunya tenim el nostre, però és el mateix, i aleshores a partir d'aquí doncs, per això tenim els Carlsens i grans jugadors del món que estan a 2.600, 2.700, i aquí els mortals estem al voltant de 1.800, 1.900, 2.000...
2: Tu li dius esport o li dius joc?
3: Actualment es considera esport, perquè si considerem que el cervell és un múscul, doncs és un esport. Però jo crec que tampoc no està ben classificat. Per mi no és només un esport. Un esport et limita a altres coses. Per mi els escacs és cultura.
2: Has vist la sèrie Gambito de Dama?
3: Per suposat. A mi em va agradar moltíssim, primer, perquè la protagonista era una dona. Perquè va reflectir la societat del moment amb tota una sèrie de temes que ara estan molt candents a nivell de gènere, no? Crec que està molt ben feta i crec que va aconseguir que molta gent conegués els escacs. És una sèrie que trobo genial i crec que n'hi haurien d'haver més.
2: Perquè els escacs és un món d'homes?
3: Desgraciadament, pel que jo sé, només hi ha un 7% de dones federades, almenys a Catalunya. Jo em poso les mans al cap quan veig els països de l'est, que els escacs entren als 3 anys a l'educació, i aquí només podem dedicar-li 2 hores activitats escolars, i jo penso que els escacs haurien de formar part del pla educatiu com a esquelet del desenvolupament de la formació personal. Perquè amb un tauler pots fer matemàtiques, pots fer llengua, podríem fer literatura, podem representar el Quixot d'alguna manera amb les peces, és a dir, hi ha moltes maneres per parlar de molts altres temes que formen part de la cultura i resulta que amb un tauler d'escacs tu agafes posant una imatge a un concepte. Posar imatges a conceptes és molt més pràctic que estudiar el llibre. I el que passa és que com que també es veu com una cosa complicada, que no tothom hi entra, però és que no s'ha d'ensenyar a jugar a escacs. S'ha d'ensenyar el mètode que hi ha al darrere. El mètode és molt més potent que el joc.
2: Jugador o jugadora que admiris?
3: Sí, home, per exemple, jo tinc un gran apreci amb l'Anna Mandatze, que ha vingut 3 anys aquí a Castellterçol a fer les simultànies. Ha sigut la número 1 de la selecció femenina d'escacs espanyola. I, evidentment, com a jugadors estrella, també tenim en Carlsen, que és capaç de sortir-te amb el peó i després amb el rei. Dius, quan no ho fa absolutament ningú, i guanya o perd, és igual, però és innovador en aquest sentit. Jugadors que tenen uns talents especials, que veuen, ara tenim el Faustino Oro, que és aquest nano que està jugant a un nivellàs brutal, és argentí, però està vivint per aquí, per Catalunya. Un jugador promesa que ja està despuntant.
2: Roger, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres. M'heu donat una oportunitat per explicar una manera de pensar diferent.
2: Els escacs, com a filosofia de vida, són l'Illa de Pau del Roger.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que
4: ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
5: I em va vindre a dir sí.
6: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
4: El més perillós és que escapi el nostre control.
7: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
8: 5 minuts i arribarem a la una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93207474. Ara ens truca en Guillem des del Fort Pienc. Bona nit, Guillem.
9: Hola, bona nit, Marta.
8: Tu diràs, Guillem. Tens diverses respostes, crec.
9: Sí, sí, volia complementar la resposta que ha donat, crec que és deia Jordi.
8: Sí, de, sobre, del Concord.
9: Sobre el, exactament. Sí. I que el Jordi deia que consumia molta... No, o sigui, molt de combustible, uh-huh. I és així. I volia explicar-vos que qualsevol vehicle que vagi a motor, diguem, la relació velocitat-consum no és lineal. És a dir, un vehicle que va a 60 per hora no consumeix el doble que un que va a 30, sinó pes del doble. Llavors, els avions també es passa igual. Quan volen córrer tant i tant i tant, que trenquen la barrera del so, pues el consum de combustible es fa brutal. I el que ha anomenat el Match 2, l'oient, és que aconseguia el doble de la velocitat del so. Uh-huh. I una altra cosa que molestava a la gent que havia a prop dels aeroports és que quan accelerava l'avió, quan una vegada havia despegat, trencava la barrera del so. I aquesta barrera, si alguna vegada hem sentit les explosions, són d'avions, normalment avions de guerra, que trenquen la barrera del so. I, clar, és com costa, m'ho feien i molestava.
8: Molestava, sí, sí. Molt bé.
9: I després també sobre el mot panerola. Uh-huh. L'oient ha dit panderola. Segurament és perquè hi deu ser de les Terres de l'Ebre.
8: Sí, d'Ulldecona, sí.
9: Ah, clar, sí, que tenen paraules comunes amb el País Valencià, que allà crec que gairebé tot el país diuen panderola.
8: Ah, d'acord.
9: Sí, el que no sé la etimologia d'aquesta paraula, de pas, podem preguntar-ho a alguna persona.
8: D'on ve panderola,
9: Sí, és a dir, sigui panerola, panderola, el nom aquest, el començament pan, segurament es referirà a alguna cosa, però jo no la sé.
8: No, doncs no, mira, pues, has fet una resposta amb una que incorpora una pregunta, perfecte.
9: Sí, molt bé.
8: Molt doncs bé.
9: Gràcies i bona nit.
8: Gràcies, Guillem, bona nit. Adéu-siau. Adéu. I a més de les trucades, ara ja no ens queda més temps per trucades, ens esperem després del butlletí de la una, al 93207474. Sí que tinc temps de llegir un missatge llarg, jo crec que tinc temps, que ens ha deixat l'Aleix al WhatsApp del programa, el 667-220-148, diu: sempre s'ha dit que aquest programa és un racó de pau i tranquil·litat que ajuda a dormir plàcidament. En canvi, a mi hi ha preguntes i a vegades respostes que em posen tan nerviós que m'impedeixen agafar el son. Això ha tornat a succeir la nit passada. Diu, en aquesta ocasió no ha estat cap persona celebrada, com la que defensava Donald Trump, amb uns arguments molt curiosos, sinó una senyora molt educada i amb uns arguments lògics i comprensibles que només han fet que augmentar la meva preocupació. La senyora preguntava com ho havia de fer per votar en blanc, perquè volia castigar els polítics, perquè segons ella tots són iguals de lladres i mentiders. I l'Aleix diu, jo, a aquesta senyora, li diria el següent. En primer lloc, el vot en blanc o nul no importa a ningú. És com votar el partit animalista o qualsevol altre que saps que no traurà cap escó. És una opció legítima, però no és el moment. En aquestes eleccions ens juguem ser un país més dels que volen tornar al passat, com tants d'altres. Així li va guanyar els seguidors de Pinochet a Argentina, al Milei, i a Alemanya puja amb força el nazisme. A Espanya pugen els nostàlgics del franquisme ajudats pels joves, ignorants i manipulables com correspon a la seva edat. De debò creu vostè que tots els polítics són iguals? Creu que si hagués guanyat Kamala Harris el món estaria ara en un estat tan lamentable? Vol que aquí governin durant els pròxims anys l'admirador de Trump amb el defensor de Netanyahu? De la mateixa manera que no havíem vist un president dels Estats Units d'un nivell moral, ètic i cultural tan penós, tampoc havíem vist mai una campanya tan brutal d'insults i mentides de l'oposició. El que va dir, el que pueda hacer que haga, és el mateix que uns anys abans havia dit, mírenme los ojos, les estoy diciendo la verdad, en Iraq hay armas de destrucción masiva. Vol que manin els que neguen el canvi climàtic, la violència masclista, el dret a morir dignament? Els exemples, ens diu l'Aleix, són infinits, però això ja s'està allargant massa. Acabaré dient que com que no hi ha un centre dreta, s'ha de triar entre extrema dreta, centre esquerra o esquerra. Les dretes aniran a votar massivament, no deixaran escapar l'oportunitat de recuperar el poder que creuen que els pertany. Només una gran mobilització de la població cansada dels insults i mentides recuperar el poder que creuen que els pertany. Només una gran mobilització de la població cansada dels insults i mentides votant a l'esquerra o al centre-esquerra podria evitar el retorn al passat.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
5: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Dos anys després de la revolta pagesa, el sector ha tornat a Barcelona per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar amb el govern. Uns 200 tractors han arribat a la capital catalana provinents de 8 punts del país i han col·lapsat la Gran Via durant unes hores. Durant el matí, un miler de pagesos s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, de la seu del Departament d'Agricultura i també del Palau de la Generalitat. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any aquest combustible s'ha encarit un 60%. A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació. La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, adverteix que si no hi ha

0: concrecions aviat, les mobilitzacions no s'aturaran.
1: Estem disposats a no fuixar perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: Els pagesos també reclamen que se'n redueixi la burocràcia i que s'incrementi la lluita contra la fauna salvatge. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Agustí Serrat.
2: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid per a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'hi integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides aquest divendres.
2: La inflació es dispara al setembre impulsada pels carburants. Els preus van pujar un 4,5% el mes passat a Catalunya. L'encariment d'un 34% del gasoil i del 27% de la gasolina allarga les ajudes als combustibles que continuaran sent de 20 cèntims per litre.
0: La congregació titular de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes de Barcelona que es van suïcidar. Les famílies havien expressat públicament sospites que els centres no van protegir els seus fills i ara la institució els reclama 70.000 euros per haver vulnerat el seu honor. Adif preveu recuperar la circulació de les dues vies a l'alta velocitat entre Catalunya i Madrid a principis de la setmana que ve. Primer, s'haurà de retirar la locomotora calcinada dilluns.
2: Ja s'ha remolcat la resta del tren fins a Saragossa, però queda a la via la màquina incendiada i costarà de retirar-la perquè s'ha de desballestar i els equips per fer-ho s'han de transportar de matinada per no afectar el servei. Antonio Carmona, que s'ha estrenat com a portaveu d'Adif, fa aquesta previsió.
3: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies el trajecte afectat.
2: Mentrestant, es manté a l'Aragó el tram de 25 quilòmetres de via única que, segons Adif, allarga els trajectes un quart d'hora i provoca retards. Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model de l'any 92, havia passat tot el manteniment que li tocava, segons Renfe.
0: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al Camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts del partit. De la resta de resultats destaquem aquests marcadors: Manchester City 2, PSG 4 i Betis 3, Porto 2.
2: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
0: La UEFA, d'altra banda, ha confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
2: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut s'ha imposat a l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la segona jornada, i a l'Eurocup femenina l'Espart Girona ha vençut l'Ostravacek per 77-49.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Espanyola masculina després de guanyar el Sabadell a la final per 16-9.
4: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, esperant, com sempre, les vostres aportacions al 93207474 per fer preguntes o per fer respostes, reflexions, felicitacions, queixes diverses. Em quedava encara, després d'aquest missatge llarguíssim, però amb molt de contingut de l'Aleix, que justament he dit que em quedava temps, però si em descuido gairebé no arribo al final, perquè ha sigut, no us he dit ni fins després, perquè ja arribaven les notícies de la una. Encara ens queden dos missatges més al WhatsApp del programa, que són escrits. El Francesc diu: a vegades, si no puc dormir, us escolto. Diu, he anat seguint i sentint, entre altres coses, això dels xuxos, que si un xuxo és un gos lligat, que si un xuxo com a llaminadura, etcètera, etcètera. I el Francesc diu: naltros, per falset, sempre li hem dit xuts. Diu, almenys a casa. No sé si és del tot correcte, però xut no té dubtes. I afegeix: i que bons que són. Doncs sí, amb això estem completament d'acord, Francesc. I l'Aleix, des d'Esparreguera, també ens deixa un altre missatge que diu, és una pregunta, diu: per què apretem amb força els botons del comandament de la televisió quan les piles s'han acabat? És veritat, potser apretem perquè no sabem que s'han acabat les piles i després ens adonem que s'han acabat les piles, però vaja, a veure si algú té alguna resposta. Ara ens truca el 93207474 la Montserrat, des de Mataró. Bona nit, Montserrat.
1: Hola, Marta.
0: Com estàs?
1: Et truco per tranquil·litzar-te. Tranquil·litzar-te no, perquè ja sé que això fa molta encúnia i molt el que tu vulguis, però jo sóc una experta.
0: Ai, doncs va, fes-me una classe.
1: Et puc ben assegurar que són paneroles, perquè jo per casa n'he tingut unes quantes. I arriba un punt que ja tu agafes amb una... Ara estaria molta estona explicant i a mi ja saps que no m'agrada allargar-me amb les coses. Només sí que et recomano que vagis amb una bona drogueria, que demanis, que hi ha molts productes,
0: sí.
1: I aleshores, senzillament, jo només t'haig de dir que el meu pis és un pis que és així tot recte, de tal a baix, eh? Doncs tinc un aparell d'aquests, això de ruixar, eh?
0: És
1: ben bé. Bueno, en tinc un a la cuina, en tinc un a mig passadís, entre entrada i sortida del quarto de bany, i en tinc un altre a l'habitació. O sigui, que en tinc tres.
0: Per urgències, moments, entenc?
1: Amb uns moments donats me les he trobat a tot arreu, per tot arreu.
0: Però Montserrat, per la mort de Déu, quin pis és on vius?
1: Jo,
0: primer, segon...
1: Mataró,
0: sí, però
1: Mataró,
0: aquí...
1: Un primer pis.
0: I per on t'entren?
1: Que això no ho sé.
0: No ho saps.
1: Sí que no ho sé per on entren, eh? Però vull dir-te que dintre un armari, un dia obrint un armari...
0: Ah.
1: Per agafar una tovallola per anar-me a dutxar, doncs allà dintre, una. No, però és qüestió de no posar-te nerviosa.
0: Ja sé no, avui he estat molt valenta, ja t'ho dic ara, perquè hagués fet
1: això
0: un crit.
1: Això està molt aviat, perquè jo en comptes d'una d'això amb un ratolí, i llavors sí que no hi ha qui m'aturi, eh?
0: Ja.
1: Llavors sí que em faig...
0: Correm-hi tots.
1: T'ho dic de debò. Però, tinc el ruixador sempre a punt. Només t'haig de dir un dia, i només et dic aquest, si no, no acabaríem. Estava jo a la dutxa, molla, a punt de agafar la tovallola i dutxar i secar-me, estiro la tovallola del tovallolero i allà me'n trobo una, així, agafada en el tovallolero, com penjada.
0: Bueno,
1: vaig sortir de la dutxa. Vaig tancar la porta de seguida, va caure a terra i llavors amb el ruixador, que ja el tenia just a la sortida del quarto de bany, ruixador, una bona ruixada, la porta tancada, i ja s'acaben morint, eh? Després, l'endemà, un altre dia, te la trobaràs morta
0: no,
1: pel gorracó.
0: No me la trobaré,
1: però
0: sisplau.
1: Que la cosa és... Jo, aquest és el consell que et puc donar, Marta. Perquè pensa que jo aquest estiu... Per casa, ja et dic, i en diferents llocs, dintre un armari de la cuina, un dia. Dintre un armari de la cuina, que anava agafant no sé què.
0: Jo no ho suportaré, això, Montserrat, però, jo això no ho suporto, eh?
1: Però,
0: si
1: dia,
0: això m'arriba a passar
1: grosses,
0: a mi, jo aquell dia no vinc a treballar, t'ho dic ara.
1: No.
0: Però d'aquestes si de color marró...
1: I maques, brillants.
0: No, maques no, sí. Es poden dir maques, eh?
1: Bueno, maques no.
0: Però vull dir, de color marró i amb unes antenes, que jo avui me l'he mirada molt, eh? Me l'he mirada molt.
1: Sí, sí, mira, m'estava rentant les dents un dia i del desaigua, del lavabo vaig veure unes potes que sortien.
0: No,
1: Montserrat,
0: no dormiré, avui no dormo.
1: Ja està, ja no m'allargo més, eh? Ves a una bona drogueria que et donguin. També pel terra, hi ha un líquid que, saps quan, per fregar terra,
0: sí,
1: que tires un ritxolinet d'això, a vegades, d'estrella o el que
0: sí.
1: Venen uns productes especials que el tiro també a l'aigua de fregar i es veu que això fa una olor que no els hi agrada.
0: Sigui el que sigui.
1: Però
0: jo amb tots els anys que porto vivint aquí, jo això m'ha passat un cop, és la segona vegada.
1: Doncs, veure.
0: I vaig deduir que era la tovallola que estava penjada fora i que va venir volant i es va enganxar la tovallola. Va ser la meva deducció.
1: No,
0: però
1: cal,
0: clar, ara no, em dius
1: no
0: això...
1: No cal que senzillament, tingues a mà...
0: Roixadors.
1: Però tant a mà com puguis, i em dic, jo a casa meva, jo el meu pis no és pas que sigui molt gran, eh? Però vull dir-te que en tinc tres. En tinc una a la cuina, en tinc una a mig passadís, que està just davant de l'entrada del quarto de bany, i en tinc una a l'altra habitació. I a la que doncs em veig una, la ruixo fins que. Perquè van lleugeres, eh?
0: D'acord, sí, no, ja veig. No, és que van ràpides, sí.
1: I després de les traves mortes. En venen uns arruixadors d'aquests que té com un pitorro, saps? D'aquests quan, per exemple, vols fer en un lloc que tinguis que la porta en grinyola, que allò que surt oli.
0: Sí.
1: Saps? Aquells...
0: Sí,
1: una canyeta petita,
0: doncs, sí.
1: Aquest, això, va bé perquè això ho pots passar per sota dels mobles, també, saps?
0: Ja.
1: Per si hi ha algun lloc que dius, no ho veig prou. Mira, la meva recomanació.
0: Gràcies.
1: No m'allargo més. Però, si
0: ah, no sé, alguna... si em tranquil·litza això o em posa més nerviosa.
1: No ho sé, no. No, però t'ho dic de debò, no t'hi posis nerviosa, s'acaben morint. Tu tingues una cosa a mà, i a la que l'hagis pogut ruixar, no es moren pas de seguida, eh? Però... Ja queden.
0: Clar, avui si l'hagués ruixat a distància m'hagués caigut i s'hagués acabat morint.
1: Sí, però tarden, eh? Tarden.
0: Ja.
1: Però
0: ja.
1: Estigues tranquil·la i...
0: D'acord.
1: Bueno, tranquil·la, veu si ja t'he volgut tranquil·litzar.
0: No, està bé saber la veritat, està molt bé.
1: Però la cosa és aquesta, tingui una cosa a mà de seguida.
0: D'acord.
1: Sí,
0: per reaccionar ja, ràpid.
1: Almenys si ja té aquelles primeres ruixades, ja dius, bé, això ja ho ha rebut.
0: Clar. Noia. D'acord, Montserrat, doncs cap a la drogueria, a buscar un bon producte. Vinga. Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit. Ai, més paneroles. No, avui no dormo jo, eh? Avui no dormo. Carme, de Sabadell, bona nit.
2: Sí que dormiràs.
0: Ai.
2: Sí, mira, tenim una planta baixa i fa com 3 o 4 anys vam tenir una infectació que no t'ho pots imaginar. Ai. Però no t'hi pots imaginar. A pelades les traiem desesperats. Ho hem acabat, ni una. Uns aparells d'ultrasons especials. Els tenim posats 3 o 4 per la casa i ni una més.
0: Però aparells d'ultrasons per les paneroles, aquesta no l'havia sentit.
2: Sí, n'hi ha per tot, eh? N'hi ha per ratolins, perdó. Però des de que hem posat són uns aparells que van endollats.
0: Sí.
2: N'hi ha els compres, nosaltres en vam comprar 3 o 4, els tenim distribuïts per la casa i ni una. Un problema, si tens mascotes... S'ha de preguntar.
0: No tinc mascotes, no pateixis, no tinc mascotes. No.
2: Aquests ultrasons, que nosaltres no els sentim, però ells sí.
0: Ells sí, els animals
2: sí. Gossets no, es veu que els gossets no, han de ser... Però hi pots consultar-ho, miro a internet, però jo t'asseguro que no n'hem tingut ni una
0: més. I això on es compra, també, en una drogueria?
2: Pues, deu ser, però nosaltres ja ho vam comprar per internet.
0: Ja.
2: Però penso que a les ferreteries o... drogueries especialitzades. No és complicat, eh? No és complicat de trobar. ultrasons
0: per paneroles, vinga.
2: I han desaparegut inclús les aranyetes i coses d'aquestes. O sigui, ha sigut un miracle.
0: Acabat amb tot.
2: Espero que et funcioni. I l'avantatge és que no hem hagut de fer emprar cap producte químic, clar, que això també és més sa.
0: D'acord, mira, la Montserrat també en pot prendre nota. Ell que diu que té tots els pots.
2: Sí, ja fa dies que en parleu i no gosava trucar i pensava a veure si algú ho diu. Però ara...
0: No, ho han dit per altres animals, però per paneroles crec que ningú ha dit això dels ultrasons i no sabia que doncs, existia.
2: Jo t'asseguro que els tinc col·locats ja fa ben bé 3 o 4 anys, eh?
0: I et funciona?
2: Bueno, han desaparegut.
0: No han tornat. Ja està. Ja més proves no calen. Perfecte.
2: Jo en dono fe. És una planta baixa que sempre és més fàcil.
0: Clar, més fàcil que entrin.
2: Sí, és molt més fàcil.
0: Molt bé.
2: Doncs a casa han desaparegut. A veure si tens sort.
0: Vinga, moltes gràcies, Carme.
2: Bona nit.
0: Adéu. La Maria, des de Girona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, algú ha parlat de l'insecticida del Mercadona?
0: Sí.
3: No sé si es refereixen al mateix, però jo vaig fer servir un d'ells que senzillament diu insecticida.
0: Sí.
3: I per les formigues. I va ser òbvim un llum. I
0: també,
3: a més, no és tòxic, home, no, pots per no menjar, però l'ambient no queda desintoxicat. No. Perquè aquests altres esprais que venen amb els súpers, doncs, els de tota la vida, diguem, et sents intoxicat quan ho has tirat.
0: Sí.
3: I aquest no. Jo no soc client ni fan ni simpatitzant del Mercadona, sinó tot el contrari. Però em van dir que anava bé i vaig anar i realment em vaig comprar dos o tres i...
0: Funciona.
3: Ara, jo era per les formigues, però bueno, és per tota mena d'insectes, em sembla. No sé si parlem del mateix, aquesta persona que l'ha anomenat, no sé si parlava d'aquest.
0: Suposo que és específic per paneroles, el que deia ell, i n'hi ha també per formigues, com dius tu.
3: No sé, però l'ha dit el Mercadona.
0: Sí.
3: Doncs aquest sembla que sigui per tot.
0: Molt bé.
3: Doncs per formigues va com un oli amb un llum.
0: Perfecte, tu.
3: Després vull comentar una notícia que he sentit aquesta tarda vespre, que deia que el president havia dit que... demanaria que la Unió Europea mobilitzés els fons d'emergència de l'agricultura. Ho heu sentit, això?
0: Sincerament, no ho he sentit, jo, això.
3: He sentit això perquè ell estava, no sé si a Brussel·les o algun lloc de Centre Europa.
0: Sí.
3: Bé, llavors, esclar, avui hi havia aquestes manifestacions i tal, jo me pregunto, quins assessors tenen els pagesos, com ara Unió de Pagesos, que es paga, que reben subvencions del govern, però quantitat, quins assessors tenen que això no es hagués reivindicat abans? I ell quina barra té d'esperar, fa 2 anys que hi van veure les altres manifestacions massives,
0: sí,
3: que era molt greu la cosa de l'alimentació i tot, quina barra té d'esperar 2 anys? Però bé, bueno, no vull dir només ell, perquè els altres hi han fet igual.
0: Ja.
3: O sigui, no estem parlant de la seva persona, sinó l'equip actual, l'equip anterior i l'anterior de l'anterior.
0: I l'anterior de l'anterior, sí, senyora.
3: Vale. Doncs, a veure, per què els pagesos són tan maltractats? Que no es puguin fer rics, ja ho entenc, perquè la tendència va cap aquí. Però un mínim respecte, que s'ha de fer com a França, que tota la vida han cremat camions i tot això.
0: Mm, sí,
3: esclar,
0: sí.
3: És molt fotut, però aquí, clar, llavors la gent tenen unes presidents i sancions i coses. Doncs per què s'ha d'arribar aquí? Si els fons existeixen, què menys que ser informats de que existeixen i què menys que donar-los un cop de mal al govern que sigui.
0: Clar, sí.
3: És molt trist i és una vergonya, o sigui, que ens tenen per res a les persones, perquè no afecta només els països, afecta tota la gent que mengem.
0: No, clar, tota la cadena, clar, està clar. Sí,
3: tots els que mengem tenen un respecte nul amb això del Mercosur i tot això, un respecte nul.
0: Molt bé, Maria, gràcies per la teva opinió, com
3: doncs
0: sempre.
3: Doncs a veure si algú explica de què, si això se sabia o que no se sabia o què ha passat, que això no s'hagi reivindicat abans perquè canvia molt com demanar, mira, milloren els tràmits de papers. Això
0: ja ho deien fa 2 anys, sí.
3: Va bé, però
0: sí, sí.
3: La cosa, vale, no vull dir bé, però llavors, si hi ha això, per què no es reivindica això? Jo crec que és que deu ser que no se sabia. I si no, si sabia i no ho deia, entres a burros.
0: Ja, a veure si ens ho explica, Maria.
3: Ja, per exemple, quan hi va haver tot això de l'anodòsies a bovina i tot això, que feien sacrificar vaques i tal,
0: sí.
3: Després va resultar que aquelles normes només eren consells de la Unió Europea, no era cap exigència. Com pot ser que la gent s'empassés que havia de fer-ho i havia d'obeir les tonteries de la Generalitat si resulta que això només era un consell? Una, sí, una, això,
0: recomanació,
3: un
0: consell, sí, sí.
3: Una recomanació. Doncs, home, la gent també passen coses perquè la gent no es planten prou.
0: Yeah.
3: I ells han esperat molt a plantar-se perquè és un sector que sempre, tota la vida, ha hagut de tenir molta paciència.
0: Sí,
3: però,
0: sí, sí,
3: clar,
0: sí.
3: Topo, mira, no es pot aguantar el que se'ls està fent.
0: Molt bé, Maria, gràcies per
3: I,
0: la teva aportació.
3: Això de, em sembla que ho vaig dir un dia, això de com vas a comprar i trobes un producte de Sud-amèrica o de Sud-àfrica.
0: Sí, això ho hem parlat, sí, sí. Sí.
3: Que sí que ho vaig dir, doncs sí, mira, agafo i el porto a la caixa i dic, de dir l'encarregat que
0: s'ho mengi. Que s'ho mengi, exacte. Vinga, Maria, gràcies.
3: Adéu,
0: bona nit. L'Antoni, des de Sant Feliu de Guíxols, bona nit.
4: Hola, bona nit. Això és pitjor que una nit de futbol del Barça, del Madrid o de qui sigui. Amb això de les paneroles, tothom s'ha posat tan pesat que ja en tenim prou. O sigui, volem coses interessants, importants, i que a la gent li interessin. Fora paneroles i fora històries, ja n'hi ha prou. Bé, una altra cosa. L'altre dia vaig fer una pregunta que, a partir dels 65 anys,
0: sí.
4: Si et toca anar amb una mesa a les eleccions que vindran,
0: sí.
4: Si és obligatori anar-hi o no anar-hi, o si et poden multar, no et poden multar, si hi ha presó, no hi ha presó, a veure com funciona. Vale? Doncs això, vinga, i ja n'hi ha prou de paneroles. Vinga, bona nit, gràcies, adeu.
0: Adeu. A veure, aquí la gent pot trucar a dir el que vulgui, mentre es tingui respecte i no s'insulti ningú. Si la gent vol parlar de paneroles o vol parlar d'eleccions o vol parlar de pagesos, doncs hi ha la llibertat per fer-ho. No cal que ningú s'enfadi, només faltaria. Va, coses interessants. Una de la matinada i 22 minuts, una mica de música clàssica, una mica de Llac dels Cignes, què et sembla, Edu? Et sembla bé? Vinga, va.

Pràcticament 3:15 de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Encara si hi ha algú que hi és a temps, al 93207474, si no, us recordo algunes preguntes que encara no tenen resposta, que heu fet en els últims programes i que encara ningú ha contestat. Per tant, nosaltres continuem buscant respostes i esperant sempre els primers moments que algun oient pugui contestar. Per exemple, en Felip des d'Agramunt ens demanava qui i quan es van implementar les pagues vitalícies als polítics. La Roser des de Rubí, el pernil dolç hi posa que és un 97% de carn. I ella pregunta, la resta, què és? En Josep Lluís des del barri d'Horta, quina va ser la primera marca de cotxe que va circular per tot l'estat i quin any va ser això? L'Àngels, des de Lleida, quin és l'origen de tirar arròs en un casament? Allò quan surten els nuvis, i apareix gent que li llença arròs. I el Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, ens demanava, els camps de futbol han de mesurar exactament el mateix? I totes aquestes són encara preguntes sense resposta, com la que ens feia l'Antoni de Sant Feliu de Guíxols, que vol saber si una persona amb 65 anys es pot negar a ser en una taula, en una mesa electoral, i què passa si no hi va, quina és la pena que li comporta.

Doncs pels oients que l'altre dia ens deien hi ha moltes corals que canten sardanes, mireu, hem trobat aquest Sant Martí del Canigó a càrrec de la Polifònica de Porreig just abans d'arribar a l'hora del conte.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana ens n'anem a dormir amb fragments de les històries del Teatre Lliure, que formen part del llibre Cor Calent, de Marta Vives, Magí Camps i Marta Oriols, editat per Coma Negra. Són relats basats en els testimonis de les persones que fan que el lliure funcioni, tot i que no estan davant del focus. Avui escoltem les històries de la Teresa, és la cap de sastreria del teatre, la responsable del vestuari que veiem a escena. El fragment que escoltareu forma part de l'escena Despertar ocells adormits, de l'escriptora Marta Oriols.

Hi vas tu, al teatre? Menys del que voldria. Ho intento, però. És molt hàbil, desviant de nou la conversa cap a mi. Em pregunta què he vist al lliure que recordi especialment. Quan li dic l'última obra que he anat a veure, acluca una mica els ulls per buscar la informació dins el seu cap i de seguida em diu el nom de la responsable de vestuari d'aquella obra en concret i del luxe que és tenir temps pel diàleg entre figurinistes i cosidores mentre es va creant un univers d'acord amb el que es va explicant. La figurinista els porta una idea i uns materials i elles fan el patró i la prova. Al final, diu, es tracta també de buscar l'equilibri entre el que vol transmetre el director o la directora, el pressupost de producció i el torrent de creativitat artística que implica el teatre. A més, si l'obra és d'una història actual, és molt més fàcil pel que fa al vestuari. Abans es feia molt més teatre d'època i fer època surt molt car. Això no treu que, pel fet que passi en un temps més actual, no comporti les seves coses, eh? Mira, a l'obra que dius, per exemple, es posava sobre la taula, entre moltes altres coses, el concepte de dona àrab. Si ja tenim prejudicis amb el concepte mateix, imagina't la feinada per no caricaturitzar les actrius i moure'ns en la fina línia entre la presentació i la representació. Procuro recordar el vestuari que vaig veure ja fa mesos i tot el que em ve al cap és la discreció i el respecte i de quina manera el vestuari tenia una funció estètica però també narrativa. Li faig saber que m'interessa moltíssim això que diu, que s'assembla una mica al fet d'escriure. Procuro reprimir una mica el desvergonyiment de les ganes que tinc de treure la llibreta i començar a prendre punts. Tot el que ha passat fins ara, la capella, el gest de la Teresa, el tocar-me la jaqueta, aquest cafè improvisat entre dues desconegudes i l'univers teatral que conforma el relat de la seva vida, té un potencial literari per mi tan evident que començo a notar el formigueig o l'espurna d'alguna cosa, d'un fil que m'agradaria estirar i estirar fins a convertir la Teresa en un personatge i articular una novel·la que ella sobrevolaria de cap a peus. Me la miro bé, sense que se n'adoni, mentre ella segueix parlant. Em posaria a teclejar enèrgicament. Has de pensar que cada detall, des d'una costura fins a un color, transmet una informació a l'espectador. Com un pont entre el text i el públic. Veig que parlem llenguatges similars. Sí, és exactament això. Cada color té un pes simbòlic, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, el vestuari ajuda el públic a identificar ràpidament els personatges i a percebre matisos emocionals o canvis d'estat d'ànim. A diferència de la figura idealitzada que la Teresa guardava de l'àvia cosint tota sola per plaer, va donar-se només entrar lliure que en un teatre tot depenia de trobar el consens entre tots. L'exigència de la posada en escena és impensable sense una bona planificació i gairebé sempre plana l'amenaça d'una data límit o el corcó del pressupost. Davant de totes aquestes coses, és essencial la coordinació perfecta de l'equip, format per diferents perfils, més artístics, com els figurinistes, o més tècnics, com el de la mateixa Teresa, que, accelerada per l'emoció, m'explica que al cap de poc de començar a treballar lliure, ja formava part del personal d'assistència en escena. Aquí sí que m'ataquen els nervis, encara ara, després de tants anys. La gent, no us podeu arribar a imaginar el que passa darrere les cortines. Imagina't per un moment un canvi ràpid, que el personatge s'hagi de canviar el vestuari entre escena i escena, posem pel cas. És clar que tenim els nostres trucs, per exemple, falsejant les coses, canviem botons per clecs perquè puguin obrir la camisa i se la treguin ben ràpid i a sota ja portin l'altre vestit. Com un vestuari desmuntable? Sí, sí, no riguis. Peces amb velcros o tancaments invisibles i així pots fer transformacions en segons, una cosa que tu com a espectadora mai percebries, però que manté el ritme de l'obra. Les transformacions per canvi ràpid són sempre una sorpresa. És que l'efecte sorpresa és una cosa constant a la nostra feina. M'estresso només de pensar-ho. I t'ha passat mai que hagi sortit un imprevist en directe que posi l'obra en perill? Que si m'ha passat mai? Mare meva, si t'expliqués. Saps què és el més perillós? Les cremalleres. Si s'encallen, ja has begut oli. Més d'una vegada les hem hagut d'obrir amb mastisores i a la velocitat de la llum, tornar-la a posar amb imperdibles és terrible, aquest moment d'angoixa, i a la vegada és un repte que t'acaba enganxant. Però, en teoria, ho tenim tot controlat, eh? Abans de l'estrena hem fet moltes sessions de provatura, preguntem als actors si estan còmodes, els actors no s'han de sentir mai atabalats per la roba. La que s'atabala sóc jo. Jo pateixo sempre, no ho puc evitar.
És fàcil imaginar-me-la entomant el repte amb l'atreviment inconfusible de la joventut i procurant integrar això altre que ella s'afanya a puntualitzar sobre com d'artesanal és tot el procés en el teatre, també la part de sastreria. Les vores, per exemple, diu mentre s'estira el puny de la camisa per sota el jersei, estan fetes a mà. És que hi ha coses que han d'anar a mà. Ja veus que si ho fas a màquina estàs empobrint el vestit. És que et pot semblar una ximpleria, però fer-ho a mà o a màquina hi ha diferència. S'ha de fer a mà. Aquí és on entra en escena la meva ignorància quan comença a esquitxar el relat amb el nom de Fabià. Fabià aquí, Fabià allà, i jo no sé pas de quin Fabià parla. Opto, com sempre, per la sinceritat i, lluny de fer mofa de la meva incultura teatral, es mostra encantada d'introduir-me en la fascinant figura de Fabià Puigcerver, un home rodejat d'una aura de geni que encara estava ben actiu quan la Teresa va entrar al teatre. Quan en parla, se li il·lumina la cara. Segons diu, convertia tot allò que tocava, ja fos un objecte o un tros de tela, en bellesa. La mare del Fabià, modista de professió, va ser la primera cosidora del lliure, de fet, i un referent absolut per ell que li va transmetre l'ofici. Ell es va passar la infància una mica com la Teresa amb la seva àvia, veient com la mare feia proves de vestits, com cosia i com inventava models. Amb tots els retalls que sobraven, el Fabià feia vestits, barrets. Puigcerver, director, escenògraf i figurinista, donaven importància fulgurant a la manufactura, al detall i a la qualitat tèxtil. I s'implicava en tot l'esperit que caracteritzava els inicis del lliure, on tothom s'hi posava, tothom s'involucrava. El Fabià comprava molt els drapaires i els encants. Es quedava a finals de merceries, és a dir, que els vestits ja tenien una vida quan arribaven al teatre. Hi havia vestits fets de cortines, fins i tot, i amb els anys va anar quedant com una premissa del lliure, el reutilitzar, el reciclar. M'explica la Teresa que hi ha peces que es poden reciclar molt fàcilment i que, de fet, s'han anat modificant durant dècades. Què et diré jo, per exemple? Els canvis de mànigues o dels colls, els abrics que es tenyeixen... Mira, tot el que és militar es pot reciclar moltíssim. Les peces més velles a vegades aguanten més, eh? És clar que no ho saps mai, les coses a l'escenari es fan molt malbé, a vegades no depèn ni de la tela. Cada vegada costa més reutilitzar perquè les peces comencen a tenir 40 o 50 anys. Mare meva, ara que ho dic en veu alta, això vol dir que jo sóc un dinosaure allà dins. Intento fer memòria de les obres que he vist, malgrat que em temo que no sóc algú que hagi freqüentat gaire el teatre, tot i que alguna cosa em diu que a partir d'avui serà un lloc que freqüentaré sovint. La Teresa m'ha obert un món que vull descobrir no només com a espectadora. Li parlo de Romeu i Julieta, de William Shakespeare, que jo vaig anar a veure amb els meus pares fa més de 20 anys. Recordo que després vam anar a sopar tots tres. El meu pare, aleshores, era un pare normal. M'encallo en el record del restaurant amb l'eufòria d'haver fet una cosa tots tres com una família encara unida. Veure una obra de teatre que parlava d'amor i de celebració de vida, però també de mort. Potser veure la tragèdia més popular de tots els temps era una mica una premonició per nosaltres tres. Em treu del record la veu de la Teresa amb un nom, Nina Pavlovsky. Com dius? Que el vestuari era de la Nina Pavlovsky. El vestuari era molt actual a Romeu i Julieta, però, en canvi, per l'escena del ball, van fer servir els vestits del Fabià. Les peces de roba estan constantment girant, es modifiquen, es reconstrueixen, s'adapten i tenen una vida molt llarga, a vegades més llarga que els seus creadors. Em descriu els vestits d'una manera que ni un Premi Nobel de Literatura sabria fer. I parlant de teixits, aconsegueix transportar-me a mons llunyans, a escenes concretes, opulentes i sensuals. La Teresa parla del vestuari, però sobretot parla de sensacions, de teles que aboquen un temps i un espai, i vestits que col·laboren en la creació d'una atmosfera que és la que s'ha de transmetre al públic. Fins ara, quan jo abocava un espectacle en el meu record, només em venien al cap els actors i les actrius que amb la seva interpretació s'han endut sempre el protagonisme i han eclipsat tot el reguitzell de persones que hi ha al darrere treballant de valent entre vestidors amb esforç i passió. Abans d'una estrena, hi ha unes presses que no et pots ni imaginar. Doncs una vegada, jo, era molt jove, havíem de fer un punt de trau i el Fabià ens va demanar que els féssim a mà. No teníem temps material per cosir-los a mà i, innocent de mi, vaig preguntar per què no els fèiem a màquina si ningú els veuria. I aleshores, ell va dir una frase que a vestuari tots portem gravada a l'ànima. No es veu, però es nota.
Doncs així acaba la història d'avui, d'aquest cor calent, històries del Teatre Lliure, en aquest cas escrit per la Marta Orriols, l'escriptora. Res, que queda un minut per les dues de la matinada, això vol dir que nosaltres ens n'anem a dormir. Ja veurem si avui costa més agafar el son o no. Ja us ho explicaré demà, a veure què passa. Però us deixem amb les notícies de les dues i nosaltres tornem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses, com m'agrada dir a mi, serenes. I si les trucades també són serenes, doncs tots hi guanyarem molt. Així que descanseu. Bona nit, fins demà a les 12.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Volodymyr Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna per evitar nous atacs russos com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. En una entrevista amb el periodista britànic Piers Morgan, Zelensky ha dit que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són claus per interceptar míssils i drons russos i evitar morts.
2: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
1: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà. Zelensky s'ha reunit a Londres amb el primer ministre britànic Andy Burnham per buscar més suport militar enmig de la tensió creixent amb Washington. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses de l'1 d'octubre. Els allibera de pagar els 5 milions d'euros que amenaçaven el seu patrimoni. Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
1: Els socialistes serien primera força arreu de...